En canvi, el dimarts, una altra vegada, el temps serà ben regirat. Al matí encara no, farà força sol. Però atenció, demà a la tarda i demà al vespre, gairebé acabarà plovent a tot arreu, amb ruixats i tempestes que en algun cas seran intenses, sobretot cap al prelitoral i la Catalunya central. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de l'èxit dels badabons, uns vals que de consum per utilitzar en els comerços de la ciutat. Parlarem amb Joaquín Nocete, que és president de la Federació de Comerciants de Badalona. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia esportiva dels dilluns per analitzar la 29a Lliga conquerida pel Barça i la situació de Girona i Espanyol en aquesta recta final del campionat. A partir de les 5 coneixerem Iau Costa, estanquer de Sant Cugat i conferenciant. Continuarem amb l'espai dedicat a l'empresa, ho farem des de Sabadell, per fer una radiografia de la confiança empresarial a la Conca del Ripoll, amb Josep Milà, secretari tècnic del CIESC. Acabarem amb cultura i ho farem per parlar del retorn al Prat de l'obra de Santiago Rusiñol, Bon policia, de la mà del pretenc Arnau Puig. Tot això i més, des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem.
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 7 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat que obrim per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. Terrassa ha posat el punt final a la 6a edició del Sex Education Film Festival. L'Auditori de l'Escac va ser l'escenari d'una cloenda que reafirma el cinema com una eina clau per educar la sexualitat i l'afectivitat. Prop de 2.300 alumnes van participar posant el focus en els perills i oportunitats del món digital. Una 60a de curtmetratges van competir per uns premis que busquen, sobretot, fomentar el respecte i la diversitat, que es van crear en una època de controvèrsia en què les escoles i la societat en general es debatia sobre si s'ha de rebre o no una educació sexual. Entre els guardonats destaquen el cartell de Yulisa Izquierdo o obres com Els peixos moren a la mar i La filla d'elles en nous talents. També es va reconèixer Pastisset de xocolata, que apropa la realitat sexual al públic adult. Amb aquestes obres i un balanç molt positiu, el festival ja mira cap al futur. Es tanca una edició que consolida el certamen com un espai necessari per aprendre sobre relacions saludables i empatia.
0: Gràcies, Sergi. Ara seguim per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. A Sabadell avui estem de festa perquè se celebra l'Aplec de la Salut. Des de mig matí que el centre de la ciutat s'ha omplert d'activitats populars, traslladant així el programa des del santuari fins al nucli urbà. El motiu es deu a les restriccions per la pesta porcina africana, que no permeten l'accés al medi natural. I per això s'ha substituït la tradicional caminada fins a la salut per una caminada pels parcs urbans, entre d'altres. La missa s'ha celebrat a Sant Fèlix i el que no ha canviat és la cercavila del seguici festiu. Una cercavila, però, que ha incorporat una nova figura, el bou de Sabadell. I en un dels altres entremesos, les granotes del Ripoll, han estrenat vestuari. Ara a la tarda queda la traca final amb les sardanes i després tocarà recuperar energia per demà després d'un cap de setmana llarg i ple de rauxa.
0: Gràcies, Júlia. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. El taller Sant Isidre, dedicat a l'atenció de persones sense llar, ha realitzat una jornada dedicada a la recollida de residus a la llera del riu Besòs. Es tracta d'una iniciativa de la Fundació Formació i Treball, amb seu a Badalona, per ajudar aquest col·lectiu a millorar la seva autonomia, la seva comunicació de grup i la seva integració. La jornada d'aquest divendres ha servit com a experiència prelaboral on s'han fet petits encàrrecs per comandes i s'ha emmarcat dintre del Clean Up Day de l'Agència de Residus de Catalunya. Els membres de Formació i Treball han assegurat que es tracta d'una activitat diferent. Un d'ells, el Mohamed Haritz, ens ha parlat de la seva experiència en la jornada.
4: Sí, la activitat és que limpiamos a la frontera del río y para mí es una experiencia muy chula y me agrada mucho, especialmente en el lado de integración en la comunidad también.
3: Els orientadors laborals apunten que la finalitat d'aquesta proposta és establir una rutina per a aquestes persones que han perdut els seus hàbits i, sobretot, incloure'ls a la societat i al món laboral. Des de Formació i Treball asseguren que estan molt contents de tal com ha anat la jornada i esperen poder-ne repetir algunes més en les properes setmanes i mesos.
0: Gràcies, Martí. Ara continuem pel Prat de Llobregat. Luis Rodríguez, bona tarda.
5: Bona tarda. Festes Play ha celebrat el Parc Nou als seus 40 anys de vida. Amb una nova edició, milers d'infants i famílies s'han aplegat al voltant del lleure, amb més de 50 activitats disponibles i la pau com a temàtica de l'edició d'enguany. Una activitat que també serveix com a punt de partida per la temporada primaverenca i estival de Fundesplay i les entitats del tercer sector. Escoltem Núria Valls, presidenta de Fundesplay.

0: Seguim ara amb la informació d'aquestes cròniques d'actualitat des de Castellar del Vallès. Albert Sant Andrés, bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. La disputa de la 34a edició de la Milla Urbana Vila de Castellar es va saber sobreposar a la pluja per consolidar-se com la nova festa de l'atletisme popular de la vila. Un total de 73 participants van desafiar la pluja, que tot i deslluir la participació va donar el toc tècnic de les curses organitzades pel Club Atlètic Castellar. La Milla Urbana sempre és una de les cites més esperades del calendari atlètic local. Juntament amb la cursa popular són les dues activitats atlètiques més nombroses i on la ciutadania més participa. Les inscripcions van arribar gairebé al centenar, amb 96 confirmades, de les quals finalment van ser 73 les persones participants a causa de la pluja caiguda les hores abans. El fer mullat en diversos punts del recorregut va obligar a extremar la precaució als i les participants, sobretot en zones com girs, el que va fa valdre la dificultat tècnica de la jornada sobre un circuit ideat per la consecució de marques. Amb un temps de 4 minuts i 18 segons, Isaac Parades va ser el vencedor en categoria sènior masculina, mentre que la local, Laura Vilchez, amb un temps de 5 minuts i 35 segons, va ser la vencedora de la categoria femenina.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar, un repàs a l'actualitat de Sant Cugat de la mà de Sara Vella.
2: Un 35% dels estudiants de secundària de Catalunya consulta les xarxes socials més de 6 hores al dia durant el cap de setmana. Ho conclou la recent enquesta sobre l'ús de drogues en l'ensenyament secundari de la Generalitat a partir d'una mostra de 2.700 alumnes. Si parlem de les hores dedicades a internet durant la setmana, la mitjana és de 4,8 hores diàries. A Sant Cugat, l'assessoria Un Segon de l'Oficina Jove presta assessorament en prevenció de drogues des de 2016 i en pantalles des de 2020. A l'inici, les atencions en els dos àmbits es repartien en un 50%, però la tendència ha canviat en els últims anys amb un 80% de les atencions per abús o mal ús de les pantalles. Als joves els costa venir pel seu propi peu i de vegades venen derivats de les escoles o de serveis socials, diu el psicòleg de l'assessoria Un Segon, Roger Ferrer, que destaca la importància que els usuaris es conscienciïn de per què usen el mòbil. Atenen joves fins als 18 anys acompanyats de la família. El mòbil és un cavall de batalla a casa, no s'ha retardat prou l'inici d'ús de les pantalles amb edats d'entre els 12 i 16 anys. El jove no és prou madur ni està en una edat autocontrolable. Biel Bonell i Mario Carpio tenen 15 i 17 anys i són membres del Consell de Joves. El primer és membre de Caparrots i el segon de Joves per Vullpelleres i tenen en comú que consulten el mòbil mínim 3 hores al dia. Tot i que no s'acosten a les preocupants dades de l'estudi, sí que sobrepassen l'hora diària ideal que recomana Ferrer. Els dos joves remarquen, però, que part del consum el dediquen als estudis i reivindiquen que els adults haurien de ser exemplars en l'ús del dispositiu.
3: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, connectats. Can't touch this.

0: 5 de la tarda i, com cada dilluns, a aquesta hora toca matèria esportiva. És el moment de la tertúlia, per tant, saludem els nostres tertulians. Miqui Romagosa, redactor d'Esports de la Ràdio Municipal de Terrassa. Com estàs? Bona tarda.
1: Hola, què tal? Bona tarda, Carme.
0: Molt bona tarda. També saludem el Pol Lujano, que és periodista i ens espera a Sabadell. Pol, bona tarda.
2: Bona tarda.
0: I l'Eduard Pomares, soci del Barça, tercer component de la tertúlia d'avui, també el saludem i suposo que l'haurem de felicitar. Eduard, molt bona tarda.
3: Bona tarda i visca el Barça.
0: I visca el Barça. A veure.
3: Visca el Barça. Hombre.
0: No sé si ahir el vas haver de cantar moltes vegades, l'himne.
3: Unes quantes no vam cantar. Aquesta i unes altres cançonetes també vam cantar. Ens ho vam passar molt bé, al Camp Nou.
0: Sí?
3: Sí, molt bé ens ho vam passar.
0: Home, ambient hi havia, eh?
3: Ambient sembla,
0: no,
3: mala.
0: Sí, no sé si hi havia alguna agulla, però estava a tope, estava ple.
3: Bueno, va ser el màxim aforament des que està obert al Camp Nou, 62.000 i escaig de persones.
0: Mm. I la recaptació tampoc no va estar malament, no?
3: Doncs no la conec, però m'imagino que els preus que anaven als seients dips i això, doncs haurien fotre 12 o 14 milions d'euros.
0: Una miqueta més de 16.
3: No sé, parlo de memòria, eh?
0: Una miqueta més de 16 milions. Van fer caixa. Però vaja, anem a analitzar diferents qüestions d'aquest clàssic, el clàssic de tornada que ja ha sentenciat aquesta Lliga. Per cert, que ha arribat una jornada abans del que tu preveies.
3: Sí, jo, de veritat, m'esperava guanyar al camp de l'Alavés, perquè em pensava veure la gran xorissada al camp del Barça, però aquest Madrid, que fot pena, doncs no va tenir ni l'oportunitat de que l'ajudessin.
0: Vinga.
4: Ja, no, ara encertant lo de l'Espanyol, no? Que és un tema que... aquest és el tema on l'ha clavat.
3: Hòstia, tens gravat això de l'Espanyol, eh? Des de fa 5 mesos, eh?
4: Totalment.
3: Hòstia.
4: Oh, per això és el gol 1.
3: Escolta, us dic una cosa, em comença a saber una mica de greu, ja.
0: Home.
3: Potser li trec el càstig.
4: Sí, ara aquesta setmana guanyaran i...
3: Però després de que l'Alavés ens guanyi a nosaltres el dimecres.
0: Bueno. Aquí estem escoltant. No sé si tenim un quart component a la tertúlia, que no l'hem presentat. No. No sé, perquè estava sentint una veu així de fons.
3: Tenim l'infiltrat.
0: No ho sé, és que no l'identificava. Però vaja, anem a parlar del partit d'ahir, d'aquest clàssic, que va deixar doncs moltes qüestions per parlar, però jo no sé què és el que vosaltres destacaríeu del que vau poder veure d'aquest partit, que ja ha deixat la 29a Lliga per al Barça. Miqui. Miqui?
4: La veritat és que jo crec que una de les coses importants que ha deixat aquesta Lliga del Barça és, sens dubte, la superioritat, no? Ha sigut increïble com ha dominat des del principi fins al final i fins i tot en els moments més complicats, quan semblava que fins i tot el Madrid estava per sobre, el partit d'anada,
0: sí. Doncs
4: crec que el seu entrenador ha sabut gestionar, ha sabut d'alguna manera anar treballant cada situació dels jugadors, i jo crec que és una de les virtuts que té aquest equip, no? El seu entrenador, Hansi Flick, que sens dubte doncs, s'ha convertit en el líder. Ningú destaca més que ell.
0: Bé, és una de les qüestions que us volia preguntar. Pol, a tu què et va semblar el clàssic?
2: Bueno, crec que va ser molt superior i tenir molta compassió, no? Al final, els primers 20 minuts són d'un atropellament espectacular del Barça i a partir d'allà Pedri controla totalment el partit i el Barça s'emporta el clàssic amb una superioritat espectacular i la veritat és que bueno, fa una mica de pena veure el Madrid així també, en el sentit de que no li va ni competir, no, en el Barça. Realment el Madrid va tenir només l'ocasió de Vinícius que atura Joan Garcia i poca cosa més. Per tant, crec que el Barça doncs, es va endur un clàssic realment molt important, però que tenia molta pinta també de que aniria per aquí.
0: Mm. va ser un dels episodis més humiliants i un dels pitjors tràngols que ha hagut de passar un equip del Real Madrid en aquesta competició domèstica al llarg de la seva història. No sé, no sé si conec alguna altra situació. Vosaltres
4: sí,
0: em direu.
4: Sí. Jo crec que sí, eh? Sí, sí, més enllà, superant el 5-0 fins i tot. Sí, jo crec que és una situació en general, eh? Sí, sí, sí, perquè és una mica de descoordinació, de desgovern, moltes coses.
0: Em sembla que qui està més en companyia és el Miqui, eh? Que quan intervé el Miqui, intervé algú més de fons. No sé, se senten diverses veus. Deia, és una de les dels moments més humiliants per un equip que, com apuntava el Pol, es va veure atropellat per un Barça que, recordem, tampoc no va començar massa bé i que ha hagut d'anar trampejant al llarg de la temporada lesions i més lesions i situacions que jo recordo al començament de la Lliga. No sé a què treia cap i per què venia motivat quan Hansi Flick en una roda de premsa parlava dels egos. I es qüestionava també doncs, el sistema defensiu, aquest deixar una mica amb el cul en l'aire a l'equip, no? Anant tant a l'atac. Tampoc no ha estat fàcil el camí del Barça aquesta temporada, no, Eduard?
3: No, a veure, el camí del Barça no ha estat fàcil. A veure, defensivament, com tu ben apuntaves, al principi de la temporada hi havia un cert desgavell, perquè no oblidem que l'any passat teníem un líder indiscutible que era l'Íñigo Martínez. Aleshores, abans no van trobar aquesta dupla amb el Cubarsí i el Gerard Martín, que realment m'ha sorprès moltíssim la posició de Gerard Martín, perquè és un lateral reconvertit a central, però és que la veritat que han fet una temporada espectacular tots dos. Clar, això té un temps d'adaptació, però una vegada s'han adaptat, jo crec que el Barça ha sigut molt sòlid també en defensa. Sí que és cert que en partits importants, sobretot de Champions, encara els hi queda. Són xavals que tenen 18, 19, 20 anys. O sigui, si nosaltres tenim la paciència, que la tindrem, perquè tenim el Flick d'entrenador, que ja ha dit que es vol quedar aquí, que com a mínim un parell d'anys hi serà. Si el deixem construir amb aquests xavals un equip, més un parell d'incorporacions, un davanter-centre i un lateral o un central, jo crec que tenim equip per anys i no tardarem gaire en guanyar la Champions.
0: Pol, de les dues lligues que ha aconseguit Hansi Flick, quina diries tu que té més mèrit, la primera o la segona?
2: Jo crec que aquesta segona va pel camí de ser més important i depenent també de com acabi, no? Perquè recordem que falta 3 jornades el Barça pot aconseguir els 100 punts, que seria una cosa històrica. Sí. I a més, per com ha estat, no? Perquè al final el Barça va perdre el Bernabéu al partit de la primera volta, no? I en aquell moment semblava que tot anava malament i que, com dèieu, la pèrdua d'Íñigo Martínez podia fer que el Barça doncs, tingués molts problemes defensius, però la consolidació de Gerard Martín i d'un jugador que és un comodí, que per mi és la revelació de la temporada, com és Eric García, t'han acabat donant doncs, aquest títol que com dic, o sigui, acaben 100 punts, em semblarà completament històrica, no? I al final l'acabaràs guanyant amb una superioritat flagrant sobre el Real Madrid, que bé, li treus 14 punts a falta de 3 jornades, que no sé quant de temps feia que això no passava. Per tant, jo crec que aquesta segona lliga...

0: que ja sap que, bueno, que es queda amb una temporada en blanc. Què fas amb un equip així quan encara li queden 3 partits per disputar?
1: El més dur de tot, Carme,
0: Digues.
1: el més dur de tot és que els 11 punts aquests de Valverde no han servit per res. O sigui que, no, després de la situació aquesta, perquè serien 88 punts per cada equip, o sigui,
0: De quins
1: després de la
0: punts
1: lluita la setmana passada.
0: Sí,
1: No, no,
0: parles?
1: de la baralla de la setmana passada entre Valverde
0: Val,
1: i... O
0: sí.
1: sigui, aquests 11 punts no han servit, no. Però ara parlem d'això. Jo crec que Arbeloa tenia en compte les paraules que ahir va comentar o va tenir a roda de premsa.
0: Sí.
1: Jo no descartaria que
0: Amb
1: continués
0: el Castilla.
1: no com a, no, no, no, no, no, el cos tècnic de Mourinho.
0: Va.
1: Perquè no va tenir cap paraula ni dolenta ni crítica cap als seus jugadors. Va ser com molt corporativista, no? En altres rodes de premsa, potser, doncs, ha deixat en alguna, però potser serà segon de Mourinho, i això potser fa que les coses... que sàpiga més coses del que tots sabem, no? O sigui, de jugadors que no continuen, de fitxatges, clar. Perquè Mourinho, suposo, que arribarà a aquest vestidor i dirà totes aquestes persones que filtren, que parlen i que insulten a l'entrenador i que no li donen autoritat, van fora.
0: Doncs ara en parlarem del Madrid. Sí que voldria també preguntar-vos per el que considereu vosaltres que és la peça clau en aquest Barça. Perquè, clar, depèn des de quin punt de vista tu miris, hi ha qui apunta Hansi Flick i hi ha qui apunta Lamine Yamal.
2: Home, jo em quedo amb un altre jugador que és el Servent. Jo, per mi, el jugador fonamental de la base és el Pedri. Si el Pedri funciona, la resta funciona. El Lamin no li discuteixo la seva qualitat, però si no li arriben pilotes, per molt bon jugador que sigui, no podrà definir mai. Jo, per mi, l'ànima del Barça és el Pedri i em costa reconèixer-ho encara, perquè no fa un any de la seva incorporació, és l'ex-perico, el Joan Garcia.
0: Home!
2: Que ja li queden 2 mesos per redimir-se d'haver passat el purgatori aquest d'un any.
0: A veure, és que és molt fort que hagi de passar un purgatori d'un any perquè el consideris encara un jugador
2: Correcte.
0: en
2: Ve
0: plenitud.
2: d'on ve, ve d'on ve, però jo cada partit que passa me'l faig més meu. Me'l faig més meu.
0: Ahir li va treure una pilota.
2: El Vinícius, impressió de
0: Vinícius,
2: sí.
0: Que...
2: Però, a més a més, o sigui, que semblava una paradeta de res, però tu te la mires bé, és com aquella que va treure el camp de l'Espanyol, que va aixecar el braç i va treure
0: sí.
2: el cop de cap aquell amb el Milla o no sé qui era, i la va treure. Vull dir, són aquelles parades, aquells reflexes que només ho veuen els grans porters.
0: Yeah.
2: I fora
1: conya... O sigui, considerades abans de Joan Garcia, jugador del Barça o Blaugrana, abans de que l'Espanyol torni a guanyar. Com va la cosa?
2: Bueno, ojalà, perquè això voldria dir que l'Espanyol no guanya cap més partit amb els 3 que queden. Però jo crec que l'Espanyol algun partidet d'aquests guanyarà, perquè els 3 rivals que té pràcticament ja no juguen res. O sigui, Bilbao, Osasuna i Real Sociedad ho tenen tot fet. Per tant, jo crec que l'Espanyol se salvarà.
0: Vinga, després parlarem de l'Espanyol, però sí que m'agradaria comentar algunes coses del Real Madrid. Si haguéssiu d'apuntar a un responsable d'aquesta situació actual del Real Madrid, cap a on apunteu?
2: Florentino.
0: Florentino.
3: També?
0: Sí, Pol?
3: Sí. Jo crec que el fet de carregar-se Xavi Alonso de manera precipitada fa que tot trontolli. I després de la destitució de Xavi Alonso tot ha anat a pitjor i per tant jo crec que Florentino és el que comença a carregar-se una mica la situació, diguéssim.
0: I penseu que Mourinho és la solució o és un pedaç més que continuarà portant a la deriva a aquest club una temporada més? Com ho
1: el,
0: veu?
1: Que, el que necessita el Madrid ara mateix és soroll i jo crec que és el que es buscarà. Sí, el Madrid necessita, o sigui, l'any que ve tindrà un any segurament complicat o tindrà un estiu complicat i el que es buscarà Mourinho és soroll. Però jo crec que la culpa de tot això és Florentino perquè li ha faltat treure la cara

0: molts moments, li ha faltat també, o
1: Bueno,
0: sigui,
1: a
0: donar la
1: molts
0: cara
1: és que no l'hem vist donar la cara
0: molt bé.
1: normalment, eh?
0: Per això, que jo crec que això li ha faltat moltíssim. El model Florentino és un model esgotat, o sigui, és un model on ha de tenir un director esportiu i si ell vol ser president perfecte, però aquest ordeno y mando de Florentino s'ha d'acabar. I després, un altre tema que jo crec que en el seu moment va provocar la dimissió de Florentino la primera vegada, no? Que va ser donar màniga ampla als jugadors. Ho va fer, en el seu moment ell va dir que els va malcriar, i aquí ha passat el mateix, un vestidor ple d'estrelles, molts egos, pocs resultats, i ara mateix el vestidor mana per sobre de tot, i tenim el cas Mbappé ahir, no? Claríssimament, o sigui...
1: Sí, que cada vegada que obre la boca puja el pa, no?
0: Sí, va. Ahir va posar una publicació amb el 2-0. O sigui, no sé si és que era per
1: Sí.
0: remuntar o es pensava que el Madrid jugava al Bernabéu o no sé.
1: A la Madrid.
2: Jo el que voldria afegir és que estic d'acord amb el que deia el company, no? El Florentino com va marxar la primera vegada. Però hi ha un detall molt important i és que d'això el Florentino tenia 20 anys menys i després va tornar. El Florentino el dia que marxi no sé qui es podrà permetre ser soci de la... Perdó,
1: Presidir.
2: poder ser president del Madrid. Per què? Perquè, si no recordo malament, fa uns 3 o 4 anys va canviar els estatuts del Madrid a l'hora de presentar els avals per assegurar-se pràcticament una presidència vitalícia.
0: Carlos Sainz.
1: Potser sí que quedarà un solar al final.
0: No, Carlos Sainz.
1: Carlos Sainz o Rafa Nadal. Vamos,
2: Rafa. Tota la colla aquesta de madridistes que hi han repartit per tot arreu.
1: Ostres, tu.
2: El Fernando Alonso, també pot ser, el Fernando Alonso.
1: Sí,
0: Manolo,
1: i el Pedrerol.
2: Pedrerol és del Barça, Pedrerol és del Barça.
1: Bueno, no sé.
2: Diuen que són del Barça i no ho són.
1: Ja. Pol, per on creus tu que s'hauria de començar a redreçar el Real Madrid si encara es manté Florentino a la presidència i acaba arribant Mourinho? Quin hauria de ser el següent pas?
3: Jo crec que hi haurà una reestructuració de la plantilla, o almenys hi hauria d'haver una reestructuració de la plantilla profunda, no? És a dir, jo crec que Valverde, Tchouaméni, no haurien de seguir pel bé del Madrid, eh? I després, doncs, veurem, perquè Ceballos, Carvajal, tots aquests jugadors acaben contracte, no renovaran, i per tant crec que el Madrid haurà de fer una reestructuració important. Veurem si Vinícius i Mbappé continuen, perquè Mbappé s'està borrant completament i Vinícius no està al nivell. Veurem també amb Rodrigo, no?, que surt d'una lesió important, Bellingham... Bueno, crec que el Madrid haurà de prendre decisions doloroses, potser, inclús, i veurem per on va la cosa, però jo crec que el Madrid haurà de vendre molt i de fitxar bastant per almenys poder competir la següent temporada al nivell del Barça, que tot i així dubto que ho faci amb Mourinho o amb qui sigui a la banqueta.
0: Jo crec que la manera de solucionar-ho tot és fixar Manolo González al Madrid i a Monchi. I a Monchi. I a Monchi.
1: Bueno, Monchi ja està. Monchi ja està.
0: Bueno, però potser té una clàusula que pot sortir al Madrid.
1: Bueno, dic que ja està, però està amb l'Espanyol, no amb el Madrid, eh?
2: Però és el filial,
0: ja,
2: això, eh? No oblideu això, eh? És el filial, eh? En qualsevol
0: ja, moment... Jo ja per això, perquè l'Eduard segurament posaria cullerada,
2: això. Me l'has fotut el huevo, eh? M'has fet un Xavi, eh? Me l'has fotut el huevo, no m'he rematat, eh?
1: Vinga, doncs a mi també m'ho heu posat a punt, perquè precisament l'Espanyol, que acaba de fitxar o informar del fitxatge de Monchi, que em sembla un bon fitxatge. El que no acabo d'entendre, si Monchi va posar com a condició que l'equip no baixés de categoria i encara no estan salvats, és que confien que no baixarà de primera, no?
0: O confia poc.
1: Home, no ho sé.
0: Jo crec que aquí al final és una situació una mica surrealista, no? Perquè, o sigui, això que vols fer, vols il·lusionar o ja estàs pensant a la propera temporada sense acabar aquesta? No sé, jo crec que massa precipitació. Jo crec que l'Espanyol s'equivoca després de la derrota al camp del Sevilla. Jo crec que l'Espanyol havia d'haver fet un moviment a la banqueta.
1: Sí, haurien d'haver canviat a Manolo. Sí,
0: més que res per un tema de... de dinàmiques, o sigui, és que jo veig a Manolo González a la banqueta i dius, és que en lloc d'aconseguir punts a l'Espanyol li restaran, perquè el veus amb un ànim i amb una sensació de dir aquest home ha perdut el control. I clar, 18 partits és una bogeria.
1: El que es veu, i es veu molt clarament, és en els jugadors, que són com ànima en pena. I quan et passa el que li ha passat a l'Espanyol aquest cap de setmana amb el Sevilla, és, bueno, suposo jo que és molt frustrant, sobretot venint d'on venen, no?
0: Pensa, Carme, que ha sumat a l'Espanyol porta les mateixes jornades sense guanyar que victòries porta el Barça al Camp Nou en Lliga. O sigui, és curiós, eh? O sigui, o millor dir, del Camp Nou a casa.
2: Ha sumat 18 victòries. Des que li vau fotre la maledicció allà a principis de gener...
1: Això va ser tu, perdona.
2: Hòstia, pobre...
0: No, la culpa és per tu.
2: Han guanyat 6 punts de 54. Vol dir que si haguessin portat la mateixa proporció des del principi de la Lliga, el 15 de febrer haguessin sigut matemàticament de segona.
1: Ja està, ja està calculat. Està calculat. Si... Bueno, és igual, esperem que sí, que l'Espanyol mantindrà la categoria. Continuarà Manolo González la temporada que ve?
2: Sí. Jo crec que sí. Jo per mi sí.
1: Tu, a veure, una cosa és que tu vulguis que continuï i una altra és que continuï. Sí, clar.
0: Perquè vol que perdi 10 jornades més.
1: No cal.
2: No farem, em comprometo la temporada que ve a no fer pronòstics sobre l'Espanyol.
1: Ah, bueno. Pol, continuarà...
2: Si no m'ho demaneu, eh?
1: Continuarà Manolo González o no a la banqueta de l'Espanyol?
3: No, continuarà i de fet, jo penso, bueno, crec que han sortit algunes informacions de que Bordalàs no seguirà el Getafe, per tant...
1: No em diguis que Bordalàs apunta a l'Espanyol.
3: Jo crec que podria ser una opció. Sincerament. I no em sembla tan mal entrenador per l'Espanyol, eh? És a dir, és un entrenador que amb poca cosa et fa molt, no? Està amb el Getafe en setena posició, amb una de les pitjors plantilles de primera divisió, per tant, jo crec que és una opció, i és una opció, jo crec que molt vàlida per l'Espanyol.
1: Què us sembla, en Miqui i Eduard?
0: Però l'Espanyol, si comencem a repassar una mica els darrers projectes, no ha estat cosa d'entrenador, perquè Vicente Moreno era bon entrenador, i pam, al carrer. Abelardo, al carrer. A Mané, al carrer. Si estem repassant molts entrenadors que han anat passant.
1: Però has anat molt enrere, eh?
0: Jo crec que... Sí, però és que quan fa que l'Espanyol no té una estabilitat a la banqueta...
1: Des de Clemente.
0: Que l'Espanyol no ha tingut mai aquesta estabilitat. La va tenir amb Lotina i amb Valverde i la cosa no va acabar bé.
3: Mm-hmm. Bueno, aquesta temporada semblava que en Manolo podia ser, però vaja, la segona volta ha estat molt dolenta, no? Però la sensació, vaja, fins la jornada 20 o 25 inclús, semblava que Manolo podia estar aquí molts anys, però vaja.
1: No, sembla que no serà el cas, Pol.
2: No serà el cas.
1: Però vaja, esperem que se salvi l'Espanyol.
2: Ets massa bona, Carme.
1: Home, és que a mi m'agradaria tenir l'Espanyol també en aquesta categoria. Igual que el Girona, escolta, que avui juguen a les 9.
2: Sí, el Girona és un dels nostres.
1: Home, també. El Girona juga avui un partit que si el guanya, que no sé si el Rayo estarà per la labor... allò de que vagi una mica despistat perquè està pensant a la final, si sumés 3 punts al Girona avui, això li permetria treure una mica el cap. Com veieu el partit? Aquest últim partit molt ràpid, que estem en l'últim minut. Vinga.
2: Jo crec que el Girona 1-2.
1: A veure, tu dius que guanya el Girona, Eduard?
2: Jo guanyarà el Girona 1-2.
1: 1-2, vinga, pronòstic. Miqui.
0: Guanya 0-1 al Girona i... Serà un dia molt emotiu per Mitchell, que jo crec que també serà dels seus darrers partits al Girona.
1: De veritat, sí? També s'acaba?
0: Sí, jo crec que acabarà la temporada. Sí, perquè jo crec que ja ha tancat un cicle.
2: i què millor que l'acabi allà on va començar, al Camp del Rayo.
1: Home, però no és l'últim partit.
2: No, però...
0: No, però que la salvació...
2: L'última visita que va fer a Girona al Camp del Rayo.
1: Okay. Val, perfecte.
3: Jo crec que Mitchell també serà l'última temporada al Girona i crec que l'Ajax serà el seu destí.
1: Ah, sí?
3: I avui crec que el Girona patrà al Camp del Rayo, que no em semblaria un mal resultat, tenint en compte que venen amb aquest gran moment de forma, no?, de classificar-se per la final de la conferència.
0: Mitchell neerlandès serà la partida, no?
1: Mitchell
0: català.
1: Serà què?
0: Mitchell neerlandès.
1: Ah, neerlandès.
0: Sí, ara serà neerlandès. Ara, a partir d'ara, prendrà holandès en dos dies.
1: Ara prendrà, sí, el català l'ha pres allò, en express, i ara farà un express en holandès. Molt bé, senyors, doncs marxem amb aquesta celebració perquè estem a minuts de que comenci aquesta rua que no, en la qual no hi participarem perquè estem aquí i tenim les nostres obligacions. Per tant, gràcies un dilluns més. Ens tornem a trobar d'aquí una setmaneta, d'acord? Que vagi molt bé.
2: Que vagi molt bé.
1: Adéu-siau.
2: Adéu. Bona tarda. Bona tarda. Adéu.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Cinc de la tarda, 3 minuts, reprenem el Connectats, anem amb la informació de servei, saludem a Roger Serra des del Servei Català de Trànsit. Molt bona tarda, Roger.
4: Hola, què tal? Molt bona tarda. Doncs aquesta parlem d'aturades més o menys habituals, res de l'altre món, però sí que hi ha aturades bàsicament en aquesta àrea metropolitana i a les seves rondes. Per exemple, és cert que hi ha arreu, un parell de quilòmetres de lentitud i d'aturades a l'autopista AP7, al tram de Barberà del Vallès i en sentit sud. De les vies que entren per l'extrem sud de Barcelona, ens quedem amb l'autopista B23. Retencions d'un parell de quilòmetres entre Esplugues i l'avinguda Diagonal d'entrada a Barcelona per enllaçar amb aquesta Diagonal o amb la ronda de dalt de Barcelona. I de l'extrem nord ens quedem amb l'autopista C33, uns 2-3 quilòmetres també de lentitud i d'aturades entre Montcada i Reixac i el Nus de la Trinitat, sempre d'entrada a Barcelona. De moment és tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Gràcies, Roger. Bona tarda.
5: Ràdio Sant Cugat.
6: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
5: Ràdio Sabadell.
7: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
5: Ràdio Municipal de Terrassa.
8: Bona tarda, l'Anna de Sant, de Sis de Terrassa.
5: El Prat Ràdio.
9: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per commemorar demà per quart any consecutiu.
5: Ràdio Ciutat de Badalona.
10: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
5: Ràdio Castellà.
11: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: Avui coneixerem la història de Jou Costa, autor del llibre Renacido del mar i l'arena, on relata un viatge vital marcat per la migració, l'esforç i la superació. Nascut a Ghana i establert a Catalunya, la seva història és també la d'una nova oportunitat. Treballador incansable i pare de família, ha convertit la seva experiència en un testimoni inspirador. Avui repassem la seva trajectòria personal i professional del també conegut com Jou el Rubio o l'estanquer de Collfabà. Jou, què tal?
1: Molt bé.
0: Com estàs?
1: Molt bé, molt content d'estar aquí amb vosaltres.
0: Jou el Rubio per què?
1: Jou el Rubio perquè això ho vaig fer per a un senyor l'any 2006, quan vaig començar a treballar aquí a l'estanc, tenia un bar i jo l'aportava el tabac. Doncs, i quan arribava al bar, estava ple de gent, obrers, treballant i tal, i quan entrava, l'home feia un conya, no? Llegó el Rubio! Entonces, tota la gent va girar i dice, hombre, ¿por qué le deu això? I tal. Entonces, va començar, i quan va, el senyor es diu Joan, que treballava a aquell carrer Joan... com es diu aquest carrer? Esta carrer de la Creu, darrere. Sí, tenia un bar allà. Entonces, clar, va fer com seu honor, la va ficar perquè, sobretot perquè gent no tingués aquesta sensació, el Rubio, el negre, blanc, què m'has de, no? Sempre amb respecte i amb bon rotllo, i ja crec que és per això. Entonces, la va ficar amb això, ja ho és Rubio, per fer contrast, no? A Rubio, perquè la gent pregunta, tu eres de Rubio, de verdad?
0: Escolta, Jou, tu vas néixer a Ghana.
1: Sí.
0: Ets el desè fill d'una família que s'ha dedicat al cultiu del cacau.
1: Cacau, sí.
0: Per tant, una família nombrosa, on s'ha hagut de fer doncs, molt esforç, molt sacrifici. Tu com recordes la teva infantesa a Ghana? I quins valors, sobretot, et van marcar en aquella etapa?
1: Val, la veritat que en aquest sentit Ghana és excolònia anglesa, doncs tenim aquest sistema. Jo de petit sempre jugava amb els amics, no? A estudiar, jugar pelota, carrer... Una infància bastant tranquil·la en aquest sentit, que no ens faltava menjar, podíem menjar, podíem estudiar. En aquest sentit sí que va sigut una infantesa bastant, diré, de situació d'Àfrica, de Ghana, però bé, en aquest sentit. O sigui que...
0: La recordes bé?
1: Sí, sí, sí, sí.
0: Sabem que ja, precisament, abans de marxar, tu vas fer l'ESO, també vas fer part del batxillerat.
1: Sí.
0: Quins eren els teus somnis en aquell moment, tan jove?
1: Jo, de petita, sempre veia la tele, no? La blanca i negra, jo sempre sentava i volia fer imitació de la, sobretot les presentadors, presentadores que feien. Doncs sempre el somni que tenia era algun dia arribar a fer un presentador o alguna cosa així. Entonces em va enganxar i sobretot quan veia a televisió la gent blanca o Europa, cridava l'atenció per què visquin així, per què són així, i sempre he tingut la sensació de vull conèixer aquest gent, per què viuen així i nosaltres així. O sigui que això va sigut el moment de, el clic, no? De vull conèixer aquest gent.
0: I tu en aquell moment a Ghana només estudiaves? Vull dir, en cap moment no vas estudiar i treballar alhora?
1: Sí, també? Sempre, sí. Jo sí. Feia això amb la meva família perquè tota la família dedicàvem a l'agricultura, no? Això jo sempre em recordo quan feia la conya de jo soc aquell negrito de l'Àfrica tropical, perquè jo feia això, jo cultivava la cacau.
0: Sí.
1: Sí, clar, jo de petita, quan teníem 2 o 3 dies, sempre anàvem al camp a ajudar la família, a cultivar, a treballar, i sempre ens donaven diners, no?, en aquest sentit, sí.
0: I en quin punt decideixes deixar Ghana i buscar una nova vida a Europa? Perquè el teu objectiu era Europa, era arribar a aquest continent?
1: Sí, perquè com havia vist gent que viatjaven des de Ghana a Europa, veia i sempre com veia que vivien diferent, la forma que parlava, la gent diferent, volia conèixer la cultura, perquè nosaltres vivim així, aquest gent així. Entonces, en aquest sentit sí que va observar la gent que venia i a partir d'ahir va tenir aquest inquietud i anava aprenent com farà, com, quina possibilitat tinc per a poder fer aquest viatge a Europa. I la primera era anar a Itàlia, o sigui, que jo quan va, perquè veia gent que feia aquest camí, al desert, tot això, normal, principalment, anaven a Llívia. Des de Llívia agafaven per anar a Lampedusa, a Sicília i tot això. Entonces, clar, jo no coneixia res de venir cap aquí a Espanya o a Catalunya, no? Entonces, això va sigut el principi i quan estudiava sempre tenia aquest ment més enllà de gana, no? Al voltant, volia conèixer més, obrir-me per a conèixer el món.
0: O sigui, eres una persona inquieta.
1: Sí, no, això sí.
0: Però tenies 17 anys.
1: Sí, i abans també tenia això, abans de 17 ja anava observant tot.
0: En el teu llibre, expliques el viatge, que va ser un viatge dur. Quins van ser els moments més difícils que tu recordes? Perquè, de fet, abans has fet una mica el dibuix, el traçat d'aquest recorregut. Vas estar fins a 7 països diferents.
1: Sí. Des de Ghana fins a Burkina Faso a Níger, a Mali, a Algèria, des d'Algèria a Líbia. O sigui que és un recorregut molt dur. Sincerament, sobretot des de part de nord de Ghana fins a Burkina Faso, clar, perquè sempre hi ha gent, perquè Ghana són molt cristià i hi ha gent aquest predicador, no, vaja, és que aneu a morir perquè hi ha gent que ha mort, el robaran, o sigui que en aquest moment és com fa per a que no vagis, no? Doncs, i per encara així, com teníem un objectiu, és com si hi ha algun que veus que han arribat, altres no, teníem aquesta sensació de por. Però quan tu marques un objectiu, tens un somni, jo crec que el por te treu tot això perquè tu vols arribar a això, calgui el que calgui, no? En aquest sentit. I aquest moment va ser un moment perquè jo me recordo que dormia i no vaig dormir, no? Estava pensant, i si no arribo, i si muera a camí, i si tot això, aquesta sensació.
0: Però tu tenies por?
1: En algun moment sí. Quan va començar, perquè ves que, ui, mira, a l'altre ja va anar un cotxe a Montana i van morir tota la que va anar al cotxe, no? Entonces, clar, en aquell moment tenia por, però ara ves com... Clar, aquest comentari escoltaré tot el camí. I és complicat, sí.
0: Quines històries expliques en el llibre d'aquest recorregut? Històries així que puguem explicar breument i que siguin significatives.
1: Val, que siguin significatives en aquest sentit és el camí. No sé si havia vist al desert aquests camions que anem amontonat i podíem portar res, cacauete, aigua i poca coseta més. I sobretot al desert, la Chungse és... Aquest gent que estan, no sé com es diu això, eren com paramilitars que estan al desert, tipus traficants, que porten així tipus Sahel, tot això, i en aquell moment si portaven grups, noia, la violaven, i els nois te treuen la sabata, la ropa, i els contaré una anècdota que els diners teníem que amagar dintre de nosaltres, perquè si no te la treuen tots. O sigui, que se porta sabata i tot això, i feien cues. Entonces, si portem diners de sobre, lo donàvem, i si estem contents amb això, nos deixàvem marxar. Però si no, tota la que porten te la treuen, i gent que la deixen al camí, clar, si tu veus fer un gest o el que sigui, te pegaven, així, coses així. Entonces, en aquell moment sí que era molt dur, fins que no arriba un punt, perquè van per punts a punt, la mateixa traficant ja tenien com punt de... com a un punt de, com es diu, millor des de Burkina Faso fins a un punt, tenen com un muntat, com...
0: Com si fos un campament.
1: Un campament. Sí. Entonces, i tenen tot controlat, on que sigui desert, però són traficants ben preparats per això i viuen d'això.
0: Quant de temps va durar tota aquesta travessa que vas fer d'un país a l'altre? Perquè imagino que passaves una temporada, no sé quants dies o setmanes o mesos.
1: Des de Ghana fins a Líbia. A Líbia era com el destí, perquè com no teníem suficient diners, Líbia en aquella època podíem treballar, perquè estàvem amb Gaddafi, que era... Entonces, normalment feien construcció, o sea, que teníem com podien treballar com paletes así de construcció, no? D'ajudants. Entonces, l'objectiu era arribar a Líbia, treballar i després continuar. Entonces, des de Ghana fins a Líbia, jo crec que va quedar uns 2 mesos o així, més o menys, al camí. O sea, que va arribar a Líbia i Líbia vas visquint durant un any treballant al Trípoli. Sí, o sea que allà era com el destí fins a aconseguir captar més diners per a continuar el viatge. Sí, però tot ha recorregut, jo crec que va durar uns 3 anys.
0: Uns 3 anys.
1: Sí, per arribar fins aquí a Espanya.
0: Tu arribes a Espanya l'any 2000?
1: 2000, sí.
0: L'any 2000.
1: Sí.
0: I com hi arribes i a on?
1: Jo vaig agafar... com es diu, pastera? Pastera? Sí. O Cayuco, sí. Vaig arribar...
0: Ho entenem a... de totes les maneres, eh?
1: Val. Val. Sí. Vaig agafar allà Tànger, i des de Tànger van arribar, no, es van a rescatar salvament marítim, perquè anaven així sense rumbo, perquè els marroquís o aquests, a millor són 15 persones, no? Però en van ficar 48 i la mateixa. I van tenir sort, en nostre cas, perquè van sortir a costat del porto de Tànger, anaven com una mica més segurs, si passara alguna cosa, com mínim podem rescatar-nos, no? I clar, el noi que coneixia això, Zodiac, era un, crec que un noi de Gàmbia, perquè no pagava això. El resta van pagar i ell és com era el pilot o el que sigui, no paga. Entonces, clar, perquè érem com pescadors de Gàmbia i, clar, aquest gent mai han conduït un Zodiac, això amb el motor. Entonces, t'agafen, t'expliquen quatre cosetes amb un GPS, un motor, benzina, te fiquen tot allà dintre. Jo no sabia nedar, perquè jo m'acordo que un marroquí que em va agafar així, perquè era un palillo, perquè era molt xupadet. Jo a dia d'avui estic...
0: Avui estàs més fort.
1: Sí, era el tio em va agafar així. Mai havia vist el mar, perquè no sé nedar. Entonces, em va agafar, digo, bueno... I setmanes abans havia mort un grup nosaltres, perquè van sortir de Tànger, el mateix noi va agafar un Zodiac al motor, quan va girar així, va fer així, perquè mai havia conduït un Zodiac. Entonces el Zodiac va girar i van caure, no van morir tots, perquè estaven, sort, alguna van agafar la corda que estava amb el Zodiac, no? Va sobrevisquint i la porto, van tenir sort, però tenia amics i van morir al mateix moment. Entonces nosotros, amb això ja teníem por igualment. O sea que...
0: I què et van cobrar per aquell viatge per creuar l'estret?
1: Sí, a l'estret, des de Tànger, això, a mi em van cobrar uns 600-700 dòlars en l'any 2000. Jo soc de, clar, aquella època és com més baratet en aquests cas, perquè fa 25, 26...
0: I on et va deixar la Zodiac?
1: La Zodiac no és que no van deixar, van perdre enmig del mar, perquè tu, de nit, al Tànger, te pujant una dalt d'edificis, ves la llum de Tarifa i tu la sensació que si estem aquí a prop.
0: Sí.
1: I no és així. Entonces, quan van sortir sobre les 5, em va dir, a les 7 ja esteu a Espanya, a la Tarifa. O... Entonces, van anar-hi i anàvem, i quan va fer a les 6, 7, veiem que no veiem res edifici, ni de Marrocos, ni de Tarifa. Entonces, en aquell moment, la gent va començar a ficar com nerviós i van rascant el Zodiac i portava com uns plastiquets i va començar a entrar aigua. I el noi va intentar arrencar el motor i va parar. I en aquell moment era com un moment de nervios. No sabem si anem a Espanya, tornem a Marrocos, i van començar a plorar, la gent que podia resar va començar a resar, i de cop van veure un transatlàntic, això que va, suposo que de Tarifa a Tànger.
0: Un ferri
1: aquestes. Entonces van aixecar la samareta fent així, no sabem com se van ajudar-nos o van a trucar salvament o marítim, i de cop van veure un això. Entonces, en aquel moment, quan van aproximant, van dir, amigo, jo, clar, la primera paraula que va sentir en espanyol, amigo, tranquilo, Spain, i parlàvem una mica d'anglès, i en aquell moment la sensació és com, ostras, perquè el nostre por era que no rescatense el salvament marroquí, perquè entonces allà ja és molt difícil, perquè te porta unes cases de tortura de tot la que tu pots imaginar. En aquest sentit, i el moment de rescata d'un Zodiac o una patera és el moment més xungo que pots imaginar, per als nervis, perquè no se sap de t'ocorre que aquí a Palma o Gran Canària van arribar a port, però el moment de rescata van morir uns quants, perquè amb nervi de l'ànsia de vull ser primer, i en aquest sentit van tenir sort i van anar a treure a poc
0: a poc. I quan arribes a Catalunya?
1: Va arribar, com ja tenia amics que ja vivien aquí a Catalunya, sobretot a Barcelona. L'objectiu des de Tarifa això era anar a Barcelona. Entonces em va dir, tu arriba, registrar, fan un control a Guàrdia Civil i tot això, no van registrar, van fer un paper que te donaven com 45 dies per a sortir d'Espanya. Entonces en aquell moment, el diner que em quedava, crec que em quedava 100 dòlars o així, la va canviar a peseta i va agafar un autocar des de Tarifa a Algeciras i d'exercici a la Màraga. I des de Màraga va agafar un autobús fins a l'Arc de Triomfo. Sí. I va arribar allà, i d'allà me'n van donar unes indicacions, però jo anava com un zombi mirant l'edifici, perquè mai havia vist un edifici tan gran. I va dir, estem aquí a un plaça, pregunta a Plaça Catalunya.
0: I com es construeix la teva vida a partir del moment que ja arribes a Barcelona?
1: A Barcelona, Plaça Catalunya, va arribar allà i la sorpresa que va tenir que vivim aquí. Entonces yo creo como no pot ser, perquè hi vaig veure moltes negres, africans i amb bolses i tal, i digo, com vivius aquí? Perquè jo tenia una imaginació, no?, que arriba, jo que sé, un albergue o un no sé què, i veure que no.
0: A la plaça.
1: A la plaça Catalunya. Veien allí com una campana que fallàvem amb seu bolsa, dormíem en els bancs que hi havia en plaça Catalunya, i la tarda anem, van agafar uns cartrons i van dormir, i quan plujava anaven al metro per a ficar-nos a dormir allà. Sí, sí.
0: I quan comences a... T'has de buscar la vida, perquè sí, has de començar a treballar,
1: sí,
0: no?
1: Vaig, en aquest moment, jo en aquest sempre diu que a Catalunya o a Espanya, no, sobretot aquí a Catalunya, la gent, en aquella època no hi havia redes, xarxes socials, la gent era molt amable, venien a plaça Catalunya, te donaven menjar, m'acordo que una senyora em va portar a Corte Inglés, em van vestir des de dalt fins a tot, sabata, i després em van donar fins 10.000 pessetes. Fill, toma, agafa això, si vols menjar. Aquest era impressionant, aquest vecindat, gent a pie de carrer, se te veien, t'ajudava, no teníem aquest odi, aquesta sensació que visquem ara. I en aquest moment, aquest vecindat van a fer una força, van fer manifestació, van acampar a plaça Catalunya, va venir TV3, tot això, aquella època estava Jordi Pujol de la Generalitat de Catalunya i José María Aznar, i van ficar un acord que ara estan fent una regularització. Jo soc d'aquest grup que van fer aquest regularització i va atendre aquest sol. Però jo tenia un objectiu, perquè no parlava castellà ni català, i va apuntar a Drassanes, que hi ha una escola oficial, va començar a estudiar català i castellà, i va tenir sort amb això. Per això diu que vaig començar a treballar a Televisió Espanyola. Me'n van agafar a l'empresa perquè era un dels grups que parlava castellà i català, i va ser la meva primera feina, i em va fer un precontracte perquè poder tenir la permís de treball i de residència durant un any.
0: Vas treballar a Televisió Espanyola,
1: sí,
0: a la cuina.
1: A la cuina, sí, sí, va tenir un chef que em va ensenyar molt. Tu calcula que fèiem menjar per a treballadors, 800. A Rogelio em va ensenyar durant 2 mesos, va portar jo solo 400 coberts cap de setmana. Uno sí, uno no, jo sol. O sigui que em va aprendre molt.
0: I quines feines més has fet?
1: Des d'allà va començar a treballar a Centro Alta Rendiment aquí a Sant Cugat.
0: Sí.
1: També va treballar durant 2 anys allà, i volia anar canviant, no?, perquè havia avançar, i com ja havia treballat tant a la cuina, diu, mira, vull canviar. I va començar a estudiar a Foment de Treball, algo d'electricitat, perquè volia canviar l'entorn de la cuina, vull avançar. Vaig començar i va treballar una empresa d'hornos del Vallès aquí a Cerdanyola durant un any o així, i mentrestant feia com tipo, em van contratar per fer anuncis, publicitats, i va treballar per a Miramar fent anuncis de Rei Mag i coses d'això. I després d'això va treballar aquí a Carpa Chic Sant Cugat, on els avions, perquè tenia un amic que es diu Santi, que era com l'encarregat. Llavors un dia em va trucar, ja, tinc una feina per ti. I és quan van treure una llei d'això que els menors no podien fumar tabac. Llavors em va dir, tu controla això, i quan van veure el meu jefe, l'Òscar i Norma, que era l'estanc de Colfabà, va dir, volem que treballa per nosaltres, portar les màquines, ser com l'encarregat, no?, portar els bars i portar això. I des d'entonces porto aquí 20 anys en els tancs treballant.
0: Mm-hmm. Abans has fet referència a com es veu ara aquest fenomen migratori. Tu què opines dels discursos extremistes que s'estan donant a tot arreu i que és la tendència des d'ara?
1: La veritat que en aquest sentit jo sóc una persona vivent, no? Jo sempre dic, la gent que vinguem de fora, no? Perquè gent que a millor per circumstància, que és perquè ningú abandona el seu país per gust o és per necessitat, perquè hi ha gent que tenen necessitat, que tenen guerres, tenen fam, i sempre la immigració ha existit i existirà sempre, perquè la gent mouen. En aquest sentit, sobretot la gent que vinguem de fora, jo sempre recomanaré que si venim a un lloc, perquè jo soc de Ghana, tu imagina que jo vinc aquí amb un taparrabo o una lanança, això no és així. Entonces, clar, jo si vinc a Catalunya, com mínim, aprendre la llengua catalana, adaptar-me, integrar-me a la societat catalana. Això no vol dir que jo renunci a la meva cultura de Ghana. No, podem fusionar tot això i podem viure un moment, un entorn bastant més per tots. Jo, amb la meva pròpia experiència, perquè això m'ha ajudat molt adaptar-me a la integració i sobretot a la gent d'aquí que ens dona l'oportunitat de conèixer-se, obrir-nos una mica perquè entre tots podem adaptar-nos, integrar-nos. Jo sempre recomanaria que gent que venim de fora que no empugem ni exigim, perquè si algú obre su porta, com mínim tenem que respectar i adaptar i sense renunciar a la nostra pròpia cultura, no? I això per mi és molt important.
0: M'imagino que aquest missatge i tants altres, a part d'explicar la teva història, sí, és el que fas en aquestes conferències que dones a escoles,
1: sí,
0: no? I instituts.
1: Sí, sí, sí, això, sí. Perquè vull que arribi això, perquè la gent vesquin que... La gent que, per mi, entre tot podem enriquir la cultura, no? Perquè jo, si mai havia vingut aquí a Espanya o Catalunya, jo no sabrà que Catalunya parla en ser català, tenen la seva llengua pròpia, la seva cultura, tot això, i per mi és una riquesa que podem aprofitar, sobretot, i aquest discurs d'odi, de tot això, jo crec que entre tot podem fer perquè això no... Sí que hi ha gent que a mi venen aquí a fer mal, no? Jo, si vienes aquí a fer mal, si algú no ve a suportar, pots quedar-se allà, que no vinguis aquí, en aquest sentit, eh? Perquè, si no, acabem ficant tot el mateix en el mateix sac i no som així.
0: Iau, mirant enrere, què li diries al jove Iau que estava a punt d'emprendre aquest viatge? Què li diries ara?
1: Ara vull recomanaria que quedés a Ghana, que estudiés allà, i crec que podem fer coses sense pensar que a millor Europa és un paradís, un que trobes tot, perquè si no tens aquesta necessitat de la vida o la mort, jo em quedaria a Ghana. Però si la pregunta em fas és tota la que tingui d'avui, sí que el Jau faré aquest camí per a trobar l'amor de la seva vida, la seva filla. En aquest sentit, sí que el meu cas estava escrit que tenia que fer aquest viatge. Però si el dia d'avui em diu que em recomana un noi com Jau de Ghana, la diré que se quedés en Ghana i que estudiese i que faci l'esforç, tot l'esforç que crec que he fet per arribar fins aquí, a dia d'avui, si hubiera fet el mateix esforç en Ghana, jo crec que podria haver fet algo, a millor no algo tal, però jo crec que podria haver sigut. Entonces, jo recomanaria als nois africans o tal, si tenen aquesta possibilitat que no és vida o mort, que es queden sent allà.
0: I si mirem de cara al futur, quins somnis tens ara, ara mateix?
1: Ara mateix, intentar, per l'experiència que he tingut, vull donar tipus xarxa a la que estem fent ara a altres persones, altres nois que tenen aspiracions, tenen somni, que estudien o que facin tota la que volen fer, que la vida, tota la persona, cadascú, tenim una història per contar.
0: Clar que sí, doncs avui t'hem convidat precisament perquè ens expliquis o ens avancis la teva Renacido del mar i l'arena, la història de Iau Costa, que avui ha passat pel programa. Iau, moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
0: I molta sort.
1: Moltíssimes gràcies, ha sigut un plaer. Gràcies.

0: L'economia de la Conca del Ripoll tanca el 2025 amb estabilitat. Ho fa amb una bona expectativa dels empresaris i amb un bon comportament a tots els sectors productius, fet que es tradueix en un manteniment notable de l'ocupació. Ho diu l'enquesta de clima de confiança empresarial que organitza el CIESC, el Consell Intersectorial d'Empresaris, conjuntament amb l'Ajuntament de Sabadell, el Banc Sabadell, el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç de Sabadell i la Comarca i el Centre Metal·lúrgic. Ens en porta més detalls la Mireia Sanz.
1: Doncs volem abordar en detall totes aquestes xifres, totes aquestes dades d'aquesta enquesta de clima de confiança empresarial. Parlant aquesta hora amb el secretari tècnic del CIESC, amb el Josep Milà. Josep, bon dia.
2: Molt bon dia.
1: Comencem parlant d'una estabilitat, no?, en el darrer trimestre de 2025. Parlar d'estabilitat és parlar d'una bona notícia?
2: Doncs sí, perquè és una estabilitat, però més aviat amb uns símptomes bastant positius del ritme de l'activitat en general, tant a comerç com a la resta de serveis, com a la construcció, la indústria, o sigui que el quart trimestre vam acabar l'any amb un bon comportament de l'activitat econòmica a tots els sectors, i això està doncs ratificat amb aquesta enquesta que preguntem la valoració un cop passat aquest trimestre. Per tant, no és que sigui una expectativa, sinó una constatació de que els darrers mesos es va mantenir un ritme positiu i estabilitat, però a l'alça, com si diguéssim, durant els darrers mesos de l'any passat.
1: Uh-huh. Per tant, bones perspectives, bones dades. En tots els sectors per igual o hi ha alguns sectors que presenten un comportament diferent?
2: No, és el que et deia, que és de les vegades on hi ha un comportament bastant general i vull destacar aquí, per exemple, doncs el comerç, que d'acord que és el darrer trimestre i per tant hi ha l'expectativa i la valoració de la campanya com s'inicia de la nadalenca, per exemple, però també la construcció, que manté el ritme també bo durant els mesos passats, i la indústria també últimament també està tenint un bon comportament, la resta de serveis, que normalment ja és un dels motors, perquè són tots els serveis, tant a les persones com a la resta de l'activitat, empreses. Per tant, és bastant transversal, és bastant de tots els sectors que han valorat que el darrer trimestre van mantenir l'activitat i fins i tot, com et deia, en alguns casos va anar a l'alça.
1: Uh-huh. De fet, clar, quan parlem d'estabilitat hem de tenir en compte, suposo, d'on som, no? És a dir, una estabilitat en un context negatiu ens portaria dades més complexes, però una estabilitat en mesos de creixement, no?, ens portaria bones xifres. Entenc que aquí també és el que valoreu, no?
2: Exacte, que les respostes d'estabilitat passin del 56%, venint, com dius tu, d'uns mesos que ja havien anat fent un bon comportament econòmic, un bon dinamisme, doncs per tant és positiu de mantenir, com dius, aquest dinamisme. Però a banda d'això també destaquem doncs que les respostes a l'alça arriben a gairebé el 26%, per tant, a part de l'estabilitat també hi ha doncs en alguns casos una tendència que el creixement de, com et deia, dels diferents sectors, i en aquest sentit és estable però amb símptomes de creixement, i això és un bon tancament de l'any passat, sens dubte.
1: Pel que fa a l'ocupació, que entenc que també és un factor important, no? Què diuen respecte a l'ocupació i el manteniment de llocs de treball des dels empresaris?
2: Durant el trimestre darrer de l'any passat, també les respostes a l'alça van augmentar, per tant, hi ha manteniment de les plantilles, manteniment, estabilitat dels llocs de treball, però també en alguns casos fins i tot un increment de llocs de treball. Per tant, en línia amb el que et deia abans, també el nombre d'ocupats manté aquesta estabilitat, i en alguns casos on hi ha hagut més dinamisme, fins i tot amb algun increment de plantilles. Això és el que també ens han comentat un cop vista la valoració i l'evolució dels darrers mesos de l'any passat.
1: Durant un temps concret ens vam estar fixant molt en els preus, no?, en les expectatives, sí, respecte als preus. Com tenim aquesta situació?
2: Aquí faré dues matisacions. La de els darrers mesos de l'any et diria que es manté la moderació, per tant no hi ha canvis substancials dels preus de compres a proveïdors, però el segon apunt, per dir-ho d'alguna manera, és que les expectatives per aquests primers mesos de l'any 2026 hi ha una certa repunt a l'alça. Per tant, et diria que s'han mantingut bé els preus, però les respostes sobre indicadors de com aniran aquests mesos de l'any 26 sembla que hi ha perspectives de que pugui haver un cert augment de preus de productes de primeres matèries i de la resta de productes que es compren a proveïdors per poder fer la producció. Llavors, diria moderació de moment, però hi ha unes respostes una mica prudents en general de com aniran aquests primers mesos de l'any en curs, i amb el tema preus que em preguntes, doncs també una mica l'expectativa de que no hi hagi un cert repunt. No està confirmat, però sí que t'haig d'explicar, doncs, això, no? Que hi ha una certa com a expectativa de que poguessin repuntar a l'alça una mica els preus.
1: I per què? Quin context podria portar aquest increment de preus? Estem parlant dels aranzels, Estats Units, etc. Per on creus que pot anar?
2: Jo crec que és una mica més un tema de prudència i d'expectativa de que, per exemple, no surtin amb nous aranzels o altres canvis que de moment desconeixem a nivell concret, perquè això es forma part de l'àmbit aquest que sempre parlem més geopolític i que d'un dia per l'altre pot haver-hi una sotregada, però que després també es canvia, i per tant és més de l'expectativa de veure què passarà i de prudència davant el desconeixement real de que hi hagi canvis i impactes. És més aquest tema prudent, com diem a la nota de premsa, que no pas un fet real. Però com que ens surt, doncs, aquesta visió una mica d'estar a l'aguait i d'estar a l'expectativa de que podria ser que hi hagués és una revisió d'aranzels i que poguessin tornar a pujar, però que no està confirmat, doncs per això les respostes són prudents en aquest sentit i apunten aquesta possibilitat de que hi hagués un cert increment de preus, però que això no vol dir ni que s'hagin de traslladar al consumidor ni que realment siguin efectius. O sigui que és més una expectativa de com anirà el primer trimestre d'enguany.
1: Mm-hmm. Clar, entenc que aquesta clima de conjuntura que estem mirant ara, aquesta enquesta, ens permet fer tancament de 2025, no? Perquè estem parlant del darrer trimestre de 2025. Sí. En general, amb totes aquestes dades, Josep, com diries que ha estat el 2025 o quina ha estat la percepció que en tenia l'empresari, no? Respecte a com havia de ser aquest 2025?
2: Doncs, per l'àmbit aquest dels 14 municipis que estudiem aquesta enquesta, et diria que el 25, i una mica com passa ara al començament del 26, va començar amb una certa prudència i una mica amb una estabilitat a l'aguait, per dir-ho d'alguna manera, i que l'evolució ha anat en positiu, s'ha anat confirmant l'estabilitat, no pas un retrocés en general, i que s'ha acabat l'any amb una moderació, però sí que en símptomes d'activitat en creixement. Per tant, et diria que ha estat un bon any 25, a mesura que anava avançant l'any, s'ha anat confirmant l'activitat, s'ha anat mantenint els llocs de treball, com et deia, doncs s'ha confirmat també en alguns casos l'alça dels ritmes de la marxa dels negocis, i s'ha acabat l'any doncs amb aquest bon regust de dir, home, s'ha mantingut bé l'activitat en general, i en alguns casos fins i tot hem pogut augmentar xifra de negocis, amb la qual l'any 25 ha estat força positiu.
1: Pel que fa al 2026, aquestes perspectives d'aquest inici de 2026, com les destacaries o què n'explicaries?
2: Aquí destacaríem, perquè de fet això és una valoració una mica a partir de l'enquesta, però que llavors fem conjuntament amb els patrocinadors, que com saps són l'Ajuntament de Sabadell, el Banc de Sabadell, el Gremi de Fabricants, la Cambra de Comerç, el Centre Metal·lúrgic. Llavors, una mica el 26 el que veiem és que com que l'evolució de les exportacions també es manté estable, com que és bastant normal que al començament de l'any hi hagi aquesta expectativa més prudent i hi hagi doncs aquests indicadors, doncs, de dir, una mica s'han d'anar seguint alguns temes com és l'evolució dels preus, però en canvi la previsió de manteniment de llocs de treball, d'expectatives d'ocupació, etc., són positives. En general diria que ha de ser un any 26 una mica com el 25, és a dir, començar amb estabilitat, amb una certa prudència per anar seguint tots aquests indicadors, fins i tot a nivell internacional, evidentment, però que pensem que conforme vagi avançant l'any, si no hi ha impactes molt grans negatius, doncs es pugui mantenir l'activitat com el 25 i per tant puguem també dir això, no? Que va, arrenquem de manera estable i prudent, però que progressivament es va confirmant doncs, que es mantenen uns bons indicadors. Amb una, sempre tenint en compte el context, perquè si t'hi fixes en aquesta enquesta fem la pregunta aquella que fem una vegada a l'any de quins factors limiten l'activitat i tornem a repetir el que hem anat dient els darrers anys. Aquests factors que limiten l'activitat, n'hi ha dos que són conjunt, són producte, perdó, del conjunt del mercat, de la dinàmica general del mercat, que són l'augment de la competència, que evidentment cada vegada és més agressiva i afecta més l'activitat. La debilitat de la demanda també és un tema que sempre preocupa perquè la demanda no sigui feble. Però, dit a part del tema mercat, llavors hi ha el tema de la manca de mà d'obra qualificada, que és el tercer factor que diem que preocupa i que limita l'activitat. I, per tant, tots aquests factors també s'han de tenir en compte en aquest context de com anirà l'activitat econòmica durant l'any. Però, dit això, en principi, doncs, esperem estabilitat i que conforme avanci l'any puguem anar gestionant aquesta estabilitat positivament, que la inversió es mantingui, que les exportacions, com s'apunta aquí, també es mantinguin estables, i això al llarg de l'any serà també amb un resultat d'anar a un cert creixement com l'any passat.
1: Josep Milà, secretari tècnic del CIES, moltíssimes gràcies per haver-nos atès a Ràdio Sabadell. Que vagi molt bé.
2: Moltes gràcies a vosaltres. Bon dia.

0: tarda, no et desconnectis. Connectat.
1: Hola, bona tarda, sóc l'Ignasi i recomano la cançó de Smooth Criminal de Michael Jackson, perquè l'altre dia vaig anar a veure la pel·li amb els amics i...

0: Ràdio Sant Cugat.
1: Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
2: Ràdio Sabadell.
3: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà...
0: Ràdio Municipal de Terrassa.
4: Bona tarda, l'any de Sant Lluís de Terrassa.
0: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
0: Ràdio Ciutat de Badalona.
6: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreeixidors per
0: Ràdio Castellà.
7: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà.

0: El bon policia arriba al Prat de Llobregat de la mà d'Arnau Puig i Ricard Ferrer. L'obra, un clàssic de Santiago Rusiñol, que va estrenar-se fa 120 anys, continua sent vigent. Marxem fins al Prat a Ràdio per parlar-ne. Víctor Asensio, bona tarda.
1: Bona tarda. El bon policia narra la història d'en Josep i l'Anton, dos amics que viuen junts i comparteixen les seves preocupacions. D'una banda, en Josep és un policia que empatitza amb les persones que ha de detenir i a qui sovint deixa lliures. L'Anton és un sabater que cria uns fills que no sap si són seus, tot plegat en una comèdia àcida que va escriure el dramaturg i artista polifacètic barceloní l'any 1905. Saludem l'Anton, o l'home que li dona vida, almenys, l'Arnau Puig. Bona tarda.
2: Bona tarda, bona tarda.
1: El 2021 vau estrenar aquesta obra, El Maldà. Ara, 5 anys després, recupereu la peça, però l'adapteu a un escenari diferent, que és, en aquest cas, l'Auditori del Cèntric Espai Cultural, en el marc del Primavera de Llibres i Lletres. Per què decidiu tornar a interpretar El bon policia?
2: Doncs és una ocasió que ens brinden des del Cèntric de fer El bon policia també per mostrar l'obra de l'autor, de Santiago Rusiñol, que és un artista total, un pintor, un escriptor, un dramaturg, un home que moltes vegades quan el llegim només les seves obres més importants, com L'auca del senyor Esteve o L'alegria que passa, i aquesta obra, que és una miqueta menor, perquè en el seu dia va ser bastant polèmica, doncs normalment no es llegeix. I és una manera, en comptes d'agafar-la de la biblioteca o que ens l'expliquin, de veure teatre, és una manera fantàstica.
1: Mm-hmm. L'obra original tracta temes com l'arbitrarietat de la justícia, potser l'abús policial, també en podríem parlar, però també aquesta relació familiar entre dos homes, que es pot llegir de moltes maneres i que en aquella època imagino que encara seria més polèmica. De fet, quan es va estrenar al Teatre Romea ara fa 120 anys, va ser un fracàs en comparació amb altres, no?
2: Sí, va ser un fracàs absolut perquè tocava temes que no agradaven massa. Era una època en què hi havia bombes anarquistes pels carrers de Barcelona i un dels episodis que expliquem a l'obra, per exemple, és que el Josep, aquest policia una miqueta sapastre, va detenir un anarquista, un revolucionari, de fet és un intel·lectual també, a casa seva i acaba fent-se amic. Acaba fent-se amic d'aquest revolucionari. I això no va agradar gens en aquella època. I com tu mateix has dit, que dos homes convisquin junts, criant uns fills d'un d'ells, doncs, i a veure, es dedueix que són una parella d'homes, una parella homosexual, doncs tampoc va sentar massa bé. Nosaltres considerem, això rebuscant, que és de les primeres obres on es parla d'aquest tema a obres de teatre catalanes.
1: Mhm. Vosaltres, quan la poseu en escena, en canvi, vau aconseguir en el seu moment molt d'èxit, teníeu gairebé sempre penjat, no?, entre les exaurides allà al Maldà.
2: Sí.
1: Per què creus que avui en dia sí que aquesta obra, tractant els mateixos temes, és potser més actual fins i tot que en aquell moment?
2: A veure, l'obra funciona perquè té molts jocs de paraules, està molt ben escrita, és molt àgil i molt divertida, però suposo que parlar de l'arbitrarietat de la justícia, és a dir,

0: els prejudicis que tenen tant els jutges com els policies respecte a les persones, els possibles delinqüents, els possibles criminals, doncs està de molta actualitat, també, clar. I després que, clar, ara veiem una parella d'homes convivint d'una manera diferent i també ens pot agradar les petites desavinences que tenen aquesta parella tan particular.
1: Amb en Ricard Ferrer feu aquesta vida de parella, una miqueta estranya per l'època, però tampoc deixeu en cap moment clar, durant la posada en escena, que siguin una parella homosexual, però sí que es dedueix, no?
0: Jo crec que sí que es dedueix, però cadascú deixem bastant oberta la interpretació. Passa que Rossinyol hi posa algunes coses que feien riure en aquella època, com per exemple, en un moment un d'ells dos té gana i l'altre li pregunta què vols, melindros. I clar, això doncs, en aquella època doncs, era una broma molt forta, no? Perquè era una manera d'insinuar moltes coses.
1: Notacions més sexuals, però, potser, no?
0: Exacte, sí. Però nosaltres ho deixem bastant obert, de fet, no diem mai la paraula homosexual ni res, i a més, no, fins al final no tenim alguna mostra d'afecte. Però ho deixem bastant obert, sí. De fet, pensem diferent, el Ricard i jo, a vegades, sobre la relació, i això és bo. Vull dir, pensem diferent sobre quin tipus de relació tenen.
1: I el fet de que sigui una obra escrita fa 120 anys, o 121, de fet, fa que aquest humor i aquests jocs de paraules potser en algun moment les heu hagut d'adaptar per fer-ho més actual o funcionen igualment?
0: Hi ha bromes que funcionen igualment, jocs de paraules, i hi ha altres que no fan, no tenen sentit, no tenen gràcia, i els hem tret directament. I, de fet, n'hi ha alguns que els hem afegit, perquè, clar, nosaltres també hem adaptat l'obra en un context determinat. De fet, ho vam fer durant la pandèmia. Durant que estàvem confinats anàvem adaptant aquesta obra i anàvem afegint, fins i tot encara queda alguna broma sobre la pandèmia. Hi ha una broma molt subtil, però encara en queda alguna. I sí. Però vull dir que no, si no funcionen, no deixem les bromes, no?
1: Mm-hmm. Més a banda d'adaptar aquesta part, no?, de l'humor i potser d'actualitzar-la en el nostre context, tot i que l'obra passa en el context en què va escriure Rossinyol, sí. També heu adaptat la posada en escena. De tots els personatges que presenta Rossinyol, al final només veiem dos actors allà sobre l'escenari, no? Com ho feu per adaptar doncs, tot aquest elenc de personatges que té l'obra de Rossinyol amb aquesta bon policia de Ricard Ferrer i Arnau Puig amb només dos personatges? No només amb dos personatges, perdó, amb només dos actors.
0: L'obra té 20 personatges, nosaltres en fem 11, però clar, la dificultat està en fer-los amb només dos actors. Llavors sí que has d'anar molt en compte perquè, clar, els personatges que tots els que faig jo, per exemple, no es poden trobar entre ells, tot i que algun es troba entre ells, eh? També fem alguna broma metateatral. Però llavors has d'anar fent encreuaments de personatges que es puguin trobar a l'escenari. I això és una feina bastant delicada, però realment, em sap greu dir-ho, però clar, durant la pandèmia teníem la tranquil·litat i el temps de fer-ho pausadament i revisar el que havíem fet el dia anterior. I ens ho vam passar molt bé, la veritat, fent aquest nou puzzle de l'obra, on hi ha a vegades personatges que hi hem afegit textos d'altres per enriquir-los. I crec que ens ha quedat una cosa que funciona, com sempre diem amb el Ricard, funciona com un rellotge fins al moment. Toco fusta.
1: Potser, clar, ho podíeu treballar tranquil·lament durant la pandèmia, el que és el guió, però a l'hora de la posada en escena, tranquils no podeu estar, perquè no podeu perdre temps amb el tema del canvi de vestuari. Com és tot plegat?
0: Uf, és frenètic. Vull dir, nosaltres quan comencem a l'obra són 1:15 de no poder parar de pensar, també xerrar de manera molt ràpida, però també de pensar, ara que entraré per aquí, he de tocar aquest element, he de girar aquesta peça, he de sortir, m'he de posar aquesta perruca. És bastant frenètic, la veritat. Acabem bastant esgotats. Sí.
1: I clar, de fer-ho al Maldà, que al final és una sala relativament petita, a la mateixa línia totes les cadires, a fer-ho amb una sala com l'auditori, molt més grossa, on tens el públic força apartat. És igual, és el mateix, la posada en escena?
0: A veure, portem 5 anys girant aquesta obra per tot Catalunya. Hem fet 160 funcions i hem visitat molts tipus de teatre, petitíssims, immensos, i ens anem adaptant. L'actor adapta a la projecció de la veu, adapta la gesticulació, i sí que és veritat que els teatres on el públic està una miqueta lluny ens costa una miqueta més, perquè bueno, has de projectar una mica més, però sempre acaba funcionant l'obra. La veritat és que tan amunt com l'auditori del Cèntric, no sé si n'hem tingut pas cap, però creiem que ho podrem fer, la veritat. Sí, estem amb ganes. Jo ja els aviso a la companyia, dic, escolteu, que això és molt gran, l'auditori. Ho haurem de fer molt, molt fort.
1: I després d'aquests 5 anys de gira, l'obra segueix sent la mateixa, ha anat canviant. Teniu el mateix feeling que teníeu al principi, almenys quan jo la vaig poder veure al Maldà, teníeu aquest contacte, no? Que era meravellós, t'ho imaginaves, realment. Encara continua això, aquesta química?
0: Jo recordo el Maldà fer les funcions encara amb molta por. Molta por d'equivocar-me del text, perquè es va molt ràpid, és molt trepidant. I, clar, són 5 anys que, bueno, saps que a vegades el text a vegades se'n pot anar, però que ja ho arreglarem, vull dir, ja ho trobarem. El Ricard és una persona que em dona molta confiança en escena, ens donem molta confiança, i tenim una cosa molt clara, que és que, passi el que passi, hem de jugar. Hem de jugar, vull dir, s'espatllin les coses, caigui alguna cosa, caigui un foc... Ho jugarem amb divertit i ens divertirem. I això és una premissa que vam voler deixar clara. I jo crec que ara ens ho passem millor que quan vam estrenar, sí.
1: Que vingui el bon policia al Prat després de 5 anys no vol dir que tu estiguis descansant a casa, que no tinguis res més a fer, que vinguis per passar l'estona. Tu estàs amb molts projectes, explica'ns en què estàs ara mateix, perquè tens obres de teatre, estàs treballant altres projectes.
0: Sí, mira, ara estic de gira amb el Bon Policia i un espectacle que es diu Allò delirant, que va sobre la vivència personal d'una persona que va sortir de l'Iran. També estic de gira amb l'Estiueig, de Goldoni, i estic assajant una obra que estreno en el Festival Grec, al Teatre Poliorama, que es diu La Truita, amb l'Emma Vilarassau i el Jordi Buixaderes. I als matins estic treballant i a les tardes, doncs, bolos i aquestes coses. Tinc al cap bastantes obres, per tant, el dia abans o 2 dies abans de cada funció he de repassar com si fes un examen, he de repassar molt de text. A més, jo sóc una persona que sempre va amb els textos a la motxilla, per si tinc algun momentet repassar una miqueta.
1: Clar, i a més són obres que són de temàtiques molt diferents, èpoques molt diferents, vestuaris diferents. Això no sé si et complica la feina.
0: Bé, quan és d'època, com per exemple l'Estiueig, i que hi ha moltes perruques, això sí que ho complica una miqueta. I després hi ha una cosa molt divertida, que és que clar, totes les obres ens d'anar mirant si en aquesta obra m'haig d'afaitar, si em puc deixar la barba en aquesta, si no tinc temps. Ens de fer unes logístiques d'agendes bastant, bastant bèsties, sí, sí, sí.
1: I clar, això també s'ha de sumar a l'assaig. Tu vas assajant contínuament amb els teus companys de repertori, amb altres obres?
0: Sí, sí, jo cada matí estic assajant La Truita i a les tardes doncs, estic assajant les obres que estic en gira per tornar-les a tenir a punt. Sí, sí, sí, sí, sí.
1: I per aquesta última presentació, aquesta presentació del Bon Policia al Primer de Llibres i Lletres, com t'arriba tu aquesta comanda i com la vius, el fet que et demanin venir al Prat?
0: Doncs em van escriure des del Cèntric que què em semblaria portar el Santiago Rossinyol a l'auditori i si em faria il·lusió, i jo vaig dir que sí, encantat, em fa molta il·lusió. També és veritat que el Prat sempre em fa molt de respecte, perquè, no sé, és casa teva i amb els amics i els familiars que puguin venir, la gent que creu en tu i que ve a veure't, i em fa molt de respecte sempre actuar al meu poble. Però en el moment de l'escenari hauré d'intentar oblidar-me de tot això i com si fos un poble més, intentar que la pressió no em vagi a la contra.
1: Doncs Arnau Puig, intèrpret, i no sé si és coescriptor, no sé quin seria el teu càrrec dintre del Bon Policia.
0: Bueno, de fet, soc codirector, perquè ho vam dirigir també amb el Ricard, i coadaptador, perquè ho vam adaptar.
1: Doncs, Arnau Puig, moltíssimes gràcies per ser avui amb nosaltres. Recordem el Bon Policia dissabte a les 7 a l'Auditori del Cèntric Espai Cultural. Encara hi ha entrades disponibles a 6,5 €, si no vaig errat. Per tant, les podeu aconseguir, busqueu a través de la plana web de l'Ajuntament, www.elprat.cat, i allà us conduirà directament per la compra d'entrades. Doncs res, esperem que vagi molt bé aquesta posada en escena, que segur que sí, perquè si és tan divertida com quan la vaig veure jo al Maldà, doncs la gent es pixarà de riure, si em permeteu l'expressió, i molta merda.
0: Moltes gràcies.
1: Adéu, bona tarda.
0: Adéu, bona tarda.
2: Fins aquí arriba aquesta edició de dilluns del Connectats. Hem obert una nova setmana. Demà continuarem amb la versió i els continguts de dimarts. Gràcies a tots. Acabeu de passar una molt bona tarda.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem els faves comptades al magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat amb Aiman Triqué, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte i de qui us parla, Alba Triadó. Avui és dilluns, 11 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Farem l'aperitiu amb una bona dosi d'esport, repassarem els resultats esportius del cap de setmana i ens endinsarem en l'esport local, a l'esport en marxa. Tot seguit, amb el Dia Internacional de la Infermeria a tocar, parlarem amb l'Anna Rosales. Ella és infermera des de fa 34 anys al cap de la mina. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat amb una entrevista personal al Tijan Conté. Ell és un santcuatenc que presideix l'Associació de Joves Africans i Africanes de Catalunya. I afegirem un pessic de literatura de la mà del Roger Grífols, el llibreter de la Salvatge, que ens vindrà a parlar de llibres sobre música. I per posar la cirereta al programa, entrarem a la cuina del Fogons i Davantals, on de la mà de l'Arseni García seguirem amb les receptes de pasta. En aquesta ocasió ens ensenyarà a cuinar una recepta de pasta fresca amb espinacs a la carbonara per llepar-se els dits. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan sentiu aquesta sintonia, ja ho sabeu, vol dir que és dilluns, que ens acompanya en Joan Garcia i que, per tant, toca fer el repàs dels resultats esportius d'aquest cap de setmana. Joan, com ha anat tot plegat?
1: Doncs... d'aquella manera, sí. Regular perquè...
0: més aviat...
1: Saps què passa? Que estem arribant ja al tram final de la temporada i ara ja no hi ha marge d'error. És a dir, tu jugues tot. I és el que li ha passat, per exemple, al Rubi Sant Cuat masculí, que jugava al camp del Pozuelo, a Madrid, tenia l'opció d'arribar a la final per pujar a Divisió d'Honor, a la màxima categoria estatal, que mai ho ha aconseguit, i van perdre. Mira que anaven bé la primera part, ho estàvem seguint des de la redacció, amb un 3-9, però la segona part es va fer feixuga, costa amunt, i han quedat eliminats. I llavors aquell mal regust de boca, no?, que has estat tota la temporada i has estat molt bé, però quan arriba el moment vital, doncs ara ja s'ha acabat la temporada per ells. S'ha de felicitar per tot el treball que han tingut, però és aquell mal regust de boca que dius, ja no em queda la segona volta de competició per intentar millorar i corregir, clar.
0: Doncs hauran de seguir treballant a veure si la pròxima temporada finalment aconsegueixen pujar a Divisió d'Honor, no? En tot cas, bona feina, perquè si estaven en aquesta posició és que la feina està feta. Malauradament no s'ha pogut posar aquesta medalleta.
1: Aquesta cirereta al pastís,
0: sí,
1: no?
0: Però vaja, escolta, enhorabona pels resultats i segur que ben aviat ho aconsegueixen. Hi ha alguna altra cara de la moneda? Alguna nota positiva d'aquest cap de setmana o no?
1: Sí, tenim el segon equip de la UES masculina que dissabte va guanyar, que tenia a tocar l'ascens, però s'ho jugarà tot l'última jornada, primer contra segon, depenent de que el tercer perdés davant del primer, però el tercer va guanyar. Per tant, la carambola, aquella que sempre esperes, sí, doncs no s'ha donat, i veurem aquest dissabte si l'equip és capaç de guanyar i d'aquesta manera, doncs, pujar de categoria.
0: Doncs ho veurem a dilluns que ve, a veure si en aquest cas han tingut sort i bons resultats els de la UESC. No només això, ja ho sabeu, l'Esport en Marxa fem aquest repàs de marcadors del cap de setmana, que ho podeu seguir també a través de les cròniques que fan els companys a la nostra web, sinó que també us acostem diferents protagonistes de l'esport local amb diferents disciplines, amb convidats aquí a l'estudi. Joan, avui de què ens parlareu?
1: Doncs mira, precisament tindrem l'entrenador d'aquest segon equip masculí de la UES, que l'any vinent serà el nou entrenador del primer equip.
0: Carai.
1: I és l'actual director esportiu. Per tant, tindrem...
0: canvi de papers.
1: Canvi de papers. Tindrem l'Itai Levi aquí en directe a l'estudi Ramon Bernils perquè ens explica una miqueta com pot acabar aquest segon equip, si acaba amb ascens o no. El primer equip que ha baixat de categoria, per tant, intentaran retornar a categoria estatal, a veure quin projecte ens ha preparat, i també el que dèiem, el Rugby Sant Cuat masculí, tindrem el seu tècnic, el Martín García, perquè ens analitzi 24 hores després d'aquesta derrota com està l'equip, si ell continuarà al capdavant, perquè ja porta 4 temporades, estan lluitant cada any per intentar pujar, aquest tampoc ha estat el 2026 l'any de l'ascens, i veurem com pinta aquest projecte. I també parlarem de jugadores que fan un pas al costat. Ens expliquem, la capitana del Patí Hoquei, la Laia Paredes, feia 8 anys que competia al primer equip, l'altre dia ja va tancar l'etapa al primer equip, però jugarà amb el segon equip. Per tant, estudia, treballa, és logopeda, per tant, baixarà una miqueta el llistó.
0: El ritme, eh?
1: Continuarà vinculada al club, però amb el segon equip a Nacional Catalana, que és una mica més tranquil i menys exigent. I per acabar, Alba, parlarem del cadet de l'handbol Sant Cuat masculí, que aquest cap de setmana disputa la fase sector del campionat d'Espanya. Només hi ha hagut 3 equips en la història de l'handbol Sant Cuat, que ja compleix 52 anys, que han estat capaços d'anar a una fase prèvia del campionat d'Espanya. I aquest equip, el cadet A, lluitarà des de divendres fins diumenge per arribar al campionat d'Espanya, a la fase final, i bé, han competit amb Barça, amb Granollers aquí a Catalunya, ara hauran de fer el salt a nivell estatal. Per tant, l'Eloi Safont, que és el seu entrenador, també ens acompanyarà i ens analitzarà dies abans de que s'iniciï aquesta competició, com ho preveu, com ho veu i, sobretot, com està el vestidor amb aquesta experiència, amb aquest desig, anhel d'anar al campionat d'Espanya.
0: Doncs segur que ho viuen bé, amb nervis, suposo, però deuen estar engrescadíssims per aquesta oportunitat i per poder competir a aquest nivell. Et sembla si fem un repàs dels resultats que tenim del cap de setmana?
1: Doncs som-hi.

0: Posem en ordre els resultats d'aquesta jornada. Cada cop queda menys perquè finalitzi la temporada, però encara tenim alguns marcadors. En hoquei patins, Tordera 4, Oxigen Patiu, que inclús Sant Quat Masculí 2.
1: Els santquatencs es veuen superats per l'equip local.
0: A més, tancaran la temporada aquest dimecres. Havien de jugar aquest cap de setmana, però s'avança el partit a les 9 del vespre al PAF 2 de la Rambla del Celler. Jugarà el Patiu Hoquei Sant Quat davant el Reus Deportiu B, que és campió, que no pot pujar a Hoquei Lliga perquè té el primer equip a la màxima categoria estatal, però serà una manera ja final d'acomiadar una temporada dura per l'equip d'Andy Colaiani, que finalitzarà avant penúltim, però amb la salvació a la butxaca. En futbol, Terlenca 0, Sant Cugat Masculí 2.
1: Els vermell i negres trenquen una mala ratxa i dependran d'una carambola la darrera jornada per jugar la fase d'ascens a la Lliga Elite.
0: Doncs haurà d'esperar la derrota de 4 equips, guanyar ell, per tant, veurem si és possible, de moment bastant complicat. En hoquei herba, júnior femení 5, polo 2.
1: Els blau i negres derroten contundentment el conjunt barceloní.
0: Més hoquei herba, júnior masculí 5, Egara 2.
1: Els blau i negres golegen els agarencs i encara mantenen opcions d'entrar per a la final a 4 pel títol.
0: I per acabar, més futbol sala, Olímpia Foresta 4, Mataró 0.
1: Els forestans derroten el Mataró i segueixen a la quarta plaça. Escolta, Joan, abans d'acomiadar-me, que ara jo estava recordant quan ens explicaves aquesta lluita que tenen des del rugbi Sant Cugat per pujar a divisió d'honor, que escolta, que el Girona ens va costar molts anys, que vam estar en aquestes fases també per pujar a primera divisió. Hem aconseguit dues vegades, vam tornar a baixar. Ahir esperem que ens acompanyin els resultats també d'avui. Vull dir que tot s'aconsegueix.
0: Això és una falca gratuïta del Girona per donar ànims al Girona. Clar, que aquest vespre juga al camp del Rayo Vallecano.
1: Clar que sí, que estem allà doncs, esperant sumar 3 punts.
0: Molt bé,
1: que
0: ho has dit, ho has dit amb veu baixa, però heu jugat la Champions, eh?
1: I tant, i tant.
0: I amb un santquatenc, David López, marcant el primer gol de la història.
1: Sí, senyor, i fins i tot semblava que podíem disputar la Lliga aquella temporada. Així que ànims al rugbi, perquè, com es diu en castellà, faré una traducció així en català, no? Qui la segueix, l'aconsegueix.
0: Correcte.
1: Així que
0: s'ha de persistir en el món de l'esport.
1: Vinga,
0: gràcies, Alba. Fins ara.

0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: I continuem endavant a l'Esport en Marxa i ara toca parlar d'hoquei patins i concretament del primer equip femení de l'Oxigen Patiu, que inclús Sant Cugat, que en el darrer partit acomiadava una jugadora, la capitana, 8 temporades al capdavant d'aquest primer equip, però que segurament jugarà al segon equip, al Nacional Catalana. Anem a parlar amb Laia Paredes. Laia, molt bon dia. Ha costat molt això o no?
2: Moltíssim. Era un drama. Sí, al final són moltíssims anys. Vaig arribar aquí a Sant Cugat sent un equip de Nacional, el vam pujar, l'hem mantingut durant 7 temporades i, ostres, deixar com aquest projecte una mica enrere és molt complicat, però també doncs, al final doncs, la vida són etapes i de vegades doncs, toca aquest pas enrere.
1: Amb què et quedes d'aquests 7 anys? Suposo que molts records, però moltes persones i algunes molt amigues, no?
2: Ostres, sí. Sí, al principi em quedo com amb el sentiment de club. Vull dir, crec que vaig arribar al Sant Cugat i no em pensava que tornaria a dir que un club seria a casa. I amb el Sant Cugat ho estic sentint, no? Llavors, jo crec que principalment em quedo amb això, després doncs, amb totes les persones òbviament, que m'han acompanyat durant aquests 8 anys i les que s'han quedat, que jo crec que això doncs, són com les més importants.
1: Mm. Quin futur li augures a l'equip de cara a temporada vinent?
2: Jo crec que el Borja i el club estan fent un projecte molt ben formulat i que és un equip que pot arribar molt bé. Que si es treballa i li dones com aquestes estratègies que són unes nenes que ho donen tota la pista, que tenen molt camí encara per fer i que és un projecte que a llarg termini jo crec que pot dir molt bon fruit.
1: I ara, jugant amb el segon equip, què n'esperes?
2: Aviam, al final, òbviament, a mi m'agrada el hockey, m'agrada competir-ho, però sí que és veritat que el nivell de pressió, d'exigència d'una hockey lliga, doncs al final doncs, acaba passant una mica de factura i jo crec que doncs, reduir això cap a un Nacional Catalana doncs, et posa aquesta pressió i aquesta exigència tan alta, però alhora també doncs, competeixes igual que no és una mala categoria i òbviament doncs, anem a parlar el màxim objectiu, no? Llavors, però sense aquesta exigència i aquest compromís.
1: Per acabar, no deixes d'estar vinculada a l'hoquei patins. En tot cas, aniràs seguint el primer equip i et veurem pel pavelló, perquè, a banda d'això, també, com dèiem, hi ha molt vincle i es va demostrar, per exemple, vaig ser partícip del bon rotllo que hi ha amb el primer equip, sobretot en aquesta competició europea, no?, que veu jugar.
2: Sí, vull dir, ja els he dit que em tindrem tota la partit a casa. La seguiré veient, la seguiré. Espero també ser com un pilar per elles, encara que no estigui dins de l'equip. Però les seguiré veient els entrenaments i espero que sàpiguen que poden comptar amb mi de tot el que vulguin i que tenen el meu recolzament 100%.
1: Molt bé, doncs, Laia Paredes, excapitana del primer equip del Patiu Hoquei Sant Cugat, ara amb el segon equip. Gràcies, com sempre, per les teves paraules, per sempre aquest contacte fluid i ràpid. I bé, a gaudir de l'hoquei, ara amb el segon equip, i que vagi molt bé.
2: Gràcies a vosaltres.

0: Esport en marxa, a Ràdio Sant Cugat.
1: Continuem el programa Esport en marxa i ara ho farem parlant d'una molt bona notícia per l'handbol Sant Cugat, i és que per tercera vegada a la seva història l'equip cadet disputarà la fase prèvia del Campionat d'Espanya. Aquesta fase sector serà a Alacant del 15 al 17 de maig i tenim a l'altra banda del fil telefònic el seu entrenador, l'Eloi Safont. Eloi, molt bon dia.
2: Què tal, Joan? Molt bon dia.
1: Bé, suposo que dir que sou, esteu entre els quatre millors clubs de Catalunya, només superats per Barça, per Granollers, també esteu allà amb Bordils, no sé què suposa per vosaltres.
2: Bé, Joan, són molts anys de feina, la veritat. Sempre hem estat allà en punt d'entrar-hi, a punt d'entrar-hi. Ho hem aconseguit molt poques vegades, això diu molt de la feina que hem fet aquests anys a la base, i per fi ho hem aconseguit. Molts anys de pica pedra, i cal felicitar totes les generacions que ho hem intentat. Aquesta és la que ho ha aconseguit, és la que ha marcat el camí. Esperem que sigui més sovint que puguem arribar a aquests tops 4. I per fi ho hem aconseguit. Tanta feina, doncs, ha valgut la pena. La veritat és que estic molt, molt content pel grup, molt content, i esperem que sigui més sovint, la veritat.
1: Bé, ara ja heu fet el pas, podríem dir, definitiu per fer història, que és arribar en aquest top 4, i una competició que es disputa a Alacant del 15 al 17 de maig, i tindrem al davant Agustino, Santequera i Maristas Ademur. Seran campions per accedir al Campionat d'Espanya. Això ja són paraules majors, no?
2: Sí, bueno, ja, això ja es complica molt més, no? Ja estem parlant de que jugues contra el campió de València, que és molt dur, el campió de Múrcia, que també serà duríssim, més el tercer d'Andalusia, que són uns nivells força alts. Bueno, ara ja són detalls, són moltes coses, ho hem de treballar bé, nosaltres ho lluitarem, és molt difícil, mai s'ha aconseguit, però aquesta és la il·lusió que tenim, i aquesta il·lusió no ens la traurà ningú. Llavors, anem a treballar-ho bé i aviam què aconseguim.
1: Què destacaries del teu equip? L'esperit de lluita, de superació, el bon rotllo que hi ha dins i fora de la pista? No sé, perquè a vegades, quan equips aconsegueixen aquests reptes, aquestes fites, no només cal posar el focus en el nivell esportiu.
2: Aquí has donat la tecla, Joan. La veritat és que no en destacaria el grup tècnicament. Sí que són jugadors que tècnicament destaquen, però és la clau al grup humà. La veritat és que la química que hem creat amb tot, amb l'entorn, amb famílies, amb els nanos, jo amb ells, tot l'estat tècnic, crec que és la clau. És la clau. Aquí dones amb la tecla que fa que al final puguis aconseguir-ho. Porto molts anys amb això i he tingut grups molt bons tècnicament i no hem arribat en aquell, no? Però en aquell moment, aquest èxit. Però sí que és veritat que si aconsegueixes aquesta química, tot és molt més fàcil, la veritat.
1: Per acabar, Eloi, a nivell d'entrenador, quan veu aconseguir aquesta classificació, no sé els nanos, no sé quin és el discurs, quin és el missatge que tens cap a ells, tenint en compte que encara doncs queda el més maco perquè arribi, no?
2: Bueno, literalment el primer que els vaig dir és que eren història del club, no? Que eren un exemple i que, bueno, que havien de seguir així i que res més, que havien de disfrutar d'aquest moment, gaudir de l'experiència, i que res més, que era una història del club i era un exemple a seguir per la resta.
1: Molt bé, Eloi Safont, entrenador del cadet masculí de l'handbol Sant Cugat. Molta sort per aquesta fase prèvia al sector del Campionat d'Espanya, a Alacant, del 15 al 17 de maig. Agustino Santequera i Maristas Ademur, rivals, s'ha intentat quedar entre els primers, entre el primer classificat, per assolir aquest Campionat d'Espanya, que ja seria història. Però com tu molt bé deies, la història ja l'heu fet. En més de 50 anys, doncs només 3 equips han estat capaços d'arribar fins on heu arribat vosaltres. Que vagi molt bé i moltes gràcies per aquests minutets en directe aquí a l'Esport en Marxa.
2: Gràcies, Joan, per fer-nos veure a l'handbol. Gràcies.
1: Fins aquí aquest Esport en Marxa. Recordin que el Faves Contades segueix. I ara escoltarem Anna Rosales, infermera del CAP de Sant Cugat, amb una experiència de fa més de 30 anys. Demà és el Dia Mundial de la Infermeria i qui millor que ella per explicar el que és ser infermera a casa nostra. Nosaltres ens retrobem dilluns vinent. Adéu-siau.
0: Esport en Marxa, a Ràdio Sant Cugat.
3: Club Healthin ha patrocinat aquest espai.

0: Llibreseria La Bolera.
1: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
0: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
1: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
0: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
1: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
0: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: Hola, sóc el Tomàs Cascante. Cada setmana et porto al Món és Digital, un programa d'actualitat i entrevistes sobre la revolució digital que ja estem vivint.
4: Descobreix amb nosaltres com la innovació està redefinint el nostre dia a dia.
3: Ja saps, posa't al dia sobre el món digital cada setmana a la teva emissora local.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una data per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Per això, al Faves Contades, volem posar rostre i veu a aquesta professió a través de la història i l'experiència de l'Anna Rosales. Ella és infermera del Cap Sant Cugat des de fa 34 anys. Especialitzada en infermeria comunitària, la seva trajectòria ha estat sempre vinculada a l'atenció de proximitat i al treball amb la comunitat. Anna, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: 34 anys d'experiència, ara ho dèiem, es diu aviat, però deuen haver donat per moltíssim.
1: Sí, sí, ha donat per molt, déu-n'hi-do.
0: Recordes què et va portar cap al món de la infermeria?
1: Doncs mira, vaig tindre una entrada, no va ser de bones a primeres, jo vaig, a nivell familiar, vaig tindre la malaltia del meu pare, i vam tindre una... li atenia una infermera, l'Antònia, doncs que jo vaig veure aquella proximitat, aquelles cures, aquell estar amb el pacient, i no tan sols estar amb el pacient, sinó també estar, fer un recolzament a la família, no? A l'acompanyament, i això a mi em va arribar molt.
0: I la teva família com ho va viure, que arran d'aquesta experiència, aquest vincle amb l'Antònia, no? Que va estar al costat del teu pare, tu decidissis fer el pas i estudiar infermeria?
1: Doncs ho vam viure bé, perquè vam veure que en un moment crucial, doncs, per la nostra família, un moment dolorós, doncs vam tindre un acompanyament molt important, que va ser una infermera.
0: Ho dèiem al principi, tu ets al CAP de Sant Cugat des del 1992, ara abans d'entrar estàvem xerrant una mica més des de que es va obrir el CAP. Com era la sanitat i l'atenció primària en aquell moment?
1: Home, afortunadament ha millorat molt. En els principis de l'any 92, doncs va ser quan es va començar a posar les primeres pedres del que entenem avui, doncs, per l'atenció primària. Als anys 80 va ser quan es va començar a ordenar el territori amb àrees bàsiques de salut. Es van començar a formar els equips d'atenció primària. I a partir de l'any 92 és quan es comença a portar a terme totes aquestes reformes.
0: Déu-n'hi-do, doncs, des d'aleshores. Quan mires enrere, no? Sí. Fas aquesta mirada quan

0: sempre s'han fet així, sinó que hi ha una evidència, doncs, que això funciona i es fa d'una manera determinada.
1: Tu, quan vas començar la teva primera etapa, ho vas fer treballant en odontologia, fent revisions a les escoles.
0: Sí, sí.
1: Com van ser aquells inicis?
0: Home, van ser inicis com que tot començava de nou, s'estructurava l'equip i, a més, doncs, a les escoles que hi havia en aquell moment aquí a Sant Cugat, doncs, vam començar fent les revisions bucodentals, fent molta incidència en tot el que era la higiene bucodental, fèiem xerrades, explicàvem els beneficis, doncs, de tindre les dents ben raspallades, explicàvem com s'havia de raspallar. Molt bé, jo guardo bons records d'aquella època.
1: Però clar, els anys van passant, les trajectòries laborals canvien, tu vas passar a consulta i a les activitats comunitàries. Mm-hmm. Què és el que et va connectar tu amb aquesta branca de la infermeria més comunitària?
0: Doncs, mira, les infermeres d'atenció primària som una peça clau, penso, en el sistema de salut català. I dins del CAP la nostra activitat se centra en la cura de les persones, de les famílies i de la comunitat amb diferents etapes de la vida i situacions. Llavors, realitzem un paper determinant amb la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. I jo penso que una cosa que és molt important és fomentar l'autonomia i fer educació sanitària encarada cap a l'autocura de les persones. Que un mateix sàpiga, doncs, la malaltia que té i què ha de fer, doncs, ja que té la malaltia, doncs, com no anar pitjor, o si no la té, doncs, millorar la seva salut o mantindre-la.
1: Aquest paper actiu, d'alguna manera, no? També del pacient, d'empoderar-lo perquè formi
0: Exacte.
1: Part del tractament o,
0: sí.
1: o de la prevenció. Hem parlat, no?, d'una branca, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta infermeria comunitària. Mm-hmm. Per si algú no sap exactament què és això, com la descriuries?
0: Doncs jo descriuria que som, com les infermeres de primària, diria que som assessores directes de les persones, de les famílies i de la comunitat amb tot allò que fa referència als hàbits generadors de conductes de salut o a l'atenció directa també a cures de salut. Fixa't que sempre insisteixo molt en que no només és amb el pacient, sinó que també són les famílies. Vull dir, i la comunitat, i els individus, i no només en el moment en el que estàs malalt, sinó en moments que tens salut, les coses que has de fer per evitar estar malalt, no? I aquest abordatge el fem les infermeres de comunitària atenent a diferents grups d'edat, com no és el mateix, doncs la vellesa, que la infància, que l'adolescència, que la maduresa, i fem també un abordatge, doncs, poblacional a nivell global i en grups d'especial vulnerabilitat. I, bueno, realitzem tasques de planificació, organització, formació, docència, educació i avaluació i recerca.
1: Ara parlaves d'aquesta proximitat, no?, del pacient, i deies, i no només el pacient, sinó també la família que l'envolta. La figura de la infermera també té aquesta visió, jo crec, des de la població en general, d'aquesta proximitat, no?, de confiança. Com d'important és aquesta proximitat amb el pacient i la seva família?
0: Jo crec que és molt important. És important establir uns vincles, doncs, clar, els vincles no es fan de bones a primeres, no? Però vas establint vincles, vas coneixent... Sobretot nosaltres, des de l'atenció primària, clar, a l'atenció hospitalària coneixes el pacient que està en el teu entorn, en un entorn determinat, que és un hospital. Nosaltres coneixem el pacient en el seu entorn, a casa seva, en el seu nucli, rodejat de la seva família, qui és el cuidador principal, qui... vamos, en el seu entorn.
1: Entres

0: Gairebé a,
1: les, entres
0: a la seva,
1: seva
0: intimitat, d'alguna manera.
1: Sí.
0: Abans dèiem que fa més de 30 anys que ets al cap de Sant Cugat. Mm. Com és aquest vincle que es crea amb els pacients i les famílies després de 30 anys al territori? Perquè potser algun que vas posar les primeres vacunes
1: ara
0: t'ha portat les seves criatures.
1: Sí,
0: doncs
1: sí,
0: he vist
1: sí.
0: créixer alguna família.
1: Sí, sí. No, a veure, he vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més, però arribem hasta on arribem i la malaltia doncs segueix un curs que però està acompanyat i tindre un, com dic jo, entre cometes, una Antònia com jo vaig tindre...
0: No té preu.
1: No té preu, no té preu.
0: Ha canviat molt la realitat dels pacients i de la comunitat, no?, de la població en aquestes tres dècades?
1: Doncs imagina't, jo quan vaig començar aquí a Sant Cugat, l'any 92, ho vaig estar mirant, però aproximadament hi havia 40.000 habitants. Hi havia un sol cap, que era el cap d'aquí de la mina... Uh-huh. I ara tenim quasi bé a prop de 100.000 habitants. Vull dir, hi ha hagut un salt poblacional molt gran. Amb tot aquest temps, segons ha anat creixent la població, s'han anat obrint, doncs es va començar amb el cap de Vall d'Oreig, el consultori de la Floresta, el consultori de les Planes, i l'últim que es va obrir va ser el cap del Turó de Can Mates. Vull dir que hi ha hagut canvis importants i la societat ha canviat des d'aquell any 92. La globalització, moviments migratoris, una sensibilització mediambiental molt més important i, sobretot, jo penso que també ha sigut les tecnologies, no? La informació, l'accés a internet. Vull dir, l'any 92 això era ciència-ficció. Vull dir que sí, sí, hi ha hagut canvis importants, importants.
0: La societat coneix prou bé la feina que feu les infermeres i relacionat amb si la coneix, si la valora prou.
1: Jo penso que en general es coneix, jo penso que doncs com el programa que estem fent avui, Alba, és molt important que ens donguem a conèixer. Vull dir, un coneix moltes vegades quan té una experiència. Penso que tots, absolutament tots, pràcticament tots, tindrem una infermera a la nostra vida. Vull dir, necessitarem d'una infermera. En uns moments millors, pitjors, però tindrem al costat una infermera, no? I llavors, socialment, doncs, per molt... Encara hi ha gent que pensa que som unes ajudants, unes secretàries, però, bueno, jo penso que això en els últims anys ha anat canviant força i espero que canviï més.
0: Això potser més la gent més gran i la sí. gent més jove té una altra visió i fins sí. i tot dins del col·lectiu mèdic ha canviat aquesta visió de la professional de la infermeria.
1: Sí, sí, i tant. Jo, a veure, nosaltres aquí en el nostre centre, amb els metges, és un treball amb equip, és, vull dir, treballem, cadascú aporta la seva part de coneixement amb la cura del pacient. Vull dir, no tenim un com una rivalitat,
0: una rivalitat, no? Cadascú amb la seva parcel·la.
1: Cadascú té la seva parcel·la.
0: En un món laboral que canvia tan ràpid, Anna, què t'ha donat al cap de la mina perquè t'hi hagis quedat? I abans em deies, ja veig la jubilació gairebé, no?
1: Sí,
0: dir,
1: sí,
0: que
1: sí,
0: clar, ja em va tocar. Tota la vida laboral
1: sí, sí, sí, sí.
0: aquí.
1: Sí, bueno, jo m'he sentit valorada en el meu centre de treball. He tingut possibilitats de creixement, de formació, i sempre he tingut una comunicació oberta, no?, amb quasi tots els meus caps, no? He pogut dir el que pensava i se m'ha ofert doncs tot un ventall de possibilitats amb el que jo, clar, les experiències saps que sempre són molt personals, no? Jo personalment m'he sentit valorada.
0: Parlaves de l'Antònia, sí, que és la teva infermera de, de referència, possiblement algú tingui l'Anna com la seva infermera de referència. Amb 34 anys de professió, deus haver vist de tots colors. No sé si hi ha alguna història d'aquelles que, evidentment, quan un és professional ha d'intentar posar certa distància, però tots som persones. Sí. No sé si hi ha algun moment d'aquells que tu, quan et jubilis, te l'enduràs gravat a la memòria.
1: No, són molts moments que m'emporto gravats perquè, clar, he vist moltes situacions de vida, felices, no tan felices, coses que han acabat bé, coses que podien haver acabat millor, però sí, sí, sobretot a l'agraïment dels pacients, saps? Aquestes mirades, aquest reconeixement, no?, que quan et veuen veus que els importes, no?, que et veuen i diuen gràcies, gràcies a tu, que no sóc jo, vull dir, és tot un sistema, tot una xarxa de professionals, però veus la cara visible, no?, el que dèiem, no? I sí, sí, això t'enriqueix a nivell personal també, vull dir, porta satisfacció, satisfacció.
0: I el més difícil, perquè treballar amb persones és el més complicat que hi ha a la vida, eh? Parlem de moltes coses difícils, però treballar amb persones és el més difícil.
1: Sí.
0: I vosaltres treballeu amb persones que, a més, en moltes ocasions estan en un moment de vulnerabilitat. No?
1: Sí, sí, sí. Home, pensa que l'impacte emocional que té doncs aquesta exposició, per molt que tu diguis bueno, jo estic aquí, arribo a casa, no és tan difícil com canviar-te de roba, vull dir, són coses que t'arriben i són situacions d'alta complexitat, d'estrès, situacions d'incertesa, situacions en què s'ha d'actuar ràpid. Tot això impacta, has de regular molt bé les teves emocions.
0: Necessiteu suport, suposo, també les persones que us dediqueu a la infermeria i a la medicina en general. Hi ha hagut moments segur que no han estat dolços, amb el cap la pandèmia, que potser ha sigut dels moments més complicats recentment a nivell de societat en general, però especialment per les persones que us dediqueu a la cura i a la salut dels altres. Tu has tingut algun moment que diguis jo plego, això no puc més?
1: No, perquè és que no et donava temps ni a pensar, però el Covid va suposar l'exposició a una situació d'alta complexitat, estrès, una situació d'incertesa, no sabíem ben bé, perquè si recordes, cada dia la situació canviava a pitjor, deies, però això pot anar pitjor? Pues sí, pot anar pitjor. Llavors veies pacients amb situacions molt greus de salut i, clar, era estrès per lo que passava i també per lo que et podia passar a tu i lo que podies portar tu a casa teva. En aquells moments no sabies l'impacte que podia tindre la malaltia i amb tots els companys va tindre un impacte força gran. Més que res, a veure, nosaltres veníem a treballar cada dia, no, ningú va faltar cap dia a treballar. I, clar, era l'estrès, vull dir, sentir les notícies, sortir al carrer, veure que no hi havia ningú, va ser difícil, però en cap moment vaig pensar, ho deixo. No, vaig pensar, bueno, m'ha tocat. Aquí, hasta on això algun dia s'acabarà, i efectivament, afortunadament, es va acabar.
0: Quins són els reptes que creus que té avui dia per endavant la infermeria?
1: Home, mira, jo penso que hi ha diversos reptes, no? Però per mi, personalment, un dels reptes més importants és l'atenció a la dependència, a la cronicitat. Sobretot afrontar l'envelliment de la població. Jo, per exemple, parlo per mi, sóc d'una generació que era el baby boom, no?, als anys 60, doncs que és tot una població que ara doncs ja va entrant en una edat, no? Uh-huh. I veus que la piràmide, saps això que es diu?
0: La piràmide, pagoda.
1: Exacte, uh-huh. la piràmide poblacional doncs s'està invertint. Vull dir, vam passar els anys 60 de tindre una base molt àmplia a que ara aquesta base ha minvat i de cop ens trobem doncs amb l'envelliment de la uh-huh. població, amb tot el que comporta, no?, dependència i de més, no? Aquí, jo et comentava abans que nosaltres tenim aquí al CAP molts pacients de 100 anys, de 101, 102, 103, que en moltes ocasions els cuidadors són els seus fills, que tenen 78, 79 anys, vull dir, són avis que estan cuidant altres avis. Vull dir, és un repte important. Per mi és un dels més importants. Penso també que la transformació digital, no?, és un repte també molt important. Adaptar-se a la intel·ligència artificial, a les noves eines digitals, sobretot per millorar l'eficiència i la qualitat de les cures, i el lideratge i els rols d'infermeria, no?, enfortir el lideratge infermer i, bueno, que entrem amb els comitès de bioètica i de més.
0: Parlàvem ara de la gent gran, parlem ara de la gent jove. Segur que has vist molta gent debutar, en la professió d'infermeria.
1: Sí, i tant, i tant.
0: Algú que ara s'està plantejant, mira, estem a punt de... s'estan preparant la gent per la selectivitat, segurament. Molts ja saben què triaran, no? Per aquelles persones que comencin el grau d'infermeria o estiguin a punt de graduar-se, què els hi diries? No sé si consell, perquè els consells a vegades poden sonar com pretensiosos, no? Però des de l'experiència, sí. Què els hi diries?
1: Home, jo els hi diria que... a veure... És, sobretot, si tu ja tens una llavor que és que t'agrada la cura, veus la importància de la feina, et sents... I després, mica en mica, quan vagis estudiant, aniràs veient cap a quin camí, perquè l'infermeria té camins molt amplis, tens camins des d'investigació, tens el camí de fer urgències, tens el camí d'hospital... Vull dir, tens un ventall molt ampli, no? I a partir d'aquí, doncs, mira, jo penso que és important integrar nou talent, fomentar el lideratge de les infermeres joves i adaptar la professió als canvis que van havent, no?
0: Uh-huh. Per acabar, Anna, perquè ja estem fora de temps, justament des de Mutua Terrassa s'incita a la investigació de les infermeres. De fet, hi ha un concurs que ja té més de...
2: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
3: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
1: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
3: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
3: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
4: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: El nostre convidat d'avui és Tijan Conte, president de l'Associació de Joves Africans de Catalunya i veí de Sant Cugat des de 2023. Provenent de Gàmbia i després de viure en diverses ciutats de Catalunya i Europa, ha convertit la seva experiència migratòria en una eina de transformació social. Compromès amb la joventut, la cooperació i l'economia social i solidària, treballa per crear oportunitats tant aquí com a l'Àfrica. Avui coneixerem la seva història vital i els reptes i projectes que impulsa des de la JAC. Com estàs, Tijan?
1: Molt bé, encantat.
0: Vas néixer a Niamanari.
1: A Niamanari, sí.
0: Ahà, a Gàmbia. Però tu has crescut a Catalunya.
1: Sí, sí, sí.
0: Te'n recordes quan vas marxar de Gàmbia?
1: Sí, vam marxar, bueno, conjuntament amb la meva mare, que ens va portar aquí el meu pare, quan tindria uns 8-9 anyets.
0: I tens records d'aquests primers anys de vida allà a la teva ciutat natal?
1: Sí, sí, sí, tinc records. Hi ha molts que ja s'han esborrat, no?, o que estan allà, però que no els tinc ja presents, però sí que en tinc molts que sí. Sí, sí. Mm-hmm.
0: Tu has viscut a ciutats com Vic, Olot, Manresa, Dakar, Oslo... Què és el que t'ha portat a fer tots aquests canvis?
1: Sí, bueno, per vivències o experiències de la vida, no?, que a nivell familiar, doncs, a l'Àfrica ja hem estat visquent, o hi he estat visquent, i aquí, diguem-ne, a Catalunya ens hem anat moguent en diferents llocs, i alhora a nivell europeu m'he mogut en algun moment, i bueno, és el que m'ha portat tot això, poder estar en diferents ciutats, o haver estat en diferents moments en diferents ciutats.
0: L'any 2023 tu arribes a Sant Cugat.
1: Sí.
0: Què és el que et porta a fer aquest pas i com ha estat la teva adaptació a la ciutat?
1: Sí, bé, va ser una experiència nova, no, per mi. Estic amb una parella amb la que ens estàvem coneixent a la Garrotxa i, bueno, també amb una situació en la que jo he estat durant molts anys, bueno, porto molts anys amb una pancreatitis crònica. I, bueno, ella també, al veure la meva situació allà a la Garrotxa, doncs em va decidir també donar un cop de mà per veure de quina forma podíem millorar aquest estat. I, bueno, això també va ser un dels motius que ens va fer moure'ns cap aquí. I alhora per la JAC, no?, també, perquè, bueno, estàvem en un moment en què també volíem donar-li un impuls i, bueno, va ser per diversos motius que vam decidir, doncs, moure'ns cap aquí.
0: Mm. La teva família continua molt vinculada a... entre Catalunya i l'Àfrica,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí.
0: Esteu repartits. Aquí a Catalunya, qui tens?
1: Aquí a Catalunya tinc els pares, per sort, i els germans i germanes que han nascut aquí, a Catalunya.
0: Quants germans?
1: Són 5 germans en total, nosaltres.
0: I està vivint a on, la família?
1: A Vic.
0: A Vic.
1: Sí.
0: I a l'Àfrica, qui tens?
1: A l'Àfrica tinc una germana gran, tinc l'àvia, els cosins, tinc, diguem-ne, tota la resta de l'arbre genealògic, no?, que encara segueix allà.
0: I, per tant, la relació és... es manté amb freqüència? Sí,
1: sí, sí, sí. Bueno, normalment, sempre que podem, no?, sempre que es pot, anem a visitar-los, anem a veure'ls, i en el meu cas... no, una miqueta que quan fem viatges o de cooperació o una mica de projectes, doncs també puc passar a veure'ls. I, bueno, és com que està en aquests dos mons, no?, d'alguna forma.
0: Precisament és el que et volia preguntar. Com sí. Es viu aquesta realitat entre dos mons? Perquè el teu sentiment, quan persones com tu de vegades es pregunten d'on som, no?
1: Sí, sí. És difícil perquè, bueno, a vegades en l'etapa no de creixement, que és com que vius... no, de portes endintre de casa, és una cultura, és un idioma, és una forma de fer africana, no? I de portes en fora, no? És l'occidental, les amistats, és l'escola, és un altre idioma, vull dir, has d'estar, no?, convivint com el que diem, no? No ho és, però és com estar en dos mons paral·lels alhora, no? I això, doncs, mentre vas creixent, t'has d'anar muntant la teva identitat pròpia alhora, no?, en la que has d'anar tocant o agafant el que tu millor creus que has d'agafar de cada part per formar-te el teu jo. I, bueno, és a vegades és complicat perquè no saps qui agafar o no, se t'estira de cada banda i, bueno, per això alguns de nosaltres, com afrodescendents, que ens diem, doncs, hi ha dificultats, sobretot a l'etapa de l'adolescència. Sí. Mm.
0: Tu vas estudiar comerç i màrqueting, comerç internacional... Quan vas descobrir el teu interès per l'economia social i solidària?
1: Sí, bueno, va ser una mica... Perquè pel comerç era... vaig estudiar-ho més que res per no buscar vies de com poder ajudar la família, no? I una de les que jo pensava que seria, doncs, emprenent algun negoci, que fos la via per poder donar un cop de mà a la situació familiar. I, bueno, va ser un punt que bueno, m'agrada explicar-ho perquè va ser amb una excursió a la Garrotxa, a la Fageda d'en Jordà, que, bueno, vaig descobrir el projecte de la Fageda i per mi va ser com, no, ostres, és molt maco, no?, com es pot trobar una via o una fórmula de poder, no, a través, utilitzant el comerç o l'economia en si, però mirant-lo d'enfocar per resoldre problemes. No? Per
0: expliquem mi... a la gent el per què, perquè, clar, potser no ho sap tothom, que en aquesta empresa sí. Doncs, hi ha la participació de treballadors sí. que tenen discapacitat.
1: Sí,
0: no?
1: Hi ha diversitat funcional, exacte. Hi ha síndrome, persones amb síndrome de Down, etc. Uh-huh. No? I bueno, això per mi va ser com, ostres, és molt maco, no?, que a vegades no totes les empreses s'enfoquen en poder donar una oportunitat a aquestes persones i que hi hagi un col·lectiu o una organització que s'enfoqui en poder crear un producte i poder, doncs, amb aquesta via donar-los feina o donar-los un lloc de treball, per mi era molt important. I alhora que, bueno, ho traslladava molt en la meva inquietud en aquell moment, no?, que era que molt de jovent no havia tingut la sort que jo havia tingut que m'han portat cap aquí, o precisament el que va passar el meu pare, que va haver de fer el camí clandestí, que li diem, per venir cap aquí, i bueno, arriscant la seva vida, no? I el principal motiu en molts d'ells és això, la búsqueda de feina. I bueno, per mi era com una mica de connexió amb tot això.
0: O sigui que el projecte de la Fageda va ser inspirador per a tu.
1: Absolutament. Sí.
0: Has treballat en sectors diversos, des de la indústria fins a la gestió de projectes, a la dinamització juvenil. Quina d'aquestes feines et fa sentir més realitzat? Amb quina et sents millor?
1: Jo diria que tot el que és el treball amb el jovent, no? Em sento molt més identificat. Sé que he treballat en molts àmbits de les indústries, diguem-ne, sobretot per això, no? Perquè per la meva condició també, amb el tema que he d'explicar la pancreatitis, no em permetia poder tenir, diguem-ne, una estabilitat, no?, amb una feina, no?, i això se'm complicava molt. Per això sempre, doncs, malauradament, havia de treballar amb ETTs, en els que, bueno, si tenia els atacs, doncs, mira, em posava de baixa, no afectava l'empresa directament, sinó que, doncs, m'afectava a mi, perquè no cobrava. Però almenys això em permetia que l'empresa, doncs, em pogués sostenir una mica més, no? Però si treballés per empresa bastant de baixa, al final no surts a compte d'alguna forma. I per això he estat en molts tipus, no?, d'indústria, moltes empreses, però tot això a vegades ha sigut més que res per sobreviure. I el poder, el tenir l'oportunitat de poder treballar tant en l'etapa de dinamitzador com en projectes amb jovent, per mi era, no?, el que, ostres, puc aportar el meu granet de sorra a la societat d'una forma que jo crec que realment és el que em toca.
0: Sovint expliques que de petit somiaves ser emprenedor i ajudar la teva comunitat. Quan vas començar a veure possible aquest objectiu?
1: Sí, va ser, bueno, els primers anys era com molt, sempre m'he sentit com un somni, no?, com molt de somiar truites, amb tota la circumstància, no?, en la que estava, era com que... Sí, tens una mica somiatruites, perquè ja tens uns somnis que és molt difícil, molt que puguis, amb les condicions, etc., que puguis arribar, no?, a realitzar. Però, bueno, no sé, a vegades la vida dona voltes i bueno, a poc veus que aquest somni la gent s'interessa, o hi ha gent que li crida l'atenció i et dona un cop de mà perquè el puguis arribar a complir, i a poc, no?, vas... com fent aliances, com vas teixint xarxa, i veus que a poc, poder, no?, en algun moment, podríem, sol impossible, però no, ajuntant-me amb tots aquests col·lectius que existeixen, d'organitzacions, de persones, poder pot arribar el dia, no?, en què, unint tot això que hem anat enxarxant al llarg dels anys, doncs podem arribar a construir aquest somni.
0: La migració és una experiència que a tu t'ha marcat profundament. Ara parlaves de com ho va haver de fer el teu pare, com ho ha fet tanta gent, no? De manera clandestina, jugant-se la vida.
1: Sí.
0: Com ha influït en la teva manera d'entendre la societat i aquest compromís social?
1: Sí, bé, per mi ha sigut algo molt present, no?, des de petit, tant amb la història del meu pare com amb la de molts amics al voltant que havien vingut d'aquesta forma, no?, i que m'explicaven les experiències que havien hagut de passar per arribar aquí. El fet és que, a part d'això, doncs jo hi va haver una època en la que, bueno, a Manresa, després de la crisi, diguem-ne, econòmica, en aquella etapa, van passar unes etapes molt complicades en què el meu pare, doncs, no tenia feina, ma mare tampoc, i, bueno, teníem dificultats a nivell familiar. I el meu pare ha de marxar també per veure si trobava feina en família, que tenim també repartida per França. I a mi em va tocar, va ser com, ostres, no?, des de petits va haver de sortir al poble per donar-me un cop de mà, i ara, amb l'edat que tinc també, no?, què puc fer-hi jo, no? I, bueno, molts de nosaltres, o de joves afrodescendents, alguns van anar a Anglaterra, alguns... Aquella època va ser això, no?, d'anar a buscar poder feina a altres llocs, no? I una amiga estava a Noruega, i, bueno, que era un amic proper d'allà a Manresa, i, bueno, vaig decidir, mira, m'aniré, sí, a veure si a provar sort per allà. I això em va portar que jo, al no tenir nacionalitat espanyola tampoc, no tenia permís de residència. Era molt jove també i ja hi havia molta desconeixença pel mig. Vaig arribar allà i bueno, no, amb aquest amic no ens vam acabar de trobar, perquè ell s'havia marxat a una altra part del país. Jo estava allà a la capital on vaig arribar. I tot això em va portar que estar-hi un temps, però de forma il·legal, d'alguna forma, perquè no era ciutadà d'allà i tampoc sóc nacional, no, espanyol. I tot això, al perdre els meus documents, se'm va agafar i se'm va deportar a Gàmbia, no? Sí, perquè, bueno, tot allò va ser culpa meva, ja et dic, reconeixent-ho, i és així. Però era molt jove i molt inexpert en tot. Llavors això, l'estar allà a Gàmbia deportat, em va fer com que, no?, quedar-me allà com un jove més allà, com algú, com si no hagués estat aquí. Vaig estar-hi un any visquent com tota la, no?, com el reste de jovent, i veient, no?, les dificultats o les mancances, o en adonant-me de les oportunitats, sobretot, que tenia aquí, no?, valorant molt el que tenia, que en aquell moment no havia fet. I tot allò em va portar a, ostres, entendre la realitat, no?, del per què poder el meu pare va decidir sortir d'allà, del per què molts joves decideixen, no?, emprendre el camí. Jo, fins i tot jo mateix, va arribar el moment de pensar, ostres, tu ara agafaries aquest camí, no?, del desert, o d'agafar una patera per tornar un altre cop allà. No, tot això va ser coses que em van passar, que va ser com... van fer entendre una mica més, no?, aquesta realitat. No?
0: I com vas tornar?
1: Al final, amb l'ambaixada, a través de molts tràmits, no?, al final se'm va permetre, doncs, amb un visat de retornada, poder tornar aquí i poder recuperar el meu NIE, el meu, diguem-ne, permís de residència estranger. I això va ser com l'aventura aquesta, que va ser com un punt d'inflexió en la meva vida, no?, de dir, ostres, adonar-me de tota la realitat, de tot el que passa, i això em va portar com accentuar-me molt més, no?, ficar-me en aquest món.
0: Uh-huh. Déu-n'hi-do. Sí. Tu a Sant Cugat no fa gaire que hi ets, que hi sou, amb la teva parella, de fet,
1: sí.
0: Però ja tens xarxa, estàs vinculat a entitats...
1: Sí.
0: Com la Unipau, sí. Cal Temerari, la xarxa d'entitats solidàries,
1: sí.
0: de Sant Cugat. Quin és el teu paper en tots aquests espais?
1: Bueno, és... aportar el que pugui, jo diria, no? Per mi és com... És, estar aquí a Sant Cugat per mi ha sigut una oportunitat molt gran, de millora tant a nivell personal com a nivell professional en tots els àmbits, i li estic molt, molt agraït a la ciutat realment, I per mi és important, no?, mirar de, ostres, de també fer un retorn, no?, poder aportar alguna cosa també, no?, i per això també com a entitat poder-nos enxarxar amb tota la resta d'entitats que ja hi existeixen aquí ens ajuda molt com a entitat, però també, no?, creiem que el nostre perfil pot aportar alguna cosa a aquestes entitats. I no ho sé, jo en el meu cas és... no et sabria en què els hi serveixo, perquè no sé si de gaire, realment, però sí que, ostres, estar-hi en el
0: col·labores,
1: que... Col·labores... Sí. A la Unipau, per exemple, no? Estic com a dinamitzador juvenil, estem en projectes escolars, en instituts, però amb un projecte, per exemple, que es diu el Teixint Xarxa, que realitza l'Unipau, que és un projecte molt maco, que he estat desenvolupant amb ells al llarg d'aquest any, en diversos instituts, no?, de la zona, i bueno, per mi és molt maco, no?, poder aportar dintre del projecte també la teva mirada, la teva experiència, per mirar de sensibilitzar sobretot el jovent, no?, que pensem que és una de les... que són el futur, i a vegades, no?, que poden estar com una miqueta, o que hi poden haver barreres entre cultures o entre no realitats, no?, i per mi és com que crec que puc aportar una miqueta d'apropament entre el que dèiem, entre aquests mons paral·lels a vegades, no? Dels que jo he estat visquent, i poder servir de pont.
0: Com neix l'Associació de Joves Africans de Catalunya, que neix el 2010?
1: No. Va començar una mica després, que va ser tot el tema de la fageda, tot el tema d'ostres, hem de buscar unir-nos com a joves afrodescendents i mirar de fer una estructura d'aquest tipus, etc. Això va ser com una mica les arrels.
0: I tu ets, no?, una mica el partícip d'aquest naixement?
1: Una miqueta de promotor. Però ja et dic, no som els únics. En moltes zones, no?, arreu del territori hi ha entitats semblants de joves que som com aquesta primera generació, no?, d'afrodescendents d'aquí a Catalunya, no?, que els nostres pares van arribar aquí i va ser com molt en foc de feina, de buscar treball, i nosaltres... que alguns vam néixer aquí o alguns hem crescut aquí, no? Doncs som aquesta generació que ens veiem que, ostres, tenim com un perfil nou, no? Que no som africans ni som del tot. Poder catalans, alguns som una barreja, no? I, clar, pot ser una cosa maca, no? Un híbrid que pot aportar coses diferents, no? I aquí va ser, no? Ostres, poder tenir alguna cosa que podem aportar. I aquí va néixer, aquí van ser les arrels de Jack. I ja et dic, en diverses...
0: I això quin any era?
1: Això era el 2018 que vam consolidar-nos com a grup, però els inicis eren el 2012-2013, més o menys. Sí.
0: I la idea des d'aquesta associació, ho dic perquè vosaltres parleu molt d'empoderament juvenil, sí, i de crear oportunitats, és aquest nou enfocament, aquesta nova visió que ara comentaves, no?, sí, de la vostra generació.
1: Sí, és precisament això, no?, de, ostres... Per un punt, pensem que dintre del jovent, que hi ha molt de jovent que arriba aquí nou, no?, que poder li ajudaria molt una entitat com la nostra en la seva integració, ja que nosaltres, doncs, no tenim, molts de nosaltres tenim l'idioma autòcton o ètnic o com li vulguis dir, africà, i alhora el català o el castellà d'aquí, i alhora que, doncs, ens hem anat enxarxant amb diverses organitzacions al llarg dels anys, en el que, doncs, també podem facilitar o ajudar a altres organitzacions d'inserció, no, aquesta tasca, que és mirar de col·laborar també, no? Alhora, amb l'aspecte de feina, com et deia, pensem que és una de les vies, no?, de poder-te integrar, perquè si no tens feina és com que tens... moltes dificultats, i alhora pensant en l'Àfrica, no? Pensant en l'arrel del problema, no? O l'arrel d'aquesta migració forçada que a vegades passa, no? Que és com que la gran majoria és això, és feina, i és com de quina forma podríem arribar a aconseguir, no?, crear una estructura de l'economia social i solidària, sobretot, no?, que enfocats en aquí, en què podem crear llocs de feina allà per a aquest jovent, no?, i poder-nos connectar amb ells i que no hagin de patir tot això per arribar aquí.
0: Mm-hmm. Yes. Quins diries tu que són els principals reptes dels joves africans i els afrodescendents, com tu comentes, aquí a Catalunya?
1: Sí, una... Jo diria que és la identitat, no? De que alguns i algunes de nosaltres doncs, ens ha costat poder-nos crear una identitat pròpia, no? D'acceptar que som un híbrid, que a vegades la part africana et tira de que no, ets africà, no t'has de sentir, no? De que, per no perdre't d'alguna forma. I alhora aquí és com que no, t'has d'adaptar, has de ser del tot d'aquí perquè tu ets d'aquí i tal. Llavors tu crec que t'has d'agafar, no, formar-te el teu jo, no, agafant, entenent o acceptant que tens part d'una cultura, que tens unes arrels, que també doncs s'han de valorar i s'han d'acceptar que formen part teu, i a l'hora que ets d'aquí, que has crescut aquí, que formes part d'aquesta societat i que és un orgull per nosaltres, o hauria de ser un orgull per nosaltres. Llavors és això. És una de les dificultats que tenim, jo crec.
0: Quin tipus de projectes teniu, Tijan, allà a l'Àfrica, que esteu treballant, sí, actualment?
1: Actualment estem col·laborant amb diverses organitzacions, que és una de les branques, no? Ostres, hi ha moltes organitzacions aquí, no? que es dediquen a la cooperació, a la col·laboració amb països africans, i creiem que, ostres, poder el nostre perfil d'entitat els hi pot ajudar, no? En la desenvolupació o en el desenvolupament de moltes de les activitats que realitzen. Per tant, una tasca és aquesta, col·laborem amb diverses organitzacions, i alhora nosaltres hem decidit emprendre, no, diversos. Una és el projecte Cantora, que és un projecte, doncs, que volem realitzar desenvolupament comunitari a Gàmbia, a la regió de Cantora, el que utilitzem el futbol, que és una de les eines, no, que pensem, doncs, que agrada molt a la comunitat. El 2023 vam fer un viatge, i que és quan va sorgir aquest projecte, en el que vam arribar a aquesta zona, que és el Llamanari, el meu poble, també està en aquesta regió, per això també vam arribar-hi fent com creuant tot el país, coneixent moltes organitzacions, no? I fins a arribar a la punta del país, i és la zona com més abandonada o més allunyada de la capital i no, com una mica de la mà de Déu, d'alguna forma. Llavors, era com, ens van sol·licitar això, que molt del jovent, l'única part lúdica que tenen és el futbol, perquè, clar, no hi ha infraestructura de cap tipus. I, ostres, a mi el que em va ressonar era que l'única cosa que tenim per no pensar en Europa, per no pensar en anar cap allà, és quan juguem a futbol, no? I per mi em va tocar allò, i va ser com, ostres, realment, és així. Fins i tot hi havia tres equips femenins que s'havien muntat allà en la comunitat, sí. Que això em va sorprendre fins i tot a mi, que soc d'allà, imagina't, no? Perquè, ostres, que la comunitat hagués acceptat això i que s'haguessin alhora, era com que aquí també, no, el futbol femení era com una cosa que estava com molt, no, empoderant-se d'alguna forma, era com una connexió, no, de dir, ostres, que fort, no, que això estigui passant i que la comunitat ho estigui acceptant, perquè sent sincers, penso que en gran part són machistes, és bastant difícil per la dona alguns aspectes, no, dins de la comunitat, i això per mi va ser molt maco. I aquí va sorgir de que, ostres, podem utilitzar tot aquest moviment, que no és nostre, perquè el que hem pensat sempre és que nosaltres som d'aquí, i anar allà a proposar projectes o a dir el que s'ha de fer no té sentit, per molt afrodescendents que siguem. No havien de ser ells i elles, no, des d'allà que ens diguessin en què podem aportar. I això va ser la via, no? Ostres, vale, doncs anem a mirar de gestar aquest projecte, anem a mirar de crear una estructura en què es puguin desenvolupar, que és el que ens van demanar en una carta, i alhora utilitzar també aquest lloc d'unió de joves de tota la regió per també mirar de fer formacions, per crear un espai de cohesió social, on puguem, no, al final crear aquesta estructura empresarial d'economia social i solidària que en parlàvem, que és el somni, no, final, doncs unir tot això en un mateix lloc. I bueno, això és el que estem gestant ara mateix.
0: Mm-hmm. Un parell de preguntes molt, molt ràpides. Sí. Fora de la feina i del teu compromís associatiu, què t'ajuda a desconnectar?
1: Bueno, sí, estic amb... l'esport és una de les coses que m'agraden, que m'he de practicar més, realment, perquè, bueno, he jugat al futbol molts anys de la meva vida, també, no? Però fa temps que doncs, no he pogut fer. La música, poder llegir de tant en tant, mirar documentals, com les meves vies d'escape, no? D'alguna forma, de desconnexió.
0: I escolta una cosa, mirant ja de cara al futur, quin somni t'agradaria haver complert d'aquí uns anys?
1: Bueno, un d'ells és això, no? Poder mirar de portar alguna cosa en aquesta terra que em va acollir a mi, que va acollir a la meva família, que ens ha donat una oportunitat a tots i a totes nosaltres. I alhora també el que et deia, no? Des de petit, aquest somni d'ostres de poder, que va sorgir a la Fageda i de que tots aquests anys ha anat com que no ha mort, no? Que no l'hem deixat caure per moltes coses, doncs no sé, poder ajudar a que aquest problema migratori, no? Que sabem que no podem ser-ne no, erradicar-lo, però sí poder fer tot el possible perquè hi hagi persones que tinguin altres alternatives, no? Haver de ficar-se en una patera, haver de ficar-se al desert i acabar doncs, arriscant amb un percentatge molt alt la seva vida. I per mi és seria com una contribució, d'alguna forma, no? Al món. I bueno, aquest és com un somni que tinc pendent.
0: Doncs avui ens ha agradat conèixer la història del Tijan Conte. La seva personal i també la que porta associada a través de la JAC,
1: sí.
0: No? Que ja sabem que des de no fa massa està vinculada a la nostra ciutat. Tijan, moltíssimes gràcies.
1: Moltíssimes gràcies a vosaltres. I bé, un punt és això, aquest projecte de cooperació cantora, que també doncs, l'estem desenvolupant conjuntament amb la mà del Fons Català de Cooperació, de la mà del Ramassà, una associació esportiva, que és de les Franqueses del Vallès i bueno, de la Fundació Calilu Jambé, que és també dir-ho, no?, que són entitats que estan ajudant-nos en aquesta tasca. Per tant, també m'agradaria això dir-ho.
0: Doncs queda dit. Moltíssimes gràcies, Tijan.
1: Gràcies a vosaltres per l'oportunitat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí,

0: just. I tu què tries?
1: Visita jatrio.cat.
2: Club Helsin Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsin Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
4: Sovint o bé repetim patrons o bé volem anar-nos completament al pol oposat. I saber que a vegades no haig de dir res, simplement haig d'estar amb calma, acompanyar, és un gran pas. Els límits protegeixen, han de cuidar. Són una manera de dir t'estimo i et dic fins a on estàs segur.
5: Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: El món de la música, amb les seves estrelles, les seves tendències i les seves històries, també s'ha fet un espai en el món de la literatura. Avui al Faves Comptades repassem alguns títols on la música pren tot el protagonisme. I ho fem de la mà del llibreter de La Salvatge, en Roger Grífol. Roger, benvingut.
1: Què tal, com anem?
0: Hi ha molta teca, hi ha molts llibres que parlen de música.
1: Sí, sí, és un dels temes que acostuma... Vull dir, a la gent que potser tampoc li agrada tant llegir novel·la, potser que si tingui una afició pel musical, diguéssim, li pugui entrar a la lectura
0: a través de
1: la música. I sempre s'ha fet des de, bueno, grans biografies, de grans compositors, d'estils musicals, clar, si podem a pensar, biografies de l'Elvis, del John Lennon, dels Beatles, de tots els grups.
0: Hi ha un munt de personatges.
1: Bob Dylan, inclús les han fet ells mateixos. Vull dir que és, no te l'acabes.
0: Ja. Si et sembla que parles de biografies, no sé si és ben bé una biografia, però hi ha un dels llibres que ens has portat, que és Sideral, Estrella fugada, de l'Héctor Castell.
1: Sí, aquest és molt curiós, va sortir fa un cert temps. Està molt bé perquè és un periodista que va ser amic del...
0: Era un DJ.
1: Sí, el DJ Sideral, l'Aleix Vergés es deia... Que clar, realment no és el meu estil de música, també t'ho haig de dir, però és un personatge que va revolucionar molt el món del clubbing a Barcelona dels anys 90 principis dels 2000, que és molt curiós perquè més que un retrat, a part de ser un cant a l'amistat, perquè va ser amic personal d'ell, és també un retrat d'un moment de Barcelona.
0: D'una dècada.
1: Sí, de Barcelona. A més, una Barcelona que ja no existeix, perquè parla molt de la Barcelona d'això, de finals dels 80, principis dels 90, 2000, i és la gent que potser va viure aquella època també s'hi pot enganxar en aquest sentit, perquè parla de molts llocs comuns que ja no
0: han
1: desaparegut. Sí, i que va posar... Pensem que Barcelona va ser molt important en el circuit que es va dir del clubbing d'aquella època, que gairebé podia competir amb grans meques com Londres i Berlín. Vull dir que va ser tot un fenomen. I aquest home es veu que ho feia molt bé. Jo, això de punxar no és una cosa... O sigui, això dels DJs tampoc és una cosa que sigui el meu estil, però està molt bé, però està molt ben escrit i és molt interessant per això. I és que t'ho pots llegir com una novel·la, també, perquè és això. Vull dir que al final no deixa un retrat d'una època, d'un lloc i d'un moment.
0: Sideral, Estrella fugada, d'Héctor Castells, que està en castellà, no?
1: Sí, només en castellà. I bueno, jo el vaig recomanant de tant en tant. És veritat que és un llibre molt específic, que no a tothom li pot agradar, però a vegades algun client que ha demanat algun consell per regalar o per algun... I si m'ha encaixat, han acabat molt...
0: Li has recomanat.
1: Han acabat molt satisfets, perquè els ha agradat molt.
0: Vinga, anem a fer la llista. Per on seguim?
1: Sí, bueno... Podria comentar un que va ser un dels, diguéssim, dels primers llibres que es pot considerar literatura així de periodística, musical, diguéssim, que és Viajando con los Rolling Stones. No sé si encara es publica, em sembla que era Anagrama, però aquest llibre de Robert Graham és molt bo perquè és un retrat, va viatjar amb ells, diguéssim, a la gira dels Stones del 72 per als Estats Units, quan eren gairebé com déus o com l'exèrcit de Tila, vull dir, eren allà on anaven o arrasaven. Llavors, és un retrat també d'una època i dels Stones, diguéssim, en el seu màxim nivell.
0: Sí.
1: I sense censura, vull dir que van... Clar, després ja no ha tornat a passar, perquè els Stones també... El Mick Jagger, que és molt llest, també es va adonar que clar, que tampoc...
0: Home,
1: quedava molt bé que s'expliqués tot.
0: Pensa que en les cròniques es parla de... bueno, d'una gira frenètica, amb orgies, drogues, sexe,
1: sí.
0: Mansalva, depressions...
1: No, és això, és com un exercici... On passaven o arrasaven. És clar, estem parlant dels principis dels 70, una Amèrica convulsa, també, diguéssim, el final del hippisme, el final d'una època... que és tremendo. I és un retrat, això, molt... Per la gent que li tingui certa curiositat, està molt ben escrit, també, tot s'ha de dir. També t'ho pots llegir gairebé com una novel·la. No és una biografia
0: amable.
1: Ensabonada, això mateix. Sí. No, si s'han de dir les coses, es diuen. I, de fet, ja no ha tornat
0: doncs
1: a passar
0: més. Doncs les coses com eren,
1: sí, exacte, no? Sí, sí, tal com raja.
0: En aquesta gira. Viajando con los Rolling Stones, de Robert Greenfield?
1: Greenfield, perdona, he dit Graham, si m'he confós.
0: Greenfield,
1: sí, sí.
0: Molt bé, què més tenim? Vinga.
1: Mira, ara, per tranquil·litzar-nos una miqueta, agafem el violí. Aquest està... Aquest llibre que té Quaderns Crema, també hi ha Cantilado, que està molt bé, que és de Elena Adli, que es diu El violí d'en Lep, una aventura italiana com a subtítol. Està molt bé perquè és com un retrat a través de la trobada d'un violí. L'escriptora, diguéssim, fa una recerca i va viatjant també a través del temps i a través d'un país, sobretot Itàlia. És un retrat cultural d'Itàlia, diguéssim, dels últims 200 anys. I vas veient com el violí aquest es va anar movent. Em sembla que parteix de Rússia i es va anar movent-se al llarg dels anys, diferents propietaris. Vull dir que està molt ben escrit, és una meravella. És una gran escriptora i és
0: és una història
1: diferent.
0: És un assaig
1: atípic, exacte.
0: Sí.
1: Sí, sí, és això. A través d'un violí, doncs, clar, és tota una cosmologia de moltes petites històries, molts petits

0: Weep, que és cantar hacia atrás
1: i llorar.
0: I llorar. Clar, és un cantant, va morir fa relativament poc, dels anys 90. Molta gent no el coneixerà, però potser per algun tipus de persona del que va viure aquesta època, o sigui, els anys 90, diguéssim. Està molt ben escrit, a mi m'ha sorprès. A veure, també és veritat que es explica una vida molt dura, perquè és tota aquesta generació de músics de Seattle, que era l'estat de Washington, que era un espai una mica deprimit, diguéssim, que, bueno, diguéssim que van coincidir amb uns moments molt... època Reagan, tot aquest aspecte més... l'entrada de l'heroïna... Tot això,
1: uns temps
0: sí, temes convulsos,
1: no? Sí.
0: I t'ho explica, està molt ben escrit. A veure, t'ha d'interessar una mica, no tant el personatge com l'època, també, però està a mi és gairebé com una novel·la que es pot devorar. Vull dir, el tio té molta gràcia per explicar, i clar, t'adones que, bueno, és una vida, al final, és una vida de redenció, perquè t'explica com acaba l'infern i com se n'acaba sortint. I perquè acaba, el roben, la pallissen, es fot de tot, parlant en plata, però també és una història que té una mica un rerefons optimista, perquè parla també de redenció i que també acabes sortint una mica de tot plegat, si hi poses ganes.
1: Doncs ens queda temps, molt ràpidament, per una última recomanació. Vinga, quina tries? Te'n quedaran unes quantes. Sí.
0: Bueno, mira, és que passa que aquest, bueno, no sé si l'aconseguireu, perquè aquest va fer gràcia perquè un client nostre... que és violinista aquí a Sant Cugat, ens el va regalar. El desertor professional, Pere Verdaguer, que és un violinista d'aquí a Sant Cugat, i que es va editar aquest llibre. I és molt curiós perquè explica una mica la seva vida i, bueno, tota la història com a músic i com a persona, i les seves aficions. Té facetes que no coneixia, com que també dibuixa.
1: Doncs aquí tenim un producte local.
0: Sí, correcte, també m'ha fet gràcia per això, perquè, bueno, suposo que hi haurà gent que el coneix, perquè és de tota la vida, em sembla, de per aquí, Pere Verdaguer. És un gran músic, em consta, vull dir, arrangista també, vull dir que fa arranjaments, i ha tocat amb molts grans noms, em sembla que ha tocat amb el Raimon, bueno, no sé si vull dir que el Serrat també li ha fet arranjaments, vull dir, que és un tio que ha tocat amb la flor i nata, diguéssim, de...
1: Vaja, que té històries per explicar.
0: Sí, sí, clar, sí, sí. Mira, em va fer gràcia. Reconec que no l'he pogut llegir perquè me'l va portar tot just fa un parell de dies, però mira, com que em va sortir també la idea de parlar de música, dic, aprofitarem per portar-lo i parlar d'algú d'aquí.
1: Doncs amb el desertor professional de Pere Verdaguer, aquest producte, sí. Quilòmetre zero, no?
0: Sí, aquest, sí, ah. si algú està interessat, que ens ho vingui a preguntar, que ja parlarem amb ell, perquè
1: em sembla que passi per la llibreria.
0: Li queden uns quants, em sembla, perquè...
1: Molt bé.
0: No els ha venut tots, però bueno, que si tinguessin interès els hi podríem... potser preguntar, vam si el podem aconseguir.
1: Perfecte, Roger. Doncs qui estigui interessat en aquesta temàtica, en llibres que parlen de música, ja sigui d'artistes, de grups... de...
0: Sí, nosaltres tenim una secció força interessant perquè ens agrada molt la música en general. Ja no cal que siguin aquestes històries més truculentes o més de rock and roll i de passats de volta. També tenim molt assaig de música clàssica, això, de grans compositors, de jazz... Vull dir que tenim interès i tenim una secció prou important a la llibreria. O sigui que...
1: Doncs ja ho saben, que passin per la Salvatge, que ja us hi trobaran.
0: Ja teca.
1: Gràcies, Roger.
0: A vosaltres.
1: Fins a la propera.
0: Adéu-siau.

0: Francesc Balanyà, el periodista agrari de Catalunya, presenta cada setmana Arrela, l'espai agroalimentari de referència de les Terres de Lleida. Expliquem i analitzem les qüestions més rellevants de l'agricultura i la ramaderia del nostre país amb els principals agents d'aquest sector primari. Arrela, el programa agrari d'UAU Lleida Ràdio, cada setmana amb Francesc Balanyà.
1: Escolta'l els diumenges a la una del migdia a Ràdio Sant Cugat.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Al Faves Comptades no ens mengem el món, te l'expliquem. De dilluns a divendres de 10 a 12 a Ràdio Sant Cugat.

0: I avui dilluns arribem a les 12 amb l'espai Fogons i Davantals, dedicat a la cuina i a les receptes de la mà de Rosa Maria Ruscalleda.
1: Continguts en xarxa.

0: Bé, entrem ja en el capítol de... I ens posarem el davantal.
1: Sí, exacte. Ens posarem el davantal. Sense davantal, malament.
0: La Joana, què ens portes avui, Joana?
1: Bueno, bon dia a tothom. Doncs avui, continuació de l'altre dia, que vaig portar la setmana passada el pasta, però vam fer una lasanya, avui us volia parlar de la pasta fresca, que no sé si és, la cuineu molt o no, però jo en tant la faig, i m'agrada. El que passa que la pasta fresca aquesta la, em venen molta ja de farcida. Jo no sóc de menjar processat, i farcida la veritat és que no la compro. Jo compro la pasta fresca, però per fer-me, per coure-la. O sigui, tota la pasta que la pugui coure i pugui fer jo la salsa, o la pugui menjar tal qual, bullida, amb una mica d'oli picant, o el que sigui, perquè n'hi ha que està farcida de carn... i tot això jo no m'agrada. I llavors jo, normalment, sempre la que faig és pasta fresca amb espinacs, que és combinat al paquet. És com una tallarina, però més ampla, una mica més ampla, i la meitat és amb espinacs i l'altra meitat és pasta natural. I llavors aquesta jo la vaig fer a la carbonara. I llavors, doncs, la pasta fresca, doncs, diu que és molt més... La digestió és millor, que porta més proteïnes, que porta més... Que, bueno, a mi m'agrada. I llavors també la cocció, com que aquesta pasta és una pasta que ja... O sigui, té una l'han pres... No, l'han precuinat, que ara no em sortia la paraula, doncs llavors en 4 minuts la tens al punt. No és com la pasta seca, que l'hem de bullir més, i llavors una altra cosa, que aquesta pasta necessitem una mica més, perquè la pasta seca de 100 grams te'n surten 120 o 130. Aquesta no, aquesta necessitem, els paquets ja diuen per 2 persones i és el que necessitem. El paquet tal com ve és el que necessitem. Jo sempre procuro agafar una marca que és molt bona, que no agafo les marques, diguéssim, blanques, perquè aquesta m'agrada molt. Llavors necessitarem, pels ingredients aquests, 2 paquets d'aquesta pasta fresca amb espinacs. Si no us agrada l'espinac, la podeu comprar una tallarina, un espagueti, tot de pasta sense espinac. Jo la pasta a la carbonara no la faig en crema de llet, perquè jo sóc intolerant a la lactosa, i la faig amb ou. Amb ou. Sóc intolerant i llavors no poso mai cremes de llet, ni encara que sigui una crema de llet que digui que sigui apta, no, perquè me retorna, I llavors necessitarem 3 rovells d'ou, només el rovell. La clara la guardarem per fer una truita avorrida, no llancem res, perquè les truites aquestes de clares estan boníssimes.
0: I que són sanes,
1: no? I són sanes. Llavors 150 grams de bacó tallat finet, necessitem pocs ingredients. L'oli, pebre, sal i aigua per bullir la pasta, formatge pecorino, que aquest és de cabra, és un formatge de cabra, i llavors un raig de vi blanc. Agafarem la cassola o la paella ampla que la vulguem posar. Primer de tot, doncs, posarem a bullir la pasta, i quan comenci a bullir l'aigua sempre mirarem les instruccions del fabricant. N'hi ha que vol 4 minuts, n'hi ha que vol 3, i sempre mirem que quan la bullim, l'aigua de bullir la pasta estigui al punt de sal. Per què? Perquè aquesta aigua, com que la traiem, llavors és quan la pasta ens queda sosa. Mengem la pasta i diem, està dolça, perquè, clar, la pasta aquella ha d'agafar a la substància d'aquella sal. I al ser només 4 minuts, sempre ha d'estar una mica al punt. Llavors, què farem? Posarem a bullir l'aigua, i amb la cassola o la paella que ho fem, jo el que faig és posar-hi oli i passo aquest bacó. Retiro la paella, perquè això no... Esclar, el ver i l'ou no pot estar calent, perquè si no faríem una truita. Llavors, com tinguem aquest bacó amb aquest oli mateix, que ja també l'hem fet, la separem del foc i la deixem allà. En 5 minuts te se refreda. Quan la pasta quasi bé ja estigui, agafarem aquests 3 rovells d'ou que hem dit, els posarem en aquí la paella aquesta, junt amb això, i el formatge, i farem com una pasta. Ho anirem barrejant tot. Se barreja. I tirarem una mica de caldo d'aquest suc que hem bullit la pasta. Però també el traiem i el posem en un altre, en un got o en un bol, perquè no sigui tan calent, perquè si no, al tirar-ho també podríem fer que els ous ens quedessin quallats, si no ho volem. I amb aquesta mica de suc farem com una salsa, amb el suc de la pasta. Llavors la pasta la colem i li tirem. L'única condició que hi ha és que ha de ser que el moment que tothom estigui sentat allà a la taula, perquè si no queda de seguir fred.
0: Ah.
1: Perquè com que això no fem com una bolognesa que llavors a la cassola la podem escalfar, saps?
0: Sí, sí, sí, sí.
1: Llavors ha de ser que diem, ja estem tots aquí, senteu-vos, espereu-vos 5 minuts i en 5 minuts està el dinar a taula.
0: És una recepta molt tècnica avui, Joana.
1: No, sí, és molt fàcil. Molt fàcil i molt ràpida.
0: Però aquestes qüestions de procurar que l'ou no es faci truita...
1: Sí, sí, sí.
0: Són qüestions...
1: Truita perquè el no tirar
0: ni... No, ho entenc, però que has d'estar molt...
1: Has d'estar només
0: cuiner, no?
1: Això, al tanto d'això. Llavors passarem aquesta pasta ben passada, ja tindrem els plats a punt. Si us agrada, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo què faig? Escalfo els plats al microones. I llavors, quan hi poso la pasta, com que el plat és tevi, o sigui...
0: Aguanta la temperatura.
1: Aguanta el moment que l'acabes de treure.
0: Sí, sí, sí.
1: Hi ha persona que no, hi ha persona que el deixo refredat. No m'agrada calent. Jo, 10 minuts... No, a mi m'agrada el menjar molt calent. I llavors jo faig això, escalfo el plat, i llavors, com que el plat està tevi, ja poses la pasta que l'acabes de remenar i l'acabes de posar, i llavors, si us agrada, sobre us hi tireu una mica més de formatge.
0: Val.
1: Si us agrada. Si no us agrada, com que ja n'hi ha, la salsa ja em porta...
0: Però la teva intolerància a la lactosa et permet menjar formatge?
1: Depèn del formatge, sí. I en aquest jo ja no me n'en poso sobre, eh? Només poso aquesta mica de salsa i prou. Ja no me'n poso. I depèn de quin formatge me va bé. Els que no me van bé són aquests més de cremes, tot això d'untar, perquè deu ser...
0: Els més tendres.
1: I formatge no
0: menjo. Els més curats, aquests...
1: Els més curats, sí. Jo formatge no em menjo no em menjo gaire. No. I també hi ha el formatge aquest sense lactosa. És que hi ha formatge sense lactosa, també, eh? Mm. I llavors ho pots agafar un formatge sense lactosa i ja ho tens. Bueno, doncs tornarem, si un cas... repetir aquests ingredients, que són aquests dos paquets de pasta fresca amb espinacs o sense, com vulgueu. Llavors, els 3 rovells d'ou, els 150 grams de bacó, l'oli, pebre, sal, el formatge que us he dit, el pecorino, jo amb un paquet d'aquests de 80 grams en tinc prou, eh? Perquè és una mica fort. I vull dir... I si no, el reiem amb el ratllador. També va bé. I un bon raig de vi blanc, perquè jo com tinc aquest bacó en la paella, que gairebé està, i tiro un bon raig de vi blanc i deixo que s'evapori. I llavors ja, a continuació, hi posem aquests ous.
0: Per què les recetes intervé tant el vi? Quina funció té aquests vins?
1: El vi amorugeix una mica el bacó, perquè queda una mica sec.
0: Val.
1: I llavors, quan fem un sofregit, què ens fa el vi? El vi fa que tots els sucres de la ceba pugin i quedi més ros.
0: Mm.
1: Perquè per això s'hi tira sempre vi o s'hi tira brandi, depèn del que fem.
0: O sigui, quan fas un sofregit
1: i poses
0: la ceba abans,
1: i tu poses el sofregit,
0: en fas més vi tirant-hi vi?
1: Exacte. Com hi tires el vi a l'última hora, eh? Quan ja la ceba està rosseta,
0: bueno, ja té una mica,
1: ja té una mica de color. Veuràs que al tirar el vi el color augmenta.
0: Ah.
1: Ja t'agafa molt més color.
0: Ah.
1: I no has d'estar tant de rato.
0: I és important que sigui blanc, negre, conyac...
1: No, blanc.
0: Blanc.
1: Blanc. Perquè el negre, saps què passa? Deixa el sofregit negre. I, clar, perquè el ser vi negre...
0: Uh-huh.
1: El negre es posa molt si fas carn, o si fas un rabo de toro,
0: uh-huh.
1: Per exemple, una carn així contundent. Però si no, te quedarà el sofregit molt negre, i tampoc no ho
0: val,
1: volem.
0: Val.
1: Volem que quedi ros, però no. Doncs sempre que tens a casa un vi que t'ha sobrat, els vins no s'han de... I si ja acaba esbravat, també. Jo, si mai hi acaba i ha sobrat...
0: És un vi blanc,
1: exacte,
0: sí.
1: El guardo al rebost i el dia que no tinc vi, un ratxet de cava i és el mateix, és, és vi sense gas. Llavors, quan... Doncs això és el que fa.
0: No, m'ho has aclarit molt bé.
1: Doncs, bueno, doncs ja ho tenim. I aquest raig de vi blanc, i llavors fer això que us he dit amb aquests rovells d'ou, anar al tanto només, sempre la paella fora del foc. I llavors hi tirarem aquesta pasta... I ja està, és
0: el punt complex que hi veig a la recepta, no?
1: Aquest que tu dius.
0: Sí.
1: No.
0: S'ha d'estar al tanto.
1: S'ha d'estar al tanto, sí. Sí, sí, sí. S'ha d'estar al tanto amb això de l'ou, perquè si tirem alguna cosa calent ens quedaria una truita. I no volem que es quedi una truita, volem que es quedi una pasta. Però si ho fem així, cap problema, eh?
0: Val.
1: Sí, sí, sí.
0: Bueno, i així ja estaríem?
1: Sí, i llavors també aquesta, la pasta també podeu comprar, pasta ja us ho he dit, jo alguna vegada n'he comprat, però he comprat la d'espinacs, jo soc fanàtica dels espinacs, a mi m'agraden.
0: És que són bons, sí.
1: I una d'espinacs i formatge, que ja ve fet, lliga, també està lliga. Bona.
0: I pinyons, no?
1: No, en aquesta no n'hi va,
0: no, no, vull dir que quan parles d'espinacs, de pinyons...
1: Sí, i... sí, també se n'hi pot posar. Sí. Doncs jo en compro una que són els tortellini, que això per fer un tortellini estàs, has de fer tu la pasta, que és el que parlàvem. Mm-hmm. Has de tenir una màquina per estirar-la, perquè no es tracta de fer la pasta, has de tenir una màquina per estirar-la. I llavors, si mai vull una pasta d'aquestes per capritxo, doncs jo compro sempre la que hi ha espinacs i formatge. Mm-hmm. Ho bullo i amb un raig d'oli, i no hi poso res més. Mm-hmm. I també per variar i està bo. I ràpid.
0: Ho deixem aquí?
1: Ho deixem aquí.
0: Doncs vinga, ha sigut... Vinga. Com sempre, doncs, escolta, fa goig.
1: Animeu-vos a
0: fer-la. Fa goig. La receta l'he vist una mica per un poc practicant com jo.
1: No.
0: Però fa goig, eh? Fa goig, sí.
1: Bueno,
0: fa molt de goig.
1: Molt bé.
0: Ens ho deixem aquí,
1: vinga,
0: eh?
1: Vinga, doncs, au, adéu-siau, fins la setmana vinent. Adéu-siau.
2: Continguts en xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Els hits de tots els temps.
1: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 6.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
2: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explica a divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
5: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de ser una setmana de parada. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi ha encara no toca el dia que m'ho veig així. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot quotidià que anem garantint, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
2: Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Ponç i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
6: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
7: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
2: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Sabelluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Clavé s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
8: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
2: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
9: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
2: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a divisió d'honor màxima categoria estatal després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la divisió d'honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al CAP Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut d'en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
0: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb l'atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir de les 8 del matí del dimarts 19 de maig fins a la mitjanit de diumenge 24 de maig. Ho ha explicat Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar un formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver-hi molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny. I en clau esportiva us expliquem que el Club Gimnàstica Sant Cugat amb 6 campionats i el Club Muntanyenc amb 1 seran els representats santcugatencs al Campionat de Catalunya que es disputarà el 23 i 24 de maig a Blanes. 25 equips del Gimnàstica Sant Cugat, 8 del Muntanyenc i 6 conjunts de l'Escola Europa han participat en aquesta competició comarcal disputada aquest dissabte passat al Pavelló de Valldoreix. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: I tu què tries?
1: Visita jatriu.cat.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
6: Al programa Picalletres ens divertim jugant amb la llengua.
7: Preparat, Eneko?
8: Sí.
7: Temps, sentit.
8: S-E-N-A-T-I-T.
6: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
7: Quina seria la paraula intrusa?
9: Casoplón.
7: Correcte. En català, per fer
6: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
9: D-E-S-C-O-A-P-A-N.
6: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
11: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
6: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
11: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
12: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
11: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
10: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
11: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explica a divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
0: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de ser una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi encara no toca el dia que m'ho veig així. No haurem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot quotidià que anem garantint, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
11: Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
1: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes, i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
13: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
11: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Cavalluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau, dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
14: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
11: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
10: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
11: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM, que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Vernet.
15: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
11: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Màxima categoria estatal després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder l'Esparreguera i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara, la informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al CAP Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut d'en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
0: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb l'atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir de les 8 del matí del dimarts 19 de maig fins a la mitjanit de diumenge 24 de maig. Ho ha explicat Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar un formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver-hi molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les...
2: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són 6:45 del matí. Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Ana Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
0: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explica divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
4: Si fóssim un país normal i Catalunya fos un país normal, no hauríem de ser una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi ha encara no toca el dia que m'ho veig així. No hauré de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria que anem garantir, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
0: Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Ponç i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
5: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
6: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
0: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Sabelluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau, dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
7: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
0: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
8: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals i creiem que és imprescindible.
0: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al CAP Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut d'en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
0: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb l'atenció a la dependència i la cronicitat.

30 primers classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada. El concurs de rossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny. I en clau esportiva us expliquem que el Club Gimnàstica Sant Cugat, amb 6 campionats, i el Club Muntanyenc, amb 1, seran els representats santcugatencs al Campionat de Catalunya, que es disputarà el 23 i 24 de maig a Blanes. 25 equips del Gimnàstica Sant Cugat, 8 del Muntanyenc i 6 conjunts de l'Escola Europa han participat en aquesta competició comarcal disputada aquest dissabte passat al Pavelló de Valldoreix. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat. Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
1: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
0: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
1: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
0: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
1: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blau Mut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
3: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
4: Hola, em dic Marc.
5: Hola, me llamo Lalo.
6: Hola, em dic Xavi.
7: Hola, me llamo Elena.
8: Hola, em dic Joan.
9: Hola, i jo sóc el David.
4: Usuari del taller de Jeroni de Moraga.
5: I cada mes fent un programa de ràdio.
6: A Ràdio Sant Cugat.
7: I us expliquem les notícies més destacades.
8: I un resum esportiu.
4: Us recomanem música.
5: Fent agenda.
6: I el nostre dia a dia.
9: I escolta'ns al 91.5 FM i a 3w.cugat.com.
0: Per tu, 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
10: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
10: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
11: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?

0: poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explica a divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
3: Si fóssim un país normal, i de Catalunya fos un país normal, no hauríem de ser una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi ha encara no toca el dia que m'ho veig així. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria que anem garantint, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
1: Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
4: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia de que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
5: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
1: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Cavalluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau, dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
6: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
1: Per cert que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
2: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Vernet.
7: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
1: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Màxima categoria estatal després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder l'Esparreguera i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara, la informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al CAP Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut d'en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
0: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb l'atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir de les 8 del matí del dimarts 19 de maig fins a la mitjanit de diumenge 24 de maig. Ho ha explicat Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar un formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver-hi molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
4: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
5: Bon dia. Professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i al Maresme i també aprofundirem en l'estat d'aquest conflicte amb Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès. Així doncs, encapçalem el Notícies en Xarxa d'aquest dimarts 12 de maig, tot i que al punt de les 7 del matí repassem més titulars. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, hem de destacar que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar a l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, bromes i complicitat entre equip i afició. I de la cultura, unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 3 minuts i mig de les 7 del matí. A aquesta hora volem saber com se circula per la xarxa viària catalana en un dia especialment complicat per la vaga de mestres, de docents i professors. Per tant, Ferran Aràndiga, bon dia des del RAC. Quina és la situació ara mateix?
6: Bon dia, doncs efectivament comencem la jornada d'avui, com deies, pendents d'aquests talls per les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada d'una via almenys, en aquest cas en els dos sentits de la marxa de la Ronda de Dalt a l'altura de Mundet. A hores d'ara també hem de destacar dues incidències. Des de primera hora de la matinada tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès que ens deixa els vehicles al voral i provoca fins a 3 quilòmetres de retencions en sentit nord cap a Girona. També tenim una segona incidència, un vehicle avariat a la C25 a l'altura de Sant Julià de Vilatorta, que també deixa un carril tallat i un quilòmetre de lentitud en direcció Girona. Pel que fa a la resta de retencions, de moment cues habituals amb tot el nus de la Trinitat, amb afectacions sobretot que arriben per la C58 des de Sant Quirze, però també amb afectacions de retruc a les dues rondes de Barcelona en sentit Llobregat. Precisament des del Llobregat també ja es formen retencions a la A2 i a la B23 des de Pallejà i Molins de Rei. Això és tot des del RAC. Bon dia!
5: Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. Més detalls amb en Lluís Miquel Pérez. Molt bon dia.
7: Bon dia, ens espera una jornada molt i molt canviant. Entre aquest matí i aquesta tarda, dos mons. De moment sí que podem dir que a les immediates hores els núvols han de ser escassos. Aquest matí alguns cap a la Costa Brava, d'altres a les valls del Pirineu o cap a l'Ebre, i el matí que serà agradable. De fet, sí que en alguns racons hem baixat dels 5 graus, sobretot a les valls del Pirineu, però de seguida aquesta temperatura pujarà. Ara bé, aquesta tarda, justament aquesta calor ajudarà que els núvols s'inflin i acabin desenvolupant-se molt. Acabaran descarregant tempestes gairebé a tot el país al llarg de la tarda. I compte, a les comarques de Barcelona i les de Girona, també l'interior de Tarragona. Tindrem tempestes amb calamarsa. N'estem pendents a la xarxa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
5: Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç de les plantilles pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors de menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat del personal. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
8: Continuem estenent la mà als sindicats convocants de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
5: Tot coincidint amb la vaga d'aquest dimarts, els sindicats convocants han planificat accions de protesta des de primera hora del matí. De fet, els manifestants han tallat la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet en tots dos sentits ja a aquesta hora. A la capital catalana també han tallat la Ronda de Dalt. En aquest punt concret hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, què ens expliques?
9: Bon dia, Helena. Sí, aquest punt a la Ronda de Dalt entre Mundet i Vall d'Hebron ha estat tallat fa uns minuts per aquest grup de manifestants. Avui és vaga a tot Catalunya. Docents, mestres i professors han convocat aquesta jornada de vaga a tot el territori, però aquesta jornada de vaga va acompanyada d'aquesta mena d'actes de protesta, talls de carretera, principalment, que posen en entredit la mobilitat a primera hora del matí. És una manera de protesta que s'està desplegant en les últimes convocatòries de vaga i de protesta dels docents. Recordem que fins al mes de juny s'han convocat 17 aturades per part del col·lectiu a l'espera de conèixer si la reunió prevista dijous vinent pot servir per avançar posicions. USTEC, també el sindicat de professors de secundària, la Intersindical i la CGT rebutgen l'acord signat entre Educació i Comissions Obreres i UGT, un acord al qual no donen suport, tot i que les últimes hores sí s'han mostrat partidaris de poder arribar a alguna mena d'acord si s'avança o canvien per aquest acord. Si us podem dir que l'ambient realment està crispat perquè els lemes i les consignes, les crides, han estat molt dures contra les conselleres Niubó, també contra la consellera d'Interior, Núria Parrón, la suposada implicació, la suposada intervenció de 2 agents dels Mossos en una assemblea de docents està fent que les crides i les crítiques siguin molt dures contra aquestes dues conselleres. Un acte de protesta, aquest tall de carretera especialment virulent contra el Partit dels Socialistes de Catalunya. La crítica en aquests moments de molts dels manifestants, a més de la demanda de millores laborals i professionals pel col·lectiu docent, s'estan adreçant principalment al Partit dels Socialistes.
5: Doncs no sé si serà per aquesta infiltració o no, però el cert és que avui veiem moltes més cares tapades que en altres manifestacions de docents de la tanda de protestes que hem anat seguint durant aquests dies. Gràcies, Anna. Seguirem en contacte amb vosaltres, n'està clar, perquè hi haurà més talls al llarg d'aquest matí. Bon dia, fins després. Un conflicte que no només no afluixa, sinó que cada dia incorpora elements que el tensionen encara més. Enmig de mobilitzacions, com veiem, talls i un clima de màxima pressió, avui volem entendre en quin punt som i cap a on pot anar aquest pols entre educació i professorat. Ens acompanya, per tant, aquest matí la portaveu d'Ustec Estès, Iolanda Segura. Molt bon dia, Iolanda, i gràcies per atendre'ns.
10: Molt bon dia.
5: Avui, deia, comença un nou cicle de vagues. Quin és l'estat d'ànim dels docents? De fet, l'Anna ens ho explicava ara. Sembla que hi ha molta més crispació, potser, que en les anteriors mobilitzacions. Quin tipus de mobilitzacions teniu previstes? Ja hem vist també talls de carreteres, però on voleu posar el focus avui especialment, Iolanda?
10: Bueno, avui les mobilitzacions que hi haurà, que començaran, les principals, que començaran a partir de les 10:30 del matí, parteixen, són dues columnes, una parteix des de Plaça d'Espanya i l'altra des de l'estació del Clot d'Aragó, i aniran cap a Plaça Urquinaona, i a les 12:30 de Plaça Urquinaona anirem a Plaça de Catalunya, que és on farem l'acte final. Això és el que farem avui en aquest context de primer dia de vaga que es fa a tot Catalunya. Bueno, i l'ambient de crispació, doncs, és per diverses raons, a part de reivindicar, doncs, totes les demandes que tenim a sobre la taula, que no s'han resolt, que s'ha, no, anar en contra d'un acord fallit que no s'hauria d'haver produït, doncs, se sumen, doncs, tota la resta dels propòsits que s'han anat esdevingut en els darrers dies. Un és el pla pilot dels Mossos d'Esquadra, que va sortir com un bolet de cop i volta improvisadament, que ningú s'esperava i que no té cap mena de lògica ni de sentit. I després ja l'últim, per revelar, diguéssim, ja la indignació, és, doncs, aquesta operació policial que té un objectiu de persecució política molt evident.
5: En parlarem d'aquí una estona, Iolanda. Dijous la consellera Esther Niubó ha anunciat una mesa sectorial amb tots els sindicats que hi teniu representació. No sé si hi anireu i amb quin esperit hi voleu anar, si és que decidiu anar-hi.
10: Nosaltres hi anirem. El que passa és que sí que volem llançar un missatge molt clar a la consellera, i és que aquesta mesa s'ha de venir amb els deures fets, s'ha de portar una proposta doncs, en matèria salarial i sobre el desplegament del model d'escola inclusiva per poder fer una negociació, no? Reobrir aquesta negociació, sinó anar a perdre el temps, doncs això no desencallarà cap mena de el conflicte, continuarà perpetuant, doncs, la situació que estem patint les persones treballadores i també la situació que està patint l'alumnat. I, per tant, per responsabilitat, ha de portar una proposta concreta per cadascun dels punts que necessita d'unes millores significatives per poder, doncs, revertir les situacions de mancances que patim, tant les persones treballadores com el nostre alumnat, que no està sent atès com es mereix.
5: Iolanda, una darrera qüestió molt ràpida. Des d'Usté, que heu anunciat que portareu als tribunals la infiltració de Mossos en una assemblea docent i demaneu la dimissió de la consellera Parlon, tot i que en les últimes hores la consellera ha dit que potser sí que haurien de mirar si han detectat errors i analitzar la possible proporcionalitat de la mesura. Què hi dieu?
10: Home, aquesta explicació no és acceptable. Ha d'assumir responsabilitats i aquí hi han de rodar caps, perquè s'han traspassat línies vermelles. Aquesta operació policial vulnera el dret de vaga, vulnera el dret de reunió, d'assemblea i el dret sindical. No sabem com és possible que se'ls hagi passat pel cap, doncs, obrir una operació policial, i a més de forma tan barroera, perquè aquestes dues policies infiltrades cantaven molt, vull dir que es va veure clarament que allà no eren docents. No s'entén ni les formes ni el de procediment. Per tant, això de revisar, és que no hi ha res a revisar, és que en cap cas s'hauria d'haver produït un fet així, i per tant nosaltres evidentment que ho denunciarem, perquè a més és que també vulnera la protecció de dades de les persones assistents. No? Aquestes dues persones es van passar la reunió fins que se les va increpar, interpel·lar, doncs, aprenent apunts. Devien agafar noms de persones treballadores. Amb quina finalitat? De fet, portem temps rebent persecucions les persones sindicalistes, no? Persones sindicalistes, diguéssim, identificacions, actes obertes per fets que en cap cas no estan incomplint cap normativa. Està molt clar que la intenció és una persecució en tota regla. Per tant, això no... hi han d'haver responsabilitats. No es pot quedar amb un simple... Bueno, ja farem una revisió. Impensable. O sigui, demanem responsabilitats i depurar... acabar amb aquesta operació i això, i depurar responsabilitats.
5: Iolanda, ara sí, acabo. Llegíem aquest dematí al diari Ara que vosaltres exposàveu, o tu concretament exposaves, que amb un increment de 400-500 euros al mes potser podríeu deixar les vagues a banda. Seria aquest un punt que plantejaríeu dijous a la mesa sectorial?
10: Bueno, primer de tot aclareixo que vaig posar aquesta xifra com podia haver posat qualsevol altra. El que jo volia expressar és que hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a usted i diem, vos, vinga, 400-500 euros no? i fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable. Ho tenim claríssim. Democratitzarem les decisions malgrat les negociacions vagin encarrilades cap a una banda o cap a l'altra. Una mica el que jo volia expressar és que és això, que en un context de negociacions tothom posa, no, fa les seves propostes i després això, el resultat de tot plegat, doncs això, el col·lectiu ha de decidir si això és acceptable, si no és acceptable i si els representants sindicals ho hem de signar o no.
5: Iolanda Segura, gràcies per atendre'ns aquest matí. Avui, dia de vaga a tot Catalunya, esperem que dijous pugueu arribar a una negociació satisfactòria per totes parts i, per tant, puguem acabar el curs amb una mica de tranquil·litat. Gràcies, Iolanda, que vagi molt bé.
10: Moltes gràcies a vosaltres.
5: On també s'esperen accions reivindicatives i talls de carreteres és al Maresme. A Mataró, els docents es troben ara mateix a la Via d'Europa. Connectem amb en Jaume Dormois i amb la Clara Sánchez, de TV Mataró, perquè ens situïn al punt exacte de les protestes a aquesta hora. Bon dia, Clara. Veig que aneu caminant, doncs, amb aquesta colla de manifestants que van amb un pas força ràpid. Bon dia, companys de TV Mataró. Última hora.
11: Molt bon dia des de Mataró, justament en aquests instants, aquesta manifestació del professorat i personal docent tallar a aquesta hora l'autopista C32, aquest accés que està a punt d'arribar a l'autopista per camí cap a Barcelona. És la primera jornada d'aquesta vaga indefinida, aquest plat fort que els docents encapçalen doncs, per seguir reivindicant peticions que no són noves, que ja hem sentit en diverses ocasions, però que després de l'acord del Departament d'Educació amb els sindicats minoritaris, Comissions Obreres i UGT, doncs han decidit convertir en una reivindicació definitiva. I novament ens trobem aquí, com dèiem, a l'autopista C32, tallant doncs, aquesta via tan important de connexió amb la capital catalana. Si us sembla, podem parlar amb alguns d'aquests docents perquè ens expliquin una miqueta com s'està vivint. Mònica Rodrigo, bon dia.
12: Bon dia.
11: Explica'ns una miqueta, doncs, això, no? Vaga indefinida, seguiu reivindicant una mica el mateix, però ja des d'un altre lloc, eh?
12: Sí, bueno, jo crec que tot el que hem fet fins ara ja ha sigut brutal, ha sigut històric, però no ens escolten, o sigui, no ens escolten. La Niubó va dient que sí, que escoltem els docents, però el pacte aquest de la vergonya que han fet és vergonyós, no s'aguanta per enlloc, diuen que hi ha millores, però realment si estàs dins saps que no és veritat, que no és així, i per tant fins que no ens escoltin aquí estarem i continuarem.
11: Moltes gràcies, bon dia. Doncs ja ho veieu, moltíssims docents que s'han mobilitzat aquest matí a la capital del Maresme i que a poc es van afegint doncs, aquesta reivindicació que ha de fer un recorregut per dins de Mataró, per dins de la ciutat, i que ha d'acabar tallant també la carretera Nacional 2 a l'alçada de l'estació de Mataró.
5: Doncs moltes gràcies, Clara. Matí complicat també al Maresme amb aquests talls de carreteres programades per part dels professionals d'aquesta comarca. Gràcies, bon dia, companys.

0: 10 minuts per arribar a 8:15 del matí, a banda de la protesta dels mestres, dels professors, dels docents aquest matí de dimarts. Us expliquem també que un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores, però, se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat, això sí, negatiu. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha hagut de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que encara quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, es mostrava orgullosa de la capacitat, deia, que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
1: Missió complida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
0: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat de Llobregat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona es van omplir amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert i d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
4: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Stuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Reial Societat.
5: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Ens juguem molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Us ho avançàvem en la portada, unes obres al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. Concretament, s'hi han trobat restes de 14 individus i 2 tombes antropomorfes. Cert és que la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, però diversos excursionistes ja havien albirat ossos humans al cim en els darrers anys. Ens ho explica des del canal Terrassa, en Quico Simó.
6: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
7: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixugar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
6: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir, catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

La xarxa de comunicació local. 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Helena Puigdueta.
9: Bon dia, són 8:15 del matí i avui encapçalem el Notícies en xarxa amb la nova jornada de vaga que protagonitzen avui mestres i professors de tot Catalunya. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com la Ronda de Dalt a Barcelona i a Santa Coloma de Gramenet, o la C32 al Maresme. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, caldria, diuen, refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
10: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vos, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
9: Tot seguit connectarem amb els talls de carreteres a la Ronda de Dalt i també al Maresme abans, però fem un repàs a la resta de titulars d'aquest dimarts 12 de maig. Un dels 14 espanyols que viatjaven a Londius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, Londius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. La Generalitat presenta una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país. L'objectiu és limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Dels esports, destaquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. Passen 4 minuts de 8:15 del matí, obrim plana de serveis amb el trànsit. Segons el RAC, estem pendents dels talls de les manifestacions del professorat, que ara mateix ja ens deixa la calçada tallada en els dos sentits de la marxa, a la Ronda de Dalt, a l'altura de Mundet i al Nus de la Trinitat. També, tot just fa uns instants, afegim un nou tall, en aquest cas a la C32, a l'altura de Mataró, com vèiem, de fet, en directe fa uns minuts. A hores d'ara, també tenim un accident a l'AP7 a Barberà del Vallès i una avaria a la C25 a Sant Julià de Vilatorta. Pel que fa a la resta de retencions, cues habituals al Nus de la Trinitat amb afectacions de retruc a les dues rondes en sentit sud. I pel que fa al temps, Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses aquest dimarts a bona part del país, especialment entre les 2 del migdia i les 8 del vespre. De moment, però, aquest matí els núvols seran escassos arreu del país amb temperatures agradables. Ara bé, justament aquesta calor farà que els núvols agafin força de cara a la tarda quan s'esperen tempestes, com us dèiem, a tot el país, sobretot a les comarques de Girona i Barcelona. Tindrem, doncs, tempestes acompanyades de calamarsa.
4: Notícies en xarxa, edició matí.
9: Ja ho heu vist, els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Pel que fa als monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especials, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT, però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. Mentrestant, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir, diu, la situació.
0: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
9: Des dels sindicats continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no ha escoltat o no s'han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard, asseguren, caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en Xarxa i Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
10: Hem de poder situar, doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, doncs, vinga, 400, 500 euros, no? I fem una proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
9: Però tal com us estem explicant des de primera hora, tot coincidint amb aquesta vaga, els sindicats convocants han planificat també accions de protesta des de primera hora del matí. A Barcelona, els manifestants tallen hores d'ara la B20 a l'altura de Santa Coloma de Gramenet i també a Horta. En aquest punt hi tenim el Lluís Sánchez i l'Anna Ruiz. Bon dia, Anna, explica'ns l'última hora.
1: Bon dia, Helena. Sí, fa mitja hora que els manifestants tallen aquest punt de la Ronda de Dalt entre Mundet i la Vall d'Hebron. Un acte de protesta amb el qual arrenquen aquesta jornada de vaga a tota Catalunya i que posen entredit la mobilitat a la ciutat de Barcelona en l'inici de la jornada. Tot això a dos dies per a la reunió entre Educació i els sindicats amb representació i amb Isaac Salinas. Isaac, bon dia. Ell és un dels líders d'aquest tall de carretera en aquests moments. Què penseu fer d'aquí dos dies? Una pressió, aquest acte de protesta, aquest tall, serveix de pressió per poder avançar les negociacions?
2: Bueno, en primer lloc, entenem que la cita que ens fa la consellera Niubó a Mesa Sectorial aquest dijous és una resposta i una conseqüència directa de la mobilització i de la convocatòria de vagues. Per tant, és un primer petit èxit, però clarament insuficient, arriba tard. Ho estem exigint des de fa setmanes i mesos que reobri la negociació perquè l'acord del 9 de març amb els sindicats minoritaris ha estat rebutjat pel 95% del col·lectiu docent. Per tant, exigim que reobri immediatament la negociació amb una oferta millorada, perquè no es tracta de reunir-nos només perquè ens escoltin. No sabem si és una maniobra de distracció, quina és la voluntat del govern. Per això exigim compromisos clars i verificables. Volem un salt qualitatiu en la millora de salari, recuperar el poder adquisitiu, ràtios més baixes i més personal, que es noti a les aules ja el curs vinent, no coses així molt etèries que sense concreció.
1: Isaac, a més de les reclamacions a favor de més recursos i millores laborals i professionals, en el tall d'avui sí que sentim consignes diferents a d'altres actes de protesta. Les crítiques són ja de caire partidista contra el Partit dels Socialistes. Això podria provocar certa o agreujar encara més la divisió social, la divisió sindical del col·lectiu docent?
2: El conflicte escala degut al bloqueig i a l'immobilisme del PSC. Van fer unes vagues al febrer i març que van ser històriques, amb un seguiment per sobre del 70% en tots els casos, i tota resposta que hem obtingut per part del govern ha estat defensar un acord de mínims, que com he dit ha estat totalment rebutjat. I no només això, hem vist joc brut per part del govern, intentant de posar en contra les famílies. Volem fer creure a la societat, en les declaracions de premsa, que ens estava millorant el salari un 30%, quan no és cert. És un 7,5% en 4 anys. Per tant, volem compromisos reals. I per això la gent està responent ja amb unes protestes que, com bé dius, agafen un caire més polític. La gota que va fer vessar el got ha estat la mesura d'introduir Mossos d'Esquadra a instituts de secundària.
1: Moltes gràcies, Isaac, per les teves explicacions. Isaac Salinas, un dels líders d'aquest tall de carretera a la Ronda de Dalt, exposant quines són les reclamacions bàsiques dels docents a dos dies per aquesta reunió amb la consellera Niubó. I com podeu escoltar, Helena, les consignes contra el govern i especialment contra el Partit dels Socialistes s'eleven de tot.
9: Gràcies, Anna. Pendents, doncs, d'aquesta protesta en aquest punt concret de Barcelona, per veure si s'allarga massa en el temps, si l'aixequen i se'n van en un altre punt. Pendents, doncs, de vosaltres, d'aquest punt de connexió d'aquest equip de la xarxa. Gràcies, Anna i Lluís. També hi ha talls de carretera més enllà de l'àrea metropolitana quan són gairebé 3:15 del matí. Al Maresme, les protestes es concentren a aquesta hora a la C32, a l'altura en concret de Mataró. Allà hi tenim també un altre equip, els companys en aquest cas de TV Mataró, en Jaume Dormois i la Clara Sánchez. Bon dia, Clara, dona'ns els últims detalls d'aquesta protesta on esteu vosaltres, aquí a Mataró.
11: Molt bon dia de nou. Doncs ara sí, ens trobem en plena autopista C32, des d'on aproximadament un centenar de docents tallen des de fa mitja horeta aquesta autopista C32, que és una de les principals vies de comunicació entre Mataró i Barcelona. Aquesta hora trobem moltíssims vehicles que es troben aturats esperant, doncs, que aquesta concentració avanci. ho sentíem abans, que les reivindicacions són més o menys les mateixes que les anteriors reivindicacions, però aquest cop es tracta d'una vaga indefinida i podem parlar amb l'Enric Castellà, que és membre de l'Assemblea de Treballadores, i ens explicaves, Enric, que s'està fent un final de curs molt complicat amb aquesta vaga indefinida.
12: Sí, clar, és complicat.

0: suposa molta feina i molt cansament, però ja prou tocada que està la nostra salut mental que a sobre fer això, però és que ens ho creiem, perquè creiem que hem de millorar-ho pel bé nostre, pel bé dels nanos i pel bé d'una societat.
1: Com veieu el seguiment de la convocatòria d'avui?
0: La veritat és que des de que vam començar al febrer el seguiment és molt alt. Hem fet una exigència, els sindicats ens han preguntat quin nivell d'implicació volíem tenir en de vagues, ells ens han respectat i llavors ja hem convocat 5 dies per cada servei territorial i hi ha un seguiment bastant alt de gent i llavors ja es veu aquí que estem tallant la carretera, farem una manifestació molt gran a Barcelona. Estem contents i estem amb una mica de somriure de que com a mínim ens sentim escoltats per nosaltres mateixos, està creant comunitat i canviarem coses.
1: Moltes gràcies, Enric. I ja ho veieu, com deia l'Enric, aquesta manifestació continuarà pels carrers de Mataró, arribarà fins a tallar la Nacional 2 i després seguiran les reivindicacions conjuntes unitàries a Barcelona.
2: Exactament, Clara, molts d'aquests docents sens dubte que marxaran cap a Barcelona per participar en aquesta manifestació unitària. Gràcies, companys de TV Mataró. I en aquest context, la Generalitat i els ajuntaments han signat un acord per fer obres de millora a les escoles. Es tracta d'una inversió extraordinària de 100 milions d'euros que beneficiarà més de 700 municipis que rebran els diners en funció de la quantitat d'alumnes escolaritzats i l'antiguitat dels seus edificis. En té més detalls l'Esther Minguell.
3: L'acord preveu arribar a 723 municipis a través d'un programa de cooperació financera en què el govern transferirà als ajuntaments els diners per fer obres de reforma, adequació i millora a les escoles d'infantil, primària i educació especial. Un gest de confiança cap a les administracions locals per fer més àgils les reformes als centres educatius. Ho explica el president de la Generalitat, Salvador Illa.
4: Confiem en vostès, vostès coneixen què han de fer en els seus equipaments d'educació pública, vostès saben quines necessitats hi ha i vostès tenen tota la confiança del govern per poder destinar-los i invertir-los de la forma i en el moment que creguin més adequat.
3: Les entitats municipalistes agraeixen aquesta dotació per poder millorar equipaments públics que han patit la manca d'inversions que afecten la qualitat de vida dels ciutadans. Escoltem David Bote, president de la Federació Catalana de Municipis, i Meritxell Budó, presidenta de l'Associació Catalana de Municipis.
5: Anem a incidir directament aquí, en obres de manteniment, de millora, d'accessibilitat, de fer les escoles millor, com deia, per garantir l'espai en el qual es juga la cohesió i la igualtat d'oportunitats a Catalunya.
6: Mentre moltes inversions s'ajornaven, els ajuntaments hi hem continuat sent. I ho hem fet perquè sabem que una escola digna no és una qüestió secundària. És una condició bàsica d'igualtat, d'oportunitats, de cohesió social i de futur del país.
3: Se'n podran beneficiar més d'un miler d'escoles construïdes o rehabilitades íntegrament abans del 2007.
2: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat i que no presenta símptomes, té un estat general bo, ens diuen. En les pròximes hores se sabran els resultats, però definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Òndius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu s'ha fet amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses, on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar aquest operatiu.
7: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
2: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Òndius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals, recordem-ho, el de l'Hospital Clínic.

0: La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte, quan faci just una setmana de la primera prova. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional d'aquest centre.
1: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
0: En 10 minuts arribarem a les 8 del matí. La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal per prevenir els grans incendis de sisena generació. El pla preveu actuar en 35.000 hectàrees de bosc i crear 14 grans eixos de confinament arreu del país, un dels quals passarà per la zona d'Igualada amb l'objectiu de limitar la propagació del foc i protegir prop de 850.000 persones. Ens ho explica en aquesta crònica en Sergi Lladó, de Canal Taronja Central.
2: La Generalitat ha presentat una nova estratègia forestal basada en la creació de 14 grans eixos de confinament, unes franges agroforestals pensades per impedir que els incendis es propaguin entre grans masses boscoses. El projecte afecta més de 224.000 hectàrees d'arreu de Catalunya i té com a objectiu protegir unes 850.000 persones davant el risc creixent de megaincendis. Entre els espais prioritaris on es començarà a actuar immediatament hi ha el tram entre Igualada, Martorell i Santa Coloma de Cervelló. En total, les primeres actuacions es faran en 5 zones del país, amb una inversió inicial de gairebé 4 milions d'euros.
3: 14 eixos de confinament, que tot entre tots aglutinen 223.000 hectàrees, d'acord? Aquí hi ha 2 milions d'hectàrees protegides, d'acord? I afecten a unes 850.000 persones.
2: El projecte planteja una gestió forestal basada en la reducció del combustible vegetal i la recuperació del mosaic agroforestal tradicional, amb aclarides d'arbres i neteja de sotabosc per facilitar que els bombers puguin contenir els focs.
0: Els treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han manifestat aquest dilluns al matí a les portes de la fàbrica per protestar per la venda de l'empresa a Casa Tarradellas, que hi vol fer mozzarella. Demanen que l'empresa s'assegui a negociar a través d'un procés col·lectiu. L'empresa, però, manté les ofertes laborals de manera individual i assegura que si no es pot resoldre per aquesta via, iniciarà un procediment d'extinció col·lectiva. Ens n'informa en Guillem Rico, del Nou TV.
4: La decisió ha estat pràcticament unànime. Bona part dels treballadors de la planta de Gurb de Leche Pascual s'han concentrat aquest dilluns a mig matí en la que ha estat la primera jornada de vaga organitzada. Es manifesten davant la incertesa que els genera la compra de la planta per part de Casa Tarradellas i la reconversió a la producció de mozzarella.
5: El viernes pasado estuvimos precisamente, estuvimos en Barcelona con los abogados, un representante, un abogado de Pascual, pero siguen en la misma línea, que el que tenga preguntas, el que tenga dudas, está recursos humanos para atenderlas, pero en sí no es lo que queremos, no queremos es negociar ya el mesa y ya está.
4: La cinquantena de treballadors han tallat la rotonda de davant la planta, que dona accés a la C-17. Confien que amb aquesta mesura de pressió l'empresa mogui fitxa. Si no és així, no descarten noves mobilitzacions. L'empresa assegura que la seva intenció és mantenir les condicions dels treballadors, però si aquesta via no prospera i fos necessari activar un marc diferent, començarà el corresponent procediment legal d'extinció col·lectiva.
0: I més conflictes laborals encara, perquè Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels tres centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 afectats, el 90% de la plantilla. Els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 seguidors del Barça per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer ahir la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou i que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat, mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada. Tot plegat, mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús, descobert. I d'altres, com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdien detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
6: És increïble, sempre estan amb nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, és el nostre club, el nostre, la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
0: I el Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes amb un empat al camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. I Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90, que salvava un important empat per als blancs i vermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic, Michel Sánchez, destaca la importància del proper partit, dijous, contra la Real Societat.
7: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: L'Espanyol té demà un duel davant l'Atlètic Club que també pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i la Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
8: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: Sabut que en la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt hi havia hagut una necròpolis. Diversos excursionistes havien trobat ossos humans al cim de la Mola en els darrers anys. Aquest dilluns s'ha confirmat la troballa i es preveu tenir conclusions més detallades sobre aquestes restes humanes a finals d'any. Ens ho explica en Quico Simó, de Canal Terrassa.
9: La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones. De només 2 o 3 hi ha restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X, en les primeres èpoques del monestir. Les restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró, on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, el sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any.
10: És una característica que té aquest tipus d'enterrament, no té aixovar. La Diputació està plantejant-se de fer una mica d'inversió en alguns d'aquests individus que ens puguin fer dir, a veure, quins ens poden donar una cronologia més interessant i fer unes quantes proves de carboni 14 a veure què ens poden dir.
9: Les troballes arqueològiques faran modificar el Pla de Futur Sostenible de la Mola. La Diputació elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir catalogat com a bé cultural d'interès nacional.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Un lloc per escoltar Beethoven i Marina Herlop, l'auditori.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Posar a punt el cotxe de l'AVE, viatjar junts per carretera. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Club Helsinki Sant Cugat, el teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
5: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
4: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
5: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
4: Club Helsinki Sant Cugat, un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
5: Ens trobaràs al passeig de Xavi Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a help-in.club.
6: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: tornar a casa. Vull tornar a casa. Per...
1: Ràdio Sant Cugat. Cugat Mèdia. Són les 8.
2: Occident. T'ofereix els titulars de la jornada.
3: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
3: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Ana Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
4: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
3: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explica divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
6: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de ser una setmana de parada. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi ha encara no toca el dia que m'ho veig així. No hauré de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria plenament garantir, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
3: Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
7: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de vuit de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
8: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
3: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Sabelluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Sant Cugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau, dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
9: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
3: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
5: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
3: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
10: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
3: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al CAP Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut d'en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
0: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb l'atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir de les 8 del matí del dimarts 19 de maig fins a la mitjanit de diumenge 24 de maig. Ho ha explicat Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar un formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver-hi molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny. I en clau esportiva us expliquem que el Club Gimnàstica Sant Cugat amb 6 campionats i el Club Muntanyenc amb 1 seran els representats santcugatencs al Campionat de Catalunya que es disputarà el 23 i 24 de maig a Blanes. 25 equips del Gimnàstica Sant Cugat, 8 del Muntanyenc i 6 conjunts de l'Escola Europa han participat en aquesta competició comarcal disputada aquest dissabte passat al Pavelló de Valldoreix. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
2: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Adoptar un nou amic. Descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
3: L'enjoc és...
4: Futbol.
3: Bàsquet.
4: Hoquei.
3: Handbol.
4: Waterpolo.
3: Tenis, taula.
4: Rugby.
3: Voleibol. A l'enjoc tenim tot l'esport. Amb més de 50 ràdios locals cobrim més de 40 categories femenines i masculines. T'esperem entre setmana a la 1 del migdia i els caps de setmana a les 8 del vespre.
1: Enjoc. Tot l'esport a la teva ràdio local.
0: Ràdio Sant Cugat.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
5: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
5: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
6: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
5: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho ha explicat divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
7: Si fóssim un país normal, si Catalunya fos un país normal, no hauríem de ser una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només d'una una setmana, sinó que bueno, també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi encara no toca el dia que m'ho veig així. No hauríem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria que anem garantint, que és viure plenament en català el dia a dia que casa nostra.
5: Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Ponç i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
4: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de vuit de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
8: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
5: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Saballuts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Clavé s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
9: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
5: Per cert, que l'alcalde Josep Maria Vallès ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
5: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
10: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
5: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al CAP Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut d'en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt, perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
0: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb l'atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir de les 8 del matí del dimarts 19 de maig fins a la mitjanit de diumenge 24 de maig. Ho ha explicat Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar un formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver-hi molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny. I en clau esportiva us expliquem que el Club Gimnàstica Sant Cugat, amb 6 campionats, i el Club Muntanyenc, amb 1, seran els representats santcugatencs al Campionat de Catalunya, que es disputarà el 23 i 24 de maig a Blanes. 25 equips del Gimnàstica Sant Cugat, 8 del Muntanyenc i 6 conjunts de l'Escola Europa han participat en aquesta competició comarcal disputada aquest dissabte passat al Pavelló de Valldoreix. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.
2: Notícies en xarxa, edició matí. Amb Elena Puigdueta.
4: Bon dia, professors i mestres de tot Catalunya estan cridats avui a una nova jornada de vaga. És la primera aturada del tercer trimestre de la quinzena que han convocat els sindicats USTEC, professors de secundària, la CGT i la Intersindical. Al migdia es farà una manifestació unitària pel centre de Barcelona, però a primera hora del matí diversos grups de manifestants ja han arrencat la jornada reivindicativa amb talls de carreteres com el de la Ronda de Dalt a Barcelona o el de la C32 al Maresme, que ja s'han aixecat. Aquesta vaga arriba en un moment de màxima crispació entre aquestes organitzacions i el govern, sobretot després de la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. En aquest context, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació. Des dels sindicats es demana una proposta de millores més concreta per part del govern que, més tard, diuen, caldria refrendar entre els docents. Ens ho ha explicat el Notícies en Xarxa, Iolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
5: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar com a USTEC i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu.
4: Doncs a aquesta hora volem saber també com se circula per la xarxa viària catalana en aquest matí tan complicat per aquests talls de carretera que han generat doncs, algunes cues. Connectem amb el Servei Català de Trànsit i amb la Mireia Camats perquè ens ho expliqui. Bon dia.
6: Hola, bon dia. Hores d'ara estan tallades per manifestació en la C31, l'Hospitalet de Llobregat, en tots dos sentits. També hi ha retencions de Viladecans al Prat de Llobregat en sentit nord. La C17 també està tallada a Malla en tots dos sentits i l'AP7 s'ha restringit a Montornès del Vallès en sentit sud i hi ha retencions des de la Roca del Vallès. A la mateixa AP7 hi ha retencions de Mollet a Barberà i de Bellaterra a Sant Cugat en sentit sud per una manifestació que hi ha hagut i també hi ha retencions del Papiol a la Cerdanyola en sentit nord per una manifestació que hi ha hagut i retencions de Santa Perpètua a Parets en sentit nord per obres. A la B30 retencions de Cerdanyola en tots dos sentits per una manifestació que hi ha hagut. A la C58 hi ha retencions de Sant Quirze Badia i de Montcada a Barcelona en sentit sud i de Montcada a Ripollet en sentit nord. A la C59 hi ha cua Caldes de Montbui en sentit sud. A la C17 hi ha retencions de Parets de Mollet en sentit sud. A la C31 hi ha retencions a Badalona per anar cap a Barcelona. Una mica més enrere a la C32 hi ha retencions a Mataró en sentit sud. A la 2 hi ha retencions de Pallejà a Cornellà en sentit Barcelona. A la B23 hi ha cua del Papiol a Barcelona i de Molins de Rei al Papiol. A la C32 hi ha retencions de Gavà a Cornellà en sentit Barcelona. A la Pota Nord, a la B20, cua de Badalona a Barcelona. Pel que fa referència a les rondes de Barcelona, a la Ronda d'Alt hi ha retencions del Nus de Trinitat a la Vall d'Hebron en sentit Llobregat i d'Esplugues a la Vall d'Hebron en sentit Besòs. I a la Ronda Litoral hi ha retencions de Sant Adrià al Port en sentit Llobregat per un accident que talla un carril i retencions de Zona Franca al Port i de Sant Adrià al Nus en sentit Besòs. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bon dia.
4: Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Òndius, al creuer on es va detectar el brot antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció. El passatger, que no és resident a Catalunya, que està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. Mentrestant, l'Òndius ja navega en rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Especial d'Emergències per Inundacions de Catalunya davant la previsió de pluges intenses d'aquest dimarts a bona part del país. Entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es podrien superar el llindar de 20 litres per metre quadrat en mitja hora a gairebé tot el litoral i el prelitoral, així també com a la Plana de Vic, el Prepirineu i el Pirineu Oriental i a la Catalunya Central. Pel que fa als esports, us expliquem que els carrers de Barcelona s'han omplert amb 750.000 aficionats blaugranes per celebrar la Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer la ciutat en la tradicional rua amb inici i final al Camp Nou, que va durar 5 hores. La comitiva va passejar l'ambient festiu pel centre de la ciutat entre banderes, confeti, bromes i complicitat entre equip i afició. I unes obres al cim de la Mola, al Vallès Occidental, han posat al descobert restes d'enterraments humans a l'entorn del monestir de Sant Llorenç del Munt. S'hi han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir, cap allà al segle X. La troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs perquè les restes s'han localitzat en una zona molt transitada, a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir.
7: Notícies en xarxa, edició matí.
4: Passen 5 minuts de 8:45 del matí, és la notícia més destacada del dia. Els docents tornen avui a la vaga a tot Catalunya en un clima molt tens amb el govern. La d'aquest dimarts és la primera aturada del tercer trimestre d'un total de 15 jornades de vaga a l'educació obligatòria convocades per USTEC, professors de secundària, per la CGT i per la Intersindical. Els serveis mínims decretats pel Departament de Treball són d'una persona de l'equip directiu per cada centre, un docent per cada 3 aules d'infantil, primària i secundària, la meitat de la plantilla per a l'educació especial i un terç del personal pel que fa a les llars d'infants. Si parlem dels monitors del menjador, del servei de cuina, d'acollida, d'extraescolars i d'atenció a l'alumnat amb necessitats educatives especial, haurà de treballar la meitat de la plantilla. Els sindicats reclamen a Educació reobrir la negociació per anar més enllà de l'acord assolit amb Comissions Obreres i la UGT. Però la situació s'ha crispat encara més per la infiltració de dues agents dels Mossos en una assemblea de docents. De la seva banda, la consellera d'Educació, Esther Niubó, insisteix en allargar la mà als sindicats convocants de les vagues de cara a la reunió de dijous per reconduir la situació.
8: Continuem estenent la mà als sindicats convocant de les vagues amb el compromís de seure a la mesa el proper dijous per posar sobre la taula i compartir vies per reconduir la situació, treballar sobre unes bases sòlides per una millora educativa sostinguda en els propers anys que reforci els aprenentatges dels infants i joves.
4: Des dels sindicats, mentrestant, continuen argumentant les vagues per les peticions reiterades que asseguren no han escoltat des de l'administració. Ara bé, també allarguen la mà a l'executiu. Demanen, però, això sí, una proposta concreta de millores per part del govern que més tard caldria refrendar entre els docents. Ho ha dit el Notícies en xarxa Yolanda Segura, portaveu d'USTEC Estès.
5: Hem de poder situar doncs, una proposta que després el col·lectiu avali. Nosaltres podem anar, com a USTEC, i diem, vinga, 400, 500 euros, no? I fer alguna proposta en aquesta línia, com podria ser 350, incorporant altres elements, són propostes. Però després això ho ha d'avalar el col·lectiu. Nosaltres, no, malgrat nosaltres puguem posar diverses propostes sobre la taula, ho sotmetrem a consulta i serà el col·lectiu que ens digui si això és signable o no és signable.
4: Des de primera hora del matí s'han fet talls a diverses vies de Catalunya, com la C32 al Maresme o la C17 a Osona. A Barcelona, la Ronda de Dalt ha estat tallada durant pràcticament una hora a l'altura d'Horta. Hores d'ara, posem el focus al centre de la capital catalana, a la Gran Via en concret. Allà hi tenim el Bruno Álvarez i a la Lola Santiago de BTV. Bon dia, Lola. Explica'ns l'última hora. Aquí on ets tu?
9: Bon dia. Doncs a aquesta hora un centenar de professors s'estan concentrant aquí a la Gran Via de Barcelona a l'alçada de la campana. D'aquesta manera el que estan fent és un tall a un dels accessos més importants de la ciutat, una protesta que ha començat a les 7 del matí i que de moment encara continua. El que podem dir és que està tenint un ambient bastant pacífic, fins i tot podríem dir que una mica festiu, ja que els docents estan posant música, estan ballant, alguns fins i tot aixequen alguna pancarta o coregen alguna consigna. Tot plegat per reclama millores laborals i també per denunciar el bloqueig del Departament d'Educació davant les negociacions amb els sindicats d'ensenyament. Ara, com dèiem, aquesta mobilització encara continua, ho faran fins que els agents policials els hi deixin i després començaran una marxa rumb a la plaça Espanya on s'hi sumaran més docents. Des d'allà començaran una de les dues columnes rumb a la plaça Urquinaona de Barcelona, des d'on se sumaran més i més professors, tots ells cap a la plaça de Sant Jaume, on tindrà lloc la gran manifestació d'avui.
4: Gràcies, Lola. Sens dubte, un dia complicat, un matí complicat arreu de Catalunya, però especialment a la capital catalana, i més que es complicarà a partir de les 12 del migdia, com deies, amb aquesta manifestació unitària.
7: Notícies en xarxa. Connectats al territori.
4: 5 minuts els que ens separen ara mateix de 3 quarts de 9 del matí. Un dels 14 espanyols que viatjaven a l'Ondius, al creuer on es va detectar el brot d'antivirus i que està en quarantena a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, ha donat positiu provisional a les proves de la infecció, segons ha comunicat el Ministeri de Sanitat. El passatger, que no és resident a Catalunya, està aïllat, no presenta símptomes i el seu estat general és bo. En les pròximes hores se sabran els resultats definitius. Els altres 13 passatgers han donat per ara negatiu. Mentrestant, l'Ondius ja navega rumb als Països Baixos des d'aquest dilluns al vespre, després que el desembarcament hagi conclòs. De fet, la darrera part de l'operatiu es va haver de fer amb el creuer amarrat al port de Granadilla, a Tenerife, pel mal temps a la zona. Un cop han baixat les 28 persones que quedaven a bord, la nau ha salpat cap a aigües neerlandeses on serà desinfectat. La ministra de Sanitat, Mònica García, s'ha mostrat orgullosa de la capacitat que han demostrat els efectius espanyols i els responsables públics a l'hora de gestionar l'operatiu.
10: Misión cumplida. Acabamos de terminar el operativo con éxito. Estoy en condiciones de afirmar y de asegurar que el Gobierno de España ha cumplido su objetivo con eficacia, con compromiso, con transparencia y con humanidad. Y eso es un orgullo de país.
4: Mentrestant, l'Organització Mundial de la Salut ha situat en 7 el nombre de positius confirmats pel brot d'antivirus detectat en el creuer i diu que hi ha 2 sospitosos. L'últim cas registrat és el de la passatgera francesa que va presentar símptomes en el vol de repatriació i que el govern de França ha confirmat com a positiu aquest dilluns. Per ara, l'OMS no comptabilitza entre els 7 casos confirmats el ciutadà espanyol que esmentàvem, ni tampoc el dels Estats Units. La resta de passatgers que viatjaven a l'Ondius estan en observació i en quarantena, així com també els contactes, un dels quals el de l'Hospital Clínic. La primera PCR va donar negatiu i la segona prova, si tot continua igual, li faran dissabte quan faci una setmana de la primera. Des d'aquest centre fan una crida a la calma. N'ha parlat José Muñoz, cap del Servei de Salut Internacional del Clínic.
11: És una molt bona notícia en el sentit de que tenim una pacient asimptomàtica amb una PCR inicial negativa, amb la qual una crida a la calma, en el que ens dona molt de tranquil·litat, això. I com sabeu, el nostre protocol marquem que li fem una segona PCR una setmana després, una mica per completar el protocol.
4: L'activista catalano-palestí Saïf Abu Kashek, alliberat diumenge per Israel després de 10 dies retingut a una presó del país, torna avui a Turquia per reunir-se amb altres membres de la Global Sumud Flotilla i identificar quins seran els propers passos a seguir. A l'espera de concretar quan salparan de nou els vaixells, Abu Kashek ha avançat que el proper 18 de maig anirà a Estrasburg, on es reunirà amb grups parlamentaris. A més, ha anunciat que utilitzarà totes les vies possibles de denúncia a Israel, tant al carrer com als tribunals.
12: Vamos a tomar acciones legales, eso está muy claro, no vamos a dejar que esto pase de esta forma. Lo que hace Israel quiere dejar la ley internacional, el derecho internacional en evidencia, que es inútil, y nosotros no vamos a permitir. Vamos a utilizar todas las vías posibles que existen, entonces incluso estamos tramitando otra cría en el Corte Europeo.
4: El PSC i Esquerra Republicana asseguren que les converses per aprovar els pressupostos són sòlides i avancen bé i confien en aprovar-los abans que acabi el curs polític. Tots dos partits desvinculen el cessament del director general de la policia, Josep Lluís Trapero, de la negociació pressupostària. En canvi, el tren orbital que uniria Mataró amb Vilanova i la Geltrú pel Vallès

0: reforcin o acabin doncs, també ratificant-se amb una futura bilateral, doncs segurament serà així.
1: La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han mantingut les seves peticions de penes per a tots els acusats en el judici del cas Pujol a l'Audiència Nacional. Així, les dues acusacions públiques mantenen les peticions de 29 i 25 anys de presó, respectivament, per associació il·lícita, blanqueig de capitals, falsedat en document mercantil, frau fiscal i frustració en l'execució per a Jordi Pujol Ferrusola. També mantenen 17 anys per a Mercè Gironès, la seva exesposa, i 14 i 4 i mig per a Josep Pujol. Per a la resta de germans, l'Advocacia de l'Estat no demanava pena, mentre que la Fiscalia demana 8 anys de presó. I sense deixar els tribunals encara, també us expliquem que el cas Innova arriba a l'Audiència de Tarragona amb una novetat destacada. La Fiscalia ha tancat un acord de conformitat amb Josep Prat i amb Jorge Batesteza, dos dels principals acusats. Prat, expresident de l'Institut Català de la Salut i exdirector general d'Innova, admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. Més detalls en la següent crònica de Marc Càmera de Canal Reus.
2: Dos dels vuit investigats en la peça principal del cas Innova no se sabran al banc dels acusats després d'arribar a un pacte amb la Fiscalia que s'ha conegut aquest dilluns durant la primera sessió de qüestions prèvies a l'Audiència de Tarragona. Es tracta de Josep Prat, exdirector general d'Innova i expresident també de l'Institut Català de la Salut, i de Jorge Batesteza, arquitecte encarregat de supervisar les obres del nou hospital Sant Joan de Reus. Prat admet els delictes de falsedat, malversació i prevaricació. De moment no s'ha aclarit si Batesteza ha acceptat exactament els mateixos delictes ni les penes associades. La Fiscalia demanava per a cadascun d'ells 8 anys de presó i 20 d'inhabilitació absoluta pels delictes continuats de falsedat, malversació i prevaricació. A més, per tràfic d'influències, se'ls demanava 2 anys de presó i una multa de 200.000 euros. Tot plegat en la peça principal d'aquesta macrocausa que fa prop de 15 anys que s'arrossega i que compta amb diverses peces separades. En la principal s'investiga les factures per valor de més d'1 milió d'euros que Batesteza i també Carles Manté, exdirector del CatSalut, haurien cobrat de forma presumptament irregular durant les obres de construcció de l'Hospital Sant Joan. El judici, que ha començat aquest dilluns, s'ha d'allargar fins al 30 de juny i ha de comptar amb una setantena de testimonis.
1: Nissan planteja acomiadar 211 treballadors a Barcelona, un 37% de la plantilla dels 3 centres que té l'automobilística a Catalunya, segons han detallat fonts sindicals. La direcció de l'empresa nipona ho ha anunciat als representants laborals en la reunió en la qual s'havia de constituir la mesa per a negociar l'expedient de regulació d'ocupació. El gran gruix d'afectats serà a la planta de recanvis del Prat, amb 110 persones afectades, el 90% de la plantilla. Barcelona oferirà a partir del curs vinent 5.000 noves places de català del Consorci per a la Normalització Lingüística. Per fer-ho, el consistori incrementarà la inversió fins als 3 milions d'euros. Amb aquests diners es contractarà una vintena de docents i s'obriran nous cursos. Així doncs, amb les 35.500 places que oferirà la capital catalana a partir del curs vinent, es preveu acabar amb les llistes d'espera per aprendre català a la ciutat. L'increment de l'oferta té a veure amb l'impuls que el govern municipal ha acordat amb el Departament de Política Lingüística de la Generalitat i s'inclou dins del Pacte Nacional per la Llengua. Jaume Collboni és l'alcalde i Francesc Xavier Vila, conseller de Política Lingüística.
3: L'objectiu d'aquest augment de la plantilla d'aquests 5.000 és acabar amb les llistes d'espera, arribar pràcticament al 100% de la demanda no atesa.
4: Com que aprendre català és clau per a una plena integració a Catalunya, per trobar feina, per relacionar-se, per arrelar, les administracions hem de tenir un paper capdavanter per garantir el dret a l'aprenentatge.
1: Doncs justament la manca de candidats amb coneixement de català ha fet que l'Ajuntament de Palafrugell hagi hagut de retirar aquest requisit de la convocatòria de socorristes per les platges. El consistori es defensa dient que ha estat un cas puntual i que han prioritzat la seguretat dels banyistes, ja que no hi havia prous candidats si el català era requisit imprescindible. És una crònica de Televisió Costa Brava.
5: L'Ajuntament de Palafrugell ha afirmat que el requisit lingüístic del català es continuarà aplicant en les licitacions municipals, tot i haver-lo suprimit de manera puntual en el concurs del Servei de Socorrisme de les Platges. Recordem que en la primera convocatòria del concurs s'havia inclòs un criteri relacionat amb el coneixement del català, però finalment la licitació va quedar deserta malgrat l'interès inicial d'algunes empreses. El govern local va optar per convocar una segona licitació, eliminant aquest requisit lingüístic específic amb l'objectiu

0: prioritari d'assegurar el servei de socorrisme a les platges del municipi. Tot i això, des del consistori subratllen que mantenen el compromís amb la promoció del català en la contractació pública. L'Ajuntament insisteix que la retirada del requisit només respon a una situació excepcional i concreta i assegura que el català continuarà sent un criteri present en futures adjudicacions municipals.
1: Encarem ja la recta final del Notícies en Xarxa i ho fem amb la crònica esportiva i avui amb la Marta Casas. Marta, molt bon dia.
2: Bon dia.
1: El Barça, o Barcelona, de fet, que es lleva amb la ressaca per la Rua Blaugrana.
2: Sí, perquè els carrers de la ciutat es van omplir amb 750.000 aficionats del Barça que van voler celebrar el títol de Lliga. Jugadors i cos tècnic van recórrer el centre de la ciutat en la tradicional Rua, amb sortida i arribada al Camp Nou, i que es va allargar més de 5 hores. La comitiva, en un ambient festiu, va passejar pel centre de la ciutat mentre els aficionats, a peu de carrer o enfilats als arbres i als semàfors, intentaven veure de prop els seus ídols. El recorregut va deixar imatges com la de Lamine Yamal onejant una bandera de Palestina o Lewandowski fent el mateix amb una estelada, tot plegat mentre Chesney feia el seu espectacle menjant hamburgueses i gelat a la part davantera de l'autobús descobert, i d'altres com Joan Garcia, que s'estrenava celebrant un títol blaugrana, no perdia en detall. Lamine Yamal va voler agrair el suport de l'afició durant tota la temporada.
3: És increïble, sempre estan a nosaltres, els dies importants, els dies que no són tan importants, i els amem, el nostre club, el nostre club de la nostra vida, sempre estarem aquí per ells. Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços.
2: El Girona ha trencat la ratxa de 3 derrotes consecutives amb un empat a camp del Rayo Vallecano. Després d'haver arribat al tram final del partit sense gols, Alemão va obrir el marcador per als locals en el minut 85. Estuani, però, va sortir al rescat amb un gol en el 90 que salvava un important empat per als blanquivermells, que ara sumen 39 punts i marquen la permanència amb 2 de marge sobre el descens. El tècnic Michel Sánchez destaca la importància del proper partit, que serà dijous contra la Real Societat.
4: És un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè és continuar en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així, i hem de... Tothom ha de saber que necessitem estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
2: L'Espanyol també té demà un duel davant l'Atlètic Club que pot ser decisiu de cara a la permanència. En busca d'un cop d'efecte, en les darreres hores el club ha fet oficial l'arribada de Monchi com a nou director general esportiu, càrrec des del qual liderarà tota l'àrea esportiva de l'entitat. Impulsor de l'etapa més gloriosa del Sevilla, arriba amb l'aval d'haver liderat la conquesta d'11 títols nacionals i internacionals, destacant especialment les 7 copes de la UEFA i Lliga Europa sumades amb l'equip andalús.
5: Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
2: I en bàsquet, avui arrenca la jornada 31 a la Lliga ACB amb el duel entre el Bàsquet Girona i el Manresa de Fontajau a partir de les 8 del vespre. El duel català arriba en un moment clau en què tots dos conjunts estan separats per només un triomf amb els gironins per davant dels manresans. Malgrat la dificultat, el Girona buscarà forçar les seves opcions per entrar a la zona de play-off, mentre que els bagencs intentaran aconseguir una victòria que els certifiqui la permanència matemàtica. Abans del partit, lluances dels dos entrenadors per al rival, Moncho Fernández del Bàsquet Girona i Diego Ocampo del Bàsquet Manresa.
6: El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, molta velocitat, amb molta qualitat.
7: Juguem els dos equips molt ràpids, o sí que serà molt important la transició defensiva, com defensem el joc llegando, el pick and roll, i el que deia, els últims segons, perquè tenen molta qualitat, més el rebot.
2: El duel de la primera volta, Elena, es va decidir amb un bàsquet sobre la botzina. Veurem què passa avui a Fontejau.
1: Doncs n'estarem pendents i demà ho explicarem.
2: Molt bé.
1: Gràcies, Marta.
2: Adéu.
1: Que vagi molt bé.
2: Bon dia.
1: I en cultura, unes obres per evitar l'erosió al cim de la Mola han posat al descobert restes d'enterraments humans entorn al monestir de Sant Llorenç de Munt. Tot i que es donava per feta l'existència d'una necròpolis a la zona, la troballa ha estat una sorpresa per als arqueòlegs, perquè justament s'han localitzat en una zona molt transitada, concretament a la rampa d'accés a l'esplanada del monestir. S'han trobat restes de 14 individus i dues tombes antropomorfes dels primers moments d'ocupació del monestir al segle X. L'Auditori acull avui dimarts a les 8 del vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. Es tracta d'un concert a l'Auditori de Barcelona organitzat per la Fundació Victòria de Los Ángeles i destinat a donar suport als projectes de construcció de pau a la Creu Roja. Aquesta és la tercera edició del concert per la Pau, després que el 2022 es celebrés per primera vegada i l'any passat decidissin tornar-lo a fer donat el context internacional de guerres. Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victòria de Los Ángeles, remarca que, pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
8: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem, a l'Auditori, demà, a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
1: I acabem el Notícies en Xarxa d'avui centrant-nos en la nova convocatòria de vaga dels mestres i professors de tot Catalunya. De fet, al llarg del matí, els manifestants han tallat diverses carreteres del país, com la B20 a Barcelona, la C32 a Mataró o la C17 a Osona. Hores d'ara ja s'han aixecat aquests talls, però la circulació viària encara se'n ressent amb retencions considerables. Les protestes dels docents es dirigeixen ara cap al centre de la capital catalana, on hi ha prevista una manifestació a les 12 del migdia. N'estarem pendents i està clar que us n'informarem. Que vagi bé. Fins demà. Adéu-siau, que vagi molt bé.
9: La xarxa de comunicació 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Braseria La Bolera.
4: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
3: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
4: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
3: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
4: Visita també la Flama de la Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
3: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: I és on comença tot el periple que han de fer els usuaris.
8: Així que aquesta és la situació, una distància de poc més de 2 metres a La Bolera.
9: Estamos ante algo que Israel lleva preparando más de 50.
10: I la gent, al final, el que vol és poder viatjar amb seguretat i amb qualitat. I això, ara mateix, no està passant.
11: Al Notícies en Xarxa t'expliquem tot el que necessites saber. Tota la informació, de prop, amb la veu dels protagonistes.
12: Notícies en Xarxa. La informació més propera des de les 7 del matí a la teva ràdio local.
13: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
14: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Són les 9.
1: Occident t'ofereix els titulars de la jornada.
2: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
2: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explicat a divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
5: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que no també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que a vegades no toca el dia que es mogués així. No hauré de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria plenament garantit, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
2: Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Ponç i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
6: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de vuit de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
7: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
2: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Clavé s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
8: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
2: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
9: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
2: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Màxima categoria estatal després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara, la informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
2: Infopodcast. Sant Cugat en 3 minuts.
0: Us parla Sergio Morales. El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al CAP Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
0: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb l'atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir de les 8 del matí del dimarts 19 de maig fins a la mitjanit de diumenge 24 de maig. Ho ha explicat Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar un formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver-hi molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny. I en clau esportiva us expliquem que el Club Gimnàstica Sant Cugat amb 6 campionats i el Club Muntanyenc amb 1 seran els representats santcugatencs al Campionat de Catalunya que es disputarà el 23 i 24 de maig a Blanes. 25 equips del Gimnàstica Sant Cugat, 8 del Muntanyenc i 6 conjunts de l'Escola Europa han participat en aquesta competició comarcal disputada aquest dissabte passat al Pavelló de Valldoreix. Res més per ara. L'Infopodcast és una coproducció de Ràdio Sant Cugat i La Xarxa.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
2: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
1: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
2: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
1: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
2: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
4: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
3: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
4: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.

0: Cinema a la xarxa, com el seu nom indica, és un programa de cinema. Però no és un informatiu de cinema. Cinema a la xarxa parla de la vida. I el cinema reflecteix la vida.
1: Cinema a la xarxa, amb en Víctor Alexandre.
2: FM. Ràdio Sant Cugat.
3: Hora Sant Cugat, a Ràdio Sant Cugat.

0: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una data per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Per això, al Faves Contades, volem posar rostre i veu a aquesta professió a través de la història i l'experiència de l'Anna Rosales. Ella és infermera del Cap Sant Cugat des de fa 34 anys. Especialitzada en infermeria comunitària, la seva trajectòria ha estat sempre vinculada a l'atenció de proximitat i al treball amb la comunitat. Anna, molt bon dia, benvinguda.
1: Hola, bon dia, Alba.
0: 34 anys d'experiència, ara ho dèiem, es diu aviat, però deuen haver donat per moltíssim.
1: Sí, sí, ha donat per molt, déu-n'hi-do.
0: Recordes què et va portar cap al món de la infermeria?
1: Doncs mira, vaig tindre una entrada, no va ser de bones a primeres, jo vaig, a nivell familiar, vaig tindre la malaltia del meu pare, i vam tindre una... li atenia una infermera, l'Antònia, doncs que jo vaig veure aquella proximitat, aquelles cures, aquella estar amb el pacient, i no tan sols estar amb el pacient, sinó també estar, fer un recolzament a la família, no? A l'acompanyament, i això a mi em va arribar molt.
0: I la teva família com ho va viure, que arran d'aquesta experiència, aquest vincle amb l'Antònia, no? Que va estar al costat del teu pare, tu decidissis fer el pas i estudiar infermeria.
1: Doncs ho vam viure bé, perquè vam veure que en un moment crucial, doncs, per la nostra família, un moment dolorós, doncs vam tindre un acompanyament molt important, que va ser una infermera.
0: Ho dèiem al principi, tu ets al CAP de Sant Cugat des del 1992, ara abans d'entrar estàvem xerrant una mica des de que es va obrir el CAP. Com era la sanitat i l'atenció primària en aquell moment?
1: Home, afortunadament ha millorat molt. En els principis de l'any 92, doncs va ser quan es va començar a posar les primeres pedres del que entenem avui, doncs, per l'atenció primària. Als anys 80 va ser quan es va començar a ordenar el territori, amb àrees bàsiques de salut es van començar a formar els equips d'atenció primària, i a partir de l'any 92 és quan es comença a portar a terme totes aquestes reformes.
0: Déu-n'hi-do, doncs, des d'aleshores. Quan mires enrere, no? Fas aquesta mirada quan tu vas començar aquí al CAP Sant Cugat. Què és el que més ha canviat de la professió en aquests més de 30 anys?
1: Doncs la professió ha canviat cap a un model més autònom, més comunitari, més estructurat, s'ha reforçat la prevenció, l'educació sanitària, i també s'ha incorporat l'evidència científica a la nostra pràctica diària. Jo penso que això és molt important, perquè no es fan les coses perquè sí, perquè sempre s'han fet així, sinó que hi ha una evidència, doncs, que això funciona i es fa d'una manera determinada.
0: Tu, quan vas començar la teva primera etapa, ho vas fer treballant en odontologia, fent revisions a les escoles.
1: Sí, sí.
0: Com van ser aquells inicis?
1: Home, van ser inicis com que tot començava de nou, s'estructurava l'equip i, a més, doncs, a les escoles que hi havia en aquell moment aquí a Sant Cugat, doncs vam començar fent les revisions bucodentals, fent molta incidència amb tot el que era la higiene bucodental, fèiem xerrades, explicàvem els beneficis, doncs, de tindre les dents ben raspallades, explicàvem com s'havia de raspallar. Molt bé, jo guardo bons records d'aquella època.
0: Però que els anys van passant, les trajectòries laborals canvien, tu vas passar a consulta i a les activitats comunitàries. Què és el que et va connectar tu amb aquesta branca de la infermeria més comunitària?
1: Doncs, mira, les infermeres d'atenció primària som una peça clau, penso, en el sistema de salut català, i dins del CAP la nostra activitat se centra en la cura de les persones, de les famílies i de la comunitat en diferents etapes de la vida i situacions. Llavors, realitzem un paper determinant amb la promoció de la salut i la prevenció de les malalties. I jo penso que una cosa que és molt important és fomentar l'autonomia i fer educació sanitària encarada cap a l'autocura de les persones. Que un mateix sàpiga, doncs, la malaltia que té i què ha de fer, doncs, ja que té la malaltia, doncs, com no anar pitjor, o si no la té, doncs, millorar la seva salut o mantindre-la.
0: Aquest paper actiu, d'alguna manera, no? També del pacient, d'empoderar-lo perquè formi part del tractament o de la prevenció. Hem parlat, no?, d'una branca, per dir-ho d'alguna manera, d'aquesta infermeria comunitària. Per si algú no sap exactament què és això, com la descriuries?
1: Doncs jo descriuria que som, com les infermeres de primària, diria que som assessores directes de les persones, de les famílies i de la comunitat amb tot allò que fa referència als hàbits generadors de conductes de salut o a l'atenció directa també a cures de salut. Fixa't que sempre insisteixo molt en que no només és amb el pacient, sinó que també són les famílies. Vull dir, i la comunitat, i els individus, i no només en el moment en el que estàs malalt, sinó en moments que tens salut, les coses que has de fer per evitar estar malalt, no? I aquest abordatge el fem les infermeres de comunitària atenent a diferents grups d'edat, com no és el mateix, doncs, la vellesa, que la infància, que l'adolescència, que la maduresa, i fem també un abordatge, doncs, poblacional a nivell global i en grups d'especial vulnerabilitat. I, bueno, realitzem tasques de planificació, organització, formació, docència, educació i avaluació i recerca.
0: Ara parlaves d'aquesta proximitat, no?, del pacient, i deies, i no només el pacient, sinó també la família que l'envolta. La figura de la infermera també té aquesta visió, jo crec, des de la població en general, d'aquesta proximitat, no?, de confiança. Com d'important és aquesta proximitat amb el pacient i la seva família?
1: Jo crec que és molt important. És important establir uns vincles, doncs, clar, els vincles no es fan de bones a primeres, no? Però vas establint vincles, vas coneixent. Sobretot nosaltres, des de l'atenció primària, clar, a l'atenció hospitalària coneixes el pacient que està en el teu entorn, en un entorn determinat, que és un hospital. Nosaltres coneixem el pacient en el seu entorn, a casa seva, en el seu nucli, rodejat de la seva família, qui és el cuidador principal, en el seu entorn.
0: Entres gairebé a la seva intimitat, d'alguna manera.
1: Sí.
0: Abans dèiem que fa més de 30 anys que ets al cap de Sant Cugat. Com és aquest vincle que es crea amb els pacients i les famílies després de 30 anys al territori? Perquè potser algun que vas posar les primeres vacunes t'ha portat les seves criatures.
1: Sí,
0: créixer alguna família.
1: Sí, sí. No, a veure, he vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt, perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més, però arribem hasta on arribem i la malaltia, doncs, segueix un curs que, però està acompanyat i tindre un, com dic jo, entre cometes, una Antònia com jo vaig tindre...
0: No té preu.
1: No té preu, no té preu.
0: Ha canviat molt la realitat dels pacients i de la comunitat, no?, de la població en aquestes 3 dècades?
1: Doncs imagina't, jo quan vaig començar aquí a Sant Cugat, l'any 92, ho vaig estar mirant, però aproximadament hi havia 40.000 habitants. Hi havia un sol cap, que era el cap d'aquí de la mina... I ara tenim quasi bé a prop de 100.000 habitants. Vull dir, hi ha hagut un salt poblacional molt gran. Amb tot aquest temps, segons ha anat creixent la població, s'han anat obrint, doncs es va començar amb el Cap de Vall d'Oreig, el consultori de la Floresta, el consultori de les Planes, i l'últim que es va obrir va ser el Cap del Turó de Can Mates. Vull dir que hi ha hagut canvis, canvis importants, i la societat ha canviat des d'aquell any 92. La globalització, moviments migratoris, una sensibilització mediambiental molt més important, i sobretot jo penso que també ha sigut les tecnologies, no? La informació, l'accés a internet. Vull dir, l'any 92 això era ciència-ficció. Vull dir que sí, sí, hi ha hagut canvis importants, importants.
0: La societat coneix prou bé la feina que feu les infermeres, i relacionat amb si la coneix, si la valora prou?
1: Jo penso que, en general, es coneix, jo penso que, doncs, com el programa que estem fent avui, Alba, és molt important que ens donguem a conèixer. Vull dir, un coneix moltes vegades quan té una experiència. Penso que tots, absolutament tots, pràcticament tots, tindrem una infermera a la nostra vida. Vull dir, necessitarem d'una infermera. En uns moments millors, pitjors, però tindrem al costat una infermera, no? I llavors, socialment, doncs, per molt, encara hi ha gent que pensa que som unes ajudants, unes secretàries, però, bueno, jo penso que això en els últims anys ha anat canviant força, i espero que canviï més.
0: Això potser més la gent més gran, i la gent més jove té una altra visió, i fins i tot dins del col·lectiu mèdic ha canviat aquesta visió de la professional de la infermeria.
1: Sí, sí, i tant. Jo, a veure, nosaltres aquí, en el nostre centre, amb els metges, és un treball amb equip, vull dir, treballem, cadascú aporta la seva part de coneixement amb la cura del pacient. Vull dir, no tenim una rivalitat, no?
0: Cadascú amb la seva parcel·la.
1: Cadascú té la seva parcel·la.
0: En un món laboral que canvia tan ràpid, Anna, què t'ha donat al cap de la mina perquè t'hi hagis quedat? I abans em deies, ja veig la jubilació gairebé, no?
1: Sí, dir, sí,
0: que
1: sí, clar, ja em va tocar.
0: Tota la vida laboral
1: sí.
0: Aquí.
1: Sí, bueno, jo m'he sentit valorada en el meu centre de treball. He tingut possibilitats de creixement, de formació, i sempre he tingut una comunicació oberta, no?, amb quasi tots els meus caps, no?, he pogut dir el que pensava, i se m'ha ofert, doncs, tot un ventall de possibilitats amb el que jo, clar, les experiències, saps que sempre són molt personals, no? Jo personalment m'he sentit valorada.
0: Parlaves de l'Antònia, que és la teva infermera de referència, possiblement algú tingui l'Anna com la seva infermera de referència. Amb 34 anys de professió, deus haver vist de tots colors. No sé si hi ha alguna història d'aquelles que, evidentment, quan un és professional ha d'intentar posar certa distància, però tots som persones. Sí. No sé si hi hagi algun moment d'aquells que tu, quan et jubilis, te l'enduràs gravat a la memòria.
1: No, són molts moments, que m'emporto gravats, perquè, clar, he vist moltes situacions de vida, felices, no tan felices, coses que han acabat bé, coses que podien haver acabat millor, però sí, sobretot a l'agraïment dels pacients, saps? Aquestes mirades, aquest reconeixement, no?, que quan et veuen, veus que els importes, no?, que et veuen i diuen gràcies, gràcies a tu, que no sóc jo, vull dir, és tot un sistema, tot una xarxa de professionals, però veus la cara visible, no?, el que dèiem, no?, i sí, això t'enriqueix a nivell personal també, vull dir, porta Satisfacció, satisfacció.
0: I el més difícil, perquè treballar amb persones és el més complicat que, sí, que hi ha a la vida, eh? Parlem de moltes sí, coses difícils, però treballar sí, amb persones és el més difícil.
1: Sí, sí, sí.
0: I vosaltres treballeu amb persones que, a més, en moltes ocasions estan en un moment de vulnerabilitat.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, sí. Home, pensa que l'impacte emocional que té doncs, aquesta exposició, per molt que tu diguis bueno, jo estic aquí, arribo a casa, no és tan difícil com canviar-te de roba, vull dir, són coses que t'arriben i són situacions d'alta complexitat, d'estrès, situacions d'incertesa, situacions en què s'ha d'actuar ràpid. Doncs tot això impacta, has de regular molt bé les teves emocions.
0: Necessiteu suport, suposo, també les persones que es dediqueu a la infermeria i a la medicina en general. Hi ha hagut moments segur que no han estat dolços, amb el cap la pandèmia, que potser ha sigut dels moments més complicats recentment a nivell de societat en general, però especialment per les persones que us dediqueu a la cura i a la salut dels altres. Tu has tingut algun moment que diguis jo plego, això no puc més?
1: No, perquè és que no et donava temps ni a pensar, però el Covid va suposar l'exposició a una situació d'alta complexitat, estrès, una situació d'incertesa, no sabíem ben bé, perquè si recordes, cada dia la situació canviava a pitjor, deies, però això pot anar pitjor? Pues sí, pot anar pitjor. Llavors veies pacients amb situacions molt greus de salut i, clar, era estrès per lo que passava i també per lo que et podia passar a tu i lo que podies portar tu a casa teva. En aquells moments no sabies l'impacte que podia tindre la malaltia i amb tots els companys va tindre un impacte força gran. Més que res, a veure, nosaltres veníem a treballar cada dia, ningú va faltar cap dia a treballar. I, clar, era l'estrès, vull dir, sentir les notícies, sortir al carrer, veure que no hi havia ningú, va ser difícil, però en cap moment vaig pensar, ho deixo. No, vaig pensar, bueno, m'ha tocat... Aquí, hasta on això algun dia s'acabarà, i efectivament, afortunadament, es va acabar.
0: Quins són els reptes que creus que té avui dia per endavant la infermeria?
1: Home, mira, jo penso que hi ha diversos reptes, no? Però per mi, personalment, un dels reptes més importants és l'atenció a la dependència, a la cronicitat. Sobretot afrontar l'envelliment de la població. Jo, per exemple, sóc d'una generació que era el baby boom, no?, els anys 60, doncs que és tota una població que ara doncs ja va entrant en una edat, no? I veus que la piràmide, saps això que es diu?
0: La piràmide,
1: pagoda. Exacte, la piràmide poblacional doncs s'està invertint. Vull dir, vam passar els anys 60 de tindre una base molt àmplia, que ara aquesta base ha minvat i de cop ens trobem doncs amb l'envelliment de la població, amb tot el que comporta, no? Dependència... I de més, no? Aquí, jo et comentava abans que nosaltres tenim aquí al CAP molts pacients de 100 anys, de 101, 102, 103, que en moltes ocasions els cuidadors són els seus fills, que tenen 78, 79 anys, vull dir, són avis que estan cuidant altres avis, vull dir, és un repte important entre... Per mi és un dels més importants. Penso també que la transformació digital, no?, és un repte també molt important. Adaptar-se a la intel·ligència artificial, a les noves eines digitals, sobretot per millorar l'eficiència i la qualitat de les cures, i el lideratge i els rols d'infermeria, no?, enfortir el lideratge infermer I, bueno, que entrem amb els comitès de bioètica i de més.
0: Parlàvem ara de la gent gran, parlem ara de la gent jove. Segur que has vist molta gent debutar, en la professió d'infermeria.
1: Sí, i tant, i tant.
0: Algú que ara s'està plantejant, mira, estem a punt de... s'estan preparant la gent per la selectivitat, segurament. Molts ja saben què triaran, no? Per aquelles persones que comencin el grau d'infermeria o estiguin a punt de graduar-se, què els hi diries? No sé si consell, perquè els consells a vegades poden sonar com pretensiosos, no? Però des de l'experiència, sí. Què els hi diries?
1: Home, jo els hi diria que... a veure... És, sobretot, si tu ja tens una llavor, que és que t'agrada la cura, veus la importància de la feina, et sents... I després, mica en mica, quan vagis estudiant, aniràs veient cap a quin camí, perquè l'infermeria té camins molt amplis, tens camins des d'investigació, tens el camí de fer urgències, tens el camí d'hospital... Vull dir, tens un ventall molt ampli, no? I a partir d'aquí, doncs, mira, jo penso que és important integrar nou talent, fomentar el lideratge de les infermeres joves i adaptar la professió als canvis que van havent, no?
0: Mm-hmm. Per acabar, Anna, perquè ja estem fora de temps, justament des de Mutua Terrassa s'incita a la investigació de les infermeres. De fet, hi ha un concurs que ja té més de 30 edicions pel davant. És important també fomentar la investigació en l'àmbit de la infermeria?
1: Totalment, totalment. Això és el que ens fa avançar com a professionals, anar integrant noves eines, noves cures... És bàsic.
0: Doncs ens acomiadem. Moltíssimes gràcies per compartir amb nosaltres aquests 34 anys de professió, Anna. Ens veiem, et tenim molt a propet. Moltíssimes gràcies per la generositat i per compartir-ho.
1: Vale, doncs a tu. Gràcies, Alba.
2: Hora Sant Cugat és un programa de Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM. Paraules evitables.
3: De quedar-s'hi a viure, no per no dir.
2: Florir. Les plantes treure flor. Cobrir-se una cosa de floridura.
4: Arriba la primavera i parlem de florir. De l'explosió de flors que acompanyen la retirada del fred, però també del verd que apareix quan alguna cosa es fa malbé. Ho fem amb la botànica del Termcat, l'Antònia Julià. Antònia, que floreixin la planta del balcó i la fruita que tenim a la cuina és una contradicció poètica, no?
5: Clar, el verb florir, quan el busquem en el diccionari normatiu, té dos significats que sí, tal com dius tu, semblen una mica contraris. El primer que pensem segurament és en les plantes, que treuen una flor, i pensem en florit els ametllers, ha florit la ginesta. Però també de vegades diem el pa se'ns ha florit. O aquest formatge florit no me'l menjaré pas. En el primer cas parlem de flors, en el segon cas parlem de floridura, que això passa quan, per exemple, un menjar es fa malbé. Per tant, seria aquest sentit de finir. Però, en canvi, allà també hi ha vida, perquè els fongs que estan produint aquesta floridura són ben vius. Etimològicament sembla que estan relacionades i, de fet, podria ser que floridura tingués relació amb l'aspecte que tenen aquests fongs quan es posen damunt d'una superfície, que arriben a tenir com una mena d'aspecte vellutat que podria recordar una flor, un líquen. Aquí és on hi hauria la similitud. I aquella vella tan
4: tretella es deia Maia. I un altre clàssic relacionat amb florir és el símil per explicar la reproducció humana, el clàssic de les flors i les abelles. Antònia, això per què?
5: Segurament perquè simplifiquem. El que tenen les plantes amb flor és que són molt vistoses, són molt fàcils de trobar per tot i, per tant, a l'hora de donar explicacions segurament és el més visual, el més senzill. I jo crec que és això. Si no s'entra en els detalls, realment pot simplificar l'explicació d'aquest procés.
4: Però a l'hora de la veritat, això no és ni de bon tros tan senzill. Parlem d'organismes, les flors, que tenen una part femenina i una part masculina. Antoni, ens fas una classe ràpida, si us plau?
5: El gineceu seria la part femenina de la flor i l'androceu la part masculina, i aquí estem parlant simplement d'una qüestió de gàmetes d'una mena o d'una altra, és a dir, no té cap relació amb gèneres, és un terme estrictament científic, però la formació gine i andro la trobem després en altres formants relacionats justament amb els sexes biològics. En el cas del gineceu, que seria la part que en diem femenina de la flor, la part més evident seria el pistil, que ve de pistilum, del llatí, que és a dir, mà de morter, i justament remet molt a la forma que té una mà de morter, una part bombada al final, un tub més o menys llarg i una part eixamplada al damunt. Aquest pistil conté els carpels, que serien el conjunt d'estructures relacionades amb la reproducció d'aquesta flor femenina. L'ovari, l'estil i l'estigma. L'ovari, la part de baix, l'estil, la part allargada, i l'estigma, l'obertura de dalt on s'enganxa el pol·len. I d'on ve el pol·len? El pol·len ve de l'androceu, de la part masculina, que són els estams. Els estams, per exemple, tothom visualitzaria en una sotzena o en un lliri aquells filaments que acaben amb unes anteres molt visibles i que, si es toquen, deixen anar aquell pol·len que ens taca. Doncs això seria l'androceu.
4: I tot això es va complicant quan arriba l'hora de fer feina.
5: Una miqueta. A veure, hermafrodita seria un cas molt freqüent en les flors en què coexisteixen els òrgans del gineceu i de l'androceu. Per tant, aquella flor, en principi, té les dues parts que necessita per una reproducció sexual. El que passa és que no és immediat. Vull dir, pot ser que tingui les dues parts però no es pugui autofecundar. Tot això és molt complex. El món de la reproducció de les plantes té molts camins i moltes vies.

0: però també és interessant per agricultura i ramaderia, o ara darrerament meteorologia i ciències del clima, perquè pot ser un indicador del canvi climàtic quan ens diuen que les orenetes arriben abans o que els ametllers floreixen abans. És un canvi fenològic que pot indicar un canvi important climàtic.
1: I aquesta floració, a més de les abelles, ara també atrau turistes.
0: La floració dels arbres fruiters, que al Japó sempre té tot un ritual i una veneració. I aquí, en els darrers anys, s'ha posat de moda perquè realment és molt vistós. La gràcia és que, justament per la fenologia, les espècies van florint de manera esglaonada i aleshores sempre podem trobar algun camp magnífic per veure i gaudir.
1: Oh. Però perquè això sigui possible, ou i gallina a banda, necessitem que el pol·len flueixi. Ja sigui autogestionat o en parella. Oi, Antònia?
0: El pol·len es pot dispersar de moltes maneres. Per l'aigua, per exemple, mitjançant les formigues, mitjançant les abelles, fins i tot mitjançant animals que potser es refreguen contra una planta i s'emporten pol·len en el pelatge, després se'n van a refregar contra una altra i transporten. El problema del pol·len és associat sobretot a les espècies que en diem anemòfiles.
1: Anemòfiles? Això què vol dir?
0: Que fan la dispersió del pol·len pel vent. Normalment són pol·lens petits, lleugers, que quan ens arriben a les vies nasals, orals o als ulls, són confosos amb microorganismes patògens i aleshores el cor reacciona d'una manera que no hauria de reaccionar. Fa una hiperreactivitat. La cosa és que de plantes al·lergògenes florint, en realitat n'hi ha tot l'any. Els al·lèrgics ho sabem molt bé. El que passa és que el pic important és a la primavera. I per tant és el moment que es manifesta doncs, amb més cruesa tota la sintomatologia. Va associat a la floració, quan es produeix pol·len en la part masculina i s'allibera l'aire, doncs tot això ens arriba.
1: Doncs repassem algunes d'aquestes plantes al·lergògenes. Com que ens hem situat a la primavera, ho farem amb poesia.
2: Avui la mimosa altiva se m'ha posat al davant, tota plena d'arracades i penjolls i fils daurats. S'ha fet una minyonassa que no hauria dit mai, tan xica que la plantàrem i tan prima d'un saltany. Joan Maragall.
0: La mimosa és una planta que s'ha plantat molt en jardins i que, a més, se'n fan rams per casa. I en aquest cas, a banda del que seria el pol·len, és tot aquells pulvínols foliars que tenen. Si teniu un ramet de mimosa a casa i passeu la mà per sobre d'on està el ram, veureu que deixa una pols que és molt irritant. És a dir, que aquí hi hauria els dos aspectes. Molt bonica, però força al·lergògena i més cada vegada. Eix!
3: A les fulles del vell plàtan retrobes els teus ulls. I és que un instant de tendresa mulla de vegades els ulls cansats de la vella que t'has fet i que, cada matí, tan bon punt tan rentat, amb penes i treball s'arrossega lenta a seure's sempre a la mateixa butaca. Carles Miralles.
0: Plantat a les ciutats, aquests plàtans d'ombra que tenim a Barcelona i també a moltes carreteres, molta ciutat, ha estat un arbre tradicionalment usat en jardineria per l'ombra. Però, en canvi, té un pol·len molt al·lergogen i, clar, com que el plantem a la vora de les cases, ens entra pel balcó.
4: Per fer més alt el xiprer, l'ocell i enlaira el seu cant. Si l'arbre no arriba al cel, hi arribarà ell cantant. Joana Raspall.
0: Del xiprer hem de dir que sembla que no faci flor, però si ens hi fixem fa aquelles boletes que de vegades la canalla fa servir per tirar-se. Allà dintre, quan abans d'arribar en aquest estadi de fruit, les flors minúscules que s'han produït alliberen pol·len i aquest pol·len doncs, causa irritacions i al·lèrgies.
5: Neguit que, voràs, engrunes amb devores els lleus brins d'esperança, el record de la ginesta i l'or dels dies de l'estiu, permet que senti l'olor de l'eucaliptus, d'aquestes branques primerenques, fràgils com el vidre que dringava vora el foc. Vinyet Panyella.

0: L'eucaliptus, que tampoc és una espècie autòctona, sinó que ha estat plantada amb usos paperers, sobretot, i amb rams de flors que posem a les cases, té aquelles càpsules on surten uns estams vermellosos, blanquinosos, i ens poden produir al·lèrgia. També, de vegades, hi ha gent que li fa urticària tocar aquelles fulles tan enganxoses. És una planta que té moltes substàncies que poden causar irritacions. Hi ha l'evidència científica que els eucaliptus acidifiquen el sol i, per tant, a sota d'ells, una mica com a tila, no hi pot créixer res.
1: Hi ha una palmera prop de ma casa, antiga i esvelta, grossa i tan alta com ho és la pena que se m'instal·la en la carena de l'enyorança. Marc Granell.
0: En els darrers anys, el catàleg d'espècies que ens produeixen al·lèrgia ha anat augmentant. Pot ser per factors climàtics, per factors humans, però també perquè, com que hi ha una circulació global, es planta de tot a tot arreu. Llavors, sí, les palmeres, que possiblement no ens produïen problemes abans, doncs ens en poden produir, justament perquè ara en tenim moltes, i plantades, per exemple, a les vores de les carreteres, perquè és un arbre que té un tronc molt elàstic i representa que un xoc contra una palmera és potencialment menys perillós que si xoques contra un bloc de ciment.
2: Al país de l'olivera.
1: Al país de l'olivera hi ha un riu de paper, unes galtes color terra i un somriure d'argent. Al país de les riberes hi ha un canyar sota els estels i un mural de fulles seques a l'ombra d'un taronger. Xavi Sàrria, Obrim pas.
2: Al país de l'olivera.
0: L'olivera hi ha sigut sempre, però en aquest cas segurament seria això que dèiem, que hi ha hagut algun canvi, o potser també hem esmolat les eines de recerca, potser hi era sempre i no s'havia arribat a fer la identificació de la causalitat, però ara sabem que és degut a l'olivera, sí.
3: Sota de l'om, tota l'anyada li entonaven les cançons els de Sant Jaume, Alpens, Vilada, de Borredà i de tot l'entorn. Joan Benet i Petit.
0: De l'om hem de dir que és una planta autòctona que ha format boscos de sempre, que ha estat molt malmesa per plagues en els darrers anys i se'ns han mort molts, però sí, tot el que siguin espècies amb un pol·len anemòfil que es dispersa pel vent, poden produir al·lèrgia a les vies respiratòries justament per això, perquè són petits i el nostre organisme, el nostre sistema immunitari es pot equivocar a l'hora de reconèixer-los.
4: El jardí plou, l'herba és dreta, petites agulles erectes, antenes de la terra, esponja negra. Montserrat Abelló.
5: El ball de la cibada jo us el cantaré.
0: Hi ha un altre gros d'espècies al·lergògenes que són les gramínies, les plantes herbàcies dins de les quals, per exemple, hi ha tot el que fem servir com a gespa en els jardins o el que plantem en camps de cereals com ara el blat, l'ordi. Per a una persona al·lèrgica a les gramínies, anar a passejar un dia de sol i vent per un camp de blat gairebé és d'un risc mortal. Perquè és un pol·len molt lleuger, produït en molta quantitat, que s'allibera amb descàrregues i, per tant, pot produir reaccions molt explosives. És un dels principals productors de les rinitis al·lèrgiques. D'aquí vindria el nom que té aquesta rinitis, un nom tradicional, que és la febre del fenc.
6: Antònia, llavors, abans de marxar, aparquem els poemes i posem-nos filosòfics.

0: per què omplim casa nostra amb aquestes plantes des que el món és món.
1: Segurament no hi havia tanta consciència abans, ara ja n'hi ha més, i sí que hi ha cases on no entren determinades plantes, però què passa? Que l'atracció per les flors també és una constant de la humanitat. Clar que atrauen animals, però també ens atrauen a nosaltres, que no deixem de ser animals humans.

0: Aplaudiments per l'orquestra i per les companyes de la xarxa que ens han ajudat amb les poesies. Per ordre d'aparició són la Carme Parres, la Judit Porta, la Vanessa Raja, la Mont Carvajal, la Jèssica del Moral, la Gisela Puntí, la Maria Josep Guitar i la Sònia Kerr. Gràcies a totes.
1: Paraules Evitables és un podcast de la xarxa en col·laboració amb el Termcat.
0: T'ha agradat aquest podcast? Recorda que el tens, aquest i d'altres, a la xarxa Més.
1: Hora Sant Cugat, a Cugat Mèdia.

0: La memòria humana no funciona com una gravadora que emmagatzema records intactes. En realitat, cada vegada que recordem alguna cosa, el cervell reconstrueix l'experiència combinant fragments reals amb interpretacions i informació posterior. Això pot provocar falsos records, que la persona viu com si fossin completament reals. Els experiments psicològics han demostrat que és possible fer creure a algú que va viure una experiència que mai no va passar, simplement repetint suggeriments o mostrant imatges manipulades. Aquest fenomen no implica cap malaltia, és una característica normal del funcionament cerebral. El cervell prioritza la coherència i el significat per sobre de la precisió absoluta. Aquesta capacitat reconstructiva és útil perquè ens permet adaptar els records, aprendre i integrar noves experiències. Tanmateix, explica per què els testimonis oculars poden equivocar-se amb seguretat total. La memòria és, en realitat, un procés creatiu constant més que un arxiu immutable del passat.
1: De dilluns a dissabte, t'apropem Sant Cugat a la teva ràdio.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions, comencem amb faves comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aiman Triqui, el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 12 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Pasqual, Xenia Amorós i Rogeli Padró. Tot seguit obrirem la pàgina cultural per conèixer tots els detalls d'un espectacle d'improvisació teatral destinat al públic infantil que arriba aquest dissabte al Casal de Torreblanca. I després de les notícies de les 11... potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del 7è. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. Continuarem amb un polsim de ciència per conèixer el projecte dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets a zones remotes o sense infraestructures. I dedicarem els últims minuts a reflexionar sobre l'educació i el patrimoni cultural de la mà de l'Helena Minuesa. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Comptades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia, una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en diversos temes, però començarem parlant amb la vaga de docents que té lloc aquest dimarts a casa nostra. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Xènia Amorós, veïna de la Floresta i membre de l'Ateneu Popular del districte. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I el Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg. Molt bon dia, Rogeli.
3: Bon dia.
0: De fet, el Jordi ens arriba ja d'aquesta primera concentració que hi havia a 9:45 a la plaça de Lluís Millet, on s'han concentrat diversos docents de la ciutat per agafar el ferrocarril per dirigir-se a la columna del Clot. I és que els centres educatius públics de Sant Cugat viuen avui una nova jornada de vaga convocada pel sindicat JUSTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i la UGT. De fet, la vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre aquest maig i juny a tot Catalunya i també a la nostra comarca. El motiu de la protesta, els docents han tallat avui diverses carreteres. Una de les vies afectades ha estat l'AP7 entre Sant Cugat i Cerdanyola en tots dos sentits, que ha provocat llargues cues aquest matí. I a 9:45, ara ho dèiem, els docents es trobaven a la plaça de Lluís Millet per unir-se a la columna del Clot. Qui els ha acompanyat és la nostra companya Sara Vella, amb qui intentarem contactar ara, que es deu trobar, suposo, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya anant cap a Barcelona. Sara, bon dia.
4: Hola, Alba, bon dia. Justament estem sortint ara mateix de l'estació de Sarrià.
0: Estàs al ferrocarril, l'heu agafat aquí a la plaça de Lluís Millet. Sara, quin és l'itinerari que teniu previst seguir amb els docents aquí acompanyes de la ciutat?
4: Doncs mira, quan estava a la plaça i he decidit acompanyar-nos, els he preguntat una mica quin era el seu recorregut i la veritat és que l'han hagut de decidir sobre la marxa, perquè encara no ho havien pensat. De moment sembla que el que farem serà baixar a plaça Catalunya i agafar el metro, la línia vermella, fins al Clot. Allà ens unirem amb la columna que baixa, crec que la que baixa per allà hauria de ser la del Llobregat, si no m'equivoco, la que ve del nord. I llavors baixarem tots junts fins a plaça Urquinaona i hauríem de ser a les 12 a plaça Urquinaona, tot i que hem convingut que ho veiem difícil.
0: Anem una mica justos de temps, no?
4: Sí.
0: Sara, justament a l'última vaga que hi va haver a la ciutat, contactàvem amb tu, que també estaves seguint aquesta manifestació dels docents. Avui tenim una nova mobilització i podríem dir que fins i tot els ànims estan més caldejats després de que no s'hagi revertit la situació i que Educació no s'hagi assegut a la taula amb els sindicats majoritaris i, a més, amb aquests últims capítols que hem tingut en primer amb aquest tipus de prova pilot que posava Mossos a les aules d'alguns instituts i també amb aquesta infiltració poc afortunada de dues agents dels Mossos a l'Assemblea. Quin és l'ambient que t'has trobat entre els docents de la ciutat?
4: Doncs mira, Alba, tinc ganes d'anar a Barcelona per veure un gruix més important de docents i les seves reivindicacions, perquè t'he de dir, i el Jordi crec que ho podrà confirmar, que de moment a Sant Cugat estava molt tranquil. Han vingut a l'hora convinguda amb molt pocs docents, crec que som una trentena màxim que hem agafat aquest tren. Jo espero que alguns hagin anat abans i altres vinguin després. I de moment, ja et dic, sí que els hem demanat, aviam quin era, com ho estàvem vivint, i evidentment estem molt indignats, estem en desacord amb el que anomenen l'acord de la vergonya que es va negociar amb els sindicats més minoritaris, la UGT, i amb ganes de veure si poden aconseguir doncs, millores, ratos més baixes, més recursos i millores salarials. També ens han volgut fer saber, ara amb unes noies que estava parlant, que són més joves però són molt implicades, que volen també fer saber que no, que fer vaga no és una cosa que els agradi, que fan un sacrifici molt gran, que a més estan veient com el seu sou s'està veient molt perjudicat, i que volen que sapiguem que per ells això no és cap broma i que per ells també és un sacrifici.
0: Sara, no t'ho havia demanat, però no sé si ens podries passar el telèfon amb algun d'aquests docents que t'acompanyen al ferrocarril perquè li puguem fer unes preguntes.
4: Si voleu, torno a trucar d'aquí una estona, perquè ara mateix no els tinc a prop i a més estic amb els auriculars i no ho podria fer. Si voleu, intentem trucar d'aquí 10 o 15 minuts.
0: Perfecte.
4: Ja el tinc agafat.
0: Perfecte, doncs ens quedarem amb la tertúlia aquí a la taula. En tot cas, en qualsevol novetat, ens posem en contacte.
4: Perfecte, moltes gràcies, Alba.
0: Moltes gràcies, Sara. Jordi, deia la Sara, no?, que s'havien concentrat a pocs docents a la plaça de Lluís Millet. Possiblement també n'hi ha molts que treballin a la ciutat, però possiblement no hi visquin. Tu, quina és la radiografia que faries d'aquestes persones que s'han reunit? Quines són les reivindicacions, si és que han canviat gaire, no?, en els últims mesos?
1: Clar, les reivindicacions són les mateixes, precisament perquè l'acord no compleix les reivindicacions que demanaven, no?, que es queden molt curts. Per tant, posen molt l'accent en la qüestió de les ràtios i dels recursos que hi ha en general, tant a nivell econòmic, que és una part, però sí que és cert que els docents, suposo que també per com es assenyalen, no?, que tot sovint es diuen teniu moltes vacances, ja teniu un sou com a funcionaris i tot això, posen molt l'accent. Sí, la part econòmica és una part, però hi ha moltes altres reivindicacions que no val, ens pugeu una mica el sou i ens oblidem de la resta, no? Per tant, com a mínim, el momentet que hem pogut parlar amb ells abans que agafaran el tren, han parlat molt d'això, no? No es tracta de que ara ens pugeu uns quants euros a cada mes, no? I sí que és cert que a primera hora no hi havia moltíssima gent. Sí que veies passar alguns que anaven a agafar el tren directament, segurament perquè havien quedat en algú en Barcelona. Vull dir que el grupet...
0: La senyora deia, no?, també que trobava molta gent anant cap a l'estació. Sí.
1: Però clar, quan la convocatòria és nacional i el que s'ha fet en Sant Cugat és només trobada per agafar el tren, valorar això és una
0: complicat.
1: Mica precipitat. És cert que és mitjans locals, en el moment que no hi ha res més en el poble, doncs vas, parles en ells un moment i fas dues fotos, però no és com quan van tindre les vagues del mes passat, no?, que sí que va haver un moment de mobilització, concentració, fins i tot van entrar a l'Ajuntament, allà sí que podies copsar una mica el sentir del professorat de Sant Cugat. En este cas és això, és una suma de factors, no?, gent que haurà anat directament, gent que ni viu en Sant Cugat i per tant igual ha quedat en el seu poble i baixen la gent del seu poble encara que no treballa allà. Vull dir que ho sabrem quan vegem la magnitud de la qüestió a Barcelona. De fet, parlant amb un dels docents ens deia: avui és un poc la prova de foc, no?, perquè al final tenim molts dies de convocatòria, tres nacionals, dos territorials, més de 0-3 anys, que en total són una de preparació i 17 de vaga com a tal, no? I això fa que és difícil aguantar una vaga tan llarga, no?, i que ja veurem com arribem al final d'aquest recorregut. Ara, em deia, si avui tenim molta força, si aquests primers dies tan clau tenim molta força, serà molt difícil que decaiga l'ànim, no?, i com a mesura de pressió, doncs, home, si tens molta gent al carrer és més fàcil obrir una negociació. Si avui punxaren, ho tenim molt més difícil de cara al departament, no?
0: Xènia, Rogeli, com esteu veient les reivindicacions d'aquest col·lectiu de docents? Xènia, tu has estat durant molts anys molt vinculada al col·lectiu,
2: sí,
0: a través de la coordinadora d'AFAS.
2: Sí, sí, sí. Jo la veritat és que com a mare i com a exmembre de la coordinadora d'AFES i, no, diguéssim, molt vinculada amb la lluita educativa, jo me sento com molt orgullosa, no, del professorat mobilitzat. Crec que a més ho estan fent de forma exemplar, perquè estan aconseguint que molt professorat es vinculi. Els centres estan aturats. Els centres estan aturats. I això és molt important que passi. Jo no sé què explicarà després el departament, però els centres estan aturats. Ells estan lluitant per millorar l'educació que reben les nostres filles i fills, perquè no pot haver una bona educació si no tenim un professorat amb unes condicions raonables per atendre això. I com a sindicalista, jo soc afiliada a la CGT, que és un dels sindicats que convoca la vaga, he de dir que també és molt preocupant el fet de que dintre del col·lectiu del professorat els riscos psicosocials siguin tan alts. Vol dir que estructuralment alguna cosa no funciona, perquè no pot ser que una treballadora o un treballador pateixi d'aquesta manera en el seu lloc de treball. Un lloc de treball és el teu modus vivendi i no pot generar-te patiment psicosocial. Per tant, jo crec que necessiten reivindicar també des de la perspectiva laboral, i és molt important que ho facin. A mi me causa una profunda tristesa veure que altres sindicats, com no l'has dit, Comissions Obreres, o sigui, no només UGT, també Comissions Obreres, ha signat un acord amb el departament, i ara doncs sembla que aquests dos sindicats, especialment Comissions Obreres, és el portaveu del departament per defensar aquest acord. El departament ni tan sols surt a defensar-lo, perquè no es pot defensar, i en canvi doncs tenim sindicats defensant-lo perquè, bueno, perquè no saben ja què més fer per justificar-se, no?, aquesta traïció que han fet a les treballadores. Però bé, les treballadores els han deixat clar que no les representen.
0: De fet, sorprèn bastant, no?, anomenar acord, no? Atillar com a acord de país, sí, un acord del Departament d'Educació amb dos sindicats, en aquest cas Comissions Obreres i UGT, que no apleguen la majoritària del gruix dels docents de Catalunya. De fet, s'ha fet una enquesta directa amb els docents que recolza el posicionament d'USTEC intersindical CGT i d'altres sindicats que no hi estan d'acord.
2: No representa el col·lectiu docent, i bé, suposo que les properes eleccions sindicals això quedarà ja més clar encara. Jo sí que voldria fer també un esment amb el tema de la infiltració. Tu parlaves d'infiltració poc afortunada, jo crec que afegiria il·legal, perquè no es pot, si no hi ha una ordre judicial, enviar policies a reunions de la tipologia que siguin. I aquest cas era una reunió sindical, però vull dir, és que està fora de qualsevol cosa comprensible. I també vull fer una altra esmena, el fet de que al País Valencià hi ha una vaga indefinida docent. Vull dir que estem en un moment en què els docents senten la pressió molt, molt gran damunt de les seves espatlles de donar una qualitat educativa que no ve acompanyada del suport institucional que hauria de tenir. I no només aquí, també hi ha una vaga de les docents de 0-3 d'infantil a la Comunitat de Madrid. Vull dir que els docents estan insatisfets i amb problemes a molts territoris, no? I els resultats de PISA diuen que a Espanya l'educació fa pena. Per tant, potser sí que els hem d'escoltar més del que s'està fent.
0: Rogeli, tu també has tingut responsabilitats en educació, a més a més.
3: Sí, vaig treballar força anys, 16 anys com a docent, en escola pública i privada també, i també vaig treballar en un centre penitenciari. Vaig tenir diverses experiències al seu moment. També vaig treballar a Sant Cugat, en una escola, que llavors era l'Avenç, també. Uh-huh. Bé, sí, experiència com a docent, experiència com a pare també, perquè com a pare també repercuteix totes aquests problemes que estan passant. Jo crec que el tema educatiu és un tema molt complex i que s'ha complicat moltíssim aquests últims anys degut en gran part pel tema burocràtic, tema de papers, tema d'informes, etcètera, etcètera. És un tema que el tema de la burocràcia a mi sempre m'havia preocupat i em continua preocupant també. I després també ara hi ha molts infants que ens venen de tot arreu, hi ha molta immigració i per tant hi ha molta complexitat també a nivell de formes de diferents problemàtiques en els infants que s'aborden de forma, jo crec que molt professional a partir dels mateixos mestres i de les persones que cuiden d'aquests infants a les escoles. Per tant, tot això què vol dir? Vol dir que la feina del mestre i de la mestra és més complexa, és més complicada, requereix molt més esforç fins i tot del que hi havia fa 20 anys endarrere, no? Perquè ja, pel que deia abans, no? Llavors, crec que això s'ha de considerar. Primer, aportant més recursos des de l'administració i després també, no cal dir-ho, amb un augment salarial. A veure, un com més treballa, més dedicació, més temps hi dedica, també si això s'ha de compensar d'alguna manera o altra, en aquest cas, tema econòmic, no? El tema de la infiltració dels Mossos jo considero una aberració, així de clar. Què han de fer aquesta gent allà dins? A veure, la responsabilitat a l'escola és de la direcció, és dels mestres, és dels tutors, és dels pares, de l'AMPA, etc, de tota aquesta gent que estan al voltant de l'infant per vetllar, per cuidar-los i perquè les coses tirin endavant. Per tant, aquesta immersió, ho digue-li, no, no és la paraula, però aquesta imposició dels Mossos a dins d'una escola, ho trobo aberrant, així de clar.
0: De fet, una de les proclames és més educació i menys policia, no? Dels docents, Jordi.
1: Sí, jo crec que hi ha diversos aspectes que cerquen complexitat l'educació, però això no ha de ser excusa. És a dir, si tu saps que la societat té alguns graus de complexitat i en part són resultat de les teues polítiques públiques que han afavorit un creixement de la desigualtat en este país, per exemple. Posa més recursos per afrontar això, no? Si has de garantir que tothom té accés a l'educació i que han de tindre igualtat d'oportunitats, bueno, pues calcula això. És que em fa molta gràcia perquè ja ens passa igual quan el discurs ara que hi ha sobre la regularització, no? És que tota aquesta gent està saturant els serveis públics. No serà que estens mal dimensionats de partida? Uh-huh. Aquesta gent ja està vivint així, no? Per tant, en este cas, si veus que en l'educació necessites més suport, si tu crees un decret d'inclusió en el que tens alumnes en unes necessitats específiques dins del propi ensenyament públic, pues posa recursos per a poder atendre'ls. Si no, el que crees és un document que queda com a paper mullat, no? I per tant, bueno, al final, en última instància, estem en una qüestió de recursos. Si tens una població nouvinguda que no té el català ni el castellà com a llengua materna perquè venen de països on no es parlen aquells països, doncs posa les facilitats perquè n'aprenguen. Però és que ens passa en l'educació i ens passa quan van a presentar-se cursos del Consorci, que no ho troben. Que, bueno, vam veure l'acció que va fer el sindicat de manters, no? Queixant-se precisament de la dificultat d'accés, no? Per tant, crec que en última instància la mirada, i això ho diuen també els docents, no? És de com està ara dimensionat tot el sistema. No és una qüestió ni de arreglar una coseta ni arreglar una altra, no? Sinó que és una cosa més global, no?
0: De fet, no s'ha destinat mai el percentatge del pressupost que s'hauria de destinar a educació en aquest país.
1: I clar, jo, ara que deia la Xènia, la mobilització en el País Valencià, jo crec que, malgrat que no ha sigut especialment àgil el govern de la Generalitat de Catalunya, sí que no ha sigut tan beligerant en alguns postulats com la Generalitat Valenciana, que ha creat la confrontació de partida, no? Perquè és que ha deslegitimat, o sigui, les primeres reaccions del govern valencià va ser que ni hi havia ni diners, ni tal com s'havia portat la vaga era coherent, que eren uns aprofitats, diguem, o sigui, el nivell de confrontació va ser molt, molt més gran. Segurament per això sí han arribat a un pacte mínim en dos sindicats que no representen la majoria, però segurament si hagueren fet el mateix que la Generalitat Valenciana no hagueren aconseguit ni això, no? Per tant, és que en resumim ara d'això, no? A una qüestió de recursos. També veig un punt de què pot passar que en funció de com la Generalitat gestiona aquesta feina, intentarà traslladar aquest conflicte a una qüestió interna de la comunitat educativa per a dividir-la. M'explica. Fins ara era molt clar que els docents, amb molt suport de les famílies, demanaven al departament unes mesures. Si comença a visibilitzar-se que, home, és que són molts dies de vaga i ara els nens què faran? Si les direccions comencen a actuar molt com a engranatge del departament, poden intentar donar la imatge que no és un debat entre comunitat educativa i departament, sinó dins de la pròpia comunitat educativa. I això és un risc de debilitació de la pròpia protesta, no? Per tant, crec que els sindicats i els docents mobilitzats en general han de ser especialment àgils i estratègics en el moment de fer accions i preveure quines accions fan i quines no, perquè si no podrem acabar desviant l'atenció cap a com si fos un debat intern, quan estem parlant d'una cosa més global.
0: Parlaves ara de l'enrocament de la Generalitat a València amb els docents. No sé si us sorprèn també el paper de la Generalitat a Catalunya i del Departament d'Educació. Hem tingut la consellera Niubó de baixa quan s'ha fet aquesta negociació amb els sindicats, que ha acabat amb aquest acord de la vergonya que tillen els docents mobilitzats amb només UGT i Comissions Obreres. Però no avança, no? I en el mig del conflicte, en la vaga més multitudinària de l'educació que recordem en els últims anys al nostre país, sembla que en lloc d'aquest tarannà una mica de conciliar, de negociar, de veure a quins acords es poden arribar i en quin temps, a més, potser s'ha sigut poc àgil políticament i hem posat al mig el debat de posar Mossos a les aules. No sé quina valoració en feu d'aquesta gestió política, possiblement i negociadora, del Departament d'Educació i del Govern en general, perquè hi ha molts docents que demanen també al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant d'aquestes negociacions, ja que per ara estan enrocades i sembla que ningú està disposat, que el Departament d'Educació no té cap predisposició a seure i seguir negociant amb els sindicats que no han signat aquest acord.
2: Jo crec que per part de la Generalitat, la veritat és que la negociació ha sigut deshonesta fins ara, no? No hi ha hagut una voluntat franca de seure's i buscar solucions, sinó que s'ha intentat amb tacticismes, no?, veure si podien escurrir el bulto, que diuen en espanyol. I pues, sembla que que de moment no poden escurrir el bulto, no? Han intentat la qüestió de la divisió del moviment amb el suposat acord amb Comissions Obreres, al que han donat un bombo increïble i han fet tot el que han pogut perquè això mengés l'espai del debat. Bum, això ha decaigut. O sigui, ara ja, com dèiem abans, no? El departament accepta seure's i, en canvi, Comissions i UGT ja no saben què fer perquè ja no tenen, o sigui, ja no tenen espai ni a la taula. Vull dir, ara mateix ja no estan ni convidades a la taula. Vale? Aquest, el acord ha caigut, aquesta estratègia no ha funcionat. Segona estratègia, la dels Mossos a les aules, no? Que hem de distingir entre el fet de que es proposi que els Mossos facin una mena de mediació a les aules, cosa que no s'entén com haurien de fer-ho, amb el fet de que infiltrin Mossos il·legalment en reunions...
0: És que ha sigut com un seguit d'accions estranyes.
2: Vull dir, jo crec que és que tenen o tenen poca vista o no en saben més o tenen mala fe. M'agradaria pensar que és més poca vista que mala fe, però malauradament tendria a pensar que no, crec que tenen mala fe. No se n'estan sortint perquè davant tenen un moviment fins ara ben organitzat, sense precedents a nivell de tot el territori. Jo crec que això, i espero, com diu el Jordi, que la taula sindical sigui prou àgil i prou ràpida per respondre amb aquestes maniobres una mica chapusseres del departament, i que s'obri, bueno, en principi se reuneixen el dijous, uh-huh, no? I que s'obri realment una taula de negociació honesta. Vull dir, el departament dirà on pot arribar perquè ho digui amb franquesa, no? Perquè és que si no, això no es mourà d'on és, no? I potser acabem com a València amb una vaga indefinida, i a més seria una vaga indefinida amb suport, jo crec, de molta part de les famílies que portem els fills a la pública, no? Per mi també és important insistir en el que deia el Jordi, no?, sobre la desigualtat social i la pressió que pateixen els serveis públics a causa de la desigualtat social, no? Sempre recau el debat sobre la qualitat educativa en el professorat. Si el professorat fa bé o no la feina, si són tradicionalistes i fan classes magistrals o treballen per projectes o treballen per àmbits, i es veu que tothom podem opinar sobre què és el millor i la innovació docent, com si l'eix de la millora en educació estigués únicament en què fan els docents en el temps que estan a l'aula. I això, ja estem cansats de veure que aquest és el debat que es proposa en els mitjans de comunicació constantment. I el Premi al Docent de l'Any, i la Neurociència per aquí, i la, no? Vull dir que i no es dona mai aquesta dimensió social i aquesta dimensió, diguéssim, des de la perspectiva de la sociologia de l'educació, sobre què és el que necessiten les escoles i què necessita l'educació, perquè la desigualtat social no es pot resoldre únicament a l'aula.
0: No, i tenim un de cada tres infants a Catalunya amb risc de pobresa.
2: No es pot resoldre a l'aula. I no canviarà si treballem per projectes o si treballem en àmbits o si fem classes magistrals. Això no canviarà la desigualtat social. I per fer front a la desigualtat social calen recursos a tot arreu, no només a les aules, que també, però a tot arreu. Llavors jo crec que si fem polítiques que fomenten la desigualtat social, doncs tenim problemes a tots els serveis públics, no?
3: Jo considero que a Sant Cugat, sobretot, centrant una miqueta el tema aquí mateix, afecta molt, molt, perquè sobretot a la gent amb menys recursos, que són els que han d'anar o estan pràcticament obligats a anar a l'escola pública. L'escola pública que sempre havíem defensat. Una escola que és per tothom, és plural, és diversa i que és integradora. Tots aquests problemes que estan havent-hi ara mateix, el que més afecta és justament a la gent més necessitada, a la gent, a aquest tipus de població, no? I això a mi em preocupa moltíssim. Moltíssim, perquè parlant de Sant Cugat, hi ha una tendència a valorar molt, molt, molt, molt per sobre de l'escola pública l'escola privada, i la gent encara, els nouvinguts i molta gent que no ho són, tenen aquesta tendència de dir escola, l'escola pública aquí no acaba de funcionar, i encara ara, amb totes les vagues, amb tota la problemàtica que hi ha en aquests moments sindical i també a nivell de Generalitat, doncs afecta moltíssim aquesta diversitat que no hauria d'existir. Per tant, anant per aquí, considero que no hi ha cap excusa perquè no se segueixi valorant com a cosa primària des de l'administració, en aquest cas des de l'Ajuntament i també des de la Generalitat, el que és l'escola pública. Jo sempre he estat un etern defensor de l'escola pública, perquè és integradora, perquè és plural, és diversa, i perquè és la que fa tirar endavant el país. No tinc crítiques allò directes contra l'escola privada, però és que a Sant Cugat, i partint també del nivell econòmic que tenim, doncs la gent a vegades, la tendència és aquesta, i jo parlant amb gent a vegades em diuen, escolta, és que al final acabarem portant les criatures a l'escola privada perquè és que no tenen tants problemes, que també els tenen, també els tenen, i les escoles privades. El que passa és que hi ha aquesta versió que continua des de sempre, en què en un lloc hi ha vagues, hi ha problemes, hi ha sindicats entremig que treballen i que fan coses, però també provoquen moments de situació com el que hi ha ara. Quan dic provoquen, vull dir, ajuden a que les coses millorin, Doncs hi arriba un moment en què fins i tot els ciutadans, els pares sobretot, doncs tenen una versió, jo crec que equivocada, de per on han d'anar els trets socials en aquest moment. I això no, jo crec que no ho hauríem de perdre.
0: Creieu que, la Xènia deia abans, no?, que hi ha un suport majoritari, crec, de la comunitat educativa, de les famílies, a la vaga dels docents, que entenen molt bé que aquestes queixes són per construir una escola pública de qualitat per a tothom. De fet, els docents, ens ho deia la Sara, de les converses que havia tingut amb alguna de les mestres que acompanyaven el ferrocarril, estan perdent poder adquisitiu fent aquestes vagues. Aquest mes de maig i juny en faran 5. Això, quan arriba la nòmina, es nota, i es nota molt. Per tant, l'impacte és real. Creieu que hi ha el risc que des d'algun lloc es vulgui instrumentalitzar aquesta vaga per fer que les famílies en algun punt es posin en contra o no tant del costat de les reivindicacions dels docents?
1: Això és el que deia, que és un risc, i per sort les assemblees, els sindicats han estat molt en contacte amb les famílies, i la majoria de famílies no només entenen, sinó que a més fan suport explícit. Per tant, vull creure que sí que hi ha el risc, però que és un risc baix, perquè hi ha una conscienciació prèvia. El que sí que veig en la línia del que comentàvem ara, no?, en relació a l'escola privada, Sant Cugat han tingut una evolució en les preinscripcions, uh-huh, en què la pública ha sempre guanyat, i malgrat tot li han retallat places, línies, no? I això ara en la festa de la pública que vam fer fa unes setmanes, un mes, no sé si arriba ja, es va evidenciar, no?, com estem tancant línies de la pública, mentre la concertada manté. Fins i tot ara hem vist el moviment aquest estrany que ha fet el Viaró i la Farga de separar-se en dos centres per a mantindre el d'infantil, i malgrat tot la gent segueix demanant la pública. Quin és el risc? Que efectivament, si vas no cuidant la pública i la concertada va tenint els seus privilegis, diguem, al final la gent opta per la concertada, però això ha acabat generant un problema de segregació, que la gent ja en sap molt més que jo, per tant diré dues coses, i si de casella que ja ho acabe. Que és que al final qui es pot permetre anar a una concertada és qui té un capital econòmic, un capital cultural concret, no? I alhora estigmatitzes els centres en què això no passa. I què acaba passant a la pràctica? Que la gent, si no apunta a l'escola, és perquè resulta cert que hi ha molta població estrangera, no? Algunes famílies. I segurament no diuen població estrangera, diuen coses més pejoratives, no? Per tant, el que, si precisament volem lluitar contra la segregació, no només hem de parlar de zonificació, no només hem de parlar de quantes places hi ha disponibles, també hem de parlar de com estàs cuidant l'educació pública perquè realment siga per a tothom. Perquè si no, acabarem convertint l'educació pública en aquella on van els migrants, els pobres, els que no es poden permetre. I això acaba provocant que també tenim xavals en escoles concertades que, perdoneu, però no han vist una persona a classe obrera en sa vida, en un poc de sort perquè tenen algú treballant en sa casa netejant. Com van a tindre una mirada empàtica? Com van a defensar la justícia social si no coneixen algú que realment té complicacions en la vida? És que és així de clar, també.
0: Doncs ens acomiadarem, em sap greu, Xènia, perquè n'estic amb apunts. Sí, molt breu, si vols, perquè estem fora de temps, però
2: sí, un minutet. Jo només dic que per desenganyar les famílies que volen portar els seus fills a la privada concertada, ja sigui privada o privada pagada amb fons públics, que és la concertada, perquè els solucionarà els problemes, els diria que s'ho pensin bé, perquè les dades no acompanyen. Els resultats educatius d'aquests centres no són millors. Veiem que en les proves de selectivitat l'alumnat que ve d'aquests centres baixa molt respecte a les notes inflades que els han donat al batxillerat. Per tant, a nivell formatiu, molt no hi tenen a guanyar.
0: Doncs ara sí, ens acomiadem. Tindríem per un altre debat també de l'escola concertada privada i pública, però bé, segur que ens seguirem parlant. Jordi, Rogel i Xènia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tingui bon dia.
2: Gràcies a tu.
3: Bon dia. Adéu.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: just. I tu què tries?
1: Visita jotrio.cat.
2: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
6: El programa Picalletres. Ens divertim jugant amb la llengua.
7: Preparat, Eneko?
8: Sí.
7: Temps. Sentit.
8: S-E-N-A-T-I-T.
6: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
7: Quina seria la paraula intrusa?
9: Casoplón.
7: Correcte. En català, per fer al·lusió...
6: Qui s'endurà el premi del Picalletres?
8: D-E-S-C-A-P-A-L.
6: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
12: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
11: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: Aquest dissabte el Casal de Mirassol es convertirà en l'escenari d'un espectacle d'improvisació teatral infantil de la mà de Los Impossibles. Per conèixer tots els detalls i les persones que el faran possible, ens acompanyen la Júlia Ferrer. Ella és consultora, professora a la universitat, amant de la comunicació i creadora del podcast Viajando en Femenino. Júlia, molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, molt bon dia, Alba.
0: T'havíem tingut aquí a la casa, amb unes pràctiques dels radiofònics, i ara tornes.
1: I tant, m'encanta tornar a estar aquí.
0: Ben tornada. I la Marina Àlies és de Burgos, fa stand-up comedy i impro. Ara ja no sé si t'he dit bé el cognom o no.
2: Sí, és Àlies. Com que alguna gent es pensa que és Àlies i després em ve parlar en català i dic, no, aquesta noia no s'apellida Àlies.
0: Doncs ho hem fet bé, ho hem fet bé. Júlia, Marina, veniu d'una trajectòria professional molt diferent, ara fèiem aquesta breu presentació. Què és el que us ha portat a juntar-vos i a crear Los Impossibles?
1: Mira, totes dues ens vam conèixer a una escola d'improvisació teatral que es diu Performar, de Barcelona, que són especialistes en improvisació i stand-up comedy. Jo, en el meu cas, va ser... Saps allò que diuen? Que hi ha molta gent que quan es separa o té moments durs, en comptes d'anar al psicòleg, s'apunta a ballar o a fer teatre? Sí. Doncs, d'alguna manera, la improvisació, per molts de nosaltres, és teràpia, no?
0: Molt bé.
1: Aleshores, ja fa molts anys ens vam apuntar, vam començar a fer classes d'improvisació teatral, que al final és fer teatre, però sense guió, i ens va encantar. I arran d'aquí, el professor que tenim ens va ajuntar, de fet, a quatre de l'escola, i ens va dir... Veniu cap aquí vosaltres, diu, tinc un bolo, un espectacle d'aquí un parell de mesos, jo no el puc fer, i de l'escola i dels alumnes que tenim, doncs vosaltres, se us dona prou bé, perquè no el feu, us pagaran, i va néixer així, molt orgànic.
0: Déu-n'hi-do. De fet, sou tres, no?
1: Sí.
0: Perquè
1: sí.
0: També hi ha el Boris Tossas. Yeah. En quin moment decidiu, després d'aquesta proposta del professor de fer aquest bolo, seguir endavant amb el vostre projecte professional en el món de la improvisació?
2: Pues com que ens va agradar molt fer el primer bolo, vam pensar, oye, aquí hay chicha, aquí hay algo, no? I llavors, parlant amb locals, parlant amb bars, es van proposar fer alguna cosa, i pot ser que al principi la gent no sap, és com... No és màgia, no és stand-up comedy, què és l'impro? Doncs a vegades sempre és com, què és aquesta cosa? Però després ho vam fer a bars, a teatres, i va ser com, buah, ens va volar el cap, ens va molar molt, i és un poc el boca a boca. I vam fer primer a Montcada, vam fer cosetes a Sant Feliu, a Barcelona, i és una miqueta també de forma... orgànica. O sigui, no som aquí Corta el Cable Rojo ni Somos Eva Soriano, però vam fent cosetes.
0: I, clar, explica-nos una mica, deies, la gent a vegades no sap de què va la cosa, no? Explica-nos exactament què feu i què oferiu vosaltres com a companyia.
1: Mira, de fet, la gent no sap el que és perquè molt sovint arribem i el propi teatre ens ha preparat un escenari que sembla per algú que ha de fer stand-up, és a dir, comèdia, és a dir, no ho coneixen. Aleshores, què fem? Nosaltres el que oferim és un espectacle de teatre format per diferents escenes sense guió en el qual el públic és qui mana sobre el que passarà. Per tant, partim de la base que nosaltres mateixos ens posem davant d'un escenari i no tenim ni idea del que passarà aquell dia.
0: S'ha de tenir una altra tolerància a la sorpresa, a la no planificació,
2: sí,
0: vaja.
2: Sí,
1: això ho practiquem contínuament.
2: Sí, clar, la impro és com que no s'ensaia, s'entrena. I tenim una alta tolerància també al fracàs, perquè moltes vegades, com jo quan parlo català, perquè no sóc de Catalunya, també fem errors. I també la impro té aquesta cosa de que els errors no són un obstacle,

0: Sí, ens condiciona en quant, sobretot, molt sovint, com tu dius, en primer punt, a l'energia que tinguin, mm-hmm. no? Que nosaltres ja tenim tècniques i formes d'intentar-la fer pujar, però és veritat que aleshores precisa molta més energia, molta més implicació nostra, però també a les temàtiques i depèn del lloc, no? És a dir, tu pensa que al final la improvisació sol ser un espectacle d'una hora que dividim en més o menys 5 escenes. Aquestes 5 escenes són 5 jocs, és jugar, la improvisació és jugar. Aleshores, el públic ens ajuda d'una forma o una altra. Hi ha un clàssic que molta gent coneix que va veure impro shows, que és, per exemple, apuntar en petits paperets, mm-hmm. no? Quan comencen i arriba el públic, els dius, apunta aquest paperet una paraula. I la gent t'apunta coses com salxitxa, mm-hmm. com també t'apuntarà, ho diu el veí del cinquè. Val? És a dir, la gent apunta. I en base d'agafar aquests papers, nosaltres anem creant una història. Per tant, com ens condiciona? Si el públic és un públic que a vegades ens hem trobat en algun local, una sala de teatre petita, que són tots nois i noies que surten de festa, doncs totes aquelles temàtiques que hauran posat seran relacionades amb la seva edat i la festa.
1: Serà temàtic.
0: Totalment. Si, per exemple, fem un espectacle privat que en fem i tenim davant nostra a 20 metges i infermeres, que ens ha passat, ells mateixos condicionaran a que totes les escenes siguin a un hospital i amb terminologia del sector mèdic, no? És a dir, sí, estem condicionats.
1: Us condiciona absolutament.
0: Sí, sí, sí.
1: Quina mena d'instruccions o idees acostumen a llançar des de la platea?
2: Hi ha de tot. Hi ha la gent que al principi no vol participar, dir, no, esto no va conmigo, a mí, yo he venido solo a verlo. I després, com que s'enciende i ens llancen moltíssimes coses, moltes bromes internes a empreses, per exemple, llancen una paraula i tot el món empieza a reírse i és com...
1: Tu no saps de què va.
2: Jo no sé de què riure, però riure. Doncs depèn una miqueta, no?
0: Sí, de... Sí, de fet, nosaltres els guiem, perquè si no seria allò un grigai. Aleshores, els guiem en quan diem, molt bé, en aquest joc, per exemple, representarem una escena, per exemple, Alba, digue'm què has fet aquest matí quan t'has llevat.
1: Doncs m'he aixecat, m'he rentat la cara, m'he preparat l'esmorzar, m'he rentat les dents, m'he pentinat, vestit i cap a la feina.
0: Perfecte, doncs aleshores, en base a això, que és un acte molt quotidià, no? Un hàbit matinal, nosaltres agafaríem i faríem de l'Alba que fa aquestes coses. Però aleshores hi afegiríem dificultats, li diríem al públic. Com voleu que ho representem, aquesta escena de l'Alba? Per exemple, en mode cowboy. Doncs una escena, no? Allò d'una pel·lícula de l'Oest, amb l'Alba que es desperta. I seguidament, canvieu-nos el gènere. Doncs ara volem que feu això de l'Alba, de despertar-se al matí, però en comptes de ser a l'Oest, que feu una pel·lícula de ciència-ficció. I ho fem en aquesta línia. És a dir, els anem guiant en quant a una miqueta, en quant al que han de dir i explicar-nos, però sí, sí, mana totalment el que diu el públic. Sí,
1: I entre vosaltres, perdona. No,
2: i la gent està molt atenta, perquè és com a veure què diu, perquè l'impro té una cosa que neix de la veritat. O sigui, no busquem aquí fer Star Wars, l'Imperi contraataca. O sigui, d'un fet molt quotidià, com pot ser anar a la ràdio, anar a treballar, fem històries que... I la gent sempre vol desconnectar i sentir-se reflexada. Uh-huh. Llavors, està guai perquè sempre fem històries de hola, és verdad, o com que la gent es sent reflexada. És tot quotidianitat i no és des de la paròdia, és des de la veritat.
1: I entre vosaltres, no sé si teniu alguna regla d'or, perquè és clar, m'imagino que algú la pot dir de l'alçada d'un campanar i en lloc de tirar-te un cable et tira un dart enverinat, no?
0: Mira, m'encanta que em facis aquesta pregunta i et diré per què. Perquè jo, des que he descobert la impro, crec que la impro és la vida. I et diré per què. Hi ha una norma, una única norma, que és dir sí a tot i acceptar. És a dir, si un company...
1: No et pots tancar.
0: No. I això és la vida.
2: Claro.
0: O sigui, hi ha una filosofia darrere de la impro brutal.
2: Si jo digo, per exemple, Júlia, tu ets la meva mare, la Júlia no pot dir, no, soc la teva jefa. Perquè és com, això no és realitat. Uh-huh. O sigui, ha de tenir un sentit. I per això hem de deixar a banda una miqueta l'ego perquè potser a vegades a un show tu ets l'estrella, ets el protagonista, però a vegades potser és el company. Estàs al servei del que passa aquí mateix i potser el teu paper no és ser protagonista i que has de deixar tot en bandeja. Que decimos en mi pueblo.
0: Que això jo he dit que passa molt a la vida i és, per exemple, tu vas anar a una reunió amb el teu cap, amb el dia a dia o amb un company de feina i molts cops t'has muntat la història al cap.
1: I tant.
0: I arribes i dius, hòstia, ara aquest em dirà això, aquest em dirà això altre i resulta que et diu una cosa absolutament diferent al que es

0: paraves. Llavors, tu has de saber reaccionar allò. I molts cops dius, hòstia, em vaig muntar tota aquesta història al cap. Doncs vas a la... tu quan vas a improvisar i entres en escena, hi ha algú molt, molt important, que és l'escolta.
1: Sí.
0: És a dir, nosaltres tres, els que actuem, de fet fomentem molt, ja perquè ens entenem molt bé i ens hem fet amics i som persones meravelloses i crec que allà, si no tinguéssim algú, ja podríem... O sigui, de fet, ens seguiríem veient, no? Però hi ha un valor molt important, que és el respecte i l'escolta. No tothom pot... fer impro... O sigui, tothom pot aprendre i tothom pot practicar, però no has de ser generós. Has de ser una persona molt generosa i si tu entres a una escena dient hòstia, m'han donat això, ara seré l'assassí, no? Crearé una història en la que sóc un assassí i entro a l'escenari a fer això i l'altre et fa ser un príncep, has de ser un príncep. Saps? Vull dir que t'has d'adaptar.
1: Sí, molt... has de, no has d'imposar la teva idea, perquè potser la teva idea pues, no és el que cal ara.
2: Fluir, que diu la gent jove.
1: Sí,
0: no?
1: Sí, go with the flow, una miqueta.
2: S'ha de fluir molt. Escolteu, aquest dissabte sereu al Casal de Torreblanca per fer un espectacle d'improvisació teatral destinat al públic infantil, ho diré de memòria, entre els 8 i els 12 anys.
0: I els 12, sí.
2: El públic infantil és més exigent que l'adult? És diferent? Com els etiquetaríeu?
0: Jo crec que és molt més exigent, perquè nosaltres el que oferim és joc. Oferim jugar. Oferim creativitat, sorpresa, surrealisme. I clar, això els nens ho tenen...
2: Són els reis.
0: Són els reis, clar. Llavors, els adults els sorprenem moltíssim, però els nens riuen igual i s'ho passen molt bé, però a nosaltres ens fa respecte, no?
1: Sí, sí, a mi em fa... Els nens em fan molt de respecte.
0: Sí.
2: Com serà l'espectacle d'aquest dissabte? La Júlia em deia, queden poquetes entrades ja,
0: sí,
2: no?
0: Sí.
2: Per fer el sold out, diguéssim, per emplenar. Sí. Perquè encara no tingui l'entrada, explica-nos una mica què hi trobaran.
0: Bueno, és una hora d'espectacle en què els nens veuran escenes improvisades i ells podran manar sobre el que passa a l'escenari.
2: Home, això segur que els agrada.
0: Home, els hi encanta. Els farem participar, escrivim paraules... Tu saps l'emoció d'un nen quan veu que un actor a un escenari de sobte obre un paperet i diu el que ell ha escrit? Bueno, és felicitat suprema. A part, les històries que es creen amb nens són encara més màgiques que amb adults, perquè com no tenen els límits que tenim els adults, ells es deixen anar. I si t'han de llançar una paraula com dinosaure enmig d'una escena, te la llancen. Aleshores, tot el que sorgeix és molt màgic i fantasiós. Aleshores, jo crec que serà una hora, com passa amb els adults, però encara més, de riure molt,
1: sí,
0: de veure històries i de poder dir, ostres, és que ha sortit el meu paper, he participat, he tirat boles, perquè els hi farem fer també una certa activitat molt curiosa. Llavors jo crec que s'ho passaran molt bé, resumint, no? No sé
1: sí,
0: si tu
1: sí,
0: afegiries.
1: Sí, a la impro sempre t'ho passes molt bé. I encara altra cosa bona que té la impro és que tots els shows són diferents.
2: Pots repetir, eh?
1: Pots repetir les vegades que quieras. Pots venir i sempre serà diferent perquè el públic és diferent, perquè l'energia és diferent, el que es crea ahir és únic. Realment, sí.
2: I hi ha alguna temàtica que amb els nens funcioni millor que els adults? A vegades es diu, no, a Catalunya funciona bé, l'humor escatològic, no? No sé si amb els nens també hi ha alguna cosa que funcioni més que amb els adults.
0: Amb els nens funciona molt. Malauradament, també l'escatològic.
2: Són nens i són catalans,
0: sí,
2: no? S'han creat aquí.
0: Totalment. És veritat que els paperets van molt sovint enfocats, que a vegades diem, ostres, no? A situacions... Però també van molt enfocats a diguem-ne, referents que tenen futbolístics, no? El futbol...
1: El 6-7.
0: El 6-7.
2: Carai, has d'estar molt al dia, doncs.
1: Sí, sí,
0: totalment.
1: Sí, sí.
0: Els memes, sí, sí. Jo els hi deia a ells, no? Jo tinc fills i molt sovint els vaig actualitzant, els hi vaig dient, nois, ara els meus fills no paren d'escoltar Festuc. O sigui, hem de posar la cançó Festuc de fons, no?
2: D'alguna manera.
0: Sí, hem de... I al final manen ells, eh? Però que estiguem al dia, vaja.
1: Sí,
0: sobretot
1: sí,
0: això
1: sí.
0: Del 6-7, que ara tots els nens ho fan.
2: Sí. I quines eines us dona la impro pel dia a dia? La flexibilitat, dèieu, no? Aquest fluir, l'acceptar tot com et ve. Com a públic, creieu que també dona eines?
0: Sí, jo com a públic crec que el que et fa riure com fa temps no reies i et fa... que al final riure és terapèutic.
2: Uh-huh.
0: I et fa sorprendre't, no? Jo,
1: sí.
0: Jo tothom que surt sempre em diu, he al·lucinat d'aquesta capacitat de connexió.
2: És que s'ha de ser àgil, entenc, no? Has de ser molt
0: sí.
2: ràpid, no hi ha temps
0: sí.
2: per al rumiar-s'ho massa,
0: no.
2: per lligar el fil, si no deu perdre una mica la dinàmica.
0: Sí. Jo diria que a nosaltres, com a improvisadors, el que ens fomenta i ens ajuda a traslladar tant al món professional com personal és la capacitat de concentració, perquè és com tu ara, tu estàs fent un programa matinal i tu no et pots despistar, no? És una, doncs és el mateix, un foco brutal, la plasticitat cerebral, perquè has d'estar contínuament estirant-te i acceptant temes que surten fora de la teva zona de confort o el teu paradigma, la teva caixa mental, la creativitat, l'acceptació, l'escolta, hi ha moltíssimes. Com a públic, jo crec que sobretot és el divertimento, i a mi ha vingut gent que m'han dit, ostres, és que feia 2 anys que estic estudiant per Opus, per exemple, i no havia pensat que em riuria tant. O sigui, he rigut molt.
2: Que gratificant, no, també?
0: Sí, sí. I et diuen, m'ha fet veure...
2: Poder fer riure.
0: Home, poder fer riure és maquíssim. A veure, algun cop no estàs tota l'hora 60 minuts rient, però sí que
2: vas tan
0: contínuament.
2: També.
0: Sí.
1: És estar present en el que passa, que a vegades ara no és tan fàcil.
2: Sí, costa.
1: I sobretot una miqueta perdre la por de... fallar, jo què sé. Jo, per exemple, vaig començar a parlar en català arran de la impro, que és com, bueno, si faig errors, pues,
2: no passa res.
1: He fet un error, sí, ho sé, i què? Doncs la impro et dona aquesta eina i és com una forma de dir tiro pa'lante, con lo que sea.
2: Ens queden 3 minutets per arribar al final del temps. Us sembla si posem en pràctica tot això que ens heu explicat amb un breu tastet d'impro, com que no podeu dir que no?
0: Perfecte.
2: No,
0: ho has entès molt bé.
2: Era la regla. Sí, doncs va, explica'ns la dinàmica. Com ho podem fer, això?
0: Mira, hem pensat que podríem fer, Alba, que tu ens demanes un conte, el que tu vulguis, un conte clàssic. Aleshores, la Marina i jo comencem a explicar el conte, anirem prenent torns, i aleshores tu, mentre anem explicant el conte, ens llances paraules, ens fas d'apuntadora, val? Però han de ser paraules que no tinguin res a veure amb el que estem explicant.
2: D'acord.
0: Val? Perquè així per nosaltres serà difícil, ho hem d'introduir al conte.
2: Vale, he de pensar un conte que tothom més o menys conegui, amb la caputxeta vermella.
0: Perfecte, molt bé, començo. Aleshores, tu, a la que comenci a parlar quan vulguis, em llances una paraula, d'acord?
2: Perfecte.
0: Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Vermella. Vivia a un poble petit...
2: Molta gana.
0: ...amb la seva àvia i estava molt agraïda perquè sempre tenia molta gana i l'àvia era una gran cuinera.
1: Cada dia, després de l'escola...
2: Diplodocus.
1: La Caputxeta Vermella es muntava en el seu diplodocus perquè estava farta del bus escolar. Perquè el bus escolar feia
2: vomitar.
1: Un olor... Feia un olor, feia un fàstic que li feia vomitar cada dia.
0: Un dia, pujada al diplodocus, va decidir agafar un camí diferent.
2: Perruqueria.
0: Veia que el diplodocus, que li deia Eric, últimament portava el front una mica malament al cabell i li va dir...
2: Gastroenteritis.
0: Fill meu, et porto a la perruqueria perquè et facin el cabell, perquè tan llarg que el tens que te l'estàs menjant i t'agafarà gastroenteritis com el mes passat.
1: I l'Eric va dir, doncs... Jo sé que aquí a Sant Cugat...
2: Sol Solet.
1: Hi ha la peluqueria Sol Solet, que és una peluqueria només per nens. És una peluqueria una miqueta 6-7. No està ni molt bé ni molt malament, però si vols podem
2: TikTok.
1: Anar aquí i em faré un pentinat a l'obró i ho podré pujar al TikTok, si et va de gust.
2: Escolteu, és que és molt difícil enganxar-vos. Són molt ràpides els incursos. Quan l'he dit, ja ho tenen.
0: No, ja està, no?
1: Ja. I després es va fer influencer el Diplodocus i la Caputxeta Vermella.
0: Que si els voleu seguir és #DiplodocusEricCaputxeta.
2: Estupendo. Doncs escolteu, això ha sigut un breu tastet. Els podreu anar a veure aquest dissabte al Casal de Torreblanca amb aquest espectacle infantil i no segur que teniu la vostra web, les vostres xarxes socials, us segueixen per allà i podran veure quins són els espectacles que teniu a la vostra agenda. Moltíssimes gràcies, Júlia Marina.
1: Moltes gràcies
0: a tu, Alba.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Luis Prima, una veu i una trompeta estimada per tots els amants del swing que va viure l'època daurada de Hollywood i que avui trobem a la banda sonora d'unes 150 pel·lícules que es diu aviat. Aquesta cançó que ara sentíem pertany a la versió de dibuixos animats del film El llibre de la selva, de Walt Disney, del 1967. Es diu I Wanna Be Like You, Vull ser com tu, i era Luis Prima qui la cantava. I és que ell va posar la seva veu al rei Louis, que era l'orangutan. Luis Prima era nord-americà, havia nascut el 1910 a Nova Orleans, però les seves arrels eren italianes, de Sicília concretament, i sempre en va fer bandera. No era un músic d'un sol gènere, en va conrear molts, però es pot dir que per damunt de tot el seu estil es movia entre el jazz, el swing, el blues, el rock i el boogie-boogie. Professionalment va començar tocant en un vaixell, un vaixell de vapor de Nova Orleans, que anava pel riu, i va ser allà quan tenia 19 anys on va conèixer la seva primera dona. Era l'any 1929, l'any del famós crack, que va comportar la Gran Depressió americana amb milers de persones desesperades, molta misèria, molta fam i també molts suïcidis. No era un bon moment perquè els músics es guanyessin la vida. La gent tenia altres prioritats. Això va fer que moltíssims músics emigressin, doncs, a Nova York. I Luis Prima també ho va fer. Va deixar Nova Orleans i se'n va anar a Nova York. Allà ell i la seva banda de Nova Orleans es van obrir camí. Escoltem-lo ara interpretar una de les seves cançons més famoses, la cançó Buonasera, que apareix a la banda sonora de mitja dotzena de pel·lícules. Pel·lícules com Tarantella, amb Mira Sorvino, Big Night, Una gran nit, amb Stanley Tucci, Middleman, amb James Caan, Sandy Wexler, amb Adam Sandler, o En algun lloc de Queens, amb Ray Romano. Hi ha llocs on aquesta cançó se la coneix com Buonasera, i d'altres com Buonasera, Signorina.

Buonasera, senyorina, una de les cançons històriques de Luis Prima. La va gravar l'any 1956 i es va fer famosa arreu del món. Luis Prima, però, no només apareix en multitud de bandes sonores, 150, com he dit abans, també va aparèixer a la pantalla. No pròpiament fent d'actor, perquè no ho era, però sí al capdavant de la seva orquestra, de la mateixa manera que també ho van fer doncs, Glenn Miller, el català Xavier Cugat o el valencià Josep Iturbi. Concretament, Luis Prima va intervenir en 10 pel·lícules. La primera va ser el western musical Ritme al Ranxo, quan tenia 26 anys al costat de Bing Crosby i Francis Farmer. I després van venir No ho pots tenir tot, amb Alice Faye, Carrusel de Manhattan amb l'orquestra de Cab Calloway, La Rosa de Washington Square amb Tyrone Power i, entre d'altres, a Rafferty and the Gold Dust Twins, amb Sally Kellerman, Alan Arkin i Harry Dean Stanton. Una altra de les grans interpretacions de Luis Prima era la famosa Pennies from Heaven, composta el 1936 i agafada ràpidament per Billie Holiday, però popularitzada per Bing Crosby a la pel·lícula del mateix nom, on, per cert, també hi apareixia Louis Armstrong. La cançó és tan bona que després s'hi van afegir per interpretar-la infinitat de músics, Dean Martin, Doris Day, Dinah Washington, Tony Bennett o Frank Sinatra. Nosaltres, naturalment, ens quedem amb la versió de Luis Prima.

Pennies from Heaven, a la versió de Louis Prima. Aquesta versió potser l'haureu sentida a la banda sonora de pel·lícules com Una bona banda, amb Burt Reynolds, Elf, amb James Caan, Petites mentides per estar junts, amb Marion Cotillard, o The Glorious, amb Julianne Moore. En el terreny personal, Louis Prima es va casar 5 vegades, però les seves dones més rellevants en el terreny professional van ser les dues darreres, per la incidència que van tenir. Una va ser la cantant Kelly Smith. Es van conèixer quan ell tenia 38 anys i ella 20. Ell cercava una veu femenina per a la seva orquestra i va aparèixer ella. Van estar junts 8 anys. I després, Louis Prima es va casar amb Gia Maione, una altra cantant nord-americana, 30 anys més jove que ell, 31 anys més jove que ell, que va ocupar el lloc de Kelly Smith a l'orquestra. Actuaven a tot arreu, al Copacabana de Nova York, al Palmer House de Chicago o a l'Hotel Sands de Las Vegas, on Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. van rodar la quadrilla dels 11. Louis Prima i Gia Maione van estar junts 15 anys, fins a la mort d'ell. Va ser una mort complexa perquè l'any 1973, quan tenia 63 anys, Louis Prima va patir un infart. I 2 anys després va començar a tenir mals de cap i lapsus de memòria, que eren la conseqüència d'un tumor cerebral. El van operar i tot seguit va patir un vessament que el va deixar en coma, un coma del qual ja no es va despertar mai. Però que no es despertés no vol dir que es morís. Dic això perquè el coma va durar 2 anys. La seva mort es va esdevenir el 24 d'agost de 1978, quan tenia 67 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem Louis Prima cantant la seva cançó per excel·lència, Just a Gigolo. Però abans deixeu-me dir-vos que Louis Prima està enterrat en un cementiri de Nova Orleans en una tomba coronada per una petita escultura de marbre que representa l'arcàngel Gabriel amb una trompeta a la mà. És una obra de l'escultor rus Alexei Kazantsev. I a sota hi ha una inscripció amb un petit fragment de la lletra de la cançó Just a Gigolo. És el tros que diu, quan arribi al final, ho sé, tothom dirà, només era un gigolo, mentre la vida continuarà sense mi. Louis Prima canta aquesta cançó de manera alegre, però en realitat és una cançó trista, molt trista, perquè fa una reflexió sobre la vida d'un gigoló, un home que viu d'oferir sexe i companyia a dones benestants a canvi de diners. La lletra, en primera persona, parla d'un home que, malgrat la vida plena del glamour que sembla que l'envolta, se sent profundament sol i es deleix desesperadament per trobar algun dia el veritable amor d'una dona. Fins la setmana vinent, amics.

0: Continguts en xarxa.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Em fa el tacte, que em diu, estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
6: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no. Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
7: A mi feia estar tranquil·la per ir a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
9: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Faves comptades amb Alba Triador. Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem d'un projecte que combina tecnologia, salut i acció humanitària, el dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets, incloent consultes, diagnòstic i fins i tot cirurgia, a zones remotes o sense infraestructures. El projecte, mirada posada especialment en territoris com Colòmbia, recupera la idea dels dirigibles com a alternativa de transport sostenible i els converteix en plataformes mèdiques aèries capaces d'arribar a qualsevol punt sense necessitat d'infraestructures. Per entendre com funciona, fins a quin punt és viable i quin impacte pot tenir, parlem avui amb l'investigador de l'UPC, Xavier Álvarez. Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, què és exactament el dirigible Manaki i quin problema concret voleu resoldre?
1: Molt bé, nosaltres som un grup de dissenyadors de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat que treballem en transport sostenible. Una de les nostres línies de treball que vam treballar, hem estat treballant amb el Ministeri de Salut de Colòmbia, és un dirigible, un dirigible és un transport aeri que gasta un 80% menys d'energia, combustible líquid, que l'aeronau equivalent convencional. I això vol dir un 80% menys d'emissions de CO2, perquè la sustentació de l'aeronau la fa al principi d'Arquímedes, com els barcos, no? Pues el dirigible, clar, el fluid no és líquid, és un fluid que és l'aire, no?, que és gaseós, però tu pots dissenyar una cosa amb prou volum que desallotgi prou aire com per això tingui una sustentació de franc. I a partir d'aquí només l'has de moure. Llavors, aquí de què es tracta? Nosaltres havíem dissenyat un dirigible lligat a la biorruta transversal de Calgas per transportar 45 tones de càrrega. Un dirigible convencional, 180 metres de llarg. Però el Ministeri de Salut del Govern de Colòmbia ens va dir, escolta, necessitem una cosa d'aquestes per portar la salut. En realitat van dir d'ambulància per arribar a l'Amazonia, a l'Orinoquia, llocs de molt, molt difícil accessibilitat. Llavors això ens va motivar especialment. I vaig dir, escolta, una ambulància, no. També, no? Però portarem la salut de qualitat. Llavors hem dissenyat un dirigible, el tenim aproximadament un 75% dissenyat. Ara ens falta un punt d'inversió. El dirigible portarà un container, com de les dimensions d'un container gran de tràiler o de barco, un container a on sigui, i aquest container, el primer container, són quatre containers diferents. El primer és un centre d'atenció primària, no? És un container que, a més, es despleguen les parets, etc. Fa tres vegades més gran in situ, i llavors allà aixeques històries clíniques. Estarà en comunicació amb un hospital de referència. Si això, etc., viatjarà una doctora o un infermer, per exemple, no? O una doctora, dos infermers, i aixecaran el que fa un cap. Mm-hmm. Un cop se sap què li passa a aquesta població, ve el dirigible, s'emporta el cap, i porta, això poden ser dos dirigibles i es fan paral·lel, però bueno, porta un centre especialitzat, no? Oftalmologia, odontologia, cardiologia, ginecologia, etc. No? Llavors, llavors tractarà malaltia per malaltia, no? Patologia per patologia. I després això pot marxar i pot venir un, en casos d'emergència, per exemple, un quiròfan de campanya, o, per exemple, pot venir també una ambulància, que la nostra ambulància està dissenyada per 6 o 7 persones. No? I aquesta és la idea. El fem de combustible fòssil perquè vam calcular, per fer-ho elèctric, amb bateries, etc., però les bateries, 4 tones de bateries per fer 600 quilòmetres i transportar 7 tones. No? Se'n mengen la flotabilitat. Quan tu dissenyes una cosa que vola, el pes és molt important. I per tant, per exemple, per al centre d'atenció primària. Hem buscat el millor material amb el pes més petit. Per què? Perquè el nostre dirigible, a diferència de molts altres dirigibles que existeixen, no? Per exemple, el següent que vindria després nostre medeix 120 metres. El nostre, tot just, són 45 metres de longitud, que això per un dirigible és molt petit. I pesa, en total, 7 tones. En total vol dir tot el dirigible, més el container, hem fet containers, els hem dissenyat a toc. És ultralleuger, està fet amb estructura tubular de ser aeronàutic, és molt resistent i molt lleuger. El nostre dirigible té una velocitat de creuer de 150 km per hora, i és a dir que 600 km els fa en 3 hores, 4 hores, no? Té una autonomia fins a 1.200 km. Clar, llavors aquí, en el seu desenvolupament, nosaltres això ho hem treballat amb el Ministeri de Salut de Colòmbia i per la nostra agradable sorpresa els va agradar tant la idea que, de fet, ja estan fent barcos fluvials per portar la sanitat a zones a Colòmbia que no arriba mai, però arriben a través dels rius navegables. I vaig dir, escolta, estic tan content, tan orgullós, dic, estic tan orgullós i content com gelós, perquè per fer barcos heu trobat la financiació i per nosaltres ha sigut més difícil. Escolta, tot anava bé fins que l'actual president de Colòmbia va fer dimitir a la viceministra i a la directora general, no? Pues, escolta, no és una gran inversió, són 5 milions d'euros llaves en mano, perquè nosaltres no ho plantegem com a negoci, que ho podria ser, sinó que ho plantegem amb un servei social. Per què ho dic, això? Perquè l'helicòpter, que l'helicòpter equivalent són 15 milions d'euros, i a més no té ni l'autonomia, no, i consumeix molt més combustible que el que seria el nostre dirigible, no? Per tant, és molt econòmic, és petit. Per què? Perquè ha de poder aterrar amb el camp de futbol que tenen totes les poblacions al món, podríem dir, no? Però, bueno, Amèrica Llatina especialment i a Colòmbia. Encara que estiguis al mig de l'Amazonia, tens un camp de futbol relativament a prop, no?
0: Per tant, no necessita aeroports, que no necessita infraestructura aeroportuària.
1: No necessita infraestructura aeroportuària, efectivament. No, perquè aterra en un camp de futbol, deixa el container, deixa la carga i se'n va, no? I llavors necessita res.
0: I dins el dirigible llavors van els sanitaris també, i quan arriba el dirigible al terreny s'obre, es desplega i entenc que el pacient puja en aquest contenidor on és un servei mèdic.
1: Efectivament, sí, deixa un habitacle molt gran on els metges i el personal sanitari pot fer la seva feina.
0: I en quin punt es troba? Deies, està fet el 75%, el que cal és fer ara trobar la inversió. Per tant, és una proposta absolutament realista que només necessita ara desenvolupar la part més d'infraestructura material per poder-ho tirar endavant?
1: Sí, està tot dissenyat, ens falta una part molt concreta, però jo els enginyers, perquè continuïn treballant, els haig de pagar, no? Sobretot aquests que falten, que són tota la part d'aviònica. I llavors, fet això, pues, amb una inversió de 5 milions, nosaltres el podríem desenvolupar. De fet, haig de confessar que aquest estiu, cap a mitjans d'agost, em van trucar, perquè jo havia anat al mes de juliol a parlar amb uns possibles inversors, em van dir que sí, a Colòmbia, dic que estic parlant, i llavors em van dir que sí, em van trucar, suposa't, un dilluns, dient, escolta, munteu alguna estructura d'empresarial que nosaltres puguem fer una inversió per 5 milions. De fet, van dir 10, per fer dos dirigibles. Escolta, fantàstic, no? Es va muntar una empresa que es diu Albatros, Societat Limitada, Albatros Airship, Societat Limitada, i bueno, no és tan immediat, no? Una empresa necessites almenys 15 dies per fer-ho tot. Va, molt bé. I en Donald Trump va posar les fragates davant de Colòmbia i de Venezuela, i Colòmbia va amenaçar el president de Colòmbia, i l'inversor va dir, fins que tot això no s'arregli, no em quedem les ganes. Això és com anècdota, I ara estem de nou en converses amb l'inversor, a veure si tot això podem fer realitat, però necessitem més inversors.
0: Per tant,
1: no, ja que estic a la ràdio, la veritat ho vaig dir, sí.
0: Clar, i tant, perquè entenc que els principals reptes tècnics estan tots...
1: Tot solucionat, i a més hem posat en simulació per ordinador, i a nivell d'aerodinàmica funciona perfectament, no dona vibracions, té un coeficient aerodinàmic molt bo, i per tant funciona bé. Hi ha una altra qüestió, que nosaltres volem fer amb aquest mateix dirigible. Volem fer una versió de turisme. Podríem fer el Girona, per no dir Barcelona, saps? El Girona, Castell de Peralada, anem a suposar, no? Castell de Peralada, Menorca o Mallorca en 2 hores. Però la diferència amb un dirigible és que, clar, quan tu viatges amb un avió convencional a 9.000 metres, el dirigible és com si fos una bombona de butano, és a dir, està pressuritzat a temperatura amb oxigen, perquè fora fa menys 40 graus centígrads, i a dins estàs tranquil·lament a 25, amb l'humitat, amb l'oxigen que es necessita, però fora no hi ha oxigen, no? El dirigible pot anar, anem a suposar, exagerant, a 50 metres per sobre del mar, o a 100 metres, o a 400 metres. Jo l'he dissenyat perquè pugui arribar amb tranquil·litat a 3.200 metres, que és l'alçada que té una vall als Andes centrals de Colòmbia, on passen totes les avionetes, avions, etc. No? Perquè arribi aquí. Però, clar, per a Mallorca no cal pujar a 3.200 metres. No? Llavors pots anar tranquil·lament a 100 metres. Pots baixar a la finestra, estic exagerant, perquè això no es pot fer, perquè la gent es llançaria alguns. No? Llavors, però podries baixar a la finestra i saludar el vaixell que hi ha sota. És a dir, i pots fer, com ja existeix, que es diu Airlander, però de 180 metres de longitud, molt més exagerat que nosaltres hem fet un disseny òptim. I aquesta és la diferència, amb el que ja existeix en el mercat. No, i llavors tu pots posar el terra de vidre i veure com estàs volant, no, per de vidre o del polímer que fos transparent, que fos necessari. No? És a dir, que també hi ha una versió, o per exemple a Colòmbia, ja n'hem parlat també, això li interessava a l'inversor, que és remuntar tot el Magdalena. El Magdalena és el riu per al qual els castellans, perquè eren els castellans, no eren espanyols, eren castellans, era castellà, va entrar a Amèrica del Sud, que desemboca a Barranquilla, van pujar a Magdalena i és navegable tranquil·lament més de 800 quilòmetres. Seria com el Rin, però més a lo tropical i latinoamericano. I això són coses que són desconegudes aquí a Europa. Bueno, doncs, podries fer, des de Barranquilla, podries fer un viatge turístic remuntant tot el Magdalena. No? Llavors, bueno, vull dir que també tenim una versió que està pensada per posar passatgers. Ja hem fet els costos, i en 3 anys, portant viatgers d'aquí a allà, no, clar, clar, no pots competir, no és qüestió de competir amb el low cost, no, perquè però sí que serien viatges de gent que vol donar-se el gust, per no dir el luxe, no, de navegar per sobre del Mediterrani des de l'aire i contemplar els paisatges i els barcos. No? En fi, bueno, tindria una vessant visual i lúdica molt potent. No? De fet, ja va sortir a La Vanguardia fa 3 o 4 anys, encara, el que passa és que encara no ho he vist, uns empresaris catalans que havien comprat 2 Islanders per fer el Barcelona-Mallorca. Això nosaltres volem fer el Girona-Mallorca. I llavors el que passa és que encara no ho he vist, i els Islanders és un monstru de 180 metres. El nostre, insisteixo, té 45 metres. Perquè és possible, és la nostra tecnologia, que aquí en públic no penso parlar.
0: Parleu sobretot del tema de que consumeix menys i a menys emissions, tot i no haver-ho pogut fer elèctric. Quin seria realment l'estalvi respecte a altres mitjans aeris, com si fos un helicòpter o una avioneta medicalitzada?
1: Bueno, mira, aquest llibre, que ja he dit el títol, no el repetiré, perquè qualsevol pot obrir el podcast i escoltar-ho. Aquest llibre de les Nacions Unides, és a dir, no som nosaltres, que podríem ser part interessada, relativament, perquè som UNESCO, però aquest llibre ens diu, aquest document, ens diu que un dirigible té un 80% menys de despesa que un avió convencional. I és lògic, i t'ho explicaré molt ràpidament. Quan tu tens un, suposa't, un Boeing 747, són 500 tones d'alumini, que has de fer que no es noti la gravetat, és a dir, l'has de fer volar. Això, si el poses a prou velocitat, 500 km per hora, llavors, si inclines les ales, com quan tu treus la mà pel cotxe, no? I la finestra del cotxe comença a pujar, diguem que la densitat aparent de l'aire és com si fos mantega i puja com per una pista de mantega, la mecànica fluids em renyaran, però clar, estic parlant a la ràdio, no a classe. Llavors, hi puja, però esclar, posar 800 tones, m'he equivocat, 800 tones d'alumini a 500 km per hora, és un consum energètic brutal. Després, quan estàs a 9.000 metres, ja és una altra qüestió, no? Perquè hi ha menys aire, hi ha menys fregament, etc. Però el despegue i l'aterratge és una cosa fora de mida. Llavors, la sustentació de la nau, no? Clar, el dirigible flota, no gastes res, zero. I aquí està la diferència. I no ho diem nosaltres, sinó que diuen els experts de les Nacions Unides, que parlen d'un consum 80% menor, no? Sí?
0: Déu-n'hi-do. Amb ganes de que aquest finançament que cerqueu sigui trobat finalment i que aquest hospital volador i sostenible acabi convertint-se en una realitat, Xavier.
1: Sí, la veritat és que estem molt esperançats, perquè permanentment estem rebent trucades. Bueno, és que és una cosa que en el món actual és necessària. Sí, per exemple, tota la conca sud d'Àfrica, del Mediterrani, tota la conca sud del Mediterrani, això seria tan útil, ja no parlem d'Amèrica Llatina, qualsevol indret d'Amèrica Llatina.
0: Perfecte, doncs restarem a l'espera de saber si aquest nou projecte també evoluciona favorablement. Hem parlat del dirigible Manaki amb Xavier Álvarez, investigador de la UPC. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.

0: continguts en xarxa.
1: Ara també pots viure els petits camaleons a la sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
2: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
3: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
2: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
3: Perquè la teva salut és el nostre futur.
2: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
4: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie. L'espai de sèries du a un llei de ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
5: Escolta'l els dimarts a 2:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Sí.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Faves comptades.

0: Doncs tornem a tenir aquí l'Helena Minuesa per parlar de l'educació i de l'art. I en aquest cas ve a parlar d'una cosa que és ben bé la seva especialitat, és l'educació, bueno, el patrimoni cultural, que és el que ha vertebrat la seva carrera. Helena, estàs contenta de tractar aquest tema avui?
1: Bé, Sara, avui podríem dir que vinc amb especial il·lusió perquè, com bé dius, és el meu tema, o sigui, allò que em fa vibrar, diguéssim.
0: Sí, sí, sí. Comencem pel principi, perquè parlem de patrimoni i a vegades no sabem si ens referim a les persones, als monuments, a la cultura popular. Què és el patrimoni?
1: Bé, Sara, doncs sí, el patrimoni realment és un concepte molt eteri, molt ambigu, que sembla molt ampli, no? Però en realitat és una cosa tan bonica com el nostre llegat, allò que heredem de les persones que ens van precedir i que d'alguna manera ens expliquen doncs, qui som, tant com individus com a col·lectiu, i no només qui som, sinó també ens ajuda a saber com projectar-nos cap al futur. Per tant, el patrimoni es pot resumir com un llegat no només material, els monuments, els objectes, les peces artístiques, tot això és patrimoni, però també aquesta immaterialitat, aquest patrimoni que no és tangible, que és intangible. Podríem parlar, Sara, de cançons, de tradicions, no? De festes populars, també són patrimoni. També és patrimoni la llengua, la nostra manera de comunicar-nos. És a dir, que el patrimoni, com veus, és quelcom molt ampli i que d'alguna manera parla de nosaltres.
0: Existeix algun museu on es pugui reunir tot aquest patrimoni més immaterial?
1: Sí, de fet, hi ha museus dedicats a les cultures del món, hi ha museus etnològics, antropològics, que posen el focus sobretot en parlar no tant de les peces o de la cosa més material, més monumental, sinó de les persones i de la manera que tenen de relacionar-se les persones. Avui, per això, el que posarem al focus, ara, i com que hem estat també treballant com el pensament crític, no?, portat a l'aula i a l'educació, m'agradaria posar el focus en el que és l'educació patrimonial, que és una disciplina, és una professió que, al meu parer, no ha tingut, a dia d'avui encara, la reconeixença, el prestigi que se li hauria de donar. I, en definitiva, l'educació patrimonial és un recurs, és un enfocament educatiu que el que fa és connectar aquells significats que aparentment poden estar ocults en el patrimoni i fer-los intel·ligibles, fer-los amens, fer-los desxifrables per les persones. Dit d'una manera que potser ens entenguem millor, Sara, és l'educació patrimonial és explicar allò que vol significar el patrimoni d'una manera que arribi a la gent, no? Doncs la persona que és educadora patrimonial el que farà serà col·locar-se davant d'una obra d'art, per exemple, i explicar-la al públic de manera que connecti realment amb aquest públic. És un art, com deia abans, és una disciplina i molts cops penso que a dia d'avui no se l'ha prestigiat o no se l'ha reconegut suficient.
0: D'acord.
1: Per contextualitzar una mica, si em deixa, Sara, la interpretació del patrimoni, el que és l'educació patrimonial, té ja una tradició extensa. Estem parlant de que Freeman Tilden, americà, un traductor, intèrpret americà, que va néixer a principis del segle

0: publicar el seu primer llibre.
1: Doncs aviam si anem integrant aquests principis que va dir, no? Perquè si dius que encara avui no se la reconeix prou, doncs ja comença a ser hora.
0: Sí, anem una mica tard. D'alguna manera, l'educació patrimonial se l'ha entès, jo crec que de forma errònia, com aquell bolet, aquella sortida a bolet que fem, sobretot, tu recordaràs bé, Sara, no? Quan de petites ens portaven al museu, que quedava com una sortida extraescolar, quasi bé, dins del currículum, eh? Ens portaven al museu, al Caixa Fòrum o al Museu d'Història de Catalunya, però, al meu parer, a dia d'avui, aquestes sortides queden com molt anecdòtiques o molt supèrflues i no estan del tot integrades dins del que seria el currículum escolar. O sigui, no es treballen de forma integrada amb tot allò que els alumnes aprenen, sinó que, al final, anar al museu és una experiència més...
1: És un dia de festa.
0: És un dia de festa com podem anar a la fàbrica de la Coca-Cola. Sí. Entén-me, o sigui, parlant una mica... així com de forma clara.
1: Quan no? En realitat podries dedicar unes sessions abans de preparar-ho una mica, inclús al tornar a repassar el que s'ha vist a la,
0: correcte,
1: la sortida.
0: Correcte. De fet, l'educació patrimonial el que reivindica és que tot allò que no es pot tractar o treballar dins de l'aula, és a dir, hi ha monuments, hi ha objectes, hi ha peces d'art que no les tenim a l'aula i que ens parlen de quelcom essencial vinculat a la matèria. Tu pots posar un PowerPoint amb unes imatges a l'aula que et parlin, doncs, de...
1: Del Guernica, de la Mona Lisa.
0: Perfecte, exacte. Però tenir un Guernica, tenir una Mona Lisa o tenir un Pantocràtor de Taüll, no?, davant teu, et provoca uns sentiments, unes sensacions, unes emocions que si l'intèrpret, que si l'educador patrimonial ho sap canalitzar bé, segurament l'aprenentatge serà molt més significatiu que observar aquella obra en un PowerPoint projectada. Val? D'aquí ve la importància de l'educació patrimonial. És a dir, no podem ser els educadors patrimonials simples anècdotes que passen dins del currículum, sinó que s'ha d'aconseguir entendre que també forma part del procés d'aprenentatge a l'anar a un museu o al descobrir una obra d'art, al descobrir un objecte d'una forma que interpel·li molt més a la persona, no? És difícil perquè al final no... Jo crec que també a dia d'avui no s'està donant aquest espai. El que deies tu ara, Sara, que és molt interessant, si volem treballar-ho de forma real i que tingui un impacte per la persona, hauríem de treballar-ho prèviament, posteriorment, hauríem de tenir temps i recursos, no? I com estan les aules a dia d'avui, amb tot el que està passant a nivell, doncs, de mestres, les reivindicacions de més recursos, les aules cada vegada més diverses i amb més complexitat. Clar, això costa, no? Costa trobar l'encaix per treballar l'educació patrimonial, que al final el que requereix és temps i també requereix, doncs, una certa reivindicació i dir no, és que això no és una sortida més del currículum, sinó que forma part de l'aprenentatge. Llavors, una mica per treballar-ho, sí que crec que ens pot servir el pensar per què ens serveix. Per què ens serveix connectar amb una obra d'art, amb un objecte que es trobi en una vitrina d'un museu, o simplement amb un monument que al final poden ser, imaginem-nos, unes runes, no? Les runes d'Empúries. Doncs per què ens serveix això? Al final podem dir, mira, anem a aquest lloc, ens ho expliquen, ens transmeten un contingut, el memoritzem i ja està. A mi m'agrada pensar que tot això ens ajuda a pensar en els valors universals. Els valors universals s'entenen com aquelles emocions, aquelles sensacions, ara, que ens uneixen com a persones, no? Més que ens separen, ens uneixen. Parlem de què és tenir por, què és tenir fred, què és l'alegria, què és la tristesa, què és passar gana. Val? Això són valors que, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, siguis un romà de l'època gloriosa romana o siguis una persona que viu a Sant Cugat a dia d'avui,

0: avui, aquests valors els tens.
1: Crec que hi ha una cançó de Manel que parla d'això.
0: Sí, és veritat, no recordo el nom, però m'agrada molt.
1: Algú del romans.
0: Algú del romans. Si hagués nascut a Roma, sí. Oi? Ostres, és veritat, és molt bona aquesta cançó. Doncs em va molt bé aquesta cançó, perquè en realitat, clar, el que parla, del que parla aquesta cançó, és de que, independentment de l'època en què hagis nascut, potser fa 2.000 anys, el romà de fa 2.000 anys sentia amor quan s'enamorava, tenia segurament por a què passaria l'endemà si no tenia diners o menjar per la seva família, oi? Tot això són universals. I el patrimoni ens serveix per treballar els universals, perquè al final, quan tu imagina't que t'expliquen en un museu d'història de Catalunya, no? T'ensenyen una cartilla de racionament dels anys de la postguerra, no? A Catalunya. T'ensenyen un paper que està trucalat i que hi ha com uns cupons que posen farina, sucre, no? Si no hi ha cap persona, Sara, que faci d'intèrpret o que et guiï en el coneixement, en desxifrar aquest contingut d'una forma emocional, és a dir, això va ser una cartilla de racionament que la gent de la postguerra utilitzava perquè no podien accedir al supermercat com accedim avui en dia, sinó que hi havia tanta gana i tanta misèria que s'havia de racionalitzar fins i tot la farina, uh-huh. O fins i tot el pa o el sucre, no? Llavors, depenent de com aquesta persona et faci arribar aquest contingut, tu empatitzaràs d'una manera o altra amb aquests valors universals.
1: Sí.
0: No? I t'ho poden explicar, doncs, això és una cartella de racionament que es va utilitzar durant la postguerra d'una forma molt acadèmica.
1: Sí, i freda.
0: Correcte. I que tu te'n vagis del Museu d'Història pensant, ok, però ja mai més. Potser mai més arribaré a trepitjar un museu a la meva vida, perquè... O aconseguir que a través de l'educació patrimonial i a través d'un art d'oratòria, de retòrica, d'empatitzar, de mirar els ulls de les persones, de connectar amb aquests universals que segur que han sentit en algun moment de la seva vida, com és, tinc gana, no? Per sort, vivim en una societat que... Moltes societats sí que ho viuen. Nosaltres tenim la sort de no passar gana a dia d'avui. Però si realment aquesta persona és professional i és capaç de desxifrar aquests universals, jo crec que haurem realment tingut èxit amb la voluntat educadora de la visita. Amb una simple fulla de paper, Sara, que al final no és tant l'objecte en si, no és tant el valor econòmic que pugui tenir aquella cartilla de racionament, sinó el que significa, el significat ocult. I d'aquí la importància de saber desxifrar aquests significats ocults. Mm-hmm. I més enllà dels valors universals que tot això ens provoca o que tot això ens fa treballar, d'alguna manera també ens dignifica com a humanitat, ens acosta els uns als altres, perquè en un moment, Sara, on està tot tan polaritzat, on sembla que, ja ho hem treballat en diverses ocasions aquí, no?, en aquesta secció, on sembla que tot sigui o blanc o negre, on no ens escoltem, on els discursos neofeixistes estan a l'alça, penso que l'educació patrimonial el que pot fer és unir-nos, fer-nos escoltar els uns als altres, tenir al davant doncs, una classe d'alumnes que a través d'una obra d'art puguin fer una reflexió sobre què és la llibertat, què és poder expressar la teva opinió, què és poder defensar que les dones, en lloc d'estar treballant a casa, puguin realment també, a part de treballar a casa perquè ho seguim fent, puguin ocupar un lloc a la societat. Tots aquests, ja no parlo de valors, ja parlo també de idees, no? De pensament crític, de treballar al voltant d'una obra d'art, tot de valors i d'idees que ens puguin identificar també com a millor societat. Llavors, he dit moltes coses, però al cap i a la fi el que vull dir és que anar al museu, o anar a descobrir el patrimoni. No, ja, sempre parlem de museus, però també m'agrada parlar d'altres possibilitats, perquè...
1: Com, per exemple?
0: Centres d'interpretació, que potser no són ben bé el que ens imaginem de forma clàssica com a museu, no posen el focus en col·leccions o en peces, però interpreten, per exemple, un indret. T'expliquen, doncs... sobretot està molt enfocat també en patrimoni natural, en paisatges i en recuperar doncs, la naturalesa. Però, al cap i a la fi, el que volia dir és això, que més enllà de treballar valors, significats, idees, cal, això, no? Cal reivindicar aquest espai per integrar-lo com a una àrea de coneixement més. És a dir, no quedar-nos amb el projecte de sortida i treball d'un dia, com dèiem abans, no? Puc anar al museu com puc anar a la fàbrica de... amb tot el meu respecte, amb la fàbrica, a una fàbrica de...
2: De qualsevol producte,
0: sí. Sinó que treballarem per integrar valors, per integrar idees i, d'alguna manera, també, importantíssim, per aprendre a observar. Anem molt ràpid, anem fent scroll a la pantalla del mòbil tot el dia. Ens arriben milions d'inputs, d'imatges, de sons, i l'educació patrimonial permet aquest moment de pausa, aquest moment inclús de silenci, de connectar amb una obra d'art, de connectar amb un monument, de connectar amb una peça de col·lecció, amb un objecte, de manera que tot baixi una mica de revolució i que no passi tot a través de la pantalla. Al final és també tornar a la materialitat. Fixa't en una anècdota que no sé si em queda temps per explicar-la, però sí, ho faré de forma breu. Sí, que a mi sempre em crida molt l'atenció. Els camps de concentració, quan tu els visites, una de les coses que més frepa la gent o que més la impacta, més enllà de, evidentment, doncs, les càmeres de gas i tot el que significa aquella monstruositat, és les muntanyes i muntanyes i muntanyes de sabates, de maletes, de joies, de cabells, que la gent veu en vitrines. Val? Si no existís l'educació patrimonial, Sara, si no existissin les persones que interpreten aquest significat i l'expliquen i el fan comprensible per les nostres ments de dia d'avui, del 2026, serien muntanyes de sabates, muntanyes de cabells, muntanyes de maletes. Però, com que hi ha una persona o diverses persones, gràcies a les quals s'interpreta, s'explica, es posa paraula i es posa valor i contingut allò que s'explica, podem entendre l'horror de la tragèdia que va significar l'Holocaust i que, malauradament, a dia d'avui segueixen seguint moltes altres desgràcies. Quina importància, doncs, la de poder significar-ho i dignificar també la feina de l'educació patrimonial, Sara.
2: I tant. A mi m'has convençut.
0: Gràcies.
2: Fins aviat, Helena.
0: Fins aviat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, fogoses. Avui tenim un programa meravellós on parlarem de la veu. De la veu de la nostra convidada i de la veu que canvia amb la vida. I com veureu, la meva veu també ha canviat, abduïda per el rei moc d'un refredat de primavera que millora la segona part del programa. També us haig de donar aquesta esperança. Però de la veu, de com arribarem a l'expressió musical, i ho farem amb majúscules, perquè avui parlem de blues, d'aquestes melodies que no només s'escolten amb les orelles, sinó amb la pell, amb la memòria i amb les esquerdes que et deixa la vida. El blues va néixer del dolor i de la resistència i la necessitat de dir allò que no es podia callar. I és que és molt més que un gènere. El blues és una manera de ser al món, una manera d'explicar-se sense filtres. Avui a Fogots ens hi acostarem i ens acostem, però no només per entendre el seu origen, d'aquests cants fets del treball, amb aquestes veus carregades d'històries, de supervivència, nascudes vora el Mississipi, però també perquè el blues, en el blues, hi reconeixem una cosa profundament nostra, perquè hi ha un moment de la vida, sovint silenciós però radical, en què també deixem de demanar a les dones permís. Un moment en què la veu de la dona canvia i la veu que canvia amb l'edat no és una veu que es trenca, és una veu que es despulla. I en aquest despullar-se, tant a l'escenari com a la vida, apareix una cosa rara, potent i bellíssima, una veu que ja no demana permís. Com passa amb el blues, la vida i la veu s'afinen amb els anys, no tant cap a la tècnica, sinó cap a la intenció, no tant cap a la perfecció, sinó cap a l'ànima, no tant cap a agradar, sinó cap a dir. I potser és aquí on tot connecta. En aquest moment en què, com a la menopausa, et treus la careta i deixes de representar i comences simplement a ser tu. Amb tot el que això implica, llibertat, veritat i una força que ja no necessita validació. Avui parlem de blues, sí, però també parlarem d'autenticitat, de la bellesa, de la veu pròpia, quan ja no s'amaga, de la música que n'és quan deixem de fingir. I per això ens acompanya avui Big Mama Montse, una cantant i compositora de blues catalana que sap de primera mà que tant a la vida com a la veu guanyen valor amb els anys i l'experiència. Benvingudes a Fogots, el teu podcast sense regles.
4: Fogots, amb Charo Sebastián. El podcast sense regles.
3: Big Mama Montse és el nom artístic de Montserrat Prat de Saba. És una de les grans referents del blues al nostre país, amb una trajectòria de més de 3 dècades damunt l'escenari. Tot i formar-se com a enginyera de telecomunicacions i treballar a TV3, que ja en parlarem, va fer un gir vital a la seva vida. També és veritat que un gir vital no pot ser una altra cosa que la vida, que acabo de ser Pero Grullo, per dedicar-se plenament a la música, mantenint des d'aleshores un compromís ferm amb el blues. Amb més de 20 discos coproduïts i concerts arreu d'Europa, ha combinat la creació artística amb una important tasca pedagògica i de difusió del gènere. Al llarg de la seva trajectòria ha rebut reconeixements destacats com el Premi de Jazz Terrassa al Festival de Jazz de Terrassa, el Premi Big Bill Brownsie del 2024, que reconeix la seva aportació al blues, i lluny, molt lluny d'aturar-se, continua en plena evolució. Des del 2023 impulsa el projecte amb Captain's Brotherhood, amb qui ha celebrat els seus 35 anys de carrera i amb qui acaba de publicar Senza Confine, volum 1. Un treball que obre nous camins sonors entre el blues, el soul, el jazz o la bossa nova. Actualment és la vicepresidenta de la Societat d'Artistes, Intèrprets i Ejecutantes i vicepresidenta de l'Associació Professional de Músics de Catalunya. Benvinguda, Montse. Escolta'm una cosa. Tu vas començar amb la música, però de ben petita, amb una professora que era com... tenia una botiga de joguines, que és com... no?
5: Sí, sí.
3: Tota la màgia.
5: Sí, sí, tant. Jo vaig començar a estudiar piano, solfeig, una senyora del meu poble, que era l'única que tocava el piano, l'Esther Olea, i llavors ella, sobretot les dates de Reis, i això, doncs em feia les classes més curtes.
3: Sí, no? Perquè havia d'obrir la botiga.
5: Havia d'anar allà a la botiga i estava molt més sol·licitada. Però sí, va ser molt, molt bona professora. Després ja vaig tenir altres també professors allà al poble, un senyor que em va ensenyar a tocar la guitarra, que no sabia tocar la guitarra, però ens en va ensenyar una colla de canalla.
3: M'encanta, no sabia tocar la guitarra, però ens va ensenyar.
5: A tocar la guitarra, ens posava, ens deia, els dits ha d'anar aquest aquí, aquest allà, i llavors ja... Després em va ensenyar també un senyor que va ser pastisser del gremi de Lleida, bueno, de pastisseria de Lleida, va ser president un temps i bueno, molt bé. O sigui, he tingut uns professors molt, molt enjugassats, molt dolços i...
3: Molt dolços, molt jugassats, sí, sí, però músics d'oïdes gairebé, no?
5: Exacte, sí, sí.
3: Fantàstic. Escolta, com s'arriba del Ter a la música del Mississippi?
5: Ja em va agradar molt a mi la música des de petita. I ma mare era una dona que li agradava molt ballar el rock and roll. Llavors, ella s'havia pagat els estudis, era ATS, era llevadora, i anava amb una moto, anava amb pantalons i ballava rock and roll. I va arribar a un poble que es veu que hasta les dones li van anar al senyor rector i que li digués alguna cosa. I ma mare escoltava l'Elvis Presley, escoltava el Ray Charles, i a partir d'aquí jo crec que va començar a interessar-me tota la música. Però bueno, també escoltava sarsueles, escoltava una mica de tot.
3: Què busques? O què busca la Big Mama en el blues? Què és el que trobes en aquesta música que potser no vas trobar amb altres? Segurament vas provar altres tipus.
5: Sí, perquè a mi m'agradava molt, a l'època de jove, m'agradava molt el rock dur, que em servia per expressar una rebel·lió, una...
3: Heavy, eh?
5: Sí, el heavy metal.
3: El saltar i vinga,
5: i tal. Yeah. Però després vaig passar del heavy al jazz. I del jazz al blues. I vaig trobar en el blues una, bueno, una expressió de molt profunda de les emocions, que, o sigui, d'una manera molt senzilla podies expressar o deixar anar coses molt de dintre, molt de veritat, i això em va connectar molt amb aquesta música.
3: I a veure, per situar-nos, perquè tu vas començar, bueno, vas fer tota la carrera d'enginyeria, va ser tècnica de so o no... Explica'ns-ho, perquè és el teu període a TV3.
5: Sí, jo quan era molt jove ja volia ser cantant sempre, però els meus pares em deien, bueno, la música no paga. No pinta bé. I llavors tens capacitat per estudiar, pagarem uns estudis, i primer vaig estar a la Universitat Politècnica, després vaig anar a la Salle, i vaig fer la carrera d'enginyeria tècnica de telecomunicacions, especialitat d'imatge i so.
3: I telecos, vas fer?
5: Telecos, però jo sempre, la música era el que jo tocava. Jo ja en 15 anys ja deia, vull ser tècnic de so, però que no hi havia lloc on estudiar tècnic de so, com ara hi ha llocs.
3: Ara sí que hi ha.
5: Es va passar-me tot lo de telecos i, bueno, però m'ho vaig treure al final. I encara no havia ni fet el projecte de fi de carrera, que hi havia unes oposicions per entrar a TV3, que era el principi de tot, i m'hi vaig presentar i vaig sortir, doncs, tècnic d'explotació. Era una dels 10 primers. I també va haver la part de què buscaven alguna dona. I vam entrar dues dones, perquè, bueno, també això va jugar a favor de mi, em va anar bé. I jo ja havia treballat com a tècnic de so en unes empreses i carregant...
3: La maquinària de so.
5: Llavors els plafos eren enormes, bueno, vaig ficar molt catxes.
3: Bueno, mira!
5: I quan vaig entrar a TV3 tenia que anar a fer el concert de James Brown a Màlaga. I, bueno, va ser el mateix dia, però vaig apostar per TV3 i allà vaig estar 6 anys, des de l'any 36 al 92, en programes que, bueno, primer feia unitats mòbils, vaig estar la meitat, potser 2 o 3 anys, que anàvem molt a fer, bueno, esports i també música, concerts. I després vaig entrar als platós, que ja llavors jo ja començava a cantar a la Cova del Drac, perquè volia tenir un horari més normal, més sense tanta disponibilitat com eren les mòbils, no? I així podia també combinar-me per fer concerts. I vaig començar ja a fer concerts, que jo ja tenia... Bueno, sempre tocava la guitarra, però així professionalment ja tenia 25 anys. Vale. Quan vaig entrar amb el blues i a fer els meus primers concerts.
3: I... Escolta'm, i amb aquells anys de TV3, aquests primers anys, tu vas treballar amb el Filip Prim, amb el Puyal, per descomptat, sí, el Tom, sí. Imagino que vas fer 1.000 programes.
5: Mikimoto.
3: Hombre, sí, sí. Mikimoto Club.
5: Amb el Màgic Andreu. Eren uns programes que es disfrutaven molt, la veritat. I jo feia... També hi havia molt bon ambient, molt l'equip de companyes, companys que hi havia. I sí, recordo molt aquells... també les Teresines. També
3: hombre,
5: feia molt, havia tocat fer les Teresines. Sí, sí. I quan sortíem feia molt esports. Jo, al principi a mi em va tocar fer de els replays de les jugades, que jo no tenia ni idea de res d'esports, i bueno, vaig haver d'aprendre així a marxes forçades, i molt bé. I després també a mi m'agradava anar a fer els concerts de jazz. Anàvem a les Escaldes en Gordany, a gravar els festivals, havíem anat a Palau de la Música, recordo un concert preciós del Carles Benavent, o a la Catedral amb el Jordi Meloni. Bueno, va ser una època...
3: Vas disfrutar, no? Vas gaudir d'aquella època.
5: Vaig gaudir, sí. Però després vaig decidir, l'any 92, hi havia les Olimpiades, i vaig pensar, avui tindrem moltíssima feina, ja em vaig començar a atabalar i dic, prefereixo més fer un pas i demanaré marxar. I un jefe meu d'allà em va dir, demana una excedència, perquè així si tu no et va bé, doncs...
3: Sempre pots tornar.
5: I vaig fer-ho així, el Ramon Sangrà era, i em va donar molt bon consell, però jo llavors ja no vaig... Ja vaig decidir.
3: Ja no vas tornar, eh?
5: No, vaig anar seguint, jo sempre dic, per la precarietat.
3: Però, jo vaig triar passar gana, no? Eres com el Carpanta, no? Diu, jo he triat passar gana. Escolta, però la música t'ha donat moltes coses. Sí. A part de gana, que queda clar que milionari encara no t'has fet, encara, eh?
5: De
3: Estem a temps, des d'aquí, de trobar sponsors i gent que vingui a posar diners a aquest nou disc, que després en parlarem. Però què t'ha donat més la música? Perquè deixar tota la vida estable, sí, el 92, i tirar-te a la piscina, déu-n'hi-do, no?, el valor.
5: Sí. El que m'ha donat molt ha estat molts amics. Això, molt bones amistats, perquè amb la gent del blues som com una família. Llavors ja ens entenem, perquè és, com que ens agrada el mateix, tenim com una emoció que ja es connecta. I sí, he fet molt bones amistats. I a molts llocs diferents, o sigui, a molts països diferents, inclús parlant d'idiomes diferents, i ens hem entès molt bé amb la música.
3: Perquè la música és un llenguatge universal.
5: Exacte, sí. I el blues, concretament, doncs té com comunitats. O sigui, formem comunitats, hi ha l'European Blues Union, per exemple, que és bueno, com una federació de les societats de blues de tots els països, i aquí jo vaig ser presidenta de la Societat de Blues de Barcelona durant 8 anys, o sigui que també he fet molta feina per promoure el blues, i tot això sí, m'ha donat molt tenim molts contactes, molts amics, i d'amics d'aquests que duren
3: per sempre,
5: que duren.
3: Escolta'm una cosa, hi ha una cosa en el blues que ens atrapa molt a tots, no? Que és aquest sentiment de dolor, de l'expressió del dolor. Tots hem patit cicatrius a la vida. Quina ha tingut la Montse per fer aquest blues tan canyero? Ja l'escoltareu, perquè posarem el seu nou disc. Què és el que t'ha donat la vida? Quines esquerdes t'ha fet perquè cantis tan bé el blues?
5: N'he tingut diverses al llarg de la vida. Des de la infantesa que tenia no va ser massa bona. Llavors també coses que has passat en les teves primeres relacions i que et deixen una bona ferida ben
3: profunda.
5: I sobretot això, coses que són molt de relacions, però que tenen a veure amb abandó o amb aquest sentiment d'abandó i de sentir-te culpable, sí, o aquest tipus de coses són les que a mi m'han, vull dir, després m'han anat ressonant. Saps que jo les he pogut viure, però després quan alguna vegada passa una altra cosa em torna allò. És com algo com molt traumàtic, però que es torna a reviure. I això és el que a vegades quan canto blues faig com una sanació. A mi m'ajuda a treure-ho, no? Treure tota aquesta porqueria o aquesta brutor que hi ha quan entres a aquesta zona fosca d'ansietat o així, que dius, no, doncs tinc la sort de tenir alguna expressió artística que a mi em serveix per desfogar-me i per treure-ho. I llavors això em va molt bé.
3: És a dir, la música sana, cura.
5: Segons quina.
3: Si més no, el blues.
5: En el cas del blues jo m'he trobat que sí. Que a mi, i molta gent, altra gent que sé que han passat doncs també per processos que necessiten expressar-se, poden fer-ho amb la pintura. Jo recomano a la gent que aquestes coses que semblen tan inútils que són crear, que ho facin, encara que sigui petit, que els pugui semblar petit, perquè pot ser gran a nivell personal.
3: Sí, clar, pensa que a Fogots sobretot parlem d'aquest canvi de la dona entre els 50 cap endavant, no? Que suposen realment moltes vegades aquestes esquerdes de dolor, no? És la pèrdua de moltes vegades de fills, amics, companyes, companys, o de tu mateixa, no? Que et sents una mica que ja no vols ser la d'abans, vols ser una altra, però no saps com canviar. Quina cançó li posaries a aquest moment?
5: Aquest moment d'aquest nou disc, per exemple?
3: O una molt coneguda, digue'ns una molt coneguda, perquè així segurament tots la podrem trobar, perquè les nostres oients, quan es sentin fluixes, puguin posar aquest blues i dir, carai, això també em ressona a mi.
5: Doncs mira, jo veig a dir un blues que tinc jo, que es diu Blues a la Lluna, que és un moment en què em vaig trobar jo també, i és com per pèrdues, no? Llavors doncs et trobes amb, bueno, aquesta lluna que t'acompanya, que et dona un cert reflex de llum, i que bueno, també et pot obrir la llum a la nit, no? i és una cançó que fa temps que la vaig gravar, però encara potser es pot trobar, sé que està a les plataformes.
3: Segur que la trobem. Escolta, i una cançó de blues que digués aquesta me la poso per aixecar-me molt bé al matí?
5: Mira, hi ha una cançó que em va servir de no fa molt per animar-me a crear i a tot, perquè hi va haver un moment que jo em vaig plantejar, això em fa gran, què faig, em retiro, ja no tinc, no sé, costa més trobar feina quan et fas gran, perquè es mira molt la gent emergent, però la gent gran també sembla que et vas desdibuixant, no? Uh-huh. Llavors sí que em va agradar molt que em valoressin per sortir en aquest programa del Zenit, que fa un parell de... Bueno, fa al finals del 2024 vaig sortir tu.
3: Fa dos anys, sí.
5: I aquella cançó que vaig cantar del Just the Two of Us, de
3: Just the Two of Us.
5: Aquesta em dóna molta... del Bill Withers. Bill Withers, un gran compositor, no massa visible, però que ha fet unes cançons precioses, i aquesta, d'aquella pulsació que ja t'aixeques al dematí, ja bueno, a mi em dóna vida, sí, sí.
3: Per tant, ens has deixat caure aquí un tema. Les dones del blues, no només del blues, segurament de la cançó en general, artista, o de la música
5: artista,
3: en general.
5: Sí, artistes.
3: A les artistes en general, a partir d'una edat, també deixem de ser visibles. Què fem, Montse?
5: Doncs,
3: o què estem fent malament? Què podem corregir, les dones?
5: Jo crec que està fallant perquè no tenim referents, però sí que n'hi ha de referents. El que passa és que si no ho cuidem, si deixem que les dones o fins i tot també homes que puguin haver entregat coses de valor a la societat, així doncs no es valora, doncs quins miralls tindran les joves.
3: Exacte.
5: Llavors val la pena doncs una mica tenir en compte, perquè per molt que hagis ja actuat a tot arreu o que hagis fet coses, també tens ganes encara de seguir fent i de seguir tenint discurs, no? Doncs no sé, una mica, jo crec que aquí haurien de ser els programadors, la gent que tenen aquest poder, de tenir-ho en compte, de no deixar-te de banda, no? Perquè és una mica el que jo m'he trobat.
3: Clar, perquè a més, parlar de blues i parlar de blues català, suposo que no tots els festivals queda massa cool això, no? Blues català és com...
5: No, jo no canto blues català, tot i que tinc un repertori i puc cantar puntualment.
3: No, però
5: així,
3: bueno...
5: Però soc d'aquí.
3: És de casa.
5: Això sí que ens ho vam trobar quan vam començar amb l'Amadeu Casas, que vam fer un disc, molta il·lusió, amb Big Mama and the Blues Messengers, el vam anar a portar a diverses companyies i ens va dir, no, és que vosaltres no sou autèntics. I llavors ja ens ho vam tancar i ja vam publicar més tard, però aquella il·lusió de pa, pues una catxeta, una bufetada que et foten i quedes molt baldat, no? I bueno, vam tenir la moral per anar seguint i encara...
3: Però teniu més moral, que diuen, que l'Alcoyano, no? Perquè seguir, no només amb la música, en el blues, aquí...
5: Sí, en el blues i tant.
3: Que és molt reduït, i a més, abans has dit, estàvem a la Cova del Drac. Temps era temps. Ja no queden gairebé llocs que es pugui sentir música en directe. Què fem? Piquem al despatx del senyor Collboni i li diem alguna cosa?
5: Això és trist, sí, que ja cada cop les sales van tancant i hi ha menys oportunitats, hi ha més llocs, i cada cop hi ha més escoles de música, més músics que surten, i tothom vol tocar en algun lloc i s'ha d'anar inventant. No sé, l'altre dia veia uns joves que deien fem una jam session, veniu, intercanviem, perquè això tampoc és això. S'ha de tenir espais on es pugui fer música, que hagués fet Louis Armstrong si no hagués tingut llocs ni hagués pogut tocar enlloc, hagués tingut parets tota l'estona. No, hem de poder...
3: Heu de poder tenir espais i la gent, que ens agrada la música.
5: Sí, perquè hi ha llocs molt grans, festivals molt grans, però clar, això no es forja la gent aquí. S'ha de forjar en els llocs de proximitat, no? Doncs, i s'hauria d'ajudar les sales, jo crec, perquè les sales són els que haurien de contractar els músics i no tenen ni per això. Llavors, s'ha d'ajudar una mica.
3: Hem de seguir col·laborant, però també hem de seguir sabent que hi ha... Jo, per exemple, l'altre dia pensava, m'encantaria escoltar jazz en directe a Barcelona. Però clar, no és el festival de jazz, jo no...
5: Exacte, sí.
3: És molt gran el festival de jazz, has de mirar-te tot, però un lloc on prendre't una cerveseta amb caliu, allò, la Cova del Drac era perfecta, tu anaves i escoltaves gent emergent, gent que ja tenia solera, però ara no vas enlloc. Què fem?
5: I si hi ha sales, tenen poca difusió.
3: Clar.
5: També ja no hi ha molts canals de difusió, tampoc, de que se sàpiga, molta gent sàpiga que existeixen. No? Hi ha alguns músics que ens van buscant, també, a vegades proposen ells, podia venir a tocar aquí, fem alguna cosa, algun restaurant d'aquests que després deixen un racó per tocar allà amb un piano.
3: Que sembleu mariachis, eh? Sí. Una mica, ara m'esteu fent molta pena, semblen els, saps? Els mariachis aquells que toquen. Però penso... Si les xarxes funcionen també per lo dolent, per què no fem que serveixin també per lo bo?
5: Sí, sí.
3: No?
5: Durant el temps que he estat de presidenta de la Societat de Blues, una mica és el que estava fent, també donar visibilitat a músics, a sales, i bueno, podem anar fent cadascú el seu gra de sorra, també amb la mesura de les possibilitats, o aquest programa mateix, doncs, durar una mica de... Jo agraeixo que poder estar aquí ara parlant...
3: Home, nosaltres t'ho agraïm a tu. T'ho agraïm a tu, perquè és que realment tenir una dona que canta com els àngels, que canta bé,

0: Grand-mère
1: Ui, clar.
0: del francès de les iaies, no? Que eren, solien ser aquestes dones que tenien aquestes veus greus i dones de pes, cantants de pes, no? I llavors a mi em van associar amb la Big Mama Thornton, però aquest nom ve d'aquí, de
1: Vale, però...
0: dones amb experiència, no? Dones...
1: Clar, però és bonic perquè
0: Sí.
1: dius Big Mama és com la gran mare, no? Que t'atrapa, que t'atreu, que t'acull.
0: Sí, sóc bastant una mica així, eh?
1: Ves que és el que
0: Sóc...
1: anava a dir. Transpues una mica Big Mama, de abraça'm una mica,
0: de
1: saps?
0: protecció dels altres, sí. Però, bueno, sí, és un nom que... Primer em vaig dir Big Mama, però després ja vaig posar-hi el Montse, després Big Mama Montse, perquè n'hi havia una a Indonèsia, hi ha un grup que es diu Big Mama França, hi han diversos llocs que es diuen Big Mama, i també cantants, i vaig pensar, doncs, me li dono la meva identitat, Big Mama Montse, i així ja no hi ha cap dubte.
1: Què t'agradaria arribar a fer amb aquest món del blues? Que no hagis fet ja, perquè clar, has anat pel
0: Jo,
1: món.
0: ara el que vaig fer ja és com deixar testimoni de qui sóc. Perquè al principi quan graves discos si, tens molta energia, tens molta... Jo he fet discos amb molt pocs mitjans i a lo millor em deixaven una sala i anava a gravar allà, una mica em feia tècnic de so, amb els músics, doncs bueno, feien com podíem, no? I hi ha discos que m'agraden i hi ha discos que no, dels que tinc. Però sí que a partir d'ara m'agradaria que els que deixi que estiguin bé, o sigui, deixar un llegat d'aquesta etapa, no sé quan més tocarà, però poder tenir doncs una mica deixar els discos com ara jo vull deixar-los per lo que, no sé, pel fut
1: Pel futur, per la nova gent, no? Que
0: sí,
1: pugi, que
0: no,
1: tingui
0: no.
1: referents.
0: Com un referent deixar una cosa que sigui digna i que m'hi trobi jo, doncs que sí, val, això ara crec que jo això puc deixar-ho així i em reflectirà.
1: Perquè, a més, tu ets de les persones d'aquestes de Big Mama, que sempre col·labores, per exemple, amb l'Hospital Sant Joan de Déu, que has fet coses de pedagogia per nens, de
0: Sí,
1: música.
0: això ho vaig fer durant bastant temps amb les companyes de l'Associació Ressò i també a Sant Joan de Déu i a l'Hospital Vall d'Hebron amb els companys del Festival de Blues de Barcelona i simplement era anar un cop a l'any allà i tocar pels nens, pels pares, que sobretot nens que estaven malalts de càncer. I clar, passes estàs allà tancat amb quatre, bueno, tens un personal que et tracta molt bé, però no deixes d'estar allà patint per la malaltia. Això, i portàvem un dia doncs,
1: D'esbarjo, de
0: d'aire,
1: sí.
0: saps, de música i portàvem allà, bueno, érem una colla, sempre intentaves implicar algú, d'alumnes, companys músics i venien els propis de cada entitat que he esmentat i fer una miqueta de gresca i
1: I que
0: explicar una mica.
1: s'allunyi el mal rotllo de les malalties, no?
0: Sí,
1: Perquè...
0: exacte. Pues això quedem que és senador. Doncs aquí tenim un exemple, perquè almenys un dia doncs, la gent s'esveix o unes hores, encara que sigui un moment, del problema que té. No? Llavors, per un moment estàs sentint una
1: Sortir-te'n.
0: altra cosa, bueno, surts d'aquella realitat. Crec que amb la música hi ha pallassos que fan això.
1: Sí, estan els pallapupes, estan els pallassos de... N'hi ha molta gent col·laborant,
0: Exacte.
1: els animals també. Hi ha gossos a Sant Joan de Déu, hi ha molts hospitals. Gràcies a Déu hi ha gent com vosaltres, però queda una mica amagat. Saps?
0: Sí.
1: Els artistes només van els futbolistes. Aquests se'ls hi veu molt. Però la gent com tu, com els músics, com tants creatius que van a fer la seva petita tasca, queda com arraconat. I potser cal
0: Sí.
1: saber que vosaltres també us mulleu per una societat que moltes vegades no es mulla per vosaltres.
0: No demanem res a canvi. A vegades aquestes coses t'omplen a tu també.
1: Sí.
0: Això ja és un feedback molt potent. La veritat és que es fa molt... Jo quan els anys que ho he anat fent, ho he fet molt a gust. I ara, per exemple, quan vaig a un hotel que tinc que anar, per exemple, a tocar un lloc així, sempre agafo les pintes, perquè als nens els hi feicava un paper i els feia un casú d'aquests, i aquesta tonteria, que potser un altre no dona valor, doncs,

0: Això, per exemple, hi ha coses que et canvien per els detalls de el que vas fent cada dia tu. I això és un petit exemple, no? De dir...
1: Que bonic.

0: Big Mama Montse. Per acabar, sempre preguntem el mateix a totes les convidades. Què és el que li don... Quin consell li donaries a la Big Mama Montse dels 20 anys?
1: Doncs, a veure, als 20 anys ja recordo que vaig començar a fumar i vaig estar 10 anys fumant. Li donaria el consell de no començar, perquè ha estat la pèrdua de salut, de diners, més absurda que he pogut fer. I llavors sí que li diria, aquest, entre altres coses, aquest consell, sobretot, no arrencar a fumar i fer, bueno, respirar.
0: Respirar, que bonic. Molt maco. Escolta, Montse, un plaer, com sempre.
1: Igualment.
0: Tindrem l'orella parada per aquest nou disc. Agrair-te sobretot que hagis vingut, perquè sabem que avui gravaves un videoclip que esperem que sigui força exitós. Gràcies, Montse.
1: Moltíssimes gràcies.
2: Doncs una tarda més tenim la sort de comptar amb la Sandra Ferrer, que ens portarà avui. Què ens porta, Sandra?
3: Doncs avui parlarem una miqueta de música.
2: Ah, molt bé.
3: I d'una mica de turisme, també, que a vegades també va bé donar alguna recomanació. Avui parlarem de la germana d'Amadeus Mozart, que tothom, evidentment, coneix aquest gran geni de la música clàssica, però gairebé ningú coneix a la Nannerl, com se li coneixia carinyosament a casa seva.
2: La Marianne, no, es deia?
3: Mariana Mozart. La Nannerl, o Mariana, era la germana gran d'Amadeus.
2: De Wolfgang, sí.
3: Era una nena, com qualsevol altra, de la seva època. Ja va néixer el 1751. Estem en plena il·lustració, una de les èpoques més esplèndides per la música clàssica, també. El pare era un apassionat de la música. Els hi va oferir a tots dos la possibilitat d'aprendre i de formar-se com a músics, tocant, doncs, el piano, el clavicèmbal, els diferents instruments que tenien a l'abast. Què va passar? Doncs li va passar el que li va passar a moltes dones. En el capítol anterior, quan vaig venir a parlar de la Rosa Bonheur, us comentava que les dones, quan pintaven, si ho feien de manera domèstica no passava res, però sí, que sortien del...
2: El peu del plat, no.
3: Bé. Doncs en el món de la música passava una mica el mateix. Que una dona toqués el piano era elegant, que toqués una arpa era absolutament exquisit, que una dona composés ja no era tan ben vist. Que una dona sortís en públic a guanyar-se la vida com a música, això estava molt similar al món de la faràndula era la prostitució, la mala vida, llavors això no quadrava. Resulta que, bueno, els dos germans van créixer i és molt maco conèixer la seva història com a germans, perquè ella estimava molt el seu germà petit i el seu germà petit n'estava molt de la seva germana. De fet, diuen que ella també li va acabar donant lliçons al seu germà de música. Però resulta que va arribar un dia que es va fer gran i ella no es podia dedicar, com el seu germà, a la vida de la música clàssica, bueno, com ja tots
2: coneixem. No es
3: podia dedicar
2: perquè la societat no li
3: deixava.
2: Perquè
3: la societat no li deixava i perquè el seu pare la va obligar a casar-se amb un diplomàtic, amb un senyor d'alto standing, i ella, doncs, no va poder negar-s'hi.
2: I estava enamorada d'un altre, un capità de cavalleria, pot ser, o m'ho he inventat.
3: Sí, ella també diuen que va tenir una altra relació, però, òbviament, ella no podia escollir, perquè la seva família va decidir que s'havia de casar amb la persona que havien escollit.
2: Amb aquest senyor, que tenia fills abans, eh?
3: Exacte. Deia allò del turisme perquè a Salzburg, la cuna de Wolfgang, bueno, tothom va a Salzburg a veure la casa on va néixer Mozart. Allà pots veure dues cases, la casa on va néixer i una altra casa que està a l'altra banda del riu, que és una casa on van viure la família, era una família bé, i també tenia una casa a Viena, i dues cases a Salzburg, en diferents etapes de la seva vida, hi van viure. Doncs jo fa molts anys, quan vaig visitar Salzburg, en aquesta altra casa, que no és tan coneguda ni està tan massificada, hi havia una sèrie de cartes en un panell i va haver-hi una que em va impactar moltíssim, perquè era una carta del pare de Nannerl a la seva filla i li deia, més o menys, no me'n recordo exactament, però l'essència de la carta li venia a dir que li sabia molt de greu, era conscient de les seves capacitats, del seu talent com a músic, però que la seva condició de dona l'obligava a deixar de banda el seu possible geni musical i dedicar-se a la vida domèstica, que era pel que havien nascut les dones. Resulta que a Amadeus tampoc li va semblar gaire bé que la seva germana no es dediqués a la música, i sembla ser que ell inclús es va com a enfadar amb ella, perquè bueno, tots coneixem, no?, que diuen
2: sí,
3: que
2: geni,
3: Mozart
2: sí.
3: era com una persona molt moguda, i sembla ser que ella era tot el contrari, era una nena sumissa,

0: història de moltes dones en el món de la música. Tenim la Fanny Mendelssohn, la Clara Schumann i moltes dones en el món de la música clàssica. Clar, que hi ha, la música tenia tres vessants aleshores: la interpretació, la composició i la direcció. A la interpretació, evidentment, sempre trobem a dones a l'edat mitjana, inclús a l'edat antiga, tocant qualsevol tipus d'instruments. La composició ja és més difícil, tot i que en trobem, a l'edat mitjana, la Hildegarda de Bingen, que vam parlar l'altre dia, ja composaven. En el món més monàstic, potser, la Clara Schumann també va arribar a dir que ella doncs, no es veia capaç de sortir al món i composar, perquè això tenia por de que... Bueno, la tractessin de quelcom estrany. I la tercera faceta, que era la direcció, ja és molt més posterior. Ja no trobarem fins a finals del XIX, principis del XX, dones que dirigeixin orquestres. Ara és una miqueta més comú, però ja va ser com l'últim sostre de vidre, no?, que van trencar
1: les músics
0: en el món de la música clàssica. De la Marianne, us haig de dir que hi ha una pel·lícula una miqueta antiga, però realment és preciosa, que mostra aquest caràcter d'ell sumís. Perquè realment la seva història no és la història d'una dona rebel, no? D'aquestes que, com parlàvem de la Rosa Bonheur, no? Que pues, jo faig el que vull i trencaré totes les normes. No? Realment és una història avorrida, no? En el sentit de que ella, si el seu germà no hagués sigut qui va ser, possiblement no sabríem ni que existeix. Perquè possiblement hi havia moltes dones de l'alta societat que també tenien talents.
2: Però com a nena va ser una nena prodigi amb el germà i va anar per totes les corts perquè el pare deuria guanyar. A mi em recorda el pare, em recorda pares d'alguns...
0: Del futbol.
2: Sí, futbolistes, esportistes, anava a dir, no anava a donar, d'esportistes que es guanya la vida versus els seus fills,
0: correcte,
2: no? El pare del Mozart es va fer d'or en aquell
0: moment.
2: Amb
0: els dos.
2: Amb els dos, perquè els portava de passeig per totes les corts
0: europees.
2: Clar,
0: quan eren petits, el sexe quedava com més diluït, no?
2: Sí, que fos el gènere era un tec, bueno, que divertit, sí.
0: Inclús, de fet, fins als 7-8 anys, els nens estaven en l'entorn femení, no? Estudiaven o aprenien amb les mares. Ja és a partir dels 7-8 anys que ja es comença a fer aquesta separació d'uns i altres. Per acabar, us volia comentar també que és curiós que Mozart, tots sabem que quan va morir va acabar enterrat a una fossa comú, doncs ella, com va casar-se amb un home il·lustre i de bona posició, va ser enterrada. De fet, també en una altra fossa, però té una tomba identificada, que també us recomano que si aneu a Salzburg la visiteu, que també està en un lloc poc conegut, al castell Hohensalzburg, que és la fortalesa que hi ha a la muntanya, que es veu a tots els paisatges de totes les fotografies de Salzburg. Als peus d'aquesta muntanya hi ha una església i un cementiri preciós. A mi els cementiris soc una mica morbosa, m'encanten.
2: No, hi ha rutes, d'això ja en parlarem, hi ha rutes pels cementiris, eh?
0: Correcte. Doncs hi ha una petita cripta a l'aire lliure que està tancada. Jo li vaig demanar a un senyor que estava a punt de tancar, li vaig dir, deixa'm entrar. I hi ha una tomba compartida entre ella i el germà d'un altre compositor de Salzburg, i té una tomba identificada, no?, en aquest, que és un mausoleu realment molt maco i molt bonic, i ella està, o sigui, sabem on està enterrada Marianne Mozart, bueno, per la posteritat.
2: Sabem on està enterrada, tot i que no sabíem ni que existia, pobra dona, no? Ara sí, ara l'hem posat al mapa, l'hem col·locat, l'hem posat allò... una xinxeta, no?, a la història de les dones silenciades, omeses i emmudides, no? I això és el més important, que hem d'anar col·locant dones que han desaparegut en el que realment valen. Sandra, gràcies per ajudar-nos a posar aquestes petites marques de dones.
0: A vosaltres.
2: Gràcies. Doncs fins aquí el nostre Fogots d'avui, ple de música, on hem parlat de la llarga i fructífera carrera de la Big Mama Montse i de la curtíssima carrera de la Marianne Mozart. Has vist? De la mà de la Sandra, que sempre ens descobreix aquestes grans dones de la història. Ens veiem al proper capítol, eh? I com diu la Billie Holiday, no hi ha res pitjor que cantar quan no tens res a dir. Així que ja ho sabeu, sempre tingueu alguna cosa a dir dins vostre. Fogots, el teu podcast sense regles, un tractament contra la desinformació sense efectes secundaris.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Aquest poema que ara sentirem ens ensenya que de vegades renyim amb els nostres amics, però això no significa que sigui per sempre. Moltes vegades l'amistat guanya i, amb paciència, podem tornar a ser amics.
3: Hola, sóc la Vega López Vargas. Vaig a tercer B de primària de l'escola Mare de Déu del Carme del col·legi. El poema que he escollit es diu Enemigues i ho ha escrit Joana Raspall. He escollit aquest poema perquè m'agrada i jugo des dels 3 anys. Enemigues. La pilota i la sabata. Fa temps que són enemigues. No voldrien jugar juntes i sempre hi han de jugar. L'una rep les patacades, l'altra malment la puntera. No hi ha més lloc per a elles que aquell de botre i picar. A la vida tot s'acaba i ve el moment de que es fan velles. Després d'estar abandonades en algun racó, polsós es retroben dins la panxa d'un camió de deixalles. Camí dels abocadors. Hola, pilota aixafada! Hola, sabata esbotzada! Fa molt de temps que no et veia. No tens ganes de jugar? Però què ho faria, sabata, si aconseguéssim inflar-me? Però... i tu? Jo no puc moure'm sense el peu que em fa xutar. Han callat, semblen amigues, no treuran res de renyir. Al pas del temps, les baralles sovint acaben així.
2: Moltíssimes gràcies, Vega. Gràcies per escollir un poema que ens ha ensenyat a pensar l'important que és l'amistat i que és millor cuidar-la. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu, Embaladits.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.

0: i ara volo a...
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. El Departament d'Educació ha xifrat en un 11,40% el seguiment amb la informació aportada del 37% dels centres educatius, mentre que USTECA ha elevat el seguiment a un 70%. En aquests moments, la manifestació que ha sortit de plaça Urquina 1 a les 12 del migdia es desplaça fins plaça Sant Jaume. Connectem ara amb la nostra companya, l'Esther Minguell, que en aquests moments es troba caminant per via Laietana. Esther, bon dia.
3: Bon dia, milers de professors amb un ambient més caldejat que mai es manifesten a aquesta hora per via Laietana amb crits de lluitam. També estem educant, reclamant més recursos per l'educació pública i també mostrant el rebuig als Mossos d'Esquadra a les escoles. Els sindicats xifren el seguiment de la vaga en un 70%, mentre que el departament la xifra en un 11% només amb la informació d'un de cada tres centres. Els sindicats reclamen a la consellera d'Educació que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que considerin desproporcionat les jornades de vaga d'aquests dies davant la situació que viuen els docents a les aules. Demanen al president Illa que porti solucions a les negociacions perquè està davant d'un conflicte de país i reclamen la dimissió de la consellera d'Interior, Núria Parlon, la consellera d'Educació, Esther Niubó, i el director de la policia, Josep Lluís Trapero.
2: I el ciutadà espanyol confinat a l'Hospital Militar Gómez Ulla de Madrid, que va donar positiu per antivirus, ha començat ja a presentar símptomes. El passatge va ser allà després que donés positiu a la PCR, que sí la va fer quan va arribar al centre sanitari. Pel que fa a les dades exactes de la quarantena dels passatgers aïllats a Madrid, finalitzarà al final el 21 de juny, segons ha anunciat l'Organització Mundial de la Salut. Són 4 dies més del que es va anunciar en un primer moment. I pel que fa a la mobilitat, un camió volcat a la C-37 a Santa Maria de Miralles provoca pas alternatiu, també un altre accident a la C-25 al Gurb, talla un carril i finalment una avaria a la C-25 a Sant Julià de Vilatorta, direcció Girona, també deixa un carril tallat i provoca retencions en aquest punt. Pel que fa al servei ferroviari, els trens d'alta velocitat Barcelona-Sants, Figueres-Vilafant registren retards per una manca de tensió a la catenària entre Girona i Figueres. I un home de 80 anys i veí de Pinós, el Solsonès, està desaparegut des d'ahir a la tarda. La família va donar l'avís al vespre en veure que no havia tornat i des de llavors que hi ha en marxa un dispositiu de recerca amb Mossos i dues dotacions dels bombers. I pel que fa al temps, Protecció Civil activa l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluges intenses a bona part de Catalunya. Segons el Servei Meteorològic, entre les 2 del migdia i les 8 del vespre es poden superar els 20 litres per metre quadrat en mitja hora en zones del litoral, prelitoral, la Catalunya Central i el Pirineu Oriental. Les comarques amb més risc són l'Anoia, el Bages, el Baix Llobregat, el Moianès i els dos Vallès.
1: Notícies en xarxa.
4: Bon dia i bon dimarts, 12 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Amb Martí González.

Dimarts 12 de maig, mentre el Barça celebra el títol de Lliga amb un bany de masses ahir pels carrers de la capital catalana, avui mateix ja arrenca la jornada 36 de Lliga. Falten 3 encara per acabar. Els blaugranes juguen demà al camp de l'Alavés, a Mendizorroza, un partit molt important per al Barça, evidentment, també perquè ha de guanyar per ser l'objectiu secundari dels 100 punts, però sobretot per als altres dos catalans, el Girona i l'Espanyol, que en aquest cas es juguen la permanència. Ahir el Girona va acabar empatant a un amb un gol d'Estuani, el capità, de cap a la sortida d'un corn al minut 90 al camp del Rayo Vallecano, quedant-se, per tant, a 2 punts del descens, que marca, com dèiem, l'Alavés, la mateixa situació idèntica en què es troba l'Espanyol, que també ha jugat, en aquest cas, a casa, contra l'Atlètic Club de Bilbao. Molt futbol avui, també amb el repàs de com queda l'última jornada a la Lliga Elite, que es disputa la setmana vinent, dissabte, en aquest cas en horari unificat a les 4 de la tarda, però també tindrem bàsquet, perquè avui obre la jornada d'ACB, un duel català entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa. Tot això i més avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí González.
0: En futbol, el Girona salva un empat a Vallecas per quedar-se amb dos punts de marge sobre el descens.
1: Doncs sí, perquè el conjunt gironí va tancar ahir la jornada al camp del Rayo en un partit gris en el qual els madrilenys s'havien avançat. Al final, però, el capità Cristian Estuani, que va jugar infiltrat per un cop al genoll, va marcar el minut 90 de cap a la sortida d'un córner, el gol de l'empat. Amb el punt sumat, el Girona es queda marcant la permanència amb dos punts més que l'Alavés, que ara mateix baixaria a segona.
0: Idèntica situació del Girona, per tant, que a l'Espanyol, que serà el primer dels catalans en jugar a la jornada intersemanal de Lliga, que comença avui.
1: El conjunt perico, dos punts al descens, i que fa 18 jornades que no guanya, rep demà a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat, Atlètic Club de Bilbao, que es juga entrant en places europees. També demà juga el Barça, ja campió, i que visita precisament el camp d'un Alavés, que es juga la vida a Mendizorroza. El Girona tancarà la jornada dijous amb un Tilibi contra la Real Societat.
0: El Barça, que hi va celebrar amb una rua pels carrers de Barcelona el títol de Lliga aconseguit diumenge contra el Madrid i també la Supercopa.
1: Unes 750.000 persones, segons l'Ajuntament, van celebrar pel centre de la capital catalana els títols del Barça amb la plantilla blaugrana, que es va passejar dalt d'un autocar descapotat. Una rua que es va allargar durant més de 5 hores amb els jugadors cantant, ballant i signant autògrafs a l'afició per posar en valor el segon títol de Lliga consecutiu.
0: En una estona mirem d'escoltar Hansi Flick, que ara acaba de començar la seva roda de premsa prèvia al partit de demà, com dèiem, al camp de l'Alavés.
1: Amb el títol aconseguit, els blaugranes marquen dos objectius secundaris: el guardó del porter menys golejat per Joan Garcia en la seva primera temporada al Barça i sumar la xifra històrica de 100 punts. Per fer-ho, això sí, hauran de guanyar els 3 partits que els resten.
0: Una victòria demà del Barça, Vitoria, com dèiem, ajudaria de retruc també a Espanyol i Girona en la lluita per la permanència. L'Espanyol, també ho explicàvem ahir, ja s'ha incorporat Monchi com a nou director general esportiu.
1: L'arribada de l'andalús suposa un reforç important per a l'estructura esportiva del club perico. Monchi agafa les regnes de l'Espanyol de manera immediata i es mantindran al càrrec tant si l'equip es manté a primera com si baixés a segona. A Monchi l'avala l'èxit aconseguit al capdavant del projecte del Sevilla, en qui va sumar 11 títols. També ha passat per Roma i Aston Villa, entre altres equips, a més de ser el president del club de la seva ciutat, el Club Deportivo San Fernando, càrrec que mantindrà.
0: A tot això, la Lliga va donar a conèixer ahir a la tarda els horaris de l'última jornada.
1: Per ara, tots els partits, excepte el Villarreal Atlètic de Madrid, que serà diumenge, jugarà el dissabte 23 de maig a les 9 de la nit. Si en les dues jornades que queden hi ha equips que es quedin sense res en joc, també es podrien modificar més horaris. En aquesta última jornada, el Girona i l'Espanyol tancarà la Lliga a casa rebent l'Elx i la Reial Societat respectivament. El Barça, ja campió, visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
0: En categoria femenina, l'Arsenal va anunciar ahir la sortida de la catalana Laia Codina.
1: La defensa de Camp Young acaba un cicle de 3 temporades a l'equip de Londres, amb el qual ha guanyat una Champions la temporada passada, a més d'una Lliga anglesa.
0: Veurem on va Laia Codina, internacional amb selecció espanyola, i si el retorn al Barça pot ser una opció tenint en compte les sortides ja segures de Mapi León i Ona Batlle, per exemple. En bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga CB, jornada intersemanal.
1: I Martí ho fa amb un duel català aquest vespre a les 8 a Fontejau entre bàsquet Girona, Baxi i Manresa. Els gironins sumen un triomf més que els manresans i amb la permanència ja assegurada es juguen la desena plaça per tenir opcions de jugar a competició europea al curs vinent.
0: I demà jugaran el Hajo Posseida i el Barça.
1: Els lleidatans, amb dues victòries de marge sobre el descens, visiten la pista al Breogán, mentre que els blaugranes, que volen mantenir-se entre els 4 primers per ser cap de sèrie als play-off, jugaran a la pista al Cué, al Granada. Finalment, dijous jugarà la penya que rep l'Olímpic Landor, l'equip que marca el descens.
0: I encara en bàsquet, el sorteig del draft de la NBA no ha estat bo per als Brooklyn Nets de Jordi Fernández.
1: El tècnic badaloní seguirà al capdavant d'una franquícia que volia fer un salt de qualitat amb la plantilla per poder lluitar pels play-offs. Segons el sorteig fet aquesta matinada, però els Nets s'hauran de conformar amb el número 6 del draft, tot i que tenien un 14% de possibilitats d'aconseguir el número 1. Els Washington Wizards seran els primers d'escollir.
0: En handbol, el Barça coneixerà, parlant de sortejos, avui el rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Després de classificar-se per la 8a Final Four de Colònia consecutiva, superant el Nantes francès als quarts, els blaugranes sabran avui el seu rival a les semis amb el sorteig que arrenca a les 3 de la tarda. A més del Barça, en aquesta Final Four hi ha dos equips alemanys, el vigent campió, el Magdeburg, i el Futsep de Berlín, a més de l'Arborg danès. Arborg danès, ja ho direm bé. La fase final de la Champions es disputarà per 17a vegada consecutiva a Colònia, Alemanya, el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
0: I un últim apunt, també en handbol, perquè el CAC Granollers ha renovat, ho va anunciar ahir, la seva capitana, Martina Capdevila.
1: El club ballesà d'aquesta manera s'assegura Martí la continuarà per una temporada més fins 2027 de la seva principal referent. La central nascuda a Granollers és la màxima golejadora de la Lliga Guerreres, un total de 155 dianes.

0: Dimarts 12 de maig, 10 minuts passant de la una, comencem parlant de futbol. Ara parlem de l'empat in extremis del Girona i de la situació de la classificació comprimidíssima, ja ho direm, a la lluita pel descens, i de la celebració d'ahir del Barça pels carrers de Barcelona del títol de Lliga. Però és que avui mateix ja comença la 36a jornada amb 3 partits de Lliga, la primera masculina. Demà juguen l'Espanyol i el Barça. Els blaugranes, després de la celebració, visiten Mendizor Roja per enfrontar-se a l'Alavés, l'equip que marca el descens amb 2 punts menys que Espanyol i Girona. I des de fa uns minuts en parlen directe a l'entrada de Blaugrana, Hansi Flick. L'escoltem en directe.
1: Estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent, i el meu equip, la meva família. I per això vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça, i sé que tothom té aquest somni increïble més de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar, i és el que puc dir. De moment, res més que per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí. Uns anys més. Gràcies.
0: Un Hansi Flick que confirmava la seva continuïtat. Recordem que té contracte fins al 2027 i també en principi té acord per renovar un curs més. Veurem què acaba passant. Encara falten 3 partits per acabar aquesta lliga, aquesta temporada. El Barça, que ja és campió, però demà a 2:15 de la nit juga al camp de l'Alavés. Una victòria blaugrana més allargaria la possibilitat de sumar els 100 punts per a l'equip de Flick, el tècnic que ha confirmat avui mateix que és un dels objectius del Barça, a més del Zamora, per exemple, de Joan Garcia. I també, com dèiem, ajudaria una victòria del Barça de retruc a l'Espanyol i al Girona. El conjunt pericú juga demà a les 7 de la tarda a casa contra l'Atlètic Club de Bilbao, que està lluitant per classificar-se per competició europea. Aquesta tarda en parla Manolo González, demà l'escoltarem el més destacat, però ahir ja va fer les seves primeres declaracions com a director general esportiu de l'Espanyol, Ramón Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi.
2: Encantado de estar en este club. Estoy aquí porque desde el primer momento, en mis primeras conversaciones con Alan, sentí mucho cariño, sentí mucho respeto y vengo, bueno, a intentar sumar en el futuro, pero también en el presente. Y por eso estoy aquí, me he incorporado lo más rápido posible, porque creo que cualquier pequeño empujón, por muy pequeño que sea, le va a venir bien al club. Desde la modestia, desde la humildad, pero también desde la experiencia, intentar ayudar al club en lo que se pueda desde ya.
0: Veurem si Monchi, que s'incorpora des de ja, com sentíem, al club, i per tant el seu fitxatge no va lligat a la continuïtat de l'Espanyol a la primera divisió, pot ajudar a certificar aquesta permanència. Demà, com dèiem, a les 7, aquest Espanyol Atlètic Club. Avui en parlarà aquesta tarda Manolo González. Demà escoltarem aquí el més destacat del que digui el tècnic pericu. El Girona jugarà dijous a Montilivi contra la Reial Societat, un Girona que es troba exactament en la mateixa situació que l'Espanyol, a 2 punts al descens després de l'empat d'ahir a Vallecas. El capità Cristian Estuani va salvar un puntet que pot ser molt important, amb una rematada de cap a la sortida d'un corna que igualava el gol del Rayo a minut 90 de partit. La crònica des de Girona FM, Pau Llafanyer.
3: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan Alemão va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
4: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival, però avui ha tocat així i només hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous, perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
3: El Girona té ara 2 punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
0: Gràcies, Pau. I deixant de banda una mica la part esportiva, i com dèiem, els carrers del centre de Barcelona es van omplir d'afició del Barça per celebrar els títols de Lliga i Supercopa aconseguits aquesta temporada del primer equip masculí, que va fer la clàssica rua amb autocar descapotat amb la plantilla i l'staff. Una rua liderada pels dos polonesos, Lewandowski i Stegne, asseguts a la part frontal del sostre de l'autocar, i en què van ser protagonistes també dues banderes, una estelada, onejada per Lewandowski, i una bandera palestina que va agafar Lamine Yamal. Precisament el crac de Mataró deia això als mitjans del club.
5: Al final pensa que és un dilluns, estem a Barcelona, la gent té feina, però sempre estan aquí amb nosaltres, estem molt feliços. El dia és important, el dia que no són tan importants, i els amem. És el nostre club, el nostre club de la nostra vida. Sempre estarem aquí per ells. Tenim que valorar cada títol, cada any que guanyem, perquè no és fàcil. Ja ho hem vist, hem passat anys molt dolents, però ara estem disfrutant molt.
0: Això deia Lamine Yamal, que tornava a dir que lluitaríem per aconseguir, per portar i per celebrar una Champions. En aquesta mateixa línia també podem escoltar un altre jugador de la casa, en aquest cas Dani Olmo, que suma la seva segona lliga amb el Barça en 2 anys, el primer equip, i prometia, com dèiem, més.
6: Veure tots els culers, tota Barcelona implicada, celebrant el títol, els títols, sí que és un espectacle, és un orgull. No és fàcil, s'ha de valorar i ho fem. Mira, som un equip molt jove, hem aconseguit grans coses fins ara, I volem més també, està clar. Tenim un objectiu a la ment, clar, que volem aconseguir tots junts. Ho farem realitat, ho farem possible 100%, hem de seguir treballant i seguir millorant.
0: Segons l'Ajuntament, unes 750.000 persones van seguir aquesta autocar per celebrar amb els jugadors i l'estaf del Barça, com dèiem, aquesta 29a Lliga. I encara en futbol, tornant a la part esportiva, avui volem aprofitar com cada dimarts per repassar l'actualitat d'alguns equips de casa nostra amb una mica més de calma després del cap de setmana i ja amb la mirada al cap de setmana vinent. A la primera federació masculina queden 2 jornades de fase regular i els 3 catalans encara s'hi juguen moltes coses. A la part alta, el Sabadell rep a la nova Creu Alta a l'Antequera dissabte en horari unificat a les 9 de la nit. Els vallesans són segons a només un punt del líder, l'Eldense, que recordem que és qui pujaria directe ara mateix a segona divisió, i un Eldense que dissabte el tercer, l'Atlético Madrileño, que ve precisament de guanyar el Sabadell 4-3. Ràdio Sabadell, Sergi Parc.
7: Els aldencs continuen depenent d'ells mateixos, però amb aquesta relliscada i el duel directe que tenen davant del filial Matalassé, la il·lusió s'ha tornat a disparar al bàndol arlequinat. S'han venut ja 1 miler d'entrades pel Sabadell Antequera d'aquest dissabte a les 9 de la nit i de cara a l'última jornada a Tarassona es podria instal·lar, com l'any passat, una pantalla gegant. Així ho va avançar ahir l'alcaldessa Marta Farrés a Ràdio Sabadell.
8: Això ho tenim sobre la taula. Evidentment el que volem és que la ciutat es volqui de forma claríssima amb el club i, per tant, com venim fent, doncs posarem totes les facilitats perquè sigui així, i tant de bo, ho haguem de fer per dir, vinga va, que ens la juguem i pugem directes.
7: Aquesta jornada 38, l'última de la fase regular de la primera federació, també es disputarà en horari unificat el dissabte 23 de maig a 6:45 de la tarda.
0: Gràcies, Sergi. Pel que fa als altres 2 catalans de la categoria, l'Europa encara aguanta la zona alta, 5è, en plaça de play-off, amb un punt de marge sobre el Cartagena, que és 6è, i aquest dissabte també té a les 9 de la vespre, en aquesta jornada unificada d'horari, un duel català que pot ser dramàtic al nou estadi contra un Nàstic que ocupa zona de descens i no depèn d'ell mateix, per tant, necessita guanyar. També dissabte a les 9, en aquesta penúltima jornada d'horari unificat, com dèiem, que anirem parlant aquí aquesta setmana. Tot això, també dissabte, el Reus Redis buscarà superar la primera eliminatòria de play-off d'ascens a aquesta primera federació per fer-ho haurà de guanyar a Ocouto, al camp de l'Ourense, després de l'empat a 0 d'aquest cap de setmana al Municipal de Reus. La nova ràdio de Reus, Aleix Pérez.
9: El Reus Futbol Club Redis es desplaça a Ourense per disputar una eliminatòria fins al moment igualada 0. Els reusencs però hauran de marcar sí o sí si volen accedir a la final del play-off d'ascens a la primera federació. El pla de ruta serà similar al demostrat a l'estadi municipal, una pressió alta per incomodar la sortida de pilota rival i també la capacitat de generar desequilibris mitjançant la figura dels carrilers. Una de les baixes sensibles per reusencs és la del Miquel Ustrell, que al partit d'anada es va lesionar a l'espatlla i està en risc la seva presència a terres gallegues. Tant Aitor Serrano com Frank Carbia tenen números per sortir a l'11 inicial. Marc Carrasco, l'entrenador del Reus Futbol Club Redis.
10: Crec que hem tingut una voluntat clara d'anar a buscar el rival, d'apretar-lo molt alt, d'intentar robar, de jugar, de ser verticals. Segurament hi haurà moltes coses a millorar, principalment, si hem de fer una crítica, és aquesta agressivitat segurament dins àrea contrària.
9: El partit arribarà a la pròrroga en cas d'empat, encara que si finalitzen els 120 minuts amb un resultat per ahir, passarà a l'equip gallec.
0: Gràcies, Aleix. I també interessantíssim està el desenllaç de la Lliga Elite. Aquest dissabte també en horari unificat a les 4 i 5 de la tarda. Disputa l'última jornada, encara amb moltes coses en joc. A la part alta, Martinenc i Sant Juan Atlético Moncada són els que ho tenen millor per pujar directe a tercera federació. Els dos equips són co-líders amb 3 punts més que la Pobla de Mafumet, que encara somia en aquest ascens directe. Els del Guinardó tanquen la Lliga al camp de l'Atlètic Sant Just, que es troba a mitja taula però encara té opcions de play-off i fins i tot de descens. Escoltem l'entrenador del Martinenc, Toni Carrillo.
11: Mai s'encaixa bé una derrota, no? I més a l'alçada de la temporada que estem i amb el moment que era, no? Sabíem que un empat ens hagués donat el que és l'ascens a tercera, però bueno, teníem clar que després de 19 partits o quan portem tants partits sense perdre, algun dia podia arribar una derrota i al final doncs, va ser aquesta, no? Crec que l'equip ho ha encaixat perfectament. Evidentment no agrada perdre, però tenim clar que ara només hem de pensar en el partit de dissabte, no? L'equip comença la setmana força bé, amb molta il·lusió i mentalment crec que d'una manera perfecta per afrontar aquesta última jornada.
0: I el San Juan Atlético Moncada rep el Prat, que en principi té el playoff assegurat a l'espera d'un recurs de l'Atlètic Sant Just, però ve de perdre la setmana passada 2-4 contra el Castelldefels. El Prat Ràdio, Jonathan Marín.
12: Situació tensa a l'Associació Esportiva de Prat després del cop rebut aquest passat cap de setmana en el partit contra el Castelldefels, un enfrontament on el conjunt dirigit per David Vilajoana buscava tancar de manera definitiva la classificació al play-off, però sobretot una revàlida. Un partit que l'equip guanyó 2-0 i que en qüestió de menys de 10 minuts va acabar perdent 2-4. Ara l'equip tancarà la lliga regular al camp del San Juan Atlético de Moncada aquest dissabte a les 4. El míster pretenc assenyala la falta d'agressivitat com una de les mancances que més està penalitzant a l'equip.
13: Si tu no ets agressiu, no vas enlloc a cap categoria ni a quarta catalana. I nosaltres, ja et dic, és un mal que estem arrossegant. Ho entrenem, ho insistim, però vaja, no ho estem aconseguint.
12: Si mirem la classificació, l'Associació Esportiva Prat està matemàticament classificada per al playoff, ja que treu 3 punts al setè classificat amb una única jornada per disputar. Aquesta situació, però, compta amb un asterisc, el contrarrecurs de l'Atlètic Sant Just al partit de la setena jornada. Aquests 3 punts situarien a l'Atlètic Sant Just amb 40 i provocarien que el Prat hagués de segellar el bitllet per als playoff, un recorregut judicial que hauria de tenir resolució definitiva en els pròxims dies.
0: Gràcies, Jonathan. D'altra banda, també en aquesta última jornada tenim duel Vallèsà entre Rubí i Sabadell B a 1 i 2 punts, respectivament, tots dos del play-off. Ràdio Rubí, Siscolera García.
14: La Unió Esportiva Rubí té obertes les opcions de disputar la promoció d'ascens a la tercera ref en aquesta Lliga Elite, sobretot després de la victòria al terreny de joc del Júpiter 0-2, que, per començar, li ha atorgat la tranquil·litat de no haver de patir per la permanència. Un cop assolit el primer objectiu, ara només treballaran per al segon, com és superar el Castelldefels en la classificació, per la qual cosa confia molt l'entrenador Blai Martí, i que com a mínim ho faran de la millor manera possible perquè l'equip ara navega com li anirà molt bé.
15: Ara mateix jo crec que tanquem una cosa que ens ha fet patir a tots aquests mesos. Crec que és un equip que si està tranquil, si està cuidat, si està estable, si el deixen crear, si deixes que els jugadors busquin la seva millor versió, és un equip que està fet per poder fer play-off i ho lluitarem fins al final.
14: Els números són molt senzills per a la Unió Esportiva Rubí. Ha de guanyar la seva cita a casa davant del Sabadell EB dissabte a les 4 i 5 minuts i esperar que el Castelldefels no guanyi el seu partit davant del Júpiter. El sisè classificat és l'únic que pot agafar la Unió Esportiva Rubí, un Castelldefels que s'enfronta al penúltim, al conjunt de la Verneda, però atenció, el Júpiter encara té una petita possibilitat, si guanya els Canyars aquest dissabte, de salvar-se.
0: Gràcies, Siscu. I finalment també tenim un interessantíssim Poble Mafumet Ciutat Cooperativa, amb els tarragonins, com dèiem abans, encara amb opcions d'ascens directe, a 3 punts dels co-líders, i els de Sant Boi amb 2 punts de marge sobre el descens, després de la important victòria de dissabte passat contra el Manlleu. Ràdio Sant Boi, Albert Vilà.
16: El Ciutat Cooperativa ha guanyat l'últim partit de la temporada del municipal de Nijarque i es jugarà la permanència a la Lliga Elite a l'última jornada. Els de Sant Boi de Llobregat es van imposar en un duel directe per la salvació davant del Manlleu, on l'equip dirigit per Javi Calvo es va imposar amb un contundent 4-1 després d'aconseguir posar l'empat just abans del descans i dominar els segons 45 minuts amb un segon gol de Biel Blanco, un al minut 82 de Luis Serrano, que sortia des de la banqueta, i un definitiu de Brian de Sokolou només 2 minuts després. Això deia el Javi Calvo, l'entrenador de Ciutat Cooperativa, just després del partit.
17: Sabíamos que hoy no podíamos fallar. Aún así se nos ha puesto el partido en contra, pero bueno, el equipo ha tenido reacción. Creo que hemos estado muy superiores durante todo el partido. En la primera parte no hemos tenido esa fortuna del gol, pero en la segunda parte hemos encontrado todo lo que hemos tenido. Hoy dormimos fuera del descenso, que era lo importante. I nada, felicitar al grupo i felicitar als chavales i a preparar-nos per la setmana que viene.
16: Aquesta victòria situa el Ciutat Cooperativa 2 punts per sobre del descens i dependrà de si mateix en l'última jornada de la Lliga Elite, on visitarà el camp de la Pobla Mafumet, que després de guanyar el camp del Martinenc encara té possibilitats d'aconseguir l'ascens directe a la Tercera Federació.
0: Gràcies, Albert. I abans d'acabar amb bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga ACB, jornada intersemanal, i ho fa amb un duel català aquest vespre a les 8 a Fontajau entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
18: Serà un duel d'especial dificultat contra un Girona que, sota la batuta de Moncho Fernández, aspira a places europees. Els manresans hauran de vigilar de prop el base Otis Livingston, però també un vell conegut del nou Congost, el pivot Martínez Gueven, que és un dels jugadors més valorats del conjunt gironí. L'entrenador del Baxi, Diego Campo, destacava les qualitats de l'expivot manresà en la primera prèvia de partit que s'ha animat a utilitzar el català.
19: El Martínez és molt bo jugador, però juga dins i juga fora. És capaç de tirar, és capaç de passar la pilota i després és capaç de rebotejar i, bueno, recibir la pilota dins. Com afrontem això? Aprendent. Aprendent d'ahir, tenim molt més activitat, jugar més dur, crec que les dues coses, anticipant-nos molt més.
18: La preocupació al vestidor manresà també se centra en l'estat físic de la plantilla. Benítez segueix sent baixa. Brooks arriba just avui mateix a Catalunya, després d'haver estat pare, i és dubte. Olinde, per la seva banda, continua amb problemes físics. Amb només 4 jornades per tancar la fase regular de la Lliga Endesa, cada partit és clau si el Manresa vol ser Europa la temporada que ve. El duel d'avui també tindrà el factor de la baraja en joc, ja que en el partit de la primera volta els gironins es van imposar al nou Congost per només 2 punts de diferència.
0: Gràcies, Jordi. Fins aquí l'enjoc.
20: La xarxa de comunicació local.
21: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
22: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Sí!

0: tries. Visita jatriu.cat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
3: Gaudeix de la música amb nosaltres. Música a Ràdio Sant Cugat.

0: música a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.
3: A tu t'emprenya molt que jo tingui mania. A mi m'emprenya molt que tu vagis fent cria.
4: Va com va.

0: Bon dia i bon dimarts, 12 de maig de 2026. Això és l'Enjoc.
1: Enjoc. Amb Martí González.

Dimarts 12 de maig, avui arrenca la jornada 36 de Lliga a la primera divisió masculina de futbol, amb 3 partits, amb el Barça ja campió, ho celebrava ahir la plantilla valorant pels carrers de Barcelona, i els altres dos catalans, Espanyol i Girona, la lluita per la permanència. Tots dos es troben en la mateixa situació, amb 2 punts de marge sobre l'Alavés, l'equip que marca el descens i proper rival del Barça, i 3 sobre el Llevant, que és penúltim i encara té opcions de salvació. Avui molt futbol, també per explicar-vos com està la situació a la Lliga Elite, a les portes de l'última jornada, dissabte vinent en horari unificat a les 4 i 5 de la tarda, que hi ha encara moltes coses en joc, però també bàsquet, perquè avui tenim duel català a l'ACB entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa, i molt més. Tot això avui a l'Enjoc, mitja hora d'esport català a la xarxa. Abans, però, ens posem al dia amb tota l'actualitat esportiva de casa nostra.

0: Amb el Joan García. Joan, bon dia.
1: Molt bon dia, Martí, company.
0: En futbol, el Girona salva un empat a Vallecas per quedar-se amb dos punts de marge, com dèiem, sobre el descens.
1: El conjunt gironí va tancar ahir la jornada al camp del Rayo en un partit gris en el qual els madrilenys s'havien avançat. Al final, però, el capità Cristian Estuani, que va jugar infiltrat per un cop al genoll, va marcar el minut 90 de cap a la sortida d'un córner al gol de l'empat. Amb el punt sumat, el Girona es queda marcant la permanència amb dos punts més que l'Alavés, que ara mateix baixaria a segona.
0: Idèntica situació, per tant, que té l'Espanyol, que serà el primer dels catalans en jugar en aquesta jornada intersemanal de Lliga, que comença avui.
1: El conjunt perico a dos punts del descens i que fa 18 jornades que no guanya, rep demà a les 7 de la tarda a Cornellà al Prat, l'Atlètic Club de Bilbao, que juga a entrar en places europees. També demà jugarà el Barça, ja campió, i que visita precisament el camp d'un Alavés, que juga la vida. El Girona tancarà la jornada dijous a Montilivi contra la Reial Societat.
0: El Barça, que hi va celebrar amb una rua pels carrers de la capital catalana el títol de Lliga aconseguit diumenge contra el Madrid i també la Supercopa.
1: Unes 750.000 persones, segons l'Ajuntament, van celebrar pel centre de la capital catalana els títols del Barça amb la plantilla blaugrana, que es va passejar dalt d'un autocar descapotat. Una rua que es va allargar durant més de 5 hores, amb els jugadors cantant, ballant i signant autògrafs a l'afició per posar en valor el segon títol de Lliga consecutiu.
0: En una estona miren d'escoltar Hansi Flick, que ja ha parlat aquest mateix migdia en la prèvia del partit de demà contra l'Alavés, l'equip que s'ha entrenat aquest matí després de la celebració, com dèiem, i demà ja té partit.
1: Amb el títol aconseguit, els blaugranes marquen dos objectius secundaris. El guardó del porter menys golejat per Joan García, la seva primera temporada al club blaugrana, i també sumar la xifra històrica de 100 punts. Per fer-ho, això sí, hauran de guanyar els 3 partits que li resten.
0: Una victòria demà del Barça, com dèiem, ajudaria a retrucar l'Espanyol i el Girona en la lluita per la permanència. L'Espanyol, també ho explicàvem ahir, ja s'ha incorporat Monchi com a nou director esportiu.
1: L'arribada de l'andalús suposa un reforç important per l'estructura esportiva del club perico. Monchi agafa les regnes de l'Espanyol de manera immediata i es mantindrà en el càrrec tant si l'equip es manté a primera com si, malauradament, baixa a segona. A Monchi l'avala l'èxit aconseguit al capdavant del projecte del Sevilla, en qui va sumar 11 títols. També ha passat per la Roma i l'Aston Villa, entre d'altres conjunts, a més de ser l'actual president del club de la seva ciutat, el Club Deportivo San Fernando, càrrec que mantindrà.
0: De fet, ha quedat el primer equip masculí líder de la tercera andalusa, en aquest cas. A tot això, la Lliga va donar a conèixer ahir a la tarda els horaris de l'última jornada.
1: Doncs així és. Per ara, tots els partits, Martí, excepte el Villarreal Atlètic de Madrid, seran diumenge, que es jugaran dissabte a la resta, 23 de maig, a les 9 de la nit. Si en les dues jornades que queden hi ha equips que es quedin sense res en joc, també es podrien modificar més horaris. En aquesta última jornada, el Girona i l'Espanyol tanquen Lliga a casa, rebent l'Elx i la Reial Societat, respectivament. El Barça és el campió, visitarà Mestalla per enfrontar-se al València.
0: En categoria femenina, l'Arsenal va anunciar ahir la sortida de la catalana Laia Codina.
1: La defensa de Camp Young, que acaba un cicle de 3 temporades a l'equip de Londres, amb el qual ha guanyat la Champions la temporada passada, a més d'una lliga anglesa.
0: Veurem on va Laia Codina, internacional amb selecció espanyola habitual, i ja si el retorn al Barça pot ser una opció, tenint en compte les sortides ja segures de Mapi León i una batlla, per exemple, de la defensa blaugrana. En bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga CB, jornada intersemanal.
1: I ho fa amb un duel català aquest vespre a les 8, a Fontajau, entre bàsquet Girona i Baxi Manresa. Els gironins sumen un triomf més que els manresans i, amb la permanència ja assegurada, es juguen la desena plaça per tenir opcions de jugar a competició europea el curs vinent.
0: Demà jugaran el Jaio Posellera i el Barça.
1: Els lleidatans, amb dues victòries de marxa sobre el descens, visitant la pista al Breogán, mentre que els blaugranes, que volen mantenir-se entre els 4 primers per ser cap de sèrie als play-off, jugaran a la pista al Cuel Granada. Finalment, dijous jugaran la penya, que rep l'Olímpic a l'Andorra, l'equip que marca el descens.
0: I encara en bàsquet, el sorteig del draft de l'NBA no ha estat bo per als Brooklyn Nets de Jordi Fernández.
1: El tècnic badaloní seguirà capdavant d'una franquícia que volia fer un salt de qualitat amb la plantilla per poder lluitar als play-offs, segons el sorteig fet aquesta matinada, però els Nets s'hauran de conformar amb el número 6 del draft, tot i que tenia un 14% de possibilitats d'aconseguir el número 1. Els Washington Wizards seran els primers d'escollir.
0: En handbol, el Barça coneixerà avui mateix el rival per a les semifinals de la Champions masculina.
1: Després de classificar-se per la 8a Final Four de Colònia consecutiva, superant el Nantes francès als quarts, els blaugranes sabran avui si el seu rival a semis, amb el sorteig que arrenca a les 3 de la tarda. A més del Barça, en aquesta Final Four hi ha dos equips alemanys, el vigent campió, el Magdeburg, i el Füchse de Berlín, a més de l'Alborg danès. La fase final de la Champions es disputarà per 17a vegada consecutiva a Colònia, Alemanya, en aquest cas el cap de setmana del 13 i 14 de juny.
0: I un dia a punt també amb handbol, perquè el CAC Granollers ha renovat la seva capitana Martina Capdevila.
1: Doncs sí, el club ja s'assegura de continuar per una temporada més fins al 2027 de la seva principal referent. Un luxe, un reforç destacat, la central nascuda a Granollers, màxima golejadora de la Lliga Guerreres, en aquest cas amb 155 dianes.

0: Dimarts 12 de maig, 7 minuts passen gairebé de 2:45. Comencem parlant de futbol amb l'empat in extremis del Girona i la situació que deixa aquesta zona baixa de la classificació, amb Girona i Espanyol amb només 2 punts de marge sobre el descens, que marca ara mateix l'Alavés. Ahir el conjunt gironí va tancar la jornada 35 a Vallecas contra un Rayo que té pràcticament la feina feta a la Lliga i que a més s'ha classificat, recordem, per una final històrica europea, la de la Conference League. I el de sempre, el capità Cristian Estuani va salvar un puntet per a l'equip de Mitchell amb una rematada cap a la sortida d'un córner al minut 90, que empatava el gol de l'equip madrileny. L'entrenador del Girona va explicar, de fet, que Estuani va haver de jugar infiltrat per un cop al genoll que s'havia fet durant la setmana.
1: No, Estuani va tenir un cop al genoll al principi de setmana i no ha pogut entrenar en tota la setmana i ahir va fer una ressonància i no té res, però tenia el genoll inflamat i s'ha infiltrat per jugar al descans i ha dit que estava millor i per això l'hem posat. Lo normal és que no hauria jugat, però és un jugador molt, molt important per nosaltres i ell ha dit que estava preparat i l'hem posat 10 minuts, és el descompte, i ha fet un gol molt important per nosaltres.
0: Un Mitchell que definia també el partit d'aquest dijous contra la Reial Societat, que ja no se juga res, com a històric.
1: Després del gol d'ells, era un cop molt gran per nosaltres, per estar una mica molt, molt, molt preocupat. Però la sensació és la mateixa, que necessitem guanyar el dijous. Preparar-nos bé, descansar ara, són pocs dies per el partit, però és un partit de necessitat, de supervivència, de fer història, perquè es continua en primera divisió. Un equip que ha de patir perquè la temporada ha estat així. Tothom ha de saber que necessiten estar junts per el dijous i guanyar. Es juguen molt més que qualsevol equip i el dijous s'ha de notar.
0: Dijous a les 8 del vespre, aquest Girona Reial Societat a Montilivi per tancar la jornada 36, que comença avui amb 3 partits. Juga, per exemple, el Llevant, que és penúltim a 3 punts del Girona, i l'Espanyol al camp del Celta. L'altre equip que ara mateix baixaria, acompanyant l'Oviedo, que ja és matemàticament equip de segona, és l'Alavés, que és el proper rival del Barça, que demà 9:45 de la nit. Aquest mateix matí ha parlat l'entrenador blaugrana Hansi Flick, en aquest cas, que ja amb el Barça ja campió, després de celebració d'ahir. Ara en parlarem, un Hansi Flick que ha parlat sobretot també de renovacions de cara a l'any vinent.
2: Totally announced that? No.
3: S'ha anunciat això? Vamos.
2: I'll let you know. I had the last days I have different.
3: Ho sento, però els últims dies he tingut diferents coses al cap i en qualsevol cas estic molt content amb això i que l'equip, que el club em doni la confiança per seguir treballant un o dos anys més.
2: I think a lot of coaches are
3: I crec que molts entrenadors estan contents quan els donen un contracte per 3, 4, 5 anys. Però en aquest cas jo crec que sent el Barça és bo també limitar-ho i jo ho valoro molt. I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret a parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família. I per això vull seguir així per la temporada vinent. És un gran compromís també per a nosaltres, per seguir treballant, esforçar-nos més que aquesta temporada i intentar assolir el màxim nivell amb l'equip i aconseguir títols. Això és normal per al Barça i sé que tothom té aquest somni increïble, a més, de guanyar la Champions League, i ho tornarem a intentar, i és el que puc dir. De moment, res més que per mi, jo estic molt agraït per això i que em donin aquesta confiança per seguir treballant aquí uns anys més. Gràcies.
0: Això deia Hansi Flick fa una estona en directe, en aquest cas de la roda de premsa prèvia d'aquest Alavés-Barça, demà 9:45 de la nit. Una victòria blaugrana, a més d'allargar la possibilitat de sumar els 100 punts. Flick també ha confirmat que és un objectiu. Ajudaria de retruc, com hem dit, a l'Espanyol i al Girona. El conjunt perico juga demà a les 7 de la tarda a casa contra l'Athletic Club de Bilbao, que està lluitant per classificar-se per competició europea. Aquesta tarda en parla Manolo González, demà evidentment també l'escoltarem i en farem la prèvia, però ahir ja va fer les seves primeres declaracions com a director esportiu de l'Espanyol, Ramon Rodríguez Verdejo, conegut com a Monchi, que demanava unitat per sortir d'aquesta zona perillosa.
4: Yo creo que si entre todos, y cuando digo entre todos me refiero club, propios jugadores y sobre todo afición, le damos ese cariño, ese apoyo que creo que necesitan, van a recuperar sensaciones, van a recuperar momentos y van a volver a ser ese equipo que en la primera vuelta a todos nos llamó la atención. A mí desde fuera me generó un montón de cosas positivas. Así que lo ideal es que entre todos empujemos al equipo para que ellos se sientan de nuevo importantes, se sientan con confianza y puedan recuperar todo lo que en la primera vuelta fueron capaces de mostrar.
0: Un Monchi que reconeixia que el moment era complicat, era delicat al primer equip masculí, que ha encadenat 18 jornades sense guanyar i, com deien, després d'una primera volta espectacular, només té 2 punts de marge, a falta de 3 jornades pel final de Lliga, sobre el descens.
4: A ver, evidentemente el momento es complicado, no vamos a menospreciar el momento, ¿no? Pero yo creo que el Español se va a salvar porque tiene argumentos deportivos para ello, ¿no? Tiene argumentos porque lo ha demostrado durante la temporada. Tanto cuerpo técnico como jugadores tienen fútbol, tienen capacidad para conseguir los puntos necesarios. Lo único que les falta quizás es falta de confianza, a lo mejor no creer 100% en sus posibilidades.
0: Veurem si Monchi, que s'incorpora des de ja al club i, per tant, el seu fitxatge nou va lligat a la continuïtat de l'Espanyola primera, pot ajudar a certificar aquesta permanència. Demà, com dèiem, a les 7, aquest Espanyol Athletic Club, el Girona, insistim, jugarà dijous a Montilivi contra la Reial Societat. I deixant de banda una mica la part esportiva, i com dèiem, els carrers del centre de Barcelona es van omplir d'afició del Barça pel celebrar els títols de Lliga i Supercopa, aconseguits aquesta temporada pel primer equip masculí, que va fer la clàssica rua amb autocar descapotat amb la plantilla a dalt. Una rua liderada pels dos polonesos, Lewandowski i Tech Stejne, el porter, asseguts a la part frontal del sostre de l'autocar i en què van ser protagonistes també dues banderes, una estelada, onejada precisament per Lewandowski, i una bandera palestina que va agafar Lamine Yamal. Escoltem el davanter polonès que, com dèiem, va ser un dels que més va gaudir d'una festa que pot ser l'última com a jugador del Barça.
5: Hay mucha gente, estamos muy contentos, disfrutamos mucho el día después del campeonato de la Liga. Personalmente estoy muy orgulloso, muy contento, muy feliz. Es un día que podemos disfrutar mucho con todos los culés de FC Barcelona y creo que es un momento perfectamente y por esto disfrutamos mucho y sí, nada más. Creo que hasta final de temporada vamos a ganar todos los partidos. Creo el miércoles puede ser que perdió un difícil, pero vamos a ganar.
0: A veurem què passa demà, en aquest cas al camp de l'Alavés. També podem escoltar un altre dels jugadors que podria sortir aquest estiu després de tenir pocs minuts en aquest final de curs. Un jugador que de la casa i molt culer com és Marc Casado.
6: La veritat és que és increïble. 2 anys seguits guanyant la Lliga i bueno, ja es veu la gent emocionada que està i estem molt agraïts que tothom vingui a celebrar-ho aquí amb nosaltres. Aquest equip està preparat per fer més, té la gana de fer més, així que segur que les coses sortiran bé i podrem repetir títols i guanyar-ne més, si pot ser. Al final, lo important és que el Barça guanyi i poder-ho celebrar tots junts. Seguirem treballant per guanyar tot el possible i per portar aquest escut el més amunt possible.
0: Això deia Marc Casado en una rua que, segons l'Ajuntament, hi van participar més de 750.000 persones. Van seguir d'autocar per celebrar amb els jugadors i l'estaf aquesta 29a Lliga pel Barça. I encara en futbol, avui volem aprofitar com cada dimarts per repassar l'actualitat d'alguns dels equips de casa nostra després del cap de setmana i ja amb la mirada al cap de setmana vinent. A la primera federació masculina queden 2 jornades de fase regular i els 3 catalans s'hi juguen encara moltes coses. L'Europa encara aguanta la zona alta, 5è, en plaça de play-off, amb un punt de marge i aquest dissabte hi protagonitza un duel català que pot ser dramàtic, el nou estadi contra un Nàstic que ara mateix ocupa zona de descens i per tant no depèn d'ell mateix per salvar-se, necessita guanyar. Tarragona Ràdio, Jordi Blanc.
7: La quarta categoria on els tarragonins no hi han estat des de fa 35 anys. La derrota de diumenge a Tarazona deixa l'equip sense dependre d'ells mateixos a 2 punts de la permanència quan només en queden 6 en joc. La primera oportunitat per intentar agafar aire i poder pensar que la permanència a la categoria és possible serà dissabte a casa davant el Club Esportiu Europa que lluita pel play-off d'ascens. L'entrenador del Nàstic, Pablo Alfaro, diu que han de sortir a guanyar l'Europa, que s'han de refer mentalment i esperar resultats de tercers equips.
8: El próximo partido lo tenemos en casa y tenemos que salir a ganarlo. Y luego hay enfrentamientos directos entre equipos que igual que hoy estamos así porque ahora no dependemos de nosotros. Hay que ser duro mentalmente, hay que saber que estamos ahí porque estamos haciendo cosas que no hay que hacer y que cometemos errores que nos penalizan muchísimo.
7: Una derrota del Nàstic i si el Tarazona puntua els tarragonins serien equip de la quarta categoria del futbol que ara la temporada que ve. El Nàstic ha condemnat aquest dilluns en un comunicat els actes vandàlics perpetrats la nit de diumenge al nou estadi. Tant l'entitat com les persones afectades a títol individual han posat els fets en coneixement de les autoritats competents. L'entitat és plenament conscient de la situació esportiva actual, diu el

0: A Okouto, al camp de l'Ourense, després de l'empat a 0 d'aquest cap de setmana passat al municipal de Reus. I també interessantíssim està el desenllaç de la Lliga Elite. Aquest dissabte, també en horari unificat, a les 4 i 5 de la tarda en aquest cas, es disputa l'última jornada. Encara moltes coses en joc. A la part alta, Martinenc i San Juan Atlético Moncada són els que ho tenen millor per pujar directe a tercera federació. Els dos equips són co-líders amb 3 punts més que la Pobla de Mafumet, el filial del Nàstic, que dissabte rep el Ciutat Cooperativa, que depèn d'ell mateix per salvar-se, però també necessita puntuar. Ràdio Ciutat de Tarragona, Adrià Tella.
1: La Pobla de Mafumet va donar un cop sobre la taula aquest dissabte vencent el camp del Martinenc per 2-3. El filial del Nàstic va demostrar que creu en les opcions d'ascens directe a tercera federació i s'ha guanyat por de competir-les fins la darrera jornada. El triomf al camp del líder, sumat a la derrota del San Juan Atlético Moncada, fa que els pobletans quedin a 3 punts d'ambdós rivals. Tenen l'averaix particular guanyat amb els dos, per tant la Pobla necessita guanyar el seu partit davant el Ciutat Cooperativa, que es juga al descens, i després esperar que Martinenc o San Juan perdin. No és fàcil que la situació es doni, però es veu ara força més viable que abans de la passada jornada. Tot i això, el tècnic de la Pobla, Xavi Vilagut, deixa clar que ells tan sols han de centrar-se en el que poden controlar.
2: Sí, sí, el que hem de concentrar-nos i treballar nosaltres és per guanyar el partit aquesta setmana, per treure els 3 punts contra la Copa, i a partir d'aquí la resta no depèn de nosaltres, però l'únic que sí que depèn de nosaltres és guanyar els 3 punts i a partir d'aquí doncs esperar a veure què passa.
1: Tots els partits de la darrera jornada es jugaran dissabte quan passin 5 minuts de les 4 de la tarda. La Pobla rebrà el Ciutat Cooperativa sabent que si l'ascens directe no es dona, té certificat de la seva presència al play-off com a tercer classificat.
0: Gràcies, Adrià. El Martinenc tanca la Lliga al camp de l'Atlètic Sant Just, que es troba a mitja taula però encara té opcions de play-off i fins i tot de descens. I el San Juan Atlético de Moncada rep el Prat, que en principi té el play-off assegurat. D'altra banda, també en aquesta última jornada tenim duel ballesà entre Rubí i Sabadell B, a 1 i 2 punts respectivament tots dos del play-off. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo.
3: El filial del Centre d'Esport Sabadell s'ha salvat matemàticament a la Lliga Elite i lluitarà pel play-off d'ascens a tercera federació en l'última jornada. Amb la victòria per 3-1 davant l'Atlètic Sant Just de l'exarlequinat Conrad Garcia, el Sabadell B és vuitè amb 38 punts a 2 de la sisena plaça. Marc Abastany, el tècnic de l'equip, explica que el primer objectiu ja l'han rubricat.
4: Des del primer dia que vaig entrar aquí comentàvem que l'objectiu de mínims era la permanència. S'havia de crear una identitat amb unes idees de joc, un vestidor completament nou, nanos molt, molt, molt joves, cadascú que venia amb la motxilla de futbol dels seus clubs, i la veritat que l'objectiu de màxims, realment amb el que ens hem equivocat i amb el que hem après també, però els punts que hem perdut, era entrar a play-off. Ho tenim a tocar. Fins l'última jornada sempre s'ha d'estar a punt, mai pots tirar la tovallola.
3: Caua Garcia, passada de Samu Bauló, va fer el primer connexió entre els dos nois del juvenil A, que Cabestany va posar a l'11 inicial. Després de l'empat de l'Atlètic Sant Just, Eloi Martínez va fer el segon, i el tercer, un Mario Torres, que tornava després de lesionar-se amb el primer equip fa mesos. De cara a l'última jornada, el Sabadell B necessitarà guanyar a Can Rosés aquest cap de setmana davant del Rubí i esperar una derrota del Castelldefels. Si empata, caldria que el Valls també guanyés per forçar la baraja 3, guanyar de 3 gols o guanyar de 2 i amb més gols a favor que l'equip del Baix Llobregat. Hi ha fins i tot una opció de partit de desempat que passaria per exemple, guanyar 0-2 a Rubí i que el Castelldefels empati a 1 contra el Júpiter i el Valls no guanyi a Manlleu.
0: Gràcies, Adrià. Déu-n'hi-do les possibilitats que hi ha en aquesta última jornada. Finalment, també tenim un interessantíssim Manlleu-Valls, amb els osonencs marcant la permanència, però amb només un punt de marge sobre el descens. Ràdio Manlleu, Eloi Rubió.
5: La S Manlleu jugarà la permanència a la Lliga Elite aquest cap de setmana en una última jornada d'infart. Els codibarrats arriben al duel contra el Valls en 12a posició, amb 35 punts, només un per sobre del descens, en una classificació marcada per la igualtat absoluta. La derrota del passat cap de setmana al camp del Ciutat Cooperativa va deixar tocat l'equip de Luis Gallego, però tenen un missatge clar, encara depenen d'ells mateixos. Guanyar el municipal aquest cap de setmana asseguraria la continuïtat a la categoria sense mirar cap a altres resultats. El gran problema dels manlleuencs aquesta temporada ha estat el rendiment fora de casa. El Manlleu només ha guanyat un partit lluny del municipal, i això ha impedit que l'equip pogués mirar cap a posicions més tranquil·les. De fet, la igualtat de la Lliga Elite ha estat extrema durant tot el curs. Fa només unes setmanes el Manlleu tenia opcions matemàtiques d'acostar-se al play-off d'ascens i ara afronta l'última jornada amb el descens trepitjant-li els talons. Martí Soler reconeix la dificultat al moment, però confia en el vestidor.
6: Però al final és el que et dic, juguem a casa, juguem al municipal amb la nostra gent, depenem de nosaltres mateixos, tot i que segurament només ens valgui guanyar, i és el que haurem d'anar a fer. Si no hem fet els deures fins a dia d'avui, doncs els haurem de fer a última hora, no queda una altra.
5: El Municipal viurà aquest dissabte una tarda de màxima tensió amb un Manlleu buscant fer l'últim pas per assegurar-se

0: la continuïtat una temporada més a la Lliga Elit.
1: Gràcies, Eloi. El Valls, el rival del Manlleu aquest dissabte, en canvi, ja té la permanència assegurada, però encara té opcions de jugar a play-off. Ràdio Ciutat de Valls, Eric Rosique.
2: La nota positiva és que dos dels rivals per sobre de la Unió Esportiva Valls juguen entre ells la darrera jornada. La jornada 30 de la Lliga Elit ens deixa un Rubí-Sabadell B, que de victòria vallenca no els serviria l'empat a tots dos. Un dels dos hauria de guanyar per assegurar-se la plaça de promoció. A més d'un resultat favorable en el Castelldefels Júpiter, permetria que la Unió Esportiva Valls podria assolir la promoció d'ascens. La carambola existeix sempre i quan la Unió Esportiva Valls venci el seu partit davant el Manlleu, que juga la permanència un any més a la Lliga Elit i que no serà un compromís gens fàcil pels blancs i vermells. Així valorava l'enfrontament al tècnic de la Unió Esportiva Valls, Àlex González.
3: No? Sempre ho diem, no? Hi ha 16 equips, baixen 4 com a mínim, és un 25% d'equips, però és que a més n'hi ha 6 que tenen opcions de... és un nivell d'estrès altíssim, no?, tot l'any. I bé, o bé es redueix el nombre de descensos o s'ha d'afegir equips perquè és ingovernable. És una lliga molt, molt exigent, molt dura, que ens matarà d'un infart algun entrenador alguna vegada, perquè déu-n'hi-do.
2: Així doncs, la darrera jornada de la Lliga Elit permet fer somiar la Unió Esportiva Valls a poder disputar el seu darrer partit sense pressió, amb una possible combinació de resultats i no patir per descens a 4 punts per sobre. El partit entre el Manlleu i la Unió Esportiva Valls es disputarà aquest dissabte a les 4:05 de la tarda.
1: Gràcies, Eric. En bàsquet, avui arrenca la jornada 31 de Lliga CB, jornada intersemanal, i ho fem al duel català aquest vespre a les 8 del vespre a Fontejau entre Bàsquet Girona i Baxi Manresa. Girona FM, Pavo Llafanyer.
4: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12 amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar acabar entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
5: Manresa ja és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt, molt i molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
4: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
1: Gràcies, Pau. Demà serà el torn del Jaio Post Lleida, que amb dues victòries té encara de marge sobre el descens i visita demà la pista del Breogán i del Barça, que jugarà a la pista del Cui al Granada. Els blancs que volen assegurar-se la posició de cap de sèrie del Cadals Prieu, de moment són quarts. Finalment, dijous jugarà la Penya, que rep a l'Olímpic de Badalona a l'Andorra, l'equip que marca el descens. I un últim punt, anem cap a Cambrils perquè la localitat del Baix Camp acollirà aquest cap de setmana per primera vegada la final intercomarcal de gimnàstica rítmica. Ràdio Cambrils, Marga Mallol.
6: Cambrils serà la seu aquest diumenge vinent de la final intercomarcal de gimnàstica rítmica, en la qual competiran un total de 320 gimnastes de pre-benjamí a juvenil de les comarques del Baix i l'Alt Camp i el Tarragonès. Les esportistes que es classifiquin aniran a la final nacional que es durà a terme a Blanes. Olga Miró, presidenta del Club Rítmica Cambrils, ha apuntat que serà una competició d'alt nivell.
7: Que seran competicions d'alt nivell, perquè com ells han dit, són les 5 millors gimnastes de cada categoria que es classifiquen.
6: Un esdeveniment esportiu que se celebrarà al pavelló municipal de Cambrils i l'entrada serà gratuïta.
1: Gràcies, Marga, i fins aquí l'enjoc. Mitja hora d'esport català a la xarxa de comunicació local amb un servidor, Martí González, l'Aiman Trick, el control tècnic i les emissores de proximitat a la redacció i producció. Tornem demà dimecres a la mateixa hora a la vostra ràdio local. Fins llavors, com sempre, gaudiu de l'esport i de la ràdio.

0: La xarxa de comunicació local.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Club Helsinki Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Helsinki Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
5: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
4: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
5: Perquè la teva salut és el nostre futur.
4: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
6: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
7: Vols saber les audiències de la setmana? Vols estar al dia del que passa a la tele? Doncs estigueu atents. Escolteu cada setmana La Caixa Tonta amb Joan Bosch i Assumpta Vitòria. Us esperem.
8: Els dimecres a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Els hits de tots els temps.
9: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Ana Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
0: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explica divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
4: Si fóssim un país normal i Catalunya fos un país normal, no hauríem de ser una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi encara no toca el dia que es mogués així. No hauré de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria plenament garantit, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
0: Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
5: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia de que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de vuit de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
6: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
0: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Sabelluts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Clavé s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat. Neus Sotomayor és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
7: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
0: Per cert que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
3: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
8: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
0: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor, màxima categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder, l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
3: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
2: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
3: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
4: Cuidar de la família. Començar a córrer. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de salut, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona. Posar a punt el cotxe de l'avi, viatjar junts per carretera... Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de cotxe, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
5: Tens més de 50 anys i vols escoltar històries que parlen de tu? A Fogots posem llum, veu i energia a les dones que enceten el tercer cicle de la vida. Amb Charo Sebastián i professionals de tots els àmbits, descobrirem com viure aquesta etapa amb alegria, humor i informació rigorosa. Fogots, cada dimarts a les 8 del vespre a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
6: Perquè això, estimades, és Fogots, el teu podcast sense regles.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
7: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
8: He vist créixer famílies, envellir famílies, realment aporta molt, perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
0: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explicat divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
9: Si fóssim un país normal, i de Catalunya fos un país normal, no hauríem de ser una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi ha encara no toca el dia que m'ho veig així. No haurem de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot quotidiar que anem garantint, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
0: Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de 8. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Ponç i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
10: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de 8 de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
11: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
0: La jornada comptava també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Clavé s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau, dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
12: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
0: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazine Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
13: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia, també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural, s'han fet exposicions, xerrades, documentals, i creiem que és imprescindible.
0: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a Divisió d'Honor Màxima, categoria estatal, després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la Divisió d'Honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet, perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder l'Esparreguera, i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat.
0: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
0: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
0: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé a la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
0: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explica divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
4: Si fóssim un país normal, i Catalunya fos un país normal, no hauríem de fer una setmana de parada. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que a vegades no toca el dia que es mogués així. No hauré de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot ho diria que anem garantir, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
0: Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Ponç i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
5: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de vuit de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
6: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
0: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Clavé s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau, dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
7: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
0: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un...
8: Bon dia, són 2:45.
1: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
8: Mestres i professors tornen a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de jornades de vaga convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes i avui amb una nova reivindicació, que els Mossos no entrin als centres educatius. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
9: Demanem la dimissió de la consellera d'Interior, de cap de policia Trapero, dels Mossos d'Esquadra, Trapero, i també de la consellera, si no, en aquesta mesa que ens ha convocat dijous, no porta una proposta en ferm i no mostra voluntat negociadora.
8: És dimarts 12 de maig de 2026 i tenim més titulars. El govern assegura que comparteix el malestar de la comunitat educativa i es compromet a escoltar els vaguistes. Sònia Kerr.
10: Això sí, els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT. La portaveu de l'executiu, Sílvia Paneque, recorda que hi ha límits que no poden traspassar.
11: Compartim la diagnosi i el camí recórrer, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
10: Demà el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero, i la consellera d'Interior, Núria Parlon, compareixeran al Parlament per donar explicacions sobre la infiltració de Mossos en assemblees de mestres.
8: Els casos confirmats d'antivirus s'eleven a 10 amb el positiu confirmat d'un dels passatgers espanyols de l'Ondius.
10: El director general de l'OMS, que avui s'ha reunit a Madrid amb el president Pedro Sánchez, avisa que apareixeran més casos, però creu que res no fa preveure un nou brot.
8: El Consell de Ministres reforma la llei per limitar l'expansió de la gestió privada als hospitals públics.
10: Una fórmula que ha crescut molt en comunitats com Madrid o el País Valencià. L'objectiu del text és blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya.
8: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
10: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
8: Als esports, Joan Barberà, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
12: El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
8: Molt pendents avui també del temps perquè Protecció Civil ha activat l'alerta del Pla Inuncat per la previsió de pluja intensa a bona part de Catalunya aquesta tarda. Lluís Mi Pérez, bon dia.
13: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-3-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bava, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.
8: Gràcies, Lluís Mi. El control de so i tenim l'Ival López a la redacció i coordinació. La Sònia Kerr, passant gairebé 4 minuts de 2:15.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Els professionals de l'educació han tornat a col·lapsar el centre de Barcelona en la primera jornada de la nova sèrie de vagues convocades al final del curs. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó, de qui en demanen la dimissió, i han tornat a reclamar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La protesta ha acabat a la plaça Sant Jaume. Allà hi continua la nostra companya Esther Minguell. Molt bon dia, Esther.
14: Bon dia. 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 diuen els sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona, omplint a vessar la Via Laietana i la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC.
15: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern i aquesta conselleria arriben a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
14: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules o menys ràtios, més salaris i volem ensenyar són algunes de les proclames de la protesta. El govern fixa en un 32% el seguiment de la vaga i els sindicats l'eleven al 70%.
8: Una protesta en la qual ha quedat ben palesa el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'ells per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé, bon dia.
16: Bon dia. A la manifestació d'avui es fa evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb un departament d'educació que considera que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Mestres i professors d'una marea groga que surt al carrer més emprenyada que mai. Advertint la consellera que s'apropa la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents. De fet, a moltes pancartes es pot llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades.
17: Primer demanaríem que vinguessin un dia i que veiessin el que és estar a l'aula. i després li demanaríem, evidentment, doncs, molts més recursos, perquè només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
18: Un emprenyament i indignació d'aquesta immensa marea groga de milers i milers de mestres i professors que inunda amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
8: Aquesta manifestació ha estat precedida de talls de carretera generalitzats a primera hora del matí.
10: Als accessos de Barcelona hi ha hagut talls a la B20 en diversos punts i també a la Gran Via. S'ha interromput el trànsit a la C32 a Mataró, a l'AP7 a Montornès i Cerdanyola del Vallès i també a la C17 a Malla, Osona. També s'ha organitzat una marxa lenta a la C55 des de Manresa cap a Barcelona.
8: En aquesta jornada de vaga general són moltes les escoles que han obert amb aules sota mínims. L'aturada ha tingut un seguiment important a Terrassa, amb aules mig buides i centres d'ensenyament pràcticament aturats. Ràdio Municipal de Terrassa, Ramon Vila-Josana.
19: A l'Institut Escola Feixes de Terrassa, per exemple, més d'un 80% de l'alumnat no ha anat a classe. Per part del personal docent, la majoria de mestres ha fet vaga i, en molts casos, han assistit a la manifestació de Barcelona. D'aquesta manera, el sector educatiu es manté en lluita amb una sèrie de reivindicacions que van molt més enllà de les millores salarials. Així ho explicava Marina Roncal, directora de l'Institut Montserrat Roig.
20: Els mitjans de comunicació parlen molt de l'increment del sou, però és que hi ha moltes més reivindicacions. Per exemple, les ràtios són desmesurades, la complexitat de l'aula, la manca de recursos per atendre la diversitat que s'està disparant. Jo crec que se sosté perquè hem decidit que se sostingui el professorat que estem a l'aula. Però l'aula és difícil, molt difícil, de debò.
19: Aquesta nova onada de protestes arriba després del rebuig de la comunitat educativa al pacte que el govern va signar ara fa 2 mesos amb Comissions Obreres i UGT.
8: Doncs a tot això el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa. De fet, dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial que hi ha convocada. Però ja els adverteix que es mantindrà en l'acord tancat amb Comissions Obreres i la UGT i també demana que s'atenguin al principi de realitat. Montcarvajal, bon dia.
21: Bon dia. El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
11: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
21: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que, d'altra banda, ha dit que van pel bon camí.
8: Doncs justament enmig de les protestes dels docents i també, com sentíem, de la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de 2 agents de la policia autonòmica en una assemblea de professors.
10: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Salas és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
22: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Per a nosaltres, si no aturen les negociacions d'aquests pressupostos fins que no es produeixin aquestes dimissions que estan demanant a tort i a dret, els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
23: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració a agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
2: Notícies en xarxa.
8: 20 minuts i seran les 3. El nombre de persones infectades pel brot d'antivirus s'eleva a 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit Tedros Adhanom, res no fa preveure un nou brot. Maite Polo, bon dia.
3: Bon dia. La crisi sanitària pel brot de l'Ondius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
4: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional. Y finalmente, la cooperación internacional.
3: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Ondius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
8: I no deixem la salut perquè el Consell de Ministres ha aprovat ja en segona volta el projecte de llei amb el qual vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València. Són fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats. Jordi Casino, bon dia.
5: Bon dia, Marta. Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García es la ministra de Sanidad.
6: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Dicho de otra forma, se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
5: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
8: En el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. A Tarragona s'han concentrat davant de les portes de l'Hospital Joan 23. Tarragona Ràdio, Laura Casas.
24: A Tarragona calen més professionals, unes 4.000, al conjunt de la demarcació, però també és necessari que els seus llocs de feina siguin més estables i que siguin més reconeguts. Així ho ha manifestat Gerard Mora, el secretari general de CODITA, del Col·legi Oficial d'Infermeres i Infermers de Tarragona.
25: Cal augmentar el nombre d'infermeres, cal assegurar una estabilitat laboral, com no cal aquesta reclassificació del reconeixement del grup A1. Ja fa temps que venim dient que les infermeres som graduades i en aquest sentit encara no se'ns reconeix, encara estem contractades i encara estem reconegudes a nivell institucional com a diplomades.
24: I és que, segons CODITA, un 10% més d'infermers disminueix un 7% la mortalitat als hospitals.
8: Avui també es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de Fatiga Crònica per donar visibilitat a dues malalties complexes que afecten milers de persones i que amb el temps poden limitar la qualitat de vida tant en l'àmbit físic com en l'emocional i el funcional. A Mollet del Vallès aquest migdia s'ha llegit un manifest de suport a les persones afectades, la majoria dones. Ràdio Mollet, Emma Balea.
26: L'Associació de Fibromiàlgia de Mollet i Comarca, FIMOIC, i l'Ajuntament de Mollet han tornat a sumar esforços per mostrar el seu suport a les persones afectades. L'acte central ha tingut lloc aquest migdia i ha consistit en la lectura del manifest. La presidenta de FIMOIC, Remei López, ha aprofitat l'acte per expressar en veu alta aquelles expressions que fan mal a les persones afectades per la malaltia i que les fan sentir malaltes de segona.
27: Ens diuen: tens de posar més ganes. Potser si surt més, va maquillada. No estarà tan malament. Mira com riu. No tindrà tant de dolor. Això Si pensem, no li diem a gaires malalts. Estem estigmatitzades, estem jutjades. Som malalts de segona.
26: Afimoi, que és una de les entitats de referència a nivell estatal en la visibilització i suport a les persones afectades de fibromiàlgia, aquest passat diumenge l'entitat commemorava el seu 25è aniversari.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: Una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, que demana ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en d'altres objectes, per exemple, polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
0: L'empresa altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
1: Ja dic, a mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió, sobretot això, entre els ajuntaments propers, Altafulla, un d'ells, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat,

0: del JPEC, diu que avui és un dia històric.
1: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són, ja em perdo 40 anys quasi. Personalment, doncs, estic molt content que el JPEC pugui presentar això.
0: L'entitat denuncia la falta de resposta de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre als requeriments previs i assegura que les condicions ambientals actuals no tenen res a veure amb les de fa un segle quan es va establir la concessió.
2: I repassem altres notícies destacades del dia. La Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per a Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
3: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten el sobreseïment provisional. Helena Jubany, recordem, va ser assassinada el desembre de 2001 quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos de Sabadell on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
2: L'explosió d'una bombona de Butà obliga a desallotjar un immoble al barri del Poblenou de Barcelona.
3: Fins a 10 dotacions dels bombers de Barcelona ja estan treballant i la Guàrdia Urbana ha tallat aquest carrer i també els de Llull, Pujades i Llacuna. Segons ha informat l'Ajuntament, l'explosió ha provocat algun ferit, tot i que encara se'n desconeix l'estat. Emergències ha activat 9 ambulàncies que s'han desplaçat fins al lloc dels fets i Protecció Civil ha posat en prealerta el pla Procicat per aquest incident. El telèfon d'emergències 112 ha rebut 30 trucades arran de l'explosió.
2: I els primers investigats pel cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
3: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per mateix Montoro, per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
2: És moment per a la cultura. L'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura i ho fa amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival En altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro, bon dia.
4: Bon dia. Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar al final de la vida un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
5: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
4: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors. L'autor participa aquest vespre en el festival En altres paraules, al Caixa Fòrum, on mantindrà una conversa amb l'escriptora Lucía Littmeyer.
2: I una altra proposta de cara a aquest vespre, perquè l'Auditori de Barcelona acull el Concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja.
3: Marc Busquets, director artístic de la Fundació Victoria de Los Ángeles, remarca que pel que fa a les guerres i els conflictes bèl·lics, enguany encara és pitjor.
6: Vam tornar l'any passat, 2025, perquè desafortunadament els conflictes bèl·lics no han anat a menys, sinó a més, i aquest any hi tornem a l'Auditori a les 8, 35 euros l'entrada, ja que és un dels anys, segons la Creu Roja, més bèl·lics de les darreres dècades, amb més de 130 conflictes armats.
3: L'esdeveniment comptarà amb la soprano Adriana González com a ambaixadora del concert i també la participació d'Ofèlia Sala, Elena Resurresau, René Bàrbara i Ashley Riches, acompanyats de l'Orquestra Simfònica Victòria dels Àngels, el Cor Carmina i el Cor per la Pau. El concert començarà a les 8 del vespre i el cost de l'entrada és de 35 euros.
2: I arriben els esports. Que ens porta Joan Barberà. Molt bon dia, Joan. Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més.
7: Bon dia, Marta. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar a la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El Barça juga demà contra l'Alavés i precisa

0: L'Espanyol i el Girona estan molt pendents del Futbol Club Barcelona perquè l'Alavés es troba en zona de descens amb 2 punts menys que els blanquiblaus i els gironins, que encara no han certificat la permanència quan queden 3 jornades per acabar la temporada. Hansi Flick ha confirmat que volen arribar als 100 punts, que volen guanyar els 3 partits de Lliga que queden.
1: Of course. Esclar,
2: el nostre objectiu és 100 punts i per arribar als 100 punts hem de guanyar els 3 partits i és el nostre objectiu per aquests 3 partits. Ho hem celebrat molt, però també es pot seguir jugant bé.
0: Demà juga el Barça, també juga l'Espanyol contra l'Atlètic Club de Bilbao a Cornellà al Prat. El Girona juga dijous després de sumar 1 punt a Vallecas gràcies a un gol d'Estuani. Girona FM, Pau Villafañe.
3: Partit molt gris del conjunt gironí, que es va veure superat pel conjunt de Vallecas i que s'encaminava cap a una derrota que hauria complicat molt la situació quan l'Alemau va fer l'1-0 a 5 minuts pel final. En aquell moment, amb el Girona desaparegut en atac i les cames tremolant, va aparèixer el de sempre, Cristian Estuani. El capità de 39 anys va rematar de cap a la sortida d'un córner al minut 94 per salvar un punt que pot ser decisiu en la lluita per la permanència. L'entrenador del Girona, Mitchell, destacava que el seu equip no havia fet un bon partit.
4: És veritat que per nosaltres no és la manera de jugar, tenir que defensar molt, molt més que el rival. Però avui ha tocat així i no més. Hem de continuar. Necessitem guanyar la nostra afició el dijous perquè és un partit històric per nosaltres, que és la supervivència del Girona a primera divisió, que és el que tothom desitja.
3: El Girona té ara 2 punts de marge respecte al descens i s'emplaça dijous a Montilivi contra la Reial Societat per intentar fer un pas quasi definitiu.
0: En bàsquet, Jan Veselý anuncia que retira a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça, sent una llegenda del bàsquet europeu. A la Lliga CB, avui a les 8 del vespre, duel català. Es veuen les cares Bàsquet Girona i Baxi Manresa. El tècnic del conjunt del Bages és Diego Ocampo.
5: El Martínez és molt bo jugador, però juga dins i juga fora. És capaç de tirar, és capaç de passar la pilota i després és capaç de rebotejar i, bueno, recibir la pilota dins. Com afrontem això? Aprendent d'ahir, tenim molt més activitat, jugar més dur, crec que les dues coses, anticipant-nos molt més.
0: El duel a partir de les 8 del vespre i dia de comiats al Club Natació Sabadell. El president de l'entitat centenària, Claudi Martí, ha confirmat en roda de premsa el que ja era un secret de domini públic. Quim Colet i David Palma no continuaran com a entrenadors dels equips absoluts de waterpolo de l'entitat. Tot plegat s'emmarca en un procés de reestructuració de la part esportiva en un canvi de cicle a les banquetes vallesanes després de gairebé una dècada d'èxits, tant en la categoria femenina com masculina.
6: Gràcies, Joan Barberà, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho deixem aquí. Ens retrobarem demà, com sempre, a les 2. Bona tarda.
7: Notícies en xarxa. Edició migdia.
8: La xarxa de comunicació local.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: tu què tries?
1: Visita jatriu.cat.
2: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
3: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
2: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
3: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
2: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
3: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
4: Braseria La Bolera.
5: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
4: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
5: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
4: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
5: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
4: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.

0: Sabíeu que Eric Clapton va estar a punt de ser membre dels Beatles sense que el propi Clapton ho sabés? Doncs tot això i molt més. La música i les seves històries cada dissabte a les 5 de la tarda, després de les notícies, clar, al Club Tortuga de Ràdio Sant Cugat, al 91.5 de la FM o a cugat.cat. No hi falteu.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
2: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: ciència hagués pogut preveure el que va passar.
1: Us parla Sergio Morales. Toca fer un repàs de l'actualitat més destacada de la jornada. Ho fem aquí, al 91.5 de l'FM, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
2: Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. Amb més de 30 anys d'experiència al cap de Sant Cugat, Ana Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
3: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar entre les 8 del matí del dimarts 19 de maig i gairebé les 23:59, gairebé a la mitjanit del diumenge 24 de maig, tal com han informat els Amics dels Veterans i la Regalèssia a través de la seva web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que hi acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats a l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos és una de les activitats més multitudinàries de la Festa Major i tindrà lloc el diumenge 28 de juny.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Sant Cugat celebrarà del 17 al 24 de maig la segona setmana del català, una iniciativa que enguany fa un pas més amb una programació ampliada i renovada que vol consolidar la ciutat com a referent en la promoció de l'ús social i l'aprenentatge de la llengua catalana. La iniciativa s'ha traslladat de setembre a la primavera per situar-la al voltant de Sant Jordi, que és un esclat de cultura. Ho explica divendres passat la regidora de Política Lingüística, Núria Fernández, que ha advertit de la situació d'emergència lingüística i d'un retrocés en l'ús del català, especialment entre el jovent.
5: Si fóssim un país normal i Catalunya fos un país normal, no hauríem de ser una setmana de català. Però en un context de salut lingüística, no només hem de fer una setmana, sinó que també hem de tenir una regidoria de política lingüística, no? Que hi ha vegades no toca el dia que es mogués així. No hauré de reivindicar allò que ha de ser natural i sobretot quotidiar que anem garantir, que és viure plenament en català el dia a dia de casa nostra.
1: Consulta la programació a Cugat Mèdia. Els castellers de Sant Cugat han viscut aquest diumenge la primera gran actuació a casa de la temporada. Sant Ponç ha estat el context on els gausacs han posat de manifest l'inici d'una nova etapa amb nous caps de colla que busca tornar a consolidar les figures de vuit. I per fer-ho pas a pas, a l'actuació d'aquest diumenge han descarregat el 4 de 8, el 7 de 7 i el 2 de 7. Marina Pons i Miquel Torregrossa són els caps de colla.
6: Segona dia de casa, primera dia de plaça Octavió, una dia de que és important per nosaltres. Hem portat el primer castell de vuit de la temporada i en teníem ganes i la veritat que he tingut els nervis que té aquest tipus de castells, però l'hem tret amb molta solvència.
7: Estem molt contents perquè eren moltes camises a plaça i per això per nosaltres és molt important ser molts castellers i moltes castelleres, animar els santcugatencs a fer castells és molt important.
1: La jornada ha comptat també amb les actuacions dels castellers de la Vila de Gràcia i dels Ceballuts. Amics, familiars i alumnes d'Arcadi Oliveres han recordat aquest dissabte el llegat de l'economista, que va morir fa 5 anys. Ha estat en un acte d'homenatge a la Unió Santcugatenca, on la Sala Claver s'ha quedat petita. Arcadi Oliveres va dedicar la seva vida a construir la pau. Dècades de xerrades, classes magistrals i intervencions als mitjans de comunicació, llibres i tertúlies, on sempre va insistir en la necessitat de construir una cultura de pau. Aquest dissabte l'ha homenatjat Neus Sotomayor, és la presidenta de la Universitat Internacional de la Pau, entitat que Oliveres va liderar fins als últims dies.
8: De l'Arcadi hem après a treballar amb dades i rigor, a denunciar les desigualtats i les injustícies, però a fer-ho amb pedagogia i molt d'humor. Recordant el que deia dels bancs, és fàcil somriure imaginant el que diria avui de les grans tecnològiques que estan donant suport a totes les guerres assassines. Si parlava sempre de l'oxímoron, que era el concepte d'intel·ligència militar, que no en diria avui.
1: Per cert, que l'alcalde, Josep Maria Vallès, ha anunciat que aviat s'anunciarà que un espai de la ciutat que no ha concretat portarà el nom d'Arcadi Oliveres.
4: Serveis informatius de Cugat Mèdia.
1: Un jove de 24 anys ha estat detingut pels Mossos d'Esquadra a Sant Cugat el 28 d'abril per agredir un home sense llar a Rubí per raons de porofòbia o odi a les persones sense sostre. Els fets es remunten al 3 de maig de 2025, quan l'agressor va etzibar un cop de puny a la víctima de 58 anys mentre aquesta carregava el mòbil en un supermercat. L'afectat va rebre la forta trompada a la cara i va quedar estabornit a terra després que l'autor l'increpés de manera despectiva per tenir el telèfon mòbil carregant-se en un endoll de l'establiment d'alimentació. L'agressor, després d'haver protagonitzat els fets, va marxar del lloc amb un vehicle sense auxiliar la víctima. Diferents testimonis presents al lloc van socórrer l'home agredit i van esperar l'arribada dels agents dels Mossos d'Esquadra i d'una ambulància del SEM que el va traslladar fins a un centre mèdic per rebre assistència. La víctima va patir danys físics i emocionals posteriors pels quals va rebre assistència mèdica continuada. Les gestions practicades pels agents de la Unitat Central de Delictes d'Odi i Discriminació van permetre identificar l'autor dels fets. El jove ha passat el 29 d'abril a disposició judicial. El Sant Cublac tornarà a convertir-se en Cugat en un punt de trobada de cultures i ritmes afrodescendents del 10 al 14 de juny. El Festival de Música Negra arriba a la 12a edició, consolidat com una de les cites culturals de referència de la ciutat, i ho fa amb una proposta centrada en el concepte del viatge d'anada i tornada. El recorregut cultural i musical que uneix l'Àfrica, el Carib i Europa i que ha donat origen a gèneres com el jazz, la salsa, el son cubà, el reggae o la rumba catalana. El director del festival, Ricky Undersounds, ha assegurat en una entrevista al magazín Faves Comptades que la proposta viu un moment de consolidació des que es va iniciar el format actual establert al Parc de Can Bernet.
9: Nosaltres tenim un festival de música negra perquè carreguem una ideologia també. Aleshores, per nosaltres la música negra és una eina de l'antiracisme i sempre ha sigut així, no? Aleshores, han d'anar lligats, han d'anar de la mà. Ja venim d'un bagatge de molts anys d'aquest contingut cultural. S'han fet exposicions, xerrades, documentals i creiem que és imprescindible.
1: Trobareu tota la informació a www.cugat.cat. Obrim ara la plana esportiva.

0: El primer equip masculí del rugbi Sant Cugat ha caigut eliminat a les semifinals de la fase d'ascens a divisió d'honor màxima categoria estatal després de perdre 23-16 al camp del Pozuelo madrileny. Els santcugatencs han marxat al descans amb un avantatge mínim de 3-6, però en el segon temps han vist com els locals han remuntat en un segon temps molt brillant. Els de Martín García tanquen una bona temporada i es queden a les portes de l'ascens de categoria. I més esport, el primer equip masculí d'hoquei herba del júnior ha vençut 5-2 la Gara en la 20a jornada de la divisió d'honor. Amb aquesta victòria contundent, el conjunt de Sant Cugat es desfà d'un rival directe per la lluita per a la Final Four i es col·loca a quarta posició amb 37 punts. La pròxima jornada rebran el Barça, actuals 8ens classificats. Parlem ara de bàsquet perquè el segon equip masculí de la UESC ha guanyat 93-86 al Gamma Montaño Vilatorrada en la penúltima jornada de la primera catalana. Amb aquesta victòria es col·loquen segons amb 45 punts, empatats amb el líder l'Esparreguera i estan a un pas de l'ascens a Copa Catalunya a l'espera del partit entre els Casa Arimany i els primers classificats. Els santcugatencs encara no han perdut en aquesta segona volta i la pròxima i l'última jornada serà precisament contra l'Esparreguera. I en futbol, el primer equip masculí del júnior ha empatat 3-3 contra el Montcada a la penúltima jornada del grup 4 de segona catalana de futbol i es jugarà la permanència a la categoria al camp del Piera. Els blau i negres han remuntat l'1-2 de la mitja part, però han vist com els visitants igualaven en el tram final del maig. Els santcugatencs en tenen prou amb un punt al camp del Piera per mantenir-se a la categoria. Res més per ara. La informació continua actualitzant-se constantment. Ja ho saben, a www.cugat.cat i també a les xarxes socials, on ens trobaran com a Cugat Mèdia.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. FM. Ràdio Sant Cugat.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
6: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
5: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
6: Consulta tota la informació i compra'n les entrades a petitscamaleons.com.
7: Benvinguts a les Portes de Troia, el teu programa d'història de la xarxa. Una finestra oberta per descobrir altres civilitzacions i cultures i els cops amagats dels personatges i els fets que han marcat un abans i un després en la seva generació. Amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril, t'esperem a les Portes de Troia. Escolta'ns a la teva ràdio de proximitat.
8: Dissabte, a les 4 de la tarda, a Ràdio Sant Cugat.
1: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: A continuació, escoltem la reemissió de la tertúlia d'avui.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en diversos temes, però començarem parlant amb la vaga de docents que té lloc aquest dimarts a casa nostra. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Bernils, la Xènia Amorós, veïna de la Floresta i membre de l'Ateneu Popular del districte. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I el Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg. Molt bon dia, Rogeli.
3: Bon dia.
0: De fet, el Jordi ens arriba ja d'aquesta primera concentració que hi havia a 9:45 a la plaça de Lluís Millet, on s'han concentrat diversos docents de la ciutat per agafar el ferrocarril per dirigir-se a la columna del Clot. I és que els centres educatius públics de Sant Cugat viuen avui una nova jornada de vaga convocada pel sindicat Justec, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i la UGT. De fet, la vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre aquest maig i juny a tot Catalunya i també a la nostra comarca. El motiu de la protesta, els docents han tallat avui diverses carreteres. Una de les vies afectades ha estat l'AP7 entre Sant Cugat i Cerdanyola en tots dos sentits, que ha provocat llargues cues aquest matí. I a 9:45, ara ho dèiem, els docents es trobaven a la plaça de Lluís Millet per unir-se a la columna del Clot. Qui els ha acompanyat és la nostra companya Sara Vella, amb qui intentarem contactar ara, que es deu trobar, suposo, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya anant cap a Barcelona. Sara, bon dia.
4: Hola, Alba, bon dia. Justament estem sortint ara mateix de l'estació de Sarrià.
0: Estàs al ferrocarril, l'heu agafat aquí a la plaça de Lluís Millet. Sara, quin és l'itinerari que teniu previst seguir amb els docents aquí acompanyes de la ciutat?
4: Doncs mira, quan estava a la plaça i he decidit acompanyar-nos, els he preguntat una mica quin era el seu recorregut i la veritat és que l'han hagut de decidir sobre la marxa, perquè encara no ho havíem pensat. De moment sembla que el que farem serà baixar a plaça Catalunya i agafar el metro una línia vermella fins al Clot. Allà ens unirem amb la columna que baixa, crec que la que baixa per allà hauria de ser la del Llobregat, si no m'equivoco, la que ve del nord. I llavors baixarem tots junts fins a plaça Urquinaona i hauríem de ser a les 12 a plaça Urquinaona, tot i que hem convingut que ho veiem difícil.
0: Anem una mica justos de temps, no?
4: Sí.
0: Sara, justament a l'última vaga que hi va haver a la ciutat, contactàvem amb tu, que també estaves seguint aquesta manifestació dels docents. Avui tenim una nova mobilització i podríem dir que fins i tot els ànims estan més caldejats després de que no s'hagi revertit la situació i que Educació no s'hagi assegut a la taula amb els sindicats majoritaris i, a més, amb aquests últims capítols que hem tingut en primer amb aquest tipus de prova pilot que posava Mossos a les aules d'alguns instituts i també amb aquesta infiltració poc afortunada de dues agents dels Mossos a l'Assemblea. Quin és l'ambient que t'has trobat entre els docents de la ciutat?
4: Doncs mira, Alba, tinc ganes d'anar a Barcelona per veure un gruix més important de docents i les seves reivindicacions, perquè t'he de dir, i el Jordi crec que ho podrà confirmar, que de moment el Sant Cugat estava molt tranquil. Han vingut a l'hora convinguda amb molt pocs docents, crec que som una trentena màxim que hem agafat aquest tren. Jo espero que alguns hagin anat abans i altres vinguin després. I de moment, ja et dic, sí que els hem demanat, aviam quin era, com ho estàvem vivint, i evidentment estem molt indignats, estem en desacord amb el que anomenen l'acord de la vergonya que es va negociar amb els sindicats més minoritaris, la UGT, i amb ganes de veure si poden aconseguir doncs, millores, ratos més baixes, més recursos i millores salarials. També ens han volgut fer saber, ara amb unes noies que estava parlant, que són més joves però són molt implicades, que volen també fer saber que, no, que fer vaga no és una cosa que els agradi, que fan un sacrifici molt gran, que estan veient com el seu sou està veient molt perjudicat i que volen que sapiguem que per ells això no és cap broma i que per ells també és un sacrifici.
0: Sara, no t'ho havia demanat, però no sé si ens podries passar el telèfon amb algun d'aquests docents que t'acompanyen al ferrocarril perquè li puguem fer unes preguntes.
4: Sí, jo em torno a trucar d'aquí una estona, perquè ara mateix no els tinc a prop i a més estic amb els auriculars i no ho podria fer. Si voleu, intentem trucar d'aquí 10 o 15 minuts.
0: Perfecte.
4: Ja el tinc agafat.
0: Perfecte, doncs ens quedarem amb la tertúlia aquí a la taula. En tot cas, en qualsevol novetat, ens posem en contacte.
4: Molt perfecte, moltes gràcies, Alba.
0: Moltes gràcies, Sara.
4: Adéu.
0: Jordi, deia la Sara, no?, que s'havien concentrat a pocs docents a la plaça de Lluís Millet. Possiblement també n'hi ha molts que treballin a la ciutat, però possiblement no hi visquin. Tu, quina és la radiografia que faries d'aquestes persones que s'han reunit? Quines són les reivindicacions, si és que han canviat gaire, no?, en els últims mesos?
1: Clar, les reivindicacions són les mateixes, precisament perquè l'acord no complís les reivindicacions que demanaven, no?, que es queden molt curts. Per tant, posen molt l'accent en la qüestió de les ràtios i dels recursos que hi ha en general, tant a nivell econòmic, que és una part, però sí que és cert que els docents, suposo que també per com es assenyalen, no?, que tot sovint es diuen teniu moltes vacances, ja teniu un sou com a funcionaris i tot això, posen molt l'accent. Sí, la part econòmica és una part, però hi ha moltes altres reivindicacions que no val, ens pugeu una mica el sou i ens oblidem de la resta, no? Per tant, com a mínim, el momentet que hem pogut parlar amb ells abans de que agafaran el tren, han parlat molt d'això, no? No es tracta de que ara ens pugeu uns quants euros a cada mes, no? I sí que és cert que a primera hora no hi havia moltíssima gent. Sí que veies passar alguns que anaven a agafar el tren directament, segurament perquè havien quedat en algú en Barcelona. Vull dir que el grupet...
0: La senyora ho deia, no?, també, que trobava molta gent anant cap a l'estació. Sí, sí.
1: Però clar, quan la convocatòria és nacional i el que s'ha fet en Sant Cugat és només trobada per agafar el tren, valorar això és una
0: complicat.
1: Mica precipitat. És cert que és mitjans locals, en el moment que no hi ha res més en el poble, doncs vas, parles en ells un moment i fas dos fotos, però no és com quan van tindre les vagues del mes passat, no?, que sí que va haver un moment de mobilització, concentració, fins i tot van entrar a l'Ajuntament, allà sí que podies copsar una mica el sentir del professorat de Sant Cugat. En este cas és això, és una suma de factors, no?, gent que haurà anat directament, gent que ni viu en Sant Cugat i, per tant, igual ha quedat en el seu poble i baixen la gent del seu poble encara que no treballa allà. Vull dir que ho sabrem quan vegem la magnitud de la qüestió a Barcelona. De fet, parlant amb un dels docents, ens deia... Avui és un poc la prova de foc, no?, perquè al final tenim molts dies de convocatòria, tres nacionals, dos territorials, més de 0-3 anys, que en total són una de preparació i 17 de vaga com a tal, no? I això fa que és difícil aguantar una vaga tan llarga, no?, i que ja veurem com arribem al final d'aquest recorregut. Ara, em deia, si avui tenim molta força, si aquests primers dies tan clau tenim molta força, serà molt difícil que decaiga l'ànim, no?, i com a mesura de pressió... Doncs, a més, si tens molta gent al carrer és més fàcil obrir una negociació. Si avui punxaren, ho tenim molt més difícil de cara al departament, no?
0: Xènia, Rogeli, com esteu veient les reivindicacions d'aquest col·lectiu de docents? Xènia, tu has estat durant molts anys molt vinculada al col·lectiu a través de la coordinadora d'AFAS.
2: Sí, sí, sí. Jo la veritat és que com a mare i com a exmembre de la coordinadora d'AFES i, no, diguéssim, molt vinculada amb la lluita educativa, jo me sento com molt orgullosa, no, del professorat mobilitzat. Crec que a més ho estan fent de forma exemplar, perquè estan aconseguint que molt professorat es vinculi. Els centres estan aturats. Els centres estan aturats. I això és molt important que passi. Jo no sé què explicarà després el departament, però els centres estan aturats. Ells estan lluitant per millorar l'educació que reben les nostres filles i fills, perquè no pot haver una bona educació si no tenim un professorat amb unes condicions raonables per atendre això. I com a sindicalista, jo soc afiliada a la CGT, que és un dels sindicats que convoca la vaga, he de dir que també és molt preocupant el fet de que dintre del col·lectiu del professorat els riscos psicosocials siguin tan alts. Vol dir que estructuralment alguna cosa no funciona, perquè no pot ser que una treballadora o un treballador pateixi d'aquesta manera en el seu lloc de treball. Un lloc de treball és el teu modus vivendi i no pot generar-te patiment psicosocial. Per tant, jo crec que necessiten reivindicar també des de la perspectiva laboral, i és molt important que ho facin. A mi me causa una profunda tristesa veure que altres sindicats, com, no l'has dit, Comissions Obreres, o sigui, no només UGT, també Comissions Obreres, ha signat un acord amb el departament, i ara doncs sembla que aquests dos sindicats, especialment Comissions Obreres, és el portaveu del departament per defensar aquest acord. El departament ni tan sols surt a defensar-lo, perquè no es pot defensar. I en canvi, doncs, tenim sindicats defensant-lo perquè, bueno, perquè no saben ja què més fer per justificar-se, no?, aquesta traïció que han fet a les treballadores. Però bé, les treballadores els han deixat clar que no les representen.
0: De fet, sorprèn bastant, no?, anomenar acord, no? Atillar com a acord de país, sí. un acord del Departament d'Educació amb dos sindicats, en aquest cas Comissions Obreres i UGT, que no apleguen la majoritària del gruix dels docents de Catalunya. De fet, s'ha fet una enquesta directa amb els docents que recolza el posicionament d'USTEC intersindical CGT i d'altres sindicats que no hi estan d'acord.
2: No representa el col·lectiu docent i bé, suposo que les properes eleccions sindicals això quedarà ja més clar encara. Jo sí que voldria fer també un esment amb el tema de la infiltració. Tu parlaves d'infiltració poc afortunada, jo crec que afegiria il·legal, perquè no es pot, si no hi ha una ordre judicial, enviar policies a reunions de la tipologia que siguin. I aquest cas era una reunió sindical, però vull dir, és que està fora de qualsevol cosa comprensible. I també vull fer una altra esmena al fet de que al País Valencià hi ha una vaga indefinida docent. Vull dir que estem en un moment en què els docents senten la pressió molt, molt gran damunt de les seves espatlles de donar una qualitat educativa que no ve acompanyada del suport institucional que hauria de tenir. I no només aquí, també hi ha una vaga de les docents de 0-3 d'infantil a la Comunitat de Madrid. Vull dir que els docents estan insatisfets i amb problemes en molts territoris, no? I els resultats de PISA diuen que a Espanya l'educació fa pena. Per tant, potser sí que els hem d'escoltar més del que s'està fent.
0: Rogeli, tu també has tingut responsabilitats en educació, a més.
3: Sí, vaig treballar força anys, 16 anys com a docent, en l'escola pública i privada també, i també vaig treballar en un centre penitenciari. Vaig tenir diverses experiències al seu moment. També vaig treballar a Sant Cugat, en una escola, que llavors era l'Avenç, també. Bé, sí, experiència com a docent, experiència com a pare també, perquè com a pare també repercuteix totes aquests problemes que estan passant. Jo crec que el tema educatiu és un tema molt complex i que s'ha complicat moltíssim aquests últims anys degut en gran part pel tema burocràtic, el tema de papers, tema d'informes, etcètera, etcètera. És un tema que el tema de la burocràcia a mi sempre m'havia preocupat i em continua preocupant també. I després també ara hi ha molts infants que ens venen de tot arreu, hi ha molta immigració i per tant hi ha molta complexitat també a nivell de formes de diferents problemàtiques en els infants que s'aborden de forma, jo crec que molt professional a partir dels mateixos mestres i de les persones que cuiden d'aquests infants a les escoles. Per tant, tot això què vol dir? Vol dir que la feina del mestre i de la mestra és més complexa, és més complicada, requereix molt més esforç fins i tot del que hi havia fa 20 anys endarrere, no? Perquè ja, pel que deia abans, no? Llavors, crec que això s'ha de considerar. Primer, aportant més recursos des de l'administració i després també, no cal dir-ho, amb un augment salarial. A veure, quan més treballa, més dedicació, més temps hi dedica, també això s'ha de compensar d'alguna manera o altra, en aquest cas, tema econòmic, no? El tema de la infiltració dels Mossos jo considero una aberració, així de clar. Què han de fer aquesta gent allà dins? A veure, la responsabilitat a l'escola és de la direcció, és dels mestres, és dels tutors, és dels pares, de l'AMPA, etc, de tota aquesta gent que estan al voltant de l'infant per vetllar, per cuidar-los i perquè les coses tirin endavant. Per tant, aquesta immersió, digue-li, no és la paraula, però aquesta imposició dels Mossos a dins d'una escola, ho trobo aberrant, així de clar.
0: De fet, una de les proclames és més educació i menys policia, no? Dels docents, Jordi.
1: Sí, jo crec que hi ha diversos aspectes que cerquen complexitzar l'educació, però això no ha de ser excusa. És a dir, si tu saps que la societat té alguns graus de complexitat i en part són resultat de les teues polítiques públiques que han afavorit un creixement de la desigualtat en este país, per exemple. Posa més recursos per afrontar això, no? Si has de garantir que tothom té accés a l'educació i que han de tindre igualtat d'oportunitats, bueno, pues calcula això. És que em fa molta gràcia perquè ja ens passa igual quan el discurs ara que hi ha sobre la regularització, no? És que tota aquesta gent està saturant els serveis públics. No serà que estem mal dimensionats de partida? Uh-huh. Aquesta gent ja està vivint així, no? Per tant, en aquest cas, si veus que en l'educació necessites més suport, si tu crees un decret d'inclusió en el que tens alumnes en unes necessitats específiques dins del propi ensenyament públic, doncs poses recursos per a poder atendre'ls. Si no, el que crees és un document que queda com a paper mullat, no? I per tant, bueno, al final, en última instància, estem en una qüestió de recursos. Si tens una població nouvinguda que no té el català ni el castellà com a llengua materna, perquè venen de països on no es parlen en aquells països, doncs posa les facilitats perquè n'aprenguen. Però és que ens passa en l'educació i ens passa quan van a presentar-se cursos del Consorci, que no troben. Que, bueno, vam veure l'acció que va fer el sindicat de manters, no? Queixant-se uh-huh. precisament de la dificultat d'accés, no? Per tant, crec que en última instància la mirada, i això ho diuen també els docents, no? És de com està ara dimensionat tot el sistema. No és una qüestió de arreglar una coseta ni arreglar una altra, no? Sinó que és una cosa més global, no?
0: De fet, no s'ha destinat mai el percentatge del pressupost que s'hauria de destinar a educació en aquest país.
1: I clar, jo, ara que deia la Xènia, la mobilització en el País Valencià, jo crec que, malgrat que no ha sigut especialment àgil el govern de la Generalitat de Catalunya, sí que no ha sigut tan beligerant en alguns postulats com la Generalitat Valenciana, que ha creat la confrontació de partida, no? Perquè és que ha deslegitimat, o sigui, les primeres reaccions del govern valencià va ser que ni hi havia ni diners, ni tal com s'havia portat la vaga era coherent, que eren uns aprofitats, diguem, o sigui el nivell de confrontació va ser molt, molt més gran. Segurament per això sí han arribat a un pacte mínim en dos sindicats que no representen la majoria, però segurament si hagueren fet el mateix que la gent de Valenciana no hagueren aconseguit ni això, no? Per tant, és que en resumim ara d'això, no? A una qüestió de recursos. També veig un punt de què pot passar que en funció de com la Generalitat gestiona aquest afer, intentarà traslladar aquest conflicte a una qüestió interna de la comunitat educativa per a dividir-la. M'explica. Fins ara era molt clar que els docents, amb molt suport de les famílies, demanaven al departament unes mesures. Si comença a visibilitzar-se que, home, és que són molts dies de vaga i ara els nens què faran? Si les direccions comencen a actuar molt com a engranatge del departament, poden intentar donar la imatge que no és un debat entre comunitat educativa i departament, sinó dins de la pròpia comunitat educativa. I això és un risc de debilitació de la pròpia protesta, no? Per tant, crec que els sindicats i els docents mobilitzats en general han de ser especialment àgils i estratègics en el moment de fer accions i preveure quines accions fan i quines no, perquè si no podrem acabar desviant l'atenció cap a com si fos un debat intern, quan estem parlant d'una cosa més global.
0: Uh-huh. Parlaves ara de l'enrocament de la Generalitat a València amb els docents. No sé si us sorprèn també el paper de la Generalitat a Catalunya i del Departament d'Educació. Hem tingut la consellera Niubó de baixa quan s'ha fet aquesta negociació amb els sindicats, que ha acabat amb aquest acord de la vergonya que tillen els docents mobilitzats amb només UGT i Comissions Obreres. Però no avança, no? I en el mig del conflicte, en la vaga més multitudinària de l'educació que recordem en els últims anys al nostre país, sembla que en lloc d'aquest tarannà una mica de conciliar, de negociar, de veure a quins acords es poden arribar i en quin temps, a més, potser s'ha sigut poc àgil políticament i hem posat al mig el debat de posar Mossos a les aules. No sé quina valoració en feu d'aquesta gestió política, possiblement negociadora, del Departament d'Educació i del Govern en general, perquè hi ha molts docents que demanen també al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant d'aquestes negociacions, ja que per ara estan enrocades i sembla que ningú està disposat, que el Departament d'Educació no té cap predisposició a seure i seguir negociant amb els sindicats que no han signat aquest acord.
2: Jo crec que per part de la Generalitat, la veritat és que la negociació ha sigut deshonesta fins ara, no? No hi ha hagut una voluntat franca de seure's i buscar solucions, sinó que s'ha intentat amb tacticismes, no?, veure si podien escurrir el bulto, que diuen en espanyol. I pues, sembla que de moment no poden escurrir el bulto, no? Han intentat la qüestió de la divisió del moviment amb el suposat acord amb Comissions Obreres, al que han donat un bombo increïble i han, no? Han fet tot el que han pogut perquè això mengés l'espai del debat. Bum, això ha decaigut. O sigui, ara ja, com dèiem abans, no? El departament accepta seure's i, en canvi, Comissions i UGT ja no saben què fer perquè ja no tenen, o sigui, ja no tenen espai ni a la taula. Vull dir, ara mateix ja no estan ni convidades a la taula. Vale? Aquest, el acord ha caigut, aquesta estratègia no ha funcionat. Segona estratègia, la dels Mossos a les aules, no? Que hem de distingir entre el fet de que es proposi que els Mossos facin una mena de mediació a les aules, cosa que no s'entén com haurien de fer-ho, amb el fet de que infiltrin Mossos il·legalment en reunions...
0: És que ha sigut com un seguit d'accions estranyes.
2: Que, vull dir, jo crec que és que tenen, o tenen poca vista, o no en saben més, o tenen mala fe. M'agradaria pensar que és més poca vista que mala fe, però malauradament tendria a pensar que no, crec que tenen mala fe. No se n'estan sortint perquè davant tenen un moviment, fins ara, ben organitzat, sense precedents a nivell de tot el territori. Jo crec que això, i espero, com diu el Jordi, que la taula sindical sigui prou àgil i prou ràpida per respondre amb aquestes maniobres una mica chapusseres del departament, i que s'obri, bueno, en principi se reuneixen el dijous, mm-hmm. no? I que s'obri realment una taula de negociació honesta. Vull dir, el departament dirà on pot arribar perquè ho digui amb franquesa, no? Perquè és que si no, això no es mourà d'on és, no? I potser acabem com a València amb una vaga indefinida, i a més seria una vaga indefinida amb suport, jo crec, de molta part de les famílies que portem els fills a la pública, no? Per mi també és important insistir en el que deia el Jordi, no? Sobre la desigualtat social i la pressió que pateixen els serveis públics a causa de la desigualtat social, no? Sempre recau el debat sobre la qualitat educativa en el professorat. Si el professorat fa bé o no la feina, si són tradicionalistes i fan classes magistrals, o treballen per projectes, o treballen per àmbits, i es veu que tothom podem opinar sobre què és el millor i la innovació docent, com si l'eix de la millora en educació estigués únicament en què fan els docents en el temps que estan a l'aula. I això, ja estem cansats de veure que aquest és el debat que es proposa en els mitjans de comunicació constantment. I el Premi al Docent de l'Any, i la Neurociència per aquí, i la, no? Vull dir que ja, i no es dona mai aquesta dimensió social i aquesta dimensió... diguéssim, des de la perspectiva de la sociologia de l'educació, sobre què és el que necessiten les escoles i què necessita l'educació, perquè la desigualtat social no es pot resoldre únicament a l'aula.
0: No, i tenim un de cada tres infants a Catalunya amb risc de pobresa.
2: No es pot resoldre a l'aula, i no canviarà si treballem per projectes o si treballem en àmbits o si fem classes magistrals. Això no canviarà la desigualtat social. I per fer front a la desigualtat social calen recursos a tot arreu, no només a les aules, que també, però a tot arreu. Llavors jo crec que si fem polítiques que fomenten la desigualtat social, doncs tenim problemes a tots els serveis públics, no?
3: Jo considero que a Sant Cugat, sobretot, centrant una miqueta el tema aquí mateix, afecta molt, perquè sobretot a la gent amb menys recursos, que són els que han d'anar o estan pràcticament obligats a anar a l'escola pública. L'escola pública que sempre havíem defensat. Una escola que és per tothom, és plural, és diversa i que és integradora. Tots aquests problemes que estan havent-hi ara mateix, el que més afecta és justament a la gent més necessitada, a la gent, a aquest tipus de població, no? I això a mi em preocupa moltíssim. Moltíssim perquè, parlant de Sant Cugat, hi ha una tendència a valorar molt, molt, molt, molt per sobre de l'escola pública l'escola privada. I la gent encara, els nouvinguts i molta gent que no ho són, tenen aquesta tendència de dir escola, l'escola pública aquí no acaba de funcionar i encara ara, amb totes les vagues, amb tota la problemàtica que hi ha en aquests moments sindical i també a nivell de Generalitat, doncs afecta moltíssim aquesta diversitat que no hauria d'existir. Per tant, anant per aquí, considero que no hi ha cap excusa perquè no se segueixi valorant com a cosa primària des de l'administració, en aquest cas des de l'Ajuntament i també des de la Generalitat, el que és l'escola pública. Jo sempre he estat un etern defensor de l'escola pública, perquè és integradora, perquè és plural, és diversa i perquè és la que fa tirar endavant el país. No tinc crítiques allò directes contra l'escola privada, però és que a Sant Cugat, i partint també del nivell econòmic que tenim, doncs la gent a vegades, la tendència és aquesta. I jo parlant amb gent a vegades em diuen, escolta, és que al final acabarem portant les criatures a l'escola privada perquè és que no tenen tants problemes. Que també els tenen, eh? També els tenen, i les escoles privades. El que passa és que hi ha aquesta versió que continua des de sempre, en què en un lloc hi ha vagues, hi ha problemes, hi ha sindicats entremig que treballen i que fan coses, però també provoquen moments de situació com el que hi ha ara. Quan dic provoquen, vull dir, ajuden a que les coses millorin, eh? Doncs hi arriba un moment en què fins i tot els ciutadans, els pares sobretot, doncs tenen una versió, jo crec que equivocada, de per on han d'anar els trets socials en aquest moment. I això no, jo crec que no ho hauríem de perdre.
0: Creieu que, la Xènia deia abans, no?, que hi ha un suport majoritari, crec, de la comunitat educativa, de les famílies, a la vaga dels docents, que entenen molt bé que aquestes queixes són per construir una escola pública de qualitat per a tothom. De fet, els docents, ens ho deia la Sara, de les converses que havia tingut amb alguna de les mestres que acompanyaven el ferrocarril, estan perdent poder adquisitiu fent aquestes vagues. Aquest mes de maig i juny en faran 5. Això, quan arriba la nòmina, es nota, i es nota molt. Per tant, l'impacte és real. Creieu que hi ha el risc que des d'algun lloc es vulgui instrumentalitzar aquesta vaga per fer que les famílies en algun punt es posin en contra o no tant del costat de les reivindicacions dels docents?
1: Això és el que deia, que és un risc, i per sort les assemblees, els sindicats han estat molt en contacte amb les famílies i la majoria de famílies no només entenen, sinó que a més fan suport explícit. Per tant, vull creure que sí que hi ha el risc, però que és un risc baix, perquè hi ha una conscienciació prèvia. El que sí que veig en la línia del que comentàvem ara, no?, en relació a l'escola privada, jo, Sant Cugat han tingut una evolució en les preinscripcions, uh-huh, en què la pública ha sempre guanyat, i malgrat tot li han retallat places, línies, no? I això ara en la festa de la pública que vam fer fa unes setmanes, un mes, no sé si arriba ja, es va evidenciar, no?, com estem tancant línies de la pública, mentre la concertada manté. Fins i tot ara hem vist el moviment aquest estrany que ha fet el Viero i la Farga de separar-se en dos centres per a mantindre el d'infantil, i malgrat tot la gent segueix demanant la pública. Quin és el risc? Que efectivament, si vas no cuidant la pública i la concertada va tenint els seus privilegis, diguem, al final la gent opta per la concertada, però això ha acabat generant un problema de segregació, que la gent ja en sap molt més que jo, per tant diré dues coses, i si de cas ella que ho acabe. Que és que al final qui es pot permetre anar a una concertada és qui té un capital econòmic, un capital cultural concret, no? I alhora estigmatitzes els centres en què això no passa. I què acaba passant a la pràctica? Que la gent, si no ha apuntat a l'escola, és perquè resulta cert que hi ha molta població estrangera, no? Algunes famílies. I segurament no diuen població estrangera, diuen coses més pejoratives, no? Per tant, el que, si precisament volem lluitar contra la segregació, no només hem de parlar de zonificació, no només hem de parlar de quantes places hi ha disponibles, també hem de parlar de com estàs cuidant l'educació pública perquè realment siga per a tothom. Perquè si no, acabarem convertint l'educació pública en aquella on van els migrants, els pobres, els que no es poden permetre. I això acaba provocant que també tenim xavals en escoles concertades que, perdoneu, però no han vist una persona a classe obrera en sa vida, en un poc de sort perquè tenen algú treballant en sa casa netejant. Com van a tindre una mirada empàtica? Com van a defensar la justícia social si no coneixen algú que realment té complicacions en la vida? És que és així de clar, també.
0: Doncs ens acomiadarem, em sap greu, Xènia, perquè n'estic amb apunts. Sí, molt breu, si vols, perquè estem fora de temps, però...
2: Sí, només dir que per desenganyar les famílies que volen portar els seus fills a la privada concertada, ja sigui privada o privada pagada amb fons públics, que és la concertada, perquè els solucionarà els problemes, els diria que s'ho pensin bé, perquè les dades no acompanyen. Els resultats educatius d'aquests centres no són millors. Veiem que en les proves de selectivitat l'alumnat que ve d'aquests centres baixa molt respecte a les notes inflades que els han donat al batxillerat. Per tant, a nivell formatiu, molt no hi tenen a guanyar.
0: Doncs ara sí, ens acomiadem. Tindríem per un altre debat també de l'escola concertada privada i pública, però bé, segur que seguirem parlant. Jordi, Rogel i Xènia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tingui bon dia.
2: Gràcies,
3: bon dia. Adéu.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: El món de la música, amb les seves estrelles, les seves tendències i les seves històries, també s'ha fet un espai en el món de la literatura. Avui al Faves Comptades repassem alguns títols on la música pren tot el protagonisme. I ho fem de la mà del llibreter de La Salvatge, en Roger Grífol. Roger, benvingut.
2: Què tal, com anem?
1: Hi ha molta teca, hi ha molts llibres que parlen de música.
2: Sí, sí, és un dels temes que acostuma... Vull dir, a la gent que potser tampoc li agrada tant llegir novel·la, potser que si tingui una afició pel musical, diguéssim, li pugui entrar a la lectura
1: a través de
2: la música. I sempre s'ha fet des de, bueno, grans biografies de grans compositors, d'estils musicals, clar, si podem pensar, biografies de l'Elvis, del John Lennon, dels Beatles, de tots els grups.
1: Hi ha un munt de personatges.
2: Bob Dylan, inclús se les han fet ells mateixos. Vull dir que és, no te l'acabes.
1: Ja. Si et sembla que parles de biografies, no sé si és ben bé una biografia, però hi ha un dels llibres que ens has portat, que és Sideral, Estrella Fugada, de l'Héctor Castell.
2: Sí, aquest és molt curiós, va sortir fa un cert temps. Està molt bé perquè és un periodista que va ser amic del...
1: Era un DJ.
2: Sí, el DJ Sideral, l'Aleix Vergés es deia... Que clar, realment no és el meu estil de música, també t'ho haig de dir, però és un personatge que va revolucionar molt el món del clubbing a Barcelona dels anys 90 principis dels 2000, que és molt curiós perquè més que un retrat, a part de ser un cant a l'amistat, perquè va ser amic personal d'ell, és també un retrat d'un moment de Barcelona. Que es pot,
1: molta d'una gent, dècada.
2: Sí, de Barcelona. A més, una Barcelona que ja no existeix, perquè parla molt de la Barcelona de finals dels 80, principis dels 90, 2000, i és la gent que potser va viure aquella època també s'hi pot enganxar en aquest sentit, perquè parla de molts jocs comuns que ja no
1: desapareixen.
2: Sí, i que va posar... A veure, pensem que Barcelona va ser molt important en el circuit que es va dir del clubbing d'aquella època, que gairebé podia competir amb grans meques com Londres i Berlín. Vull dir que va ser tot un fenomen. I aquest home es veu que ho feia molt bé. Jo, això de punxar no és una cosa... O sigui, això dels DJs tampoc és una cosa que sigui el meu estil.

0: acabat molt satisfets, perquè els ha agradat molt.
1: Vinga, anem a fer la llista. Per on seguim?
0: Sí, bueno, podria comentar que va ser un dels, diguéssim, primers llibres que es pot considerar literatura així de periodística, musical, diguéssim, que és Viajando con los Rolling Stones. No sé si encara es publica, amb el gran anagrama, però aquest llibre de Robert Graham és molt bo, perquè és un retrat. Va viatjar amb ells, diguéssim, a la gira dels Stones del 72 per als Estats Units, quan eren gairebé com déus o com l'exèrcit de Tila, vull dir, allà on anaven o arrasaven. Llavors, és un retrat també d'una època i dels Stones, diguéssim, en el seu màxim nivell.
1: Sí.
0: I sense censura, vull dir que van... Clar, després ja no ha tornat a passar, perquè els Stones també... El Mick Jagger, que és molt llest, també es va adonar que clar, que tampoc...
1: Home, pensa...
0: Quedava molt bé que s'expliqués tot.
1: Pensa que en les cròniques es parla de... bueno, d'una gira frenètica, amb orgies, drogues, sexe, sí. Mansalva, depressions...
0: No, és això, és com un on hi ha on passaven o arrasaven. És clar, estem parlant dels principis dels 70, una Amèrica convulsa, també, diguéssim, el final del hippisme, el final d'una època que és tremendo. I és un retrat, això, molt... Per la gent que li tingui certa curiositat, està molt ben escrit, també, tot s'ha de dir. També t'ho pots llegir gairebé com una novel·la. No és una biografia ensabonada, això mateix. Sí. No, que si s'han de dir les coses, es diuen. Mm. I, de fet, ja no ha tornat
1: doncs
0: a passar
1: més. Doncs les coses com eren,
0: sí, exacte. No? Sí, tal com raja.
1: En aquesta gira. Viajando con los Rolling Stones, de Robert Greenfield?
0: Greenfield, perdona, he dit Graham, si m'he confós.
1: Greenfield,
0: sí.
1: Molt bé, què més tenim? Vinga.
0: Mira, ara, per tranquil·litzar-nos una miqueta, agafem el violí. Aquest llibre que té Quaderns Crema també hi ha Cantilado, que està molt bé, que és d'Elena Adli, que es diu El violí d'en Lep, una aventura italiana com a subtítol. Està molt bé perquè és com un retrat a través de la trobada d'un violí. L'escriptora, diguéssim, fa una recerca i va viatjant també a través del temps i a través d'un país, sobretot Itàlia. És un retrat cultural d'Itàlia, diguéssim, dels últims 200 anys. I vas veient com el violí aquest es va anar movent. Em sembla que parteix de Rússia i es va anar movent-se al llarg dels anys, diferents propietaris. Vull dir, està molt ben escrit, és una meravella. És una gran escriptora i és un...
1: És una història diferent.
0: És un assaig atípic, exacte. Sí, és això. A través d'un violí, doncs, clar, és tota una cosmologia de moltes petites històries, molts petits... I és això, és una delícia. Està francament bé. S'ha vengut moltíssim, almenys nosaltres l'hem vengut molt, i encara, avui en dia, encara és d'aquestes tries segures, diguéssim, que sempre queda molt bé per determinat públic que li pugui interessar aquest tipus de temes.
1: Doncs és una proposta molt diferent a les que havíem citat anteriorment. Seguim per on?
0: Sí, podem seguir... Bueno, aquest també és un cantant, Mark Lanegan. El títol és anglès, però en castellà. Sing Backwards and Weep, que és cantar hacia atrás
1: i llorar.
0: I llorar. Clar, és un cantant, va morir fa relativament poc, dels anys 90. Molta gent no el coneixerà, però potser per algun tipus de persona del que va viure aquesta època, o sigui, els anys 90, diguéssim, està molt ben escrit, a mi m'ha sorprès. A veure, també és veritat que explica una vida molt dura, perquè és tota aquesta generació de músics de Seattle, que era l'estat de Washington, que era un espai una mica deprimit, diguéssim, que, bueno, diguéssim que van coincidir amb uns moments molt... època Reagan, tot aquest aspecte més... l'entrada de l'heroïna... Tot això,
1: uns temps complicats,
0: temes convulsos,
1: no? Sí.
0: I t'ho explica, està molt ben escrit. A veure, t'ha d'interessar una mica, no tant el personatge com l'època, també, però està a mi és gairebé com una novel·la que es pot devorar. Vull dir, el tio té molta gràcia per explicar, i clar, t'adones que, bueno, és una vida, al final, és una vida de redenció, perquè t'explica com acaba l'infern i com se n'acaba sortint. I perquè acaba, el roben, la pallissen, clar, es fot de tot, parlant en plata, però també és una història que té una mica un rerefons.

0: Punts optimista perquè parla també de redenció i que també acabes sortint una mica de tot plegat. Si hi poses ganes.
1: Doncs ens queda temps molt ràpidament per una última recomanació. Vinga, quina tries? Te'n quedaran unes quantes. Sí.
0: Bueno, mira, és que passa que aquest, bueno, no sé si l'aconseguireu, perquè aquest va fer gràcia perquè un client nostre, que és violinista aquí a Sant Cugat, ens el va regalar. El desertor professional, Pere Verdagé, que és un violinista de Sant Cugat, i que es va editar aquest llibre. I és molt curiós perquè explica una mica la seva vida i, bueno, tota la història com a músic i com a persona, i les seves aficions. Té facetes que no coneixia, com que també dibuixa.
1: Doncs aquí tenim un producte local.
0: Sí, correcte, també m'ha fet gràcia per això, perquè, bueno, suposo que hi haurà gent que el coneix, perquè és de tota la vida, em sembla, de per aquí. Pere Verdagé és un gran músic, em consta, vull dir, arrangista també, vull dir que fa arranjaments, i ha tocat amb molts grans noms, em sembla que ha tocat amb el Raimon, bueno, no sé si vull dir que el Serrat també li ha fet arranjaments, vull dir, que és un tio que ha tocat amb la flor i nata, diguéssim, de...
1: Vaja, que té històries per explicar.
0: Sí, clar, sí, mira, em va fer gràcia. Reconec que no l'he pogut llegir perquè me'l va portar tot just fa un parell de dies, però mira, com que em va sortir també la idea de parlar de música, dic, aprofitarem per portar-lo i parlar d'algú d'aquí.
1: Doncs amb el desertor professional de Pere Verdagí, aquest producte quilòmetre zero, no?
0: Sí, si algú està interessat, que ens ho vingui a preguntar, que ja parlarem amb ell, perquè
1: em sembla que passi per la llibreria.
0: Li queden uns quants, em sembla, perquè...
1: Molt bé.
0: No els ha venut tots, però bueno, que si tinguessin interès els hi podríem... potser preguntar, a veure si el podem aconseguir.
1: Perfecte, Roger. Doncs qui estigui interessat en aquesta temàtica, en llibres que parlen de música, ja sigui d'artistes, de grups, de...
0: Sí, nosaltres tenim una secció força interessant perquè ens agrada molt la música en general, ja no cal que siguin aquestes històries més truculentes o més de rock and roll i de passats de volta. També tenim molt assaig de música clàssica, això, de grans compositors, de jazz, vull dir que tenim interès i tenim una secció prou important a la llibreria. O sigui que...
1: Doncs ja ho saben, que passin per la Salvatge, que ja us hi trobaran.
0: Ja teca.
1: Gràcies, Roger.
0: A vosaltres.
1: Fins a la propera.
0: Adéu-siau.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
2: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Voleu saber què fa un cocodril i un mussol junts en una poesia? Escolteu amb atenció perquè segur que no ho han endevinat.
3: Hola, soc el Moutassé Moumans. Vaig a tercer B de primària d'escola Mare de Déu del Carme al col·legi. El poema que he escollit es diu El cocodril del Nil i el mussol del Pol. I ho ha escrit Miquel Desclot. He escollit aquest poema perquè me gustan los cocodrilos. El cocodril del Nil i el mussol de Pol. El cocodril del Nil crida al mussol del Pol. Ai, el caixal, quin mal! E fa el mussol del Pol al cocodril del Nil, posa tigel amb mel.
2: Moltíssimes gràcies, Moutassé, per escollir aquesta poesia. L'has llegit molt bé. I com a tu, a nosaltres també ens agraden els cocodrils. Fins al proper Embaladits. Adeu.
3: Adeu.
4: Ens agrada la poesia.
1: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
5: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. Són 11 les persones que han resultat ferides en una explosió de butà en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer Veneró a Poblenou, a Barcelona, una de les quals està en estat greu i una altra menys greu, segons fonts municipals. Les dues han estat traslladades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els altres 9 ferits són lleus o no han requerit el trasllat. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 10 dotacions als bombers de Barcelona, juntament amb Mossos i Guàrdia Urbana, i estan treballant. I un ciutadà italià de 25 anys, sospitós d'estar contagiat d'antivirus, ha estat traslladat a un hospital de Roma. L'home va viatjar a l'avió de l'aerolínia holandesa KLM, que va volar de Sud-àfrica a Països Baixos i que va coincidir, recordem-ho, amb una de les dues dones que finalment va morir a causa del brot infecciós. Oficialment, el nombre de persones infectades d'antivirus s'eleva a 10, amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se Pedro Sánchez amb el director general de l'OMS, han avisat que poden aparèixer més casos. El president del govern ha explicat els criteris que s'han seguit des del primer moment amb la crisi.
2: Momentos después de aceptar la petición de la OMS, el gobierno de España se puso manos a la obra, aplicando los cuatro principios rectores que siempre hemos desarrollado en emergencias precedentes. En primer lugar, el rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
1: I milers de mestres, 26.000 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 segons els sindicats, s'han manifestat pels carrers del centre de Barcelona en una nova jornada de vaga convocada per USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical. La protesta reclama més recursos per atendre l'alumnat, especialment els que tenen necessitats, abaixar les ràtios i un increment salarial, i estan pendents d'aquesta convocatòria de reunió el proper dijous. Més temes. L'Auditori de Barcelona acull aquest vespre el concert per la Pau 2026, un clam col·lectiu per la construcció de la convivència i la solidaritat. L'organitza la Fundació Victoria de Los Ángeles i està destinat a donar suport als projectes de construcció de pau de la Creu Roja. Darrer punt, Hansi Flick continuarà al Barça dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins 2028.
3: Quatre i tres minuts. Comença el Connectats.

0: Molt bona tarda, salutacions i benvinguts un dia més al magazín de tarda de la xarxa, el Connectats de l'àrea metropolitana de Barcelona, programa que fem i que podeu seguir a través de Ràdio Sant Cugat, Ràdio Sabadell, la Municipal de Terrassa, el Prat Ràdio, Ràdio Ciutat de Badalona i Ràdio Castellà. Rebeu la salutació de tot l'equip conduït a la part tècnica per Aiman Triqui i de qui us parla, Carme Reverte. Avui és dimarts 12 de maig i comencem amb la crònica del temps, Lluïsmi Pérez.
1: Bon dia. Literalment, l'atmosfera comença a esclatar a hores d'ara a gran part de Catalunya i després d'un matí que ha estat radiant, blau elèctric i ben asserenat, en aquests moments comencen ja a espetegar els primers ruixats. Estan arribant des de l'Ebre, també en algunes muntanyes del prelitoral barceloní. Però, de moment, gran part de Catalunya en aquests moments té el cel encara amb moltes clarianes i amb una temperatura molt suau. Immediatament, les properes 2-3-4 hores, aquesta atmosfera encara carburarà més i acabarà deixant moltes tempestes. Gairebé a tot arreu acabarà plovent al llarg d'aquesta tarda, d'aquest vespre i de les primeres hores de la nit. I atenció, perquè moltes tempestes tindran mala bada, sobretot al Vallès, també al Penedès, al Moianès, a Osona, al Berguedà i al nord de Tarragona, entre la Conca de Barberà i el Baix Penedès. Ja a última hora, bones tempestes arribaran també cap a la Costa Brava. En vista demà, algun ruixat al nord del país a la tarda i despertarem amb molta boira interior. N'estem pendents a la xarxa.

0: Bé, doncs avui al Connectats parlarem de trastorns del son i ho farem amb la doctora Núria Grau, pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia. Acabarem aquesta primera hora amb la tertúlia ciutadana per analitzar l'adaptació de les escoles per a la temporada de calor i l'ús del Bizum als establiments físics. A partir de les 5 coneixerem l'empresari terrassenc Aleix Prat. Continuarem amb salut en el Dia Mundial de la Fibromiàlgia per parlar d'aquesta malaltia amb Olga Juliana, coordinadora Sabadell Castellà de la CAF. I acabarem amb cultura per conèixer la programació de les properes setmanes de l'Espai Betúlia amb l'Eduard García, que és el responsable de l'espai. Tot això i més des d'ara i fins a les 6 de la tarda a la vostra emissora local. Connectats? Comencem!
1: Connectats amb Carme Reverte.

0: A les 4 i 6 minuts ens posem al dia, ho fem amb la ronda d'actualitat, que obrim un dia més per Terrassa. Sergi Estapé, bona tarda.
1: Bona tarda. La Diputació de Barcelona ha confirmat la troballa de restes de 14 persones a la proximitat del monestir de Sant Llorenç del Munt, on era sabut que hi havia hagut una necròpolis. De fet, diversos excursionistes havien trobat en els darrers anys ossos humans al cim de la Mola. De només dues o tres persones d'aquestes hi ha les restes íntegres. Algunes podrien datar del segle X en les primeres èpoques del monestir. Ara la Diputació vol delimitar l'àmbit de la necròpoli i en les properes setmanes farà una quinzena de cales en diverses feixes del voltant del cim. De moment ja ha delimitat els llocs de les troballes on podria haver-hi més restes per evitar que es deteriorin. Aquestes restes arqueològiques trobades són ara en un laboratori de Mataró on s'analitzaran, es dataran i s'extrauran informacions més concretes com l'edat, sexe, traumatismes o patologies. Es preveu tenir conclusions abans d'acabar l'any. Les troballes faran modificar el pla de futur sostenible de la Mola per incloure-les. La Diputació, que elaborarà en els propers mesos un pla director del monestir de Sant Llorenç del Munt, catalogat com a ben cultural d'interès nacional. Un cop acabada la fase arqueològica, la Diputació estudiarà com fer difusió de les restes.
0: Gràcies, Sergi. Seguim ara per Sabadell. Júlia Ramon, bona tarda.
2: Hola, bona tarda. La família d'Helena Jubany, assassinada a Sabadell el 2001, demana 26 anys de presó per a Santi La Iglesia, el principal imputat d'aquest cas. Aquest matí han fet públic l'escrit d'acusació que han presentat, on acusen la Iglesia dels delictes d'assassinat amb traïdoria, pel qual li demanen 20 anys de presó, i detenció il·legal, per al qual apunten a 6 anys més. En matèria de responsabilitat civil, proposen una indemnització de 600.000 euros a la família i també la prohibició d'acostar-se als seus membres en menys de 1.000 metres o de comunicar-s'hi mentre duri la condemna i 5 anys més. Pel que fa a un dels altres principals sospitosos, Xavi Jiménez, es demana el sobreseïment provisional, ja que consideren que hi ha indicis que l'apunten com a autor dels anònims, però no n'hi ha que el vinculin amb la mort de la víctima.
0: Gràcies, Juli. Anem ara fins al litoral. Comencem per Badalona. Martí Villegas, bona tarda.
3: Bona tarda, Carme. Unes 30.000 persones van omplir la part central de la Rambla de Badalona durant la cremada del dimoni aquest diumenge. Segons la Guàrdia Urbana, unes 40.000 més es van repartir per la resta del litoral fins al Pont del Petroli. En total, prop d'uns 70.000 assistents que no es van voler perdre el moment en què les flames engolien el sisè jugador. Badalona ha tornat a il·luminar-se sota el foc de la seva nit més emblemàtica. Després d'una tarda marcada per la tradició amb el seguici i l'acte sacramental, milers de persones es van aplegar a la Rambla per viure el ritual més icònic de les festes, la cremada del dimoni. Enguany, les obres per la pacificació del carrer Francesc Layret han obligat a modificar part del recorregut dels entremesos. Tot i això, segons l'alcalde Xavi García Albiol, els treballs de cara al proper maig ja haurien d'estar acabats per deixar un espai completament renovat.
4: Jo espero que per final d'any, principis del 2027, que sigui tot enllestit, Francesc Layret, i també que no se'n parla, però és important, és de la reforma de tota la plaça de la Vila. O sigui, li posem, la canviem tota, vull dir, la modernitzem, li donem categoria, canviem els fanals, posem il·luminació a la façana de la plaça de la Vila, o sigui, tindrem un centre de l'Ajuntament a l'entorn, doncs com correspon a una ciutat categoria.
3: Amb el piromusical de fons, el sisè jugador va quedar reduït a cendres per donar pas a la festivitat de Sant Anastasi. Badalona un any més va tornar a viure la seva gran nit de festa, tot i que les festes de maig encara continuaran amb un calendari farcit d'activitats fins a finals de mes.
0: Gràcies, Martí. Seguim al litoral. Ara ens informa des del Prat de Llobregat Luis Rodríguez. Bona tarda.
5: Bona tarda. Nissan ha comunicat als sindicats que l'expedient de regulació d'ocupació que planteja els tres centres que la multinacional japonesa té a Catalunya afectarà un total de 211 treballadors, al 37% d'una plantilla de 596 persones. En concret, seran 110 al centre de recanvis del Prat, la majoria, 15 del centre funcional i 86 del centre tècnic de la zona franca. Els representants de la plantilla s'han reunit aquest dilluns amb l'empresa i han manifestat el seu rebuig. Escoltem Juan Carlos Yepes, delegat sindical per la UGT, i Raúl Ocon per Comissions Obreres.
6: És un tancament encobert, perquè el fet de que això deixi aquestes instal·lacions, aquest terreny que és propietat de Nissan, ho deixi amb 12 persones, no té sentit que es quedin aquí.
7: Som una plantilla molt veterana, som una plantilla que tenim una mitjana d'edat de 53 anys i la gent està profundament decepcionada i preocupada per el nostre futur.
5: En dues parts tornaran a reunir-se dijous al Departament de Treball de la Generalitat. Sigen USOC, Comissions i UGT insten la plantilla a participar de les accions que portaran a terme.
0: Gràcies, Lluís, i de retorn al Vallès. Ara ens aturarem a Castellà. Albert Sant Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, Carme. La Diputació de Barcelona ha documentat restes humanes corresponents a diversos enterraments de l'entorn immediat del monestir de Sant Llorenç del Munt, al cim de la Mola, dins el Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La troballa s'ha produït en el marc d'una intervenció arqueològica preventiva vinculada al Pla de Futur Sostenible per la Mola, que ordena i concreta les actuacions de millora, preservació i gestió sostenible d'aquest espai. Els treballs han permès confirmar l'existència d'un àmbit funerari a la zona propera de la rampa d'accés a l'explanada del monestir. En total, s'han obert 6 races sota control arqueològic i totes han donat resultats positius. Les restes localitzades corresponen, en alguns casos, a individus anatòmicament connectats, és a dir, esquelets o parts d'esquelets que conserven la disposició original dels ossos, tal com van ser enterrats. En altres casos s'han trobat restes en deposició secundària, una expressió que indica que els ossos ja no es troben en la seva posició original, sinó que han estat moguts o reubicats, ja sigui per processos naturals, per actuacions humanes antigues o per transformacions successives de l'espai.
0: Gràcies, Albert. Abans de marxar la crònica, per repassar l'actualitat de Sant Cugat, avui de la mà de Tina Forest.
9: Bona tarda. Sant Cugat alça la veu en la primera mobilització de les 3 jornades de vaga educativa a Catalunya. Millores salarials i reducció de la ràtio són les principals proclames dels actes de protesta d'aquest dimarts a Barcelona, que també han reunit els docents a l'escola privada. Els sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i la Intersindical reclamen educació reobrir la negociació amb propostes que incloguin un increment salarial superior al pactat amb Comissions Obreres i UGT i més recursos a les aules. Des d'USTEC han xifrat en 400 euros aquest augment, sense oblidar la necessitat de dotar ja de més recursos al sector. La reunió d'aquest dijous entre sindicats i govern no apaivaga els ànims dels mestres manifestants de Sant Cugat. Xavier Saladrigues és professor de l'Institut Leonardo i té clar que la convocatòria d'aquest dimarts serà clau per veure el futur dels docents i l'educació del país.
10: Les assemblees docents, que abans pràcticament no n'hi havia i gairebé ni funcionaven, ara ha estat una revolució absoluta. És a dir, la immensa majoria d'instituts i d'escoles del país tenen assemblees docents i estan actuant per aconseguir més democràcia, per lluitar pels nostres drets, pels dels alumnes i per les famílies. I per tant això ara ja no té aturador.
9: Els mestres de Sant Cugat, que han seguit la vaga, s'han concentrat a plaça Urquinaona, on s'han aplegat les dues columnes de manifestants. Segons Educació, amb dades del 37% dels centres de treball, el seguiment de la vaga és de l'11,40% de la plantilla, una xifra que USTEC eleva fins al 70%.
11: Ràdio Sant Cugat lidera el rànquing de municipis catalans pel que fa a la
12: Ràdio Sabadell.
0: Bona tarda des de Sabadell, Carme, on us podem explicar que la ciutat guanyarà
11: Ràdio Municipal de Terrassa.
13: Bona tarda, banda de Sant, de Sis de Terrassa.
11: El Prat Ràdio.
5: Bona tarda, el Prat ja ho té tot a punt per comemorar demà per quart any consecutiu.
11: Ràdio Ciutat de Badalona.
14: Bona tarda, Badalona compta amb 10 noves pintes dels sobreixidors per
11: Ràdio Castellà.
15: Bona tarda, l'Ajuntament de Castellà durà a terme dilluns un acte commemoratiu amb motiu

0: Dormir malament és un problema de salut infravalorat que ja afecta fins al 50% de la població espanyola. Realment som conscients si patim algun trastorn del son? Marc Castro li ho pregunta a la doctora Núria Grau, pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia.
1: Dormir bé és una de les bases de la salut, però sovint no li donem la importància que té. Segons dades dels pneumòlegs catalans, un de cada tres ciutadans tindrà algun problema de son al llarg de la seva vida, i l'apnea del son és un dels trastorns més freqüents. A Catalunya s'estima que entre 300.000 i 600.000 persones podrien patir apnea, tot i que moltes encara no estan diagnosticades. A més, cada vegada hi ha més factors que poden empitjorar el descans, com l'ús de pantalles a la nit o els horaris irregulars de son. Avui en parlem amb la doctora Núria Grau, pneumòloga i coordinadora del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia. Bon dia i benvinguda.
2: Bon dia, gràcies.
1: Des de la Societat Catalana de Pneumologia advertiu que un de cada tres ciutadans, com dèiem ara, tindrà algun problema de son al llarg de la vida. Estem davant d'un problema de salut pública?
2: Absolutament, absolutament. La qualitat del son és un pilar fonamental en la salut pública i és una necessitat bàsica per la salut, igual que la bona alimentació o l'activitat física, i així ho recull ja l'Organització Mundial de la Salut. I és un problema de salut pública perquè és un problema molt prevalent el nombre de persones afectades per un trastorn del son. Dins dels trastorns del son n'hi ha de diversos, de diferents categories. El més freqüent és el respiratori, que segurament en parlarem, però clar, engloba molt grup de molts altres trastorns, com per exemple l'insomni, que és una altra patologia molt i molt prevalent. Per tant, és un problema de salut pública de primer ordre i que hi hem de posar interès i solució el més aviat possible.
1: En els últims anys sembla que estem dormint pitjor o com a mínim s'està dient que es dorm pitjor. Quins factors hi estan influint més?
2: Mira, la vida que portem, la vida moderna que portem, atrafegada, sobretot en les grans ciutats, amb una vida estressada, amb uns horaris apretats, això amb un nivell d'estrès elevat, un ús excessiu de pantalles que ja estan incorporades en el nostre dia a dia, especialment a la nit, això ho hem de vigilar molt, uns horaris de son irregulars, això impacta molt en la nostra qualitat del son. Hem d'afluixar el son, l'hem de preparar, com l'hem de preparar al llarg del dia per poder dormir bé, i si dormim bé el nostre dia també serà millor. Per tant, és important promoure una bona higiene del son i detectar precoçment aquests trastorns per millorar la nostra salut.
1: Sovint, de fet, normalitzem dormir malament i és un error. Per què és un error pensar que això és normal?
2: Sí, a vegades normalitzem el ronc, no tots els roncs són iguals. Un ronc molt intens, perllongat en el temps, no una nit, que estic més cansada o potser he begut una mica més. Una persona que ronca de manera molt intensa durant un període de temps prollongat, això ens ha d'alarmar. No ho podem normalitzar, d'acord? I això ha de fer que haguem de consultar. No podem normalitzar certs símptomes. El cansament tampoc el podem normalitzar. A vegades associem que estem cansats perquè tenim una vida apretada, treballem molt i ens pensem que és normal, però un cansament excessiu amb una somnolència en hores inapropiades també ens han d'alertar que la nostra qualitat del son segurament no és òptima.
1: De fet, ja ha dit una cosa que ha estat interessant, que durant el dia es prepara la son. Com es fa això?
2: Doncs sí, ja l'anem preparant des del moment que ens aixequem. El bo és aixecar-nos en una hora correcta, després d'haver dormit 8 hores, això és el que seria ideal. Bé, 7-8 en l'horari, en edat adulta, No parlem de nens, que seria diferent. Les hores necessàries que la persona necessita per dormir va canviant al llarg de la vida i al llarg del creixement. Però si parlem de l'edat adulta, la mitjana edat, en edat laboral, doncs hauríem de poder dormir gairebé 8 hores, i això, doncs, aixecar-nos en una hora prudent, amb el sol, amb llum de dia, que ens toqués el sol, en l'aire fresc, i fer uns horaris d'alimentació regulars. L'alimentació és un rellotge que també ens posa en hora i ens ajuda a dormir millor, la llum solar també, i l'exercici físic, l'exercici físic moderat, adaptat a la nostra situació i a la nostra condició física i mèdica, doncs ens ajuda a dormir bé. No dormim igual si estem tot el dia assegut amb poca activitat o si fem un exercici moderat. L'exercici intens, vigorós i extenuant a última hora del dia tampoc és bo, tampoc ens ajuda a dormir. esportistes del nivell i del rendiment, que els futbolistes que juguen a l'última hora del dia, aquella nit dormen malament. Aquesta extenuació no és bona per conciliar i poder descansar bé. Per tant, hi ha tot una sèrie de coses que fem al llarg del dia que impacten en la nostra qualitat del son, des de les hores que hem dormit, com les hem dormit, evidentment, la nostra alimentació. El sopar ha de ser lleuger, no podem fer sopars copiosos i pesants, això impactarà en la nostra qualitat del son, i hem de fer cert exercici físic durant el dia, a la tarda, de cara que el nostre descans sigui el millor possible.
1: Parlem dels trastorns, que un dels més comuns és l'apnea obstructiva del son. Què és exactament això?
2: Mira, l'apnea obstructiva del son és un col·lapse de la via aèria superior, aquí a la faringe, aquí al coll, que es produeix quan estem dormint, només es produeix al dormir, i són col·lapses repetits. La via aèria superior es va tancant repetidament, diverses vegades al llarg de la nit. En funció del grau de quantes vegades es produeixi aquest col·lapse, que es diu apnea, doncs serà més lleu, moderat o greu. Quan es produeix aquest col·lapse hi ha una baixada d'oxigen i tota una alteració cardiovascular, que impacta doncs, en la nostra salut a llarg plaç. I aquestes apnees el que fan, a part d'aquest risc cardiovascular inherent a l'apnea, doncs, produeix mal descans nocturn per aquesta fragmentació en el son, perquè el nostre cervell està mig pendent de que tornem a respirar i ho aconsegueix, però a expenses de tenir un son fragmentat i, per tant, de pitjor qualitat.
1: Per tant, què li passa al cos quan una persona té apnea mentre dorm? Només li afecta el cor o afecta més parts?
2: Mira, l'impacte de l'apnea del son és molt important, Impacta la qualitat de vida, per tant, és el que dèiem, un son de mala qualitat, seran pacients que s'aixequen cansats, s'aixequen com si aquesta nit no l'haguessin dormit, tot i haver passat doncs, unes hores suficients al llit, s'aixequen embotats, amb mal de cap, una mica espessos, dificultat de concentració, problemes de concentració, memòria o acadèmic, en funció de l'edat de la persona. Això pot incidir doncs, en problemes i de riscos, de riscos laborals, si hem de conduir, de més. Això són els símptomes que el pacient té, pacients de mal descans nocturn. I l'altra conseqüència és el que dèiem, doncs, és un factor de risc cardiovascular. S'ha associat a hipertensió arterial, a diabetes, a malalties cardiovasculars com l'ictus, les arrítmies, i per tant hi ha un risc de mortalitat a llarg plaç, no puntualment, que ningú s'espanti, però és una mica com si hipertens, que a la llarga doncs, impacta en el nostre sistema cardiovascular i si no es diagnostica, doncs, d'aquí aquesta importància, i fixar-se en aquests senyals d'alerta.
1: De fet, ja ho deia jo a la presentació, però parlem de la magnitud del problema. Quantes persones podrien tenir apnea del son a Catalunya actualment?
2: Mira, els estudis d'epidemiologia doncs, diuen així poblacionals que entre un 4 i un 10% de la població adulta presenta apnea del son amb repercussió clínica. Si això ho extrapolem a la població de Catalunya, doncs són aquests 300.000, 600.000 habitants que podrien tenir aquesta malaltia. És una xifra molt elevada, la major part d'ells encara sense diagnosticar.
1: I per què hi ha tant infradiagnòstic?
2: Mira, falta de diagnòstic, sobretot és el desconeixement. Són símptomes, però el que dèiem, que les persones, els pacients, no identifiquen com que sigui patològic, la normalització del ronc, que moltes vegades es percep com una cosa sense importància, el cansament, també. A vegades sempre tenim alguna explicació que ens ajuda a considerar que aquest cansament el podem justificar per altres causes. I després, bueno, sobretot és les llargues llistes d'espera que tenim per accedir a una unitat del son i fer el diagnòstic amb l'estudi del son.
1: I quan una persona sospita que pot tenir apnea del son, quin seria el circuit habitual perquè pugui començar a fer-lo?
2: Sí, quan alguna persona comença a sospitar que alguna cosa no va bé a la nit, o bé perquè la parella de llit li fa referència, o bé pels símptomes que ell presenta durant el dia, aquests símptomes que hem comentat, el que ha de fer és consultar el seu metge capçalera, que sol ser el primer punt de contacte, i el metge capçalera el que farà és valorar el risc inicial, en funció de la professió, dels símptomes, la intensitat dels símptomes i tot el que expliqui el malalt. En funció d'aquests símptomes, doncs el pacient segurament serà derivat a pneumologia, i es farà el diagnòstic, que serà una polisomnografia, un estudi del son, en el qual es determinarà el grau de severitat de l'apnea del son i es podrà determinar el tractament.
1: Exacte, i aquestes proves permeten diagnosticar aquests trastorns del son, exactament aquest estudi del son, què és el que et fan dormir?
2: Sí, es passa una nit a la unitat del son, es posen uns sensors, no és invasiu, són uns sensors, unes bandes toràciques i el tòrax, un a l'abdomen per veure els moviments respiratoris, un tubet aquí dins el nas però només insinuat per veure el flux respiratori, per veure com respira, com respirem i determinar les apnees, un didal que ens determina el nivell d'oxigen i amb aquests sensors doncs tenim el patró respiratori del pacient i podem comptabilitzar i definir el nombre d'apnees que presenta aquell pacient a la nit.
1: I un cop diagnosticat, quin és el tractament més habitual?
2: El primer, hem de dir que el primer pilar és realitzar canvis en l'estil de vida. La causa número 1 de l'apnea del son és el sobrepès i l'obesitat, que actualment també és una epidèmia en la nostra, en la població actual. I, per tant, hem de fer èmfasi de que hem de perdre pes i millorar el nostre estil de vida. Però això, com que porta un temps, doncs per poder controlar les apnees i resoldre-ho, el tractament prínceps és la CPAP, que és una màquina, les seves sigles en anglès, de pressió positiva a la via aèria, és una màquina que s'utilitza només per dormir, amb una mascareta que es col·loca al nas o al nas o a la boca, en funció de cada pacient, i es té a la tauleta de nit, endollada la llum, i cada nit el pacient s'ha de col·locar la mascareta, l'engega, i aquest aire, que no és oxigen, és aire a pressió contínua, evita que aquesta faringe es tanqui i produeixi aquestes apnees. I, per tant, es restaura tot el patró respiratori, desapareixen les apnees, la qualitat del son millora enormement i es protegeix a nivell cardiovascular totes aquestes alteracions que produeixen les apnees.
1: Estem diagnosticant ara més casos o simplement en som més conscients?
2: Jo crec que en som més conscients, la població, el personal mèdic, els professionals ho coneixem molt més, perquè això els que ens hi dediquem doncs ho tenim molt present, evidentment, però els metges de capçalera ja ho tenen molt present, els cardiòlegs també, els nefròlegs, altres especialistes que veuen doncs hipertensions, cardiopaties, els neuròlegs ja tenen en mente molt, molt important poder interrogar què passa a la nit, perquè nosaltres estem de dia desperts i a la nit estem dormint i també passen coses a la nit. I la nit fins fa uns anys la teníem una mica oblidada. I, per tant, el personal sanitari cada vegada és més conegut. La població també està envellint, com dins de l'envelliment doncs també és més freqüent les alteracions del son en l'envelliment. I per això, conscienciació social i mèdica doncs respecte a aquesta qüestió i el coneixement més gran de l'apnea del son i la seva relació amb certes malalties.
1: Hem parlat d'aquesta qualitat del son i de la importància de dormir bé, descansar bé i tenir una bona salut amb Núria Grau, que és pneumòloga i coordinador del grup de son de la Societat Catalana de Pneumologia. Moltes gràcies per l'entrevista.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

tarda, de 4 a 6, Connectats. Una experiència radiofònica a Sabadell, Terrassa, Sant Cugat, Castellà, El Prat i Badalona.

0: Arribant a 4:45 de la tarda, moment d'obrir aquesta finestra a l'opinió, que avui potser l'haurem de tancar quan comenci a ploure, ja veurem. La tertúlia a tres bandes, que avui la compartirem amb l'Anna Maria Vives, que és infermera i presidenta d'Anastàsies de Badalona, el grup de dones que treballen per la cultura. Anna Maria, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda, Carme.
0: Com ha anat la festa major?
1: Oi, perfecte.
0: Sí, no?
1: Em ressaca encara.
0: Sí, sí.
1: Em ressaca.
0: Vinga,
1: doncs sí, no, ja està. Va ser la passada de Sant Anastasi, la veritat és que sempre replega moltíssima gent i ens ho gaudim de la festa i els que hi participem encara més.
0: Em consta. Bé, doncs saludem també la Georgia Mainou, que és autònoma, la tenim via telefònica des de Sabadell. Georgia, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
0: Què tal, com estàs?
2: Ja tenim ressaca.
0: Tu també em ressaca? Però si la festa major de Sabadell encara no... Ah,
2: pel Barça.
0: Mira, ara parlàvem amb el Jordi. Ara, amb el Jordi Mulgó, que és administrador i jubilat, m'acompanya a l'estudi de Sant Cugat i precisament parlàvem d'això, del Barça.
3: Visca el Barça.
0: Visca. I ressaca per què, Jordi, que ho va celebrar?
2: Nena, podem acabar a les 4 de la matinada. Mare meva, sort que Sabadell era festa dilluns.
0: Però hi vas anar al camp?
2: No. La festa la vam fer aquí a Sabadell, nosaltres.
0: Ah, en petit comitè, en particular, no?
2: Sí, però també és molt divertit, no? Perquè anem a un bar que hi anem molt sovint, i clar, s'ajunta molta gent, i inclús s'ajunta gent que no coneixes. I al final vam acabar com 8 o 10, que no ens coneixíem de res, saps?
0: Sí.
3: Això és el millor, que no us coneixeu de res, ja heu fet amistat.
0: Oh, clar.
3: Sí. Això és el Barça.
2: El que passa que jo era la mama de tots, perquè tots tenien 21, 22, saps?
0: Bé, també està bé, també està bé.
3: També, home.
0: Hi ha una cançoneta que es canta al Camp Nou que diu "El Barça és la nostra vida".
3: Pues ja està.
0: Mira, ja és una mica això, però no, està bé, tu. Una mica d'esbarjo. Bé, doncs, després de celebracions, mira, els que deuen tenir ressaca són els jugadors del Barça, que ahir van fer la rua, 5 hores de rua, que no sé ni com van arribar a casa.
3: Es van passar
0: de voltes. Però vaja, demà tenen partit i ja veurem què és el que passa. Anem a parlar dels temes d'actualitat que us proposava per avui. I precisament en una jornada com la d'avui, de vaga general a ensenyament, que ens porta a parlar d'una altra qüestió. Però és una qüestió que crec recordar que en tertúlies de temporades passades també havíem abordat, que té a veure amb la calor i de si les escoles i instituts estan prou adaptats per fer front a l'arribada de la calor, que no serà avui, perquè avui estem esperant la pluja, però quan arribi la calor, que arribi per no marxar, fins que no canviem d'estació... potser patirem. I és que hi ha un estudi, un informe d'Equitat.org, que és l'antiga Fundació Bofill, que està alertant dels riscos en la salut i també en l'aprenentatge, i proposa una sèrie de plans curts i a llarg termini per adequar aquests equipaments, aquestes escoles i instituts, que són pràcticament la meitat dels que hi ha a Catalunya. I algú es podria preguntar, vols dir que hi ha tanta urgència, tanta necessitat? I és que, efectivament, del canvi o de l'emergència climàtica ja fa temps que parlem. Però de l'escalfament global també.
3: Fa anys.
0: I això s'acaba notant a en tots els àmbits. Però estem parlant d'infants, de joves que estan encara a les aules fins al 20-21 de juny, i ja en aquella època la calor apreta. O sigui que si els equipaments no estan adequats, és inevitable pensar, doncs, que això els afectarà. M'agradaria preguntar-vos si vosaltres penseu que, igual que es fa, per exemple, en l'àmbit laboral, sí, no? Que hi ha doncs, una reglamentació de sí, quina temperatura hi hauríem d'estar, i depenent dels sectors doncs, hi ha doncs, unes normes més concretes. En aquest àmbit també caldria doncs, crear exactament una normativa en quant a temperatura perquè quedés una mica reglamentat o no?
2: No.
0: No. I això?
2: És que ara he pensat, és que ara m'has fet fer memòria. L'any passat, quan feia tantíssima calor, jo tenia una cita a Ciutadania. No, has de canviar la cita, perquè qui arriba tard, no. No, no, és que fa massa calor i a dalt no tenen aire condicionat i han plegat.
0: Ah.
3: Mm-hmm.
2: I ja dius, és fantàstic, jo tampoc tinc aire condicionat a la botiga i em foto de calor. Val? I obro les portes. I a més és un edifici que és modernista, que les parets són d'aquelles tan amples, estan en l'últim pis, amb les finestres obertes, i passa aire. I dius, aviam, a sant de què? O sigui, l'Ajuntament s'està gastant aquí calés de terra dreta amb xorrades i no els hi poden posar aire condicionat. Ara imagina't tu si a les escoles fessin el mateix. Llavors, com es diu allò? Sí que hi ha la conciliació familiar. No, els nens no poden anar a escola perquè fa massa calor, perquè no tenim calés per posar-los un aire condicionat. Què fan els pares? Demanar baixa per anar a cuidar els nens es queden amb les àvies...
0: Clar, és que ens podem plantejar moltes coses, Georgia, però d'entrada ja t'estan dient és que els equipaments que hi ha no estan adaptats per la calor que ens vindrà ja no només aquest any, sinó d'aquí un parell, d'aquí tres, d'aquí cinc, d'aquí deu. O sigui que això s'ha de començar a treballar i s'ha de començar a preparar d'alguna manera.
2: Oh, clar, però si de base ja no arreglem res...
3: Aquí està.
2: És que si de base ja no arreglem res... Que és com si comencéssim la casa per la teulada. O sigui, és que no em foten ni una de bona, eh?
3: No.
2: Així de clar t'ho dic.
0: A veure, no. Jo crec recordar, si no us sona a vosaltres, no sé si l'any passat, en alguns centres escolars parlaven de ventiladors, que havien posat ventiladors i obrien finestres doncs, per acabar ajustant una mica la temperatura, perquè si no allò semblava un forn.
2: Si no, encara sortirà algun il·luminat dient que els hi posin una palangana amb aigua freda als peus,
3: sí,
2: perquè es refresquin.
3: Sí.
2: És que no.
3: És que
2: jo
3: penso...
2: Que estan en barracons.
3: Sí, jo penso que s'ha d'agafar el toro per les banyes.
2: Home,
3: és que no hi ha més. Hi ha moltes escoles, hi he estat buscant una mica aquest dematí, i hi ha moltes escoles que són dels anys 60, que encara sobreviuen.
0: Pues
3: i encara sobreviuen. Si allà m'hi poses un ventilador, és que jo me n'enric. Jo me n'enric, perquè no estan ni aïllats, ni aïllaments, ni finestres noves, no hi ha res. Hi ha calefacció? Segur, segur. Però que el de més està, bueno, cuidat, perquè si no, no podríem fer...
0: Però que, vaja, que bé ens ha dit que no s'ha fet un manteniment.
3: Exacte.
2: Clar que no.
3: Gens. Hem d'aprofitar, a veure, tots els governs, jo ja no parlo de polítics, tots els governs han passat per la Generalitat, tota mena de govern. Ningú s'ha preocupat d'això quan fa 10 anys ja que parlem que la temperatura pujarà, que temperatura pujarà. No, se'n van al Parlament, es barallen... si els Mossos han d'anar a l'escola, si no han d'anar a l'escola... Bueno, siguem serios.
0: Bueno, si ara hi ha una altra...
3: Siguem serios.
0: Hi ha unes altres discussions.
3: Exacte.
0: Que no són aquestes, però a veure si algú t'està fent una feina i t'està alertant, doncs que hi ha una situació que caldria que algú comencés a posar-s'hi. Anna Maria, que no t'hem sentit.
1: No, mira, jo és que, clar, jo estava pensant i rumiant des de la meva vertent, no? Des d'infermeria, tot i que està jubilada, però infermera ho ets sempre. Vull dir, això no t'ho treu ningú, encara exacte, que estigui jubilat. I penseu que aquestes temperatures que agafen segons quines escoles, de segons quins territoris, perquè no és el mateix l'escola doncs, que està a Banyoles que la que està al Pla de Lleida o al Pla d'Urgell o les terres de l'Alt Camp, no és el mateix, els cops de calor a la canalla són bestials, però bestials, perquè els nanos és com la gent gran, els hi costa molt veure, i per tant tampoc estan tot hidratats que tindrien que estar. Les temperatures que agafen certes escoles a les aules són d'escàndol, vull dir, són d'escàndol. No, és que ni el nano es pot estar per el que li estan ensenyant, ni res de res, vull dir, això és així. Jo el que passa que el que me n'enfoto és perquè amb el temps que fa que parlem del canvi climàtic, que ara estem parlant de 5 a 10 anys per poder solucionar aquests problemes. Escolteu-me, de 5 a 10 anys, com sempre, ja haurem fotut tard. Vull dir, això és així. Si ara ja estem fent tard, imagineu-vos a dintre de 10 anys. No? Perquè és que, clar, és que ens estem acostant ja al 2040 dintre de 10 anys. Per tant, com sempre, titulars, titulars i titulars. Però posar-se a fer feina, poca. A manteniment, estic completament d'acord. Nosaltres tenim escoles aquí a Badalona que els familiars pengen unes fotos d'uns lavabos, d'unes parets, d'unes aules que fan vergonya. Vergonya que aquells nanos estiguin estudiant allà. Per tant, clar, la inversió és gran, però és que si no invertim els calés que tenim en coses essencials, com és educació i com és salut, doncs no sé en què els invertirem, vull dir, les coses són així.
3: Ara m'il·lumino.
0: Mira, perdoneu. Sí, m'ha arribat un flash. Sí,
3: m'arriba un flash.
0: Vinga.
3: Tinc el dubte de que el manteniment no és de la Generalitat. El manteniment de les escoles és dels ajuntaments. És possible.
0: Les escoles bressol, sí.
3: I les de...
1: I alguna escola. Alguna escola de primàries, també, eh?
0: Algunes.
1: Sí.
3: I els instituts ja se m'escapa del tot, ja. Però que els ajuntaments tenen com a mínim corresponsabilitat, em sembla que aniríem bé.
0: Però tant se val, anem a parar a una administració.
3: Sí.
0: Tant si és la primera com si és la més gran.
3: Sí.
0: No?
3: Sí.
0: Algú s'ha de fer responsable d'això. Però jo pel que veig i pel que esteu comentant, la sensació és que la societat encara infravalora l'impacte de la calor.
3: Sí,
0: no?
3: I tant.
0: I la calor, sí. Doncs, ja hem sentit notícies que ha matat persones.
3: I tant.
1: I tant.
3: I gent treballant i gent jove.
0: Cops de calor, treballadors.
3: I tant.
1: Sí,
3: és així,
1: Els cops de calor, penseu que són... És que et dona la sensació que aquella persona inclús ha perdut el cap, vull dir, hi ha uns deliris impressionants. Sí. Però és que si li afegim doncs, que és un nano doncs, que és diabètic, o és un nano que té una cardiopatia congènita, o és un nano que té una insuficiència renal, els cops de calor, vull dir, poden ser mortals, tinguin l'edat que tinguin. Vull dir, estem també carregant els mestres d'una responsabilitat que no tenen per què tenir. És que, clar, és que és així.
2: I
1: no sé si heu vist avui...
2: És que...
1: Mana?
2: Sí o no? I tot per una incompetència d'uns polítics.
3: Sí, va, sí. Doncs, siguin d'on siguin, és. Ajuntaments, governs...
1: És igual. Algú fa malament la feina, estiguin a l'estament que estigui. Ah, vull dir, això és així.
2: Per pecadors.
0: Mira, de les poques coses que sí que hem vist que s'han fet els últims anys és allò de crear ombres, no? En els patis, a les zones exteriors, posar aquelles lones per protegir-los una miqueta més de la calor.
3: Les famoses veles que se li diu.
0: Sí. Però, de fet, un altre dels conceptes que també hem sentit a parlar molt els últims anys és dels refugis climàtics.
3: Sí.
0: I sí. Les escoles...
3: Ho poden ser.
0: Ho poden ser, o sigui, funcionen...
1: Si estan en condicions, sí.
3: I tant.
0: Ara, aquí anaven. Doncs si necessitem refugis climàtics, ja no només pels alumnes, no?, perquè estiguin estudiant i atesos en condicions, aquesta altra funció que haurien de fer per la resta de població, com a refugis climàtics, doncs tampoc no la poden fer.
3: No, és que és així. I, a més, deixeu-me afegir de que estem caminant cap a l'any 30 i tothom diu, a veure, els combustibles fòssils han de desaparèixer. Les calefaccions, avui per avui, jo n'estic convençut que la majoria són de gas, de gasoil... Coi, hem de començar a remoure, hem de començar a pensar en aquestes coses. I si comencem a pensar aquestes coses i veure que falten 4 anys perquè tot això vagi de baixa i, per tant, els preus es dispararan, a veure què coi farem a l'hivern. És que no ens preparem per lo que ens està venint. Ha de ser energia neta, doncs ha de ser electricitat. L'electricitat serà eòlica, serà el que tu vulguis. Però és que aquí encara posem ventiladors. I bueno, jo ho veig fatal. Ningú es preocupa, ningú fa proposicions, ningú... No ho sé, és que aquest país fa... A mi em sap molt greu dir-ho, però fa pena. Ja fa massa anys que estem així.
1: I... Mira, ara no sé si heu vist...
0: Digues.
1: No, perdoneu, no sé si heu vist avui el TV3, però que han dit que es presentarà un estiu amb unes calors fortes i que, a més, amb risc d'incendis, vull dir, amb un risc d'incendi altíssim, com pot ser que no hagin viscut cap estiu. Bueno, quan es crema un bosc, ja ho sabem, la temperatura, el que arriba a pujar, a part del que ja realment pugi, no?
3: Sí.
1: I després, doncs, clar, és que... I donem les notícies com, no sé, com si expliquéssim una història, no?
3: Sí.
1: Mireu, hi havia una vegada, no?, que van dir que podia passar això, però realment, vull dir, donar-te solucions, dir, ens posem a la feina per... Tampoc, vull dir,
3: no. Ara
1: ens queixarem d'incendis quan no hem netejat boscos. Doncs bé, doncs estem amb les mateixes.
3: Exacte, ja ho sabem, què ens passarà.
0: Llavors, què proposeu que s'hauria de començar a fer? Ajustar horaris, per exemple? Home, a veure, hi ha les jornades... Ara no em sortirà el nom. Quan fan aquestes...
3: Intensives.
0: Exacte, les jornades intensives que...
1: Però el mes de juny hi ha escola pública.
2: Però per qui les jornades intensives, Carme?
1: Que només van al matí.
2: Però sí, però per qui?
1: Per les escoles públiques.
0: Sí.
1: Les concertades van matí i tarda. I les privades.
0: Ja sé el teu dubte, ja sé per on va, Georgia, no? Que els pares que han de treballar, llavors què fan amb les criatures si han de tornar a casa i no hi ha ningú i qui se'n cuida?
2: Clar, és que ho veus?
0: Sí. Però
2: com sempre anem al mateix, anem cap a la base.
0: Sí, sí.
2: Aquí només fan les jornades públiques. Les jornades intensives les fan els col·legs i els funcionaris, no les va ningú més. I les empreses. Però la resta... És que no hi ha cap tipus... És com quan van dir de canviar els horaris comercials, quan van dir de canviar l'horari, els canvis d'aquests horaris que fem a l'estiu i a l'hivern. És que no es fot res. Ho deixen anar i ja en parlarem d'aquí 10 o 15 anys. Llavors,
1: és que, de fet, els horaris de les botigues és demencial, que teniu.
2: Home, per favor.
1: És demencial, els horaris.
3: Sí,
1: és que de veritat... I això és així.
2: I els restaurants igual.
0: Bueno, hi ha la majoria que tenen horaris, però hi ha botigues que no tenen horaris.
3: Que va.
2: Exacte.
3: No. Són 24 hores.
0: Exacte. Aquesta és la justificació. Són 24 hores.
3: O sigui,
0: són 24 hores.
2: I ara que parlàvem del temps, espereu que diu que a partir de dijous pot venir fred àrtic.
3: Ah.
0: Aquesta
3: no
0: la
3: sabia.
0: Aquesta és nova, eh?
2: No ho heu sentit?
0: Quina és la teva font d'informació? Qui t'ha dit això?
2: No, el Meteo, on t'ho he vist, Meteo, no sé què.
0: Meteocat?
3: Meteocat.
2: No, no era el Meteocat,
0: no?
2: Un altre. No, era espanyola. Se m'ha sortit així, en el Twitter, així, tot allò que et surt. I dic, bueno, m'ha sortit. I
1: avui ara que ja hem guardat les coses de llana...

0: UTV.
1: Deixeu-me afegir una altra cosa més.
0: Però no gaire llarga, perquè no, si no, no ens donarà temps de parlar de Bizum.
1: Els diners dels pressupostos no arriben.
0: Quins pressupostos?
1: No arriben.
0: Doncs pues encara no hi ha pressupostos.
1: Però hi havia un acord que faríem un finançament pactat, no sé què. Tot això no es fa res. Clar, com vols que comprem aires acondicionats si no hi ha pressupost?
0: Home, de fet, ara la pujada de sou que demanen els professors tampoc no es pot fer.
1: Clar que no, clar que no. Però... Bueno, en fi, ara sí que callo.
0: No, és que si no sabem, si no sabem en quins diners comptem, tampoc no es poden fer segons
1: sí
0: quines coses.
1: Sí que es poden fer. S'han de fer pressupostos. I s'ha de saber amb el que volem gastar i les prioritats que tenim. I la prioritat primera són els nens. I són la formació. I són el nostre futur. I en fi, bueno.
0: Pregunta al govern a veure què diuen.
1: Exacte.
0: Deuen tenir tantes prioritats que no saben ni per on començar.
1: No, encara estem a Canàries.
0: Sí, és una prioritat menys. Parlem de Bizum. Parlem de Bizum perquè sembla que a partir del dia 18, i això, mira, la Georgia ens ajudarà a veure com veu el tema. A partir del dia 18 de maig, això és a dilluns que ve o diumenge?
1: Dilluns.
2: Dilluns.
0: Sí?
1: Sí, dilluns.
0: Doncs,
1: mira,
0: a tots aquells que tinguin CaixaBank, Bank Inter o Banc Sabadell, i no és un anunci, podran fer servir el Bizum. Per pagar en els establiments físics, eh? Ja no parlem de restaurants, sinó si te'n vas a una botiga, comprar qualsevol cosa, podràs fer aquest pagament. I és que és una mesura que impulsa a Europa, també té interès en que la gent vagi aparcant el tema de les targetes de crèdit, que qui controla tot això són els Estats Units, són els qui recullen tota la informació que els aniria molt bé a Europa per saber doncs, què fem i què deixem de fer, no? Bizum, diuen que els comerciants no estan gaire d'acord, no? Que serà
3: no.
0: Un bon invent això de que
3: no.
0: La clientela pugui pagar amb Bizum?
3: No.
0: Per què?
3: No. Perquè no, perquè això t'obliga a... Aviam, a mi ja m'han pagat algun client quan el Datafon no funciona, perquè aquesta és l'altra. Et faig un Bizum, però clar, què passa? Els haig de donar el meu número privat, el meu. Val? Llavors em va a la meva compte particular, no em va a la compte de la botiga, ets a fer un traspàs. Val? Llavors aquest obliga a tenir una tercera línia de telèfon que només sigui pel Bizum, que estigui lligada a la compte de la botiga, o del comerç, o el que sigui. Mm-hmm. Sí?
0: Sí.
3: Clar. Ara, a partir d'ara, veuràs anuncis que diuen... Ara deien, fins ara, te damos dos línies gratis o te damos tres, ara te'n donaran cinc. Perquè, clar, com ho fem, això? Com ho volen gestionar, això?
0: A veure, jo no sé dir-te exactament com serà el funcionament. Pel que tu expliques, evidentment, necessites una línia...
3: Exacte.
0: On estigui associat aquell número de Bizum a través del qual nosaltres podrem fer el pagament.
3: Exacte.
0: Però si fos només això, la resta trobaríem més inconvenients?
3: Jo... La gent està molt acostumada a pagar amb targeta.
0: Ja, però és que els hàbits es poden canviar,
1: Es canvien.
3: Ui!
1: Ja, costa.
3: Vindrà que venir una altra pandèmia.
1: Sí,
3: sí.
0: Mira, l'última no va canviar res gaire.
3: Però va canviar,
1: no.
3: Nena.
1: Sí.
3: La gent
1: diners...
3: no paga. El 98% de la gent em paga amb targeta.
1: Sí.
3: 5 cèntims amb targeta.
1: Sí,
0: 20 cèntims amb targeta.
1: Ah? Oh, no, 5
3: cèntims. I llavors encara els hi preguntes, hosti, no tens 5 cèntims? No, hosti, nen, que la comissió... Ah, però que et cobren? Hòstia, però on viviu? Jo la canalla, eh? Però a quin país viviu? A quin món viviu? El de TikTok, res més, perquè clar, que no pot ser, home, que no. Que no.
1: Jo estava pensant que, a banda dels interessos europeus, perquè no surti tanta informació d'Europa i els americans no en disposin, a darrere de les entitats bancàries...

0: a un altre interès. És dir, la feina que ara segurament està fent algun treballador per ordenar o per carregar, o pocs treballadors ja, per fer el càrrec d'una visa, ai, comprat, no sé què, no sé quant, però tot això desapareixerà. Perquè la
1: vols
0: feina...
1: dir que no ha desaparegut ja?
0: No,
2: clar,
0: del tot.
2: Se'l fa una màquina. Que no fa
0: sí, res. Bueno, però no del tot. Perquè amb el Bizum jo faré la feina d'aquestes persones, perquè jo ordenaré de la meva compte a l'altra compte i ningú haurà de tocar res.
2: Però hi ha un banc al mig?
0: No, res. El banc te guardarà els diners, però ell no tindrà ni despeses. És que no en tindrà, perquè és que no hi haurà ni interessos, no hi haurà ni comissions per haver-ho fet.
1: Home, sí, comissions, sí. Comissions, sí, eh?
0: Si em volen convèncer a mi... Si em volen convèncer a mi, jo la comissió no la pago, eh? I no faig servir el Bizum.
1: No, però és igual que les targetes. És igual que l'ús de les targetes. També s'ha de pagar, sí,
0: bueno,
1: els establiments.
0: Si tu fas aplaçaments...
2: I menys mal que les targetes et fan una tarifa plana. Però et marquen, eh? Que facturis de 2.000 euros a 4.000 euros al mes...
1: T'ho faran igual, t'ho faran igual.
2: I ho faran igual, exactament
1: sí.
2: Igual.
1: Uh-huh. Ana Maria, deixeu-me que l'Ana Maria no ha obert la boca. Hòstia, per parlar del Bizum.
0: Ana, que estàs molt tranquil·la escoltant. Avui.
3: No, quan estava escoltant. No, és que, vull dir, sobretot que escoltava la Geòrgia, perquè és veritat que molt poca gent sap que el comerç, vull dir, surt perdent quan pagues amb targetes, perquè és així, vull dir, no sé que sigui un comerç immens, el comerç familiar, el banc, vull dir, se't carrega, però... Jo crec que si comencem a fer servir el Bizum en lloc de les targetes, també es carregaran un tant per cent. El banc no crec que hi surti perdent, ni molt menys.
0: És possible.
2: I per què no
0: dona
2: aquesta sensació, eh? Pregunto.
1: Perquè això va cada dia a menys. Igual que la tertúlia, que ens hem quedat ja sense temps. Sí. senyores i senyors, moltíssimes gràcies. Que no us agafi la pluja. Que vagi molt bé. Bona tarda.
3: Bona tarda. Adéu-siau.
0: Adéu.
4: Ràdio Sant Cugat.
5: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Molta comèdia, el programa de les arts escèniques de Sant Cugat i de Sant Cugat. Aquell que us parla, Eduard Gené, explicarà amb l'ajuda dels artistes protagonistes tot allò que representa i escou a Sant Cugat de teatre, de dansa, de música, de màgia o de circ. Cada dijous, a les 12 del migdia i reemissió a les 8 del vespre, i com sempre, pots escoltar el programa quan vulguis amb el podcast a través de cugat.cat. Molta comèdia amb tu cada dijous per saber què pots fer el cap de setmana si t'agraden les arts escèniques.
6: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
7: La música de tots els temps a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat. Serveis informatius de Cugat.

0: 5 i 3 minuts de la tarda, reprenem el Connectats anant fins al Servei Català de Trànsit. Roger Serra, bona tarda.
1: Hola, bona tarda. Aquesta hora podem comentar incidències en aquesta xarxa viària. Algunes un pèl lluny de l'àrea metropolitana de Barcelona, però les volem comentar. Accident a l'autovia A2, al tram de Collbató. Hi ha un carril tallat en sentit Barcelona. Cua de més de 4 quilòmetres entre Esparreguera i Collbató. Aquests problemes, com us dèiem, a l'autovia A2 en sentit Barcelona a causa d'un accident. AP7, a l'altura d'Hostalric, un altre accident. Només un carril obert en sentit nord, en sentit Girona. Per tant, anant des de Barcelona cap a Girona, cua de més de 6-7 quilòmetres entre Sant Celoni i Hostalric. Per tant, problemes en aquest tram de l'AP7, com us dèiem, en sentit nord, en sentit Girona. I ara sí, més a prop de Barcelona, pot anar a B20, passat el túnel de Santa Coloma, un accident, s'estan acabant de reparar uns danys a la via, en sentit Mataró hi ha un carril tallat, aturades d'un parell de quilòmetres entre el nus de la Trinitat i Santa Coloma de Gramenet. Això a la pot anar a B20 sortint de Barcelona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
0: Gràcies, Roger, bona tarda.
2: A la tarda, no et desconnectis. A la teva ràdio local, Connectats. Can't touch this.

0: El terrassenc Aleix Prat li agradaven els temes d'empresa i de tecnologia i es va formar en aquests dos camps. Actualment és gerent d'una empresa familiar. Avui, de la mà del company Sergi Estapé, passa pel Connectats.
1: Bona tarda, doncs, com comentaves, estem amb l'Aleix Prat, que és gerent de l'empresa Mativa. Aleix, què tal, com estàs?
2: Hola, bona tarda, Sergi. Gràcies per convidar-me.
1: Molt bé. Mira, explica'ns una mica. Tu vas... Diríem que tot comença amb la teva carrera professional estudiant empresa i tecnologia, no? Per què vas voler fer aquesta formació?
2: Sí, mira, jo sempre he sigut una persona que m'inquieta i que m'ha entusiasmat la tecnologia, però em considero o em defineixo a mi mateix com un emprenedor híbrid. És a dir, soc una persona de negoci amb mentalitat tècnica. Mm-hmm. Llavors, sempre tenia el debat de què fer, si AD o una enginyeria, i vaig descobrir aquest grau, que és una mica una barreja de les dues. Fas coses tant de negoci com coses més tècniques.
1: Mm-hmm. O sigui, les sortides poden anar cap un cantó o cap un altre, més o menys.
2: Sí, de fet, els companys de la meva mateixa edició, hi ha hagut companys que han acabat treballant com a desenvolupadors, i avui són programadors, i hi ha hagut companys que han acabat treballant en un rol més de negoci, ja sigui en una consultora, en una startup, però en un rol més de negoci, sí, sí.
1: Mm-hmm. Però tu tenies ja pensat més o menys cap on volies encaminar o preferies mentre la formació anar veient cap on podies anar?
2: Jo, sincerament, no em veia treballant com a programador i programant 8 hores al dia, per això mateix que et dic que sempre m'ha cridat també la part de negoci. Llavors, a mi em preguntaves fa 7 anys com em veia en un futur, ja et diria, treballant en un rol de negoci relacionat amb el món de la tecnologia, que és justament on em trobo ara.
1: Mm-hmm. Quan acabes, primer te'n vas a treballar en una startup de Barcelona, no?
2: Sí, just acabar la carrera, com et comentava abans, hi ha companys que van com a programadors, però els que no van com a programadors, que van en un rol de negoci, la gran majoria que van en una consultora gran, vale? Una de les Big Four. A mi no m'acabava de cridar aquest sector i vaig ser dels pocs que va decidir anar en una startup, amb tot el que això comporta. És un rol molt més polivalent, has de fer de tot, i jo en aquesta startup de Barcelona feia de product manager. És a dir, jo tenia un producte assignat per mi i era el que m'encarregava doncs, d'anar parlant amb l'equip tècnic per millorar aquest producte, d'anar parlant amb els comercials per aconseguir nous clients i perquè els que tinguéssim es fidelitzessin.
1: Mm-hmm. I quan, no sé, quan passa el temps, no sé què és el que et porta a canviar, no? Estàs aquí un any i mig, perquè suposo que per tu era tot nou, però, clar, també hi havia un negoci familiar. Com fas el pas d'un cantó a l'altre?
2: Sí, mira, jo vaig estar en aquesta startup de Barcelona un any i mig, mm-hmm. i realment hi vaig aprendre molt. Sí que va haver un moment on probablement a mi mateix em demanava més responsabilitat i se'm va obrir aquesta oportunitat. Vale? La família Mativa és una empresa familiar d'aquí de Terrassa, és una empresa tecnològica, però està sota el paraigües d'una altra empresa també familiar de la mateixa família d'aquí de Terrassa, que és flexible. Uh-huh. Llavors, apareix l'oportunitat d'agafar una persona de negoci que s'encarregui de portar el dia a dia de Mativa. Vale? Mativa en aquell moment érem 10 treballadors, dels quals 9 eren tècnics, i des que he entrat jo he agafat aquest rol més de gerent, on sobretot tinc un pes molt important en la part comercial.
1: Mm-hmm. Aclarim que quan diu que l'empresa es diu és flexible és el nom de l'empresa, eh? No vol dir que l'empresa sigui flexible, sinó que també ho deu ser, però que flexible és el nom d'aquesta empresa que diríem que està per sobre de Mativa i és la que ens comentava l'Aleix. Explica'ns una mica exactament, dius això, no? que fas com un rol comercial i explica'ns una mica que, exactament a grans trets a què es dedica Mativa, no?
2: Contestant abans sobre flexible, correcte. L'empresa és flexible, però es diu flexible de nom, flexible amb dues X. Uh-huh. En quant a Mativa, és una empresa informàtica que s'encarrega o està especialitzada en el desenvolupament de software a mida. Uh-huh. En el món del software, en el sector informàtic, hi ha dos models de negoci. Un model és el SaaS, i amb això vull dir software as a service, i aquest model consisteix en que una empresa desenvolupa un producte i hi ha N clients que utilitzen aquest producte a canvi de pagar X euros al mes per poder utilitzar-lo, però en cap moment és seva la propietat. Uh-huh. En canvi, Mativa el que fa és desenvolupar programes informàtics no per a clients, sinó per un de sol. És a dir, és una empresa que té una necessitat concreta i que aquesta necessitat requereix d'un programa informàtic fet a mida perquè es pugui adaptar a aquesta necessitat. Llavors hi ha aquests dos models i Mativa s'especialitza en el segon, en el de desenvolupar solucions informàtiques personalitzades a les necessitats de cada client.
1: Mm-hmm. O sigui, quan parles d'un software a mida, és a dir, el client ve, t'explica, però suposo que també vosaltres deveu aportar la vostra part d'assessorament. Home, potser millor que vagis cap aquí, millor que vagis cap allà, no? Suposo, eh?
2: Correcte. Nosaltres, de fet, el cicle de venda el definim en dues fases. Primer, ja just el que tu comentes, que és una fase... Nosaltres internament li diem definició i anàlisi, però bé, és el mateix, on bàsicament el que fem és, a través de workshops presencials, és a dir, reunions presencials amb el client, li demanem que es despulli davant nostre, no literalment, sinó que ens expliqui com treballen actualment, quins problemes tenen, i a partir d'aquí nosaltres fem un estudi de què és el que pot necessitar. D'aquesta fase de definició d'anàlisi podem sortir amb dues conclusions. Una que és, escolta, necessites un programa fet a mida i jo et puc ajudar, i l'altra que és, escolta, tens aquesta necessitat, però hi ha softwares estàndard, això que comentàvem del SaaS, que t'ho poden solucionar. Nosaltres som sincers amb el client. Si no som nosaltres i ja s'ha d'anar amb un SaaS, li diem. I la conclusió d'aquest assessorament és una d'aquestes dues vies, i a partir d'aquí seguim avançant si es dona el cas de que el que necessita és un programa informàtic, un software fet a mida per ell.
1: Mm-hmm. Em deies que havíem parlat anteriorment que us definiu com a software factory boutique, no? Què vol dir?
2: Correcte.
1: Això?
2: Aquesta paraulota vol dir que som una empresa petita, som una empresa familiar, però amb talent local. Mm-hmm. Tots els nostres programadors són d'aquí, si no és de Terrassa és de voltants, i són programadors sèniors. Per tant, fem software de qualitat des de Terrassa. A diferència de moltes altres empreses d'aquest sector, que tot i vendre des d'aquí, subcontracten la part tècnica a altres països on acaba sent més econòmic. Nosaltres no ens agrada, posem la qualitat per davant del preu i el que fem és software de qualitat des d'aquí. D'aquí ve el nom de Software Factory Boutique.
1: Mm-hmm. És inevitable, quan parlem amb algú del sector, parlar del tema de la IA, no? La intel·ligència artificial. No sé com això va encaixant, com les empreses que us dediqueu una mica a tot això del software, etc., com ho aneu encaixant, tot això de l'arribada de la intel·ligència artificial?
2: Sens dubte, Sergi, és un tren que has d'agafar. Sens dubte, és algú que des de Mativa estem fent, però a sobre des de dos enfocaments. Per una banda, des de l'enfocament del programador a l'hora de desenvolupar, han sortit models i eines d'intel·ligència artificial que permeten ser més productiu i, per tant, més competitiu en quant a preu. Llavors, els nostres programadors utilitzen intel·ligència artificial a l'hora de programar, sempre amb el missatge clar de que no volem donar la independència a la IA, és a dir, ja ha d'haver un programador sènior com els que tenim nosaltres que entengui què està fent aquesta intel·ligència artificial i la vagi guiant. Vale? També l'altre enfocament és aquell client que ens demana softwares que tinguin IA embedded functionalities, que li diuen, és a dir, funcionalitats d'IA dins del propi software. Vale? M'ho invento. Un cas molt típic, o que sempre poso perquè queda molt clar, és el típic ERP que fins ara per demanar vacances feia un procés bastant farragós d'anar en un calendari i dir quins dies de vacances volies fer, seleccionar-los, donar motius, etc. Per un client el que vam fer va ser desenvolupar un botonet de vull demanar vacances. I quan es fa clic en aquest botonet, el treballador l'únic que ha de fer és escriure. M'ho invento. Vull vacances la primera d'agost, vull vacances la tercera de setembre i tota la setmana de Nadal. Només amb aquest llenguatge natural, després per darrere nosaltres vam fer que es connectés amb una IA i aquests registres de vacances que fins ara s'havien de fer manualment es van fer... ho va fer la intel·ligència artificial pel treballador. Per tant, fem més eficient encara els processos i l'experiència de l'usuari.
1: Mm-hmm. També hi ha, no sé, molta gent no recansa, sinó por que tot això pugui acabar amb llocs de treball, etc. No sé com ho veus tu personalment.
2: Avançar-se en el futur és molt complicat. Mirant el passat, el mateix van dir, o el mateix es deia quan va sorgir internet, cap als 2000, i sens dubte ha canviat molt la forma de treballar de la gran majoria de gent. Jo opino que la intel·ligència artificial canviarà la forma de treballar a la que estem acostumats fins ara, sens dubte sortiran nous llocs de treball, i sens dubte n'hi haurà de que desapareixeran o canviaran la forma de fer-se. Jo crec que sí que s'hi veurà afectat.
1: I la por també de que es malusi, no? Un mal ús de la intel·ligència artificial també pot ser perjudicial, no?
2: Sí, sens dubte. De fet, en el món en el que m'involucra a mi, que és el món del software, per això comentava que sempre és important que tot i programa amb intel·ligència artificial hi hagi dos ulls i dos mans d'un programador darrere que realment estigui validant què es fa. Malauradament encara no estem en un punt on li podem donar tota la importància o la independència que a vegades ens agrada donar-li, perquè els models d'intel·ligència artificial encara al·lucinen, per tant, hi ha d'haver algú darrere que ho vagi guiant i vigilant que es fa tot correcte, sí.
1: Mm. Parlem una mica fora de la feina, algunes aficions que tens. T'agrada molt la muntanya, no?
2: Sí. He trobat en la muntanya la meva forma de desconnectar. I és una mica un antònim el que faig el dia a dia, eh? Tancat a l'oficina, una visita a clients, estan a l'avantguarda de la tecnologia i me'n vaig a la muntanya per desconnectar d'aquesta. Però és la forma que jo aconsegueixo per desconnectar, per pensar en coses que a vegades no són de feina i per gaudir del meu temps lliure, sí.
1: Mm-hmm. Suposo que és, no sé si és una muntanya, vas a la muntanya en pla molt excursionista o molt competitiu o no, vas així amb calma, amb tranquil·litat?
2: Doncs fins ara anava amb calma i tranquil·litat. A poc a poc m'he anat engrescant cada cop més. La Federació d'Excursionistes de Catalunya, de fet, va llançar un mapa amb els 100 cims que, segons ells, són essencials per fer, i és una cosa que estic fent. Llavors, tinc els 100 cims en un mapa físic, de fet, i cada cop que en fas un, te'l marques. I és un repte que també tinc, anar caps de setmana que m'ho permeten, anar a la muntanya i fer un d'aquests cims, sí.
1: Mm-hmm. Una altra cosa que t'agrada també molt és viatjar, no? No sé si ho fas sovint... Que més o menys explica'ns una mica què és el que t'agrada i cap on vas.
2: M'agrada viatjar, sobretot perquè veig l'oportunitat de viatjar com l'oportunitat de conèixer altres cultures i altres formes de veure el món. Viatjo quan m'ho permet el temps, uh-huh. Vale? Llavors sempre intento fer un o dos viatges l'any de caps de setmana llargs. Llavors hi ha dos o tres caps de setmana a l'any que els allargo un o dos dies i me'n vaig 4 dies doncs, a visitar altres cultures, a visitar altres ciutats i també és una forma de desconnectar amb amics o família.
1: Uh-huh. I quins jocs t'agraden? Ets més d'anar per Europa? T'agrada més anar a creuar l'Atlàntic o com més o menys què fas?
2: He tingut la sort de poder creuar l'Atlàntic. He pogut anar als Estats Units i Canadà i realment són països molt interessants que m'han agradat molt. Però aquí a Europa tenim també llocs molt bonics i no te l'acabes. Llavors, el que els dies m'ho permeten, si tinc menys dies, vaig per aquí per Europa o em quedo a Catalunya o a Espanya mateix, si disposo de més dies, sí que intento doncs, marxar una mica més lluny.
1: Mm-hmm. Anem acabant ja. També t'agrada molt llegir, no?
2: Sí, de fet és un hàbit que he agafat abans d'anar a dormir. Fins ara, o fins fa 2 o 3 anys que no llegia a l'hora d'anar a dormir, estava mirant sempre el mòbil i me n'anava a dormir justament mirant la pantalla. Ara apago la pantalla en mitja horeta abans d'anar a dormir i em faig tot el que haig de fer abans d'anar a dormir, com rentar-me les dents o posar-me el pijama, i llegeixo. I també serveix per desconnectar, tant amb llibres d'autoconeixement com amb llibres o novel·les. A mi m'agrada molt la novel·la negra, per exemple.
1: Mm-hmm. Hi ha algun autor que t'agradi més o...?
2: Joel Dicker, potser no sóc l'única persona que t'ho ha dit, però realment els seus llibres me'ls he llegit i us recomanaria. Uh-huh. I com a llibre també que et recomanaria a molta gent, que no és novel·la, sinó que t'ajuda a entendre una mica més com funciona el nostre cervell, és Pensar Rápido, Pensar Despacio, de Daniel Kahneman, uh-huh. Un filòsof i un psicòleg.
1: Doncs avui hem sabut més del terrassenc, d'un jove terrassenc, Aleix Prat, gerent d'aquesta empresa Mativa, una persona doncs, immersa en aquest món del software, en aquesta empresa familiar d'aquí de Terrassa. Doncs res, agrair-te que hagis passat avui pel Connectats.
2: Moltes gràcies a vosaltres.

0: Des de l'any 1993, cada 12 de maig es commemora el Dia Mundial de la Fibromiàlgia i de la Síndrome de la Fatiga Crònica, coincidint amb el natalici de Florence Nightingale, infermera que quedaria prostrada en el seu llit durant 50 anys a causa d'aquesta malaltia. Albert Sant Andrés, Ràdio Castellà, molt bona tarda.
1: Bona tarda, Carme. Com dius, avui és el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia on la prevalència estimada a Espanya és d'entre el 2 i el 4% de la població, el que significa que hi ha entre 800.000 i 1,2 milions de persones afectades. Segons estudis epidemiològics espanyols, aproximadament el 90% dels casos són dones. Per parlar-ne, avui tenim al telèfon a Olga Juliana, delegada de Castellà i Sabadell de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de la Fibromiàlgia i d'altres síndromes de sensibilització central, que és conegut també com l'ACAF. Olga, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Per qui no ho conegui, no sàpiga ben bé de què va aquesta malaltia, què és la fibromiàlgia?
2: A veure, la fibromiàlgia és una de les malalties, val? O sigui, de sensibilització, síndromes de sensibilització central, vale? La gent coneix més el tema de fibromiàlgia, perquè és el més conegut, però dintre de sensibilització central tenim tres coses. Una, fibromiàlgia; dos, fatiga crònica; tres, sensibilitat química múltiple, val? En el nostre cas, fibromiàlgia, que som l'associació de fibromiàlgia, ens esbastem més amb el tema de que la gent coneix més com els dolors. I la gent es queda aquí, vale, em fa mal, doncs bueno, no és solament em fa mal. És com si t'hagués atropellat un camió, com si diguéssim, em fa aquell mal de... O quan t'has posat malalt, o quan la gent ha tingut el Covid, ¿vale? No és solament això, és molt més. És una alteració multisistèmica, ¿vale? No és solament que tinc aquests dolors, sinó que també tenim un cansament extrem, perquè normalment la fibromiàlgia ve acompanyada de fatiga crònica. Fatiga, bueno, estàs cansat? No. Estàs fatigat. Fatigat és que tu descanses i no recuperes, però no recuperes perquè el teu cos i la teva ment no van, no t'acompanyen. Tu vols, però no pots. Val? Llavors tenim alteració del son. A vegades un insomni, i què passa? Que és per el dolor generalitzat, i a vegades perquè se t'altera tot el que és el tema del son. Ansietat i irritabilitat. Per què jo? Per què em fa tan mal? Per què no puc seguir el ritme de les altres persones? Depressió. Pues, evidentment, a l'estat enemic arriba un moment d'anar sentint els metges que et diuen «Ah, és que el que tens t'has d'aguantar», i dius «Ja, però que la que estic vivint sóc jo», i les psicòlogues no ens ajuden, sinó és que són coses molt greus i no ho consideren greu. Pèrdua de concentració. A veure, és que, com dic jo, l'única neurona que ens queda està com de vacances. No hi ha manera de que puguis concentrar i que puguis estar atenta amb les coses. A vegades et diuen «No prens atenció». No és que no prenguis atenció, és que no retens, però perquè no t'acompanya. Val? O sigui, hi ha moltes coses. Jo més que res, em sap greu, que potser t'he explicat masses coses, però hi ha moltes més. Però és tot una alteració del cos que s'altera per tots cantons. I tu l'intentes arreglar per un cantó i s'altera per un altre. I això pues, és una mica dur.
1: De fet, una malaltia, com dius, que afecta tant a la ment com al cos, físicament, no? Llavors, sí. Això fa que sigui també una malaltia força difícil de diagnosticar.
2: Sí, la veritat és que sí. A veure, cada cop més estan fent formació als metges de capçalera, que són els que ens han de rebre i els que ens han de diagnosticar, però és una malaltia que afecta a tantes parts del cos que és molt difícil, i el problema que tenim és que a vegades tardem d'una mitja de 10 anys perquè diagnostiquin. I mentre la persona pues, va de metge en metge i coses que s'haurien pogut fer preventivament, ja s'ha d'actuar quan la persona ja està en uns nivells importants d'afectació.
1: Déu-n'hi-do. Perquè ja actualment aquesta és una malaltia que no té un tractament definit. Hi ha algun tipus de biomarcadors, de proves objectives o alguna cosa que pugui millorar aquest diagnòstic i la malaltia en si?
2: No tenim marcadors objectivables d'aquesta malaltia. I això què ens comporta? Molta dificultat a l'hora de diagnosticar, a l'hora de tractar i a l'hora de que quan van els malalts que arriben amb potser un any i mig de baixa, perquè és un brot a vegades molt bèstia i no et pots recuperar, quan van als tribunals mèdics tenen problemes. Perquè, clar, si no hi ha un marcador objectivable, com pots objectivar tu tot el que et passa? A veure, la cosa està en que, per desgràcia, molta gent que té fibromiàlgia té molta comorbilitat. Què vol dir? Que té molta alteració del cos amb altres coses que sí són objectivables. Llavors, quan la persona va al tribunal mèdic amb coses d'aquestes, el que els metges diuen, ah, mira, això sí, però per fibromiàlgia com a tal, hi ha metges que costa molt que entenguin el que ens passa, perquè, clar, no hi ha, com dius tu, per ara, un marcador. Què necessitem? Molta més investigació perquè l'acabin trobant. I si d'aquesta manera doncs, puguin ajudar-nos a trobar què ens pot ajudar. A veure, què hi ha actualment que sí, que està demostrat i per investigacions han trobat que funciona, és la teràpia multicomponent. La teràpia multicomponent és, són persones i les persones tenen tota la part social, la part física, la part mental. Vale, doncs el que estem intentant és treballar al màxim possible totes aquestes parts per tindre una millor qualitat de vida. Ja que la malaltia és crònica, ja que la malaltia no té cura, com a mínim, pues, treballar en alguns aspectes que són tots aquests i que nosaltres hi podem fer molt, pues, estem intentant ajudar, però ens falta tota la part mèdica.
1: Déu-n'hi-do. Perquè, com expliques, per la vessada dels tribunals mèdics, laboralment, aquesta malaltia és un problema pels qui la patiu, no? Perquè, clar, a nivell professional deu ser molt difícil de compaginar.
2: A veure, és extremadament dur, saps? Perquè tens brots i tu lluites per dir no, vale, arreglo el cos mitjanament com puc i continuo tirant, però no et tira el cos. I com més el forces, més el brot pot ser més fort i arriba un moment doncs, que ja no pots ni seguir. Vale? Llavors això és complicat. Llavors què passa molts cops? Pues que aquestes persones han d'acabar tenint adaptacions al lloc de treball, vale? Perquè d'aquesta manera pues, puguin aguantar laboralment el màxim de temps possible. Què està passant també actualment quan venen sòcies de l'associació ACAF? És que es troben que tenien ja una baixa llarga, vale? Una incapacitat, i que se les està traient. I la persona diu, però si porto 10 anys que no treballo i els meus brots cada cop van a més i per l'edat encara tens més coses, què faig ara? O sigui, això també és bastant greu. És tot un món, em sap greu, però vull dir, és sí, que no, també no. Això s'ha de parlar una mica de tot això.
1: Doncs parlaves ara, després de la presentació, de que la CAF també sou associació dels síndromes de sensibilització central.
2: Sí.
1: Com també la fatiga crònica, la pressió, intestí irritable, tot això. Quina relació hi ha entre tots aquests trastorns?
2: Molt, a veure, clar, és el que et comentava, tot és multisistèmic, vale? Llavors, què passa? És que quan jo dono les benvingudes a gent nova, que per exemple es vol donar d'alta, és que és una passada perquè hi ha moltes afectacions que són molt comuns. Vale? El síndrome de colon irritable o temes d'alteracions digestives o temes d'alteracions d'intoleràncies és, per exemple, molt típic. Per què? Pues perquè aquest quadre té a veure amb tot el sistema nerviós. El problema que tenim nosaltres és que el nostre sistema nerviós no funciona bé. És com si s'hagués espatllat. La gent aquella que, per exemple, també que passa molt, que les extremitats tens fred, i jo porto un jersei ara a aquestes altures i em miren com rara, dient com pot ser que vagin en jersei si fa calor. No, tinc calor, però és perquè el termostat s'ha trencat. I això amb tot. A vegades també gent que té o la pressió molt alta o la pressió arterial molt baixa. Per què? Perquè no funciona. O sigui, tenim alteració del sistema nerviós central i, com sabeu vosaltres, el sistema nerviós central controla tot el cos. Llavors, clar, a vegades quan anem al metge ens diuen és que no pot ser que tingueu tantes coses. No és que tinguem tantes coses, és que és el cos que no regula bé totes les coses que tenim en el nostre cos. I hi ha coses que són molt típiques, el tema de dormir, el tema dels formigueig, el tema dels dolors, el tema de l'ansietat, l'irritabilitat. Totes aquestes coses tenen a veure amb el sistema nerviós. Llavors, costa molt trucar, costa molt aconseguir que ens trobin alguna de medicació que ens ajudi, perquè a vegades que et donen pel dolor, hem arribat fins i tot a morfina, ¿vale? Però clar, la morfina no et deixa fer vida perquè t'adorm, ¿vale? I t'atonta. Llavors estem en un cercle viciós i és el que diem, podeu trobar coses que ens funcionin millor però que ens deixin fer vida normal o fins i tot laboral, que hi ha gent que encara és jove i vol continuar treballant, pues això costa molt, molt. Necessitem més metges. Ah, els metges aquest que s'està dient ara tant avui en dia, que el mir, que acaben de sortir gent, que tots contents, que ai, que si sóc d'anestèsia, que sigui tot... Vale. aquests metges us donen, sisplau, vulgueu treballar de lo nostre, interesseu-vos. Són complicats, sí. Són multisistèmics, són crònics, sí, però us necessitem. S'estan jubilant els referents. Tenim el doctor Solà, el doctor Alegre, tenim referents boníssims, però s'estan jubilant i ens estem quedant sense metges, els pocs que teníem que ens comprenien. Llavors, això sí que és una crida que faig i que, de veritat, que és molt, som molt agraïdes quan hi ha gent que ens escolta, quan hi ha gent que ens comprèn i quan hi ha gent que ens sap guiar. Fisios, psicòlegs, neuròlegs, perquè, clar, nosaltres toquem totes les especialitats, clar, gestionades principalment pels reumatòlegs.
1: Quins avenços hi ha en investigacions que coneguis per un futur tractament de la fibromiàlgia?
2: A veure, el que s'ha estudiat i que de moment s'està ja aplicant i que ha sigut a nivell d'investigacions és el que et comentava del multicomponent, que vol dir un tractament a nivell social, emocional i físic. O sigui, mou-te més, encara que et faci mal, sí, encara que estiguis cansada, intenta socialitzar-te més, però m'ensenyes a socialitzar. I llavors la part, doncs, emocional, com ens vivim tota la part nostra. Llavors, això s'està portant a nivell de Sabadella, perquè també la gent de Castellà també hi pot anar. Tenim una teràpia que es diu teràpia multicomponent, que és uns cursos que fan al Taulí, sí? Que qualsevol persona pot demanar al seu metge de capçalera que el derivi a la unitat de fibromiàlgia fatiga crònica que tenim al Taulí, que cada cop l'estem posant, cada vegada estem fent més coses, val? Tenim l'Ariadna Álvarez, que és la nostra referent, el dia 28 de maig, a les 18 hores, fa una xerrada que és totalment gratuïta amb què vivim emocionalment els que tenim fibromiàlgia. Seria interessant que totes les persones que vulguin acudir es busquin el meu telèfon, 696-820-616, perquè em donin el seu nom i cognom i els apunto, els hi guardo lloc perquè hi ha places limitades, i és gratuït. És una xerrada de la referent de multicomponent, que és el màxim que s'ha estudiat fins ara i que sabem que dona resultat i que ens ajuda a viure un millor. La part objectivable que digui que hi ha un marcador, encara no l'hem trobat. S'està buscant per tots cantons, a veure, i quan el tinguem, ja et dic jo que se sabrà i que a partir d'aquí podran donar medicació centralitzada i orientada a la fibromiàlgia. Per ara no, per ara de moment encara no hi ha res. Nosaltres hem creat a la CAF la Fundació 12 de maig, que l'hem creat per potenciar la investigació, val? I també per ajudar els metges que estan sortint ara que sàpiguen de la nostra malaltia i perquè quan anem a urgències, quan anem a l'ambulatori, quan anem a llocs, sàpiguen de què estem parlant i directament a vegades no perdem el temps en coses que no són necessàries.
1: Doncs Olga Juliana, delegada de Sabadell i de Castellà de la CAF, moltes gràcies per explicar-nos avui aquí al Connectats en el Dia Mundial aquesta malaltia.
2: Vale, simplement dir que la gent es cuidi, que és important, que si volen ens truquin al nostre telèfon, a la CAF de Sabadell, vull dir que un altre telèfon per al Google, que sàpiguen que fem moltes activitats presencials i a distància per millorar-nos a nivell de saber llegir, a nivell de saber connectar la ment, a nivell de moure'ns, de moltes coses que ens ajuda a passar millor la malaltia i que estem pel que necessitin.
1: Doncs moltes gràcies, Olga.
2: Un plaer. Moltíssimes gràcies a vosaltres per fer-me difusió.

Hola, sóc la Soraya de Ràdio Sabadell i us recomanaria la cançó de Taylor Swift, The Fake of Ophelia, que m'agrada molt i sobretot el vídeo perquè fa com referències als quadres importants i molt maco. Mireu-lo.

0: Fa unes setmanes vam explicar la reobertura de l'Espai Betúlia de Badalona i les seves primeres propostes que s'emmarcaven amb la Diada de Sant Jordi. Avui tornem a parlar amb l'Eduard García, responsable del centre, però per conèixer la programació d'aquestes properes setmanes. El tenim a Badalona amb en Martí Villegas. Bona tarda, Martí.
1: Bona tarda de nou, Carme. Tinc al telèfon l'Eduard García, el responsable de l'Espai Betúlia. Què tal, Eduard? Benvingut de nou.
2: Hola, què tal? Moltes gràcies per tornar a poder venir aquí amb vosaltres.
1: Bé, Eduard, ara fa tot just un mes que et vas asseure... vas venir aquí a l'estudi, avui ho fem per telèfon, per explicar la reobertura de l'Espai Betúlia. Quina valoració en fas d'aquestes primeres setmanes? Quin és el balanç?
2: Doncs la veritat és que molt positiu. Estem molt contents perquè a poc hem anat guanyant una altra vegada tots els usuaris que teníem a l'Espai Betúlia amb les activitats que hem anat programant, que és veritat que l'inici ha sigut a poc, no hem fet moltes activitats durant aquest primer mes, però ara ja, que ja portem un mes, ara ja és quan comença la programació forta i la veritat és que estem tenint molt bona rebuda.
1: Hi ha alguna mena de dades o algun indicatiu de l'afluència de gent que hagi vingut? Això ho compteu o més aviat doncs, ho feu a grosso modo i més o menys mireu quanta gent ve a les exposicions, a totes les activitats que feu?
2: Nosaltres la manera que fem és comptem la gent que ens ve a les activitats. O sigui, no l'afluència de la gent que entra a l'Espai Betúlia no la podem comptabilitzar, perquè la veritat és que el dia ens venen molta gent, però a les activitats en concret sí que fem una comptabilització.
1: D'acord. Vas comentar fa tot just un mes algunes de les activitats que oferíeu just a la reobertura de l'Espai Betúlia. Em volia repassar-ne una mica perquè em fessis una mica de balanç individualment de cadascuna d'elles. Vas parlar sobre els col·loquis de Sant Jordi, de la Fira de Sant Jordi, que ho fèieu a la plaça Pompeu Fabra. Com van anar aquests col·loquis?
2: La veritat és que molt bé. Estem molt contents perquè és el primer any que nosaltres sortíem a la plaça de Pompeu Fabra al costat de la Fira. Creiem que era molt important tenir aquesta dinamització cultural a la Fira, no? Que no només fos una fira comercial i que es vengués llibres i gestar, sinó que també es pogués parlar de literatura. La veritat és que l'afluència va ser positiva perquè al final d'estar fora, totes les persones que passaven per la Fira el dia 21 i el dia 22, que van ser els dos dies que vam fer activitats, doncs sempre esperaven, ens escoltaven, molta gent es va sentar i vam poder com gaudir d'això. A més, vam voler fer una mica un tipus d'activitat que és el que a nosaltres ens interessa, que és barrejar la rigorositat de la literatura, però també fer-la molt més accessible, no? Al final vam parlar de temes com què recomanaries aquest Sant Jordi, amb una visió molt àmplia, perquè no buscàvem només novetats, sinó també com llibres atemporals, d'aquests que sempre els pots llegir perquè la veritat és que són molt bons i tenen un contingut que apel·la a qualsevol persona en qualsevol moment, no? I la veritat és que va estar molt bé perquè va participar l'Anna Rovira, periodista de comunicació de Badalona Comunicació durant molts anys i els membres del podcast Mentre i Mentres, i la veritat que, clar, es notava, no?, aquest punt comunicatiu que tenien aquests convidats i ho van fer d'una manera molt amena i molt rigorosa, però molt amena també, i l'altre que vam fer va ser com s'editen els llibres, que de vegades aquestes coses no mai s'expliquen i vam tenir una de les editores d'Ara Llibres i l'editora de Les Hores, i va estar molt bé perquè vam fer aquesta comparació entre una editorial molt més gran com és Ara Llibres, o una editorial molt més petita i independent com és Les Hores. Però clar, vam aprendre molt perquè ens van explicar tots els passos que es necessita per editar un llibre. I la veritat és que el públic assistent els va agradar molt perquè van aprendre molt, no?
1: A banda dels col·loquis per Sant Jordi, també ens vas explicar que el 6 de maig, tot just fa ben pocs dies, començava el cicle de literatura dramàtica titulat El teatre i el seu moment. Fins quan està aquesta exposició, aquest cicle disponible, i quines sessions hi haurà?
2: Doncs mira, nosaltres el cicle de conferències com a tal són tots els dimecres, a partir del 6 de maig fins al 3 de juny, i després, per tancar aquest cicle, hem fet hem fet una conversa que la farem el 9 de juny, com per finalitzar. No forma part d'aquestes conferències que estan unificades, però també parlarem de l'acte d'escriure teatre i també d'actuar-lo, no? La veritat és que la primera conferència que es va fer ara fa pocs dies va ser sobre el teatre elisabetià, no? Tot el teatre de Shakespeare. La veritat és que estem molt contents perquè van venir 50 persones, que per una conferència d'aquesta mena la veritat és que estem molt contents. I el Jordi Coca, escriptor i investigador de teatre, que director durant molts anys de l'Institut del Teatre, va fer una conferència excepcional on ens va contextualitzar molt bé el teatre. A partir d'aquí, doncs, veurem la setmana que ve, veurem el pas entre el drama burgès i el teatre romàntic. Mm. La següent setmana veurem el teatre naturalista, no? Aquest teatre més de caire realista i que va posar les classes obreres en el centre de les seves històries. Després veurem el teatre d'avantguarda i acabarem amb el teatre èpic de Bertolt Brecht, que es va crear a principis del segle, a principis mitjans del segle XX, que realment va crear un abans i un després de la manera de fer teatre i que avui en dia es continua amb aquest estel. Una mica el que volíem amb aquest cicle també era com parlar d'aquests cinc models principals del teatre occidental que avui encara es fan, no?, en el teatre, i que els nous dramaturgs o les representacions que es fan en els teatres segueixen partint d'aquests models. I volíem una mica com assentar les bases, i la veritat és que la primera va anar molt bé i esperem que les següents, les altres quatre, també doncs vagin igual de bé o millor.
1: I a banda d'aquest cicle de literatura dramàtica, també ens vas comentar que us estrenàveu d'alguna manera en els concerts. Vau celebrar l'altre dia, el 7 de maig, el concert del grup L'Arenà. Com va anar? Quina és la rebuda del públic?
2: Doncs la veritat és que molt bona, perquè és veritat que el fet de tenir una sala d'exposicions tan grossa, vam utilitzar aquesta sala d'exposicions per fer aquest concert, i la veritat és que va quedar molt ben il·luminat, vam poder-ho fer molt, molt bonic, i a més L'Arenà és un grup que barreja el folk amb l'electrònica i la música pop, i va ser un concert realment molt bonic, molt maco, molt íntim, però alhora molt artístic, que quedava molt bé amb l'Espai Betúlia, a més amb una manera de fer molt jove, molt actual, que això la veritat és que va agradar molt al nostre públic. És veritat que sí que notem que com que no és una activitat que fem molt sovint, el públic assistent no va ser tant com el que esperàvem, però és una cosa que vam veure que va anar tan bé i va funcionar tan bé per l'espai i pel grup que vam escollir, que la veritat és que crec que Badalona necessita aquestes propostes tan delicades, tan ben fetes i tan ben treballades, que el que volem és anar instaurant a poc, cada X temps, no?, posar concerts d'aquest tipus per assentar un espai a la ciutat on la gent pugui anar a veure aquest tipus de concert, no?
1: I a banda d'aquestes propostes que ens comentaves de cara als propers dies, si no m'equivoco, la segona activitat o proposta és una exposició de Pere Calders dibuixant. La inaugureu el 21 de maig, oi?
2: Exacte. No, finalment la inaugurarem el 28.
1: D'acord.
2: El 28 de maig.
1: D'acord.
2: I Pere Calders, exacte. Pere Calders, l'escriptor de contes tan conegut de la nostra llengua i de la nostra literatura, realment ell el que va fer per guanyar-se la vida va ser dibuixar. Ell va estudiar Belles Arts als anys 30 i des de que va sortir de la carrera el que va fer va ser dibuixar i dedicar-se en el món publicitari i en el món de la il·lustració d'enciclopèdies, de llibres, dedicar-se a això per guanyar-se la vida, no? Al final, moltes vegades ens quedem amb aquesta part molt més artística i molt més literària de tots els escriptors, però potser molts d'ells havien de viure d'una altra cosa, no? Com actualment li passa a molta gent, també. Llavors, la investigació del comissari, en Julià Guillamón, ha volgut posar, no?, i com ensenyar a la gent aquesta cara que era completament desconeguda per Pere Calders, perquè fins i tot la seva filla ha anat descobrint coses que no sabien, perquè era una part que ningú mai abans havia estudiat. Llavors aquesta exposició una mica ens explicarà aquesta part completament desconeguda i molt interessant, perquè la veritat és que Pere Calders tenia un talent molt gran a l'hora de dissenyar i dibuixar, tant per publicitat com per diaris, perquè també il·lustrava per diaris, com per enciclopèdies, per llibres, i ell també pintava a l'oli, no? Això sí que molt més a nivell personal, no?, com a afició personal i no tant a nivell professional, no? Però realment és superinteressant perquè, a més, l'exposició, a part de veure tota aquesta part artística, també anirem veient al mateix moment

0: Començarem des de la joventut, quan ell era un noi molt jove que estiuejava a Sitges i veiem els seus primers olis, que la veritat és que són una meravella. Després les seves primeres feinetes a Belles Arts i just a l'acabar de sortir de Belles Arts. Com, per exemple, una anècdota molt graciosa, es va obrir, als anys 30, es va obrir un concurs públic per il·lustrar, no?, per dissenyar el logotip de la Generalitat de Catalunya. I Pere Calders s'hi va presentar. El problema
1: Ostres.
0: és que va fer unes propostes força, bueno, crítiques,
1: Disruptives
0: podríem
1: amb
0: dir.
1: el moment.
0: Exacte. Sí, disruptives. Per exemple, una de les propostes és molt graciós perquè va posar quatre xemeneies, com les quatre barres, i quatre trens i quatre vaixells, com a fent referència a tota aquesta part industrial, no?
1: No ens imaginaríem el logo de la Generalitat avui en dia així, no?
0: No, gens ni mica, no? Ell sortia, jo crec que va anar cap a un cantó molt més artístic, que no tant el logotip com més gràfic que tenim avui en dia, no? I és veritat que no va ser seleccionat, però veurem diferents propostes d'aquest logotip que va presentar, que això és molt interessant, però veurem tota aquesta part gràfica, no? Com, després d'aquesta part inicial, veurem com treballava per publicitat, tindrem originals dels anys 30 que va fer per la publicitat, que guardava la família de Pere Calders. Després veurem també aquesta feina que feia, il·lustrava en els diaris. És veritat que la tradició aquí a Catalunya d'il·lustració dels diaris es remunta des del segle XIX i Pere Calders va fer-la als anys 30 també i als anys 40 amb il·lustracions d'un grandíssim nivell, humorístiques moltes d'elles. I després veurem doncs, aquesta part d'il·lustrar llibres quan ell va marxar cap a Mèxic, quan malauradament va ocórrer la Guerra Civil, es va exiliar a Mèxic i allà també va haver de treballar com a dibuixant i va il·lustrar doncs, enciclopèdies, diaris i va seguir amb aquesta feina. I aquesta és la part principal, és veure tota l'obra original i reproduccions que tenim, perquè moltes s'han perdut de tota aquesta obra gràfica o pintures o dibuixos, però, com et deia, no? També veurem les primeres edicions d'aquests llibres perquè els visitants de l'exposició s'ubiquin, no?, una mica en el que estava fent mentre es publicava aquests llibres tan coneguts.
1: I a banda d'aquesta exposició sobre Pere Calders, el 26 de maig feu una proposta diferent a les que hem repassat fins ara. Presenteu la darrera obra de José Antonio Jiménez titulada Vísperas. Us agradaria que l'Espai Betúlia es convertís en un lloc de referència a la ciutat on els autors presentin els seus llibres?
0: I tant, clar que sí. Nosaltres és una feina que ens agrada molt fer-la perquè, la veritat, ens agrada que sigui un espai de trobada també pels autors, tant locals i de fora, que vinguin a Badalona a presentar els seus llibres i l'Espai Betúlia sigui l'espai on puguin venir a presentar-los. És veritat que és una tasca que fem mà a mà amb les llibreries perquè seria impossible no fer-ho amb elles perquè al final una presentació del llibre s'ha de fer conjuntament amb les llibreries i ens agrada molt perquè és la manera que tenim de fer vincles amb les llibreries, perquè nosaltres creiem fermament des de l'Espai Betúlia que ens hem d'unir, no? Hem d'unir forces amb tots els diferents agents que es dediquen a la difusió de la literatura i a la difusió dels llibres i de la paraula i de les lletres, ens hem d'unir, no? I clarament tenim les llibreries, l'Espai Betúlia i les biblioteques. Llavors hem d'unir-nos tots plegats per fer més forta la literatura i les lletres en aquesta ciutat, no?
1: I sobre l'obra i l'autor, Vísperas de José Antonio Jiménez, què en sabem?
0: Doncs mira, el José Antonio Jiménez, per casualitats, de cara tenim per aquesta presentació, és un antic treballador de l'Espai Betúlia, que es va jubilar el 2024.
1: Ostres.
0: Sí, just. El José Antonio havia sigut un dels tècnics auxiliars d'aquí de l'Ajuntament, que primerament havia estat a Biblioteques i després va estar aquí a l'Espai Betúlia, i es va jubilar fa molt poquet. I ell sempre havia escrit poesia, però la veritat és que havia fet poesia molt personal, no? I ara, amb aquest nou llibre, jo crec que obre una nova manera de fer poesia dintre de la seva carrera i és molt interessant que ens el vingui a presentar a l'Espai Betúlia, no? Que a més serà presentada per la Isabel Granya, que és l'anterior responsable de l'Espai Betúlia, també. Vull dir que ens agrada perquè venen l'anterior equip de l'Espai Betúlia retorna a casa a presentar el llibre del José Antonio.
1: Tot queda en família, vaja, en aquesta ocasió.
0: Exacte.
1: I a banda d'aquestes dues propostes que m'ha explicat, teniu alguna cosa més preparada a hores d'ara per les properes setmanes?
0: Doncs nosaltres ara mateix seguirem amb el cicle de teatre, que

0: és que ens ocupa molt, molt de temps, la inauguració de l'exposició, i l'exposició sí que acompanyarà unes visites guiades pel comissari, el Julià Guillamont, que seran a mitjans del mes de juny, que ara d'aquí poc ho farem públic quan seran aquestes visites guiades.
1: D'acord.
0: I ara per ara ens volem centrar en el cicle de teatre i amb l'exposició, perquè la veritat és que ara venen mesos on la gent, la veritat, no li agrada tant tancar-se
1: Clar.
0: en una sala
1: Clar, clar, clar.
0: d'exposicions o veure una conferència i surt més al carrer. Llavors és normalment quan nosaltres la programació la centrem en poques coses, perquè el que volem és que la gent vingui i pugui gaudir de l'espai, però és veritat que és una època que la gent està per altres coses, no?
1: Doncs tant de bo aquestes futures propostes tinguin tant d'èxit com les d'aquest últim mes i n'estarem pendents, aviam com evolucionen aquestes noves propostes. Eduard Garcia, responsable de l'Espai Betulia, moltíssimes gràcies de nou per atendre la trucada del Connectats.
0: Que va, moltes gràcies a vosaltres per tenir-me aquí.
2: Ens quedem, doncs, amb aquestes propostes que ens arriben des de l'Espai Betulia a Badalona. Moltíssimes gràcies, companys. Aquí s'acaba aquesta edició de dimarts del Connectats. Tornarem demà amb els continguts de l'edició de dimecres. Molt bona tarda. Adéu-siau.

0: 107.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Braseria La Bolera.
2: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
1: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
2: Braseria La Bolera. Els que ja la coneixen sempre hi tornen.
1: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
2: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
1: Braseria La Bolera. La braseria de referència de Sant Cugat.
3: Adoptar un nou amic, descobrir llocs junts. Perquè quan estàs ben assegurat amb la nostra assegurança de mascotes, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
4: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
5: Us sobta veure una persona amb discapacitat sortint de festa? 3, 2, 1... Discapacitades! Jugar al pedra, paper, tisores amb tu seria massa previsible.
6: Ah, no tens mans?
7: No se recomienda hacer en sus casas, háganlo.
6: Red flag. Oi que sí?
7: Sí. Sí.
8: Ja disponible a cugat.cat.
6: Mare meva.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Música a Ràdio Sant Cugat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: Comencem una nova entrega de l'Això en Sèrie, l'espai de sèries d'1 a 1 i de ràdio. Ivan Osona i Sergi Guiu, bon dia.
1: I molt bones.
0: Ja, és que ja esteu a final de temporada.
2: Bueno, sí, aquesta excusa no ens servirà per
1: ara sempre. Ara t'anava a dir, cada errada i cada entreposada, ficar la mateixa excusa...
2: Que ens haurem d'inventar una altra cosa.
1: Però vaja, no passa res. Endavant.
0: Vinga, actualitat.
1: Confirmada la temporada 2 de Rooster, una sèrie que crec que cada cop se n'està parlant més, d'HBO sí. Max, protagonitzada per Steve Carrell, molt agradable. Crec que aquí jo he dit que és una sèrie de mitja horeta cada capítol on pocs problemes passen, molt recomanable. D'entre d'altres creadors de Ted Lasso i Hacks, si no vaig...
2: I Scrubs.
1: Això, és la que, aquesta és la que tenia en ment. I que això, que la setmana... Bueno, d'aquí poc, diguem-ho així, s'acaba la primera temporada i que ja han confirmat una segona temporada de Rooster. Veurem com acaba la primera i com deixen entreure la segona.
0: Molt bé.
2: Vinga, si em deixo la llicència, perquè l'altre dia se'm va fer bronca perquè no el vaig mencionar, Guillem Figuerola...
1: M'ha recomanat... Si va fer bronca vol dir que el Guillem et va fer bronca per no haver-lo citat a ell, eh?
2: Correcte, per no haver-lo citat a ell quan me va recomanar aquesta sèrie. Per tant, ho torno a dir amb noms i cognoms, eh? Guillem Figuerola m'ha recomanat Rooster i m'ha dit que està molt bé.
1: Però jo ja ho vaig dir aquí...
2: No, però el tema era amb ell. Per tant, ja està solucionat.
1: Jo fa moltes setmanes que he parlat de...
2: Sí, ho sé.
1: És agradable, és una sèrie molt agradable, la veritat.
2: Bueno,
1: molt,
2: és que va una mica de la mà amb el creador, no? Una mica. Però sí, totes les sèries són així de bon rotlleres.
1: Té capítols millors i pitjors, alguns una mica més avorridots que d'altres, però és que és una sèrie molt agradable. Llavors...
2: Doncs pues molt bé.
1: Recomanable si vols milloreta de no pensar massa problemes.
0: Ai,
1: spoiler, quan acabi el capítol, els teus problemes seguiran existint. Llavors,
2: com llavors mínim... el que has de fer és ficar-te un altre capítol, com fa jo.
1: Clar, però és que són molt curtets. Llavors, no, per molts capítols seguits que et fiquis, els problemes no desapareixeran.
2: I s'acabarà de seguida, no?
1: Tard o d'hora acabaran tornant a aparèixer en escena. I Judit, dic Judit perquè crec que tu l'has vist. Aquest diumenge, en el viatge a les Illes Balears, vaig començar Ell i ella, de Netflix.
0: Sí que l'he vist, sí.
1: D'un policia, un assassinat, la seva exparella és periodista, amb una zona dels Estats Units petita.
0: Sí.
1: Dóna la sensació que aquí tothom té coses amagades i coses que enganya. Doncs estic a la meitat. Té 6 capítols, em sembla, ja he vist el tercer, no sé si l'he arribat a acabar, però he començat aquesta sèrie que està molt bé.
0: Sí, a més al final crec que et sorprendrà.
1: Segurament, pot ser.
0: Sí, pot ser.
1: És una sèrie, és a dir, és sèrie típica de Netflix d'intriga i així, de que en algun moment hi haurà algun gir. Doncs l'he començat a mirar i molt bé. I he de dir una cosa, d'estudio no m'està agradant.
2: Ai, per
1: què? De fet, la mirava compartida... És a dir, no està ben feta aquesta frase. La mirava amb companyia. La meva companyia ja ha llançat la tovallola amb aquesta sèrie i m'he quedat sol.
2: Per tant...
1: No, l'acabaré de veure.
2: Ah, vale.
1: Però així com Rooster és tot agradable, d'estudio em genera molta angoixa, em posa molt nerviós, ens atabala molt, sempre la mitja hora de capítol és amb musiqueta de fons, però d'aquesta musiqueta així de... I molta percussió i molts tambors, parlen molt, criden molt... ens ha atabalat molt aquesta sèrie, que ha guanyat tot lo de la seva categoria aquest 2026 i 2025, però jo d'estudio de moment no la recomanaré.
2: Perquè t'ha pillat en una època en la que penses que no la gaudiràs o si t'hagués pillat en una altra tampoc la gaudiries? Ho dic per com que dius que va així molt ràpida, diguéssim, com que t'estressa.
1: Sí, però, per exemple, Severance en certs moments també m'estressava, però és un altre tipus d'estrès.
2: Sí.
1: Per exemple, aquest atabale, aquest és... atabale, i criden, i parlen, i fort, i molt... No.
0: Vale.
1: A nivell tècnic, a l'Ivan aquestes coses li agraden, molts plans seqüències i moltes coses d'aquestes, el que tu vulguis, però molt pesats. Capítols de mitja hora que es fan llars vol dir que la sèrie no m'està agradant.
0: No.
1: No dic que sigui bona o dolenta, això no hi entraré jo. A mi no m'està agradant. Per mi, no entenc tampoc tan bombo amb d'estudio.
0: Vale.
1: No passa res.
0: No. El món continua.
1: El món continua, correcte. Sí.
2: Sabeu que no continua? Perdó, no sé si havies acabat.
1: No, però ho havies fet perfecte. No havies de tirar endarrere.
2: A veure, cancel·len...
1: Torna-hi.
2: Perdona, que...
1: És igual,
0: Ivan. Sabeu el que no continua?
2: Ah, correcte. Sabeu el que no continua? Respira. El drama mèdic espanyol de Netflix creat per Carlos Montero.
1: Un drama, mai millor dit.
2: Acabarà amb la seva tercera temporada.
1: Oh.
2: S'ha anunciat com a cancel·lació, tot i que estan començant a enregistrar la tercera temporada, imagino que com a mínim quedarà tancada.
0: Home.
2: Seria un detall, seria un detall sabent-ho a priori,
0: sí,
2: que no escrivissin un capítol final, ni que sigui així. En lloc de 8 fan 9 capítols i l'últim és un que tanqui tot i ja està.
1: Que tanquin empany i forrellat, no? I...
0: que deixin de respirar.
2: Jo, mira,
1: vaja,
2: tu has dit que aquesta... Tu has dit, per exemple, que d'estudio no et competia a tu dir si era bona o dolenta. Jo crec genuïnament, tot i que no m'agrada, que respira una sèrie dolenta.
1: No, és que hi ha, sèries, hi ha moltes sèries dolentes, eh?
2: Però t'ho dic així, o sigui, una sèrie en la que no brille ni Aitana Sánchez Gijón...
0: És que jo no sé què fa.
2: És que ha de ser molt, molt malament aquesta sèrie, eh? Perquè ja no és qüestió de la qualitat actoral o no. És qüestió de que els guions, de què la direcció, de què tal, no deixen lluir els actors. A més, també trobo que és una sèrie en la que la trama avança rapidíssim. O sigui, si tinguéssim una temporada de 16 capítols, l'evolució de les trames serien lògiques. Però és que va tan a tota pastilla que en 8 capítols... Uf, és molt de drama. En cada capítol passen moltes coses i ploren tots molt. I de tot, eh? És que... I a més ara tenim sèries com a The Pit, que les comparatives són odioses, però és que... Però...
1: No es pot comparar.
2: No. Jo millor que no ho facis. Comparar. Jo millor que no ho facis.
1: És que no es pot. Crec que són dues coses completament
2: diferents. Però...
1: Crec que respirar no és competència de The Pit, ni viceversa.
2: No. A veure, jo, en la qüestió de que són dos drames mèdics, vull dir, és una comparativa. Ja a partir d'aquí. Però de la mateixa manera que podria comparar, jo què sé, The Pit, sí, amb House, però... o amb... Mira, Anatomia de Grey i Respira...
1: No, però no crec que juguin amb les mateixes condicions.
2: Mira, el que te vaig a dir, que el pitjor d'Anatomia de Grey és Respira, així t'ho dic.
1: Com?
2: El nivell del nivell de demència, de trames totalment irreals...
1: El pitjor contingut d'Anatomia de Grey està al nivell del millor contingut de Respira,
2: els
1: que
2: metges,
1: és...
2: Ja estan més ingressats els metges que els propis pacients... Totes aquestes coses, saps?
1: Segueixo pensant que no es poden comparar. Que és a dir, que és una comparativa que ja jugué a l'engany, aquesta comparativa. És tramposa, la comparativa,
2: sí,
1: de Respira amb Deli.
2: Sí, però ja t'he dit, com a drama mèdic fet a partir del 2020, uf, Respira és duro.
0: Molt bé.
1: Segurament.
2: No te diré que celebrem...
1: Estic content de... Sí, pots celebrar-ho, que una sèrie es cancel·li.
2: No, perquè està molt lleig, perquè aquí hi ha molta gent que es queda sense feina. Bueno, es queda sense feina. Serà reubicada en un altre projecte, imagino.
0: Jo no sé si Blanca Suárez li afecta molt quedar-se sense feina.
2: Però no estic parlant dels actors, estic parlant de tot l'equip tècnic que hi ha darrere.
0: Vale.
2: No?
0: Sí.
1: Ara anava a fer un comentari sobre l'equip tècnic que m'estalviaré, no passa res.
2: Home, no.
1: Pobrets, es queden sense feina, és veritat. Esperem que en trobin.
2: No, segur que sí, perquè jo crec que aquí a Netflix hi ha una rotació de...
1: Esperem que puguin seguir vivint i respirant.
2: I tant. Inhala, exhala, respira, que era el lema d'aquesta
1: sèrie. Això és el lema,
0: Això és el lema, mare
1: doncs no farà cap de les tres coses a partir de la tercera temporada.
0: Mare de Déu, quedo bé.
1: És que, clar.
0: És que ja, en fi. Doncs avui el que toca és repassar les estrenes que arriben a aquesta primera quinzena de maig. Comencem per a Disney Plus, que arriba Impurós.
3: Me dá a chave! Eu tenho o direito de ficar com os meus netos!
4: Gigi!

0: Perigoso levar as crianças.
1: Ens ambientem a Rio de Janeiro a finals dels 90. Evandro és un jove que somia en convertir-se en un gran empresari, però per venjar la mort del seu germà entra al món del crim. La seva visió estratègica transforma la seva facció criminal en un imperi de la droga i crida l'atenció de Morello, un policia federal autodestructiu que buscava un sentit per a la vida, i el va trobar en Evandro com a rival a la seva alçada. Dos talentosos estrategues que lliuren una guerra que travessa dècades i que confon amb la pròpia història de la ciutat i la seva complexa relació amb la delinqüència.
2: Vaja.
1: Bueno. Pot estar bé.
2: Pot estar bé.
1: A Disney Plus també.
3: Sembla que ningú dels que estem aquí ho comprovarà.
2: Jo no estava escoltant gaire, Judit.
1: Ah, molt bé.
2: Ho sento.
1: A Disney Plus arriba El Encargado.
4: Hola, Eliseo.
5: Buen día, Martita.
6: ¿Cuánto le cobraste?
7: 14.000. Toma.
6: Dale, yo te llamo cualquier cosa.
7: Dale.
6: Eliseo, consulta. ¿Hace cuánto que trabajas acá vos?
5: Hace 30 años que trabajo acá.
1: Es una comedia dramática.
2: Vaya.
1: Vaya oxímoron, pero bueno.
3: No, ¿por qué?
1: Hombre, comedia, si es comedia, no es drama.
2: Se viene.
3: No se viene, però és un
1: com és allò de la...
3: És un debat a tenir perquè...
1: El drama és la comèdia... No, la comèdia és el drama superat, o com era?
2: Vaja, no...
1: Hi ha una frase que el...
2: No, no et puc ajudar. Vaig a buscar-la. Ves. Presenta el programa, si vols, mentrestant.
1: Vale,
2: pots conduir-la.
1: Ivan, a veure, continua.
3: Ah, ¿ya de continuar yo?
1: No, vull dir que per què, bueno.
3: Perquè la línia de la comèdia sempre és molt... O sigui, perquè es dona per fet. Per com ho has dit, ho dic, de que no hi pot haver-hi drama en una comèdia.
1: Perquè una comèdia és de per riure.
3: No sempre. La definició de comèdia no és humor.
1: Ah, no?
3: No, en absolut. Ara te la buscaré, ja veuràs.
1: Molt bé. Jo vaig explicant, vale? La sèrie narra amb to irònic i humorístic les aventures d'Eliseo, el conserge d'un edifici d'habitatges d'alta classe que, malgrat la comunitat de propietari el té contractat, abusa del seu poder per vigilar-los i a entrar a les seves vides. Un edifici que és un univers, l'ecosistema del qual funciona amb les seves pròpies normes i dinàmiques, i el conserge se les coneix a detall. Vaja que...
2: No, tot arrencar-lo, Carlos.
1: Allà viu, treballa i reté fins a l'últim detall de la vida dels seus habitants. Tot i això, la seva aparença sumisa i servicial, darrere d'aquesta aparença s'amaga una habilitat manipuladora.
3: Vale.
2: És que per què no t'ho tradueixes com ho tradueixo quan feies guions?
1: Perquè tinc molta feina, Sergi.
2: Però és copiar i pegar una miqueta, tampoc no és una feina... Però no passa res, no passa res.
3: Si voleu que la feina de traducció dels guions passi per Ivan Usson...
2: Ja has acabat o no?
1: Sí,
2: pot ser. Tinc tres frases.
1: A veure quina és.
2: A veure, d'una banda, Carol Burnett. La comèdia és tragèdia més temps.
1: Això era.
2: Espera't un moment. Charles Chaplin. La vida és un drama de prop i una comèdia de lluny. I Molière. La vida és una tragèdia pels que senten i una comèdia... pels que pensen.
3: Ojo! Estic passant profuns,
1: eh? Jo deia la primera, eh?
3: Jo, mira, sé que comèdia dramàtica com a tal té una definició, dramedy, en anglès.
2: Buf, vale? Que pesats en fer aquest xipeu.
3: Sí. Gènere híbrid de teatre, cine i televisió que equilibra l'humor amb elements dramàtics, abordant temes seriosos mitjançant situacions quotidianes, sovint amb un to agredolç.
1: Molt bé.
3: Bueno, no, però jo t'he dit que, no sé, jo m'agraden molt sobretot les comèdies que tenen punts dramàtics importants. No que cada capítol tingui un moment de fer-te plorar, però que, ostres, si cada 5 capítols acabem un capítol i jo tinc una llàgrima a l'ull, aquella comèdia m'està fent sentir molt més que molts drames, m'entens el que et vull dir?
1: Sí.
3: Per tant, és una cosa que... I de la mateixa manera, també hi ha drames que introdueixen molt bé la seva comèdia. Per exemple, Severance.
2: Sí.
3: Em dóna la sensació que és una sèrie que sap introduir molt bé moments còmics molt petits, sobretot, però, per exemple, a través de Dylan.
2: Però en cap cas és comèdia dramàtica.
3: No és una comèdia, no és una comèdia. Però parlo de que escolta, de que la manera en la que ho ha dit la Judit és com si fossin dos gèneres totalment a banda un de l'altre, i que, escolta, que la comèdia i el drama tenen molt a veure i s'hi poden barrejar molt, fent traient resultats molt bons i molt
1: vale,
3: interessants.
1: Vale, no ho
2: tornaré
1: a dir.
2: Però no tornarà a passar, eh? No passa res.
1: No,
2: disculpes acceptades, Judit, com a mínim per la part que em toca, que és la meva.
1: Vinga, va, a Netflix, arriba i Glòria.
0: É bom ver por aquí, Nefero.
4: Já vi que a segurança aqui é apertada.
7: We're together in this fight against communism.
8: Portugal está à distância certa para enviar o sinal para o Bloco de Leste.
9: A guerra faz-se com armas e não só, é aí que entramos nós.
1: En un petit poble, dos germans investiguen un cruel assassinat mentre lidien amb el complicat de retrobament amb el seu pare, un famós entrenador de boxa.
2: Déu-n'hi-do.
1: Sí, no acabo de veure el
2: lligam.
1: El lligam,
2: no?
1: Sí.
2: Bueno.
1: Però una altra sèrie que s'estrena és Petra.
10: Bueno, no sé si te habían dicho, voy a estar unas semanas aquí haciendo una residencia artística con Jaume. Tú eres la mujer de Jaume, ¿no?
3: I fins aquí, ¿no?
2: Sí. Ah, és això?
1: És això.
2: Ah, jo pensava que ara hi havia algun
1: no,
2: gir
1: no, no,
2: de trailer.
1: No, és això, és això.
2: Molt bé.
1: A més, em fa molta gràcia el Jaume.
2: Jaume, sí.
1: En fi. Petra torna als nous casos en els quals la intuïció, el caràcter i una mirada poc convencional tornen a les seves millors armes. En aquesta tercera temporada, la inspectora s'enfronta a investigacions on res és evident i cada pista amaga una nova capa de complexitat. Amb el seu inseparable company Garzón, Petra navega entre el crim, la ironia i la seva particular forma d'entendre la justícia en històries que combinen tensió, intel·ligència i un toc d'humor àcid.
3: Veus? Veus?
2: Ho sento molt, ho sento molt. És el que hi ha.
3: No és comèdia, però té un toc d'humor àcid. Veus?
1: Home, però és que això de comèdia no en té.
3: No, però veus?
1: Humor àcid? No sé fins a què...
2: Estic en condicions, ara mateix només tinc mocs al...
1: No sé fins a quin punt es categoritzaria com a humor, eh?
3: Ah, vale, vale. O sigui, una paraula que té... O sigui, un concepte que té humor... com a una de les paraules que el defineixen, no és humor, eh?
1: És que no ho sé, o sigui...
3: T'estic buscant les pessigolles,
2: l'humor àcid, eh? L'humor àcid per tu seria una falta de respecte.
1: Ho podria, sí.
2: Una falta de respecte mal encaixada, potser? O, és a dir, de que l'has rebut tu malament o de que no l'has exposat tu bé? És a dir, la línia fina entre humor àcid i falta de respecte és culpa del receptor o... del qui ho envia, que ara no em surt el nom.
3: Bueno, amics, estem parlant de ficció, eh? Faltar-nos el respecte.
2: No. Anem a fer un anàlisi...
1: No t'ho sabria. Depèn.
2: Lingüístic.
3: Depèn. Busco la definició d'humor àcid, també?
2: No, però jo entenc el que diu la Judit.
1: No, vull dir...
2: L'humor àcid hi ha un puntet de la pollita, no? Que sí, se li diu en castellà.
1: De mala llet.
2: Jo faig servir bastant humor àcid, ara que me'n dono compte. Però no, perquè ja es veu que no.
1: Faig servir passiu-agressivitat.
3: Sí.
2: Ah, passiu-agressiu.
3: Parlaríem de sàtira i de cinisme, eh?
2: Cinisme. Passiu-agressiu. Com ho definiríem, el passiu-agressiu?
1: Quan t'enfrontes a algo, però que no és directament, que ho fas subtilment.
2: Molt bé.
1: El que acabes de fer.
3: Treure humor en situacions límit és un signe d'intel·ligència. Per
1: això
3: tant, sempre. Si ho sabeu fer, nois...
2: Bueno, tota la calle 13, que tampoc ho mirarem, perquè fan a calle 13, atrévete, tete, salte del closet, destapate, quítate el esmalte, deja de taparte, que nadie va a retratarte.
3: L'acabes o no?
2: Podria acabar-la, però crec que és incòmode per l'audiència.
1: Vinga, va. A Cosmos arriba Àlex Hugo.
11: Puedo sentir lo que sienten los demás. Puedo meterme en su piel. Alex Hugo, soy policía. Nunca conocemos del todo a la gente. Ningún animal mata por placer. Solo los locos lo hacen.
12: La montaña es como una tumba.
13: Encuentra al que lo ha hecho.
11: No voy a parar.
1: Diu aquí que...
2: Expliques tota la sèrie amb aquesta sinopsis, eh? Perquè
1: sí,
2: déu-n'hi-do.
1: El que passa que jo...
2: Jo llegeixo llibres més curts que aquesta sinopsis.
1: També diu bastant de tu a l'hora que llegeixis.
3: Microrelats.
2: Ja saps que jo no llegeixo llibres més curts que això.
1: Ja, ho sé, ho sé.
2: De fet, ara estic amb un de 600 i pico que es farà llarg.
1: És una de les ficcions, diu aquí, més exitoses i populars de la televisió.
2: Segur, sí. Però és la primera Àlex vegada que, en parlem, que ens hem
1: la
2: de parlar,
1: sèrie...
2: no?
1: Sí. No, no, no, no, aquesta...
2: A tu la tenies ubicada?
1: No, la vam, crec, si no m'equivoco, que la vam... en vam parlar quan vam fer aquell programa dedicat a les sèries de fred, perquè un que passa a muntanya... Perquè jo quan la vaig posar em sonava, eh? Sí, sí, sí, sí. La sèrie segueix la història d'un inspector de policia marsellès que decideix deixar enrere la violència i el ritme de la ciutat per refugiar-se en un remot, en una vall a la muntanya dels Alps.
14: Vale.
1: Sí, sí que la vam repassar. Sí. Sí que és llarga, sí, la veritat.
3: Sí, sí. És que, déu-n'hi-do, tot el que ja he explicat de l'Àlex Huguoqueta,
2: si vols, si vols ho deixem aquí, eh?
3: Sí, quasi millor que us miro la sèrie vosaltres, perquè si no us farem spoiler.
1: Sí.
2: A Lusany, el poble. Ah, poble fictici. Val. No, que no, vull dir, era per acotar una miqueta més dins dels Alps, a veure on estàvem.
3: Mira...
2: És produïda per França, eh?
3: I una cosa, concebida inicialment com una pel·lícula, Àlex Hugo va tenir tant d'èxit que una dècada després continua en emissió.
2: Molt bé. A França, segurament, té més èxit, no?
1: 4 així milions d'espectadors.
3: El seu estreno va ser a France 2, el 2014.
2: 4 milions d'espectadors, molt bé. Doncs sèrie francesa exitosa. Enhorabona.
1: Sí, sí.
2: Fan coses bé.
1: Sí,
3: mira, amb una duració de 90 minuts. Ens han
2: cada
3: copiat,
2: capítol?
3: Ens han copiat lo pitjor...
2: El setmanal.
3: Lo pitjor de les nostres sèries ens han copiat.
2: Una hora i mitja de capítol. Jo m'agrada dir-li pel·lícula, d'això.
1: Sí. Sí, la veritat. Vinga, Amazon Prime Video. El que arriba és Citadel.
15: Dime que nunca has sentido que debías estar en otro sitio, haciendo otra cosa. Dime que nunca habías visto mi cara. Iba en un tren. Hubo una explosión. No recordaba nada, excepto a ti. Eras espía, como yo.
16: Si me tocas, voy a gritar.
15: Cógelo.
16: ¿Acabas de lanzarme un cuchillo?
15: Creía que lo cogerías.
16: Apártate.
1: Luego te ibas. És protagonista d'una nova temporada de la sèrie d'espies.
2: Molt bona.
1: L'has vista?
2: Sí, de fet, us la vaig presentar quan les sèries més cares. Era una de les més cares.
1: Ah,
2: pues
1: no, sí.
2: No sé si està bé la primera part o la segona, però quan a les sèries cares va aparèixer en algun moment Citadel. De Prime Videos, aquesta sèrie.
1: Agents d'elite d'una llegendària agència destruïda per Manticore, una xarxa despiadada, respaldada no
2: recolzada, sí, compta amb el suport de, no?
1: Compta, sí, per les famílies més poderoses del món. Quan en una nova i aterradora amenaça s'accedeix al tauler, els tres es veuen obligats a tornar a l'acció. Junts hauran de reclutar a un improbable equip de nous operatius i embarcar-se en una missió d'alçada global per desmantellar una conspiració capaç de canviar el rumb de la humanitat.
2: Això que estem escoltant en el trailer de la primera temporada, us confirmo, millor dit, no us enganyo, no me'n recordo com acaba la primera, perquè fa temps ja de la primera temporada de Citadel, però doncs per Richard Madden i Priyanka Chopra, que són dos persones que cauen malament de lo atractius i guapos que són. Tant un com l'altre, no són parella a la vida real. De fet, diria que... Ah, bueno, clar. Priyanka Chopra Jonas, perquè és germana d'uns Jonas Brothers. Ai, és germana. És la dona
14: la parella,
2: de,
14: no?
2: del que ha fet més coses.
1: Molt bé.
2: A nivell audiovisual.
3: És que ara no sé si és el Joe o el Nick. Però
2: el,
3: bueno.
2: Nick. El Nick. Del Nick. Del Nick Jonas, que ara està fent una pel·lícula, amb un de Marvel. Doncs això, són els dos molt guapos, molt atractius i...
1: Molt fàstic.
2: I que fan fàstic de lo guapos i atractius que són tant un com l'altre.
3: Mitels, deuen ser aquests dos, que sí?
2: Just aquests.
3: Mira, molt bé.
2: Sí,
3: que fan una mica de ràbia.
2: Però aquest que has vist ara és Jonas, eh? És el Jonas.
3: És el Nick Jonas, no? Sí. Amb la seva parella, o no?
2: Richard Madden surt a Joc de Drons, per exemple.
3: Vale.
2: Sí, sí.
1: Molt bé. Continuem repassant les sèries. A Sky Showtime arriba Prisoner.
17: Happy Thanksgiving!
18: Happy Thanksgiving!
17: Anna, wait until we're invited.
18: Oh, for God's sake, Kelly, get the hell in here.
17: What?
19: He actually sings in the shower. So
17: I do not.
19: Yes, you do.
20: Mommy, can I take Joy to our house?
19: Wear a hat, please. You're just getting over a cold.
21: Joy, you wear a hat, too.
17: We're
1: Amber Todd, una jove guàrdia de presons en principis, rep l'encàrrec d'escoltar a Tibor, un presoner perillós, impredictible i d'alt valor, al tribunal per testificar contra Pegasus, de, no sé pas de què em sona això, un
3: no.
1: sindicat... Pegasus? Un sindicat sí, sí. del crim d'elit i gran no poder. Quan el seu convoi de transport pateix una brutal emboscada, Amber i Tibor es veuen obligats a fugir, a treballar junts per arribar al seu destí vius i a temps. Al llarg del trajecte, la seva relació dona girs inesperats, mentre el risc augmenta, ja que el sindicat criminal no es detindrà davant de res per localitzar-los. Amber no pot confiar en ningú i molt menys en l'assassí al qual està exposada. Però mentre tot el que ella estime penja d'un fil, haurà d'afrontar una pregunta impossible. Quins límits morals està disposada a creuar? Em fa molta gràcia el de sindicat criminal. Somos sí. los malos, pero nos organizamos.
3: Correcte.
2: També tenim els nostres drets com a treballadors.
1: Lo de, es con lo del crim organitzat.
3: Bueno, és una organització no, criminal, és... correcte, sí.
1: Aquí treballem bé.
3: Sí, sí. Vivim d'això amb professionalitat.
1: Sí, sí, sí. Exacte.
2: Tenim estatut reglamentat.
1: Amb estatut.
3: Hi ha comptabilitat.
2: Jornada completa.
1: 8 hores, eh? I les salari... hores extres el paguen.
2: Salari mínim, un mes de vacances a l'estiu. Sí, sí.
1: Molt bé, molt bé. A Netflix el que arriba és Leyendas.
6: Your legend... is the identities we use when we work undercover. Your legend has to be part of you. One wrong word, one wrong decision, then you're a goner.
14: The heroin crisis is a national emergency. Mrs. Thatcher needs a crisis she can...
1: En aquest cas, mentre les drogues arrasen Gran Bretanya en els anys 90, un equip de funcionaris infiltrats tracten de destruir els càrtels il·legals en aquesta sèrie britànica basada en fets reals, protagonitzada per Tom Burke, Steve Coogan, Tom Hughes i Hayley Squires.
2: Molt bé.
1: Repassem sense tràiler. A Movistar Plus, El senyor de les mosques és un thriller dramàtic de 4 episodis basat en un dels grans clàssics de la literatura del segle XX. A Blue Ridge arriba també a Calle 13.
2: Atrévete.
1: Justin Wise torna a patrullar les muntanyes de Blue Ridge, on la tranquil·litat és només aparent. En aquesta segona temporada, els conflictes s'intensifiquen i els casos posen a prova tant el seu instint com el seu sentit del deure. A Netflix arriba una segona temporada del Caso Hartung, que abans li deia a l'Ivan que està molt bé,
3: sí?
1: Com a sèrie. És un thriller danès, que, o sigui, per
2: jo
1: ser
2: he
1: danès
2: vist
1: està
2: aquesta,
1: molt bé. És possible.
2: Jo em sembla que sí. Però
1: basat
2: no
1: en una novel·la. La segona temporada arranca quan apareix morta una dona de 41 anys. La policia indaga el seu rastre digital amb l'objectiu de trobar el seu assassí. Les troballes
2: sí.
1: revelen que...
2: Confirmo que l'he vista, perquè ara ja està mirant l'aplicació de capítols que tinc pendents i me diu que torna, sí, sí, temporada 2.
1: Sí, doncs les troballes revelen que durant mesos va ser objecte aquesta dona d'un violent assetjament. El desconegut perpetrador va jugar amb ella una... Com es diu, escondite?
2: Què?
3: Ha fet i amagar, no?
1: Fet i... Bueno, sí.
2: 6 capítols té.
1: A involuntària vigilar les situacions privades i enviar-li fotos i vídeos constants acompanyats del que sembla una cançó de Bressol.
3: Perturbador, eh? Això?
2: La primera temporada tenia alguna... Com es diu? Chestnut, en català, com és? Ja us ho diré, home.
3: Avellana?
2: Sí, és algun fruit sec, caram.
1: Sí, sí, sí.
2: De Chestnut Man es deia la primera temporada, alguna
1: algo
2: cosa així. I la segona, doncs, deu ser un cas diferent.
1: Sí, sí, sí, sí, sí. Jo, la veritat és que està bé, eh? Al principi...
2: Castanya, caram, clar, castanya.
1: Que està una mica com així.
2: Sí, perquè crec que l'assassí d'aquella primera temporada que feia era amb castanyes, com feia uns ninotets o pot ser
1: sí.
2: alguna cosa així. Que sí,
1: sí, sí, que els deixava al costat del,
2: sí, sí,
1: de
2: sí.
1: la víctima.
2: Molt bé.
1: A Netflix també arriba Mi Némesis con aire de realeza. També a Netflix, Gràcies, el siguiente. Després d'una dolorosa ruptura, una jove advocada es llança al complicat món de les cites actuals, sabent que els seus millors amics són la seva xarxa de seguretat.
2: De apellido Next.
3: Ah, és que t'anava a fer la mateixa broma.
1: Com?
3: Bueno, no se la sap, aquesta, l'has dit.
2: És un dels clips de Next, d'aquell programa...
3: Hi havia un programa Neox, que era molt faltón, que es deia Next, sí. que era un programa de cites, on quan a tu te venia una persona que no t'agradava... Bueno, les cites anaven per minuts, guanyaves un euro per minut. I llavors, quan la persona... Hi ha una de les dues persones que ha d'escollir si els candidats són bo o no. I quan ja s'ha cansat d'ells, diu Next.
1: A la cara?
3: Sí, passi sí, el que estigui passant, Next. Es dona la volta a marxa i torna i entra el següent.
2: Llavors hi ha un clip de... Me llamo Sergi. I la
3: de
2: noia, Next. I la noia, el taller, diu... I de apellido Next, s'acaba aquí la cita.
1: O sigui, no feu això, a la vida real. Apple TV, Incondicional, arriba. A Cosmos, arriba Professor... té a Netflix Gallitos, que és l'adaptació neerlandesa de Machos Alfa.
2: Vaja, alça.
1: Sí, jo crec que se'ns està anant l'olla.
2: Neerlandesa, també els Països Baixos han fet aquesta sèrie.
3: No, no, és que ens, us agradi més o menys, aquesta sèrie està funcionant com un tret, eh? Van per la cinquena temporada d'Espanya, ja.
1: Molt Amazon bé. Prime Video, Good Omens,
2: diuen que està molt bé, aquesta.
1: Plus, sí. The Lady, a Netflix Nemesis, a Netflix també Almas Gemelas, Amazon Prime No és així, la superfriqui, Los Superfriquis a Netflix, Berlín i La Dama de Armiño a Netflix.
3: No fa cap falta, això.
2: Berlín, eh?
1: Sí. Disney Plus, Rivales, i amb això és tot, crec. Sí,
2: home, no està gens malament.
3: No,
1: Déu-n'hi-do.
2: Ara és una època, consell que dono als nostres oients, és una època al mes de maig i juny on el que han de fer els oients és anar-se apuntant sèries. Perquè vindrà l'estiu i serà un bon moment en què podran posar-se al dia i anar-les mirant. Per tant, aneu ficant a pendents, sèries a pendents.
1: Molt bé.
3: De moment tenim Rooster, no?
2: Sí, però Rooster a l'estiu, mare de Déu, en dos dies tenen la temps. Rooster no és una, no és una sèrie d'estiu, Rooster, perquè en poquet ja la tindràs aclarida.
1: Molt bé, doncs ho deixem aquí. Gràcies, nois, que vés bé.
3: Adéu.
1: Fins aquí la Show en Sèrie, l'espai de sèries d'Ulla de Ràdio.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez. I aquí, disposades, com sempre, una setmana més per entrenar la nostra creativitat amb la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, Cristina, què tal?
1: Doncs molt bé, avui estic molt contenta.
2: Sí?
1: Sí.
2: Per què?
1: Perquè farem creativitat amb el meu número preferit.
2: Doncs també és el meu.
1: També és el teu? Amb el número?
2: 3.
1: El 3.
2: El 3.
1: Home, sí.
2: Però saps per què?
1: Per què?
2: Bé, a veure, la cosa, al principi de tot això, és perquè vaig estar fent un repàs de tots els temes que hem parlat.
1: Sí.
2: Durant tot aquest temps, que encara no diré com de temps, i vaig dir, no hem parlat mai d'un número.
1: Oh, home.
2: No, hem fet 100 i escaig programes i no hem parlat de cap número.
1: Doncs havia de ser algun cop el primer dia, no?
2: I el primer dia en parlarem més, però avui parlarem del 3. I per què? Perquè fem 3 anys que vam estrenar l'Entrenant la Creativitat.
1: Home, estem d'aniversari!
2: Sí, sí, sí, o sigui que fa 3 anys. Fa 3 anys que vas confiar en mi i em vas dir, vinga, fem-ho. I jo dic que això ho hem de celebrar.
1: Home, doncs clar, i tant.
2: I agrair, no? I també està agrair a la gent que ens escolta. Fa 3 anys.
1: Fem 3 anyets, sí, Roser, 3 anyets.
2: I la gent que fa possible, a Ràdio L'Escala i a la xarxa, i a tothom que fa possible que, això, que això es faci.
1: I a tots els que ens escolteu també arreu de Catalunya,
2: clar,
1: perquè
2: si
1: ens fa molta il·lusió.
2: Ho fem per la gent que ens escolta, no? 2, 3.
1: Doncs vinga, ara estem d'aniversari.
2: 1, 2, 3, caramba!
1: Oh.
2: Doncs sí, sí. Per tant, fa 3 anys que estem entrenant la nostra creativitat i segurament ja tenim una ment molt més àgil.
1: Home, jo crec que sí, eh?
2: Home, que fa 3 anys enrere i tant hem millorat la nostra qualitat de vida. Ja sabem moltes coses, no? I ja estàs, que algú havia de dir, Cristina.
1: Home, i tant, ho celebrem.
2: Sí, que ho celebrem, que
1: doncs,
2: ho celebrem.
1: Vinga.
2: I ho celebrarem dient-te guapa. Però no guapa un cop, ni dos. Guapa 3 cops, Cristina.
1: Oh!

0: Ara mira, se m'han pujat a mi els colors com parlàvem la setmana passada, Roser.
1: Sí, home, és que tres guapes,
0: home, feia temps que no m'ho deien, tres guapes seguides,
1: home. Doncs mira, tothom no te repetia, eh?
0: Doncs el número 3, que ja sabem que és el nostre número preferit.
1: Ja estem ambientades, ja tenim la guapura pujada. Doncs bé, el número 3 s'associa amb l'equilibri, la sort i la perfecció.
0: Oh, mira, doncs hem triat un bon número preferit, no?
1: És probablement un dels números més repetits a la història.
0: Sí?
1: I ara te vaig explicant. Si ens fixem en la natura, en la religió, en la literatura o en la vida quotidiana, el 3 apareix constantment. I no és casualitat. El 3 és el primer nombre que crea una estructura completa. T'explico. Perquè mira...
0: És el número màgic.
1: Amb dos punts tenim una línia. Però, si tenim tres punts, ja podem tenir un triangle. Clar, i és la figura estable. O sigui que en matemàtiques el triangle és la figura més simple que no es pot formar sense canviar la longitud...
0: La longitud
1: dels seus costats.
0: Molt bé.
1: O sigui que per això els enginyers utilitzen estructures triangulars amb ponts, torres i edificis perquè és la forma...
0: Estable.
1: El 3, doncs, no és només simbòlic, és pràctic.
0: Pràctic, mira, en matemàtiques, i jo he dit el número màgic, perquè per mi és un número màgic.
1: No, però espera, de la màgia en parlarem més endavant. No, ara anem a parlar del 3 com a altres coses. A veure,
0: com què?
1: Coses que ens envolten i que és molt, està molt a la nostra mà, però potser no ens hem donat compte de tant. Per exemple, personatges. Els tres porquets.
0: Oh!
1: Les tres bessones.
0: Ai, sí, m'encantaven.
1: Els tres mosqueters. Les Àngeles de Charlie també eren tres.
0: També eren tres.
1: Els tres Reis Mags.
0: Ai, sí.
1: Les tres Supernenes.
0: També.
1: Alguna més?
0: Ai, no ho sé.
1: Les tres Maries.
0: Sí.
1: L'atac a la merda de la porqueria.
0: Les Tresines també eren tres.
1: És veritat, les Tresines també.
0: M'encantaven les Tresines.
1: Clar, el Tresillo per ser al sofà també, no? Veus? Doncs clar, del 3 apareix per tot arreu. I a la ciència també apareix. Perquè mira, la matèria, per exemple, pot existir en tres estats. Sòlid, líquid i gas. El temps es divideix en passat, present i futur.
0: Sí.
1: En la música, la majoria de cançons populars també estructuren en tres parts: introducció, desenvolupament i final. Ui, avui estic que se m'hi traba la llengua.
0: La literatura també, no?
1: També, però espera. En el món de l'humor també, la regla del 3. Perquè molts acudits funcionen, que es repeteix dues vegades la primera part i la tercera és la que sorprèn. Amb la gastronomia també hi ha combinació clàssica d'oli, pa i vi. I la història humana s'escriu en tres etapes: naixement, vida i mort. O sigui que ja veus que al final el 3 ens ajuda a ordenar el món.
0: I si ajuntem dos tresos tenim l'infinit.
1: Ai, sí.
0: Ara m'he ficat aquí.
1: Ai, sí, que maco.
0: O un buit.
1: Sí, sí, bueno, un infinit buit, no? Mira, abans d'anar al que deies, a la religió cristiana el 3 també és una part central, Pare, Fill i Esperit Sant. I també aquesta idea de triada també existeix en altres cultures. A la Índia, a l'hinduisme, també hi ha tres divinitats, que també representen la creació, la preservació i la destrucció. O sigui que al final, amb cultures tan diferents, sempre hi ha com... aquell punt en comú...
0: El 3. Ai, el 3.
1: Ai, el 3. Ai, sí, sí, sí. Doncs mira, i què més t'ha dit del 3? Doncs que hi ha estudis que expliquen que el 3 és el que crea el ritme i l'expectació. Perquè el primer intent falla. El segon sol fallar també. Però el tercer és el que resol la història.
0: A la tercera va la vençuda.
1: Aquí mateix. Doncs sí, sí, i és una narrativa molt antiga, i com que funciona, saps allò que diuen, que quan una cosa va bé no la toquis? Doncs això és el 3, no? I ara sí que ens anem al número màgic.
0: Ah!
1: Sí, perquè el 3 és un número màgic. Si t'apareix ara un geni amb la làmpara...
0: Tres desitjos.
1: Clar, no te'n diu ni un, ni dos, ni quatre.
0: No, tres.
1: Te'n diuen tres. Ja saps quins vols?
0: No, ara el meu cervell està pensant: genio, deseo que seas libre. Em va marcar molt aquesta pel·lícula.
1: Tu potser no saps quins desitjos vols, però la gent que ens la cantarà ara sí que ho saben, els tres desitjos.
0: A veure, escoltem-los, doncs potser m'inspiren.

0: que maca la cançó.
1: Doncs mira, els hi han concedit tres desitjos i els han demanat.
0: Molt bé, ben fet que
1: fan. Veus? Clar. Va, seguim. Cristina, el cervell humà està preparat per recordar tot el que va en format de tres.
0: En sèrio?
1: Sí. I per què? I això saps qui ho fa servir molt?
0: Qui?
1: Els experts en comunicació.
0: Ai, home, ara sí. Quedaré malament aquí. No sé de què m'estàs parlant,
1: no,
0: explica'ns-ho.
1: No, bueno, marketing, a mi el tema marketing, el tema aparadors, el tema venda, tot això m'agrada moltíssim.
0: Encanta la Rosa, i tant.
1: Ja ho saps, i aquí el 3 fa pura màgia. Aquí sí que és un número màgic. I això, doncs, perquè clar, el 3 és el que havíem dit abans, també és l'equilibri mental, no és ni poc ni massa.
0: És aquelles coses que no sabem conscientment, però que subconscientment ens afecten,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, un és poc, dos és... I 4 és un número estrany.
0: Multitud, ja.
1: 4 és un número estrany, no? Doncs el 3 és això, no? I per tant, amb la psicologia del consumidor, quan una persona ha d'escollir entre moltes opcions, es bloqueja. I si en té poques, és com... no, tampoc. Per tant, oferir 3 opcions en màrqueting és perfecte.
0: D'un mateix producte, per exemple.
1: Per exemple, amb 3 variants. Si tu tens ara, vols oferir un producte, no? Per exemple... Tu ara vols oferir l'obra de teatre.
0: Sí. La darrera conversa de la senyoreta Llorac.
1: Això mateix. Doncs vinga, tu aquí has de tenir com 3 propostes. Una proposta que sigui més econòmica, que potser pot ser doncs, un dia només una xerrada de l'obra on la gent hi pugui participar, que sigui com un debat. Després pots tenir un producte del mig, que aquest és el que s'acaba venent més, i aquí és on ja has de posar-hi tota la intenció, que aquí pot ser l'obra... I potser pots afegir-hi doncs, que la gent que vingui a l'obra es pot emportar un enllaç perquè connecti a la teva web i tingui un plus de regal. I aquí ja hi puges el preu una mica.
0: Ah?
1: Sí. I llavors el pack, el de luxe, que aquí els fas subscriptors al teu club o el que vulguis i els hi fas pagar molt més. T'estic fent el negoci?
0: Sí.
1: Doncs te diré que és improvisat perquè no ho havia pensat. Doncs bé, el tema és que tu tens 3 propostes, no? Doncs, quan hi ha el pacte 3, normalment, i està estudiat científicament, o sigui, és així, es ven el del mig. Per tant, el del mig és el que t'has de treballar millor.
0: Que és el que veurien car si no hi hagués el tercer.
1: Això.
0: No?
1: Exacte.
0: El primer és pobre, l'altre és massa. Per tant, amb el recomanat, amb el del mig, anem
1: mig,
0: perfecte.
1: I aquest és el que t'has de treballar bé i és el que has de cobrar el que tu realment vols cobrar. Sí que ja en tens un per posar més econòmic i un per posar més car. Allà has de posar el preu que tu realment vols cobrar.
0: Ah, emprenedors, pareu orelles,
1: Sí, ja anirem donant més idees. Per tant, això dels 3 packs, també, no? I és la regla coneguda dels 3 missatges, també. Què hi afegim amb aquesta campanya? Doncs també està demostrat que 3 missatges. 3 missatges, què vol dir? 3 paraules. O sigui, nosaltres funcionem i hi ha molts no logos, diríem, la frase de moltes marques, que són 3 paraules, no? És com dir...
0: Just do it, sí, per exemple.
1: Comença a pensar i veuràs quantes n'hi ha que només són 3 paraules, no?
0: Cueces o enriqueces?
1: Cueces o enriqueces, sí, 3. Per exemple, tu vols vendre un servei, doncs tu dius, és ràpid, fàcil i segur. 3, així, pum. Ja ho vens. Si n'hi poses una més, ja l'has cagat.
0: Però és ràpid, fàcil i segur, són 5 paraules.
1: Ràpid, fàcil, segur. Ja està, treus-li, és igual.
0: 3 conceptes, no?
1: 3 conceptes, 3 paraules, no? Llavors, el que necessita el nostre cervell és això, 3. 3 packs, 3 paraules, 3 missatges, no? 3, el 3, és l'estructura que tenim que sabem que funciona. I els aparadors passa exactament el mateix. Els aparadors és la regla dels 3 punts visuals. Si és, per exemple, una botiga de roba i treballem amb maniquís, doncs 3 maniquís i en forma de triangle. O sigui, un més davant i els altres en diferent, que facin un triangle. Per tant, tenim 3 punts visuals i en forma de triangle. I això a la nostra ment li tranquil·litza molt.
0: I li encanta, li dona estabilitat.
1: Li encanta i, a més, és que li crea aquesta motivació a fixar-se en allò. Per tant, hem de funcionar amb 3 i amb triangles. Què et sembla?
0: Em sembla interessantíssim.
1: Jo
0: cada
1: ja
0: cop m'agrada més el número 3.
1: Veus? Jo te veig que tu ja estàs pensant en això de la teva campanya,
0: Sí, sí.
1: I mira, i si vols fer una campanya digital, segur que n'has vist a Instagram o així, no? Que també hi ha molts anuncis que diuen, no sé, ara m'he inventat, un equip, com perdre 10 quilos només fent aquestes 3 coses.
0: Sí.
1: Clar, dius, oh, només fent 3 coses.
0: 10 coses no puc, però 3 potser
1: clar, sí. I 5 és molt, també,
0: sí.
1: Però 3 és guai, no? I llavors dius, doncs mira, doncs fem servir això. fent servir això perquè és la manera que el nostre cervell funciona. El nostre bròquil necessita 3.
0: Saps com es diu el meu joc de cartes preferit?
1: Com?
0: El 3.
1: El 3, doncs mira.
0: Un dia t'ensenyaré a jugar-hi.
1: I, ah, doncs sí. Hi ha un altre joc que ara m'ha vingut també que fa menció a algú del 3. Ara no me'n recordo.
0: No ho sé.
1: Ai, bueno, és
0: l'1, 2, el 3 crec que encara no hi han arribat.
1: L'1 és xulo, també, eh?
0: Sí.
1: Un dia parlarem de l'1.
0: I tant.
1: Doncs el cinema i la literatura, que això també ho has dit abans, que t'he dit, espera't. Doncs,
0: a veure.
1: Ara anem a parar. Quantes pel·lícules, quantes novel·les hi han trilogies?
0: Ai, sí.
1: Clar, és que és el que funciona. Això no és casualitat, això no és perquè sí. No, perquè hi ha de tenir un principi, un desenvolupament i un desenllaç. I és així. No hi ha més.
0: És així.
1: És així. Trilogia, pum, i ja està.
0: Tens tota la raó.
1: Clar, funcionem amb 3.
0: És que m'estàs fent pensar molt, Roser, avui.
1: I ara, mira, el tema del brindis.
0: Sí?
1: El tema del brindis també. Hi tenim moltes diferents maneres de pensar. Ai, de pensar. De brindar.
0: De brindar.
1: Però n'hi ha una, o com fem els xupitos així, no? Que què fem? Agafem el got i diem amunt, al centre... I cap a dins? Ho fem amb 3 passes.
0: No, normalment és amb una avall, al centre i cap a dins. Són 4.
1: Ah, doncs jo en faig 3. Mira, no?
0: No, però fixa-t'hi, normalment
1: amb una,
0: xoques,
1: centre i pa dentro.
0: Xoques, apoyes a la taula i veus. Són
1: no,
0: 3 accions.
1: En castellà es fa, es lliguen quan es diu al centre i pa dentro.
0: Arriba, abajo, al centro, pa dentro.
1: Pues el pa abajo no el dic jo.
0: Que no quiero bajar el alcohol.
1: Que no quiero bajar, no, que va pa arriba, pa centro i pa dentro.
0: Que sí, que t'ho compro, Roser, que està fantàstic.
1: Mira, aquesta poder m'he colat, però jo és que, mira, no sé per què ho veig així.
0: Potser ja tu veus... ho has fet sempre així.
1: Bueno, potser és que no prenc gaire xupitos, eh?
0: El 4 ja es queda clar que no t'agrada gaire.
1: No gaire, no. No, és un número
0: així. És per estar sentat, és cadira,
1: sí,
0: és, i tu
1: sí.
0: Ets massa...

0: Quines més, va, que segur que tu sí que
1: bueno, és que ens ho estem fent venir bé, també, però la gent ens ho perdona tot plegat, En un tres i no res.
0: En un tres i no res.
1: No?
0: No busquis tres peus al gat.
1: Ah, molt bé. Molt bé, molt bé. Això la gent que es complica, no? Cada dos per tres.
0: Ai, sí.
1: Aquest què?
0: Aquest és pesat i ve sempre.
1: Cada dos per tres, eh? I aquella de on hi menys en dos i menys en tres? Però aquesta es fa servir per tot, eh? Com dius, a vegades que hi ha gent, no?, que dius, mira, fas una festa i n'has convidat, posem el cas a 20, no? I en venen dos més. Bueno, doncs en menys en 20, en menys en 22.
0: No passa
1: també,
0: res.
1: No? No passa res.
0: I a veure, un moment, que clar, això no ho hem dit. De tota la vida. Un, dos, tres! I passa l'acció.
1: Claro.
0: El tres et porta l'acció.
1: Clar, sí, sí. I també per jugar. Que et deien, un, dos, tres, salvat.
0: Un, dos, tres, pica paret.
1: Clar, mira si hi ha l'un, dos, tres. Què més? Ui, hi havia un programa de televisió que seia un, dos, tres,
0: sí.
1: Responde a través,
0: quan
1: no?
0: Em veien amb aquestes ulleres grosses, em deia que m'assemblava
1: a les
0: safates d'un, dos, tres.
1: A les secretàries, sí, les safates de l'un, dos, tres amb les ulleres, sí, sí. I després hi ha una dita molt xula que és com... Que és veritat, tu.
0: A veure.
1: Mira, la dels convidats i el peix, al cap de tres dies ja fa pudor. Saps allò com... Que ve gent a casa, que ve gent a casa i se t'instal·la,
0: sí.
1: I a cada tres dies diu, ja n'hi ha prou, no? Ja en tens
0: fas,
1: prou.
0: Què fas aquí encara? Quin dia marxes?
1: És la mesura. I doncs és com el peix. Tu, el tercer dia ja fa pudor, allò.
0: I tant.
1: Doncs és com el peix. I després n'hi ha un altre que diu, qui fa tres, burro és. Que vol dir que també ja té tela, no? Vull dir que has caigut un cop, un altre cop i un altre cop, que la gent que va empassegant sempre amb la mateixa pedra... Doncs dius, bueno, ja poder que n'aprenguis, no?
0: Sí que n'hi ha, eh? I segur que ens en deixem, eh?
1: Segur. Ah, mira, n'hi ha una
0: altra.
1: El
0: de jocs i el 3 en ratlla.
1: Ah, sí, també.
0: També hi ha el 4 en ratlla, però... I el 3 en ratlla havia jugat molt.
1: Sí, jo també. No veure 3 en un burro.
0: Sí.
1: No, que no t'hi veus.
0: Aquesta sóc jo sense ulleres.
1: La setmana dels 3 dijous...
0: Oh, què és això? Jo ho vull,
1: aquesta setmana.
0: La setmana
1: que no arriba mai. No, aquesta no arriba mai.
0: Ah, no arriba mai.
1: La dels 3 i jocs no arriba mai.
0: Tu ves fent, nena, que arribi, no? Per arribar... No,
1: Cristina, quan ens anirem de vacances? La setmana dels 3 i jocs. No, no irem mai, tu.
0: Carai, crec que em passaré tota la nit pensant en coses relacionades amb el número 3, eh?
1: Sí, a mi el del màrqueting dona-li moltes voltes, perquè realment és molt i molt interessant,
0: la
1: eh?
0: La veritat és que sí.
1: Sí. Doncs jo, si et sembla, anem al consultori.
0: Sí? Ens n'anem ja, anem a posar la maquinària en marxa, no?
1: Això.
0: Diguéssim, ara, que no me sortia.

0: Doncs vinga, consultori creatiu amb la Roser Martínez. No marxem mai sense fer els deures. Roser, quins deures tenim aquesta
1: vinga,
0: setmana?
1: Vinga, he preparat... Quantes coses creus que he preparat?
0: Ui, tres!
1: Tres! Yeah! Molt bé! Premi! Mira, repetirem lo de la cançó. Guapa, guapa, guapa.
0: Oh,
1: guapa.
0: Que bé.
1: Que aquest programa no em diguis que no t'agrada,
0: oh,
1: eh?
0: Home, jo m'ho passo. Ah. Jo m'ho passo, teta. Esperem que els oients també. Tu i jo ens ho passem?
1: Bé. Sí, sí, ho gaudim molt, ho gaudim molt. Doncs vinga, va, tres reptes. Per exemple, el primer que farem és la propera vegada que hagis de vendre una idea. Suposem el cas que tenim un emprenedor, una emprenedora, una persona que ja té un negoci de tota la vida, que dius, mira, té una botiga i no sap com innovar, com fer que la gent li entri, aquestes coses, no? Doncs hem de crear una proposta amb tres ofertes.
0: Sí.
1: Preparar tres alternatives, allò que dèiem, ABC. Posar-li tres noms o com... El bàsic, el premium i el lux, no? I a veure què passa, i a veure les reaccions de les persones.
0: Això ho podeu provar quan vulgueu aconseguir algun objectiu amb els pares, o alguna feina, o... A mi, moltes coses, pot servir, això és que estàs explicant.
1: És que és estratègia.
0: Ah,
1: clar, això amb els pares és veritat, no hi havia pensat, però clar...
0: Mira, pa, mateixo tres opcions aquí sobre la taula, a veure quina t'agrada més, no? Aviam quina em compres.
1: Escolta, necessito 50 euros, i no... Doncs clar, podria dir, bueno, clar, és que pitjor seria anar buscant alternatives fins que al final digui, bueno, doncs els 50 ja estava bé, no?
0: Sí. Em quedo amb el que havies dit al principi,
1: Sí, clar, i vas complicant la cosa i al final dius, doncs mira. I mira, el segon, farem com si un aparador casolà, però mai més que no sigui un aparador, però amb el tema decoració. Doncs fixa't quan arribis a casa i mira doncs els prestatges, mira la taula, les tauletes, el que tinguis de decoració, i a veure com ho tens realment posat, com estan els elements.

0: moviments. I es tracta de fer petits moviments perquè creïs la decoració de 3 en 3, els objectes, i fer la forma del triangle que dèiem.
1: Triangle equilàter?
0: Com vulguis, però que sigui forma triangular, que hi hagi sempre la perspectiva triangular, una peça sempre que destaqui per davant de les altres.
1: D'acord.
0: I això ho fas, doncs, amb diverses coses. I començo a observar què diuen a casa teva.
1: Ai, doncs, sí, mira, a part tinc ganes, eh? Ja m'he ficat, porto uns dies de moda neteja.
0: Sí.
1: I mira...
0: Doncs remena, i fes de 3 en 3 i donant-li la forma aquesta de triangle.
1: Doncs t'ho compro,
0: eh? I aconsegueixes més equilibri, més harmonia, i tot anirà...
1: Si algú fa construccions així a casa fantàstiques de 3 en 3, que te les envien a l'Instagram.
0: Sí, tant que sí.
1: A on?
0: El Roser Martínez Creativitat. Mira, tres paraules. Roser Martínez Creativitat.
1: Sona fantàstic. És que, clar, jo ara pensava un pòdium, també són 3 llocs.
0: Ah, molt bé.
1: I tant.
0: I les medalles, clar, el pòdium clar. I les medalles.
1: Van de la mà, sí.
0: Clar, són tres coses. I també un altre exercici.
1: A veure.
0: Com definir-te tu, o el teu projecte, o qualsevol cosa que tu tinguis entre mans, amb tres paraules, o, diríem, amb una frase, amb tres conceptes? Això també
1: mira,
0: és un exercici.
1: La meva web diu que sóc un usonenca de cor gironí afincada a l'Empordà. I crec que em defineix molt bé.
0: Doncs mira,
1: Són tres llocs.
0: Per tant, ja tens el triangle.
1: Ja tinc el meu triangle.
0: No?
1: Sí, geogràfic i d'acord també.
0: Veus, que bé. Molt bé, molt bé.
1: Ai, doncs quanta gent... inspiració avui.
0: Sí,
1: ja podem començar a escriure coses.
0: M'imagino la gent que està ja prenent notes, que està pensant, està remenant totes les coses a casa seva, estan canviant aquella figureta, aquell llibre, doncs a posar-ho tot de 3 en 3 i en forma de triangle.
1: Allà amb l'aparador canviant-ho de lloc, allò no ho havia
0: fet
1: bé.
0: Sí, els maniquís, que acaba el maniquí, ai, però igual maniquí, o si és un altre tipus d'establiment també pot ser amb tres peces, no sé, per exemple una sabateria.
1: Sí.
0: Doncs buscar maneres de posar tres sabates amb tres columnes, per exemple. A vegades que si hi ha 20 sabates amb un aparador no en veus cap.
1: No, això s'ha de saber fer, s'ha de saber posar bé.
0: I si crees composicions de 3 en 3 amb espais entre elles, és com que és més fàcil vendre algun model en concret. Que tu diguis, jo és que vull vendre aquesta vermella perquè fa 4 anys que la tinc al magatzem i no hi ha nassos a vendre-la.
1: A davant de tot del triangle.
0: Això.
1: Ah.
0: I vendràs aquella vermella que porta anys en allà.
1: Carai. Bé, jo no sé si vosaltres heu après coses, jo n'he après moltes avui, Roser, i m'han agradat molt. Per tant, si el 3 ja era el meu número preferit, ja et dic jo que es queda de per vida.
0: Ara encara més.
1: A part, haig de dir que aquí, en el municipi on fem aquest programa, que és l'Escala, va haver-hi molta sort amb un número acabat amb 3 amb un sorteig del Niño.
0: Ah, mira que bé, i el va tocar?
1: A mi no, però gent que m'estimo, sí, per tant, molt content.
0: Doncs ja està, doncs felicitats per la gent que li va tocar, clar que sí.
1: En tenia un altre acabat amb 3, però no era aquell.
0: Catxis, però nosaltres som felices igual.
1: Oh, i tant, oh, i tant.
0: Sí.
1: Fortunades.
0: Mira, Cristina.
1: Oh, tres síl·labes.
0: Tres síl·labes.
1: Oh, Martínez.
0: També.
1: Ah.
0: Sí.
1: Què més?
0: Canta, no. Roser, tampoc.
1: Ai, oh. No, ens havia quedat millor abans, ja, eh?
0: Sí.
1: Ho deixem aquí, doncs.
0: Va, deixem-ho.
1: Deixem aquí. Doncs...
0: Adéu.
1: Adéu.
0: Guapos.
1: De 3 en 3.

0: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.
2: Bona tarda, són les 7.
3: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
2: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demandar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Jordi Fortià.
4: Han creat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
5: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
2: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
4: L'OMS alerta que hi haurà més casos, però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
6: En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
2: 11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poblenou, a Barcelona.
4: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els nou restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
2: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
4: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
7: But I think you also get a sense.
8: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
7: And I think if you have that feeling, you should shut up.
2: I en esport, Janire Gallut, aquest vespre derbi català a la Lliga CB.
9: A les 8 i a Fontejau es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. També en bàsquet, Jan Vesely ha anunciat que retirarà a final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
1: Notícies en xarxa, edició vespre.
2: Obrim un dia més plena de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb el pla Inuncat activat avui per les tempestes d'aquesta tarda i pluges intenses a Montserrat, al Vallès i Barcelona. Lluís Mi Pérez, bona tarda.
10: Bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint a molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
2: Gràcies, Lluís Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. També amb especial atenció amb aquestes tempestes. Roger Serra, bona tarda.
11: Bona tarda, Dali. Doncs sí, la veritat és que aquesta pluja ens està complicant la jornada. Per exemple, en general, la majoria d'entrades i sortides de Barcelona van molt carregades, més del que seria habitual a aquesta hora de la tarda. Hi vies com, per exemple, la C58 o la C33 a l'extrem nord de Barcelona van especialment plenes. La C58, de fet, a l'inici, a la zona de Montcada i Reixac, hi ha basalts a la via, per tant, molta prudència. Hi ha retencions destacades, com et deia, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. Però també a l'extrem sud de Barcelona, les principals vies van molt plenes, més del que tocaria, per exemple, l'autopista del Garraf, de 32, amb retencions destacades entre Viladecans, Sant Boi de Llobregat, tant d'entrada com de sortida de Barcelona. A més, tenim una incidència important. És aquest accident que s'ha produït, de fet, ja fa estona, a la Ras de la Selva, autopista AP7. Només hi ha un carril obert en sentit nord, en sentit Girona. De fet, passen pel Boral, els tres carrils oficials estan tallats. Això provoca una cua amb molta tensió de més de 12 quilòmetres. Per tant, molts problemes, una zona a evitar, si encara es pot, aquests 12 quilòmetres de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva. Això passa a la P7, en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.

0: comerç just.
1: I tu què tries?
2: Visita jatrio.cat.
3: Notícies en xarxa. Edició vespre.
4: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
5: Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ratios i que els Mossos no entrin als instituts.
4: La protesta ha acabat a la plaça de Sant Jaume. Esther Minguell.
6: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
7: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
8: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
6: Som docents no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
4: Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellbé.
9: A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa a la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
10: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançant aquest conflicte, perquè el que ens faltava la setmana passada descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
11: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans i cada vegada tenim menys recolzament.
12: Només que estiguessin mitja hora a l'aula veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
13: Nosaltres som la renta del sistema. Portem anys de desinversió.
9: Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
4: Doncs el govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindrà en l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
14: El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb USTEC, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
15: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
14: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
4: I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
5: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
0: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de 200.
2: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions. Si no, marca un abans i un després real, més enllà de la retòrica, en les relacions amb el govern, després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
5: Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director general de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
4: El president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de l'Òndius. Maite Polo.
16: La crisi sanitària pel brot de l'Òndius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
17: En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
16: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òndius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
4: Ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poblenou, a Barcelona.
5: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona hi estan treballant juntament, volíem dir, amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que han tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat han quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades. Enfront de l'immoble on s'ha produït l'explosió hi ha la Fundació Pere Relats, que té una residència d'avis i un centre de dia i que té tots els ocupants tancats a l'interior per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital La Vall d'Hebron. Els nou restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
4: I en la plana judicial, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
5: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat, que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten un sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre del 2001, quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos a Sabadell, on vivia la Iglesia en el moment dels fets.
4: I els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
5: un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
4: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya. Una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València.
5: Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. El nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
4: Jordi Casino.
18: Després del seu pas en primera volta, ara fa dos mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
19: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partit Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
18: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
4: I en el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Una ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona, Jordi Palau.
20: Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten a les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema "les infermeres ja no callen", les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
21: La nostra professió és una professió que, pel tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
20: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desafiaments.
4: I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
22: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
23: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
22: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
4: Més coses, una quinzena d'ajuntaments d'arreu de Catalunya ja s'han interessat pel dispositiu de seguretat creat a Altafulla, al Tarragonès, per demanar ajuda en cas d'agressió sexual. El sistema funciona amb un lligacues que es connecta a un mòbil i envia una alerta en menys de 5 segons. Ara l'empresa estudia implantar-lo en altres objectes com polseres de goma o clauers. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
1: L'empresa Altafollenca es diu Niu i es dedica al disseny i la il·lustració, amb dues línies de producció destinades a l'administració local. Una d'aquestes és la que fa referència a l'àmbit dels punts lila, i aquest nou dispositiu, que funciona amb tecnologia NFC, ja ha tret l'atenció d'una quinzena d'ajuntaments. Entre aquests hi ha la Paeria de Lleida, que l'ha tret al carrer per les festes de Sant Anastasi. En va adquirir 800 unitats. En parla la responsable de Niu, Noemi Ferret.
6: A mitjans de febrer, quan ho vam llançar al mercat, vam fer difusió de, sobretot això, entre els ajuntaments propers d'Altafulla, dins, òbviament, perquè estem aquí, i d'altres ajuntaments clients i ajuntaments nous, i això, Lleida ha sigut el primer que ho ha implementat, i estem en converses ja a punt d'acabar amb 15 ajuntaments.
1: El sistema permet que un lligacues o pròximament una polsera, clauer o xapa enviï una alerta a una persona determinada només aproximant-la al mòbil. La mesura representa una eina que atorga tranquil·litat a les dones en cas de percebre una situació d'inseguretat, per lleu que sigui, i sense haver de trucar al 112.
4: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats. L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al Caixa Fòrum. David Navarro.
7: Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
8: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot. I crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
7: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest vespre, derbi català, la Lliga ACB. A les 8 i a Fontejau es veuen les cares al bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
3: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12 amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar que va entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar, però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
4: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs, espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
3: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontejau.
2: També en bàsquet, Jan Bé se li ha anunciat que es retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, notícia d'última hora perquè el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa. També ha recordat els 66 títols que ha guanyat amb el club amb ell al capdavant, reafirmant que tot ho fa pel socis.
5: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
2: A Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. El gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions.
6: We go to 28.
7: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
2: Encara primer, Espanyol i Girona molt pendents del Barça. El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera, i el Girona juga dijous després de sumar un punt ahir al camp del Rayo Vallecano gràcies a un gol d'Estuani.
1: Gràcies, Janire. Esteu seguint el Notícies en xarxa, agafant possible Ona Vilà, el control tècnic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
0: Notícies en xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
8: Un lloc per escoltar Beethoven.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
9: Tornar a casa. Viure on havia somiat. Perquè quan estàs ben assegurat amb les nostres assegurances de llar, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot. Tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
10: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
11: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
10: experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
11: Perquè la teva salut és el nostre futur.
10: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
12: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
13: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
12: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
13: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
14: Cocodril Club.
15: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Sant Cugat els divendres a la nit de 10 a 12. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, divendres, de 22 a 24 hores, a Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
16: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
17: Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodrilo.
0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
16: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Bona tarda, són 8:15.
1: Notícies en xarxa vespre, amb l'Ali Giné.
0: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa. Jordi Fortià.
2: Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions.
3: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures a centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
0: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. En total ja hi ha 10 casos confirmats després del positiu del passatger espanyol que presenta símptomes.
2: L'OMS alerta que hi haurà més casos però descarta cap nou brot. Tant l'organisme com Pedro Sánchez han defensat l'operatiu d'evacuació i l'han qualificat d'èxit.
4: En primer lugar, el rigor científico, por tanto el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y finalmente la cooperación internacional.
0: 11 ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou a Barcelona.
2: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els 9 restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
0: En cultura, l'escriptor Julian Barnes s'acomiada de la literatura amb el seu darrer llibre, Comiats.
2: L'autor britànic ha fet una aturada a Barcelona per presentar una novel·la que reflexiona sobre la fiabilitat de la memòria, la bellesa i la proximitat de la fi.
5: But I think you also get a sense.
6: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
5: And I think if you have that feeling, you should shut up.
0: I en esport, Janire Gallut, aquest vespre derbi català a la Lliga CB.
7: A les 8 i a Fontdejou es veuen les cares el Bàsquet Girona i el Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. I també en bàsquet, Jan Bé se li ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot txec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu.
8: Notícies en xarxa. Edició vespre.

0: obrim plana de serveis interessant-nos per la previsió del temps amb el pla Inuncat activat per les tempestes d'aquesta tarda, en especial a Montserrat i també al Vallès. Lluís Mi Pérez,
1: bona tarda. Reguitzell de fortes tempestes, les que han anat caient les últimes 3-4 hores i les que descarreguen en aquests moments. Sens dubte, les més fortes al Vallès Occidental, al sud del Bages, a l'Anoia i a la comarca del Baix Llobregat. Bones calamarsades, més de 60-70 litres per metre quadrat en alguns municipis al voltant de Montserrat, i també bones pedregades, les que han caigut al Pla d'Urgell, l'Urgell, la Noguera o, per exemple, a la Garrotxa. Atenció, perquè aquestes tempestes fins aquest vespre les anirem tenint a molts indrets de la costa, prelitoral, Girona, Catalunya Central, i ja s'anirà obrint una mica el cel a les comarques de Ponent i també cap a l'Ebre. Demà despertarem amb molta boira a l'interior, algun ruixat al Baix Empordà, i demà a la tarda nous ruixats novament, però més locals que avui, a tot el Prepirineu, baixant a la Catalunya Central i les comarques de Girona i Barcelona. N'estem molt pendents a la xarxa.
0: Gràcies, Lluís-Mi. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària i com està afectant la pluja en aquesta xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
2: Què tal? Bona tarda. Sembla que, si més no, aquesta pluja ha marxat del que seria l'àrea metropolitana de Barcelona, i això ha ajudat que aquesta zona, que anava bastant carregada, de mica en mica anés millorant. És cert que encara trobarem aturades o, en general, més volum de trànsit del que seria habitual aquesta hora de la tarda, però, com et deia, parlem d'una millora, i a més important és que no tenim constància de cap gran incidència que ens afecti en aquesta àrea metropolitana. En canvi, molta atenció, també ho comentàvem anteriorment, a aquest accident a l'autopista AP7, al tram de Fogars de la Selva. Només hi ha un carril obert en sentit nord. De fet, els vehicles passen pel voral de la via. De fet, el carril obert és el voral de l'autopista AP7 a Fogars de la Selva en sentit nord. La cua ja arriba als 14 quilòmetres. Per tant, com et comentava també anteriorment, si podeu evitar aquesta zona, molt millor. 14 quilòmetres i, a més, de cua entre Sant Celoni i Fogars de la Selva a l'autopista AP7 en sentit nord, en sentit Girona. És tot des del Servei Català de Trànsit.
3: Notícies en xarxa, edició vespre.
0: Mestres i professors han tornat a omplir els carrers en l'arrencada del nou cicle de vagues convocades per demanar millores salarials, laborals i de qualitat educativa.
4: Milers de professionals de l'educació s'han manifestat pel centre de Barcelona per reclamar al departament que reobri la negociació amb propostes concretes. La portaveu del sindicat USTEC, Yolanda Segura, ha reclamat un reguitzell de dimissions. Han cridat consignes contra la consellera Esther Niubó i han tornat a demanar més inversió, menys ràtios i que els Mossos no entrin als instituts.
0: La protesta acabat a la plaça de Sant Jaume, Esther Minguell.
5: 26.200 segons la Guàrdia Urbana i 80.000 pels sindicats han participat a la manifestació que ha sortit de plaça Urquinaona i ha omplert a vessar la via Laietana. Ha acabat a la plaça Sant Jaume amb un ambient més crispat que mai. Els sindicats han reclamat al govern que porti propostes concretes a la reunió de dijous i lamenten que la consellera Esther Niubó titlli de desproporcionades les jornades de vaga previstes davant la realitat que viuen mestres i professors a les aules. Demanen dimissions per les infiltracions dels Mossos a les assemblees de docents i exigeixen al president Salvador Illa que atengui aquest conflicte de país. Escoltem Yolanda Segura, portaveu d'USTEC, i Ignasi Fernández, secretari general de professors de secundària.
6: Aquest conflicte, qui té la responsabilitat de desescalar-lo, és aquest govern arribant a un acord que reverteixi la pèrdua de poder adquisitiu i que realment doti de recursos i de mesures als centres educatius perquè l'alumnat pugui rebre l'atenció que es mereix.
7: President, vostè va signar un acord de país i aquí darrere meu té un conflicte de país. Els professors de Catalunya li demanen que expliciti instruccions concretes a la consellera perquè dijous aporti propostes sobre el retorn del deute dels sexenis a 38.000 professors i mestres de Catalunya, que aporti una millora substancial del complement específic.
5: Som docents, no delinqüents, Mossos fora de les aules, menys ràtios, més salaris, i volem ensenyar, són algunes de les proclames que s'han sentit a la protesta.
0: Gràcies, Esther. Una protesta en la qual ha quedat ben palès el malestar i la indignació que senten mestres i professors en el seu dia a dia. Hem parlat amb alguns d'aquests manifestants per conèixer la situació que viuen a les aules. Carina Bellver.
8: A la manifestació d'avui s'ha fet evident l'escalada d'indignació del sector educatiu amb la traïció d'un departament d'educació que consideren que ha tancat en fals un acord amb els sindicats minoritaris. Docents d'una marea groga que ha sortit al carrer més emprenyada que mai, advertint la consellera que s'apropa a la revolta educativa d'un sector que ja ha dit prou i que crida de ràbia per la falta de recursos, però també pel silenci del govern davant les infiltracions dels Mossos en una assemblea de docents. De fet, a moltes pancartes es podria llegir menys policia i més educació o claustres vigilats, escoles abandonades. Així és com se senten mestres i professors.
9: És un doble sentiment, per una banda de ràbia i l'altra d'impotència. I aquesta ràbia va creixent i la impotència també a mesura que va avançant aquest conflicte, perquè només ens faltava la setmana passada descobrir que tenim Mossos infiltrats a les reunions.
10: Esgotats. La veritat és que estem molt cansats, perquè cada vegada hem de fer més feina, hem de tenir més mans, cada vegada tenim menys recolzament.
11: Només que estiguessin mitja hora a l'aula, veuríem que necessitem més mans, que necessitem més diners.
12: Nosaltres som la renta del sistema educatiu. Portem anys de desinversió.
8: Una indignació d'aquesta marea groga de milers i milers de docents que ha inundat amb les seves reivindicacions no escoltades al centre de la capital catalana.
0: El govern comparteix i entén el malestar de la comunitat educativa i dijous escoltarà els sindicats vaguistes en la mesa sectorial, però els adverteix que es mantindran l'acord ja tancat amb Comissions Obreres i la UGT i que s'atenguin al principi de realitat. Mont Carvajal.
13: El govern diu que entén el malestar de la comunitat educativa i assegura que comparteix el diagnòstic perquè millori. Reducció de ràtios, ajuts a l'escola inclusiva, millores salarials, un seguit de millores que ja tenen resposta en l'acord amb Comissions Obreres i UGT, que inclou 2.000 milions d'euros, segons la consellera i portaveu Sílvia Paneque. De cara a la reunió que mantindran dijous amb Vostec, Paneque ha dit que escoltaran, sí, però els adverteix que més diners no n'hi haurà.
14: Compartim la diagnosi i el camí recorre, però hi ha d'haver un principi de realitat en l'àmbit econòmic, efectivament. En un procés de diàleg, bueno, hi ha un procés d'escolta. Per tant, esperem a dijous, esperem aquesta reunió, però el que defensa el govern de Catalunya és aquest acord.
13: Paneque considera que la polèmica per la infiltració dels Mossos en una assemblea de docents no ha d'influir en la negociació per als pressupostos amb Esquerra Republicana, que d'altra banda ha dit que van pel bon camí.
0: I enmig de les protestes dels docents i la negociació dels pressupostos, demà està previst que compareguin d'urgència al Parlament la consellera d'Interior i el director general dels Mossos, Josep Lluís Trapero. Donaran explicacions sobre la infiltració de dues agents de la policia autonòmica a una assemblea de professors.
4: Junts i la CUP han aprofitat per acusar Esquerra Republicana i els comuns de ser corresponsables de les infiltracions per no trencar les converses dels pressupostos amb el govern. Mònica Sales és la presidenta del grup parlamentari de Junts i Xavier Pellicer és el portaveu de la CUP.
15: I el que no entenem és com Esquerra o els comuns amb una mà demanen cessaments o demanen dimissions i amb l'altra estiguen dient que continuen negociant aquests pressupostos com si no passés res. Els fem corresponsables i, per tant, legitimen aquesta infiltració dels Mossos, per exemple, en una assemblea de docents.
16: Esquerra Republicana li fa un flac favor a la democràcia del nostre país, li fa un flac favor a la comunitat educativa i li fa un flac favor a les mobilitzacions, si no marca un abans i un després real més enllà de la retòrica en les relacions amb el govern després de que s'hagi denunciat aquesta infiltració d'agents del cos dels Mossos d'Esquadra.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: La quarantena dels passatgers aïllats a Madrid pel brot d'antivirus acabarà el 21 de juny. Es tracta de 4 dies més del que havia previst inicialment el Ministeri de Sanitat espanyol.
4: Sanitat, però, estudia que puguin acabar la quarantena amb un aïllament a casa. Pel que fa al nombre de casos confirmats, ja són 10 amb el positiu definitiu d'un dels viatgers espanyols hospitalitzats a Madrid i que ja presenta símptomes. Justament, des de la Moncloa i després de reunir-se amb Pedro Sánchez, el director de l'OMS ha avisat que apareixeran més casos. Tot i això, ha dit que res fa preveure un nou brot.
0: I el president del govern, Pedro Sánchez, i l'OMS han qualificat d'èxit l'evacuació de l'Òmnius. Maite Polo.
17: La crisi sanitària pel brot de l'Òmnius no s'ha acabat per la interacció que van tenir els viatgers dins del vaixell, però el risc per a la població general continua sent baix, segons ha explicat el director general de l'Organització Mundial de la Salut en una compareixença conjunta amb Pedro Sánchez. El president del govern ha explicat els criteris que han seguit des del primer moment davant d'aquest capítol.
18: En primer lugar, el rigor científico. El rigor científico, por tanto, el asesoramiento técnico. En segundo lugar, la transparencia absoluta en la información a nuestros ciudadanos y a los medios de comunicación. En tercer lugar, la coordinación institucional y, finalmente, la cooperación internacional.
17: Els més de 120 passatgers evacuats de l'Òmnius ja han estat repatriats i els 34 que van baixar del vaixell a Santa Helena, ha dit el director general de l'OMS, que creu que han estat tots localitzats. A partir d'ara, els responsables d'allò que passi a aquests viatgers són els governs dels seus països d'origen. d'origen. Han de cenyir-se les directrius de l'OMS, que ha ampliat la quarantena, per cert, fins al 21 de juny. Però Tedros Adhanom ha reconegut que no els poden obligar.
0: Onze ferits, dos d'ells greus, en l'explosió d'una bombona de butà en un edifici d'habitatges del Poble Nou, a Barcelona.
4: Les persones ferides més greus són una mare i una filla menor que vivien en el pis que s'ha incendiat. Els fets han passat en un edifici d'habitatges del número 13 del carrer de Venero. L'explosió ha provocat una columna de fum i s'ha hagut de desallotjar l'immoble. Fins a 9 dotacions de bombers de Barcelona hi estan treballant juntament amb els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana, que ha tallat aquest carrer i també el de Llull, Pujades i Llacuna. Pel que fa a l'estat estructural de l'edifici, el cap d'unitat i d'intervenció de bombers de Barcelona, Carla Chico, ha indicat que faran una avaluació de la finca un cop es ventilin els habitatges. El que sí ha confirmat és que el pis que ha explotat i el del costat ha quedat en condicions no habitables a causa de les afectacions provocades.
19: Sí, bé, s'ha produït una explosió en un pis del carrer Venero. En el moment de l'explosió, a l'interior del pis hi havia una mare i una filla que s'han vist afectades per l'explosió en diverses cremades. Són de caràcter greu, però estables. Els hem les atès i ha sigut traslladades a un hospital. A més, per seguretat, hem evacuat a la resta de persones de l'edifici, en total 9, que ara mateix estan sent interrogades o consultades pel CUESP per si calgués o no reallotjar-les, doncs veure si tenen possibilitat o no d'allotjament. Ara mateix l'explosió ha produït un incendi i ara mateix està totalment extingit. En quan acabem de ventilar farem una avaluació estructural de l'edifici. A priori sembla que no hi ha hagut afectació generalitzada, però com a mínim el pis i el pis del costat doncs han quedat en condicions no habitables.
4: També s'ha hagut de confinar una residència d'avis per evitar la inhalació de fum. Pel que fa a l'estat dels ferits, les dues víctimes més greus estan ingressades a l'Hospital Vall d'Hebron. Els nou restants estan en estat lleu per inhalació de fum i no han hagut de ser hospitalitzats.
0: I en la plana judicial, la Fiscalia i l'acusació particular demanen 26 anys de presó per Santi La Iglesia per l'assassinat d'Helena Jubany.
4: En concret, per a La Iglesia demanen 20 anys per l'assassinat de la jove bibliotecària i 6 més per un delicte de detenció il·legal. Per a l'altre investigat que quedava a la causa, Xavi Jiménez, les parts sol·liciten un sobreseïment provisional. Helena Jubany va ser assassinada el desembre del 2001 quan va ser llançada des de dalt del terrat d'un bloc de pisos a Sabadell, on vivia La Iglesia en el moment dels fets.
0: I els primers investigats del cas Montoro s'acullen al seu dret a no declarar al jutjat de Tarragona.
4: Un cas pel qual s'investiga l'exministre d'Hisenda del PP, Cristóbal Montoro, i 34 persones més per la contractació del despatx Equipo Económico, fundat per Montoro per poder obtenir beneficis fiscals gràcies a les reformes legislatives. La causa està oberta per tràfic d'influències, suborn, malversació, falsificació documental i prevaricació.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: El Consell de Ministres ha aprovat en segona volta el projecte de llei amb el que vol blindar la gestió pública de la sanitat a Espanya, una reforma legislativa que ha de servir per revertir i limitar al màxim l'expansió de models privats com els de Quirón a Madrid o Rivera Salut a València.
4: Unes fórmules que han crescut molt aquests últims anys, sobretot en les comunitats governades pel Partit Popular. Un nou text haurà de ser aprovat ara pel Congrés dels Diputats.
0: Jordi Casino.
20: Després del seu pas en primera volta, ara fa 2 mesos, el govern espanyol ha donat llum verd aquest dimarts al text definitiu del projecte que estableix un marc jurídic que potencia el caràcter universal i equitatiu del sistema sanitari que només permetrà la gestió indirecta en casos molt excepcionals. La futura llei derogarà una d'anterior aprovada fa 30 anys per José María Aznar i que va obrir la porta a l'entrada de grans grups privats en el funcionament de centres públics, una proliferació de models privats que pel Ministeri de Sanitat ha derivat en un pitjor servei i en una reducció de les plantilles. Mònica García és la ministra de Sanitat.
21: Esta ley señala algo tan sencillo como que la sanidad pública debe gestionarse desde lo público, con reglas claras, con transparencia, con control democrático y con prioridad del interés general. Se acabó convertir la sanidad pública en una especie de franquicia para fondos buitre y grandes grupos privados como puede ser Quirón. Se acabó ese modelo que hemos visto especialmente en la Comunidad de Madrid, donde el Partido Popular ha permitido la parasitación de nuestra sanidad pública para el negocio de unos pocos.
20: Consell de Ministres que també ha aprovat una reforma que modernitza el copagament farmacèutic i que vol garantir que ningú deixi un tractament perquè no pugui pagar-lo.
0: I en el Dia Mundial de la Infermera, les professionals demanen millorar les ràtios per pacient i que els seus llocs de feina siguin més qualificats. Aquest matí han fet sentir la seva veu amb diferents protestes arreu del territori. Un ha estat a les portes de l'Hospital Santa Caterina de Salt. Televisió de Girona.
1: Des de l'Hospital Santa Caterina a Salt, infermeres i infermers han alçat la seva veu per defensar les cures que presten a les persones i reivindicar la millora dels seus drets laborals, perquè entenen que, sense unes condicions de treball dignes, no hi ha salut possible ni un futur millor per al conjunt de la societat. Sota el lema "les infermeres ja no callen", les infermeres s'han tapat la boca amb un esparadrap i després se l'han tret per visualitzar que estan decidides a trencar el silenci i reclamar millores laborals. El portaveu de SATSE, David Oliver, reclama al govern més inversió en sanitat per garantir una millor atenció per tothom.
2: La nostra professió és una professió que, amb el tema vocacional, sempre ha sigut ningunejada per part de les administracions i per d'altres col·lectius, i que realment cada vegada tenim més feina, ens suposa un desgast tant físic com mental, i el que fa és que aprofitem aquest Dia Internacional de la Infermeria per reivindicar unes millores reals a les condicions laborals.
1: Les demandes de la professió també seran abordades en el Parlament Europeu, en el marc de la conferència que tindrà lloc a motiu del DIE, una jornada en la qual es buscarà millorar la professió en un context de creixents desafiaments.
0: I avui també se celebra el Dia Internacional de la Fibromiàlgia, una malaltia que afecta entre un 2 i un 3% de la població, la majoria dones adultes, i que provoca un dolor crònic a tot el cos. El Dia Internacional vol donar veu a una malaltia invisible en la qual cuidar la salut mental és clau per conviure amb el dolor. Ràdio Vilafranca, Judit Benages.
22: La fibromiàlgia és una malaltia encara desconeguda i incompresa, que tot i que no posa en risc la vida, sovint s'acompanya de símptomes que poden afectar-ne la qualitat. No té tractament i, per tant, per intentar controlar-ne els símptomes, des de ja fa uns anys que l'Institut Català de la Salut ofereix als dos caps de Vilafranca grups terapèutics que aborden la malaltia des d'una mirada holística. Lolena Dorado és una de les dones usuàries d'aquest grup.
23: Te busca manera de hacer ejercicios que no te perjudica tanto la salud, porque sabemos que no podemos avanzar así tan físicamente, sobre todo psicológicamente, porque es un grupo que nos comprendemos, que somos del mismo grupo, que somos con misma enfermedad, que por la calle que alguien te lo mira y dice, ah, no, que estás bien, pero físicamente estás roto, psicológicamente estás roto.
22: Des de l'Associació Catalana d'Afectades i Afectats de Fibromiàlgia destaquen que encara queda molta feina per fer per poder tenir l'atenció mèdica, el reconeixement social i el suport que necessiten.
3: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
0: En territori, el Tribunal Superior de Justícia de l'Aragó admet la denúncia de l'entitat ecologista GPEC. Demanen que la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre revisi la concessió d'aigua del riu Siurana a Riudecanyes. La Nova Ràdio, David Fernández.
24: Els ecologistes consideren que el riu no pot assumir el cabal actual concedit i reclamen una revisió dels drets d'ús de l'aigua. També exigeixen mesures per protegir els hàbitats naturals de l'entorn del Siurana. Andreu Escolà, del GPEC, diu que avui és un dia històric.
25: I des de l'any 86 que van començar a fer aquesta martingala, avui us podem dir que ens han admès això, doncs és històric, que són

0: La bellesa i la proximitat de la fi. Barnes participa aquest vespre al festival, en altres paraules, al CaixaForum. David Navarro.
1: Amb 80 anys i una carrera literària que abarca més de 30 llibres, Julian Barnes presenta Comiats. La novel·la parteix de l'experiència vital de dos vells coneguts per preguntar-se de quina manera es pot composar, al final de la vida, un relat fiable de qui som. I ho fa barrejant ficció, memòries i assaig, deixant molt clar, des de bon començament, que aquesta serà la seva darrera obra.
2: But I think you also get a sense.
3: Però crec que també tens la sensació de quan has dit la teva, quan has tocat totes les tecles, i crec que aquest és el cas. Vull dir, he escrit sobre un ampli ventall de temes i una gran varietat de països, però crec que ja ho he dit tot, i crec que si tens aquesta sensació, hauries de callar.
2: And I think if you have that feeling, you should shut up.
1: Julian Barnes explica que per primera vegada la pàgina que més li ha costat escriure és la darrera, perquè s'ha hagut d'imaginar dient adéu a un dels seus lectors.

0: Notícies en xarxa. Esports.
1: Moment de repassar l'actualitat esportiva. Janire Gallut, bona tarda.
2: Bona tarda. Aquest vespre, derbi català a la Lliga ACB. A les 8 i a Fontajau es veuran les cares al Bàsquet Girona i al Baxi Manresa. Tots dos equips catalans es troben a la part mitjana de la taula i es disputen la desena plaça encara en joc. Pau Villafanya, Girona FM.
3: Els gironins arriben al partit amb un balanç de 13 victòries i 17 derrotes en desena posició, mentre que el Manresa és 12è amb un balanç de 12 victòries i 18 derrotes. Una victòria del conjunt de Moncho Fernández seria un pas quasi decisiu per assegurar acabar entre els 11 primers, un objectiu que el club té a tocar però que no vol donar per fet. Moncho Fernández destacava, sobretot en la prèvia, la qualitat i personalitat del Baxi Manresa.
4: Manresa és un dels equips de la Lliga amb més personalitat. El seu estil de joc és innegociable i els jugant d'aquesta manera tots els partits, doncs espero aquest Manresa, no? Un equip molt ràpid, molt agressiu, amb molta velocitat, que és un equip que no especula res en les possessions.
3: Moncho podrà comptar amb tota la plantilla disponible i un dels noms propis del moment és James Karnik, el fitxatge recent que s'ha integrat ràpidament i ha donat rendiment immediat. El partit arrencarà a les 8 del vespre a Fontajau.
2: També en bàsquet, Jan B. se li ha anunciat que retirarà al final d'aquesta temporada. El pivot xec deixarà la pràctica del bàsquet després de 4 temporades al Barça i sent una llegenda del bàsquet europeu. I en futbol, el president del Real Madrid, Florentino Pérez, ha convocat eleccions a la presidència del Club Blanc. Després de la celebració de la junta directiva, Florentino ha comparegut davant dels mitjans de comunicació i ha assegurat que no té cap intenció de plegar i ha carregat durament contra la premsa.
5: Y lamento decirles, porque me cuentan por ahí, que no voy a dimitir, sino que les he pedido a la Junta Electoral que inicie el proceso electoral para la Junta, para las elecciones a la Junta Directiva, a las que nos vamos a presentar esta Junta Directiva actual.
2: I a Can Barça, en canvi, Hansi Flick seguirà el club dues temporades més. El tècnic alemany ha confirmat, després de celebrar el segon títol de Lliga consecutiu, que ha acceptat la proposta per continuar la banqueta blaugrana fins al 2028. I el gran objectiu és guanyar la Lliga de Campions. El sentim.
6: I podem arribar a 2028 i després ja veurem si tot va bé. Doncs prendrem la decisió de seguir un any més. I el club té el dret de parar-ho, jo també. Jo crec que és un bon acord per totes les parts. També els últims dies m'han demostrat que estic al lloc adient, al lloc adequat, i valoro molt el que em donen, el que em dona la gent i el meu equip, la meva família.
2: Encara primera, Espanyol i Girona molt pendents del Barça. El conjunt blaugrana, després de guanyar i celebrar el títol de Lliga, juga demà al camp de l'Alavés, que es troba en descens i amb dos punts menys que blanquiblaus i gironins. L'Espanyol, per la seva part, rep demà l'Atlètic Club a Cornellà al Prat. Els blanquiblaus necessiten la victòria en un tram final més que anivellat per seguir a primera. Manol González, del tècnic blanquiblau.
7: Bueno, hem de jugar a morir, a donar-ho tot, que el que estem fent, encara que pitjors resultats, òbviament, que la primera volta, és donar-ho tot per guanyar demà i estar més a prop de l'objectiu el més aviat possible. No arribar al final ni molt menys, i demà s'ha de sortir, pues, a morir, no hi ha més.
2: I acabem amb handbol, perquè el Barça s'enfrontarà a l'Alborca a la semifinal de la final a 4 de la Champions masculina.
1: Moltíssimes gràcies, Janire. Fins aquí el Notícies en xarxa, que fan possible Ona Vilà, el control tècnic.

0: Nic, Jordi Fortià a la redacció, Janire Gallut als esports, Montse Huguet a coordinació i qui us parla, l'Ali Giner. Gràcies per escoltar-nos i tornem demà, com sempre, a la mateixa hora. Que passin molt bona tarda. Adéu-siau.
1: Notícies en xarxa. Edició Vespre.
2: La xarxa de comunicació local. Tot el que
3: toco sembla... 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Club Health in Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Health in Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Braseria La Bolera.
6: Carns i verdures a la brasa, amanides, menjar per emportar. Oferim productes de primera qualitat des del 1984.
5: Gaudeix d'àpats en família o amb amics. Oferim amplis menjadors per a tota mena de trobades i celebracions.
6: Braseria La Bolera, els que ja la coneixen sempre hi tornen.
5: Baixada de l'Alba 20, al costat del monestir.
6: Visita també la Flama de La Bolera, a la Rambla del Celler 35, on també podràs gaudir d'esmorzars de forquilla.
5: Braseria La Bolera, la braseria de referència de Sant Cugat.
7: Hola, què tal? Benvinguts de nou al Jazz Club.
8: Tota l'actualitat, entrevistes, agenda de concerts i molta música. Cada setmana, al Jazz Club amb Susana Carmona. Des de la Ràdio Municipal de Terrassa i per a la xarxa. Diumenge, a les 11 de la nit, a Ràdio Sant Cugat.
9: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
10: Els hits de tots els temps.
11: A Ràdio Sant Cugat, gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: A la sortida de l'escola, en Marc li explica al pare que li han posat una cara contenta perquè s'ha portat molt i molt bé. L'endemà, en Marc li explica que té un gomet verd perquè s'ha assegut bé a l'aula. I el pare li diu al seu fill: "Bravo, ets el millor de la classe." Ell somriu, però al cap de pocs segons pregunta: "I si la pròxima no ho faig tan bé? I si no tinc aquest gomet verd, ja no seré el millor?" Ni mama, ni mom. Tots i totes en algun moment hem dit això de molt bé, campió, que bé que ho fas, campiona, i ho fem a fi de bé. Però de vegades aquestes paraules amb les quals nosaltres volem motivar generen un sentiment de confiança o no, o de dependència. Avui parlarem d'això, de què fer si volem motivar els nostres fills i filles, però no cal crear aquesta dependència sempre de la validació de l'adult de referència, que en aquest cas acostumem a ser els pares i mares. Cindy, què hi ha de dolent en dir-los coses bones a les criatures?
4: No hi ha res de dolent en dir-los coses bones als nens i nenes. Sí que canvia una mica el com ho fem, no?, el que produeix amb ells. Un sentiment, doncs, com molt bé deies, de dependència, de que em diguin que ho estic fent bé des d'una mirada de fora, o de satisfacció interna i poder valorar, doncs, el procés. Té que veure amb el que diem la referència externa o la referència interna. Com a societat, no sé si a tu et passa, però jo me n'adono que durant la meva vida, no, amb el meu dia a dia, estic molt pendent del que els altres pensen de mi. Agradaré, no agradaré, què pensaran de mi... Hi ha els likes a Instagram... Oh. Clar, és que vivim constantment...
3: Observats.
4: Observats.
3: I valorats.
4: i sentint que la nostra valia té que veure amb la mirada dels altres, no tant amb el que jo faig, no? I això té molt a veure amb els missatges que hem rebut des de que hem sigut petits o petites, que té que veure o amb l'elogi o amb l'alè, no? L'elogi, el que produeix una dopamina, un sentiment de plaer. Plaer que s'acaba en un moment molt curt i que necessito més, no? Necessito s'activa, doncs, allò de la recompensa de vull més, vull més. L'alè, el que produeix és la oxitocina, que és l'hormona de la felicitat. Calma molt més, no? I dura molt més. Té que veure amb diferència entre plaer i felicitat.
5: Mm. I què passa al cervell quan li diem un bravo, campió, campiona, al nostre fill o filla?
4: Doncs exactament això, no? Que produeix aquestes hormones que em fan dependent i llavors la meva manera d'actuar serà posada l'atenció en el que els altres esperen de mi. No hi ha una reflexió de què vull, què no vull, no hi ha una pregunta de si això que estic fent té un valor real, no? Estaré sempre pendent d'allò que em diràs. I al contrari, doncs, s'activa l'altra àrea, que és aquesta de reflexiva, no? Anar cultivant aquesta part prefrontal que em fa valorar si això, per què ho estic fent, o com em sento mentre ho faig, no? Hi ha tota una sèrie de connexions neuronals que es van creant i comunicant que em permetran, quan sigui adulta, doncs analitzar-me molt més en cada situació.
5: En un exemple com el que hem posat al principi, no? Des dels infants més petits, les cares contentes, els adhesius famosos que els hi posen i que ells realment els hi fa molta il·lusió, perquè sí, per ells és un premi, no?
4: Sí.
5: A un comportament, a un exercici, al que sigui,
4: sí,
5: a quan són més grans, a una nota, per exemple, no? Que entenc que són coses diferents i que potser s'han d'abordar des d'un punt de vista diferent. Però al final, què podem dir o què no hem de dir per aconseguir l'elogi o l'alè?
4: Clar, hi ha un tema que és una manipulació, no? Jo, quan parlo d'aquests temes, veig molta manipulació per part dels adults, els nens, per fer-los fer coses que ens fan sentir bé a nosaltres. Hi ha com una por, no?, del resultat, del que faràs. Pot ser una línia com molt, molt fina en quant a aquesta manipulació. Llavors, què podem fer nosaltres? Realment intentar que el nostre missatge vagi dirigit a una mirada interna. Al final, tots els pares i mares o tots els adults el que volem és que els nostres fills tinguin bona autoestima, no? Que es valorin. Quan jo elogio constantment, el que et dic és tu ets millor que els altres. No hi ha una pertinença, sinó hi ha una sensació de competitivitat constant, de superar-me, però sempre per rebre el premi. És una mica com parlàvem o com parlarem de premis i càstigs, no? Allò que vull aconseguir és extern. Si jo, en comptes de valorar el resultat, valoro el procés, valoro l'esforç, o et pregunto què has volgut fer, el que faig és crear una confiança interna, una confiança amb el que vas fent poc a poc i a vegades el resultat no arriba com volem o no. Llavors no creem aquesta dependència del que haig de fer, sinó com ho faig i des d'on ho faig. Llavors, com ho podem fer? Doncs evitar que no passa res perquè un dia puntual els diem ostres, molt bé, o que contenta estic. Però sí que valorem si és molt constant i de quines persones arriben, no? Perquè si l'àvia m'ho diu tot el dia, si la mare m'ho diu tot el dia, si la mestra m'ho diu tot el dia i no hi ha cap valoració sobre el que faig, el meu procés, doncs estic, no?, amb aquesta roda de hàmster en la que hem estat alguna vegada tots. Ara, si jo puc pensar i reflexionar sobre això i dir, d'acord, doncs quan la meva filla o el meu fill em vingui amb un dibuix, és igual, una cosa com molt quotidiana, i en comptes de dir, jo, que maco aquest dibuix, com m'agrada, o ho has fet exactament com jo t'he dit que ho havies de fer, i li preguntem sobre i què has pensat per fer aquest dibuix, o quins colors has agafat, i a tu t'agrada, o què volies fer... Fer preguntes sempre és molt més enriquidor a nivell cerebral que les afirmacions aquestes que al final venen de nosaltres. I també els hi fem veure que el seu criteri és vàlid, que no només hi ha un criteri d'una mirada adulta superior que te tiene que decir el bien y el mal. Escolta, i tu què?
5: Clar, però moltes vegades aquests dibuixos, que sobretot quan són petits, a tothom li passa que fas una col·lecció, podries escriure un llibre només amb dibuixos, des de que comencen a agafar el llapis fins que són més grans i et fan dibuixos més elaborats, però a vegades és un gargot.
4: Sí.
5: Et fan un gargot.
4: Sí.
5: Bé, mira, mama, l'he fet per tu.
4: Vale.
5: Què?
4: I què has dibuixat? I quins colors has utilitzat? I a tu t'agrada? O gràcies pel regal? Però si només ens quedem, que podem dir, oh, que maco, però jo animo no a que després hi hagin aquestes preguntes, o una o dues preguntes, perquè si no, no sé si t'ha passat alguna vegada, Sílvia, amb les seves filles, que et fan un gargot i dius, oi, com m'agrada, molt bé, i de sobte fan un altre ràpid i te'n donen un altre. I no, és aquesta sensació de vull que em diguis més, el bé que ho faig les coses.
5: Com llaminadures, que els hi vas donant
4: totalment.
5: Llaminadures.
4: Totalment, llavors crea com una addicció al final. Nosaltres som uns jonquis de la reafirmació externa. Tot el que està passant al món és cara als altres. Fixa't, podríem anar a parlar de les operacions d'estètica, no? Ser com s'espera que tengo que ser. O sigui, tantes coses que tot això anem a alimentar-ho des de que som petits. Ostres, doncs, puc dir-te gràcies pel regal que m'has fet. Ala, quin dibuix.
5: Sí, perquè al final entenc que el que tu no vols és menystenir.
4: No, el per
5: que
4: suposat.
5: Fet, perquè ell, evidentment, ells, quan són tan petits, que et regalen una pedra amb tota la seva il·lusió, o et regalen un nen per la muntanya, regalen
4: una floreta
5: que ha collit. Moltes gràcies.
4: Clar.
5: I després, s'ha caigut la floreta, no?
4: Perquè... Clar, no cal fer aquest esclat, no? Que sembli tot el que fan, perquè al final estàs com sobredimensionant i ells no necessiten això. Ells necessiten sentir-se valorats pel que fan. I si van pel bosc i et regalen una pedreta, no cal saltar, abraçar, no? Uala, el millor regal de la meva vida. Però sí que, ostres, doncs em fa molta il·lusió que l'hagis vist i hagis pensat en mi. I és veritat. O sigui, ens fa molta il·lusió que vegin una pedreta i ens la vulguin donar.
5: I aquest és realment el missatge que volen.
4: Totalment.
5: No et volen donar una pedra perquè la tinguis, la col·leccionis.
4: Has pensat en mi i ho veig. Veig que això ho has fet, però és la pedra més maca del món. Me'n recordo una vegada una mare que em deia, és que la meva filla canta, no? Em canta una cançó de l'Aitana, per exemple, no? I jo li dic, cantes millor que ella.
5: Oi!
4: Clar, llavors creem nens que tenen una autoimatge distorsionada. Si tu ets el millor en tot, si tu hi ha una falta de tolerància en quan perdis, en quan no, és que jo sóc el millor, la meva mare m'ho diu. No, els nostres fills no són el millor en tot. Seran molt bons en algunes coses i en altres no tant. I no els hi passa res per dir-los encara això no ho pots fer o encara no ha sortit tal com volies. Al final estem també... creant doncs, aquesta resiliència emocional. No?
5: Sí, perquè al final pot venir una altra persona amb un altre criteri i dir-li que no és vàlid. Llavors passem de dalt de tot a baix de tot.
4: Clar, o no és exactament el que esperaven i valoro el procés i veig que t'has esforçat i és la primera vegada. Però si sempre tot el que fas quan ets petit et surt tot molt bé, arribarà un moment en què no estarà la mama o el papa, no? O aquestes persones que et diuen el bé que ho fas, i arriba aquesta frustració tan gran que no podem sostenir. Perquè si no ho hem anat entrenant... No hem pogut passar pel procés de, pues no he sigut el primer o no he sigut el més bo, després quan ens passi això no sabrem com gestionar-ho. Llavors, això també és un gran entrenament de vida.
5: Alguna vegada ens has parlat d'Adler, la teoria adleriana.
4: Sí.
5: Crec que té molt a veure també amb el tema que tractem avui.
4: Sí, Adler és un psicòleg, no?, que és amb qui es fundamenta la disciplina positiva i parla molt sobre pertinença, sobretot, no?, i parla molt de l'elogi i de l'alè. I una miqueta és amb la línia del que estem dient. Parla de que en una relació on el que volem és una contribució de la comunitat, on no volem que hi hagi unes relacions piramidals entre els nens o individualistes, sinó que al final tots vivim molt millor quan ens recolzem, quan ens ajudem els uns als altres, doncs aquest elogi constant el que crea és individualisme, no? El jo soy mejor, el jo haig de guanyar, hi ha com una sensació de que competeixo constantment, ho haig de fer millor que tu. En canvi, aquest alè el que fa és valorar la teva participació amb allò que estàs fent. I si has fet alguna cosa tu de manera individual, no cal que sigui el millor que has fet a la teva vida, no? Aquest procés està bé. Llavors, dona molta importància a això. I sobretot parla de que jo et respecto en quant respecto el procés, no el resultat. Adler parla molt, no?, en comportaments també, de que el comportament és la punta de l'iceberg que reflexa unes necessitats, uns estats, unes creences. Pues no anem al resultat, anem al procés. I la teva valia està en el que tu t'has esforçat, amb el que has dedicat temps a fer-ho, amb les teves reflexions, i si no són com jo m'ho esperava, no tenen menys valor.
5: Mira, l'altre dia ho sentia, com que te rebem tanta informació, no sé on, no sé si era per xarxes, algú que deia que quan els accents, quan tenim un accent, per exemple, si jo ara poso a parlar en anglès amb tu, segurament no tindré un accent fantàstic i se'm notarà, no? Però que un accent, quan parla una llengua, és un símbol de valentia.
4: Totalment.
5: Perquè realment tu estàs fent un esforç per parlar una llengua que no és la teva i hi ha doncs, aquest deix que en aquest cas és... Que una mica que, no, que et posa la llum de que realment no és la teva llengua materna i tens aquest accent, no?
4: Sí.
5: Que et delata, no? Volia dir. I deia això i té raó.
4: Totalment.
5: Igual en català, en castellà, que a vegades també ens passa. És a dir, si tu fas l'esforç, a mi també em passava també amb un pare a l'escola que parla llengua estrangera, i jo, va, vinga, doncs parlem anglès perquè jo ho intento i tal. I ell deia, us estresseu molt perquè us voleu fer-ho molt bé, però jo t'estic entenent i jo valoro l'esforç que estàs fent per parlar la meva llengua.
4: Pues és exactament això.
5: És això.
4: Sílvia, és això. És no valorar el no ho estàs fent perfecte, sinó valorar el que estàs fent tu per poder arribar a fer-ho. I no necessitem que sigui perfecte. Necessitem persones que s'atreveixin a fer-ho, que s'impliquin, no? Que hi hagi un compromís. I si només elogio, moltes vegades... No et passa a tu o coneixes a persones que per por a no tenir el resultat esperat no fan les coses.
5: Sí, tant. A mi a casa m'ha passat. A mi, la professora d'I5 dir-me és que no vol dibuixar un elefant perquè ella diu que no sap dibuixar elefants.
4: Clar.
5: Per tant, es nega rotundament a fer aquesta activitat.
4: Clar.
5: Perquè com que no sap que no li quedarà perfecta perquè no sap, evidentment, amb 5 anys no sap dibuixar un elefant.
4: Bueno, jo tinc 40 i tampoc.
5: No, jo tampoc, és veritat. Però és el que tu deies, al final forma part de l'aprenentatge de la vida de tens unes habilitats i unes altres. I al final...
4: I mai podràs arribar al súmum de les habilitats si primer no passes per no saber-ho fer.
5: Correcte.
4: Vull dir, el procés és bàsic. Si...
5: Hi ha gent que té molta por a equivocar-se o a ensopegar-se en públic.
4: Sí.
5: No? A la meva filla petita li passa de
4: sentiment de vergonya, no?
5: Exacte, s'està morint del dolor, però ella s'aixecarà i farà veure que no ha passat res perquè hi havia molta gent que l'estava mirant en aquell moment.
4: Perquè tenim el focus molt posat en què pensaran de mi.
5: Sí, correcte, correcte. Llavors, casos pràctics que podem utilitzar amb aquestes circumstàncies que tenim al dia a dia, fins i tot amb adults, que sempre ens passa que acabem parlant també dels adults.
4: Primer, avisar a casa a veure què, com anem de perfeccionamiento, no? De si sóc molt perfeccionista, si jo em permeto aquí equivocar-me, perquè això passa molt, no? Mares de sessions o pares de sessions que em diuen, no, és que el meu fill té molta por a equivocar-se. I tu? Com vas tu, no? Ai, te l'anto. Què passa si algú no et surt perfecte? T'estàs repetint, és que no serveixo per fer això, és que a mi no se'm dona bé això. La veu que ens parla quan som adults no és la nostra veu. És una veu que ens acompanya durant molts anys. Llavors, aquesta veu que nosaltres li estem dient als nostres fills i filles serà aquesta veu que li acompanyarà quan siguin grans. Revisar-nos a nosaltres mateixes, no? Perquè l'exemple, com sabem, sempre educa molt més. Eduquem molt més quan no tenim intenció d'educar que quan sí que volem. I després, doncs, aquests missatges de, escolta, el poder del todavía, el poder de l'encara. Encara no en surt, però si practiquem, en sortirà. Això, quan faig reunions amb mestres, no, al claustre, parlem molt dels informes i la importància de no dir als pares no sap fer això o no... el poder de l'encara. Encara no ha assolit aquest ítem, però encara vol dir que hi ha una possibilitat de estar treballant amb això. Doncs amb els nens igual. Doncs fixa't, encara no ha sortit, però què passa si ho tornem a intentar? Jo sempre dic l'exemple, que m'agrada moltíssim, no sé si el coneixes, el de l'elefant encadenado. Potser l'hem dit alguna vegada o no, ara no recordo, però és molt maco l'exemple perquè és un elefantet que ve a un circ, no? Ja és un circ que planta allà la carpa i tot, i encara d'aquells que afortunadament ja no porten animals, doncs aquest portava animals i portava l'elefantet. I el deixen amb una estaca i amb una cadena lligada al peu. I aquest elefantet prova de marxar i no pot. Prova de marxar i no pot, no? I així està, doncs, un parell de dies, tres dies, fins que ell mateix es diu, no sóc capaç, no puc fer-ho, no? I en el moment en què es fa gran, es veu un elefant amb tonelades de pes, amb una cadeneta i una estaca. Però es continua repetint, no sóc capaç, no puc, no? Perquè aquesta veu li segueix acompanyant. En aquest cas és ell mateix que ho ha intentat, però explicar això als nens i nenes, que si en un determinat moment de la vida el resultat no és l'esperat, podem seguir provant, i que l'important és tot el que aprenem en el procés. No valorar, doncs, això, el resultat, o què maco és, o que, si és maco o no és maco, és què ha suposat per tu fer-ho. Amb les notes que comentaves, no? No ens quedem només amb el resultat. Hi ha nens que no estudien i tenen molta facilitat i treuen nous. I potser no hi ha un esforç, no hi ha una disciplina darrere. Hi ha nens que un 6 o un 5 i mig ja o un 5 és la vida i han estat allà esforçant-se. Si jo em quedo amb només un 5 i no et pregunto com ho has fet, que valoro molt l'esforç que has tingut dia a dia preparant-ho. I fins i tot, si no hi ha hagut esforç, en comptes de quedar-nos amb el resultat, enfocar-nos en les solucions. I què podríem fer perquè la propera vegada sigui diferent?
5: Jo a vegades també pregunto, creus que es correspon l'esforç que hi has dedicat a aquesta assignatura, a aquest treball, amb la nota?
4: I a vegades no, tenim un mal dia, o a vegades,
5: clar,
4: jo què sé.
5: Sí, llavors, home, doncs no. Ah, doncs hem de fer alguna cosa, no?
4: Clar.
5: Perquè realment s'equilibri. Mm. Al final, el número ens és igual. És que es correspongui l'esforç amb el reconeixement,
4: total,
5: no? Que tens.
4: I moltes vegades,
5: la
4: vida no ens reconeix tot el que fem.
5: O sigui, esforç-benefici no sempre va lligat.
4: No.
5: Però sense esforç no hi ha benefici, segur.
4: Clar, o a vegades sí, no? Aquests nens, per exemple,
5: sí, que
4: tenen molta facilitat, yeah, però al final el que nosaltres hem de valorar-nos és amb les nostres, els nostres esforços, les nostres superacions. Al final, l'elogi o l'alè és o comparar-nos amb els altres o comparar-nos amb nosaltres mateixes. Al final, jo m'haig de superar des del meu punt de partida. Si jo només estic mirant allò que s'espera de mi, comparant-me amb els altres, és que potser no arribaré mai. I no vol dir que tingui menys valor allò que faig.
5: Bueno, hi ha una frase també, no sé de qui, segurament sabràs de qui és, que també em va arribar en algun moment, de jo no vull que siguis el millor, vull que siguis la millor versió de tu mateix.
4: Clar. I tenim tota la vida per aconseguir-la, no? Que avui en dia amb aquests, no, amb els missatges del jo sóc coach, però sóc molt crítica en tots els missatges de coaching i tot de ser tu mejor versión, ser la, pues és que no sempre.
5: A ratos, estones no.
4: Estones no, i tenim tota la vida per aconseguir-ho. Llavors, l'important, no? Perquè si no ens anem una altra vegada a aquest resultat, has de ser la millor versió de tu mateixa. Bueno, haig d'anar mica en mica caminant fins allà. I a vegades me'n vindrà de gust seure'm a un banquet i no fer res. I sóc especial o sóc valuosa simplement pel fet de ser. No haig d'estar productiva tota l'estona, no haig d'estar aconseguint coses. És que vivim en una societat en què només es valora la productivitat. I això des de ben petits, no, els hi estem inculcant. Ets perfecta simplement pel simple fet de ser. Jo t'estimo per qui ets, no pel que fas. I això té molt a veure amb comportaments i amb resultats. O sigui, mirem què podem fer per anar allò que vols, però el teu valor no està amb els teus resultats. I això ens ho hauríem de dir a nosaltres mateixes també.
5: Prenc nota. De tota manera, de forma instintiva, moltes vegades ja ens surt el molt bé.
4: Mm-hmm.
5: No? Et comenten una cosa, molt bé.
4: I no passa res, sempre i quan posem consciència a que després podem fer altres preguntes. Pot haver la reflexió. No cal, no? Hi ha moltes mares que em diuen, ostres, jo estic tot el dia renyant a l'àvia, perquè l'àvia li diu que és molt guapa, que molt fa molt bé. Deixem a les àvies tranquil·les, pobretes, ja han tingut el seu moment de, no? Però si nosaltres podem fer una miqueta la reflexió i de dir, vale, doncs després del molt bé, fer aquesta pregunta, a mi m'ha agradat molt, no? Molt bé, que maco, m'agrada molt. I a tu? Què en penses tu? I potser en aquell moment no responen i no cal que responguin, però ja hem plantat la llavor. Ens recordem-nos que educar és plantar llavor. Plantar llavor que a poc va creixent amb tots els condicionaments que necessita una persona per tenir un procés d'aprenentatge, d'habilitats de vida. Llavors, les preguntes queden allà. I els nens se les plantegen després. Què m'ha semblat a mi? Doncs m'agrada o no m'agrada, no? I a vegades dir, no és tan important, jo li dic molt a la meva filla, no és tan important el que jo pensi. No és tan important que a mi m'agradi o no. A tu t'agrada? No? Per què ho has fet? Per agradar als altres o per gaudir mentre dibuixes? És important fer a la vida coses que simplement pel fet de gaudir de fer-les sense esperar un resultat ens donguin satisfacció. perquè si no entrem en aquesta producció, productivitat per agradar als altres. No, a vegades farem coses que... Jo me'n recordo que vaig anar un dia al Tiger aquí al costat, no?, a agafar un lienzo d'aquests enormes i em vaig posar a dibuixar, a pintar, vaig estar 2 hores a la terrassa, em va sortir un xurro. O sigui, allò no era... O almenys a mi el resultat no em va agradar, però vaig gaudir tant fer-ho.
5: Ja està.
4: O sigui, llavors, si jo només em quedo amb... Oh, que lleig m'ha quedat. No... Poso valor amb el que m'ha suposat buscar els colors, fins i tot anar a comprar-ho, tal. Doncs posem valor amb el procés. Jo crec que de les millors coses que podem fer amb els nostres fills és, de tant en quant, oblidar-nos dels resultats, de les expectatives i valorar el procés. O fomentar que ells valorin el procés. Què ha implicat això? Com et sents? I de tant en quant dir, no és tan, no, la meva opinió no és tan important. La teva ho és molt més.
5: Fem un exercici?
4: Vinga,
5: va.
4: Avui t'he portat un exercici per fer amb tu.
5: Vinga.
4: Però també les persones que ens estan veient o escoltant, ho feu a casa. Si no ho pots fer ara d'una manera tranquil·la, doncs ja saps que en el moment en què puguis, t'asseus, res, són 2 minuts i escoltes. Llavors, jo et proposo. Jo et llegiré ara 5 frases seguides. Tu no m'has de respondre. Simplement les escoltes i ja està. I després jo et faré unes preguntes. Sí?
5: Vinga.
4: Vinga. Sílvia, que contenta estic de la nota que has tret. Oh, quin dibuix més bonic. Ets un artista. Quina nena més bona. Sempre ajudes a tothom. Ets la millor del teu equip. Ho has fet perfecte, tal i com jo volia. Què tal?
5: M'he vingut una mica dalt.
4: Que sí?
5: Sí. No et diré que no.
4: Molt bé, què has pensat?
5: Que ho faig molt bé, que ho faig molt bé, que estàs contenta per com ho faig.
4: I què has sentit?
5: Satisfacció.
4: Sí?
5: Sí, és a dir, eufòria, diria.
4: Perfecte.
5: Home, totes així seguides m'han pujat l'ànim.
4: Sí, oi?
5: Sí, i tant.
4: Vinga, doncs anem a per la segona ronda.
5: Vinga.
4: A veure què tal. Veig que t'has esforçat molt per aconseguir aquesta nota. Felicitats. Veig que t'has pres el teu temps i t'has fixat en cada detall. He vist com has ajudat el teu amic. Segur que s'ha sentit millor gràcies a tu. M'ha agradat molt veure com t'has esforçat i com has gaudit jugant amb els altres. Recordes abans quan et costava fer això? Has anat aprenent pas a pas i ara t'ha sortit millor.
5: És més reflexiu. És a dir, és el que deies abans, amb l'altre era llaminadura, llaminadura, cacauet, cacauet, cacauet, no? I ara visualitzes, reflexiones, penses, no? I tires enrere i això, analitzes.
4: Mm. I amb les 2 frases hi ha alguna en què te n'adones que jo, en aquest cas, estic més pendent del resultat?
5: D'aquest final, no, clar.
4: A la primera ronda, no?
5: A la primera, sí.
4: I què creus que li dona importància jo amb aquesta segona ronda?
5: La intenció, el procés, el que pretenies fer quan has ajudat a l'amic. Clar, és més reflexiu.
4: I si haguessis d'escollir, amb quines et quedaries?
5: Amb les segones. Que al final és el que tu dius, la satisfacció és més plena, no? No és el pic d'eufòria i ja està, sinó realment estar atenta, perquè l'altre és més superficial al final. Ai, que maco, molt bé. No? En la segona tanda... tu demostres un interès per conèixer tot el procés i que has estat més atenta. Molt bé.
4: Molt bé, doncs
5: de totes maneres, estic a dalt, eh? Estic a dalt de tot, eh?
4: És que és perillós, el tema de l'elogi, és perillós perquè agrada molt, no? I hi ha un punt aquest de, no, si jo el que dic són coses bones, no? Però aquesta dependència és tan sutil i a vegades tan perversa que per això parlava del tema manipulatiu, perquè com t'agrada molt, va, posa la taula, que ets molt guapa i ho fas tot molt bé, o no em diguis que no, carinyo, que mira com em poso trista quan em dius que no. Llavors, tot parteix de, tu has de fer coses perquè jo estigui millor. També moltes vegades, no? Perquè a mi m'agradi, perquè em senti bé. I al final aquí estem creant nens amb facilitat de manipulació, perquè després em faré grans, aniré a la feina i el meu jefe em dirà coses o la meva parella em dirà coses i jo el que vull és sentir no? Què suposa per mi això? No estar depenent de... El món emocional de cadascú és responsable de cadascú. Jo no puc estar pendent de lo que tu fas perquè jo estigui bé o malament. Llavors, això és educar al final també.
5: Doncs molt bé, me'n vaig amb els ànims molt a dalt.
4: Molt bé, fantàstic.
5: I sobretot amb nocions de com alentar també els nostres fills i filles a que siguin millors i que ells es considerin millors i no estiguin depenent constantment de la validació dels adults. No serà fàcil, oi que no?
4: No
5: serà fàcil,
4: no
5: ho aconseguirem d'un dia per l'altre, però en tot cas, pas a pas, estem plantant.
4: Gaudint del procés, no busquem el resultat immediat, no?
5: I si no ho fem bé, què passa?
4: I si no ho fem bé, no passa res, al final ho estem fent tan bé com podem, com sabem, i això ja és molt.
5: El més important és que estem seguint aprenent. Aprenem cada dia amb Ni Mama Ni Momo, aquest podcast de criança, amb la Cindy Peñalver. En fi, seguiu-nos perquè seguim donant consells, recomanacions, pautes, plantem llavors des de l'humor, des de la tranquil·litat, mai des del judici, així que ja ho sabeu. Si voleu seguir criant amb confiança i veracitat, doncs aquí estarem. Ni Mama Ni Momo.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: Si tornés a parir, optaria igual per un part fisiològic, informant-me encara més, preguntant més, dubtant, no? Posant en dubte coses. I sí que intentaria, tot i que optaria per un part fisiològic, intentaria no aferrar-me a allò i ser conscient de que poden passar moltes coses i que tot és acceptable i tot està bé, no? Sempre que tot surti bé.
2: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit. El part de la Yasmina Aulés Leiva.
1: La Júlia va néixer el 6 de juliol del 2023 amb un part que pretenia ser fisiològic, natural i amb les mínimes intervencions mèdiques, però que finalment va ser una cesària d'urgència. Jo volia un part fisiològic amb les mínimes intervencions mèdiques possibles, respectuós. Em vaig preparar bastant, em vaig informar molt. Vam fer un curs de part i embaràs conscient amb la matrona Laia Casadevall i allà vaig sentir a parlar de la casa de naixements de Casa Laietània, que està com adherida a l'Hospital Trias i Pujol, que és el Can Ruti. I bueno, allà vaig començar com a investigar molt, a informar-me molt i doncs aquesta era la idea. Les meves contraccions van començar un dilluns, cada cop més intenses. Nosaltres estàvem en contacte amb la casa de naixements, ens anaven guiant, vam anar un parell de vegades, em van monitoritzar d'una manera molt respectuosa i tot semblava doncs, que funcionava i que anava molt bé. Llavors vaig trencar aigües i jo seguia amb les contraccions molt doloroses, per mi molt freqüents, però no eren suficientment freqüents. I va arribar un moment en què ja feia quasi 24 hores que havia trencat aigües i vam anar en persona a la casa de naixements i a l'arribar allà doncs, van fer una sèrie de proves, sempre molt respectuoses, i res, em van dir, ara mateix farà quasi 24 hores que estàs amb la bossa trencada, llavors, desafortunadament, ja no pots començar a fer la feina de part aquí perquè necessites antibiòtic. El meu plan B era la maternitat, que és on treballo jo. Allà em van portar tot l'embaràs i, bueno, a l'arribar allà em van haver de fer corretges, cosa que no m'havien fet, i jo vaig dir de seguida que no, que ja m'havien monitoritzat a la casa de naixements, que no calia. Llavors, efectivament, em van fer corretges i res, ens passen ja a la sala de parts, on també tenen una part que és molt respectuosa a la maternitat. Mantenen dues matrones i una que és la més experimentada m'explica que han vist que hi ha algú anormal dins de la prova de les corretges i que volien mirar més. I jo de seguida dic no, dic segur que no, perquè clar, m'heu fet les corretges, jo tenia contraccions cada 2 minuts, no em podia seure bé, diu no, això és una cosa i el que hem vist és un altre. Jo fins a aquell moment tampoc era molt conscient del que estava passant o deixant de passar, no? Jo estava així amb el meu món del part, en un univers paral·lel, i no li vaig donar més importància, pensant que era que jo m'havia mogut durant la prova i que no hi hauria res més. Llavors van dir, mira, et posarem el micròfon perquè ho sentis bé. Jo tenia la contracció, el cor de la Júlia o les constants de la Júlia m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. Va ser molt obvi, no? El Carlos estava allà, que és la meva parella, i els dos ens vam mirar i ens vam espantar molt. M'expliquen que em faran una altra vegada de corretges i torna a passar el mateix. Em proposen per a les contraccions, cosa que dic, que bé, perquè ja portava 3 dies non-stop, i allà vaig poder descansar una miqueta i tot això m'ho van fer per veure si la Júlia doncs, recuperava forces. En aquell moment va entrar el ginecòleg, em va explicar doncs, que com jo no havia fet o sigui, no havien portat el treball de part des d'allà, des del principi, no podien saber tampoc com estava la Júlia, que no sabien quanta estona portava així i no sabien quant de temps més podia durar. I en aquell moment em menciona la paraula cesària, que per mi era com l'últim que jo volia, no? Les últimes de les opcions. Miro al Carlos, ella mira a mi, com dient, no pot ser, però està passant. Llavors el ginecòleg se'n va fora, torna a dins i diu, la Júlia sembla que està recuperant força, anem a provar, anem a continuar, traiem la medicació perquè tornis a tenir contraccions, torna a marxar a la sala i en menys d'un minut torna a entrar dient cesària d'urgència, ja. No es recupera. La Júlia no recupera força i bueno, i jo ja ho recordo com una pel·lícula a càmera ràpida, però com a càmera lenta alhora. Allà encara no era conscient de l'urgència. Jo seguia en el meu univers part. Llavors sí que m'agafen. Van haver de cancel·lar una cesària que ja estava programada per fer la meva, clar. Llavors ja em van portar a quiròfan i allà sí que va ser tot... Doncs molt intens, no? O sigui, molta gent en un espai molt, molt petit. Et sents una mica com en una marioneta, no? Uns et posen una cosa, els altres una altra. Et van explicant, però tu has deixat d'escoltar. Una de les matrones està al meu costat, intentant animar-me, i em diu, bueno, quan surti la Júlia, el meu company i jo l'agafarem. I dic, bueno, dic, com que l'agafareu jo? O sigui... Sóc conscient que això és una cesària, però jo sé que la pell en pell es pot fer, tot i que sigui una cesària. Diu, sí, però si l'hem de reanimar, l'haurem d'agafar. Va ser allà, en aquell moment, que em vaig adonar. Que em vaig adonar de... Bueno, doncs que era alguna cosa bastant més greu del que jo imaginava.

0: I després ja sí que va ser tot molt, molt ràpid. Va entrar el Carlos, jo només recordo tenir molts temblors per tot el cos. Vam posar l'epidural, que ni ho vaig notar, perquè estava tan nerviosa ja pensant en el que estava passant. I després va ser, no ho sé, 30 segons, i la Júlia va sortir i de seguida van dir tots està bé, està bé, està bé. I la pobreta, doncs, bueno, clar, evidentment estava congelada, no agafava calor, jo no podia agafar-la bé, i no sé, potser va passar un minut o menys i ja se la van emportar perquè es fes pella amb el Carlos. La primera lliçó que em va donar la meva filla va ser deixa de planificar tant, perquè sempre poden passar coses que tu no pots controlar. Hi ha coses que, evidentment, quan les veus, quan ja ha passat el temps, no? Les veus amb més claredat i dius, ho hagués fet així? I jo sí, ho hagués fet igual, no? Però sento que potser si m'haguessin fet alguna prova una mica menys respectuosa per mi, però més respectuosa cap a la nena a la casa de naixements, no hagués passat per aquesta cesària d'urgència. No sé si va arribar a ser negligència, perquè al final no va passar res, però sí que crec que aquest monitoratge que em feien a mi a la casa de naixements era molt, molt agradable, molt respectuós, perquè cada cop que jo tenia una contracció, elles em deixaven l'espai, no?, per respirar, per passar la contracció, per tenir jo el meu moment, però clar, era allà quan la Júlia estava patint, no? Llavors, elles em monitoritzaven i estava tot bé. Llavors, clar, van deixar que jo anés d'allà on era fins a maternitat, que va ser una hora de cotxe, amb un risc bastant elevat, que en aquell moment ningú sabia que estava passant, no? És veritat que jo havia planificat el meu plan B a la maternitat, però potser si m'hagués quedat allà, a Can Ruti, doncs tampoc hagués arribat a una cesària d'urgència. Però clar, com per elles no hi havia cap risc, doncs em van dir, doncs hauràs d'anar al teu plan B, i el meu plan B resultava que estava a la punta de Barcelona. Aquí em debateixo jo, no?, entre un part, unes proves molt respectuoses, que jo segueixo estant a favor, però clar, si t'informen que hi ha aquest risc, no?, potser és molt petit, però ostres, mira, és que un 1% dels casos sí que pot ser que tot estigui bé, però que el bebè estigui patint. I nosaltres no ho podem monitoritzar amb aquesta prova, no? Potser jo hagués dit, ostres, doncs prefereixo corretges, no?, i que sigui una miqueta menys respectuós en aquest moment. Clar, ara ho puc decidir o ho faria d'aquesta altra manera perquè em va passar el que em va passar. Quan passem per una experiència així, i tot i que no sigui així, tot i que tinguis un part perfecte, no?, jo crec que és una de les poques coses que et marca de per vida. Quan li vaig veure la careta tota lila, pobreta, i me la van posar aquí d'alguna manera, que jo quasi no la veia, però bueno, li veia la cara i deia, està aquí, està bé, està bé, està bé, està bé. Però potser ara m'està venint la imatge quan jo em vaig retrobar amb ella, doncs d'una forma més íntima, no?, que estava ella amb el Carlos, vam fer el relleu, i poder fer el pell en pell amb ella conscientment a un llit estirada, sense estar endollada a coses, lliure, i poder abraçar-la, tocar-la bé, que va ser un moment, sí, sí, supermà.
1: Aigües Trencades, un podcast de Cugat Mèdia, molt ben parit per la Sara Vella i l'Oriol Coromina.
2: Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Continguts en xarxa.
4: Aquesta setmana volem dedicar el like de la revista Valors a les jornades Gatzara, que se celebren entre l'11 i el 14 de novembre a Barcelona. És una iniciativa impulsada per la Fundació Vall d'Altacafa, que proposa un seguit d'activitats obertes a tota la ciutadania amb l'objectiu de descobrir allò que comparteixen les cultures àrabs i la catalana. Per saber-ne més, avui ens acompanya Joana Castro, que és cap del Departament d'Interculturalitat i Comunicació de la Fundació. Joana, com estàs? Benvinguda.
5: Hola, moltes gràcies.
4: A tu, per ser-ho amb nosaltres. De fet, aquesta és la cinquena edició de les Jornades Gatzara, però explica'ns una mica d'on neix la idea inicial i com ha anat evolucionant amb el pas dels anys.
5: Doncs les jornades neixen ara fa 5 anys amb la voluntat de sensibilitzar i divulgar sobre tot allò que ja compartim les cultures àrabs i la catalana, perquè al final portem segles de convivència, per tant, segles d'influències entre unes cultures i les altres, i en realitat en sabem molt poc de tot això. Llavors, ens semblava que era com molt necessari també com a una proposta per conèixer-nos millor a nosaltres mateixos i reconèixer-nos en les altres cultures. I com han anat evolucionant? Doncs mira, estem molt contents en aquest sentit perquè veiem com cada vegada és una iniciativa que va tenir més reconeixement i anem subint col·laboracions i col·laboracions en cada edició de les jornades. Podem dir que comptem amb l'implicació de més de 20 entitats, associacions, persones expertes, etc. i cada any anem sumant.
4: De fet, Joana, ara deies que portem segles i segles de convivència, per tant, imagino que les cultures àrabs i catalana comparteixen més coses de les que potser tenim presents.
5: Moltes més de les que tenim present en el nostre dia a dia, ja sigui a nivell de qüestions com de gastronomia, les tècniques que utilitzem a la cuina i els plats que cuinem tenen molt a veure, les històries que escoltem, els contes que ens expliquen, les paraules que utilitzem, per exemple, el català està ple de paraules d'origen àrab i moltes vegades potser no som conscients, no?, quan les estem utilitzant d'on provenen i aquests contactes i influències.
4: Mira, em quedo amb una de les coses que has dit, les històries que ens expliquen, els contes, per exemple, perquè hi ha un dia que el dediqueu a la literatura. Explica'ns què tenen en comú contes catalans, palestins o amazics, per exemple.
5: Sí, proposem aquesta activitat doncs per explicar una mica que aquelles narracions que considerem tan pròpies d'una cultura doncs potser tenen a veure, no? Perquè al final les històries viatgen, les històries ens expliquen les cultures, ens transmeten valors i al final, no?, doncs en trobem molt més de comú, que no tant d'allò diferent. Us convidem molt a participar d'aquesta activitat perquè podreu descobrir tot això. Jo tampoc no us ho vull desgranar, i a més seran persones expertes les que ens ho explicaran, però sí, en aquest sentit parlarem dels contes en concret, però també del rol dels contes i del rol de les persones que expliquen els contes, no?, perquè també veiem que transversalment, en la majoria de cultures, les dones tenen un rol molt important en aquest explicar contes i transmetre els contes i, per tant, també d'alguna manera construir valors i transmetre valors.
4: Segur que serà una de les activitats interessants del que proposeu. De fet, aquesta jornada, Joana, posa el focus bastant en les arts com a vehicle de transmissió intercultural. Com ens ajuda l'art en general a connectar amb altres cultures o amb altres persones?
5: Bé, doncs en aquestes jornades ho descobrirem, perquè al final a més tocarem diferents disciplines, parlarem de la música, parlarem de la literatura, com dèieu, però per exemple tenim una activitat en què veurem com aquest art ens pot ajudar a reflexionar i a construir eines cap a una escola antiracista. Al final proposem una sèrie d'activitats que en base a l'art, amb l'art com a eina, ens permeti com a través de la creativitat construir propostes que ens facilitin doncs això, construir una societat més cohesionada. Llavors pensem que l'art, la cultura, és una eina molt potent a l'hora de construir xarxa i comunitat i ser més creatives per donar resposta als reptes que ens planteja la societat.
4: En aquest sentit, Joana, també hi haurà un debat precisament sobre els reptes de l'escola intercultural, com d'important és l'educació precisament per això, per generar vincles entre diferents comunitats, com ara comentàvem.
5: Al final hem d'entendre la importància que té l'etapa educativa en el moment de desenvolupament tant individual com social de les persones. Per tant, hem de poder garantir que tothom pot accedir a aquest espai en igualtat de condicions i tothom s'hi ha de sentir reconegut. I serà la manera en què podem construir una societat cohesionada. Si no, què ens passa? Que estem excloent a moltes persones i que al final aquesta exclusió no només és a l'escola, sinó que després podem construir una societat amb valors. que estiguin orientats a la cohesió i a la inclusió i que tothom pugui participar en igualtat de condicions, necessitem caminar cap a una escola que incorpori totes les identitats i que abraci totes les diversitats. Al final hem de construir una escola, que sigui reflex de la societat que hi ha d'avui dia i que està totalment integrada per una diversitat que no només, això també volem aclarir, que aquesta diversitat no està només relacionada amb la migració, sinó que la societat catalana ja és diversa.
4: I tant. Això a vegades no tenim prou present i és important recordar-ho.
5: Sí, tenim aquesta tendència, no?, com a relacionar la migració amb la diversitat i en realitat la societat ja és diversa. Tenim persones que seguim considerant estrangeres que ja han nascut aquí, que per tant són catalans i catalanes. Hem d'entendre que el ser català és molt divers, també es pot ser català de moltes maneres. No hi ha una idea única de com és una persona catalana.
4: Això és només un tastet del que donaran d'estir les jornades Gatzara. Recordem, entre l'11 i el 14 de novembre, al web jornadesgatzara.org hi trobareu tota la informació detallada. Nosaltres avui volíem fer-ne això, un tastet amb la Joana Castro, que és la cap del Departament d'Interculturalitat i Comunicació de la Fundació Bait Altacafa, que és qui organitza aquesta iniciativa. Però abans de tancar la conversa, Joana, és cert que més enllà de les jornades, vosaltres doneu certa continuïtat, no?, a aquestes activitats i aquestes reflexions durant tot l'any.
5: Sí, això no ve des de la primera edició, però sí que dintre del que comentaves de com han anat evolucionant, sí que lligat al projecte de les jornades Gatzara, nosaltres portem a terme també el que anomenem les activitats Gatzara Off, que les fem en col·laboració amb equipaments municipals, amb biblioteques, centres cívics, que s'estenen ja al llarg de l'any, que això és el que també ens permet com seguir fomentant aquesta interculturalitat més enllà de la setmana oficial de les jornades Gatzara, i el que fem és col·laborar amb els equipaments per programar activitats interculturals. Per una banda, doncs, per això, fomentar aquests espais de trobada, i per l'altra, per acostar els equipaments a tota la població, perquè ens trobem amb que hi ha perfils que no se senten interpel·lats per aquests espais, no? I volem que siguin també espais per tothom i que reflexin, no?, aquesta diversitat que tenim, que és una riquesa que ens beneficia a totes.
4: Joana Castro, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui a Valors a l'Alça i que vagin molt bé aquestes cinquenes jornades Gatzara.
5: Moltes gràcies.
4: Una abraçada.
2: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: L'univers infinit. Albert Morral, Agrupació Astronòmica de Sabadell.
6: El mes. Un mes és una unitat de temps basada en els cicles de la Lluna i el seu moviment orbital al voltant de la Terra. Astronòmicament parlant, el concepte de mes té les seves arrels en l'observació dels canvis regulars de les fases de la Lluna. Un patró evident que ha influït profundament en les cultures i en els calendaris que els humans hem creat al llarg de la història. Tot i així, hi ha diferents tipus de mesos definits segons diferents paràmetres astronòmics. Hi ha el mes sinòdic, el mes sideral,

Així doncs, històricament, els mesos es van basar inicialment en cicles llunars visibles, donant lloc a calendaris llunars, que ajusten els mesos llunars al cicle solar afegint mesos intercalars. És a dir, l'any comptat amb llunes i l'any comptat amb el sol no ajusten exactament i cada any havien d'afegir dies sueltos perquè quadressin. En conclusió, un mes, astronòmicament parlant, és una expressió dels diferents cicles orbitals de la Lluna en relació amb la Terra, el Sol i les estrelles. Aquestes variacions en la definició de mes reflecteixen la complexitat del sistema Terra-Lluna-Sol i la rica herència cultural dels calendaris humans, que han adaptat aquests cicles per organitzar el temps i la vida diària.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs de rossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs de rossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.

0: La música més propera al 91.5 FM.
1: Un libro quedará abierto

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Jordi Fortós presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó.

Benvinguts a una nova edició de Perifèries. 60 minuts per endavant, amb l'Aleix Alari al control de so, el Jordi Tortós aquí al micròfon, i música, molta música. Avui hem fet una selecció de lo que anomenem cançons amagades, és a dir, cançons, LPs, grups, artistes, que malgrat la seva qualitat i la seva importància, fins i tot, el temps els ha devorat en silenci, i el silenci s'ha apoderat, d'alguna manera, del seu record. Així és que, si us sembla, comencem a recuperar una sèrie de cançons rotunda i realment amagades.

I hem començat la nostra operació rescat d'algunes cançons, discos oblidats, amb aquest meravellós París 1919, signat per John Cale a l'any 1973. Havia deixat la Velvet Underground, ja havia publicat en solitari, però aquest disc va ser una eclosió de llum, de lluminositat i de mediterraneïtat, fins i tot, si m'ho permeteu, perquè va ser un disc que ens va demostrar que aquell home tenia moltes, moltes coses a dir. I és una llàstima que aquest disc, o discos com aquest, es perdin. Com també és una llàstima no recordar a un dels pioners també en aquell, durant els 2000, en el rock català, a l'hora d'escriure de manera diferent, de no voler estar dins de la gran majoria de bandes de sons del rock català que s'ha fet sempre, i buscant la diferència, Sant Josex, des del seu Alt Empordà, o millor dit, del seu Baix Empordà, ell és de, si mal no recordo, de la Bisbal, va publicar el seu primer àlbum, un àlbum que es deia Viva.

Quatre pensaments, un tema que estava inclòs en aquell àlbum de debut de San José i que comptava, a més, amb l'ajut que s'ha notat moltíssim en aquesta cançó de Xarim Aresté, la guitarra elèctrica, un magnífic treball del 2005, han passat 20 anys només. I els habituals d'aquest programa sabeu de la nostra fe en aquest grup que ja va desaparèixer pràcticament, que es diuen A Falta de Pan, format per el Fran Aguilar a Sevilla a finals del segle passat. L'any 2001 va tenir la complicitat de tres personatges essencials: la producció de Ricardo Pachón i Juanjo Pizarro, d'una banda, i la producció i edició de Mario Pacheco i el seu segell Nuevos Medios. El disc es deia En Calzoncillos i continua sent una joia absolutament perduda i amagada de la discografia estatal.

Un disc extraordinari, en el més i absolut sentit de la paraula. Un disc que va marcar diferències, però que ha passat absolutament desapercebut. Es deia Na falta de pan i l'àlbum es deia En calzoncillos. Era de l'any 2001 i es va publicar gràcies a Mario Pacheco i el seu segell Nuevos Medios. I un altre també dels nostres oblidats de sempre o amagats, que sempre reivindiquem, és Fabrizio D'André, el cantautor italià nascut a Gènova l'any 1940 i que ens va deixar l'any 1999, un home del segle XX, per tant, que a l'any 1981 publicava un àlbum conegut com L'Indiano, i la veritat és que continua sent un dels nostres àlbums favorits.

Thierry Robin és un guitarrista francès que sempre s'ha mostrat fascinat per la cultura de la música dels gitanos des del Rajasthan, o millor dit, des del Punjab fins a la península Ibèrica. Sempre ha treballat amb ells, ha provat milers de coses i en un moment determinat, l'any 93, va publicar un disc que es deia així, Gitans, en el que barrejava totes aquestes influències, músiques i col·laboracions. Aquí, en aquest cas, la cantant era Gulabi Sapera, una dona, una ballarina i cantant del Rajasthan hindú, que realment donava a aquesta mena de rumba o de tango de Thierry Robin d'un sentit rotundament universal i sobretot mostrava clarament aquesta línia traçada pels gitanos des del Punjab hindú fins a la península Ibèrica. I un altre també dels nostres amagats que sempre rescatem, ja ens coneixeu i per tant no podem fer res, és a dir, aquí està com sempre Robert Wyatt, que rescatem des d'aquell àlbum que es deia Nothing Can Stop Us l'any 82, nada no es podrà aturar, i des de llavors res li va poder aturar a l'amic Robert Wyatt, que feia una versió ni més ni menys que dels Chic, la banda essencial de finals dels 70 dins del pas del soul al funk, el Last I Am Free. Això era una versió d'aquell àlbum que els Chic van gravar el 78. En aquest cas, Nothing Can Stop Us, de Robert Wyatt, es va gravar a l'any 82.

Robert Wyatt de l'any 82 versionant a Chic, ni més ni menys, en l'àlbum que es deia Nothing Can Stop Us. I el 92, 5 anys després de que es juntassin o que es coneguessin o que d'alguna manera treballessin al costat de John Hyatt, en el seu disc que es deia Bring the Family, l'any 87, John Hyatt, estaven Ray Cooder, Nick Love i Jim Kellner, és a dir, que un quartet en total fantàstic, que van decidir, com deia, l'any 92, enregistrar un treball. El nom del grup i del disc es va dir Little Village. No va tenir molt bones crítiques, però el seu directe era absolutament fantàstic. El van poder veure a Barcelona, a un lloc que es deia Terraza Amèrica, que estava allà al parc de Montjuïc, just darrere del Palau Nacional. En definitiva, Little Village ens va deixar aquest àlbum del 92, que continua sent una autèntica joia amagada.

tot un supergrup, Little Village, format per Ray Cooder, John Hyatt, Nick Love i Jim Kellner, ni més ni menys, que ens van deixar aquest disc de l'any 92, que es deia com ells, Little Village. I el nostre següent convidat ja és un personatge que sempre intentem defensar-lo des d'aquí, des de perifèries, des de la perifèria de la península, des del País Basc, Rupert Ordorica i el seu segon àlbum, un disc fantàstic que es deia Ni es nais Noruegako Errege, jo no sóc el rei de Noruega.

Cluber Ordórica, acompanyat per la màgica arpa d'Emilio Cao, del gallego Emilio Cao, en aquell segon àlbum de l'any 81. I una mica després, el 82, un napolità il·lustre, Pino Daniele, gravava un àlbum que es deia Bella Embriana. Estem al 82, i en aquell disc, i en aquesta cançó sobretot, es recull una sensació i un sentiment profundament del sud d'Itàlia i profundament mediterrani. No tinc paraules per explicar com aquesta cançó, En Naré, sona precisament a això, a aquest paisatge marítim, marí i rotundament mediterrani.

El napolità Pino Daniele del el seu disc Annaré, millor dit, Bell'Embriana. El títol de la cançó és Annaré, l'LP Bell'Embriana, de 1982. I del sud d'Itàlia anem al nord, on ens trobem el desaparegut Gian Maria Testa, que fa 10 anys, justament ara, va morir, i que ens va deixar un disc en el 2006 que es deia D'aquesta parte del mare, en el que s'incloia un tema tan especial com aquest, Quatre mars.

la luna.

massa jove ens va deixar a la Mica i a Maria Testa fa 10 anys, quan tenia, si me no recordo, 57 anys. I un personatge que sempre també ja ens va deixar, però sempre intento reivindicar i recuperar i rescatar de l'oblit els seus discos, és Hilario Camacho. No cal que us el presenti. Així és que tornem a rescatar aquell magnífic De Paso de 1975.

i no tenim temps per més, així és que l'Aleix Alari i el Jordi Tortós aquí us diem que fins la setmana que ve us esperem amb un altre, amb un nou Perifèries, i us deixem amb en Marco Mezquida.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: És l'hora d'obrir el calaix. Aquests són els seus continguts.
4: En David Cantó obre el programa amb una nova secció de recomanacions.
5: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott.
4: I després ens n'anirem a la universitat. Sí, amb la Marta Gené-Gené, autora de La Catedràtica, publicada per Alt de Talent, una novel·la irònica i directa que dibuixa l'univers acadèmic en clau de ficció.
6: El tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020. Podríem dir una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat. El pas de l'any, dels anys, ens ha demostrat, doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar i com això, doncs, persisteix en els anys 20.
4: Acabarem amb una aventura esperada, L'espasa del rei, d'en Jaume Clotet, publicada per Columna, la novel·la que tanca la trilogia de la germandat de l'Àngel Caigut i la calavera de l'apòstol.
7: A l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani, també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat, però que no han arribat al gran públic, no? I per tant, una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
3: No ho dubteu. Ara que hem repassat els continguts, si us quedeu, gaudireu d'aquesta edició, la número 340 del Calaix. Temporada 7, capítol 35. El Calaix. Ho fan possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa. Calaix Actiu. Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto, periodista i professor.
1: Aquest mes, el món de l'ensenyament català segueix sent notícia per les noves mobilitzacions dels docents i per les decisions del Departament d'Educació. Nosaltres ens dediquem més a la ficció, així que començarem parlant d'una sèrie de Colegio Abbott, una sèrie que ha creat i que protagonitza Quinta Branson i que ja ha guanyat 4 premis Emmy. Amb l'estil del fals documental de sèries com The Office, ens mostra el dia a dia d'una escola pública de Filadèlfia, una escola molt petita que funciona amb una sabata i una espardenya i, sobretot, amb la voluntat dels mestres i el suport de la comunitat. Amb clau d'humor, molt d'humor, parla de problemes, molts problemes que es poden reconèixer també des d'aquí.
2: Okay, so if the store has 10 potatoes, right? And you take away 2 of them, how many potatoes would the store have left?
3: Janine, what did I say about taking my potatoes from the lunchroom?
2: But visual learning is so much better.
3: Well, guess what? Now you have 0 potatoes.
1: Amb to molt més sarcàstic i un punt paròdic, i també una sèrie d'autor, English Teacher parla de la vida d'un institut amb professors, alumnes i famílies força particulars. Planteja situacions tan absurdes que són increïbles, tot i que són reconeixibles també i molt sovint molt versemblants.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto.
1: Anem ara al cinema amb la francesa La classe de 2008 amb Laurent Cantet. El protagonista és un professor d'un institut multicultural de París i mostra les situacions de convivència i les friccions i el paper que juguen en tot plegat els docents. A Professor Lazard, una producció canadenca del 2011, un mestre substitut arriba a una escola primària després de la mort tràgica d'una professora. El docent ajudarà els alumnes a transitar aquesta pèrdua mentre mira de fer el mateix amb el seu passat i el que pot ser el seu futur imminent.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres.
1: I acabem amb dues pel·lícules més. La primera és l'Alemanya Lunada, en què un professor organitza un experiment per tractar l'autoritarisme que acaba marxant del seu control total. I l'última, un clàssic de 1995, Mentes Peligroses, amb Michelle Pfeiffer com a protagonista, interpreta una exmilitar que entra com a professora substituta en un centre de secundària de Califòrnia.
4: Is that true? If we want to die, shit, no. We want you to die. Is that true? Well, if it was between you and us... Hell yeah.
1: La classe no la rep gens bé, però ella provarà tot de mètodes poc convencionals per guanyar-se els seus alumnes. Una història aquesta basada en fets reals.
0: Sèries, pel·lícules, còmics i llibres amb David Canto. Calaix Actiu, secció de El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la xarxa.

0: Jané és llicenciada i doctora en Filologia a la Universitat de Barcelona. Ha estat catedràtica de la Universitat de Lleida, especialitzada en literatura francesa i en traducció literària. En aquesta línia destaca la traducció de la poesia de Màrius Torres al francès i obres de Laclos i Musset, entre d'altres. Com a escriptora, ha estat guardonada amb els premis Paraules a Icària i el Premi Germans Espar i 300 als Premis Literaris Homilies d'Organyà. És autora de relats, poesia i narrativa curta. La Carina és una fisioterapeuta molt exercida que vol fer classes a la universitat. L'atzar fa que tracti en consulta una professora d'universitat que pateix molt de l'esquena i li demana que com ho ha de fer per convertir-se en professora. Al llarg de les sessions, la professora rememora vivències passant per ella mateixa i els seus col·legues. Un fil narratiu que va des dels anys 80 fins a l'actualitat. L'ahir i l'avui es troben entrelligats i presenten un compromís amb la realitat que els envolta.
1: El calaix, amb Mònica Socies.
2: La catedràtica i la petita cort de miracles, i jo us diria, després d'haver-la llegit, que els miracles es necessiten. Es necessiten molt. Marta, Giné, Giné, que ens tornes a acompanyar, aquesta vegada no amb poesia, aquesta vegada amb un llibre molt diferent i amb una estructura molt original, Marta. Parla'ns una miqueta. Entrem primer al cos del llibre, perquè és que l'he trobat molt original i amb detalls molt bonics.
3: Gràcies, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Efectivament, trenco amb l'obra que he fet fins ara, que més aviat és poesia o bé narrativa curta, i que té un to més intimista. Aquí dono pas amb una veu, no sé si dir social, que també viu en mi. I és una narració, efectivament, no és una novel·la tradicional, en forma i estructura, aquelles novel·les del segle XIX que tant ens agrada llegir, no té res d'això. Podria semblar un assaig, però tampoc no és un assaig, per unes raons teòriques que crec que no val la pena explicar. I és una reflexió sobre el món de la universitat. No és una universitat concreta, no és una autobiografia, no és una autoficció. És una reflexió sobre coses que, al llarg del meu transcurs professional, he anat vivint, però no exactament, no hi ha una referència a fets concrets. Al contrari, l'estructura es vol molt esperpèntica, per dir-ho d'alguna manera, perquè, o per dir-ho amb una altra paraula, és molt trabuc, va a cop de trabuc, perquè té una funció també de voler distreure, de voler distreure a partir d'una reflexió sobre el que seria, com hauria de ser el món universitari i com és moltes vegades el món universitari.
2: Marta, jo hi afegiria fins i tot una mica aquesta evolució. Clar, a veure, no és ni autobiogràfica realment. Clar, jo no puc parlar perquè no fa tants anys que et conec, no fa tant de temps. Que no és una universitat concreta, no ho és. Però, clar, tota la teva trajectòria, tot el teu bagatge, podríem dir que també hi ha una mica aquesta evolució, no? De com era i de com s'està transformant aquest món universitari.
3: Sí, això és cert. Vull dir, el tempo de la novel·la va des dels anys 80 fins als anys 2020 i podríem dir que és una educació social que va cap a una certa desil·lusió. Els anys 80 era un món nou per tot l'Estat, o que ens vam pensar que seria un món nou per tot l'Estat, el pas de l'any dels anys ens ha demostrat doncs, el pes del passat, el pes d'unes estructures que no es van canviar I com això doncs persisteix en els anys 20. De tota manera, en escriure-ho, o perquè ho he escrit, penso que no és pessimista, sinó que hi ha la voluntat de denunciar, d'indignar-se per una situació, d'indignar-se per dir això ho podem fer millor. El llibre estaria dedicat a totes les persones que en una situació professional complicada diuen ves què hi podem fer nosaltres. En lloc de dir això, que és una frase que jo escolto cada dia en molts mitjans, doncs sí, segurament en el nostre entorn alguna cosa podem fer perquè millorar i deixar una mica el futur no tan malament com un pensa quan diu això, ves que malament que està tot, però què hi podem fer nosaltres?
2: Jo et contestaria ara, Marta, que el que fem sempre és una llavor. I més val que hi hagi quatre llavors bones que zero llavors.
3: Sí, sí. Llavors
2: és una tasca de cada dia. Però mantenir-se... Clar, aquí tenim una sèrie de protagonistes, no? Perquè tu has anat fent perfils. No? Cada protagonista té un perfil. Són personalitats. Bueno, la Tàcia, jo estic al·lucinada. No es podeu explicar, ho heu de llegir. Però la Tàcia és una de les que a mi m'ha impactat. Ja la llegireu. Però és això, no? Cada una d'elles té un perfil molt diferent. I n'hi ha que són llavors. I n'hi ha que no, que són les males herbes. No podríem dir en un canvi a llavors i males herbes?
3: Sí, ho podríem dir així. És a dir, són més que perfils psicològics, serien arquetips, no? Arquetips. Sí, em deixa... T'ho explico amb un exemple, a veure si més fàcil. Quan fèiem la presentació amb la Laura Borràs, a la qual ja he d'agrair molt perquè va fer una lectura esplèndida, ella em deia, a veure, no, ella deia al moment de la presentació, hi ha un personatge que està a la universitat i llavors va a la política, diu, soc jo? Evidentment, amb ironia, amb tota la ironia del món. Dic, no ets tu, jo precisament... Si t'he demanat a tu que facis la presentació és perquè penso que un pot anar de la universitat a la política i tornar amb tota la dignitat possible. Els personatges són molt arquetípics, diria jo. Hi ha perfils, perfils més que no psicologies. I el que voldria insistir per mi, la protagonista és la universitat. L'estructura universitària, amb les seves coses, les places de professorat, la carrera universitària, les coses, les males herbes i de quina manera, en un món que ens podem pensar des de fora que hauria de ser... el saber i tal, doncs no. Hi ha males herbes, potser perquè la dolenteria existeix, el mal existeix, i si s'uneix a la intel·ligència, doncs pot donar coses terribles. En certa manera, ara pensava en les amistats perilloses, no? Que és la unió d'aquesta intel·ligència amb el fer mal.
2: Realment. Marta, el treball que tu has fet aquí ens mostra, perquè clar, tu poses la universitat al capdavant i veiem aquesta estructura i les persones que s'hi mouen dins.
3: Sí,
2: professors, alumnes. Sí. Aquí tenim tot. Aleshores, te n'adones que és el que tu has dit. Sembla que com que és el temple del saber... ha de ser millor. Sí. És com el món de la cultura. Com que és de la cultura, ha de ser millor. I al final ens mostres com cada un d'aquests microcosmos, la cultura, la política, l'educació, els metges... És que, a més, hi ha un fragment molt bonic que diu, ens falten metges, mestres, gent d'ofici. En canvi, tenim un percentatge de càrrecs polítics, també d'influencers, això m'agrada, més elevat que la majoria dels països del nostre entorn. Professionals de la política, se'ls anomena. No els interessa la realitat quotidiana de la gent. Per tant, te n'adones, al final, que tots aquests sistemes estan corromputs, tots. És que no se salva ni el sistema educatiu.
3: És una visió dura, efectivament. Sí que et puc dir que les persones que l'han llegit m'han dit, mira, jo he vist això que expliques, ho he vist en el món del comerç. Un altre m'ha dit, jo estic en el món de la sanitat. Això que tu expliques, jo ho he viscut. I així en altres àmbits. En el món de la política, més grossa encara. No ho sé, com si els mitjans públics tinguessin, malauradament, una certa predisposició per centrar-se en el poder i en el poder de la forma més vil, podríem dir.
2: Ara has dit la paraula, el poder. Clar, és que el poder és igual on te'l posis, on hi ha poder, s'acaba la cosa desvirtuant. És així.
3: Sí, ho podríem dir així, no? És el poder i com el poder és el contrari de la llibertat. Tots desitgem ser lliures, però per tenir una mínima parcel·la de vida social, moltes vegades aquesta llibertat queda sacrificada, no? Queda sacrificada per forces ombrívoles, per raons molt poc ètiques, sí.
2: Aquella gran frase de saber nedar i guardar la roba, però al final tots ens acabem prostituint d'una manera o altra per poder sobreviure, no? És molt difícil. Parles dels alumnes, també, i bueno, jo penso que és una novel·la coral, perquè tot i que hi ha un perfil de personatges que van sortint, perquè tenim la Martina, tenim la Tàcia, que anomenava, però també hi ha aquests personatges sense nom que ens ajuden a discernir una miqueta, bueno, a veure, no?, tots els estaments que hi ha. I hi ha una curiositat, ja, Marta, i és que, clar, evidentment, els oients han escoltat la teva biografia, tu que vens, no?, amb aquest gran currículum, i ara t'atreveixes a escriure. Com ha estat escriure aquesta novel·la, no? Clar, amb raó no és cap universitat i cap persona, perquè has hagut de saber anar i guardar la roba, no?, a l'hora d'escriure, Marta?
3: Ho he intentat, eh? He intentat posar personatges o molt bons o molt dolents, allò perquè atraiguin. He intentat no posar cap cosa concreta, però la voluntat a l'escriure aquesta novel·la era dir, indignem-nos una mica per les coses que no funcionen bé, tot i saber que tots, evidentment, ens equivoquem per la mateixa imperfecció humana, però indignem-nos i mirem que al nostre voltant, doncs, ens mullem una miqueta per defensar el que creiem que s'ha de defensar. Per exemple, una de les coses que m'indignen és de quina manera les humanitats estan perdent pes en el món contemporani. M'indigna de quina manera el llenguatge cada vegada és més escàs, cada vegada utilitzem menys paraules. Cito també a Orwell. M'indigna moltes coses i és una manera també d'intentar respondre a coses de tipus professional que jo he anat veient al llarg dels anys i que, en certa manera, intento, gràcies a la literatura, explicar-les, no? Ja sabem que la literatura és una manera d'entendre les contradiccions de la vida, és una manera de superar adversitats. Veure tot això a través de la literatura és el que he intentat fer.
2: I una cosa que a mi m'ha encantat, i jo sé que Marta t'ho han dit moltíssim, és que tot aquest bagatge que té la Marta, I personalment crec que no et pots treure mèrit, perquè hi ha moltes persones que tenen un llarg bagatge, però no tothom pot, potser reté tota aquesta informació. I jo penso que aquí hi ha, al darrere hi ha la passió. I sempre has tingut aquesta passió. Jo penso que si no haguessis tingut la passió, no haguessis escrit la novel·la. I és que en cada capítol, al final, hi ha una cita de moltíssimes, perquè tenim, tu dius, he citat George Orwell. Bueno, Josep Plante, de boníssimes.
3: Sí.
2: Però en trobaríem molts més. N'hi ha una que m'encanta, és la Rocher Foucault, que diu l'adulació, una moneda falsa que només pot circular gràcies a la nostra vanitat. Aquesta la tinc posada a la porta. Aquesta me la vaig escriure amb un rotulador amb una cartolina i la vaig penjar i estic, mira, m'encanta.
3: És que la Rocher Foucault és extraordinària. Aquests moralistes francesos són, però ell potser és el número 1. Sí, és... efectivament, sóc una persona apassionada amb el positiu i el negatiu de ser apassionat. Sense passió segurament no hagués escrit. I la passió també la dono, doncs, en aquest amor que sento per la literatura i que he volgut reflectir en el fet que cada capítol acaba amb la cita d'un altre escriptor que ve a concloure el que diu el capítol. I aquí sí, hi ha molt Josep Pla, hi ha molt Joan Fuster, perquè els estava rellegint mentre escrivia el text, però també hi ha molts altres autors que m'han acompanyat i que m'apassionen. Per mi és una manera de dir que el nostre segle XXI escrivim, però hem de tenir present el bagatge. Sense el bagatge que ens ha fet ser com som, no seríem, no? Som el nostre bagatge familiar, els nostres estudis, el nostre entorn. Però jo tinc la sort de poder dir que hi ha un bagatge literari que m'ha donat moltíssim. I que els hi dedico aquesta admiració posant aquestes cites finals que crec que han agradat, perquè m'ho han dit diverses persones, no? És allò, en lloc de fer ja una moral, no, hi ha l'escriptor, que gran escriptor, que t'ho diu, perquè són veritats de tot el temps el que jo estic explicant. Jo estic explicant en un període concret, dels anys 80 fins al 2020, en un entorn concret, però són veritats que passen en qualsevol entorn, segurament, i que són de la manera de ser de la natura humana, i per tant es repeteixen.
2: Cites que, a més, jo penso que és un art, perquè tenies el capítol i trobaves la cita ideal. N'hi ha una, i a més molt actuals, mira, és que n'hi ha una d'en Pla que és meravellosa. Diu, els esforços que fa la gent del nostre país per no entendre's són impressionants. És la tenacitat més viva del país, i penso, és que ja era un visionari en el seu moment.
3: El Josep Pla, per mi és extraordinari, per mi és extraordinari. Per mi, crec que per moltíssima gent del país, no? És un gran observador, sí, però d'aquesta observació ell en treu moltes veritats. I aquesta, en concret, que tu cites, és que dius... és que realment té raó. Si les energies que dediquem a complicar les coses les dediquéssim a intentar solucionar-les, potser seria tot molt més fàcil, oi?
2: Sí, jo penso que tot... Llavors, aquí, ara és quan et dic, Marta, seria posar-hi la llavor. Si tot cedim una mica, al final tindrem una petita llavor.
3: Exacte, seria això, Seria aquesta la finalitat del llibre, no? Sí. De dir, citant amb un dels meus autors de capçalera, com és Villiers, no? Dir, bueno, ja que som lliures, mirem de reflectir el nostre pensament, tot i que sapiguem que les causes són causes perdudes, però... fem-les vives, malgrat tot, no? Aquestes causes perdues que deia ell.
2: Jo considero que has fet una molt bona feina, que has posat damunt de la taula moltíssimes reflexions, no caben en el programa, però sobre l'educació, sobre les persones, sobre entendre'ns, sobre com volem viure, sobre què és l'èxit, el poder, i tot això aplicat a l'educació amb una gran carrera, com tens tu, amb un gran bagatge, i a més hi ha alguns fragments amb una ironia. Subscric que el que t'han dit és un llibre necessari que posa damunt de la taula, també en el moment que estem vivint, precisament dies enrere, setmanes enrere, hi havia totes aquestes vagues d'educació. Un llibre per pares, per fills, per professors i per la societat en general, no? Perquè l'educació, jo penso, que ens fa o ens hauria de fer, Marta, més humans.
3: Sí, sí.
2: Jo us aconsellaria que aturéssiu el temps, que agaféssiu aquest llibre, La catedràtica i la petita cort de miracles, de la Marta Giné-Gené, publicada per Alda Tanent. No cal potser que agafeu tota aquesta petita cort de miracles, però jo penso que quan comenceu a llegir els capítols voldreu més píndoles d'aquestes, sobretot per aquestes notes finals meravelloses. Marta, moltes gràcies.
3: Moltes gràcies a tu, Mònica. Sempre és un plaer parlar amb tu. Gràcies pel temps que has dedicat al llibre. Guardo, doncs, com sempre, un grat record de les estones que comparteixo amb tu parlant de literatura. Gràcies.
1: El Calaix, un programa d'Ona la Torre per a la Xarxa.

Jaume Clotet és llicenciat en periodisme i en història. Va ser corresponsal al País Basc pel diari Avui i per l'emissora Ona Catalana. Posteriorment, cap de premsa del Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya, sotsdirector de l'Agència Catalana de Notícies i cap de política del diari Avui. Ha impartit classes a la Universitat Internacional de Catalunya i a la Universitat de Vic. Col·labora, a més, regularment amb diversos mitjans de comunicació. És autor de la trilogia La Germandat de l'Àngel Caigut, Premi Josep Pla 2024, que han seguit La Calavera de l'Apòstol i L'Espasa del Rei. D'aquesta darrera proposta literària que avui protagonitzarà els propers minuts d'aquest espai, doncs uneix el passat mític de Catalunya amb una aventura trepidant a Terra Santa, en què els fills del rei Jaume, en Pere i Ferran, i el cavaller Galceran de Pinós, s'enfronten a un mal que transcendeix la història, el mateix Satanàs. En aquest volum, en Jaume Clotet tanca la trilogia de La Germandat de l'Àngel Caigut. El Calaix, amb Mònica Socies.

0: començar, ajuda molt els lectors que venen, que fa dies que ja s'han llegit les altres dues novel·les. Ve la primera, perquè la segona s'hi va sortir el setembre.
1: Exacte.
0: Si ha sigut una cosa superràpida.
1: Sí, entre la segona i la tercera hi han passat potser 6 mesos com a màxim, perquè jo volia, de fet, que anessin molt seguides. A mi, com a tothom, crec que no li agrada les sèries que són temporades cada 2 anys o 3, perquè perds el fil i te n'oblides, i per tant volia que fossin picadetes, i així ha estat.
0: Sí, sí, arribar i moldre, i tenia molt fresca la segona, però no us preocupeu, que si ja fa dies que heu llegit l'una i l'altra, en Jaume, a l'inici ja ens poses molt en context i ho sabreu tot perquè ens ho explica tot. Tot. Si teniu algun dubte o alguna pregunta, s'accepten, les podeu enviar al correu del programa perquè nosaltres els hi farem arribar. Però escolta'm una cosa, molta història, molt de cultura popular, que això a tu t'agrada molt. Sí. De nostra, de quilòmetre zero. Tornes a parlar d'aquest patrimoni cultural que tenim, ja sigui material o immaterial.
1: Sí, és a dir, és una petita obsessió que tinc a l'explicar història, no només història, sinó també a l'àmbit de les llegendes, el folklore, els mites catalans que tenim i que no ens hem explicat a nosaltres mateixos, i per tant una novel·la de ficció que passa en bona part en el moment contemporani també és un bon vehicle per explicar aquestes coses que o saben uns quants o se saben a nivell molt territorialitzat però que no han arribat al gran públic, no? I per tant una manera de difondre aquestes històries que a mi m'agraden molt és a través d'aquestes novel·les.
0: El patrimoni històric i cultural en mans d'altres països, per això. Aquí també, aquí, i vas posant la puteta, una mica de denúncia també tenim, no? O reflexió.
1: Sí, no és una denúncia, és un fet tristíssim, però és una realitat. És a dir, en la Calavera de l'Apòstol es parla d'una Bíblia encomanada per l'abat Oliver Ripoll, que és, en aquests moments, mentre estem fent aquest programa, a la Biblioteca Nacional de França, i després hi ha una espasa màgica, una espasa de virtut del rei Jaume I i dels seus successors, que ara mateix és el Museu de l'Exèrcit de París, també. I, per tant, els catalans només fa unes quantes dècades que ens hem preocupat del nostre patrimoni cultural històric. Durant moltes dècades i molts segles, per circumstàncies diverses, ha estat una mica abandonat, deixat a la mà de Déu, i per tant en mans de col·leccionistes, depredadors, invasors, i així està, que moltes coses que tenim, o teníem, ara són fora del país. Per exemple, els claustres de Sant Miquel de Cuixà, que són a Nova York.
0: Tenim tantes coses fora de casa. En aquest cas, tu poses molt la mirada, ja ho has dit, no?, a França.
1: Sí, a mi m'agrada molt França, els francesos no tant com França, i per tant és una història, de fet amb els veïns és normal que, és a dir, els catalans ens cau molt millor els suecs i els finlandesos perquè els tenim lluny, si fossin els nostres veïns no ens caurien tan bé segurament, però és cert que França té un país fantàstic, han sabut construir molt bé la seva història, la seva identitat, i no només la seva sinó també sobre la dels altres, i per tant tenen moltes coses que han agafat al llarg de la història dels segles, no? I per exemple l'obelisc que hi ha a París dut per Napoleó des d'Egipte, ara sembla que sigui de París, però és que no és de París, és egipci, no? I per tant ho han sabut fer molt bé, i fa molts segles que s'ocupen del seu propi patrimoni, i quan hi viatges es nota.
0: Bé, això també ho notareu, el caràcter francès en la ministra de Cultura, però això ja ho llegireu, no us ho explicarem nosaltres. Ho viureu en primera persona quan llegiu la novel·la i arriba el Jaume. Una dona de caràcter també, eh?
1: Sí, a mi m'agraden les dones de caràcter. Bé, quan les tens molt a prop, no tant, no? Però les dones amb caràcter és una cosa fantàstica.
0: Sí. Bé, parlant de dones de caràcter, anem cap als protagonistes.
1: Val.
0: Si Déu vol o no vol, punts suspensius. Aquesta història, aquesta tensió, podríem dir, tensió sexual que hi ha entre sí. El Bernat i la Berta.
1: Sí. Clar, aquí jo tenia...
0: Pobra Berta.
1: Vaig tenir un petit problema, que és que jo tenia pensat i previst que entre ells dos naixés una certa tensió, que s'agradessin, una certa atracció, no? Però aquesta qüestió es va sortir de mare, és a dir, sense voler-la controlar, se m'ha desmadrat, i ara jo tenia previst que s'agradessin una mica i s'agraden bastant. I per tant, un dels meus problemes a l'hora de fer la trilogia era no només què passaria amb el dimoni, amb el diable, els fills del rei i molta gent que apareix, sinó què coi passaria entre ells dos, perquè jo tampoc ho sabia al principi. I al final he fet el que he pogut, tothom que pensi el que vulgui. És veritat que m'he guiat només per una màxima, que és... i és una persona d'ordre, no? I ja em va cridar un cop l'abat de Montserrat per aquesta trilogia, no cal que em cridi una segona vegada, i per tant era

0: Si ell és monjo de Montserrat, no es pot embolicar amb la Berta, i si s'embolica amb la Berta, ja no pot ser monjo de Montserrat. Ha sigut la meva única autocondició que m'he posat, i l'he complert.
1: No explicarem res més, ja veureu què passa al final també de la novel·la, d'aquesta història. Posarem els punts suspensius i ja veurem si és monjo, no és monjo, o com s'acaba la cosa.
0: Si és gallo o gallina, ja veurem.
1: Ja veurem, aviam quina és la mare dels ous. I la mare dels ous aquí en aquesta novel·la és el bé i el mal, precisament. I aquí has posat ja tota la salsa, perquè fins i tot aquestes mirades, no? Tenim bons i dolents. Ja no parlo ni de Déu ni del diable, sinó de dos bàndols.
0: És veritat. Hi ha dos bàndols, i per cert una cosa que m'agrada molt, o que ho he vist després, però em fa molta gràcia, és que en aquesta lluita entre el bé i el mal... El mal, diguem-ho, no? Representat pels dimonis, de manera fins i tot literal, els dolents, diguem, la maldat, juga amb totes les seves cartes. És a dir, juguen amb Satanàs i amb els llocs tinents de Satanàs, ells juguen amb tot el que tenen. I, en canvi, els bons, el bé, la bondat, no juguen amb totes les seves cartes. De fet, juguen humans una mica abandonats per part de Déu. Déu s'ho mira, Déu des de dalt ho vetlla, no?, d'alguna manera, els àngels s'ho miren, però en veritat estan sols. És una lluita molt desigual. Els bons són un monjo de Montserrat amb les seves limitacions i una mossa d'esquadra amb les seves limitacions, més un papa i un cardenal i quatre més. És a dir, els bons estan molt abandonats. S'ho han de fer tots sols, no? Tenen molta fe, perquè ells pensen que estan fent allò correcte, però ningú els hi ha dit, en veritat, que no se'ls hi ha aparegut ningú a dir que estan fent el correcte, no? Però ells pensen que ho han de fer. I a mi això també m'agrada molt, no? Perquè a la vida, moltes vegades... a més passa constantment que t'expliquen històries de gent que un moment determinat han de deixar una cosa que estaven fent per fer allò que han de fer. L'altre dia estava no lluny d'aquí amb un celler, amb unes vinyes, i em va explicar que es va morir el patriarca de les vinyes i el fill, que estava estudiant dret a Barcelona, va haver d'agafar el celler. I ara va molt bé el celler, però ell no va fer allò que ell volia, que era ser advocat, va fer allò que havia de fer, no? I a mi aquesta idea de no sempre fem el que volem, a vegades ens toca fer el que ens toca fer en un moment determinat, és una cosa que m'agrada molt, no? I en aquest cas és ni més ni menys que enfrontar-se, com dius, al mal en majúscules.
1: No només viatgem a París, tornem a Acre, una altra vegada, com a l'inici d'aquesta trilogia. Quins personatges més fantàstics, eh? A mi m'han agradat molt tots, molt, molt. Acre m'ha resultat un escenari preciós, i això que feina tenen, eh?
0: Sí.
1: Però m'ha agradat molt.
0: Això, he de dir que ha sigut una autèntica casualitat. És a dir, jo vaig fer el primer llibre, La germandat de l'àngel caigut, com a llibre sol, com a llibre únic. No estava prevista una trilogia, i va ser arran de l'èxit de públic i d'interès que va generar que vam decidir amb l'editora, doncs, fer no només una segona part, sinó també una tercera part. I, com tu dius, la primera part començava a Acre, a finals del segle XIII, amb Satanàs, que ja es pot dir, reclòs o empresonat, d'alguna manera. Uh-huh. Però aquell era el meu punt de partida, i jo no sabia com havia arribat allà Satanàs, de quina manera, quan, com, per què, ni per quines raons. I, per tant, al fer la trilogia, jo, que m'agrada fer les coses ben fetes, havia de tancar la trilogia. I, per tant, dic, bueno, i ara allò que jo començava, com vaig fins allà, no? I vaig trobar, per casualitat, uns catalans que corrien pel lloc oportú en el moment escaient, i vaig dir, mira, us ha tocat, no? I així vaig construir això, però jo no tenia pensat que fos d'aquesta manera, i he de dir que al final em va resultar molt, molt, molt còmode, i de fet, d'alguna manera, sempre hi ha gent que em diu, tens molta imaginació, i jo dic, no, una mica sí, però no tanta. El que jo he fet, sobretot, és encaixar peces que m'he anat trobant, o m'han anat explicant, o que ja sabia, encaixar-les en una trama de ficció o un thriller, diguem-li com vulguem. Però les peces, diguem, ja existien, no? Existia l'espasa, existia la calavera de Sant Pere, existia la Bíblia de l'abat Oliva, existien uns catalans fent croades de Ressanta, existien moltes coses que simplement les he hagut d'anar encaixant amb una mica més o menys de perícia, diguem, però ja venia tot fet.
1: Tot ho trobes. Jo no sé com ho fas, però tot ho trobes.
0: Perquè hi ha milions d'històries més per explicar, en tinc un carretó plaer. Llavors, hi ha una pila de coses que sabem i que no ens expliquem prou.
1: Això vol dir que hi haurà més llibres. Acaba la trilogia, però continues escrivint.
0: Sí, jo crec que això és un cuc, no? A més, a mi és estrany, però a mi això em relaxa molt. Jo no m'ho prenc com una feina. És a dir, jo arribo a casa després d'un dia treballant, dono el sopar a les meves filles, endreço la cuina, i a les 12 de la nit dic, va, vaig a escriure, no? I puc fer-ho una hora o dues, a mi no em suposa un esforç. Al revés, em relaxa moltíssim, no? i per tant, bueno, alguna cosa farem. La trilogia està tancada, com bé dius, no hi haurà una quarta part, però sí que sempre tenim idees.
1: Bé, jo anava a dir, escolta'm, agafes el Bernat i la Berta, els treus de la trilogia, treu-me el ja de Monjo de Montserrat. Sí.
0: Això es diu un spin-off, no?
1: Sí, fes un spin-off d'aquest parell, que em sembla que tindria èxit.
0: Crec que la meva editora coincidiria bastant amb el que tu demanes.
1: Veus?
0: Però ja veurem.
1: Bé, però qui manes tu?
0: Creu tu. Aquí com molt negociem.
1: Això demanar
0: tu.
1: Bueno, a mi també el que em deixen, eh?
0: Bueno, però bastant.
1: Però sí, sí, jo vaig estirant per si de cas.
0: Ben fet.
1: Jaume, el dimoni, aquí tenim a Satanàs, tenim a Déu. La mirada que té, més aviat aquí, el que parla molt,
0: sí,
1: és el dimoni. El dimoni parla en totes les seves vessants. La part de Déu no, perquè Déu parla per boca dels seus fidels, precisament, no? Llavors, la mirada dels uns i dels altres. Com veus tu a Déu i com veus el dimoni?
0: Ui, aquest tema és molt delicat, perquè, clar, jo no sóc creient, jo no crec en el dimoni i no crec en Déu. El mossèn Francesc Romeu, que m'ha ajudat a fer els tres llibres, ell sí que creu en Déu i creu en el dimoni, i n'hem parlat sovint. El dimoni, ell diu que existeix, no segurament com nosaltres el pensem, però existeix i fa la seva feina. I, de fet, els bisbats catalans i europeus i l'Església Catòlica té persones que fan encara avui, al mes d'abril del 2026, fan exorcismes arreu del planeta. I, per tant, jo no sé i no vull creure que hi hagi gent posseïda, però si hi ha gent que ho fa cada setmana, doncs potser hi ha alguna cosa que no sabem o que no volem veure o que hem convertit en material de pel·lícules, però que alguna cosa deu haver-hi. I, en canvi, és veritat que Déu t'obliga a confiar-hi, perquè no es manifesta gaire, no apareix sovint, no? I de fet, si mires el planeta, coses que passen, no convida a pensar que hi ha algú que està al mando, no? Al volant. Al contrari. Llavors, ell demana un esforç, o això que en el llenguatge de la religiosa es diu tenir fe, no? Has de tenir fe en una cosa, creure, aquesta també és una gran paraula, creure en una cosa que no veus, i en canvi l'altre ho veus sovint, no? I, per tant, costa creure en Déu. Requereix un esforç i un acte de voluntat perquè, com que no es manifesta i no hi és, i passen moltes coses negatives, és fàcil no creure-hi, no? També, igualment, penso que l'esperança o la fe és alhora una cosa molt bonica, no? La gent que en té, ostres, crec que tenen una altra mirada davant la vida.
1: Absolutament, tenir fe, jo penso que salva moltes coses, no?
0: Sí,
1: encara que sigui real o no, però saps on agafar-te, almenys tens alguna cosa on agafar-te.
0: Sí, jo, per exemple, sempre... Hi ha una frase molt catalana, no?, que és un tòpic, no?, que la gent diu, jo crec en Déu i no crec en l'Església, no? Això és molt habitual entre el catalanet mitjà, no? Jo ho dic al revés, jo no crec en Déu, però crec en l'Església. A mi m'agrada que hi hagi l'Església, m'agrada que hi hagi un papa, m'agrada que hi hagi monestirs, m'agrada que hi hagi Càritas, m'agrada que hi hagi el Domun, m'agrada que hi hagi moltes coses d'iniciativa social, escoles, si no dels jesuïtes, de les Vedrunes, tot això a mi m'agrada. I crec que fa un món millor. I llavors, jo, sense ser creient, a mi l'educació que he rebut, com molta gent, és judeocristiana, i per tant, són unes pautes de comportament davant la vida que em semblen perfectament vàlides i útils, i a més em semblen per cert bastant bé. I per tant, me les aplico en termes generals.
1: I jo penso que s'ha de tenir fe i s'ha de creure en l'Església, s'ha de tenir una mica tot, perquè el mal té moltes potes. I al final també veiem en aquesta novel·la que hi ha aquesta pugna, no? Tu vas dir-ho en una entrevista anterior. És un equilibri. Hi ha mal, però hi ha bé. Si no hi hagués mal, no hi hauria bé. Per tant, el mal té moltes potes i és molt difícil d'erradicar-lo.
0: Sí, el mal no fa vacances, no? Sempre treballa. I, de fet, no hi ha ningú que sigui 100% bo i ningú que sigui 100% dolent. De fet, quan fem coses que no estan bé, sabem perfectament que estem fent coses que no estan bé encara que ningú ens ho hagi dit. És a dir, nosaltres sabem el que fem a la vida, al dia a dia, en coses petites, i coses grans. Ja sabem el que és correcte i el que no. I a vegades tenim dies o temporades que ens portem molt bé i hi ha dies o temporades que no ens portem tan bé. I ho sabem perfectament. I no s'acaba el món, eh? Vull dir, no passa res per no fer sempre les coses bé. Però allò curiós és que tu saps quan alguna cosa no l'has fet bé. No, una cosa que hauríem de fer més, per cert, és quan una cosa no la fas bé, demanar perdó o disculpar-se, perquè tampoc passa res, no? I a vegades fem coses que no estan bé, ho sabem, però abans de reconèixer-ho ens deixaríem matar, no? I tampoc passa res, perquè ningú és perfecte, tothom s'equivoca, doncs és la vida que tenim, no? Ningú ha nascut ensenyant, no? I per tant, aquest equilibri, també en la nostra vida diària, crec que és una cosa única.
1: El perdó. És tan difícil, això. I després una altra cosa, els sacrificis, perquè també hi són molt presents a la novel·la, eh? Jo faig preguntes generals de temes que us trobareu a la novel·la. La novel·la és una absoluta aventura, eh?
0: Sí.
1: Perquè a més de que la segona havia sigut una bogeria de tensió, en aquesta, al final ja és com... Bé, estàs enganxat a la taula. Clar, perquè no saps ben bé què passarà i la cosa es comença a accelerar. Ho dic perquè ens estem posant una mica profuns, però no patiu, sí, que és un llibre d'aventures, eh? Però un mal menor per un bé major. Els sacrificis.
0: Home, i tant.
1: Valen la pena, segons quins sacrificis?
0: Valen la pena fins i tot quan no serveixen per res. És a dir, persones que fan un gran esforç per intentar assolir una cosa que no la tenen garantida, no? És a dir, no ho sé, gent que fa unes oposicions sense saber si se les podrà treure, gent que es prepara per una marató i potser no ho aconsegueix, gent que inverteix en un negoci i no se'n surt. Per què val sempre la pena encara que no funcioni primer? Perquè si no ho intentes, segur que no te'n surts, no? Hi ha molta gent, també en l'àmbit de les relacions personals, eh? Gent que li agrada una noia o un noi i no s'atreveix pensant que no està a l'alçada, no se'n sortirà... Si no ho proves, segur que no te'n surts, no? I segona, com que jo penso que tot se n'aprèn, no? És a dir, si et va bé les coses, tens èxit. I si no, és un aprenentatge. És a dir, jo tampoc sóc gens partidari de recrear-se en la desfeta, la derrota, no? O sigui, en cap àmbit de la vida, eh? També en l'àmbit polític o l'àmbit lingüístic, no? Vivim un moment a la vida en què tothom diu que res funciona, res no va bé, tot va malament, no? Un moment de pessimisme. Jo no m'agrada gens aquesta actitud, no? I per tant, si hi ha coses que no van bé, es parlen, s'afronten, es resolen si es pot, no? I per tant, intentar-ho sempre és millor que deixar-ho córrer. I per tant, el sacrifici, perquè sempre requereix un esforç intentar-ho, jo animo a tothom a fer-ho, no? Si no es persegueixen els somnis que té tothom, no es faria res, no? Per exemple, aquests tres llibres que he fet han anat molt bé. Si haguessin anat menys bé, jo estaria igualment encantat de la vida, perquè, doncs, perquè és un repte personal que tenia, els he fet, s'han publicat, que ja és un èxit, els tinc a casa, els meus amics ho han gaudit, i per tant ja és un èxit, no?, haver-los fet, no? Si de més va bé, doncs fantàstic, no? Però crec que t'has de posar metes, t'has de posar objectius, t'has de tastar a tu mateix sempre a veure què puc fer, no? A veure si ho puc intentar, no? Sense tonteries, no? Per exemple, jo tinc un repte que algun dia faré, en no sé quan, que a mi m'agradaria fer una cursa d'aquestes de 10 quilòmetres. Jo no corro, jo nedo. I córrer no m'agrada i em cansa. Però dic, va, faré una de 10. És assolible. Jo no diré fer una marató, perquè no la penso fer i no puc, no crec que pugui. Però fer-se amb reptes, encara que siguis més gran a la vida, ara vull fer això, ara vull fer allò, crec que et dona vida.
1: Bé, no anava per aquí la pregunta, el Jaume, ja. És molt diplomàtic,
0: no.
1: Perquè jo penso, si explico masses coses, desvetllarem tot.
0: Digues per on anaves.
1: No, ja ho descobrireu a la novel·la. Tu parles d'aquests sacrificis, no?, que a vegades s'han de fer, però el que sí que m'agrada molt és que no sabem del cert quan comencem una cosa, no? Ho fem amb bona fe i amb una intenció, i els protagonistes també ho fan. Però escolta'm una cosa, mira, jo t'anava llegint i pensava, quantes entrevistes he fet, i totes les persones em diuen, no, ara, per exemple, en Jordi Sierra i Fabra deia, jo, si no escric, de cap lloc que no hi hagi estat. I llavors anava pensant en tu, escolta, si et diguessin, mira, et deixem... Tu no hi creus en l'infern, però si algú et digués, escolta, et deixem anar a passar unes hores o un dia a l'infern perquè puguis veure i escriure una quarta novel·la.
0: Home, i tant. O sigui, pagaria tot el que tinc per anar 2 hores a l'infern. Però absolutament, ara mateix. És a dir, i a més, ho penso moltes vegades, no només amb l'infern. Jo pagaria molts diners per anar-me'n 3 dies a la Barcelona de Jaume I, sense fer res, només caminar pel carrer, i escoltar, olorar i sentir, no? Perquè, clar, en aquesta novel·la, ja sé per on vas, per primera vegada explico coses que passen a l'infern mateix, perquè jo no sabia com explicar-ho, però havia fet unes converses entre uns dimonis i dic, bueno, fem-les a casa seva, no?, a l'infern. I clar, he fet un infern que després m'han fet veure, m'han dit, escolta, en aquest infern teu no hi ha foc enlloc, és gairebé negre. I llavors dic, és veritat, no? És com jo me l'imagino. Potser hi haurà gent que se l'imaginarà ple de foc i lava i fum, no? No ho sé. Em va sortir aquest infern, no? És una de les poques coses bones que tinc d'escriure aquesta novel·la, és que ningú em podrà dir que l'infern no és com jo l'he explicat, perquè les altres coses sí que he de vigilar-les molt, com tu deies d'en Jordi Sierra i Fabra, de que les coses s'hi han d'anar. S'hi han d'anar. I per tant, he anat He anat al Sagrat Cor del Tibidabo, he anat a la Santa Cova de Sant Ignasi, he anat a una pila de llocs per veure'ls, i si ja hi havia anat, per tornar-hi a veure'ls. Però l'infern és un gran avantatge, com que ningú hi ha anat, ningú podrà criticar.
1: Si haguessis de fer un pacte amb el diable, per quin motiu ho faries?
0: Ho faria ara mateix, uns quants. Tinc una llista de temes.
1: Llista de temes? Si faries un pacte amb el diable,
0: no tindries por? I a mi em sorprèn, zero. A mi, bueno, zero, no ho sé. A mi hi ha molta gent que em sorprèn quan diuen que no pactaria amb el diable. Jo faria un pacte amb el diable per una pila de coses, entenent un pacte amb el diable que llavors, segons el manual, no, tu lliures la seva ànima, la teva ànima amb ell quan et mors, d'acord? Però, per exemple, Déu no ho vulgui, però si una filla meva té una malaltia incurable,
1: sí, va,
0: el que faci falta, perquè, no ho sé, les malalties infantils, que és el tema que més m'emprenya, no ho sé, per la independència de Catalunya, jo hi ha una pila de coses perquè tu estiguis bé a la vida, pactar amb el diable, pactaria condicions, eh? Lletra petita i clàusules. Sí, la meva ànima, d'acord, però deixa'm acabar de viure tranquil, no? No, no demà. Llavors, negociaria, però com no hem de pactar amb el diable per obtenir un bé major, no? És que em sembla una actitud molt negativa.
1: Aquesta entrevista...
0: Bueno...
1: Oida, eh?
0: Però jo és que crec que tothom pactaria amb el diable.
1: No ho sé, no sé si tothom. Ara em farà reflexionar. Bueno, jo ara no ho sé, no contestaré.
0: Jo tant que sé.
1: I si el diable t'hagués de temptar amb alguna cosa?
0: Home, em sap molt fàcil de temptar. Sí, jo tinc... Intento ser... Com és allò? Com et veus i com et veuen, no? Mm-hmm. Jo m'encanta veure'm a mi gairebé com un espartà que dorm poc, es lleva... vaig a caminar per la muntanya, vaig a nedar, intento estar bé i tal. Després la realitat és que em fa mandra, no hi vaig... dic, ja vaig anar d'ahir, ja aniré aquí 3 dies, no menjo tan bé com hauria de menjar, a vegades dic, vull llegir aquest llibre, arribo a casa i em poso a mirar una pel·li. És a dir, les petites temptacions a mi de seguida em poden, aquesta és la veritat, no? En canvi, els béns materials a mi m'importen poc, diguem, bueno, m'importen poc, vull tenir un lloc on viure i ja està, diguem, però no ho sé, hi ha moltes coses que, feines que, d'amics meus que m'encarreguen o que els ajudo, i pues, em diuen, quan ens cobres? Dic, res, dic, no es faltaria, no? A mi no m'ha costat res això, no? Crec que això no costa res de fer, no soc gaire materialista en termes generals, no? Per exemple, aquesta setmana m'ha passat, jo la roba la llenço quan és que de debò que em cau a trossos, jo no, només compro roba quan de debò que semblo Oliver Twist pel carrer ja, i llavors no tinc aquest tipus de necessitats, no? Però deixar-me temptar, hi ha moltes maneres de temptar-me. Viatjant, a mi m'agrada molt viatjar.
1: Ah, sí. Viatja sobretot perquè sé que t'agrada.
0: Si m'ofereixen un viatge interessant, vaig el que calgui, no?
1: Es deixaria temptar per un viatge?
0: Sí, i menjar.
1: I el menjar. El que sí que també trobareu és una Barcelona. Nosaltres no tenim més temps, perquè penso que hem parlat de moltes coses... Però reitero, és una absoluta aventura, va ser molt frenètica la segona part i la tercera té girs de guió molt bons, té aquest arrodoniment, no?, de tot allò que no sabem i voleu saber, perquè jo sé que ho voleu saber. Cel o infern? Quan acabeu l'espasa del rei, vosaltres decidireu.
2: És hora de tancar el calaix. Una setmana més ho han fet possible Mònica Socies, edició de continguts, producció i presentació, i Josep Maria Soler, edició sonora i muntatge tècnic.

0: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
1: A Ràdio Sant Cugat gaudim de la música. Gaudeix-la amb nosaltres.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies... realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
0: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
3: Bon dia, són les 10:03 i això és el Faves Comptades.

Salutacions. Comencem amb faves comptades, el magazín dels matins de Ràdio Sant Cugat, amb Aimen Trich i el control tècnic i sota la batuta de Carme Reverte, de qui us parla, Alba Triador. Avui és dimarts, 12 de maig, i farem bullir l'olla amb tots aquests ingredients.

Començarem amb una bona dosi d'actualitat amb la tertúlia ciutadana. Avui amb Jordi Pasqual, Xenia Amorós i Rogeli Padró. Tot seguit obrirem la pàgina cultural per conèixer tots els detalls d'un espectacle d'improvisació teatral destinat al públic infantil que arriba aquest dissabte al Casal de Torreblanca. I després de les notícies de les 11, potenciarem el xup-xup de la ciutat. Ho farem amb un polsim del 7A. Rebrem en Víctor Alexandre amb una nova entrega del cinema a la xarxa. Continuarem amb un polsim de ciència per conèixer el projecte dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets a zones remotes o sense infraestructures. I dedicarem els últims minuts a reflexionar sobre l'educació i el patrimoni cultural de la mà de l'Helena Minuesa. Comença a bullir l'olla, això és el Faves Contades.

0: I quan passen 6 minuts del punt de les 10, el Faves Contades comença a fer xup-xup amb la tertúlia. Una tertúlia, ja ho sabeu, que sempre ens servirà per veure la ciutat des de diferents punts de vista. Avui posarem el focus en diversos temes, però començarem parlant amb la vaga de docents que té lloc aquest dimarts a casa nostra. Per abordar aquesta qüestió, ens acompanyen a l'estudi Ramon Barnils, la Xènia Amorós, veïna de la Floresta i membre de l'Ateneu Popular del districte. Molt bon dia.
1: Bon dia.
0: El Jordi Pasqual, periodista del Cugatenc. Molt bon dia.
2: Bon dia.
0: I el Rogeli Pedró, escriptor i antropòleg. Molt bon dia, Rogeli.
3: Bon dia.
0: De fet, el Jordi ens arriba ja d'aquesta primera concentració que hi havia a 9:45 a la plaça de Lluís Millet, on s'han concentrat diversos docents de la ciutat per agafar el ferrocarril per dirigir-se a la columna del Clot. I és que els centres educatius públics de Sant Cugat viuen avui una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord signat pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i la UGT. De fet, la vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre aquest maig i juny a tot Catalunya i també a la nostra comarca. El motiu de la protesta, els docents han tallat avui diverses carreteres. Una de les vies afectades ha estat l'AP7 entre Sant Cugat i Cerdanyola en tots dos sentits, que ha provocat llargues cues aquest matí. I a 9:45, ara ho dèiem, els docents es trobaven a la plaça de Lluís Millet per unir-se a la columna del Clot. Qui els ha acompanyat és la nostra companya Sara Vella, amb qui intentarem contactar ara, que es deu trobar, suposo, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya anant cap a Barcelona. Sara, bon dia.
4: Hola, Alba, bon dia. Justament estem sortint ara mateix de l'estació de Sarrià.
0: Estàs al ferrocarril, l'heu agafat aquí a la plaça de Lluís Millet. Sara, quin és l'itinerari que teniu previst seguir amb els docents aquí acompanyes de la ciutat?
4: Doncs mira, quan estava a la plaça i he decidit acompanyar-nos, els he preguntat una mica quin era el seu recorregut i la veritat és que l'han hagut de decidir sobre la marxa, perquè encara no ho havíem pensat. De moment sembla que el que farem serà baixar a plaça Catalunya i agafar el metro una línia vermella fins al Clot. Allà ens unirem amb la columna que baixa, crec que la que baixa per allà hauria de ser la del Llobregat, si no m'equivoco, la que ve del nord. I llavors baixarem tots junts fins a plaça Urquinaona i hauríem de ser a les 12 a plaça Urquinaona, tot i que hem convingut que ho veiem difícil.
0: Anem una mica justos de temps, no?
4: Sí.
0: Sara, justament a l'última vaga que hi va haver a la ciutat, contactàvem amb tu, que també estaves seguint aquesta manifestació dels docents. Avui tenim una nova mobilització i podríem dir que fins i tot els ànims estan més caldejats després de que no s'hagi revertit la situació i que Educació no s'hagi assegut a la taula amb els sindicats majoritaris i, a més, amb aquests últims capítols que hem tingut en primer amb aquest tipus de prova pilot que posava Mossos a les aules d'alguns instituts i també amb aquesta infiltració poc afortunada de dues agents dels Mossos a l'assemblea. Quin és l'ambient que t'has trobat entre els docents de la ciutat?
4: Doncs mira, Alba, tinc ganes d'anar a Barcelona per veure un gruix més important de docents i les seves reivindicacions, perquè t'he de dir, i el Jordi crec que us ho podrà confirmar, que de moment el Sant Cugat estava molt tranquil. Han vingut, alhora que han vingut amb molt pocs docents, crec que som una trentena màxim que hem agafat aquest tren. Jo espero que alguns hagin anat abans i altres vinguin després. I de moment, ja et dic, sí que els hem demanat, sabíem quin era, com ho estàvem vivint, i evidentment estem molt indignats, estem en desacord amb el que anomenen l'acord de la vergonya que es va negociar amb els sindicats més minoritaris, la UGT, i amb ganes de veure si poden aconseguir doncs, millores, ratos més baixes, més recursos i millores salarials. També ens han volgut fer saber, ara amb unes noies que estava parlant, que són més joves però són molt implicades, que volen també fer saber que no que fer vaga no és una cosa que els agradi, que fan un sacrifici molt gran, que que a més estan veient com el seu sou està veient molt perjudicat, i que volen que sapiguem que per ells això no és cap broma i que per ells també és un sacrifici.
0: Sara, no t'ho havia demanat, però no sé si ens podries passar el telèfon amb algun d'aquests docents que t'acompanyen al ferrocarril perquè li puguem fer unes preguntes.
4: Sí, jo em torno a trucar d'aquí una estona, perquè ara mateix no els tinc a prop i a més estic amb els auriculars i no ho podria fer. Si voleu, intentem trucar d'aquí 10 o 15 minuts.
0: Perfecte.
4: Ja el tinc agafat.
0: Perfecte, doncs ens quedarem amb la tertúlia aquí a la taula. En tot cas, en qualsevol novetat, ens posem en contacte.
4: Val, perfecte, moltes gràcies, Alba.
0: Moltes gràcies, Sara.
4: Adéu.
0: Jordi, deia la Sara, no?, que s'havien concentrat a pocs docents a la plaça de Lluís Millet. Possiblement també n'hi ha molts que treballin a la ciutat, però possiblement no hi visquin. Tu, quina és la radiografia que faries d'aquestes persones que s'han reunit? Quines són les reivindicacions, si és que han canviat gaire, no?, en els últims mesos?
1: Clar, les reivindicacions són les mateixes, precisament perquè l'acord no complís les reivindicacions que demanaven, no?, que es queden molt curts. Per tant, posen molt l'accent en la qüestió de les ràtios i dels recursos que hi ha en general, tant a nivell econòmic, que és una part, però sí que és cert que els docents, suposo que també per com es assenyalen, no?, que tot sovint es diuen teniu moltes vacances, ja teniu un sou com a funcionaris i tot això, posen molt l'accent. Sí, la part econòmica és una part, però hi ha moltes altres reivindicacions que no val, ens pugeu una mica el sou i ens oblidem de la resta, no? Per tant, com a mínim, el momentet que hem pogut parlar amb ells abans de que agafaran el tren, han parlat molt d'això, no? No es tracta de que ara ens pugeu uns quants euros a cada mes, no? I sí que és cert que a primera hora no hi havia moltíssima gent. Sí que veies passar alguns que anaven a agafar el tren directament, segurament perquè havien quedat en algú en Barcelona. Vull dir que el grupet...
0: La senyora deia, no?, també que trobava molta gent anant cap a l'estació.
1: Sí. Però clar, quan la convocatòria és nacional i el que s'ha fet en Sant Cugat és només trobada per agafar el tren, valorar això és una
0: complicat.
1: Mica precipitat. És cert que és mitjans locals, en el moment que no hi ha res més en el poble, doncs vas, parles en ells un moment i fas dos fotos, però no és com quan van tindre les vagues del mes passat, no?, que sí que va haver un moment de mobilització, concentració, fins i tot van entrar a l'Ajuntament, allà sí que podies copsar una mica el sentir del professorat de Sant Cugat. En este cas és això, és una suma de factors, no?, gent que haurà anat directament, gent que ni viu en Sant Cugat i, per tant, igual ha quedat en el seu poble i baixen la gent del seu poble encara que no treballa allà. Vull dir que ho sabrem quan vegem la magnitud de la qüestió a Barcelona. De fet, parlant amb un dels docents, ens deia... Avui és un poc la prova de foc, no?, perquè al final tenim molts dies de convocatòria, tres nacionals, dos territorials, més de 0-3 anys, que en total són una de preparació i 17 de vaga com a tal, no? I això fa que és difícil aguantar una vaga tan llarga, no?, i que ja veurem com arribem al final d'aquest recorregut. Ara, em deia, si avui tenim molta força, si aquests primers dies tan clau tenim molta força, serà molt difícil que decaiga l'ànim, no?, i com a mesura de pressió... Doncs, a més, si tens molta gent al carrer és més fàcil obrir una negociació. Si avui punxaren, ho tenim molt més difícil de cara al departament, no?
0: Xènia, Rogeli, com esteu veient les reivindicacions d'aquest col·lectiu de docents? Xènia, tu has estat durant molts anys molt vinculada al col·lectiu a través de la coordinadora d'AFAS.
2: Sí. Jo la veritat és que com a mare i com a exmembre de la coordinadora d'AFES i, no, diguéssim, molt vinculada amb la lluita educativa, jo me sento com molt orgullosa, no, del professorat mobilitzat. Crec que a més ho estan fent de forma exemplar, perquè estan aconseguint que molt professorat es vinculi. Els centres estan aturats. Els centres estan aturats. I això és molt important que passi. Jo no sé què explicarà després el departament, però els centres estan aturats. Ells estan lluitant per millorar l'educació que reben les nostres filles i fills, perquè no pot haver una bona educació si no tenim un professorat amb unes condicions raonables per atendre això. I com a sindicalista, jo soc afiliada a la CGT, que és un dels sindicats que convoca la vaga, he de dir que també és molt preocupant el fet de que dintre del col·lectiu del professorat els riscos psicosocials siguin tan alts. Vol dir que estructuralment alguna cosa no funciona, perquè no pot ser que una treballadora o un treballador pateixi d'aquesta manera en el seu lloc de treball. Un lloc de treball és el teu modus vivendi i no pot generar-te patiment psicosocial. Per tant, jo crec que necessiten reivindicar també des de la perspectiva laboral, i és molt important que ho facin. A mi me causa una profunda tristesa veure que altres sindicats, com, no l'has dit, Comissions Obreres, o sigui, no només UGT, també Comissions Obreres, ha signat un acord amb el departament, i ara doncs sembla que aquests dos sindicats, especialment Comissions Obreres, és el portaveu del departament per defensar aquest acord. El departament ni tan sols surt a defensar-lo, perquè no es pot defensar. I en canvi, doncs, tenim sindicats defensant-lo perquè, bueno, perquè no saben ja què més fer per justificar-se, no?, aquesta traïció que han fet a les treballadores. Però bé, les treballadores els han deixat clar que no les representen.
0: De fet, sorprèn bastant, no?, anomenar acord, no? Atillar com a acord de país, sí. un acord del Departament d'Educació amb dos sindicats, en aquest cas Comissions Obreres i UGT, que no apleguen la majoritària del gruix dels docents de Catalunya. De fet, s'ha fet una enquesta directa amb els docents que recolza el posicionament d'USTEC intersindical CGT i d'altres sindicats que no hi estan d'acord.
2: No representa el col·lectiu docent i bé, suposo que les properes eleccions sindicals això quedarà ja més clar encara. Jo sí que voldria fer també un esment amb el tema de la infiltració. Tu parlaves d'infiltració poc afortunada, jo crec que afegiria il·legal, perquè no es pot, si no hi ha una ordre judicial, enviar policies a reunions de la tipologia que siguin. I aquest cas era una reunió sindical, però vull dir, és que està fora de qualsevol cosa comprensible. I també vull fer una altra esmena al fet de que al País Valencià hi ha una vaga indefinida docent. Vull dir que estem en un moment en què els docents senten la pressió molt, molt gran damunt de les seves espatlles de donar una qualitat educativa que no ve acompanyada del suport institucional que hauria de tenir. I no només aquí, també hi ha una vaga de les docents de 0-3 d'infantil a la Comunitat de Madrid. Vull dir que els docents estan insatisfets i amb problemes en molts territoris, no? I els resultats de PISA diuen que a Espanya l'educació fa pena. Per tant, potser sí que els hem d'escoltar més del que s'està fent.
0: Rogeli, tu també has tingut responsabilitats en educació, a més a més.
3: Sí, vaig treballar força anys, 16 anys com a docent, en l'escola pública i privada també, i també vaig treballar en un centre penitenciari. Vaig tenir diverses experiències al seu moment. També vaig treballar a Sant Cugat, en una escola, que llavors era l'Avenç, també. Uh-huh. Bé, sí, experiència com a docent, experiència com a pare també, perquè com a pare també repercuteix totes aquests problemes que estan passant. Jo crec que el tema educatiu és un tema molt complex i que s'ha complicat moltíssim aquests últims anys degut en gran part pel tema burocràtic, el tema de papers, tema d'informes, etcètera, etcètera. És un tema que el tema de la burocràcia a mi sempre m'havia preocupat i em continua preocupant també. I després també ara hi ha molts infants que ens venen de tot arreu, hi ha molta immigració i per tant hi ha molta complexitat també a nivell de formes de diferents problemàtiques en els infants que s'aborden de forma, jo crec que molt professional a partir dels mateixos mestres i de les persones que cuiden d'aquests infants a les escoles. Per tant, tot això què vol dir? Vol dir que la feina del mestre i de la mestra és més complexa, és més complicada, requereix molt més esforç fins i tot del que hi havia fa 20 anys endarrere, no? Perquè ja, pel que deia abans, no? Llavors, crec que això s'ha de considerar. Primer, aportant més recursos des de l'administració i després també, no cal dir-ho, amb un augment salarial. A veure, quan més treballa, més dedicació, més temps hi dedica, també això s'ha de compensar d'alguna manera o altra, en aquest cas, tema econòmic, no? El tema de la infiltració dels Mossos jo considero una aberració, així de clar. Què han de fer aquesta gent allà dins? A veure, la responsabilitat a l'escola és de la direcció, és dels mestres, és dels tutors, és dels pares, de l'AMPA, etc, de tota aquesta gent que estan al voltant de l'infant per vetllar, per cuidar-los i perquè les coses tirin endavant. Per tant, aquesta immersió, digue-li, no és la paraula, però aquesta imposició dels Mossos a dins d'una escola, ho trobo aberrant, així de clar.
0: De fet, una de les proclames és més educació i menys policia, no? Dels docents, Jordi.
1: Sí, jo crec que hi ha diversos aspectes que cerquen complexitzar l'educació, però això no ha de ser excusa. És a dir, si tu saps que la societat té alguns graus de complexitat i en part són resultat de les teues polítiques públiques que han afavorit un creixement de la desigualtat en aquest país, per exemple. Posa més recursos per afrontar això, no? Si has de garantir que tothom té accés a l'educació i que han de tindre igualtat d'oportunitats, bueno, pues calcula això. És que em fa molta gràcia perquè ja ens passa igual quan el discurs ara que hi ha sobre la regularització, no? És que tota aquesta gent està saturant els serveis públics. No serà que estens mal dimensionats de partida? Uh-huh. Aquesta gent ja està vivint així, no? Per tant, en aquest cas, si veus que en l'educació necessites més suport, si tu crees un decret d'inclusió en el que tens alumnes en unes necessitats específiques dins del propi ensenyament públic, doncs poses recursos per a poder atendre'ls. Si no, el que crees és un document que queda com a paper mullat, no? I per tant, bueno, al final, en última instància, estem en una qüestió de recursos. Si tens una població nouvinguda que no té el català ni el castellà com a llengua materna, perquè venen de països on no es parlen aquells països, doncs posa les facilitats perquè n'aprenguen. Però és que ens passa en l'educació i ens passa quan van a presentar-se cursos del Consorci, que no ho troben. Que, bueno, vam veure l'acció que va fer el sindicat de manters, no? Queixant-se uh-huh. precisament de la dificultat d'accés. No? Per tant, crec que en última instància la mirada, i això ho diuen també els docents, no? És de com està ara dimensionat tot el sistema. No és una qüestió de arreglar una coseta ni arreglar una altra, no? Sinó que és una cosa més global, no?
0: De fet, no s'ha destinat mai el percentatge del pressupost que s'hauria de destinar a educació en aquest país.
1: I clar, jo, ara que deia la Xènia, la mobilització en el País Valencià, jo crec que, malgrat que no ha sigut especialment àgil el govern de la Generalitat de Catalunya, sí que no ha sigut tan beligerant en alguns postulats com la Generalitat Valenciana, que ha creat la confrontació de partida, no? Perquè és que ha deslegitimat, o sigui, les primeres reaccions del govern valencià va ser que ni hi havia ni diners, ni tal com s'havia portat la vaga era coherent, que eren uns aprofitats, diguem, o sigui, el nivell de confrontació va ser molt, molt més gran. Segurament per això sí han arribat a un pacte mínim en dos sindicats que no representen la majoria, però segurament si hagueren fet el mateix que la Generalitat Valenciana no hagueren aconseguit ni això, no? Per tant, és que en resumim ara d'això, no? A una qüestió de recursos. També veig un punt de què pot passar que en funció de com la Generalitat gestiona aquest afer, intentarà traslladar aquest conflicte a una qüestió interna de la comunitat educativa per a dividir-la. M'explica. Fins ara era molt clar que els docents, amb molt suport de les famílies, demanaven al departament unes mesures. Si comença a visibilitzar-se que, home, és que són molts dies de vaga i ara els nens què faran, si les direccions comencen a actuar molt com a engranatge del departament, poden intentar donar la imatge que no és un debat entre comunitat educativa i departament, sinó dins de la pròpia comunitat educativa. I això és un risc de debilitació de la pròpia protesta, no? Per tant, crec que els sindicats i els docents mobilitzats en general han de ser especialment àgils i estratègics en el moment de fer accions i preveure quines accions fan i quines no, perquè si no podrem acabar desviant l'atenció cap a com si fos un debat intern, quan estem parlant d'una cosa més global.
0: Uh-huh. Parlaves ara de l'enrocament de la Generalitat a València amb els docents. No sé si us sorprèn també el paper de la Generalitat a Catalunya i del Departament d'Educació. Hem tingut la consellera Niubó de baixa quan s'ha fet aquesta negociació amb els sindicats, que ha acabat amb aquest acord de la vergonya que tillen els docents mobilitzats amb només UGT i Comissions Obreres. Però no avança, no? I en el mig del conflicte, en la vaga més multitudinària de l'educació que recordem en els últims anys al nostre país, sembla que en lloc d'aquest tarannà una mica de conciliar, de negociar, de veure a quins acords es poden arribar i en quin temps, a més, potser s'ha sigut poc àgil políticament i hem posat al mig el debat de posar Mossos a les aules. No sé quina valoració en feu d'aquesta gestió política, possiblement negociadora, del Departament d'Educació i del Govern en general, perquè hi ha molts docents que demanen també al president de la Generalitat, Salvador Illa, que es posi al capdavant d'aquestes negociacions, ja que per ara estan enrocades i sembla que ningú està disposat, que el Departament d'Educació no té cap predisposició a seure i seguir negociant amb els sindicats que no han signat aquest acord.
2: Jo crec que per part de la Generalitat, la veritat és que la negociació ha sigut deshonesta fins ara, no? No hi ha hagut una voluntat franca de seure's i buscar solucions, sinó que s'ha intentat amb tacticismes, no?, veure si podien escurrir el bulto, que diuen en espanyol. I pues, sembla que de moment no poden escurrir el bulto, no? Han intentat la qüestió de la divisió del moviment amb el suposat acord amb Comissions Obreres, al que han donat un bombo increïble i han, no? Han fet tot el que han pogut perquè això mengés l'espai del debat. Bum, això ha decaigut. O sigui, ara ja, com dèiem abans, no? El departament accepta seure's i, en canvi, Comissions i UGT ja no saben què fer perquè ja no tenen, o sigui, ja no tenen espai ni a la taula. Vull dir, ara mateix ja no estan ni convidades a la taula. Vale? Aquest, el acord ha caigut, aquesta estratègia no ha funcionat. Segona estratègia, la dels Mossos a les aules, no? Que hem de distingir entre el fet de que es proposi que els Mossos facin una mena de mediació a les aules, cosa que no s'entén com haurien de fer-ho, amb el fet de que infiltrin Mossos il·legalment en reunions...
0: És que ha sigut com un seguit d'accions estranyes.
2: Vull dir, jo crec que és que tenen o tenen poca vista o no en saben més o tenen mala fe. M'agradaria pensar que és més poca vista que mala fe, però malauradament tendria a pensar que no, crec que tenen mala fe. No se n'estan sortint perquè davant tenen un moviment fins ara ben organitzat, sense precedents a nivell de tot el territori. Jo crec que això, i espero, com diu el Jordi, que la taula sindical sigui prou àgil i prou ràpida per respondre amb aquestes maniobres una mica chapusseres del departament i que s'obri, bueno, en principi se reuneixen el dijous, uh-huh, no? I que s'obri realment una taula de negociació honesta. Vull dir, el departament dirà on pot arribar perquè ho digui amb franquesa, no? Perquè és que si no, això no es mourà d'on és, no? I potser acabem com a València amb una vaga indefinida i a més seria una vaga indefinida amb suport, jo crec, de molta part de les famílies que portem els fills a la pública, no? Per mi també és important insistir en el que deia el Jordi, no?, sobre la desigualtat social i la pressió que pateixen els serveis públics a causa de la desigualtat social, no? Sempre recau el debat sobre la qualitat educativa en el professorat. Si el professorat fa bé o no la feina, si són tradicionalistes i fan classes magistrals o treballen per projectes o treballen per àmbits, i es veu que tothom podem opinar sobre què és el millor i la innovació docent, com si l'eix de la millora en educació estigués únicament en què fan els docents en el temps que estan a l'aula. I això, ja estem cansats de veure que aquest és el debat que es proposa en els mitjans de comunicació constantment. I el Premi al Docent de l'Any, i la Neurociència per aquí, i la, no? Vull dir que hi ha, i no es dona mai aquesta dimensió social i aquesta dimensió... diguéssim, des de la perspectiva de la sociologia de l'educació, sobre què és el que necessiten les escoles i què necessita l'educació, perquè la desigualtat social no es pot resoldre únicament a l'aula.
0: No, i tenim un de cada tres infants a Catalunya amb risc de pobresa.
2: No es pot resoldre a l'aula. I no canviarà si treballem per projectes o si treballem en àmbits o si fem classes magistrals. Això no canviarà la desigualtat social. I per fer front a la desigualtat social calen recursos a tot arreu, no només a les aules, que també, però a tot arreu. Llavors jo crec que si fem polítiques que fomenten la desigualtat social, doncs tenim problemes a tots els serveis públics, no?
3: Jo considero que Sant Cugat, sobretot, centrant una miqueta el tema aquí mateix, afecta molt, perquè sobretot a la gent amb menys recursos, que són els que han d'anar o estan pràcticament obligats a anar a l'escola pública. L'escola pública que sempre havíem defensat. Una escola que és per tothom, és plural, és diversa i que és integradora. Tots aquests problemes que estan havent-hi ara mateix, el que més afecta és justament a la gent més necessitada, a la gent, a aquest tipus de població, no? I això a mi em preocupa moltíssim. Moltíssim perquè, parlant de Sant Cugat, hi ha una tendència a valorar molt, molt, molt, molt per sobre de l'escola pública l'escola privada. I la gent encara, els nouvinguts i molta gent que no ho són, tenen aquesta tendència de dir escola, l'escola pública aquí no acaba de funcionar i encara ara, amb totes les vagues, amb tota la problemàtica que hi ha en aquests moments sindical i també a nivell de Generalitat, doncs afecta moltíssim aquesta diversitat que no hauria d'existir. Per tant, anant per aquí, considero que no hi ha cap excusa perquè no se segueixi valorant com a cosa primària des de l'administració, en aquest cas des de l'Ajuntament i també des de la Generalitat, el que és l'escola pública. Jo sempre he estat un etern defensor de l'escola pública, perquè és integradora, perquè és plural, és diversa i perquè és la que fa tirar endavant el país. No tinc crítiques allò directes contra l'escola privada, però és que a Sant Cugat, i partint també del nivell econòmic que tenim, doncs la gent a vegades, la tendència és aquesta. I jo parlant amb gent a vegades em diuen, escolta, és que al final acabarem portant les criatures a l'escola privada perquè és que no tenen tants problemes. Que també els tenen, eh? També els tenen, i les escoles privades. El que passa és que hi ha aquesta versió que continua des de sempre, en què en un lloc hi ha vagues, hi ha problemes, hi ha sindicats entremig que treballen i que fan coses, però també provoquen moments de situació com el que hi ha ara. Quan dic provoquen, vull dir, ajuden a que les coses millorin, eh? Doncs hi arriba un moment en què fins i tot els ciutadans, els pares sobretot, doncs tenen una versió, jo crec que equivocada, de per on han d'anar els trets socials en aquest moment. I això no, jo crec que no ho hauríem de perdre.
0: Creieu que, la Xènia deia abans, no?, que hi ha un suport majoritari, crec, de la comunitat educativa, de les famílies, a la vaga dels docents, que entenen molt bé que aquestes queixes són per construir una escola pública de qualitat per a tothom. De fet, els docents, ens ho deia la Sara, de les converses que havia tingut amb alguna de les mestres que acompanyaven el ferrocarril, estan perdent poder adquisitiu fent aquestes vagues. Aquest mes de maig i juny en faran 5. Això, quan arriba la nòmina, es nota, i es nota molt. Per tant, l'impacte és real. Creieu que hi ha el risc que des d'algun lloc es vulgui instrumentalitzar aquesta vaga per fer que les famílies en algun punt es posin en contra o no tant del costat de les reivindicacions dels docents?
1: Això és el que deia, que és un risc, i per sort les assemblees, els sindicats han estat molt en contacte amb les famílies, i la majoria de famílies no només entenen, sinó que a més fan suport explícit. Per tant, vull creure que sí que hi ha el risc, però que és un risc baix, perquè hi ha una conscienciació prèvia. El que sí que veig en la línia del que comentàvem ara, no?, en relació a l'escola privada, jo, Sant Cugat han tingut una evolució en les preinscripcions, en què la pública sempre ha guanyat, i malgrat tot li han retallat...

0: Per tant, diré dues coses, i si de cas ella, que ho acabe. Que és que, al final, qui es pot permetre anar a una concertada és qui té un capital econòmic, un capital cultural concret, no? I alhora estigmatitzes els centres en què això no passa. I què acaba passant a la pràctica? Que la gent, si no ha apuntat a l'escola, és perquè resulta cert que hi ha molta població estrangera, no? Algunes famílies. I segurament no diuen població estrangera, diuen coses més pejoratives, no? Per tant, el que, si precisament volem lluitar contra la segregació, no només hem de parlar de zonificació, no només hem de parlar de quantes places hi ha disponibles, també hem de parlar de com estàs cuidant l'educació pública perquè realment siga per a tothom. Perquè, si no, acabarem convertint l'educació pública en aquella on van els migrants, els pobres, els que no es poden permetre. I això acaba provocant que també tenim xavals en escoles concertades que, perdoneu, però no han vist una persona de classe obrera en sa vida, en un poc de sort perquè tenen algú treballant en sa casa netejant. Com van a tindre una mirada empàtica? Com van a defensar la justícia social si no coneixen algú que realment té complicacions en la vida? És que és així de clar, també.
1: Doncs ens acomiadarem, em sap greu, Xènia, perquè n'estic, saps, amb apunts. Sí, molt breu, si vols, perquè estem fora de temps, però
2: sí,
1: un
2: minutet. Jo només dir que per desenganyar les famílies que volen portar els seus fills a la privada concertada, ja sigui privada o privada pagada amb fons públics, que és la concertada, perquè els solucionarà els problemes, els diria que s'ho pensin bé, perquè les dades no acompanyen. Els resultats educatius d'aquests centres no són millors. Veiem que en les proves de selectivitat l'alumnat que ve d'aquests centres baixa molt respecte a les notes inflades que els han donat al batxillerat. Per tant, a nivell formatiu, molt no hi tenen a guanyar.
1: Doncs ara sí, ens acomiadem. Tindríem per un altre debat també de l'escola concertada privada i pública, però bé, segur que ens seguirem parlant. Jordi, Rogel i Xènia, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos. Que tingueu bon dia.
3: Gràcies, bon dia.
4: Adéu.

0: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
1: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
0: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores tots els dies de l'any.
1: Perquè la teva salut és el nostre futur.
0: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquirón Salut.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Viure en el lloc dels teus somnis, gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident, tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
6: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo. La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons. Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i en Bauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família. Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
7: Programa

0: Picalletres, ens divertim jugant amb la llengua.
1: Preparat, Eneko?
2: Sí.
1: Temps, sentit.
2: S-E-N-A-T-I-T.
0: El concurs lingüístic que fomenta l'ús correcte del català entre els adolescents de segon d'ESO.
1: Quina seria la paraula intrusa?
3: Casoplón.
4: Correcte. En català, per fer
0: al·lusió... Qui s'endurà el premi del Picalletres?
2: D-E-S-C-O-A-P-A-N-A.
0: Segueix el concurs a la teva ràdio local i a la plataforma La Xarxa Més.
5: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
6: A Ràdio Sant Cugat fem bullir l'olla.
0: Actualitat, ciència, patrimoni, gastronomia, cultura, economia, música, salut, tot això i molt més al Faves Comptades, el magazín que fa xup-xup a la ciutat.
6: Acompanya'ns de dilluns a divendres de 10 a 12 del migdia al 91.5 FM i a cugat.cat.

0: Aquest dissabte el Casal de Mirassol es convertirà en l'escenari d'un espectacle d'improvisació teatral infantil de la mà de Los Imposibles. Per conèixer tots els detalls i les persones que el faran possible, ens acompanyen la Júlia Ferrer. Ella és consultora, professora a la universitat, amant de la comunicació i creadora del podcast Viajando en Femenino. Júlia, molt bon dia, ben tornada.
1: Hola, molt bon dia, Alba.
0: T'havíem tingut aquí a la casa, amb unes pràctiques dels radiofònics, i ara tornes.
1: I tant, m'encanta tornar a estar aquí.
0: Ben tornada. I la Marina Àlies és de Burgos, fa stand-up comedy i impro. Ara ja no sé si t'he dit bé el cognom o no.
2: Sí, és Àlies. Com que alguna gent es pensa que és Àlies i després em ve parlar en català i dic, no, aquesta noia no s'apellida Àlies.
0: Doncs ho hem fet bé. Júlia, Marina, veniu d'una trajectòria professional molt diferent, ara fèiem aquesta breu presentació. Què és el que us ha portat a juntar-vos i a crear Los Imposibles?
1: Mira, totes dues ens vam conèixer a una escola d'improvisació teatral que es diu Performar, de Barcelona, que són especialistes en improvisació i stand-up comedy. Jo, en el meu cas, va ser... Saps allò que diuen? Que hi ha molta gent que quan es separa o té moments durs, en comptes d'anar al psicòleg, s'apunta a ballar o a fer teatre? Sí. Doncs, d'alguna manera, la improvisació, per molts de nosaltres, és teràpia, no?
0: Molt bé.
1: Aleshores, ja fa molts anys ens vam apuntar, vam començar a fer classes d'improvisació teatral, que al final és fer teatre, però sense guió, i ens va encantar. I arran d'aquí, el professor que tenim ens va ajuntar, de fet, a quatre de l'escola, i ens va dir... Veniu cap aquí vosaltres, diu, tinc un bolo, un espectacle d'aquí un parell de mesos, jo no el puc fer, i de l'escola i dels alumnes que tenim, doncs vosaltres, se us dona prou bé, perquè no el feu, us pagaran, i va néixer així, molt orgànic.
0: Déu-n'hi-do. De fet, sou tres, no?
1: Sí.
0: Perquè
1: sí.
0: També hi ha el Boris Tossas. Yeah. En quin moment... decidiu, després d'aquesta proposta del professor de fer aquest bolo, seguir endavant amb el vostre projecte professional en el món de la improvisació?
2: Pues com que ens va agradar molt fer el primer bolo, vam pensar, oye, aquí hay chicha, aquí hay algo, no? I llavors, parlant amb locals, parlant amb bars, es van proposar fer alguna cosa i pot ser que al principi la gent no sap, és com... No és màgia, no és stand-up comedy, què és l'impro? Doncs a vegades sempre és com, què és aquesta cosa? Però després ho vam fer a bars, a teatres, i va ser com, buah, ens va volar el cap, ens va molar molt, i és un poc el boca a boca. I vam fer primer a Montcada, vam fer cosetes a Sant Feliu, a Barcelona, i és una miqueta també de forma... orgànica. O sigui, no som aquí Corta el Cable Rojo ni Somos Eva Soriano, però vam fent cosetes.
0: I, clar, explica-nos una mica, deies, la gent a vegades no sap de què va la cosa, no? Explica-nos exactament què feu i què oferiu vosaltres com a companyia.
1: Mira, de fet, la gent no sap el que és perquè molt sovint arribem i el propi teatre ens ha preparat un escenari que sembla per algú que ha de fer stand-up, és a dir, comèdia, és a dir, no ho coneixen. Aleshores, què fem? Nosaltres el que oferim és un espectacle de teatre format per diferents escenes, sense guió, en el qual el públic és qui mana sobre el que passarà. Per tant, partim de la base que nosaltres mateixos ens posem davant d'un escenari i no sabem, no tenim ni idea del que passarà aquell dia.
0: Saps? Tenim una altra tolerància a la sorpresa, a la no planificació,
1: sí,
0: vaja.
1: Sí, sí, sí. Això ho practiquem contínuament.
2: Sí, clar, la impro és com que no s'ensaia, s'entrena. I tenim una alta tolerància també al fracàs, perquè moltes vegades, com jo quan parlo català, perquè no sóc de Catalunya, també fem errors. I també la impro té aquesta cosa de que els errors no són un obstacle, sinó que és una mena de... et pots riure de l'error, pots incorporar-la a l'espectacle, i és una miqueta una bogeria, però una bogeria que té sentit al final.
0: Una arma així de doble tall, no?
2: Sí.
0: Clar, ara jo pensava, vosaltres arribeu, pugeu a l'escenari, però allà no hi ha cap text, no hi ha cap guió. Una part de la vostra feina també dependrà de l'originalitat o de l'aportació que fa el públic. Us condiciona molt... que tingueu, no sé, clar, un auditori de gent avorrida, no sí, sé, o de gent amb ganes de participar i d'interactuar.
1: Sí, ens condiciona en quant, sobretot, molt sovint, com tu dius, en primer punt, a l'energia que tinguin, no? Que nosaltres ja tenim tècniques i formes d'intentar-la fer pujar, però és veritat que aleshores precisa molta més energia i molta més implicació nostra, però també a les temàtiques i depèn del lloc, no? És a dir, tu pensa que al final La improvisació sol ser un espectacle d'una hora que dividim en més o menys 5 escenes. Aquestes 5 escenes són 5 jocs. És jugar, la improvisació és jugar. Aleshores, el públic ens ajuda d'una forma o una altra. Hi ha un clàssic que molta gent coneix que va veure Impro Shows, que és, per exemple, apuntar amb petits paperets, no? Quan comencen i arriba el públic, els dius, apunta aquest paperet una paraula. I la gent apunta coses com salxitxa, com també t'apuntarà ho diu el veí del cinquè. Val? És a dir, la gent apunta. I en base d'agafar aquests papers, nosaltres anem creant una història. Per tant, com ens condiciona? Si el públic és un públic que a vegades ens hem trobat en algun local, una sala de teatre petita, que són tots nois i noies que surten de festa, doncs totes aquelles temàtiques que hauran posat seran relacionades amb la seva edat i la festa.
0: Serà temàtic.
1: Totalment. Si, per exemple, fem un espectacle privat que en fem i tenim davant nostre a 20 metges i infermeres, que ens ha passat, ells mateixos condicionaran a que totes les escenes siguin a un hospital i amb terminologia del sector mèdic, no? És a dir, sí, estem condicionant.
0: Absolutament.
1: Sí, sí, sí.
0: Quina mena d'instruccions o idees us acostumen a llançar des de la platea?
2: Hi ha de tot. Hi ha la gent que al principi no vol participar, dir, no, esto no va conmigo, a mí, yo he venido solo a verlo. I després, com que s'enciende i ens llancen moltíssimes coses, moltes bromes internes a empreses, per exemple, llancen una paraula i todo el mundo empieza a reírse i és com...
0: Tu no saps de què va.
2: Jo no sé de què riure, però riure, doncs depèn una miqueta, no?
1: Sí, sí, de fet, nosaltres els guiem, perquè si no seria allò un grigai. Aleshores, els guiem en quan diem, molt bé, en aquest joc, per exemple, representarem una escena, per exemple, Alba, digue'm què has fet aquest matí quan t'has llevat.
0: Doncs m'he aixecat, m'he rentat la cara, m'he preparat l'esmorzar, m'he rentat les dents, m'he pentinat, vestit i cap a la feina.
1: Perfecte, doncs aleshores, en base a això, que és un acte molt quotidià, no? Un hàbit matinal, nosaltres agafaríem i faríem de l'Alba que fa aquestes coses. Però aleshores hi afegiríem dificultats, li diríem al públic. Com voleu que ho representem, aquesta escena de l'Alba? Per exemple, en mode cowboy. Doncs una escena, no?, allò d'una pel·lícula de l'Oest, en l'Alba que es desperta. I seguidament, canvieu-nos el gènere. Doncs ara volem que feu això de l'Alba, de despertar-se al matí, però en comptes de ser a l'Oest, que feu una pel·lícula de ciència-ficció. I ho fem en aquesta línia. És a dir, els anem guiant en quant a una miqueta, en quant al que han de dir i explicar-nos, però sí, sí, mana totalment el que diu el públic. Sí,
0: I entre vosaltres, perdona.
2: No, i la gent està molt atenta, perquè és com a veure què diu, perquè l'impro té una cosa que neix de la veritat. O sigui, no busquem aquí fer Star Wars, l'Imperi contraataca. O sigui, d'un fet molt quotidià, com pot ser anar a la ràdio, anar a treballar, fem històries que... I la gent sempre vol desconnectar i sentir-se reflexada. Llavors, està guai perquè sempre fem històries de hola, és verdad, o com que la gent es sent reflexada. És tot quotidianitat i no és des de la paròdia, és des de la veritat.
0: I entre vosaltres, no sé si teniu alguna regla d'or, perquè, esclar, m'imagino que algú la pot dir de l'alçada d'un campanar i en lloc de tirar-te un cable et tira un dard enverinat, no?
1: Mira, m'encanta que em facis aquesta pregunta i et diré per què. Perquè jo, des que he descobert la impro, crec que la impro és la vida. I et diré per què. Hi ha una norma, una única norma, que és dir sí a tot i acceptar. És a dir, si un company...
0: No et pots tancar.
1: No. I això és la vida.
2: Claro.
1: O sigui, hi ha una filosofia darrere de la impro brutal.
2: Si jo digo, per exemple, Júlia, tu ets la meva mare, la Júlia no pot dir, no, soc la teva jefa. Perquè és com, això no és realitat. O sigui, ha de tenir un sentit. I per això hem de deixar a banda una miqueta l'ego perquè potser a vegades a un show tu ets l'estrella, ets el protagonista, però a vegades potser és el company. Has de estar al servei del que passa aquí mateix i potser el teu paper no és ser protagonista i que has de deixar tot en bandeja. Que decimos en mi pueblo.
1: Que això jo he dit que passa molt a la vida i és, per exemple, tu vas anar a una reunió amb el teu cap, amb el dia a dia o amb un company de feina i molts cops t'has muntat la història al cap.
0: I tant.
1: I arribes i dius, hòstia, ara aquest em dirà això, aquest em dirà això altre i resulta que et diu una cosa absolutament diferent al que esperaves. Llavors, tu has de saber reaccionar allò i molts cops dius, hòstia, em vaig muntar tota aquesta història al cap. Doncs tu quan vas a improvisar i entres en escena hi ha algú molt, molt important, que és l'escolta.
2: Sí.
1: És a dir, nosaltres tres, els que actuem, De fet, fomentem molt, ja perquè ens entenem molt bé i ens hem fet amics i som persones meravelloses i crec que allà, si no tinguéssim el grup, ja podríem... O sigui, de fet, ens seguiríem veient, no? Però hi ha un valor molt important, que és el respecte i l'escolta. No tothom pot fer impro... O sigui, tothom pot aprendre i tothom pot practicar, però no has de ser generós. Has de ser una persona molt generosa i si tu entres a una escena dient... Hòstia, m'han donat això, ara seré l'assassí, no? Crearé una història en la que sóc un assassí, entro a l'escenari a fer això, i l'altre et fa ser un príncep, has de ser un príncep. Saps? Vull dir que t'has d'adaptar.
2: Sí, molt... has de, no has d'imposar la teva idea, perquè potser la teva idea pues, no és el que cal ara.
0: Fluir, que diu la gent jove.
2: Sí, no? Sí, go with the flow, una miqueta.
0: S'ha de fluir molt. Escolteu, aquest dissabte sereu al Casal de Torreblanca per fer un espectacle d'improvisació teatral destinat al públic infantil, ho diré de memòria, entre els 8 i els 12 anys.
1: I els 12, sí. El
0: públic infantil és més exigent que l'adult? És diferent? Com els etiquetaríeu?
1: Jo crec que és molt més exigent, perquè nosaltres el que oferim és joc, oferim jugar, oferim creativitat, sorpresa, surrealisme. I clar, això els nens ho tenen...
0: Són els reis.
1: Són els reis, clar. Aleshores, els adults els sorprenem moltíssim, però els nens riuen igual i s'ho passen molt bé, però a nosaltres ens fa respecte, no?
2: Sí, sí, a mi em fa... Els nens em fan molt de respecte.
1: Sí.
0: Com serà l'espectacle d'aquest dissabte? La Júlia em deia, queden poquetes entrades ja, sí, no? Per,
1: sí.
0: Per fer el sold out, diguéssim, per emplenar. Sí. Perquè encara no tingui l'entrada, expliqueu-nos una mica què hi trobaran.
1: Bueno, és una hora d'espectacle en què els nens veuran escenes improvisades i ells podran manar sobre el que passa a l'escenari.
0: Home, això segur que els agrada.
1: Home, els hi encanta. Els farem participar, escrivim paraules... Tu saps l'emoció d'un nen quan veu que un actor a un escenari de sobte obre un paperet i diu el que ell ha escrit? Bueno, és felicitat suprema. A part, les històries que es creen amb nens són encara més màgiques que amb adults, perquè com no tenen els límits que tenim els adults, ells es deixen anar. I si t'han de llançar una paraula com dinosaure enmig d'una escena, te la llancen. Aleshores, tot el que sorgeix és molt màgic i fantasiós. Aleshores, jo crec que serà una hora, com passa amb els adults, però encara més, de riure molt,
2: sí,
1: de veure històries i de poder dir, ostres, és que ha sortit el meu paper, he participat, he tirat boles, perquè els hi farem fer també una certa activitat molt curiosa. Aleshores, jo crec que s'ho passaran molt bé, resumint, no? No sé
2: sí,
1: si tu
2: sí,
1: afegiries.
2: Sí, a l'impro sempre t'ho passes molt bé. I encara altra cosa bona que té l'impro és que tots els shows són diferents.
0: Pots repetir, eh?
2: Pots repetir les vegades que quieras. Pots venir i sempre serà diferent perquè el públic és diferent, perquè l'energia és diferent, el que es crea ahir és únic. Realment, sí.
0: I hi ha alguna temàtica que amb els nens funcioni millor que els adults? A vegades es diu, no, a Catalunya funciona bé, l'humor escatològic, no? No sé si amb els nens també hi ha alguna cosa que funcioni més que amb els adults.
1: Amb els nens funciona molt. Malauradament, també l'escatològic.
0: També són nens i són catalans,
1: sí,
0: no? S'han creat aquí.
1: Totalment. És veritat que els paperets van molt sovint enfocats, que a vegades diem, ostres, no? A situacions... Però també van molt enfocats a diguem-ne, referents que tenen futbolístics, no? El futbol...
2: El 6-7.
1: El 6-7.
0: Carai, has d'estar molt al dia, doncs.
2: Sí,
1: totalment.
2: Sí.
1: Els memes, sí, sí. Jo els hi deia a ells, no? Jo tinc fills i molt sovint els vaig actualitzant, els hi vaig dient, nois, ara els meus fills no paren d'escoltar Festuc. O sigui, hem de posar la cançó Festuc de fons, no?
0: D'alguna manera.
1: Sí, hem de... I al final manen ells, eh? Però que estiguem al dia, vaja.
2: Sí,
1: sobretot
2: sí, sí.
1: Això del 6-7, que ara tots els nens ho fan.
0: Sí. I quines eines us dona la impro pel dia a dia? La flexibilitat, dèieu, no? Aquest fluir, l'acceptar tot com et ve. Com a públic, creieu que també dona eines?
1: Sí, jo com a públic crec que el que et fa riure com fa temps no reies i et fa... que al final riure és terapèutic.
0: Uh-huh.
1: I et fa sorprendre't, no? Jo,
2: sí.
1: jo tothom que surt sempre em diu, he al·lucinat d'aquesta capacitat de connexió.
0: És que s'ha de ser àgil, entenc, no? Has de ser molt
1: sí.
0: ràpid, no hi ha temps
1: sí.
0: per al rumiar-s'ho massa,
1: no.
0: per lligar el fil, sinó deu perdre una mica la dinàmica.
1: Sí. Jo diria que nosaltres, com a improvisadors, el que ens fomenta i ens ajuda a traslladar tant al món professional com personal és la capacitat de concentració, perquè és com tu ara, tu estàs fent un programa matinal i tu no et pots despistar, no? És una, doncs és el mateix, un foco brutal, la plasticitat cerebral, perquè has d'estar contínuament estirant-te i acceptant temes que surten fora de la teva zona de confort o el teu paradigma, la teva caixa mental, la creativitat, l'acceptació, l'escolta, hi ha moltíssimes. Com a públic, jo crec que sobretot és el divertimento, i a mi ha vingut gent que m'han dit, ostres, és que feia 2 anys que estic estudiant per Opus, per exemple, i no havia pensat que em riuria tant. O sigui, he rigut molt.
0: Que gratificant, no, també?
1: Sí, sí. I et diuen, m'ha fet veure...
0: Poder fer riure.
1: Home, poder fer riure és maquíssim. A veure, algun cop no estàs tota l'hora 60 minuts rient, però sí que
0: va estar
1: contínuament.
0: També.
1: Sí.
2: És però... estar present en el que passa, que a vegades ara no és tan fàcil.
0: Sí, costa.
2: I sobretot una miqueta perdre la por de... fallar, jo què sé. Jo, per exemple, vaig començar a parlar en català arran de la impro, que és com, bueno, si faig errors, pues,
0: no passa res.
2: He fet un error, sí, ho sé, i què? Doncs la impro et dona aquesta eina i és com una forma de dir tiro pa'lante, con lo que sea.
0: Ens queden 3 minutets per arribar al final del temps. Us sembla si posem en pràctica tot això que ens heu explicat amb un breu tastet d'impro, com que no podeu dir que no?
1: Perfecte. No, ho has entès molt bé.
0: Era la regla. Sí, doncs va, explica'ns la dinàmica. Com ho podem fer, això?
1: Mira, hem pensat que podríem fer, Alba, que tu ens demanes un conte, el que tu vulguis, un conte clàssic. Aleshores, la Marina i jo comencem a explicar el conte, anirem prenent torns, i aleshores tu, mentre anem explicant el conte, ens llances paraules, ens fas d'apuntadora, val? Però han de ser paraules que no tinguin res a veure amb el que estem explicant.
0: D'acord.
1: Val? Perquè així per nosaltres serà difícil, ho hem d'introduir al conte.
0: Vale, he de pensar un conte que tothom més o menys conegui, amb la caputxeta vermella.
1: Perfecte, molt bé. Començo. Aleshores, tu, a la que comenci a parlar quan vulguis, em llances una paraula, d'acord?
0: Perfecte.
1: Hi havia una vegada una nena que es deia Caputxeta Vermella. Vivia a un poble petit...
0: Molta gana.
1: ...amb la seva àvia i estava molt agraïda perquè sempre tenia molta gana i l'àvia era una gran cuinera.
2: Cada dia, després de l'escola...
0: Diplodocus.
2: La Caputxeta Vermella es muntava en el seu diplodocus perquè estava farta del bus escolar. Perquè el bus escolar feia
0: vomitar.
2: Feia un olor, feia un fàstic que li feia vomitar cada dia.
1: Un dia, pujada al diplodocus, va decidir agafar un camí diferent.
0: Perruqueria.
1: Veia que el diplodocus, que li deia Eric, últimament portava el front una mica malament el cabell i li va dir...
0: Gastroenteritis.
1: Fill meu, et porto a la perruqueria perquè et facin el cabell, perquè tan llarg que el tens que te l'estàs menjant i t'agafarà gastroenteritis com el mes passat.
2: I l'Eric va dir, doncs, jo sé que aquí a Sant Cugat...
0: Solsolet.
2: Hi ha la peluqueria Solsolet, que és una peluqueria només per nens. És una peluqueria una miqueta 6-7. No està ni molt bé ni molt malament, però si vols podem TikTok. Anar aquí i em faré un pentinat a l'obró i ho podré pujar al TikTok, si et va de gust.
0: Perdó, escolteu, és que és molt difícil enganxar-vos. Són molt ràpides els incursos. Quan l'he dit, dic, ja ho tenen.
1: No, ja està, no?
2: Ja, sí, ja. I després es va fer influencer al...

0: pel Departament d'Educació amb Comissions Obreres i UGT. La vaga forma part d'un calendari d'aturades previst entre el maig i juny a tot Catalunya i també al Vallès Occidental. Davant d'aquesta convocatòria, la Generalitat i l'Ajuntament han decretat serveis mínims tant als centres educatius públics com als equipaments municipals per garantir l'atenció bàsica de l'alumnat. Podeu conèixer aquests serveis mínims a www.cugat.cat. Les inscripcions per al 45è concurs d'arrossos de la Festa Major es podran formalitzar a partir del dia 19 de maig i fins al diumenge 24, tal com ha informat els Amics Veterans de la Regalèssia a través de la seva pàgina web. Per participar-hi cal emplenar el formulari al web de l'organització i entre tots els inscrits es farà un sorteig posteriorment per determinar qui hi participa, ja que acostuma a haver molts més grups d'inscrits que places disponibles. Els 30 primers classificats de l'anterior edició tenen la plaça assegurada. El concurs d'arrossos tindrà lloc el diumenge 28 de juny. Res més per ara. Més informació a www.cugat.cat.
1: Serveis informatius de Cugat Mèdia. Ràdio Sant Cugat, 91.5 FM.
2: Continguts en xarxa.

Hola, amics. Això és Cinema a la xarxa i qui us parla és en Víctor Alexandre. Aquesta era la veu de Luis Prima, una veu i una trompeta estimada per tots els amants del swing que va viure l'època daurada de Hollywood i que avui trobem a la banda sonora d'unes 150 pel·lícules que es diu aviat. Aquesta cançó que ara sentíem pertany a la versió de dibuixos animats del film El llibre de la selva, de Walt Disney, del 1967. Es diu I Wanna Be Like You, vull ser com tu, i era Luis Prima qui la cantava. I és que ell va posar la seva veu al rei Louis, que era l'orangutan. Luis Prima era nord-americà,

Havia nascut el 1910 a Nova Orleans, però les seves arrels eren italianes, de Sicília concretament, i sempre en va fer bandera. No era un músic d'un sol gènere, en va conrear molts, però es pot dir que per damunt de tot el seu estil es movia entre el jazz, el swing, el blues, el rock i el boogie-boogie. Professionalment va començar tocant en un vaixell de vapor de Nova Orleans, que anava pel riu, i va ser allà quan tenia 19 anys on va conèixer la seva primera dona. Era l'any 1929, l'any del famós crack, que va comportar la Gran Depressió americana amb milers de persones desesperades, molta misèria, molta fam i també molts suïcidis. No era un bon moment perquè els músics es guanyessin la vida. La gent tenia altres prioritats. Això va fer que moltíssims músics emigressin, doncs, a Nova York. I Louis Prima també ho va fer. Va deixar Nova Orleans i se'n va anar a Nova York. Allà ell i la seva banda de Nova Orleans es van obrir camí. Escoltem-lo ara interpretar una de les seves cançons més famoses, la cançó Buonasera, que apareix a la banda sonora de mitja dotzena de pel·lícules. Pel·lícules com Tarantella, amb Mira Sorvino, Big Night, Una gran nit, amb Stanley Tucci, Middleman, amb James Caan, Sandy Wexler, amb Adam Sandler, o En algun lloc de Queens, amb Ray Romano. Hi ha llocs on aquesta cançó se la coneix com Buonasera, i d'altres com Buonasera, Signorina.

Buonasera, senyorina, una de les cançons històriques de Luis Prima. La va gravar l'any 1956 i es va fer famosa arreu del món. Luis Prima, però, no només apareix en multitud de bandes sonores, 150, com he dit abans, també va aparèixer a la pantalla. No pròpiament fent d'actor, perquè no ho era, però sí al capdavant de la seva orquestra, de la mateixa manera que també ho van fer doncs, Glenn Miller, el català Xavier Cugat o el valencià Josep Iturbi. Concretament, Luis Prima va intervenir en 10 pel·lícules. La primera va ser el western musical Ritme al Ranxo, quan tenia 26 anys al costat de Bing Crosby i Francis Farmer. I després van venir No ho pots tenir tot, amb Alice Faye, Carrusel de Manhattan, amb l'orquestra de Cab Calloway, La Rosa de Washington Square, amb Tyrone Power, i, entre d'altres, a Rafferty and the Gold Dust Twins, amb Sally Kellerman, Alan Arkin i Harry Dean Stanton. Una altra de les grans interpretacions de Luis Prima era la famosa Pennies from Heaven, composta el 1936 i agafada ràpidament per Billie Holiday, però popularitzada per Bing Crosby a la pel·lícula del mateix nom, on, per cert, també hi apareixia Louis Armstrong. La cançó és tan bona que després s'hi van afegir per interpretar-la infinitat de músics, Dean Martin, Doris Day, Dinah Washington, Tony Bennett o Frank Sinatra. Nosaltres, naturalment, ens quedem amb la versió de Luis Prima.

Pennies from Heaven, a la versió de Louis Prima. Aquesta versió potser l'haureu sentida a la banda sonora de pel·lícules com Una bona banda, amb Burt Reynolds, Elf, amb James Caan, Petites mentides per estar junts, amb Marion Cotillard, o The Glorious, amb Julianne Moore. En el terreny personal, Louis Prima es va casar 5 vegades, però les seves dones més rellevants en el terreny professional van ser les dues darreres, per la incidència que van tenir. Una va ser la cantant Kelly Smith. Es van conèixer quan ell tenia 38 anys i ella 20. Ell cercava una veu femenina per a la seva orquestra i va aparèixer ella. Van estar junts 8 anys. I després, Louis Prima es va casar amb Gia Maione, una altra cantant nord-americana, 30 anys més jove que ell, 31 anys més jove que ell, que va ocupar el lloc de Kelly Smith a l'orquestra. Actuaven a tot arreu, al Copacabana de Nova York, al Palmer House de Chicago o a l'Hotel Sands de Las Vegas, on Sinatra, Dean Martin i Sammy Davis Jr. van rodar la quadrilla dels 11. Louis Prima i Gia Maione van estar junts 15 anys, fins a la mort d'ell. Va ser una mort complexa perquè l'any 1973, quan tenia 63 anys, Louis Prima va patir un infart. I 2 anys després va començar a tenir mals de cap i lapsos de memòria, que eren la conseqüència d'un tumor cerebral. El van operar i tot seguit va patir un vessament que el va deixar en coma, un coma del qual ja no es va despertar mai. Però que no es despertés no vol dir que es morís. Dic això perquè el coma va durar 2 anys. La seva mort es va esdevenir el 24 d'agost de 1978, quan tenia 67 anys. Nosaltres, per tancar aquest cinema a la xarxa que ha tingut Ayman Triqui a les vies de so, escoltarem Louis Prima cantant la seva cançó per excel·lència, Just a Gigolo. Però abans deixeu-me dir-vos que Louis Prima està enterrat en un cementiri de Nova Orleans en una tomba coronada per una petita escultura de marbre que representa l'arcàngel Gabriel amb una trompeta a la mà. És una obra de l'escultor rus Alexei Kazantsev. I a sota hi ha una inscripció amb un petit fragment de la lletra de la cançó Just a Gigolo. És el tros que diu, quan arribi al final, ho sé, tothom dirà, només era un gigolo, mentre la vida continuarà sense mi. Louis Prima canta aquesta cançó de manera alegre, però en realitat és una cançó trista, molt trista, perquè fa una reflexió sobre la vida d'un gigolo, un home que viu d'oferir sexe i companyia a dones benestants a canvi de diners. La lletra, en primera persona, parla d'un home que, malgrat la vida plena del glamur que sembla que l'envolta, se sent profundament sol i es deleix desesperadament per trobar algun dia el veritable amor d'una dona. Fins la setmana vinent, amics.

0: continguts en xarxa.
1: Viure en el lloc dels teus somnis. Gaudir de la família. Perquè quan estàs ben assegurat, la vida la prefereixes viure així. Occident. Tot, tot i tot. Empresa col·laboradora amb l'esdeveniment Primavera Sound Created in Barcelona.
2: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
3: L'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
4: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
3: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, 12 els dies de l'any.
4: Perquè la teva salut és el nostre futur.
3: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Mi Quirón Salut.
5: Pel tacte, que em diu, estàs a 3 centímetres i portes 24 hores. Anem a cesària, diu, i així puc veure la Champions. Jo vaig estar 3 o 4 anys sense poder mirar el Barça.
6: Quan jo tenia la contracció, el cor de la Júlia, o les constants de la Júlia, m'embaven, no? Era com si quasi es parés el cor. I els dos, doncs, ens vam mirar i ens vam espantar molt.
7: A mi feia estar tranquil·la per a casa. I el meu company es va posar les mans al cap i va dir, què dius, no? O sigui, això és una barbaritat, fruit del desconeixement.
8: Aigües Trencades, un podcast molt ben parit de Cugat Mèdia, ja disponible a cugat.cat.
9: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
10: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
11: Faves comptades amb Alba Triador.
12: Continguts en xarxa.

0: Avui al POU parlem d'un projecte que combina tecnologia, salut i acció humanitària, el dirigible Manaki, una proposta que planteja portar serveis sanitaris complets, incloent consultes, diagnòstic i fins i tot cirurgia, a zones remotes o sense infraestructures. El projecte, amb mirada posada especialment en territoris com Colòmbia, recupera la idea dels dirigibles com a alternativa de transport sostenible i els converteix en plataformes mèdiques aèries capaces d'arribar a qualsevol punt sense necessitat d'infraestructures. Per entendre com funciona, fins a quin punt és viable i quin impacte pot tenir, parlem avui amb l'investigador de l'UPC, Xavier Álvarez. Molt bon dia, Xavier.
1: Hola, molt bon dia.
0: Per començar, què és exactament el dirigible Manaki i quin problema concret voleu resoldre?
1: Molt bé, nosaltres som un grup de dissenyadors de la càtedra UNESCO de Sostenibilitat que treballem en transport sostenible. Una de les nostres línies de treball que vam treballar, hem estat treballant amb el Ministeri de Salut de Colòmbia, és un dirigible. Un dirigible és un transport aeri que gasta un 80% menys d'energia, combustible líquid, que l'aeronau equivalent convencional. I això vol dir un 80% menys d'emissions de CO2. Perquè la sustentació de l'aeronau la fa al principi d'Arquímedes, com els barcos, no? Pues el dirigible, clar, el fluid no és líquid, és un fluid que és l'aire, no?, que és gaseós, però tu pots dissenyar una cosa amb prou volum que desallotgi prou aire com per això tingui una sustentació de franc. I a partir d'aquí només l'has de moure. Llavors, aquí de què es tracta? Nosaltres havíem dissenyat un dirigible lligat a la biorruta transversal de Calgas per transportar 45 tones de càrrega. Un dirigible convencional, 180 metres de llarg. Però el Ministeri de Salut del Govern de Colòmbia ens va dir, escolta, necessitem una cosa d'aquestes per portar la salut. En realitat van dir d'ambulància per arribar a l'Amazonia, a l'Orinoquia, llocs de molt, molt difícil accessibilitat. I llavors això ens va motivar especialment. I vaig dir, escolta, una ambulància, no. També, no? Però portarem la salut de qualitat. Llavors, hem dissenyat un dirigible, el tenim aproximadament un 75% dissenyat. Ara ens falta un punt d'inversió. El dirigible portarà un container, com de les dimensions d'un container gran de tràiler o de barco, un container a on sigui, i aquest container, el primer container, són quatre containers diferents. El primer és un centre d'atenció primària, no? És un container que, a més, es despleguen les parets, etc. Es fa tres vegades més gran in situ, i llavors allà aixeques històries clíniques. Estarà en comunicació amb un hospital de referència. Si això, etc., viatjarà una doctora o un infermer, per exemple, no? O una doctora, dos infermers, i aixecaran el que fa un cap. Mm-hmm. Un cop se sap què li passa en aquesta població, ve el dirigible, s'emporta el cap, i porta, això poden ser dos dirigibles i es fan paral·lel, però bueno, porta un centre especialitzat, no? Oftalmologia, odontologia, cardiologia, ginecologia, etc. No? Llavors, llavors tractarà malaltia per malaltia, no? Patologia per patologia. I després això pot marxar i pot venir un, en casos d'emergència, per exemple, un quiròfan de campanya, o, per exemple, pot venir també una ambulància, que la nostra ambulància està dissenyada per 6 o 7 persones. No? I aquesta és la idea. El fem de combustible fòssil perquè vam calcular, per fer-ho elèctric, amb bateries, etc., però les bateries, 4 tones de bateries per fer 600 quilòmetres i transportar 7 tones. No? Se'n mengen la flotabilitat. Quan tu dissenyes una cosa que vola, el pes és molt important. I, per tant, per exemple, per al centre d'atenció primària. Hem buscat el millor material amb el pes més petit. Per què? Perquè el nostre dirigible, a diferència de molts altres dirigibles que existeixen, no? Per exemple, el següent que vindria després nostre mereix 120 metres. El nostre, tot just, són 45 metres de longitud, que això per un dirigible és molt petit. I pesa, en total, 7 tones. En total vol dir tot el dirigible, més el container, hem fet containers, els hem dissenyat a toc. És ultralleuger, està fet amb estructura tubular de ser aeronàutic, és molt resistent i molt lleuger. El nostre dirigible té una velocitat de creuer de 150 km per hora, i és a dir que 600 km els fa en 3 hores, 4 hores, no? Té una autonomia fins a 1.200 km. Clar, llavors aquí, en el seu desenvolupament, nosaltres això ho hem treballat amb el Ministeri de Salut de Colòmbia i per la nostra agradable sorpresa els va agradar tant la idea que, de fet, ja estan fent barcos fluvials per portar la sanitat a zones a Colòmbia que no arriba mai, però arriben a través dels rius navegables. I vaig dir, escolta, estic tan content, tan orgullós, dic, estic tan orgullós i content com gelós, perquè per fer barcos heu trobat la financiació i per nosaltres ha sigut més difícil. Escolta, tot anava bé fins que l'actual president de Colòmbia va fer dimitir a la viceministra i a la directora general, no? Pues, escolta, no és una gran inversió, són 5 milions d'euros llaves en mano, perquè nosaltres no ho plantegem com a negoci, que ho podria ser, sinó que ho plantegem amb un servei social. Per què ho dic, això? Perquè l'helicòpter, que l'helicòpter equivalent són 15 milions d'euros, i a més no té ni l'autonomia, no, i consumeix molt més combustible que el que seria el nostre dirigible, no? Per tant, és molt econòmic, és petit. Per què? Perquè ha de poder aterrar amb el camp de futbol que tenen totes les poblacions al món, podríem dir, no? Però, bueno, Amèrica Llatina especialment i a Colòmbia. Encara que estiguis al mig de l'Amazonia, tens un camp de futbol relativament a prop, no?
0: Per tant, no necessita aeroports, que no necessita infraestructura aeroportuària.
1: No necessita infraestructura aeroportuària, efectivament. No, perquè aterra en un camp de futbol, deixa el container, deixa la carga i se'n va, no? I llavors necessita res.
0: I dins el dirigible llavors van els sanitaris també, i quan arriba el dirigible al terreny s'obre, es desplega i entenc que el pacient puja en aquest contenidor on és un servei mèdic.
1: Efectivament, sí, deixa un habitacle molt gran on els metges i el personal sanitari pot fer la seva feina.
0: I en quin punt es troba? Deies, està fet el 75%, el que cal és fer ara trobar la inversió. Per tant, és una proposta absolutament realista que només necessita ara desenvolupar la part més d'infraestructura material per poder-ho tirar endavant?
1: Sí. Està tot dissenyat, ens falta una part molt concreta, però jo els enginyers, perquè continuïn treballant, els haig de pagar, no? Sobretot aquests que falten, que són tota la part d'aviònica. I llavors, fet això, pues, amb una inversió de 5 milions, nosaltres el podríem desenvolupar. De fet, haig de confessar que aquest estiu, cap a mitjans d'agost, em van trucar, perquè jo havia anat al mes de juliol a parlar amb uns possibles inversors, em van dir que sí, a Colòmbia, dic que estic parlant. I llavors em van dir que sí, em van trucar, suposa't, un dilluns, dient, escolta, munteu alguna estructura d'empresarial que nosaltres puguem fer una inversió per 5 milions. De fet, van dir 10, per fer dos dirigibles. Escolta, fantàstic, no? Es va muntar una empresa que es diu Albatros, Societat Limitada, Albatros Airship, Societat Limitada, i bueno, no és tan immediat, no? Una empresa necessites almenys 15 dies per fer-ho tot. Va, molt bé. I en Donald Trump va posar les fragates davant de Colòmbia i de Venezuela, i Colòmbia va amenaçar el president de Colòmbia, i l'inversor va dir, fins que tot això no s'arregli, ens vam quedar amb les ganes. Això és com anècdota, I ara estem de nou en converses amb l'inversor, a veure si tot això podem fer realitat, però necessitem més inversors.
0: Per tant,
1: ja que estic a la ràdio, la veritat ho vaig dir, sí.
0: Clar, i tant, perquè entenc que els principals reptes tècnics estan tots...
1: Tot solucionat, i a més hem posat en simulació per ordinador, i a nivell d'aerodinàmica funciona perfectament, no dona vibracions, té un coeficient aerodinàmic molt bo, i per tant funciona bé. Hi ha una altra qüestió, que nosaltres volem fer amb aquest mateix dirigible. Volem fer una versió de turisme. Podríem fer el Girona, per no dir Barcelona, saps? El Girona, Castell de Peralada, anem a suposar, no? Castell de Peralada, Menorca o Mallorca en 2 hores. Però la diferència amb un dirigible és que, clar, quan tu viatges amb un avió convencional a 9.000 metres, el dirigible és com si fos una bombona de butano, és a dir, està pressuritzat a temperatura amb oxigen, perquè fora fa menys 40 graus centígrads, i a dins estàs tranquil·lament a 25, amb l'humitat, amb l'oxigen que es necessita, però fora no hi ha oxigen, no? El dirigible pot anar, anem a suposar, exagerant, a 50 metres per sobre del mar, o a 100 metres, o a 400 metres. Jo he dissenyat perquè pugui arribar amb tranquil·litat a 3.200 metres, que és l'alçada que té una vall als Andes centrals de Colòmbia, on passen totes les avionetes, avions, etc. No? Perquè arribi aquí. Però, clar, per a Mallorca no cal pujar a 3.200 metres. No? Llavors pots anar tranquil·lament a 100 metres. Pots baixar a la finestra, estic exagerant, perquè això no es pot fer, perquè la gent es llançaria a alguns. No? Llavors, no, però podries baixar a la finestra i saludar el vaixell que hi ha sota. És a dir, li pots fer, com ja existeix, que es diu Airlander, però de 180 metres de longitud, molt més exagerat que nosaltres heu fet un disseny òptim. I aquesta és la diferència, amb el que ja existeix en el mercat. No, i llavors tu pots posar el terra de vidre i veure com estàs volant, no, per de vidre o del polímer que fos transparent, que fos necessari. No? És a dir, que també hi ha una versió, o per exemple a Colòmbia, ja n'hem parlat també, això li interessava a l'inversor, que és remuntar tot el Magdalena. El Magdalena és el riu per al qual els castellans, perquè eren els castellans, no eren espanyols, eren castellans, era castellà, va entrar a Amèrica del Sud, que desemboca a Barranquilla, van pujar a Magdalena i és navegable tranquil·lament més de 800 quilòmetres. Seria com el Rin, però més a lo tropical i latinoamericano. I això són coses que són desconegudes aquí a Europa. Bueno, doncs, podries fer, des de Barranquilla, podries fer un viatge turístic remuntant tot el Magdalena. No? Llavors, bueno, vull dir que també tenim una versió que està pensada per posar passatgers. Ja han fet els costos, i en 3 anys, portant viatgers d'aquí a allà, no, clar, no pots competir, no és qüestió de competir amb el low cost, perquè però sí que serien viatges de gent que vol donar-se el gust, per no dir el luxe, no, de navegar per sobre del Mediterrani des de l'aire i contemplar els paisatges i els barcos. No? En fi, bueno, tindria una vessant visual i lúdica molt potent. No? De fet, ja va sortir a La Vanguardia fa 3 o 4 anys, encara, el que passa és que encara no ho he vist, uns empresaris catalans que havien comprat 2 Islanders per fer el Barcelona-Mallorca. Això nosaltres volem fer el Girona-Mallorca. I llavors el que passa és que encara no ho he vist, els Islanders és un monstru de 180 metres. El nostre, insisteixo, té 45 metres, perquè és possible, és la nostra tecnologia, que aquí en públic no penso parlar.
0: Parleu sobretot del tema de que consumeix menys i a menys emissions, tot i no haver-ho pogut fer elèctric. Quin seria realment l'estalvi respecte a altres mitjans aeris, com si fos un helicòpter o una avioneta medicalitzada?
1: Bueno, mira, aquest llibre, que ja he dit el títol, no el repetiré, perquè qualsevol pot obrir el podcast i escoltar-ho. Aquest llibre de les Nacions Unides, és a dir, no som nosaltres, que podríem ser part interessada, relativament, perquè som UNESCO, però aquest llibre ens diu, aquest document, ens diu que un dirigible té un 80% menys de despesa que un avió convencional. I és lògic, i t'ho explicaré molt ràpidament. Quan tu tens un, suposa't, un Boeing 747, són 500 tones d'alumini, que has de fer que no es noti la gravetat, és a dir, l'has de fer volar. Això, si el poses a prou velocitat, 500 km per hora, llavors, si inclines les ales, com quan tu treus la mà pel cotxe, no? I la finestra del cotxe comença a pujar, diguem que la densitat aparent de l'aire és com si fos mantega i puja com per una pista de mantega, els de mecànica fluids em renyaran, però clar, estic parlant a la ràdio, no a classe. Llavors, i puja, però esclar, posar 800 tones, m'he equivocat, 800 tones d'alumini a 500 km per hora, és un consum energètic brutal. Després, quan estàs a 9.000 metres, ja és una altra qüestió, no? Perquè hi ha menys aire, hi ha menys fregament, etc. Però el despegue i l'aterratge és una cosa fora de mida. Llavors, i la sustentació de la nau, no? Clar, el dirigible flota, no gastes res, zero. I aquí està la diferència. I no ho diem nosaltres, sinó que ho diuen els experts de les Nacions Unides, que parlen d'un consum 80% menor, no? Sí?
0: Déu-n'hi-do. Amb ganes de que aquest finançament que cerqueu sigui trobat finalment i que aquest hospital volador i sostenible acabi convertint-se en una realitat. Xavier?
1: Sí, la veritat és que estem molt esperançats, perquè permanentment estem rebent trucades. Bueno, és que és una cosa que en el món actual és necessària. Sí, per exemple, tota la conca sud d'Àfrica del Mediterrani, tota la conca sud del Mediterrani, això seria tan útil, ja no parlem d'Amèrica Llatina, qualsevol indret d'Amèrica Llatina.
0: Perfecte, doncs restarem a l'espera de saber si aquest nou projecte també evoluciona favorablement. Hem parlat del dirigible Manaki amb Xavier Álvarez, investigador de la UPC. Moltíssimes gràcies.
1: Gràcies a vosaltres.
2: Continguts en xarxa.
3: Ara també pots viure els petits camaleons a la Sala Apolo.
4: La música es viu en família en el cicle de concerts de Petits Camaleons.
3: Després de l'èxit dels Catarres, Blaumut i Embauca, arriba la matinal amb Miqui Núñez. Tota l'essència del festival Petits Camaleons en un format ideal per compartir en família.
4: Consulta tota la informació i compra les entrades a petitscamaleons.com.
5: A l'Hospital Universitari General de Catalunya, l'experiència de 40 anys és només el punt de partida.
6: Aquest 2026 continuem creixent al teu costat, combinant la humanitat de sempre amb un hospital que aposta per una transformació digital constant, fent els nostres serveis més accessibles, ràpids i connectats.
5: Experts de prestigi en totes les especialitats, tecnologia d'última generació, un bon servei radiodiagnòstic i les nostres urgències generals i pediàtriques llestes per a tu les 24 hores, tots els dies de l'any.
6: Perquè la teva salut és el nostre futur.
5: Hospital Universitari General de Catalunya. Seguim millorant per tu, pels teus. Demana cita al 93 565 6020 o a través del teu portal del pacient Miquiron Salut.
7: Cada setmana arriba a la teva emissora local l'Això va en sèrie, l'espai de sèries d'UAU Lleida Ràdio. Ets un seriefil i no tens amb qui comentar-ho? Nosaltres et portem estrenes, recomanacions i l'actualitat del sector explicada com ho faries tu. Això va en sèrie. Cada setmana 30 minuts de riures i sèries a la teva ràdio de proximitat.
8: Escolta'l els dimarts a 2:15 de la tarda a Ràdio Sant Cugat. Sí.

0: Albert Just.
1: I tu què tries?
2: Visita jotrio.cat.
3: Club Helsing Sant Cugat. El teu espai esportiu i de benestar a la ciutat. Un club exclusiu, modern i adaptat per tu.
4: Gaudeix de la nostra piscina climatitzada amb classes per a nadons, nens i adults.
3: Sales equipades amb màquines d'última generació i espais a l'aire lliure.
4: Podràs gaudir de classes dirigides com spinning, yoga, pilates, bumpa i aquagym, entre d'altres.
3: Club Helsing Sant Cugat. Un lloc privilegiat per moure't, cuidar-te i gaudir.
4: Ens trobaràs al passeig de Xavier Azqueta 18 bis de Sant Cugat, a prop del Parc Central. Més informació a health-in.club.
5: Necessites ajuda amb les teves assegurances? Anna Fernández t'acompanya en tots els processos relacionats amb la contractació i gestió d'assegurances. Truca al 625 03 34 46 i gaudeix de la tranquil·litat d'una cobertura total. Anna Fernández, les teves assegurances en les millors mans.
6: La criança és meravellosa, però també caòtica. Animam Animomo t'acompanyem perquè trobis la teva manera de criar sense judicis i amb molta calma. Eines de criança positiva, consells pràctics i un toc d'humor per recordar-te que ho estàs fent millor del que penses. Ni mama ni momo, el teu espai per criar amb serenor. Cada setmana a Ràdio Sant Cugat i també disponible en videopodcast a cugat.cat.
7: 91.5 FM. Ràdio Sant Cugat.
8: Faves comptades.

0: Doncs tornem a tenir aquí l'Helena Minuesa per parlar de l'educació i de l'art. I en aquest cas ve a parlar d'una cosa que és ben bé la seva especialitat, és l'educació, bueno, el patrimoni cultural, que és el que ha vertebrat la seva carrera. Helena, estàs contenta de tractar aquest tema avui?
1: Bé, Sara, avui podríem dir que vinc amb especial il·lusió perquè, com bé dius, és el meu tema, o sigui, allò que em fa vibrar, diguéssim.
0: Sí, sí, sí. Comencem pel principi, perquè parlem de patrimoni i a vegades no sabem si ens referim a les persones, als monuments, a la cultura popular. Què és el patrimoni?
1: Bé, Sara, doncs sí, el patrimoni realment és un concepte molt eteri, molt ambigu, que sembla molt ampli, no? Però en realitat és una cosa tan bonica com el nostre llegat, allò que heredem de les persones que ens van precedir i que d'alguna manera ens expliquen doncs, qui som, tant com individus com a col·lectiu, i no només qui som, sinó també ens ajuda a saber com projectar-nos cap al futur. Per tant, el patrimoni es pot resumir com un llegat no només material, els monuments, els objectes, les peces artístiques, tot això és patrimoni, però també aquesta immaterialitat, aquest patrimoni que no és tangible, que és intangible. Podríem parlar, Sara, de cançons, de tradicions, no? de festes populars, també són patrimoni. També és patrimoni la llengua, la nostra manera de comunicar-nos. És a dir, que el patrimoni, com veus, és quelcom molt ampli i que d'alguna manera parla de nosaltres.
0: Existeix algun museu on es pugui reunir tot aquest patrimoni més immaterial?
1: Sí, de fet, hi ha museus dedicats a les cultures del món, hi ha museus etnològics, antropològics, que posen el focus sobretot en parlar no tant de les peces o de la cosa més material, més monumental, sinó de les persones i de la manera que tenen de relacionar-se les persones. Avui, per això, el que posarem al focus, Sara, i com que hem estat també treballant com el pensament crític, no? Portat a l'aula i a l'educació, m'agradaria posar el focus en el que és l'educació patrimonial, que és una disciplina, és una professió que, al meu parer, no ha tingut, a dia d'avui encara, la reconeixença, el prestigi que se li hauria de donar. I, en definitiva, l'educació patrimonial és un recurs, és un enfocament educatiu que el que fa és connectar aquells significats que aparentment poden estar ocults en el patrimoni i fer-los intel·ligibles, fer-los amens, fer-los desxifrables per les persones. Dit d'una manera que potser ens entenguem millor, Sara, és l'educació patrimonial és explicar allò que vol significar el patrimoni d'una manera que arribi a la gent, no? Doncs la persona que és educadora patrimonial el que farà serà col·locar-se davant d'una obra d'art, per exemple, i explicar-la al públic de manera que connecti realment amb aquest públic. És un art, com deia abans, és una disciplina i molts cops penso que a dia d'avui no se l'ha prestigiat o no se l'ha reconegut suficient.
0: D'acord.
1: Per contextualitzar una mica, si em deixa, Sara, la interpretació del patrimoni, el que és l'educació patrimonial, té ja una tradició extensa. Estem parlant de que Freeman Tilden, americà, un traductor, intèrpret americà, que va néixer a principis del segle... a finals del segle XIX, perdona, el 1883... El Freeman Tilden ja va establir quins eren els principis i teories pels quals s'ha de fer la interpretació del patrimoni d'una manera vivencial, que connecti amb les persones, que realment sigui significativa, amena, amb la gent que tenim al davant i a qui ens volem doncs, dirigir. Per tant, no estem parlant que l'educació patrimonial sigui quelcom que ens hàgim inventat avui, sinó que ja té un recorregut interessant, perquè el Freeman Tilden doncs, ens en parlava ja el 1957, quan va publicar el seu primer llibre.
0: Doncs aviam si anem integrant aquests principis que va dir, no? Perquè si dius que encara avui no se la reconeix prou, doncs ja comença a ser hora.
1: Sí, anem una mica tard. D'alguna manera, l'educació patrimonial se l'ha entès, jo crec que de forma errònia, com aquell bolet, aquella sortida a bolet que fem, sobretot, tu recordaràs bé, Sara, no? Quan de petites ens portaven al museu, que quedava com una sortida extraescolar, quasi bé, dins del currículum, eh? Ens portaven al museu, al Caixa Fòrum o al Museu d'Història de Catalunya. Però, al meu parer, a dia d'avui, aquestes sortides queden com molt anecdòtiques o molt supèrflues i no estan del tot integrades dins del que seria el currículum escolar. O sigui, no es treballen de forma integrada amb tot allò que els alumnes aprenen, sinó que, al final, anar al museu és una experiència més...
0: És un dia de festa.
1: És un dia de festa com podem anar a la fàbrica de la Coca-Cola. Sí. Entén-me, o sigui, parlant una mica... així com de forma clara.
0: Quan en realitat podries dedicar unes sessions abans de preparar-ho una mica, inclús al tornar a repassar el que s'ha vist a la sortida.
1: Correcte. De fet, l'educació patrimonial el que reivindica és que tot allò que no es pot tractar o treballar dins de l'aula, és a dir, hi ha monuments, hi ha objectes, hi ha peces d'art que no les tenim a l'aula i que ens parlen de quelcom essencial vinculat a la matèria. Tu pots posar un PowerPoint amb unes imatges a l'aula que et parlin, doncs, de...
0: Del Guernica, de la Mona Lisa.
1: Perfecte, exacte. Però tenir un Guernica, tenir una Mona Lisa o tenir un Pantocràtor de Taüll, no?, davant teu, et provoca uns sentiments, unes sensacions, unes emocions que si l'intèrpret, que si l'educador patrimonial ho sap canalitzar bé, segurament l'aprenentatge serà molt més significatiu que observar aquella obra en un PowerPoint projectada. Mm-hmm. Val? D'aquí ve la importància de l'educació patrimonial. És a dir, no podem ser els educadors patrimonials simples anècdotes que passen dins del currículum, sinó que s'ha d'aconseguir entendre que també forma part del procés d'aprenentatge a l'anar a un museu o al descobrir una obra d'art, al descobrir un objecte d'una forma que interpel·li molt més a la persona, no? És difícil perquè al final no... Jo crec que també a dia d'avui no s'està donant aquest espai. El que deies tu ara, Sara, que és molt interessant, si volem treballar-ho de forma real i que tingui un impacte per la persona, hauríem de treballar-ho prèviament, posteriorment, hauríem de tenir temps i recursos, no? Uh-huh. I com estan les aules a dia d'avui, amb tot el que està passant a nivell, doncs, de mestres, les reivindicacions de més recursos, les aules cada vegada més diverses i amb més complexitat. Clar, això costa, no? Costa trobar l'encaix per treballar l'educació patrimonial, que al final el que requereix és temps i també requereix, doncs, una certa reivindicació i dir, no, és que això no és una sortida més del currículum, sinó que forma part de l'aprenentatge. Mm-hmm. Llavors, una mica per treballar-ho, sí que crec que ens pot servir el pensar per què ens serveix. Per què ens serveix connectar amb una obra d'art, amb un objecte que es trobi en una vitrina d'un museu, o simplement amb un monument que al final poden ser, imaginem-nos, unes runes, no? Les runes d'Empúries. Doncs, per què ens serveix això? Al final podem dir, mira, anem a aquest lloc, ens ho expliquen, ens transmeten un contingut, el memoritzem i ja està. A mi m'agrada pensar que tot això ens ajuda a pensar en els valors universals. Els valors universals s'entenen com aquelles emocions, aquelles sensacions, ara que ens uneixen com a persones, no? Més que ens separen, ens uneixen. Parlem de què és tenir por, què és tenir fred, què és l'alegria, què és la tristesa, què és passar gana. Val? Això són valors que, siguis qui siguis, vinguis d'on vinguis, siguis un romà de l'època gloriosa romana o siguis una persona que viu a Sant Cugat a dia d'avui, aquests valors els tens.
0: Crec que hi ha una cançó de Manel que parla d'això.
1: Sí, és veritat, no recordo el nom, però m'agrada molt.
0: Algú del romans.
1: Algú del romans. Si hagués nascut a Roma, sí. Oi? Ostres, és veritat, és molt bona aquesta cançó. Doncs em va molt bé aquesta cançó, perquè en realitat, clar, del que parla aquesta cançó és de que, independentment de l'època en què hagis nascut, potser fa 2.000 anys, el romà de fa 2.000 anys sentia amor quan s'enamorava, tenia segurament por a què passaria l'endemà si no tenia diners o menjar per la seva família, oi? Tot això són universals. I el patrimoni ens serveix per treballar els universals, perquè al final, quan tu imagina't que t'expliquen en un museu d'història de Catalunya, no? T'ensenyen una cartilla de racionament dels anys de la postguerra, no? A Catalunya. T'ensenyen un paper que està trucalat i que hi ha com uns cupons que posen farina, sucre, no? Si no hi ha cap persona, Sara, que faci d'intèrpret o que et guiï en el coneixement, en desxifrar aquest contingut d'una forma emocional, és a dir, això va ser una cartilla de racionament que la gent de la postguerra utilitzava perquè no podien accedir al supermercat com accedim avui en dia, sinó que hi havia tanta gana i tanta misèria que s'havia de racionalitzar fins i tot la farina, o fins i tot el pa o el sucre, no? Llavors, depenent de com aquesta persona et faci arribar aquest contingut, tu empatitzaràs d'una manera o altra amb aquests valors universals. Sí. No? I t'ho poden explicar, doncs, això és una cartella de racionament que es va utilitzar durant la postguerra d'una forma molt acadèmica.
0: Sí, i freda.
1: Correcte. I que tu te'n vagis del Museu d'Història pensant, ok, però ja mai més. Potser mai més arribaré a trepitjar un museu a la meva vida, perquè... O aconseguir que a través de l'educació patrimonial i a través d'un art d'oratòria, de retòrica, d'empatitzar, de mirar els ulls de les persones, de connectar amb aquests universals que segur que han sentit en algun moment de la seva vida, com és, tinc gana, no? Per sort, vivim en una societat que... Moltes societats sí que ho viuen. Nosaltres tenim la sort de no passar gana a dia d'avui, però si realment aquesta persona és professional i és capaç de desxifrar aquests universals, jo crec que haurem realment tingut èxit amb la voluntat educadora de la visita. Amb una simple fulla de paper, Sara, que al final no és tant l'objecte en si, no és tant el valor econòmic que pugui tenir aquella cartilla de racionament, sinó el que significa, el significat ocult. I d'aquí la importància de saber desxifrar aquests significats ocults. I més enllà dels valors universals que tot això ens provoca o que tot això ens fa treballar, d'alguna manera també ens dignifica com a humanitat, ens acosta els uns als altres, perquè en un moment, Sara, on està tot tan polaritzat, on sembla que, ja ho hem treballat en diverses ocasions aquí, no?, en aquesta secció, on sembla que tot sigui o blanc o negre, on no ens escoltem, on els discursos neofeixistes estan a l'alça, penso que l'educació patrimonial el que pot fer és unir-nos, fer-nos escoltar els uns als altres, tenir al davant doncs, una classe d'alumnes que a través d'una obra d'art puguin fer una reflexió sobre què és la llibertat, què és poder expressar la teva opinió, què és poder defensar que les dones, en lloc d'estar treballant a casa, puguin realment també, a part de treballar a casa perquè ho seguim fent, puguin ocupar un lloc a la societat. Tots aquests, ja no parlo de valors, ja parlo també de idees, no? De pensament crític, de treballar al voltant d'una obra d'art, tot de valors i d'idees que ens puguin identificar també com a millor societat. Llavors, he dit moltes coses, però al cap i a la fi el que vull dir és que anar al museu o anar a descobrir el patrimoni. No, ja, sempre parlem de museus, però també m'agrada parlar d'altres possibilitats, perquè...
0: Com, per exemple?
1: Centres d'interpretació, que potser no són ben bé el que ens imaginem de forma clàssica com a museu, no posen el focus en col·leccions o en peces, però interpreten, per exemple, un indret. T'expliquen, doncs... sobretot està molt enfocat també en patrimoni natural, en paisatges i en recuperar doncs, la naturalesa. Però, al cap i a la fi, el que volia dir és això, que més enllà de treballar valors, significats, idees, cal, això, no? Cal reivindicar aquest espai per integrar-lo com a una àrea de coneixement més. És a dir, no quedar-nos amb el projecte de sortida i treball d'un dia, com dèiem abans, no? Puc anar al museu com puc anar a la fàbrica de... amb tot el meu respecte, amb la a una fàbrica de...
0: De qualsevol producte,
1: sí. Sinó que treballarem per integrar valors, per integrar idees i, d'alguna manera, també, importantíssim, per aprendre a observar. Anem molt ràpid, anem fent scroll a la pantalla del mòbil tot el dia. Ens arriben milions d'inputs, d'imatges, de sons, i l'educació patrimonial permet aquest moment de pausa, aquest moment inclús de silenci, de connectar amb una obra d'art, de connectar amb un monument, de connectar amb una peça de col·lecció, amb un objecte, de manera que tot baixi una mica de revolució i que no passi tot a través de la pantalla. Al final és també tornar a la materialitat. Fixa't en una anècdota que no sé si em queda temps per explicar-la, però sí, ho faré de forma breu. Sí, que a mi sempre em crida molt l'atenció. Els camps de concentració, quan tu els visites, una de les coses que més frepa la gent o que més la impacta, més enllà de, evidentment, doncs, les càmeres de gas i tot el que significa aquella monstruositat, és les muntanyes i muntanyes i muntanyes de sabates, de maletes, de joies, de cabells, que la gent veu en vitrines. Val? Si no existís l'educació patrimonial, Sara, si no existissin les persones que interpreten aquest significat i l'expliquen i el fan comprensible per les nostres ments de dia d'avui, del 2026, serien muntanyes de sabates, muntanyes de cabells, muntanyes de maletes. Però, com que hi ha una persona o diverses persones, gràcies a les quals s'interpreta, s'explica, es posa paraula i es posa valor i contingut allò que s'explica, podem entendre l'horror de la tragèdia que va significar l'Holocaust i que, malauradament, a dia d'avui segueixen seguint moltes altres desgràcies. Quina importància, doncs, la de poder significar-ho i dignificar també la feina de l'educació patrimonial, Sara.
0: I tant. A mi m'has convençut.
1: Gràcies.
0: Fins aviat, Helena.
1: Fins aviat.

0: Ràdio Sant Cugat. Notícies.
1: El 12 de maig se celebra el Dia Internacional de la Infermeria, una jornada per reconèixer la tasca imprescindible d'aquest col·lectiu dins del sistema de salut. A més de 30 anys d'experiència al CAP de Sant Cugat, Anna Rosales ha acompanyat moltes generacions de santcugatencs en el seu dia a dia i ha viscut en primera persona l'evolució de l'atenció primària.
2: He vist créixer famílies, envellir famílies. Realment aporta molt perquè sobretot la gratitud que tens envers l'ajuda que els hi has pogut oferir, no? Perquè moltes vegades ja ens agradaria, no?, poder donar més.
1: En una entrevista al magazín Faves Comptades, Rosales defensa el paper clau de la infermeria en la promoció de la salut, reivindica la importància de la proximitat amb pacients i famílies i alerta que un dels grans reptes de futur és abordar l'envelliment de la població amb atenció a la dependència i la cronicitat. Els centres educatius públics de Sant Cugat viuen aquest dimarts, 12 de maig, una nova jornada de vaga convocada pels sindicats USTEC, professors de secundària, CGT i intersindical, entre d'altres, en contra de l'acord.